0: Ràdio 4.
1: Hola, què tal? Ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que encetem la coartada perfecta. Som al Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
2: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
3: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
4: Què hi vols dir?
5: No sé res de tu.
6: Ho descobriràs.
7: Els bons llibres us han d'incomodar.
8: A tu què et sembla, això?
9: No ho sé, no sé què pensar.
10: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
0: Sota sospita, amb Laura González.
1: Doncs vinga, encetem el nostre pla d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes com la teva. El Sota Sospita és possible gràcies a la realització tècnica de l'Esther Bages i plegades, escolta, fem aquesta estona doncs més amena, oi que sí? I per aconseguir-ho ens acompanya, com cada diumenge, la Sílvia Catalán, la nostra psicòloga, terapeuta de capçalera, avui per parlar d'aquests canvis hormonals a certa edat. Trenquem tabús, eh? Posarem nom a la transformació del nostre cos, a tot el que ens pot arribar a passar. Que no és, atenció, un problema, no és una malaltia, és la vida. I succeeix no només a les dones, que els homes també transiten per una mena de menopausa. En fi, que ara veiem què ens explica la Sílvia. També comptarem amb el Carles Novelles i la seva proposta setmanal de pel·lícules i d'oci cultural en general. I com no, farem el rastreig habitual de la música en català, les commemoracions i efemèrides, les recomanacions culturals. I comencem, com sempre, filosofant amb la frase del dia. I avui, mira, tenint en compte que cada vegada tenim més ganes amb aquestes dates de no fer res, et proposo aquesta frase de John Steinbeck. Va escriure que l'art del descans és una part de l'art de treballar. Digue-li art a treballar, també. Però vaja, la frase té com una mena de provocació, no? Si pensem en el món que ell mateix retractava, perquè Steinbeck parlava dels jornalers expulsats de les seves terres, de famílies esgotades per la pobresa, de persones atrapades en una roda on descansar no era un luxe, sinó que era bàsicament impossible. Has llegit Les uves de la ira, per exemple. Doncs el treball no apareix com una via de realització personal, sinó com una lluita desesperada per la supervivència. I precisament per això la frase pren més força, perquè no està dita des del privilegi d'algú desvinculat de la duresa del treball, sinó des de la consciència que una vida sense descansar acaba deshumanitzant. El descans, per Steinbeck i per mi també, no és mandra, és equilibri. És entendre que una persona no és una màquina programada per produir sense pausa. Descansar forma part del treball perquè només algú que pot aturar-se és capaç de pensar, crear, imaginar o simplement continuar endavant. Sense descans, el treball es converteix en una explotació. Sense silenci, l'esforç es transforma en soroll permanent. Però és cert que la realitat contemporània sembla haver convertit aquesta idea en sospitosa, no? Vivim dintre d'una filosofia capitalista que ha acabat colonitzant fins i tot la nostra relació amb el temps lliure. Ja no n'hi ha prou amb treballar. També hem de demostrar contínuament que som útils, productius, disponibles, que oferim la nostra millor versió. En fi, el descans només sembla acceptable si serveix per rendir millor després. Descansar per existir, per badar, per no fer res, gairebé és com que s'ha convertit en una culpa. La procrastinació, de fet, s'ha demonitzat com si fos un defecte moral. Ens han convençut que posposar tasques és sempre una feblesa, una manca de disciplina o d'ambició, que has d'aprofitar el 100% el teu dia, has de fer burpees a les 6 del matí o dominades i en fi, prou. Prou. Procrastinar és un símptoma de saturació, també. El cervell es defensa, el cos demana pausa, la ment de vegades ens la nega. I tanmateix la societat actual interpreta aquesta aturada com una mena de fracàs personal, com si el valor d'una persona es pogués mesurar només pel seu nivell de productivitat. Aquesta és una de les grans victòries invisibles del capitalisme: haver convertit el temps improductiu en motiu de culpa. Fins i tot quan no treballem, sovint sentim que hauríem d'estar fent alguna cosa útil, no? No sé, aprendre idiomes, entrenar, cosir, monetitzar aficions, respondre correus. El descans ja no és descans i està vigilat per la idea d'aprofitar-lo. I potser aquí és on Steinbeck continua sent profundament modern. Recordar que descansar també és un art. Implica acceptar que parar requereix aprenentatge, que no fer res no és buit, que hi ha pensaments que només apareixen quan deixem d'accelerar. I què passa amb el nostre benestar? També l'hem de treballar. I que una societat que converteix el cansament crònic en un símbol d'èxit acaba construint persones exhaustes, que ja no saben distingir entre viure i produir. Descansar no és oposat a treballar. És oposat a estar explotat. I en un món que glorifica l'ocupació constant, potser descansar s'ha convertit també en una manera, no sé, de resistència. Tu què penses? Bé, avui, 7 de juny, 158è dia de l'any del calendari, falten 207 per acabar l'any, encara és primavera, sí, a l'hemisferi nord. Aquesta data destaca per diferents efemèrides mundials i per commemoracions, així com per certa fita de rellevància cultural i històrica, ara ho veuràs. D'una banda, és el Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments, una jornada impulsada per l'Organització de les Nacions Unides per crear consciència i promoure accions que ajudin a prevenir, detectar i gestionar els riscos que poden transmetre alguns aliments. Després, pels catalans. Doncs hi ha una data important, un 7 de juny de 1640 va succeir aquell cèlebre Corpus de Sang a Barcelona que va marcar l'inici de la Guerra dels Segadors. Efectivament, 7 de juny 1640, coincidint amb la festivitat del Corpus Christi, va acabar sent aquella espurna per aquella guerra. Si et pregunto qui va morir durant els avalots del Corpus de Sang, doncs, efectivament, Dalmau de Queralt, que era llavors virrei de Catalunya. La seva mort, per cert, continua envoltada de misteri, eh? Encara hi ha historiadors que discuteixen qui el va assassinar exactament. Per què hi havia tanta tensió a Catalunya abans de la revolta? Doncs, home, sobretot per la presència dels terços reials castellans que s'allotjaven a cases particulars i cometien abusos contra la població pagesa mentre Espanya lluitava contra França a la Guerra dels 30 Anys. Curiositat, d'on surt l'himne dels Segadors? La lletra està inspirada precisament en aquells fets. La cançó es va transmetre oralment durant segles abans de convertir-se en l'himne oficial de Catalunya. I quina figura política va liderar institucionalment la revolta catalana? Doncs sí, Pau Claris, president de la Generalitat, que va acabar buscant el suport de França davant l'ofensiva de Felip IV. Això va ser la sublevació de Catalunya. Resultat, revolta suprimida per Espanya en el Tractat dels Pirineus i canvis territorials. Felip IV va cedir a França el Rosselló. Moment per les novetats musicals.

0: Escoltes, Alexander Chafardet, més conegut artísticament com a Sexe, encén l'estiu amb aquest Tres Estius.
1: Cosa de l'alcohol, et veies massa bonica als vídeos del TikTok i ara que tinc...
0: Aquest hit, doncs, intenta convertir aquests retrobaments de relacions en pura tensió i festa. Una nova mostra del pop urbà de l'artista, un segell que s'articula a través de ritme, emoció i molt d'amor en llengua catalana. La cançó posa banda sonora aquells moments que tots hem viscut, no?, alguna vegada, quan et retrobes amb algú que no havies acabat d'oblidar i, clar, salta l'espurna.
1: Dura, s'ha posat més bona, té la sa figura catalana, com m'agrada, marxem a la Costa Brava.
0: Després d'aquests tres estius de Sexe, anem a escoltar Imagina. També és una cançó estiuenca a càrrec de Flashy Ice Cream.

0: I és que tots aquests escenaris estiuencs i l'amor i la passió són protagonistes de les noves cançons, en aquest cas una bachata romàntica de Flashy Ice Cream, imagina.
1: I com més falta, més ho valores. I quan em faltes, tot empitjora.
0: Sens dubte, en Paul Giancana i Sneaky Flex són un dels noms essencials, no?, de la música urbana en català. Han aconseguit connectar amb tota una nova generació de públic gràcies a aquest estil. Fusionen el trap, el dancehall, el rap. Són absoluts pioners consolidadíssims del pop urbà en català.
1: Dóna-m'ho aquesta nit, que no quedi en un inici. A la vida i al llit, fem fàcil lo difícil.
0: Aquest Imagina, en tot cas, de Flashy Ice Cream, a banda de ser una bachata, hi ha un missatge fins i tot utòpic, no? Imaginar un món millor, sense govern ni monarquia, on només importin els sentiments i compartir amb aquella persona que estimes. I escoltem a continuació una nova cançó de la jove cantant de Lliçà d'Amunt, Júlia Pasqual. Això és Tots els camins.

La Júlia Pasqual, que ja havia descobert una de les cançons del seu primer disc, The Castle, ara estrena aquesta, un tema d'amor, Tots els camins. La mateixa artista explica que és un dels seus favorits de l'àlbum. I com pots comprovar, es tracta d'una peça i d'un disc, intimista, orgànic. En aquest cas, Tots els camins parla del moment en què coneixes també una persona i de cop te la comences a trobar tot arreu. Tot el que fas o el que veus et recorda aquella persona, una altra de les coses que sovint passa a l'estiu.

I de la dolça veu de la Júlia Pasqual a l'energia dels Amics de les Arts i aquest avançament del seu nou disc, Segurament t'estimo.

0: La cançó inaugura una nova etapa creativa de la banda amb la producció de Joan Borràs i és, com et deia, tastet del seu nou treball que està previst pel 2027.
1: Focs artificials, veien tonteries, rimen l'alegria i moscatell.
0: Els Amics de les Arts, que continuen celebrant el seu 20è aniversari durant tot aquest 2026 amb una gira que ha de passar pels principals escenaris del país.

Que sàpigues que també s'acompanyen del cor increixendo en aquest segurament t'estimo, el trio, com sempre, donant bona mostra de la seva qualitat musical i també trepitjant fort, no? Són un dels essencials de l'escena actual en català. Amb els Amics de les Arts tanquem les novetats. Això és el Sota Sospita de...

0: coneixeu? El concepte d'evolució?
1: Sota sospita.
0: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans.
1: Amb Laura González.
2: L'impossible.
3: Per què la volen capturar?
0: És més intel·ligent que la majoria.
4: A Ràdio 4.

0: Jo avui, avui, Sílvia Catalán, tinc un... Què tal?
1: Molt bé.
0: Bon dia. Tinc un dubte personal que et vull traslladar.
1: Som-hi.
0: A veure què he de fer. Us explico. Jo en tinc 48.
1: Mm-hmm.
0: D'acord? Bé, les dones, a partir dels 40, podem començar a entrar en una etapa de canvis hormonals importants. Aquests canvis hormonals, que li diuen pre, peri, mm-hmm, menopausa, etc., poden durar uns quants anys, bastants anys. En fi, fins aquí tot correcte. Llavors, què passa? Que tu comences a veure una sèrie de coses o comences a adonar-te d'una sèrie de canvis, de petits canvis en el teu cos, no? Com, no sé, doncs apareix una flacidesa que abans no tenies, o la cintura ja no la tens tan estreta, o el que sigui. Vull dir, mm-hmm, moltes coses a nivell físic, potser hi ha senyores que tenen fogots, o, en fi, tot allò, no? Vull dir, ja sabem que hi ha desenes i desenes, a més de possibles símptomes, i ja no símptomes,

0: i què he de menjar i com m'he de moure per tenir, per recuperar el cos que tenen ells, que tenen 25 anys.
1: Yeah.
0: I llavors jo, per molt que intento buscar receptes de pa de pessic, perquè no em surtin els entrenadors i entrenadores, estic immersa en aquest món d'entrenadors i entrenadores que em diuen com és el meu cos i què puc fer per tenir els glutis un altre cop a dalt
1: com,
0: de tot.
1: Com als 20 anys. Bueno...
0: Llavors, què faig, estimada psicòloga? Teràpia individual, mira, avui.
1: O sigui, no sé si la teva pregunta és què fas amb l'algoritme o què fas per tenir el cul així. En tot cas, amb el cul no puc ajudar, no ho sé. Vale? Jo no m'hi fico aquí. Amb l'algoritme. L'algoritme és difícil també, perquè fixa't, encara que tu diguis no, o sigui, jo no em miro aquests vídeos, els passo de llarg, no són del meu interès, busco receptes de cuina o qualsevol altra cosa... L'algoritme coneix.
0: Clar.
1: El teu nom està associat a una edat, i a aquesta edat...
0: I ja no sortim d'aquí, eh?
1: No, a no ser que t'obris un altre compte d'Instagram...
0: I poso que tingui 22 anys,
1: ah,
0: no? Però fixa't una cosa, perquè m'està creant unes necessitats...
1: Aquí.
0: Aquí hi ha el problema. A mi m'està creant unes necessitats que jo no tenia. Mm. Vull dir, jo últimament he descobert que tinc la parpella caiguda. D'acord? Ara em diu l'algoritme que jo m'hauria de fer un làser als ulls.
1: Saps que... Mira... Ara,
0: jo no sabia que tenia la parpella caiguda, vull dir, jo, vull dir, ja està, o sigui, jo tinc els ulls que tinc i prou.
1: Saps que no paren de sortir-me persones que s'enganxen celos a la parpella?
0: Deu
1: ser per això. Ai, clar, o sigui...
0: Celos a la parpella?
1: Sí, sí, es poden
0: cintar... Mira, jo penso ser més digna, que vols que et digui?
1: No, no, o sigui, em sembla meravellós. De fet, o sigui, jo en tinc 41 i em passa el mateix, vull dir que...
0: Yeah.
1: També és veritat que jo, per la meva feina, sí que busco molta informació d'aquesta, però és veritat que em surten moltíssims vídeos, i sí, a mi també em sorprèn, no?, gent com molt jove comunicant, no?, sobre perimenopausa i menopausa, que està bé, perquè al final tu pots tenir la informació.
0: Ja han estudiat i això, m'imagino, no?
1: Però has d'entendre que el públic a qui ho has dirigit, no?, no pots pretendre posar-los una cosa irreal a sobre del camp.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Clar, jo, per exemple, entenc que si jo volgués, no?, fer un entrenament específic per a dones de la meva edat, de primeres, sense pensar gaire, que no ho he fet, però sense pensar gaire, m'interessaria una entrenadora de la meva edat.
1: Segurament, sí.
0: Primer, una dona, perquè sap com són... Perdó, si estic ofenent algun expert masculí, però com no tenen ells de menopausa...
1: Totalment.
0: Doncs, en principi, me'n refio més del que em pugui explicar una experta que sigui dona, perquè també ho pateix, i a més que tingui l'edat.
1: Bueno, i que... Sí, sí, exacte, que ho hagi estudiat. Sempre,
0: no sé,
1: les coses
0: no sé
1: que vivim
0: què,
1: en primera persona són... O sigui... A veure, diverses coses. No, perquè aquí podem caure en la idea aquesta de que perquè una psicòloga sigui bona psicòloga ha d'haver patit una depressió. Vale. No, no estem parlant d'això. Simplement estem parlant de que tu et connecta més, no, una persona que et pugui parlar des d'una experiència, a més des d'uns coneixements.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, aquí jo el que et diria és, evidentment, doncs anar a buscar expertes en menopausa o perimenopausa que tinguin l'edat que se li espera, no, a una persona en menopausa. Abans de continuar amb això, sí que vull fer un aclariment que és important i que ho has dit tu, però com ho has dit molt per sobre, vull incidir en això.
0: Vale.
1: La menopausa, la perimenopausa, no?, que és, o sigui, perimenopausa, el que fa referència a tot el que diu peri, vol dir al voltant de, per tant, fa referència tant a la premenopausa com a la postmenopausa.
0: Molt bé.
1: Les nostres hormones estan canviant, estan modificant-se, el nostre cos es modifica en consonància amb aquest canvi hormonal, i el que això provoca és que, evidentment, hi hagin canvis corporals, canvis psicològics, canvis emocionals, i que això sigui una temporadeta llarga. Durant molt de temps s'ha parlat només de la menopausa, no? I la menopausa és només el dia...
0: En què se te'n va la regla,
1: en
0: no?
1: En què ja no et ve mai més la regla.
0: Sí, sí, sí.
1: I l'última regla, això es calcula normalment a un any vista, és com ja fa un any que no tens la regla, doncs l'any
0: ja
1: passat
0: la tens, sí.
1: Vas tenir la menopausa, que va ser l'última menstruació. Fantàstic. Però mentre estem en això, no?, tot aquest temps que envolta és la perimenopausa, i és important que entenguem que és un procés natural del cos i que és un procés tan natural com és la pubertat. La pubertat...
0: De fet, ara li diuen la pubertat puma, també, a la perimenopausa, que és com perquè semblem més joves, saps? Que és com una mica ridícul.
1: No, no, sí, diguem-li les coses com toca, i és perimenopausa, i a mi m'agrada molt, i reivindiquem aquest terme, però dic que és com la pubertat perquè al final, fixeu-vos, no?, quan la canalla té 11, 12, 13...

0: 13, 15, 18 anys, acceptem que estan convivint amb canvis hormonals, canvis físics, entenem que hi hagi l'edat del pavo, que li diem, però, en canvi, l'edat del pavo de les senyores, quan entrem en la menopausa, no se'ns accepta. Perquè és com, no, tu has de seguir sent una...
1: Ja. No, és que sí, les que és veritat, hormones... i ara parlaré en favor de les xarxes socials, vull dir que era un concepte que abans no se'n parlava gens i en els darrers anys ha crescut una barbaritat. És sí. a dir, si la perimenopausa o la pre o la menopausa era un tabú, era un silenci absolut, ara com a mínim està sobre la taula.
0: Sí,
1: però... I en aquest sentit també han ajudat, però... on està l'avantatge està el perill també, i és que es comencen a difondre tot tipus de missatges i tot tipus de pressions. Vull dir, si una de les característiques d'arribar a certa edat és que la pressió s'anava, doncs ara tampoc.
0: Clar, per això
1: t'anava
0: tampoc, a dir.
1: Ara tampoc, perquè has de ser J-Lo con menopausa. Vinga, ja.
0: Clar, és que fixa la perversió capitalista de
1: sí,
0: nou.
1: Sí, sí, sí.
0: No? Que és com si es posa sobre la taula, se'n parla de perimenopausa, quina meravella, però per què se't parla? Per dir-te que t'has de prendre el suplement de magnesi col·làgen. Ostres. Per dir-te que millor que et posis un xampú de no sé què que un xampú de no sé quanto.
1: Al final és per vendre't coses.
0: Efectivament, és capitalisme tot.
1: Sí.
0: Llavors, importantíssim, per això deia, no?, i comparava la pubertat amb la perimenopausa, perquè oi que a la pubertat no li posem medicació? Oi que no donem unes hormones
1: no,
0: o unes coses perquè el nen o la nena no tinguin tanta alteració, sinó sí. que entenem que és el que li toca
1: i, ja
0: i que en algun moment pues, les seves hormones s'estabilitzaran i ja està. Això també ens passa a nosaltres. És a dir, les nostres hormones s'alteren, tenim una temporada, i hi ha gent que ho acusa més que d'altra, perquè hi ha gent que passa per la perimenopausa i pràcticament, igual que l'adolescència o que la pubertat...
1: Sí, que no té cap...
0: Que no tenim cap sensació, tal, o que tenim una cosa com molt subtileta, i hi ha persones que ho noten moltíssim. Però que ho notis moltíssim, clar, tornem-hi, no?, amb aquestes exigències socials. Què passa? Que ara, quan entrem en perimenopausa, no, tu deies, a partir dels 40... Normalment els calcula això, no? A partir dels 45 o així sí que hi ha com més... I per tant tenim dels 45 als 55-60 anys, sí. més o menys, que són uns 15 anys, posem per cas, que tu pots estar en aquesta... Però clar, se t'exigeix exactament el mateix que se t'exigia abans. Tu has d'anar igualment a treballar, tu has de fer igualment tot el que feies, has de ser una persona activa, has de seguir llegint i formant-te i no sé... Hi ha tantíssimes exigències.
1: Estupenda.
0: Clar, i estan estupenda i cuidant-te. Bueno, és que igual no. És que igual el que em demana el cos és frenar, el que em demana el cos és fer canvis. I tot el que siguin canvis a nivell social estan molt mal vistos. Què passa? Hi ha moltes persones que en aquest moment de perimenopausa de sobte és que allò, jo què sé, a mi em feia molt feliç, m'invento, anar a caminar per la muntanya, i ara ja no em ve tant de gust anar a caminar per la muntanya, i el que em ve de gust és, doncs, veure més pel·lícules. O al revés, abans era molt feliç veient pel·lícules i tal, i ara necessito més activitat. Però clar, com que és un canvi, no?, que sembla com molt brusc, moltes vegades ens el neguem a nosaltres mateixes. Llavors jo crec que la gran feinada que tenim amb la perimenopausa és connectar amb nosaltres i dir, vale, què necessita
1: ja
0: el meu
1: està.
0: Cos ara?
1: Fixeu-vos que la menopausa en si implica més de 100 símptomes, eh? Vull dir, pot haver des d'aquests fogots que dèiem, la hipertensió, la fatiga, irritabilitat, pèrdua de massa muscular, increment del risc d'osteoporosi, malalties cardíaques degut a la disminució dels estrògens... Vull dir, hi ha desenes i desenes i desenes de possibles símptomes, però també cadascuna ho porta d'una manera, i llavors, però clar, a mi el que em crida l'atenció és això, no?, que de cop quan, igual jo no estava en aquest mood, diguéssim, i bueno, un bon dia van començar a aparèixer primer els retinols, la cosa va començar amb els retinols, després va continuar amb els entrenadors aquests de
0: entrena la força.
1: Que entrena força, sí, entrena força i combina amb cardio i no sé què i la calistènia i tot això. I llavors ara m'han aparegut això de les parpelles, i dels massatges reafirmants i tal qual. I penso, hòstia, jo vull preguntar-te. També he llegit, a més, que la gent que... És a dir, els creadors de contingut, que és com s'anomenen, no?, que difonen els missatges que tenen a veure amb la menopausa, està molt equilibrat entre homes i dones. Vull dir, hi ha molts sanitaris, divulgadors científics, però també usuaris especialitzats en esport, entrenament personal, bla, bla, bla, bla, bla. i que hi ha bastant equilibri entre dones i homes. Vull dir, són tant homes com dones, que fins aquí tot correcte. Llavors, les dones són... estic mirant un estudi, les que creen més contingut original, diguéssim, i els perfils masculins bàsicament fan divulgació, o sobretot fan divulgació, o reprodueixen altre tipus de continguts ja creats. Però vaja, fins aquí cap problema.
0: Es pugen al carro al final, no? Perquè...
1: Bueno, o igual sí que són experts en entrenament de dones de 50. Jo què sé. Però és aquesta idea de que el meu entrenament, o el meu consell de nutrició, o el meu consell de bellesa, o el meu consell del que sigui emocional, és específic per tu. Dona en etapa de...
0: Saps què passa? A mi em genera com molta desconfiança. No dic que tots, segur que algun hi haurà que s'ho hagi estudiat bé. Però fixa't, tampoc tenim tants estudis sobre menopausa.
1: Ja, perquè realment... que fa 4 dies que s'han començat a fer.
0: Exacte, llavors, una persona que s'erigeixi, no, com a expert en això, com tal, a mi em genera certa desconfiança. Si a més és una persona jove i és una persona que... és que és això, se sumen al carro i escolta'm, cadascú es guanya les garrofes com vol i com pot, però no deixa de ser això, no? M'hi sumo al carro i jo et dic que sóc experta en tal, però ningú garanteix que hi hagi com aquesta expertesa al darrere, o en base a què és aquesta expertesa. Mm-hmm. Perquè que jo hagi entrenat a 25 dones de 50 anys no em fa expert en perimenopausa, perquè conec aquestes 25 dones, i és més, aquestes 25 dones, doncs igual a algunes els ha agradat l'entrenament i a d'altres no. Vull dir que, no, al final no és garantia de res. Per això, no, jo crec que hem d'anar sempre a intentar anar a fons oficials.
1: Ara que dius això dels estudis, mira, al principi, al 1930, en els 30, la menopausa es comença a descriure com una malaltia per deficiència. Mm-hmm. I impulsa les primeres investigacions, molt naïfs encara, sobre teràpies de reposició hormonal. Després, a la segona meitat del segle XX, comença a haver-hi estudis que se centren en el paper dels estrògens. Mm-hmm. I no és fins pràcticament aquest segle, finals del XX, principis del XX, del XXI, quan comença a estudiar-se d'una manera més específica, i sobretot... pel que fa a les teràpies hormonals per millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen. Vull preguntar-te, els homes pateixen algun tipus de fase de canvis hormonals en aquest sentit com nosaltres? Vull dir, jo no ho sé, perquè no he estat home mai, i llavors voldria saber si tenen quelcom semblant.
0: Mira, les fases hormonals de les dones són molt evidents, són al llarg de la vida, sí. No? Són mensuals, tenim la nostra
1: menstruació... Sí, marcades per la regla, està clar.
0: Els homes també tenen canvis hormonals durant tota la vida. El que passa és que les seves fases hormonals són més ràpides, pel que sembla ser. Llavors, com que són més ràpides, són més, entre cometes, lleugeres, no? I passen com més desapercebudes. I llavors hi ha una certa estabilitat més gran, no? Mm-hmm. en els homes, degut a, no? Això, aquests, entre cometes, pocs canvis o canvis més subtils a nivell hormonal. Quan arriben a una certa edat, els homes també canvien.
1: Uh-huh. Andropausa, es diu?
0: Exacte. Hi ha aquest terme de l'andropausa, no, que té a veure amb que el seu sistema hormonal comença a canviar perquè entrem en una fase, no, de la maduresa més avançada, i llavors poden haver-hi canvis.
1: Sí, si a nosaltres els altera la producció d'estrògens o de progesterona, etc., amb ells els hi altera, entenc, la producció de...
0: andrògens.
1: I testosterona.
0: Baixa una miqueta la producció de testosterona, i això fa que normalment els homes, no, quan entren en aquesta fase... d'alguna manera com que es calmin una mica, no? Tota aquesta activació tan intensa...
1: La cara de l'Ester m'ha encantat ara, Diu, es calmin una mica. Ha posat gairebé els ulls en blanc, afirmant, amb el cap, i diu, gràcies a Déu, diu.
0: Clar, és veritat, no? Perquè entren en un moment com de... Al final la testosterona, el que ens porta, reduint-ho molt, i simplificant-ho molt, ens porta a la competitivitat. Mm-hmm. Vale?
1: Llavors, és una de les coses, sí.
0: Quan entren, no, en aquesta baixa de testosterona, aquesta sensació de necessitar competir amb l'altre baixa molt, i llavors, entre cometes, com que es calmen. Què passa? Que això, a nivell social, està molt millor considerat que el canvi mental que ens suposa a les dones, que de sobte, què ens passa a les dones? Que deixem de competir també. però deixem de competir d'una altra manera, que vol dir que de sobte ens és tot
1: bastant més igual.
0: I això a la societat masclista en la que vivim no li interessa. Perquè, clar, si nosaltres deixem de preocupar-nos per la, per exemple, no? Per aquesta sensació de bellesa, de tal, d'estar...
1: No, clar, deixem de consumir productes d'allò i allò no interessa.
0: I per això ens venen totes aquestes suplements, retoquitos, retiros fins i tot, no? En plan, no, vine a connectar amb la teva menopausa al bosc i et cobren 500 euros per dues hores de bosc. No ho sé. O sigui, que li funcioni, tingui els diners, endavant. Però no ens creem necessitats allà on no les hi ha. La menopausa, aquest canvi hormonal, sí que és veritat que és incòmode. Hi ha gent que el viu molt incòmodament i, evidentment, si a tu els fogots o el dolor articular o tal és una cosa que t'impedeix...
1: O l'insomni, clar.
0: Exacte, que t'impedeix fer el teu dia a dia, a mi em sembla fantàstic que hi hagi la possibilitat de la teràpia hormonal i tal per poder-te regular una mica. Però si no és una cosa que et molesti o que tal, jo no estic gens a favor de... a medicar un procés natural del cos.
1: Entesos.
0: Perquè el nostre cos ha d'aprendre a funcionar i el nostre cervell ha d'aprendre que el nostre cos funciona diferent. Igual que ho aprèn en l'adolescència o igual que ho aprèn en l'embaràs.
1: Estic aquí llegint sobre l'andropausa i per consol de totes també, vull dir, amb ells també tenen pèrdua de massa muscular, no? Mm-hmm. I també tenen augment del greix corporal. Clar, això ens passa a tots i a totes.
0: Totalment.
1: El que passa que és veritat, nosaltres a vegades tenim més pressió sobre conservar el cos que teníem o intentar-ho, més que no pas ells.
0: Totalment.
1: Que estan tan orgullosos d'aquesta panxeta maca, que és maca per tothom. D'acord?
0: Sí, i que al final és
1: sí,
0: una cosa...
1: Sí, jo estic dient això i després em miro el mirall, em poso de perfil i no me suporto, eh? Que
0: bueno,
1: és fatal, vull dir, això m'ho he de treballar.
0: Això hem de fer feina. Però tu has de treballar, tu, Laura, ens hem de treballar com a societat,
1: sí.
0: Perquè realment, no, per molt que estiguem, no, amb aquesta idea del body positive i el, no, i que, bueno, sí, però
1: al final la pressió... Body positive és estima el teu body i deixa't estar.
0: Sí, però al final la pressió hi segueix sent. Llavors, la pressió per mantenir... I sobretot, fixa't, no? Les dones hem tingut històricament una pressió molt gran per no fer-nos grans, per no demostrar que ens estem fent grans. I llavors, quan arriba aquest moment de la perimenopausa i de sobte et diuen, se't cauran les parpelles, et sortiran canes, tal, no sé què, què hem fet tota la vida? Tanyir-nos. Què hem fet tota la vida? Intentar-nos posar crema, no? Sempre explico el cas paradigmàtic de... Carmen Sevilla, que es posava una pinça al coll.
1: Perquè
0: no se li notessin les arrugues.
1: Guitarra, sí.
0: Anem a veure, senyora, vostè té 854 anys ja. Vull dir, és normal que el coll li pengi. Igual que és normal que ens surtin canes, igual que és normal, doncs això, no? Que ens surti més panxa perquè la nostra massa muscular ha disminuït. Això no vol dir que haguem d'abandonar-nos i que haguem de decidir tirar-nos al sofà i no fer res més. Però sí que vol dir que ens hem de respectar una miqueta els tempos. Llavors, que ara, jo què sé, en plena fluorescència d'aquesta perimenopausa, que em fan fogots cada 3 minuts, doncs igual no és la teva millor idea sortir a córrer. Perquè igual et deshidrates pel camí. Llavors... Si realment et passa això, doncs igual no has de sortir a córrer i el que has de fer doncs és, no sé, aixecar l'ampolla d'aigua que tens a casa i fer 40 repeticions. M'invento. No estic donant cap pauta jo
1: no.
0: De gimnàs, però el que vull dir és que ens hem d'escoltar el cos i hem d'adaptar el nostre ritme a allò que el cos necessita. Però clar, això històricament i socialment és impossible. Si ja no ens ho respectem durant les regles, no, que tenim, que l'ideal seria que quan estem amb la menstruació poguéssim abaixar una miqueta el ritme a cuidar-nos, perquè al final estem, no, en un procés...
1: I tant.
0: Si ja no ens ho respectem això, doncs en la perimenopausa tampoc no li poso moltes il·lusions.
1: Bé,
0: però...
1: entenc doncs que la població masculina pateix quelcom similar a la menopausa més o menys a la mateixa edat que nosaltres. Diu l'Ester que amb ella, en el seu cas, és més tard, ells, eh? Depèn, jo crec, eh? Perquè jo pel que estic mirant també es posa com a partir dels 40 en general. Jo crec que és una mica més tard, normalment,
0: sí.
1: Igual que en les dones, però pot començar a partir d'aquesta edat.
0: Clar,
1: és similar, entenc,
0: sí,
1: eh?
0: És una edat orientativa, igual que l'arribada de la menstruació és una edat orientativa o l'arribada del semen, no? És una edat orientativa. Normalment els homes sempre van una miqueta més de tard, igual que en la pobertat, no? Tenim nenes de 11 o 12 anys que ja han fet el canvi i tal, i nens de 11 o 12 anys que són encara criatures petitetes. Per tant, és fàcil que en els homes vagin una miqueta més tard, però no massa més tard. Al final, aquesta part, no, de reducció o de canvi hormonal realment arriba. I hi torno, eh? La història és que, com que no és tan exagerat, diguéssim, en els homes, perquè no hi ha tanta activació, i està més, és més desconegut, perquè fixa't, no? Al final la menopausa també és una cosa que ha servit històricament com per menysprear la dona.
1: No, bueno, per retirar-te, diguéssim, no?
0: Sí, de fet, mira,
1: l'altre dia... És com que ja no ets una dona vàlida.
0: No me'n recordo
1: quina
0: sèrie...
1: Com a dona, pròpiament. Sí. Ens ha passat això.
0: Sí, no me'n recordo quina sèrie estava mirant, que sortia una... que era antiga, o sigui, antiga vull dir de principis dels 2000 o al final dels 90, i sortia una noia, una noia de 40-45 anys, que li anava al metge, anava al ginecòleg, i li deia, és que estàs con la menopàusia. I la noia estava en plan, que no lo sepa nadie, que ningú, perquè només que sàpiguen que no, que estic menopàusica, directament sóc una vella. Mm-hmm. Pensava, bueno, mira, això ho hem canviat bastant, jo crec que ara
1: sí, crec que sí.
0: No tenim tant aquesta concepció, i parlem de menopausa d'una forma molt oberta,
1: sí,
0: i molt normalitzada, però no podem oblidar que venim d'un lloc on s'ha ridiculitzat molt a la dona menopàusica, se l'ha denostat, no? Se l'ha
1: apartat
0: de la vida social, perquè ja ets una vella i, per tant, ja no, com que no tens capacitat reproductiva, ja no serveixes per res. Uf!
1: Jo vull dir dues coses més pel que fa a tot això. Una, que té coses positives envellir, d'acord? Vull dir, sempre ho reivindico. Mm-hmm. Vull dir, anar fent anys... Primer, que és l'única alternativa en aquesta vida.
0: Totalment. Millor fer-los que no pas no fer-los.
1: Això mateix, vull dir que està molt bé. I després que comulgo que crec que té veritat, és molt veritat que a mesura que vas fent anys, tot i que el teu cos no és igual que quan tenies 25, tot i que bé, hi ha coses que van pitjor, a nivell físic sobretot, però hi ha altres coses que van millor, a nivell mental sobretot. Mm. És a dir, guanyes en seguretat, te la bufa tot més, ets més tu, et deixes, afectar menys per aquestes pressions, mm-hmm. Tot i que tenim les nostres pressions estètiques i tot això, però bé, com que ho portes tot millor, no? Et valores més, i llavors, clar, a mi m'hagués agradat tenir la seguretat que tinc ara i el cap que tinc ara en 25.
0: Ja, yeah, però no.
1: I era un bombonet i estava cargada d'unes merdes?
0: Ja, yeah, però és que no... O sigui, és un pensament molt habitual, però és molt trampós, evidentment, perquè l'única manera d'arribar fins aquí és haver viscut tot el que has viscut.
1: Clar, clar.
0: Llavors, en 25 no era possible que tinguessis aquestes idees, aquests pensaments i de més, perquè el teu entorn era diferent, perquè
1: la meva experiència de vida, evidentment.
0: I les teves necessitats també eren diferents. Llavors, està bé també veure'ns a nosaltres des d'aquesta autocompassió, si tu vols, no? És com, ostres, és que als 25 anys, doncs sí, era una niñata que no valorava el que tenia o que tal, però no valorava el que tenia, que jo valoraria ara, però segurament en els teus 25 anys valoraves moltes coses que tenies. I segurament, malgrat tenir 25 anys, feies moltes coses i de més...
1: Jo m'ho passava teta, també t'ho dic,
0: Per tant, no, és com intentar acompanyar-nos també nosaltres mateixes en tots aquests canvis des d'aquesta abraçada a nosaltres mateixes.
1: El que seria essencial és no et parlis malament, no et maltractis a tu mateixa, quan et miris al mirall o no és igual, vull dir, parla't sempre amb carinyo, estima't i pensa que les coses milloren, en el sentit en què és veritat que diuen els estudis que l'edat més feliç és cap als 70.
0: Oh, carai.
1: Per alguna cosa serà, no? És a dir, fixa't que ja estem començant a estar com, no? Ens estem pensint a nivell físic i, en canvi, diuen els estudis que de les edats més felices de l'ésser humà. Per què? Doncs precisament perquè el cervell està en el seu moment òptim pel que fa a seguretat, a tranquil·litat, a...
0: I perquè deus pensar, ja que he arribat fins aquí... Ara ja, no?
1: No sé, però és el que diuen, no? Que és,
0: bé,
1: que és una època feliç de la vida i aquesta felicitat, és veritat que depèn de la teva circumstància personal, pot disminuir, no? Si, no sé, si tens una dona o un marit i aquest és dependent o mor o el que sigui, vull dir, hi haurà circumstàncies que et faran, evidentment, estar fatal. Però si tu estàs bé, el teu entorn està bé, és una edat molt feliç i fins que no, ja no estàs, que el cos no et funciona, estàs bé.
0: Totalment.
1: Estàs bé, perquè el cap està estupendo. Llavors això ho hem de tenir en compte. L'altra cosa que et volia comentar, Sílvia Catalán, és, i això ens passa als homes i a les dones, en aquestes edats, és la disminució de la libido. Què hem de fer? Què li passa al nostre desig sexual? I com es reverteix això?
0: Mira, els estudis que es fan, sí que és veritat que el desig sexual té un component hormonal important, però no definitori. Què vull dir amb això? Que quan parlem de desig sexual, el que ens diuen els estudis és que importa més el com tu percebis les teves capacitats i els teus desitjos que no pas les hormones. Per què dic això? Perquè fixa't, no? Venim d'un històric on
1: sí, que
0: ens diuen...
1: M'estic autoconvencent que no tinc libido, per exemple, potser, no sé.
0: Moltes
1: pot
0: vegades perquè és el que toca, saps? És com, clar, ja sóc gran, això ja no toca. O ja estic en la menopausa, ara ja, no?
1: És,
0: com...
1: és igual. No, home, no és igual.
0: Perquè el nostre cos és eròtic, el nostre cos és desitjant, el nostre cos té capacitat de sentir plaer des de que naixem fins que ens morim. Absolutament. Llavors, hem de reconvertir això, no? Hem de reconvertir aquesta idea de la no libido. També parteix de la base, i això donaria per 3 o 4 programes segurament, parteix de la base de la mala idea que tenim de les relacions sexuals, perquè tenim una idea de les relacions sexuals que jo sempre faig la broma d'una mica el circo del sol, saps? Perquè, clar, veiem... Clar,
1: un altre cop la reacció de l'Ester, m'encanta. Diu, això és veritat!
0: Clar, veiem les pel·lícules, veiem determinades... No? I el que tenim és, primer, gent molt jove, sí. I per tant no tenim referents de persones grans, no? Tenint relacions sexuals. L'altre dia vaig veure una sèrie i em va sorprendre molt, perquè hi havia dos senyors molt grans en plan... Bueno, molt grans, no. Però sí, ell igual 65 i ella 70. I tenien relacions sexuals.
1: Que maco.
0: I pensar, mira,
1: a mi m'agrada quan ho veig, guai. Això al cine o a les sèries, perquè que passa molt poc sovint.
0: Clar, crec que és molt important tenir aquests correcte. Referents. Llavors, no tenim referents. A més, la sexualitat l'entenem com una cosa d'entrenament de cardio, bàsicament.
1: Sí, és com una classe de crossfit.
0: Clar, llavors és com, ostres, realment el meu cos no acompanya en això, jo no puc posar la cama cap aquí o estar 10 minuts bombejant en allà perquè no em dona el cos per això. Llavors el que hem de fer, i això és l'important, és reaprendre què significa una relació sexual. Perquè una relació sexual també pot ser el fer-nos carinyos, tocar-nos, estimular-nos, excitar el cos...
1: Sí, no, clar, el falocentrisme l'hauríem una mica de qüestionar, evidentment.
0: Clar, perquè és això, és un
1: cardio. Però és igual, si tu vols, o sigui... Sempre es diu això, que va associat amb aquestes edats la disminució de la libido, no? I llavors, fins i tot, hi ha molts consells de, a banda de la lubricació i tot plegat,
0: no, sí,
1: que
0: sí.
1: Això també és un efecte físic que sí que succeeix, vull dir, però una cosa no treu l'altra, vull dir, tu pots tenir ganes, però no està ben... Vull dir, són dues coses diferents, però sempre ens diuen que l'exercici, l'alimentació equilibrada, tot això ajuda a mantenir d'allò. Home, el que ajuda també és que la teva parella t'agradi.
0: Que la teva parella t'agradi i sentir-te bé amb tu mateixa, perquè, clar, evidentment, sí. Si estàs amb dolors horrorosos, si estàs emprenyada amb el teu cos perquè està canviant, no? Jo em trobo amb moltes dones que és com, no, perquè no m'agrada... I és com, bueno, clar... No, però ja no és que apaguis el llum, és que, clar, si tu estàs incòmode amb el teu cos, és difícil que aparegui el desig sexual. Llavors és, bueno, el teu cos canvia, doncs abracem-lo, no? I llavors jo sempre dic que el desig sexual parteix molt de l'estima cap a un mateix. En el sentit de ser capaç de tocar-me, de tenir plaer, no? Tocant-me el cos. I no parlo de masturbació necessàriament, sinó que parlo de, doncs això, no? Posar-me una crema i sentir aquest plaer de la crema. El que deies de la lubricació també té molt a veure amb aquesta part falocentrista i cortocentrista.
1: Sí.
0: Perquè, aviam, sí que és veritat que si no hi ha lubricació i fem una penetració, pot fer mal. Però podem fer moltes coses que no són penetració.
1: I
0: llavors,
1: tant.
0: El que passa és que és veritat que amb el tema de la lubricació està bé també per mantenir els teixits sants,
1: sí.
0: No? Anar-nos fent massatge i de més. Aquesta és l'altra. Tenim una molt mala relació amb la nostra vulva i això implica que quan es deixa de cuidar sola... no la sabem cuidar. Llavors, jo sempre recomano a la gent que estigui en perimenopausa que igual que ens posem crema al cos i hidratant
1: sí,
0: i demés...
1: Ens hem de posar crema?
0: Que, crema no, ens hauríem de posar un lubricant neutre en base aigua.
1: En base aigua, sí. Important això.
0: Cada dia després de la dutxa una miqueta, per la zona del voltant... No cal entrar dins, eh? Vull dir, simplement per la zona dels llavis interns i al voltant de la vagina. Per què? Perquè això el que fa és, com que entro en contacte amb la meva vulva... Li poso hidratant, però a més el que estic fent és que al tocar una part del nostre cos el que fem és que el torrent sanguini, la irrigació sanguínia, arribi amb més força. Si no toco aquesta part, li costa més arribar a la sang. D'acord. Per tant, si jo ho mantenc actiu, primer que afavoriré que la lubricació natural sigui més gran del que seria si no em toqués, i segon, això, que estic activant tots els teixits, per tant, que estiguin més sans. Llavors, això seria una recomanació que jo sí que faria, per exemple, però torno, o sigui, un lubricant en base a aigua, no cal anar-te'n a comprar el supertop que et costi 50 euros un tubet de 25 grams. Vale? Podem anar a un bon lubricant en base a aigua.
1: Molt
0: que
1: bé.
0: No... I això, i està com en contacte. I ho dic perquè quan veig aquests casos, no, de no, és que ha baixat el desig sexual i de més, és com, vale, com t'estàs cuidant tu el teu cos? Com estàs cuidant tu el teu desig? Perquè tenim també aquesta mala idea apresa de que el desig sexual arriba
1: sol.
0: En plan com... No, com, un,
1: com inspiració divina, no, home, sí. No.
0: Llavors, o el treballem una mica o, evidentment, això s'apaga. I després ja, si no ens agrada la nostra parella, com deies abans, doncs...
1: És que pot passar perquè t'abandones, et deixes jo em conec de parelles que estan perquè la inèrcia de la vida, saps?
0: Total.
1: I, bueno, creuen que el sexe està sobrevalorat, no? El que passa és que us heu deixat d'agradar o heu entrat en unes dinàmiques i, clar, llavors, això, si tu treballes, entenc, al llarg del temps ja ho explorarem tot plegat. I ara que has dit això de la base aigua del lubricant, també podíem un dia entrar en aquestes qüestions. Però serà en setmanes posteriors, si et sembla, Sílvia Catalán.
0: Sí,
1: continuem
0: tant.
1: Xerrant. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Adéu.
0: Adéu.

Abans d'arribar a la una, deixa'm que et parli molt breument d'un altre dels festivals que té lloc aquest mes de juny. En aquest cas literari, la cinquena edició del Festival Quilòmetre Amèrica, que enguany té més activitats que mai. Se celebra del 16 al 22 de juny. L'organitzen Biblioteques de Barcelona i Casa Amèrica Catalunya. Està comissariat per l'escriptor mexicà Eduardo Ruiz Sosa. Té lloc a la Biblioteca Gabriel García Márquez, a la Casa Amèrica, a l'Espai Texas, a la Contra de Gràcia i d'altres espais, també de Gràcia. I hi ha, la veritat, una quarantena de participants de diferents generacions, geografies, tendències creatives. És un viatge, podríem dir, multidisciplinari, narrat a través dels llibres, de diàlegs, de literatura oral, de teatre, de rutes, de tallers, de música, dansa. També hi ha una exposició, presentació, per suposat, de llibres, i compta amb noms ben diversos, 17 escriptors i escriptores, entre els que podem destacar, per exemple, Juan José Becerra de l'Argentina, Pilar Quintana de Colòmbia, Fernanda Trias de l'Uruguai, Aleo Ceguera, amiga del programa, de Mèxic, Mariana Orantes, també és mexicana, bé, i molts d'altres, eh? A més, pel que fa a la moderació dels diàlegs amb escriptors, doncs també compta amb noms que coneixem, com Juan Trejo, com Tony Hill, com Alex Chico, com la professora Olga Jornet, vull dir, llibreters, escriptors, no?, i gent de la cultura de la ciutat de Barcelona que intervenen i que articulen aquests diàlegs amb aquests escriptors. Hi ha també ruta literària, hi ha DJs intervenint en algunes de les activitats del programa. Són 6 jornades en aquesta cinquena edició, més activitats, com et deia, que mai, 19 propostes, i es tracta d'alguna manera també, no, de donar suport a aquesta literatura tan arrelada a casa nostra. I és molt interessant perquè moltes vegades l'origen i el fet de ser escriptor d'un altre lloc, diguéssim, no, però escrivint des de Catalunya, doncs aporta una perspectiva molt curiosa al fet, ja no només de l'origen, sinó de la identitat, sinó també de l'acceptació, sinó també d'aquells temes que et preocupen o no. És una visió molt interessant i jo us animo des del Sota Sospita a que participeu, a que entreu al web també de Casa Amèrica i mireu el detall d'aquestes activitats, no?, i aquestes propostes diverses per conèixer, diguéssim, aquesta part de la literatura. En recordo, cinquena edició del Festival Quilòmetre Amèrica, del 16 al 22 de juny. I ara sí, arribem a la una, com sempre amb música, en aquesta ocasió Josh Conway, Crumble. De seguida, butlletí informatiu, tornem de seguida. Fins ara.

0: Sabem que llevar-se a les 6 del matí és una f***. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt.
2: Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
3: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
4: Badó, no puc més.
5: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
4: Badó, em passo el programa de tardes.
5: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 6 a 8.
6: Bon dia i bona sort.
7: Bon dia i bona sort.
6: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
8: Ràdio 4.
9: Tinc un coeficient intel·lectual de 150-160.
10: Perquè el calcules en euros. En dòlars és molt menys.
11: Sóc aquí per complir els teus somnis.
12: Sota sospita.
13: Això és surrealista.
12: Amb Laura González.

0: aquí com si no haguéssim fet ràdio mai, us vaig explicar el què.
1: És que t'estic buscant unes fotos.
0: No, sí, sí, deixa't estar, deixa't estar.
1: Ara te les ensenyo.
0: A veure, tornem al Sota Sospita. Després d'uns minuts, el Carles entra perquè és l'hora de la seva secció, el Carles Novelles, recorregut cultural, peris, sèries d'actualitat i tot això. I planta el seu ordinador, com sempre, meravellós, està mirant el mòbil i té un micròfon a mig metre a la dreta i un altre micròfon a mig metre a l'esquerra, però davant de la boca no en té cap.
1: Ja està, solució. És que t'estava buscant unes fotos que t'he d'ensenyar perquè parlarem d'un tema i tinc unes fotos que has de
0: veure. Ja, me les enviaràs ara per WhatsApp.
1: No, te les ensenyaré des del meu mòbil.
0: Això és ràdio, i com li expliquem a la gent?
1: No, és igual, no la vull explicar, no et preocupis.
0: Val, d'acord.
1: Fàcil, és fàcil.
0: Doncs va, anem a parlar d'això que em proposes de primer tema, que m'agrada molt. Nous conceptes de les relacions tòxiques a xarxes.
1: Sí, en el mural que jo ara us parlaré, el títol és Xarxes socials, amor i relacions actuals. Aquest nous conceptes de les relacions tòxiques a xarxes me l'he inventat jo, però és bàsicament del que parlen al meu institut. Vinc a parlar avui d'una cosa que han fet a l'institut on jo treballo com a professor de dilluns a divendres, excepte els dies que fem vaga, que aquest mes de maig han sigut bastants. Per tant, hauria de dir de dilluns a dimarts i després de dijous a divendres, i hauria de dir aquest tipus de coses. Bé, és una iniciativa que a partir del meu company Sergi Fernández, que és professor de filosofia i de psicologia a batxillerat. És un professor amb el que jo havia coincidit en un altre centre, és la segona vegada que coincidim, ell i jo. És un tio amb moltes idees i que sempre està fent coses a l'institut. A vegades deixa a la sala de profes petits dibuixos que van dirigits cap als altres profes. Sempre està com fent broma, provant coses i dinamitzant, diguéssim, l'institut. I amb els seus alumnes de psicologia estaven parlant de relacions personals i de com afecta la psicologia a les relacions en el dia a dia amb els altres, i van elaborar un mural molt divertit, per això les fotos ara te les puc ensenyar ja, amb conceptes actuals de les relacions que hi ha a les xarxes socials, amb dibuixos i amb explicacions de cada un dels conceptes i tal. Sí. Llavors hi ha conceptes que jo no coneixia de res i volia avui comentar-los aquí i explicar-te'ls. Mira els dibuixos, també estan divertits, per exemple.
0: Sí, ara ho veig.
1: Veus?
0: Val, d'acord, és veritat.
1: Més o menys.
0: Heu fet mural, o sigui, semblen allò, el típic mural que feies a l'escola sobre el tema que t'enviaven, però en aquest cas sobre aquest llenguatge de l'amor.
1: Exactament.
0: Internacional, eh?
1: Sí, no és un llenguatge més sobre relacions contemporànies.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I relacions no, o sigui, diguéssim que amb comportaments tòxics de les relacions propis de les relacions actuals en aquest món virtual i que costa tant trobar-se i que té molt a veure amb les xarxes socials, amb les aplicacions, etc, etc. Coneixíem, per exemple, el concepte de ghosting, que és un dels que surt. Han fet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conceptes.
0: 9 conceptes.
1: El de ghosting és l'acte de desaparèixer, de deixar de respondre i de desaparèixer d'un dia per l'altre.
0: Sense donar amb ser un fantasma, no?
1: Sense donar, o sigui, cap explicació.
0: Convertir-te d'un fantasma perquè, pum. T'evapores.
1: Ara hi soc, ara no hi soc.
0: Ah, això mateix.
1: Seria això. Després, conceptes que jo no tenia gaire clars o que no coneixia directament i que m'han fet molta gràcia. El concepte de love bombing.
0: Ah, aquest el coneixia jo.
1: Sí?
0: Oh, sí.
1: Què és love bombing?
0: Quan et bombardegen amb missatges d'amor i amb gestos aparents, però que després tampoc va res, eh? Vull dir, és una manera de funcionar també, una manera de conquerir-te per després engegar-te o per després també desaparèixer i fer-te ghosting.
1: Exactament. És una manera com de vincular-te, de crear un vincle molt ràpid.
0: Sí, sí, sí.
1: No? De crear-li una il·lusió a l'altre molt bèstia.
0: Això ho fan alguns homes.
1: Sí, i algunes dones també, no?
0: Bueno, clar, jo no ho sé, perquè jo sóc hetero i sóc dona.
1: Clar.
0: I amb el meu grup d'amigues, que algunes han patit el love bombing directament, jo l'he patit també.
1: Ah, això
0: fa molt de temps, però...
1: Parlem de les amigues? Jo tinc una amiga o...
0: Jo tinc una amiga, a més, no, la meva... Sí. Que llavors coneix algú, no? I de seguida, perquè mai havia conegut amb tu com tu, perquè que interessant, perquè tal, perquè ara t'envio un missatge de bona nit, i ara un cor, i ara et dic com estàs, i ara és que tinc ganes de veure't, tota l'estona així, d'acord? I clar, llavors tu, que ets reàcia, perquè ja t'has fotut unes quantes hòsties, de sobte dius, ai, mira aquest, no? Vull dir, com s'esforça, com tal, i llavors et comences a relaxar i comences a deixar que entri a la teva vida, perquè clar, t'està fent demostracions de que té molt d'interès en tu, vale? Això li va passar a la meva amiga, la que viu a Vilanova. o sigui que no vull dir el nom per si de cas.
1: Hola,
0: és igual.
1: Hola, amiga de Vilanova.
0: Sí, la que viu a Vilanova. I llavors, doncs, al final, ella, me recordo un dia que fins i tot el porta amb un aniversari d'una altra amiga, saps? I ens el presenta, i llavors se'n van de cap de setmana, i la cosa portaven com 2 mesos, però clar, havia estat com bastant intens. I de cop, ella ens escriu i ens explica que ha desaparegut. Però com ha desaparegut? Que li diem el sapo ara, eh? Però bueno, coses nostres. I... que és un llenguatge inventat entre nosaltres també. Bueno, en fi.
1: El sapoing no el tinc aquí,
0: no,
1: eh?
0: Aquí no. Doncs és igual. Es veu que desapareix perquè en un moment donat, ella, quan tornen, que han estat super a gust, que ell li ha dit perquè t'he de presentar la meva mare, perquè tal, perquè la meva germana em diu que feia temps que no em veia tan content, saps? Totes aquestes coses.
1: Aquestes coses, sí.
0: Totes aquestes coses. I ella li diu, ai, és que sí, és que estic molt a gust. Ah, una altra cosa, ell li compra un neceser, d'acord? Amb raspall de dents per casa seva, coses perquè tingui per quan vagi a casa d'ell, perquè... Vull dir, molt heavy tot.
1: 2 mesos, eh, només.
0: Molt heavy tot. I llavors ella, en un moment donat, es deixa anar i li diu, és que és veritat que amb tu m'estic oblidant del món, estic molt a gust, m'encantaria veure... No sé què li va dir. M'encantaria veure cap a on podem anar o què més o tal qual. I llavors ell de cop es ratlla, de manera... Bueno, la deixa a casa perquè tornen de cap de setmana, l'endemà no li escriu, llavors ella, hola, què tal? L'altre tampoc. I el tercer dia que diu, està passant alguna cosa, i ell, bueno, és que m'he agobiat. Perquè vas dir això, i jo vaig sentir que volies compromís, i ell...
1: Pues no m'acabes de comprar un neceser, però quan vingui a casa teva...
0: Però què has estat fent aquests 2 mesos?
1: És que, tio...
0: Clar, doncs aquestes... A mi em va passar també, eh? Amb una persona. Era tota l'estona, tota l'hora, jo pensava, però mira, però és que es deu haver enamorat, jo què sé, saps? I de cop, puf, ghosting.
1: Ciao.
0: Ciao. Fort, és que de sobte m'ha fet por. De sobte t'ha fet por, però tio, si ets tu, si ets tu el que m'estàs dient, et puc venir a buscar a l'aeroport, puc venir a veure't en no sé on, puc venir.
1: Que espera't que presento la meva mare, i després quan tu dius, ai, que contenta que estic, que gust estic amb tu,
0: és que m'he agobiat per si vols anar massa ràpid, perdona.
1: Que fort, eh?
0: Doncs això ho fan.
1: Que fort.
0: Bueno, ja m'ha explicat més que de sobres, el lovebombing i el ghosting.
1: Bueno, això seria
0: ja... Perdoneu l'anècdota i la xapa que us acabo de fotre.
1: No, això, aquest és un molt bon exemple de lovebombing, però clar, lovebombing en principi hauria de ser... Sí, de fet és això que estàs explicant, jo crec. Sí.
0: És això, ja t'ho dic, sí, que sí.
1: Sí. Es fa normalment per... amb un mica amb l'objectiu d'aconseguir el control de l'altre.
0: Clar, per enganxar-te.
1: Per enganxar-lo, llavors tenir tu el control. Llavors ets tu que decideixes si sí o si no. En fi, comportaments tòxics. Un altre, orbiting. Òbviament, orbiting...
0: Orbiting, d'anar orbitant.
1: D'anar orbitant,
0: això què vol dir, exactament?
1: Això és la situació en la que una persona deixa de parlar amb tu, però segueix mirant o interactuant amb el que publiques a xarxes.
0: Per exemple, que saps que t'estan espiant i que està allà. Que se controla tot el que fas.
1: Que no t'escriu gaire, no et fa massa cas, tal, però està per sobre, com mirant-te.
0: Ja.
1: No? Com un...
0: Ja.
1: Es podria dir també...
0: Esther, he pensat en la mateixa persona, sí. Però és que no, això no ho diré en veu alta. No vull dir que no ho puc explicar.
1: Teniu un exemple ja, eh?
0: Home, i tant, però clar. Per si de cas m'està escoltant, no ho dic.
1: Clar. Entonces podria dir buitring, una mica, no? Perquè seria com aquest...
0: Voltoring,
1: exacte, sí. Un altre, roaching, tendència de cites tòxica en la que una persona oculta intencionadament que està sortint o mantenint relacions sexuals amb diverses persones alhora.
0: Oh, mentider de tota la vida, vaja.
1: Sí. Bueno, mentidera. Jo crec que és un ocultador de la veritat.
0: Clar, però això passa també a les xarxes aquestes de Bumbles i tal qual, que diuen, estic en una relació oberta. Una oberta perquè ho dius tu, perquè ella no ho sap que és oberta.
1: Ah, ostres, què dius?
0: Sí, clar, només puc quedar de 8 a 3, sí, clar, quan la teva dona està treballant.
1: Ui, això no sé si té un nom, eh? Almenys aquest cas no el coneixia.
0: No?
1: No, un roaching és més aviat de... No, sí, què tal, sí, quedem, tal, no sé quantos. I, no sé quantos, però no li estàs dient a l'altre que t'estàs veient amb 3 més.
0: Ah, d'acord.
1: O sigui, que no estàs compartint la teva realitat, no estàs sent honest, diguéssim.
0: Ja.
1: No estàs dient la veritat o t'estàs ocultant una part que potser l'altra igual...
0: Que igual, a veure, en la primera cita igual no has d'explicar que ahir vas tenir una cita amb una altra dona
1: no.
0: O un altre home.
1: No cal
0: explicar-ho la primera cita.
1: No.
0: Però clar, si ja tens ganes de veure 3-4 vegades seguides, a veure, que pots jugar a 2 bandes? Sí, però igual està bé que l'altre ho sàpiga, no?
1: Sobretot si la cosa comença a anar una mica endavant,
0: sí.
1: No?
0: Que ja ens passa, ja ens pot passar.
1: Ara venen 2 de les més preferides, eh? Estàs preparada?
0: Estic preparada.
1: Zombing.
0: Zombing?
1: Sí, s'escriu zombie, com zombie, zombieing, vale?
0: Ah, molt bé.
1: Que és quan algú desapareix sense donar explicacions i de sobte torna. convertit en un zombi.
0: Ah, mira, també tingui.
1: És com una espècie de...
0: Check. D'aquests també tingui.
1: És com una espècie de ghosting que el fantasma torna.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Com si res, a més a més.
1: Ei, què tal?
0: Ei, què tal?
1: Però si portes un mes sense dir-me res, poca salta.
0: Exacte, no? Exacte. Llavors, vale, ara la segona part vindrà quan ens diràs com hem d'actuar davant totes aquestes coses, no, o no ho tinc, deixarem no amb les definicions?
1: No, només tinc les definicions, no tinc les solucions.
0: Quina pena.
1: Porto només els problemes, no porto les solucions. Però bueno, aquí cadascú s'ho ha de muntar una mica com pugui, eh?
0: D'acord.
1: La solució passa per
0: zombing.
1: Apartar tota aquesta gent.
0: Sí, sí, sí, sí. Zombing, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, ja...
1: I ara la meva prefe, vale?
0: D'acord.
1: Textlationship.
0: Textlationship.
1: Textlationship.
0: O sigui, tenir una relació a partir de només texta.
1: Exactament. Una relació basada exclusivament en missatges de text, xats i xarxes socials.
0: Que no t'has vist mai, en realitat.
1: Amb molta comunicació virtual, però que no... A més, que no arriba mai a trobada física.
0: Però per què ho feu, això? En general, persones de la vida. Per què ho feu? Perquè a mi també m'ha passat.
1: A mi també m'ha passat, això.
0: I penso, si aquesta persona no em vol... En realitat, no té ganes de que ens trobem per primera vegada.
1: Jo tinc una teoria al respecte d'això. Estàs parlant amb algú
0: sí.
1: que se sent molt còmode en aquest... Bueno, és una teoria, és una explicació.
0: Sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però hi ha gent que és molt fòbica i que es posa molt nerviosa en el moment de trobar-se amb altres.
0: Yeah.
1: Podríem dir que són una mica misàntrops, saps? O sigui, com antigent, antisocials.
0: Yeah.
1: Que en el control del text, de la pantalla, de jo puc expressar el que jo vulgui en qualsevol moment, a més, no estàs parlant per telèfon, que és una diferència molt gran.
0: A mi, aquest em trucava i tot.
1: Ah, clar.
0: Trucava a les 9 del matí, però què fa trucar-me a les 9 del matí? No, estic deixant la meva filla
1: no
0: al col·le.
1: No pots trucar mai a ningú a les 9 del matí, no sé que sigui la teva mare.
0: Oi?
1: Com a màxim. Que les mares sempre es lleven molt aviat i sempre accepten les trucades dels seus fills. Però tu no pots trucar, és que no pots trucar quasi ni la teva nòvia a les 9 del matí. Està prohibit trucar algú a les 9 del matí.
0: Home, a veure si aixeca les 7...
1: El mecànic, pots trucar al mecànic. Si
0: el mecànic,
1: tens un problema al cotxe,
0: sí, per exemple, Hisenda...
1: Oh,
0: bueno,
1: Hisenda,
0: prova, calla. Pots estar trucant des de les 9 del matí fins a les 9 del matí de l'endemà.
1: Aquest és el problema, Hisenda, sí. Sí, sí, sí. Però Textlationship m'ha fet molta gràcia, perquè sí que existeix això, eh?
0: Ja.
1: A mi m'ha passat, està parlant molt, i llavors dius, bueno, què, quan ens veiem? I bum!
0: Ja.
1: Silenci.
0: Ui, és que aquell cap de setmana no puc perquè ta.
1: O silenci, de cop i volta.
0: Ah, silenci.
1: I, ei, ai, perdona, que és que estava fent el sopar, no sé què.
0: I llavors tornem a començar.
1: Tornem a començar i aquella pregunta es va com eternitzant i no hi ha com resposta mai. I sembla... I llavors, evidentment, ràpid ho veus, si ets una mica espavilat,
0: no, clar,
1: veus
0: jo,
1: que l'altre no té cap intenció de quedar-nos.
0: Adéu.
1: Clar, és com... No?
0: Adéu. Perquè jo no tinc cap intenció de tenir converses eternes de WhatsApp, no m'interessa, no et conec,
1: tenir,
0: no sé com
1: o
0: ets...
1: tenir sexting.
0: No, ni parlar-ne.
1: Ni parlar-ne.
0: O si no et conec.
1: Clar.
0: Si no et conec.
1: Clar, és que no pots... No pots conèixer algú fins que no el tens davant.
0: Ah, exactament. Llavors és que és absurd tenir... Bueno, per mi, o sigui, és la meva manera de veure-ho. Però sí que és veritat que m'he trobat també a través d'aquestes plataformes que hi ha gent que li agrada molt estar enraonant dies. Però clar, això no és... No. Jo ja ho dic de seguida, eh? Dic, jo sóc més de fer un vermut.
1: Clar, home, ens hem de trobar.
0: Saps?
1: Està
0: ja
1: bé
0: està.
1: Parlar una mica
0: estableixes
1: perquè...
0: un mínim de temps, sí. Un mínim de temps, perquè no pots arribar i marxar de seguida si veus que l'altra persona no t'agrada. Estableixes un mínim... Jo també faig preguntes prèvies, vull dir, realment ets qui diu ser i que després et poden sorprendre, no? Però...
1: Sí.
0: I ja està, estableixes un mínim de temps i si no hi ha sintonia... Adéu-siau i bon dia i bona sort.
1: No passa res.
0: Com diuen els companys d'aquí de Ràdio 4.
1: Sí, sí.
0: Saps?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, sense més...
1: I en tinc tres més, eh?
0: Val, vinga, va, a veure si tens... Jo tinc aquí una, també.
1: Icing. Icing ve d'ice, de gel,
0: de congelar-te.
1: Que és l'acció de congelar o ignorar algú per limitar la interacció sense cap explicació clara, amb l'objectiu de crear una distància emocional, però sense posar fi del tot ni deixar anar l'altre.
0: Bueno, és una mica de ghosting, això, no?
1: És una mica de ghosting, però mantenint... Com no desapareixen del tot.
0: Una petita esperança, o què?
1: Deixant allà algun... Posant algun like de tant en quant... També hi ha una altra manera de dir-ho que m'agrada molt, que aquí no surten en el cartell, i li volia dir al Sergi que ho fiquessin, però ja tenia el cartell molt ple, que és de les meves preferides, que és breadcrumbing.
0: Aquesta m'agrada.
1: Breadcrumbing.
0: Aquesta m'agrada. Breadcrumbing, que són les mulletes, les engrunes de pa.
1: Les engrunes de pa.
0: Sí. Sí. Llavors és... Que et tenen al banquillo,
1: també
0: vaja.
1: També es pot dir pulgar fitting. Podríem dir.
0: Cigronetting
1: també estaria bé. Cigronetting. Breadcrumbing seria cigronetting.
0: Cigronetting, exacte.
1: Que és bàsicament alimentar.
0: Però amb almoines.
1: Sí, n'adeixem com cosetes.
0: Un almoining.
1: Un missatge aquí, un like allà...
0: Però molt poquet, el just, perquè tu no te n'oblidis i que perquè tu t'imaginis o pensis, tinguis l'esperança de que penso en tu, cosa que no és veritat...
1: Que encara està allà.
0: Sí, però com... t'alimento una miqueta només
1: sí.
0: per tenir aquella oportunitat quan em falli la primera opció, la segona i la tercera.
1: Exacte.
0: Vull dir, tenir-te al banquillo, a la banqueta.
1: Això ens porta a l'últim dels components, que encara me'n quedarà un altre, que és el benching.
0: Benching.
1: Benching ve de bench, que bench és banquillo.
0: Ah, doncs, veus.
1: Que és quan una persona t'omple d'il·lusions sense arribar a una relació oficial perquè té una altra persona per sortir abans que tu.
0: Clar.
1: Bàsicament, el que sempre n'hem dit, un plan B.
0: Exacte, el pla B.
1: O segon
0: Mira,
1: plat.
0: Mira, també, un altre plat. Cop que fem referència als companys de la casa.
1: Sí.
0: Bon dia, bona sort, pla B.
1: Sí, segon plat, no teniu cap problema que es digui segon plat?
0: No, en traurem l'entrellat de tot plegat.
1: Que això ara estàs fent, metaràdio, no?
0: Sí, estic fent... Sí,
1: com una promo, com una promo.
0: Estic fent un metacudit.
1: Exacte. I ens queda una última, vale?
0: Sí.
1: Que és future faking. És fàcil d'entendre, future faking.
0: Future faking.
1: Que és bàsicament prometre't coses que passaran en el futur...
0: I que no són veritat.

0: diferents.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Però bueno, aquí hem fet un repàs bastant interessant de sobre... De, òbviament també fa molta paraula, fa molta gràcia, hem posat aquesta música també.
1: Clar, sí.
2: Això podria ser com el resum, una mica, de tot plegat, no?
1: Però del de veritat, sense...
2: Sense benching, sense icing, sense roaching.
1: Sense ghosting i sense gaslighting, que aquesta no l'hem dit,
2: gaslighting.
1: Però...
2: Gaslighting.
1: Gaslighting. Hòstia, llum
2: gaslighting,
1: de gas.
2: Gaslighting és molt guapa, eh?
1: És molt bona, aquesta.
2: Uf.
1: A més, pensa que és un dels pocs conceptes que, a partir d'una pel·lícula, es crea...
2: Quina era la pel·lícula? Es diu així.
1: Es diu així, clar. En castellà li van dir Luz que agoniza o Luz de gas.
2: Ah, però això és una pel·li antiga, no?
1: És una pel·li molt antiga.
2: Sí, sí.
1: Molt antiga.
2: Sí,
1: que ell,
2: sí.
1: O sigui, la fa parar boja amb ella. Llavors la fa creure que ella està boja.
2: Sí,
1: i llavors,
2: sí, sí.
1: Entre d'altres coses, el que feia és jugar amb les llums de casa. Que s'apagaven, que tal qual... i eren llums d'aquelles que s'encenien amb
2: aquest
1: gas.
2: Aquest concepte és molt interessant perquè, a més, pot anar més enllà de l'amor. Sí, pots fer gaslighting a, jo què sé, als teus col·legues, saps?
1: Bueno, sí.
2: també pots fer ghosting a un col·lega en un moment determinat. També es pot aplicar a l'amistat o a persones, bueno, que tens al teu voltant. Però pots fer gaslighting als teus alumnes, per exemple.
1: Sí, però vaja, que l'origen d'aquest concepte del gaslighting, que fa referència a un maltractament emocional, una persona manipula a l'altra fins a tal punt que aconsegueix que l'altra dubta de les seves percepcions i qüestiona la seva pròpia realitat. També tindreu amics, amigues, el que sigui, familiars, que alguna vegada han dit és que em feia creure que era jo la que tal.
2: Sí, sí,
1: saps,
2: sí,
1: aquests,
2: sí.
1: Que, aquestes persones que enganyen de manera compulsiva,
2: sí, sí, sí,
1: i et diu, estàs boja, veus coses on no n'hi ha.
2: Manipuladors nats.
1: Clar,
2: sí, sí.
1: Doncs, i sí que n'hi havia. Això és un gaslighting, és un llum de gas en tota regla. I l'expressió ve de l'obra de teatre britànica de Patrick Hamilton, després l'adaptació al cinema, que la Ingrid Bergman era la protagonista de la pel·lícula del 1944, també hi havia hagut una del 1940, i llavors això, són totes les... És un tio de bona família, de bona classe i tal qual, que vol fer veure la seva dona que s'està tornant boja. I llavors es amaga petits objectes, li canvia això a les llums, i li diu que té... Com que li falla la memòria, i ella s'ho acaba creient per aquesta capacitat d'ell de manipular per tenir-la sota el seu control. Llavors això d'una pel·lícula acaba convertint-se en una expressió popular.
2: Hem acabat aquest tema perquè l'acabem ja, perquè sí. Ens queda molt pocs minuts i vull comentar només molt ràpid lo de la sèrie de l'Anna Castillo.
1: Però perquè la podem deixar per el proper dia.
2: Sí,
1: si
2: però
1: no.
2: Podem comentar-ho molt ràpid perquè
1: ja
2: tots aquests conceptes encaixen, sí, molt bé amb aquesta sèrie, de més a més,
1: doncs,
2: no?
1: Sí.
2: Perquè és com molt d'aquest tipus de relacions, d'aquest tipus de situacions, d'aquesta, sí, cosa com sarcàstica, com, no? Com cínica, aquestes relacions que ara són com hipòcrites, no? Moltes vegades, que va, és molt, molt d'això. I hem acabat aquest tema, jo em temia la pregunta de quantes d'aquestes n'has fet? Em pensava que tu em faries a mi. Quantes d'aquestes?
1: No, home, no.
2: I no me l'has fet,
1: no.
2: Però ja no pots fer-me-la perquè ja estem fora de temps.
1: Ara ja estem fora de temps, però tots sabem de què va. O sigui, vull dir, no som éssers de llum, vull dir que tots l'hem cagada d'alguna vegada.
2: Sí, jo sóc ésser de llum, eh? Perdona.
1: Parla per tu, eh? Alguna vegada, però vaja, vull dir, jo intento ser molt honesta. Intento ser molt honesta, la veritat, en les relacions, que ara no en tinc cap, però vull dir, cosa que em fa molt fàcil ser honesta. D'altra banda.
2: Sí, això també soluciona no tenir relacions. És cert, això. És una altra solució per no patir.
1: Una tranquil·litat,
2: sí, sí.
1: Tremenda. Però, bueno, vaja, que sí, que m'ha passat totes aquestes coses, saps? I jo de seguida intento dir les coses. Saps? No, mira, no sóc la persona que tu busques, no, tal. O, mira, jo crec que... Saps? Anar per endavant amb la realitat, que m'és igual que em diguin borde, vull dir, al final, però t'estilvio una de temps,
2: sí.
1: No t'has d'esforçar en fer-me el bombing ni merdes d'aquestes.
2: Prefereixes el honesting i el boarding que no pas,
1: sí,
2: el roaching,
1: sí, sí.
2: I el benching.
1: Exacte, i el zombing.
2: El zombing.
1: I tot això, sí.
2: És que aquí el liu, a més, eh? Això.
1: Dificilíssim,
2: no.
1: Dificilíssim.
2: No, no.
1: En fi, doncs...
2: Ho deixem
1: ja ho
2: aquí?
1: Tenim. Sí, ja ho tenim. Mira, pues... avui...
2: El de l'Anna Castillo ho hem de comentar la setmana que ve.
1: Ho comentem la setmana que ve, perquè a més em va agradar molt el títol de la sèrie i vaig dir, vaig a veure-la perquè és que el títol és meravellós, vull dir, estem totes d'acord i ja ho concretem la setmana vinent.
2: Sí.
1: Marxem amb la versió del tema Friday I'm in Love de The Cure per Yo la Tengo,
2: vale.
1: Que m'agrada molt.
2: I tant.
1: I res.
2: Va tocar ahir el Primavera, no, el divendres al Primavera, The Cure.
1: Ah, sí? Ah, sí?
2: Sí, sí.
1: Ah, molt bé.
2: Que
1: doncs
2: clar,
1: quina
2: no,
1: sort els que el
2: no
1: veuen a veure.
2: No
1: vam
2: parlar de Primavera la setmana passada, ja ens
1: ja,
2: ha fet
1: no,
2: tard,
1: però
2: no,
1: ja està.
2: No importa.
1: El que sí
2: és
1: que
2: molt guai
1: fer,
2: aquesta versió, per cert.
1: El que sí que podem fer, si vols, és parlar del sonar.
2: Vale,
1: de gust.
2: Ho podem intentar.
1: O no.
2: Sí, bueno, ho veiem la setmana que
1: ve. D'acord.

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes quan sentiu aquesta sintonia i a més és cap de setmana, no hi ha dubte. Això és el Més que Esport aquí a Ràdio 4. Avui amb l'Helena Ramos al control de so. I un cop més, al Més que Esport ens adonem que l'esport no deixa mai de ser solidari i cada cop vol ser més inclusiu. Ja fa 12 anys que vam començar aquest programa a Ràdio 4 i els esdeveniments esportius solidaris no han deixat de créixer des d'aleshores. I és que avui us volem presentar una nova cursa solidària i inclusiva molt especial que es farà a Osona. No es disputarà fins al mes de novembre, però ja ha obert inscripcions per poder tenir molts participants per una bona causa, la pluridiscapacitat infantil. És la Increïble Trail.
2: Els pròxims 7 i 8 de novembre, Catalunya acollirà la primera edició de la Increïble Trail, una cursa de muntanya per equips que combina repte esportiu, inclusió i solidaritat. L'esdeveniment serà a Folgueroles i recorrerà diversos municipis d'Osona i la Garrotxa amb l'objectiu de recaptar fons i sensibilitzar sobre la pluridiscapacitat infantil en col·laboració amb Nexe Fundació, l'únic centre especialitzat a Espanya per a infants de 0 a 3 anys amb pluridiscapacitat, i Sant Tomàs, organització que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. La cursa tindrà tres modalitats amb recorreguts dissenyats per tècnics de muntanya i instructors d'inclusió per facilitar que persones amb capacitats diverses puguin participar en aquesta experiència esportiva totalment inclusiva. I podran ser-hi persones sense i amb discapacitat, persones cegues, en cadira de rodes o neurodivergents. I entre ells hi participaran atletes amb discapacitat de renom internacional, com la corredora de muntanya Maria Petit, el nedador Jere Mateo o l'atleta paralímpic Paul Macuri. La cursa va adreçada a equips d'un mínim de 6 persones i les inscripcions ja estan obertes amb el propòsit d'aconseguir 100 equips i recollir al voltant de 100.000 euros per ajudar a mantenir la tasca del dia a dia de la Fundació Nexe amb els infants i les famílies. Cada equip contribuirà així a donar suport a la pluridiscapacitat infantil i a generar una comunitat al voltant de valors com la solidaritat, la cooperació i l'accessibilitat.
0: Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Doncs per parlar-ne, per anar-nos preparant de cara al mes de novembre, que és quan tindrà lloc aquesta cursa en la seva primera edició, ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio 4 Lluís Trillo, promotor de la cursa. Què tal, Lluís? Bona tarda.
3: Molt bones, què tal?
1: Gràcies per venir i per fer coses com aquesta, no? Sembla que novembre està lluny, però això vola, no?
3: Sí, els dies passen molt ràpid i realment, vull dir, fer les coses bé implica el seu temps i molta feina a fer. Sí.
1: Doncs ara ens ho explicaràs, però abans, al seu costat l'Anna Pérez, ella és responsable de comunicació de la Fundació Nexe. Què tal, Anna? Bona tarda.
4: Bona tarda, encantada.
1: Doncs encantada també que estiguis amb nosaltres. Pluridiscapacitat infantil, paraula difícil.
4: Paraula difícil.
1: I difícil situació, no?
4: Sí. Sí, nosaltres a Nexe fa més de 45 anys que acompanyem infants i joves amb pluridiscapacitat i també les seves famílies, i es fa des d'un acompanyament integral educatiu, sanitari i psicosocial. Llavors, és intentar sostenir l'entorn més proper també de l'infant, incloent família, i oferir moltes coses, entre elles aquesta part del lleure adaptat.
1: Per exemple, ara parlarem també més del que és això, però encara saludem una tercera convidada que la tenim en la distància i que participarà a la cursa. Ella és corredora de muntanya, que fa coses increïbles com la cursa, que es diu Increïble Trail, i és la Maria Petit. Hola, Maria, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal?
1: Molt bé. Doncs mira, ho hem dit a tu, eh? Encantada que ens acompanyis una estona aquí al Més que Esport, i ja l'hem dit a la Maria, que un dia ha de venir a explicar-nos la seva història, la teva història, Maria, que comença aquesta nova vida que ja fa anys que vius. Doncs un 13 de juliol de 2010, quan vas tenir un accident de moto que et va deixar, doncs, sense visió, no?
5: Sí, bueno, al final la mateixa vida una mica diferent i vista des d'una perspectiva completament diferent. Clar. Sí, al final bueno, és una cosa que et marca i no deixa de ser curiosa perquè tu per dintre ets la mateixa persona i la teva condició et canvia a nivell totalment funcional i a nivell de la mirada social, que és un altre tema interessant abordar. Així que sí. Que en parlem com vulguis.
1: Doncs ho farem perquè hem tingut aquí doncs, molts altres companys de situacions semblants i també esportistes, com per exemple el Paul McCurry, que el tens també tu de guia, no?
5: Sí, de guia, d'amic, de company, i de tot, sí, una mica de tot, el Pol.
1: El Pol el vam comentar a entrevistar doncs, fa molts anys, quan encara no l'havia conegut ningú i ha fet coses realment importants, i també el Jere Mateo, que també ha estat moltes vegades
5: en aquest...
1: Un altre crac, és que sou molt cracs, tots vosaltres. Escolta, Maria, què et sembla que hi hagi una... Dic una nova cursa perquè al final, doncs... per sort, no? Cada vegada n'hi ha més, no? Que posen l'esport a disposició de la inclusió i de la solidaritat, no? Què et sembla aquesta nova invenció?
5: Què m'ha de semblar?
1: Fantàstica,
5: final,
1: no?
5: Tot el que recolzi que el màxim de persones sigui sota la condició que sigui, puguem realitzar esport, sigui també de la manera que sigui, no? L'esport existeix des d'un esport del dia a dia, un estil de vida, una competició, un repte, vull dir, jo crec que existeix també en moltes formes diferents, i tot el que recolzi el que és que les persones, des de la condició que sigui, practiquin esport, sempre a favor.
1: Clar, sempre a favor, i això és important, Anna, suposo també pels nens, nenes, famílies que vosaltres tracteu, no?
4: Moltíssim.
1: És important per tothom, de fet.
4: És important per tothom, és que l'esport, de fet, fer l'esport accessible és una assignatura pendent que s'està treballant,
1: sí,
4: però
1: queda molt camí.
4: Cada vegada més queda molt camí, per nosaltres des de Nexa és un plaer i un orgull que hi hagi iniciatives com aquesta, que a part de donar visibilitat amb aquest tram de la cursa final de 2,5 km, hi hagi la de 100 i altres, no?
1: Ara però que, explica el Lluís,
4: a part
1: això.
4: De la visibilitat, sí, que sigui com aquesta part de donar l'accés a que aquestes famílies amb els infants puguin fer esport també i anar a la muntanya, no? Perquè si tu no els hi poses mitjans o els ajudes també, és com difícil.
1: És bastant complicat, no? Doncs vinga, anem a situar-nos, Lluís. Com serà aquesta cursa, que hem dit que té 3 recorreguts diferents, per tant, una mica per adaptar-ho a tot tipus de participant, no?
3: Sí, al final el que pretén és ser una cursa com molt oberta, també convidant molt a aquest grup de persones, d'amistat, de companys de feina o companyes, etc, que realment es plantegin un repte, no?
1: I perquè és per equips.
3: Sí, és per equips. I sobretot algo més enllà, que els reptes tinguin un propòsit, no? Jo sempre dic que quina sort poder estar al costat dels que podem ajudar, no? Aleshores, el fet de pues, en definitiva, de que vinguis a passar un cap de setmana compartint amb companyes i companys un repte i que, a més, segur que aniràs a dormir molt satisfeta, no? Vull dir, que haurà succeït alguna cosa gràcies a tu, no? Però pel camí hauràs fet esport, hauràs passat una bona estona, hauràs conegut gent, etcètera, no?
1: Aquesta és la finalitat, no? Més important, però d'on neix la idea de fer justament aquesta cursa i allà on es farà?
3: Aquesta cursa neix amb, doncs, bueno, un grup de persones es motiven, es coneixen, es junten i al final decideixen tirar endavant un repte, no? Nosaltres, doncs, bueno, des de la FEC, la Federació de Muntanya, ens coneixem una sèrie de persones, entrem dintre del que és el món de la muntanya inclusiva, comencem a fer muntanya amb la Maria, amb altres persones, i bueno, veus realment que bueno, sempre m'agrada molt algo que diu la Maria, que és el fet de crear oportunitats, no?
1: Sí.
3: I realment és clau que bueno, les persones que tenen la responsabilitat i el coneixement per crear realment una ruta inclusiva i adaptada perquè la pugui fer tothom, doncs penso que era el moment de fer-ho, no? A partir d'aquí ens vam apropar a territori i, bueno, Consell Esportiu d'Osona, la gent d'Osoning, una gent encantadora, fantàstica, que bueno, que des del primer moment ens han ajudat realment a crear bé aquest itinerari i fer-ho bé, no? Amb l'objectiu aquest de, insisteixo, fer-ho bé, no? Perquè tothom en pugui gaudir.
1: Maria, muntanya inclusiva, tu ens has explicat una mica la teva història, no? Com d'un dia per l'altre, doncs canvies no la persona, perquè tu ets la mateixa, però sí la situació i també la mirada social. Això m'ha semblat molt interessant, perquè és com et veuen des de fora, no, Maria?
5: Sí, al final te n'adones, no? Una de les coses que m'han fet més gràcia durant aquests anys és com tu segueixes la mateixa persona, evidentment els anys passen, madures, creixes,
1: clar,
5: no?
1: Com tothom,
5: evoluciones,
1: no?
5: Com tothom. Però sí que és veritat que tenir una nova condició tan adona és de quina és la mirada del món cap a la discapacitat, no? En el meu cas, me n'adono, tot i sent una noia bastant normativa físicament i tenint el privilegi de fer coses que moltes persones amb discapacitat no poden accedir i que no tenen les oportunitats, com pot ser estudiar, treballar, fer esport, és a dir, tot i vivint amb certs privilegis, consideraria dins de la condició te n'adones. Imagina't si pues, una persona que jo, personalment, dins de la putada que se cega, que ho és, sóc una privilegiada,
1: sí, és una putada, ja ho has dit clarament. Social,
5: imagina't aquesta mirada social cap al que seria diferents discapacitats, persones amb un estat d'extrema vulnerabilitat, pluridiscapacitat, quina mirada arriba a ser, no? I com molts cops aquesta mirada directament incapacita les persones, i aquesta mirada va directament de no pot fer això, no pot fer l'altre, tampoc pot fer això, i molts cops aquesta mirada es perd en entendre i voler saber o voler-se preocupar per el que sí que pot ser, i com bé deia el Lluís, donar oportunitats al que sí que pot fer aquesta persona. I així som, i de veritat la vida, almenys en el meu cas personal, puc assegurar que cada dia és una aventura, cada dia es passen coses molt bizarres i surrealistes. Jo precisament em dedico a la inclusió sociolaboral, i això fa que viatgi sola en el dia a dia, agafi avions, trens, es vagi a hotel sola, i de veritat que podria fer
1: un llibre. Ja n'has fet un, del llibre, ja n'has fet un.
5: Sí. Podria fer un altre.
1: Sí, un altre, un altre.
5: De les històries quotidianes, a nivell del que comentes
1: de des de fora, social, no? Perquè tu al final tens una vida molt independent, pel que expliques, no?
5: Sí, procuro tenir-ho perquè tinc les eines i l'entorn necessari. Per això, implicar-me en aquesta cursa, sabent que Nexa Fundació estava implicat, que precisament si alguna cosa dona Nexa són eines, és el que em feia il·lusió. Al final, penso que és molt fàcil conformar-se en dir, vale, jo tinc aquestes eines i aquesta xarxa social, on incloc família, incloc amics com el Lluís, que precisament ho ha dit, amb qui puc fer muntanya, va molt més enllà, no? Al final, hem de procurar que totes les persones que estan en un estat de més vulnerabilitat puguin tenir-la. I si alguna cosa ofereix Nexa, o almenys jo em vaig enamorar del projecte per això, és tenir tota aquesta xarxa social, educativa, de lleure, etc., precisament per uns infants que durant molts anys han quedat totalment despenjats de la societat, que dels 0 als 3 anys, per mi, és de les edats més importants.
1: Clar que sí, perquè és quan tot comença. Nexa té tantes coses que fins i tot té una cançó. Només

0: cantar i canteu, no? Aquesta cançó és original, eh?
1: Aquesta cançó...
0: Era que no et sentíem, eh? Algú t'ha tancat el micro, ara sí. Digues.
1: Sí, deia és que cantem. He dit que i tant que cantem.
0: Esteu cantant aquí, no?
1: I és original. Aquesta cançó l'han fet l'equip de musicoterapeutes i també de Nexa, i l'han cantat i gravat juntament amb famílies a l'estudi de Xiula, del Riqui Arjuna, que justament va ser pare de Nexa també. I és una cançó que just vam estrenar aquest setembre, i és com una mica de lema, i quan ens veu demanar una cançó que ens vam pensar, és perfecta. I ara pensava que la Maria ha dit també dues coses molt importants.
0: Sí.
1: Una, aquesta de la mirada, no? Del no limitar i de capacitar en comptes d'incapacitat, tant que es parla de la discapacitat i la... No? És com el canvi de mirada aquest que cal en la societat, no? Perquè tothom hi tingui un lloc, i la cançó ho diu, no? Com asseguts de peu o estirats, ballant cadascú amb el seu art, no? I l'important és que anexa tothom se sent estimat, aquest punt de mirada, no? D'incloure-ho tot i que ningú se senti fora. I ella parlava també dels suports, no? La necessitat de fer possible els infants amb els quals treballem tenen necessitats altes de suport i altes complexitats, i necessiten aquests suports adaptats que moltes vegades són o molt costosos i és difícil accedir, no? I totes aquestes coses que fan que les famílies puguin accedir a tots aquests suports i poder accedir a la muntanya o al lleure o a l'educació, com fer vida de nen, no?
0: Sí, el que un nen o
1: exacte,
0: una nena necessita.
1: Exacte, i el que ella deia del 0-3 també.
0: Això t'anava a dir, 0-3 són tan petitons 0-3, i des que neixen.
1: Sí, l'atenció a la primera infància, 0-3, de fet 0-6, els centres educatius de Nexa fan del 0 al 6, però la part de respir i lleure atén del 0 als 21 anys. El respir i lleure fem casals, caps de setmana, i llavors fan colònies als estius també. I és aquest punt d'oferir activitats de lleure adaptat a cada infant, no? Als infants, perquè els hi costa trobar coses d'oci adaptades, i també oferir aquest espai de respir a les famílies, d'acompanyar els que cuiden,
0: que puguin descansar una mica, fer una sortideta o el que sigui, no?
1: Sí, o dormir una nit sencera, que és una cosa que
0: sembla, no? Que ho fem cada dia, però que no.
1: I hi ha famílies que no ho poden fer.
0: No,
1: i llavors oferir aquests suports també, no?
0: Sí. És molt interessant. Tot això perquè estem parlant, Lluís, que la cursa doncs és per la pluridiscapacitat. Ara no em sortia aquesta paraula complicada. Anna, abans de continuar amb el...
1: Sí.
0: Pluridiscapacitat vol dir moltes discapacitats en una persona.
1: Sí, és...
0: Normalment de naixement, perquè parlem de
1: depèn,
0: zero a...
1: Depèn. És que pot ser d'abans del part, hi ha diferents, no? Pot ser abans del part, pot ser en el moment de néixer, doncs per una falta d'oxigen en un moment determinat, pot ser una cosa sobrevinguda després, pot ser dins d'aquestes anomenades malalties rares,
0: no?
1: Que no acaben de tenir un diagnòstic. Ja. Hi ha moltes de les famílies que tenim...
0: Que no saben què
1: de vegades... Què és. Exacte.
0: No té arribes, nom o cognom. No
1: arribes a tenir el diagnòstic, no? I llavors és com adaptar, és això, trobar un lloc a on es pot mirar amb cura i que acompanyin, bueno, anar a l'escola, no? I compartir, fer vincle amb altres companys, no?
0: Aquesta tot això part, és el que feu des de...
1: La normalitat, donar el màxim de normalitat possible, no? Que fa feliç la normalitat.
0: I penso. El que voleu, Lluís, a la cursa és que hi hagi aquesta normalitat, que pugui córrer, doncs, una persona que no té una discapacitat com a mínim evident, perquè al final tots tenim les capacitats que
1: exacte,
0: tenim, no?
1: Sí.
0: Al costat, doncs, de la Maria que no veu, de l'altra que va amb cadira, o d'alguna persona que té múltiples
2: amb tota normalitat, no? Jo no sé, a veure si sóc capaç de transmetre.
0: Jo,
2: per mi, la paraula inclusió és una paraula que fa uns anys hi havia sostenibilitat que estava de moda, ara toca inclusió. La inclusió és una paraula, però no... Vale, ja.
0: Ja està.
2: Fem-la. Vale?
0: Menys parlar i més actuar.
2: Sí, aleshores, la normalitat és... Jo vaig a fer muntanya amb la Maria perquè és una amiga, vull dir que ens estimem moltíssim, i de més, jo no vaig allà perquè la Maria sigui una persona... No.
0: Vull dir, la Maria és una persona,
2: és una persona,
0: i tu ets una altra
2: i anem
0: persona.
2: A gaudir-ne, no? Aleshores ens capacitem els uns als altres, etc. No? Jo, com hi ha un origen al fons que m'agrada dir, no? Que és que jo tinc molta sort perquè a mi els meus fills m'han educat moltíssim.
0: Els teus fills t'han educat a tu.
2: Moltíssim.
0: Està molt bé.
2: I m'encantava quan el meu fill venia a casa, el Leo, i em deia, papa, posa'm un paquet de Kleenex, sobretot no t'oblidis, no? Perquè a la Chloe se li cau la baba, riu moltíssim i se li cau la baba, no?
0: I sí. Això parles de quan eren nens?
2: Sí, quan era més peque, i a la seva classe d'una nena, la Chloe, amb paràlisi cerebral, i, bueno, la nena reia moltíssim i se li caia... O sigui, la normalitat...
0: La normalitat aquesta que els nens... són els que
2: els
0: més,
2: nens,
0: millor
2: els
0: fan.
2: Els nens eduquen. Aleshores, parlem de normalitzar i d'anar endavant. Aleshores, la cosa més normal del món és fer una cursa on tothom hi pugui participar, no? Absolutament qualsevol persona. No?
0: Sense límits.
2: Sí, i aquesta és la voluntat realment de... i el repte, no? Que, bueno, de manera natural sorgirà, eh?
0: Que, sí. Suposo, Maria, que una mica el que deies abans és important per vosaltres, en aquest cas per tu, aquesta mirada social normal, diguéssim, no? Que la gent, perquè a vegades potser doncs ens fa com una mica de pena, pensem, ai, pobra, i això no pot ser, no, Maria?
3: Mira, ara parlàvem de normalitzar i el meu cop va bastant ràpid i estava pensant precisament que hem normalitzat tantes coses en els darrers anys, com pot ser la falta d'accés a tot tipus de llocs en base a quan una persona té una condició diferent, en aquest cas, pues, un certificat de discapacitat que existeix per alguna cosa, tampoc és que serveixi de gaire, però em refereixo que hem normalitzat el que no hauria d'estar normalitzat, que és la falta d'accés a llocs que siguin accessibles i amigables. Quan parlo d'aquest amigable, precisament em refereixo a aquesta mirada social per tothom, no? Al final m'ha vingut al cap tot el fet de normalitzar el no poder accedir a moltes coses, de no tenir tranquil·litat i seguretat, doncs, quan surts del carrer per poder realitzar les activitats de vida diària. I precisament si alguna cosa volem és normalitat, però dins d'aquesta normalitat, que no sigui la normalitat que ha existit fins ara, sinó una normalitat on realment hi hagi cabuda per tothom. És difícil, és utòpic, evidentment que sí, però que cada cop tendeixi cap aquí. I queda camí, la veritat, que encara queda camí.
0: Queda camí. Tu vas fent camí per les muntanyes. Com comença? Tu abans d'aquest accident havies anat a la muntanya o havies corregut? Fet curses
3: de muntanya?
0: La
3: muntanya de rave, sincerament. Ja. La muntanya de festa.
0: Clar, està bé, també, és una opció. És una opció.
3: Sí.
0: Però només de festa.
3: Sí, a nivell esportiu, he estat molt vinculada amb el bàsquet durant molts anys.
0: Ah, molt bé.
3: Gimnàstica artística havia fet...
0: Sí, esportista sí que ho eres. Esportista ho eres.
3: Relativament. No sé què era el capítol que em van fer fora del bàsquet perquè el meu pare no s'enfadi. Sí que practicava esport, era bona fent esport, però no m'interessava.
0: O sigui, eres més festera que esportiva.
3: Era una adolescent extremadament rebel.
0: Eres molt rebel.
3: Sí. No, i bé. Doncs no m'interessava. És a dir, l'esport no tenia cabuda dins de la meva vida.
0: Imagina't com ha canviat això, no?
3: Era un talent, vull dir que era una cosa que se'm donava. Jo recordo fer una cursaveta al col·le i quedar la primera noia, però no m'interessava.
0: Ja no, que tenies cosa. Altres interessos.
3: Sí. Aquesta era una mica la meva realitat. La muntanya, de fet, els primers anys de quedar-me cega, jo la veig molt lluny. Vull dir, jo recordo tenir una parella que anava a fer la Picastats, anava a fer el Pedraforca, i jo directament ja era que vagi molt bé, jo no puc venir. Jo ja sabia que jo a la muntanya no podia accedir-hi. Yeah.
0: No,
3: doncs,
0: no t'ho plantejaves, directament... diguéssim.
3: No. Però si no em plantejava ni el sortir de casa, al gimnàs, ja. Ni fer res, no? Al final, quan t'agafa algú que no coneixes...
0: Home, suposo que al principi és molt difícil, Maria. Ha de ser molt difícil, no? Al principi.
3: És un procés d'adaptació, com la majoria de processos de dol i traumàtics de la vida. Sí, al final no deixa de ser un procés d'adaptació, però que no és tan sols un dol, sinó que és una manera de viure completament diferent i redescobrir-te, no? Doncs, en aquest cas, la muntanya... Sí que començo... De fet, la muntanya, a la meva història... comença a aparèixer de manera també solidària. És a dir, jo recordo caminades per l'Alzheimer, pel càncer, per el 2012, 2013, 2014, que són coses que vaig començar a fer per aquí al Maresme, que és la meva comarca, i una mica va ser així, però vaig començar amb un perfil molt baix i veient una mica el que podria anar fent.
0: Ja. Escolta,
3: en cap cas pensava que pogués córrer per la muntanya, t'ho puc assegurar.
0: I que poguessis arribar on has arribat. Com ens has dit que t'agrada la festa, doncs anem a posar música.

0: sé si t'has posat a ballar perquè no et veig, perquè estàs fora. Però en tot cas, ja aquí tots els convidats i convidades ens posen la música. I aquesta és la de la Maria. Perquè explica'm, a veure, aquesta cançó, Hall of Mirrors.
1: Aquesta cançó la tinc a la llista de... Tinc una llista que es diu Espavila.
0: Espavila.
1: Sí, bàsicament. De quan vinga, va. I no em porta tant a festa, em porta més a aquesta a rebeldia, no? Vull dir, la cantar la Brody Dalt és una dona que quan jo era adolescent, bueno, la meva adolescència va començar als 12 anys, però quan tenia 12-13 anys era com una referent, no? Que jo volia ser com ella, jo volia ser tan guai i tan malota com ella. I és una cançó que m'acompanya i que em connecta amb la meva essència, amb qui sóc, i que és molt canyera i m'anima molt quan molts cops la porto, com porto ulleres amb intel·ligència, bueno, intel·ligents, diríem, molts cops corro amb música, no quan vaig per la muntanya, però quan vaig entrant en pla o faig coses com més senzilles, i m'agrada molt escoltar-la, em dona molta força aquesta cançó.
0: Doncs que continuï donant-te molta força. Escolta, i per la muntanya com ho fas? Explica una mica als oients que pensen, com una persona que no veu, la muntanya és complicada, no? Hi ha forats, hi ha pedres, hi ha, no sé, és complicada per tothom. Com ho fas tu, això?
1: La muntanya és complicada i és molt estimulant alhora.
0: Sí.
1: Perquè una persona cega pugui anar per muntanya, fem servir una barra direccional que té entre uns 2 metres i mig, 3 metres més o menys, normalment pot ser extensible, i la persona cega va sempre al mig, hi ha un guia que va primer i una altra persona que fa de guia que va segona. La primera guia és la persona que va decidint quin és el camí a seguir. Vull dir, quan fas una cursa, quan fas, bueno, normalment ja no és una cursa, un entrenament, decideixes com el millor camí dins del recorregut de la cursa, seria. I va dient diferents indicacions. En aquest cas, cap, baixa cap, per si hi ha alguna branca, alguna cosa, genolls amunt, lliure, petites coses que puguin indicar. O sigui, petits detalls, al final tampoc no pots carregar de detalls, perquè si no el guia no podria i la persona cega rebria massa informació.
0: Massa ordres, no li donaria temps, no?
1: Menys és més en aquest cas. Ja. I la persona darrere fa de timó. També és veritat que va donant algunes altres indicacions en cas de que la primera persona es pugui despistar o va descrivint, doncs, si hi ha una pujada, vale, pujada de 100 metres, no? Et dona una mica més d'informació per ser una mica més conscient, per si t'has de guardar, per si pots apretar, etc. I també, si hi ha algun pas complicat des de darrere, mou la barra, perquè la persona cega va junt a la barra amb el cos, i mou la barra com si fos una mica un timó d'un vaixell. Una mica funcionaria així.
0: Mira, aquí ens va venir el Dani Anglada, que el deveu conèixer, o no sé, que també ens explicava la manera de navegar, no? I realment és molt interessant tot plegat. I jo dic, Lluís, aquests itineraris, aquests recorreguts que fareu a la cursa, doncs han d'estar ben pensats perquè persones com la Maria i moltes altres tipus de discapacitat puguin accedir,
2: no? Bàsicament, tot l'itinerari passa per GR i per pista, GR o Corriol. En cap moment sortim d'un itinerari marcat d'aquesta manera, tot i que la cursa arriba a enfilar-se, lògicament, tot el que és l'Skyline d'Osona, que inclús fa una incursió a Garrotxa i es puja fins al Puig de Calb, no? Vull dir, però, bé, tot el recorregut està... manté un itinerari, com et dic, vull dir, coherent, lògic. Sempre diem que si pot passar una jolet, que una jolet, si podria passar una bicicleta de muntanya, és com el màxim condicionant que ens posem, no?
0: La jolet és una cadira.
2: La jolet és un tipus de cadira per persones amb mobilitat reduïda, que té una sola roda, imagina't, d'una mountain bike, no? Aleshores té una sèrie de... Bueno, té com quatre... no em surt ara.
3: Com raïls.
2: Té quatre braços, no? I a partir d'aquí és l'equip porta la jolet, no?
0: I per tant, si cap, doncs qualsevol persona pot passar
2: correcte,
0: per allà.
2: Sí.
0: Es queda molt poc perquè el temps se'ns passa volant. Anna, de quina manera, o sigui, es treballa per vosaltres, no, diguéssim, per recaptar fons, per donar visibilitat, i com participeu vosaltres? Hi haurà persones de la vostra associació que hi participin, o com serà això?
3: Nosaltres d'entrada super agraïts no, de les persones increïbles que han fet aquesta increïble trail. I des de Nexa la idea és fer un equip de Nexa i participar-hi, que hi puguin participar famílies, que s'assumi qui vulgui i que puguin fer, si no podem fer el 100, perquè és com molt d'allò, evidentment, aquests 2.5 que et deia, no, del final, doncs adaptat per famílies i infants, i aquesta part, de fet, des de Nexa fa un any també amb persones aquestes increïbles, de la increïble, hem fet un grup que es diu Mou muntanyes, que és dins del programa de bueno, els caps de setmana, o una opció més d'aquestes de respir i lleure, que fem, anem a la muntanya i descobrim aquestes cadires Jolet, i n'hi ha de més per infants més petits, per joves, i llavors les famílies tenen accés amb aquestes sortides, i fem sortides del cap de setmana, amb la qual jo espero que sí que puguem, que ajudar, a part d'agrair.
0: Segur sí. Mira, d'entrada acomiadarem la Maria, que ja et convido perquè vinguis un dia abans de la cursa, que serà el novembre, abans, aquí al programa. D'acord, Maria?
1: Perfecte.
0: Moltes gràcies. I tant que sí.
1: Ens veiem aviat.
0: Gràcies i felicitats. Adéu.
1: Gràcies.
0: I hem d'acabar, doncs, dient les persones interessades, ràpidament, què han de fer?
2: Sí, fàcil, vull dir, increïbletrail.org, allà tenen tota la informació, veuran de què va tot, i a més es poden inscriure i animar això a grups de companyes i companys, tant de feina com d'amistat, etc.
0: Família, el que sigui.
2: Etcètera, no? El que s'animin a participar.
0: Doncs ja ho sabeu, estan oberts i segur que et tornem a parlar abans que sigui novembre. Però t'acomiadem amb tots, però amb la seva música. We got the power to be loving each other, no matter what happens. We got the power to do that. We got the power, el poder, no? Aquesta cançó de Gorillaz, ja ho diré, és la del Lluís.
2: Sí, bueno,
0: per acomiadar-nos.
2: És la de la increïble, un himne de que tots junts podem canviar coses si ens mantenim junts, no? A més, petita anècdota, que un oasis assumés a Blur a sumar diferències per tirar amb aquesta cançó endavant ja va ser prou màgic i una declaració d'intencions, així que junts endavant.
0: Perfecte, doncs ha quedat genial, ho deixem com a banda sonora d'aquesta cursa que fareu al novembre. Ja torneu a venir quan s'acosti, per explicar-ho millor. I volem agrair l'Anna Pérez, responsable de comunicació de la Fundació Nexe, la feina que fan, i que hagis vingut. Gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I el mateix al Lluís Trillo, promotor de la cursa, que vagi molt bé.
2: Moltíssimes gràcies.
0: D'acord? Us deixem amb música i tornem dissabte vinent. Que passeu molt bona setmana. Adéu.

0: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.
1: Víctor Fernández, benvingut a Sense memòria.
2: Hola, encantat de ser aquí.
1: Encara ens glaça el cor no saber on reposen les restes de Federico García Lorca?
2: Jo crec que el que ens glaça el cor i ens emprenya és no tenir respostes. I encara 90 anys després, doncs no tenim respostes.
1: Víctor Fernández és periodista cultural, escriptor, editor i investigador, i amb ell ens acostarem avui en aquest capítol a la memòria de Federico García Lorca. Ho fem tot just a les portes de l'estiu, en què es compliran 90 anys de l'assassinat del poeta, però la nostra eina principal per a aquesta conversa seran les cartes, la correspondència de la família García Lorca des de que el poeta era ben petit fins a després de la seva mort. És el material més recent amb el que ha treballat Víctor Fernández i que s'ha publicat aquesta primavera a l'editorial Acal sota el títol No te olvides d'escribir. Víctor, tu evidentment, entre moltes altres coses, ets un especialista en Lorca, li has dedicat li has dedicat molt de temps, li has dedicat molta atenció, jo no sé si també passió, però primer que m'agradaria saber és per què, d'on neix aquest interès.
2: Doncs jo crec que un psicoanalista diria que és perquè els meus pares són de Granada i quan era petit m'explicaven històries de Lorca, veia algun llibre de Lorca a casa i jo m'imagino que ve d'aquí, també m'he estalviat molts diners de psicoanalista d'aquesta manera. Però jo diria que aquí ve l'origen, no? I els estius, doncs, amb els pares visitàvem algun dels llocs que Lorca havia estat, i a partir d'aquí és un fill i t'entra la curiositat i continues fins avui.
1: I Granada té, crec que, un punt, una mena de connexió emocional per a alguns. O sigui que...
2: Sí, no, a veure, Granada és una ciutat molt, molt tancada, de vegades és una ciutat molt, molt difícil, i clar, no deixa de ser l'escenari de la vida i la creació, però a mi més que Granada m'agrada més al voltant de Granada, que és la Vega, i la Vega de Granada és realment el primer laboratori en el qual el Lorca troba els materials amb els quals treballarà i crearà la seva obra.
1: Doncs en aquest escenari, en part, ens situarem avui a Sense memòria, amb el nom de Federico García Lorca doncs, en el primer plànol. Però abans de continuar, parem un moment i escoltarem una escena que hem triat de la sèrie de ficció de televisió espanyola El Ministerio del Tiempo. Són els anys 70, García Lorca viatja al futur i escolta a Camarón cantant la lletra d'un dels seus poemes.
3: ¿Y estos pasillos con tantas puertas?
4: No hables muy alto, a ver si nos van a pillar.
3: Ya sabía yo que nos íbamos a volver a encontrar. Bueno, el sueño ya te he visto.
4: Lote.
3: Aunque a veces no sé qué sueño, qué realidad.
4: A mí me pasa lo mismo. A ver, antes que nada tengo que decirte una cosa. Federico, no vuelvas a Granada. Te matarán cuando empiece la guerra, el 18 de agosto de 1936.
3: Pero, ¿cómo puedes saber eso?
4: Venga, vamos. Que si no, no me vas a creer.
3: ¿Hemos viajado por el tiempo?
5: Digamos que ha sido un sueño.

0: Es mi poema. Tanto tiempo después España se acuerda de mí. Entonces... he ganado yo, ellos no.
1: Eso es, Federico. Eso es.
0: Dejemos las cosas como están.
2: És una escena preciosa i a més forma part del pròleg que la historiadora Esther López Barceló ha escrit per aquest llibre de cartes de la família García Lorca que en Víctor Fernández acaba de publicar, perquè en el pròleg ella fa referència precisament en aquesta escena. I jo et pregunto, tu, Víctor, ets un dels detractors o dels enamorats d'aquesta escena?
3: A veure, el pròleg que ha fet l'Esther López Barceló és meravellós i no podia tenir una millor prologuista. I el que ha escrit és fantàstic. Sobre aquesta escena, clar, allò de dir... al final... he ganado jo. No. Per desgràcia, van perdre tots. Perquè el van assassinar. I van perdre una persona i després la seva obra. I per desgràcia, en el seu cas com el de tants altres, doncs el triomf en aquest cas del feixisme va ser silenciar-lo, i va silenciar una veu molt, literàriament molt, molt potent i molt necessària. Afortunadament el podem llegir, afortunadament el podem recordar, però no oblidem que va morir amb 38 anys, o sigui que estava en el moment més potent a nivell creatiu. I en aquest sentit van guanyar ells, els assassins, perquè el van matar. Jo ho veig així, perdó.
2: De totes maneres, Federico García Lorca mai ha acabat de desaparèixer de l'escena pública espanyola.
3: No, però...
2: es manté, vull dir, és, jo el veig com un personatge, com una persona, com una idea, sempre present, amb més o menys intensitat, però sempre present.
3: Sí, perquè... és el que passa amb aquests creadors, que la seva obra és vigent sempre. Jo crec que a nivell de creativitat, a nivell de geni, podríem comparar fàcilment amb Picasso, els dos andalusos, però el que passa, Picasso viu molt, molt més temps, però l'obra de Lorca, com la de Picasso, parlant de temes que són tan propers a nosaltres, l'amor, la tragèdia, la natura, i és fàcil sentir-se identificat, però no només identificat un lector, ja parlant de Lorca, ja de Xenon Picasso, no només un lector d'aquí, sinó un lector de Xina, un lector de l'Índia. Parlem de l'autor en llengua espanyola més traduït després de Cervantes. Vull dir, la vigència i la potència de la seva obra es veu en aquest sentit, de que tothom l'entén. És un cas únic a les lletres espanyoles.
2: Uh-huh. Et deia això, lo de la seva presència, perquè, per exemple, fa tot just dos setmanes que la pel·lícula La bola negra, sí, de Javier Ambrosi i Javier Calvo, que són més coneguts com los Javis, doncs ha rebut el premi a la millor direcció al Festival de Cinema de Cannes. Però, per exemple, doncs, durant tot aquest procés informatiu, moltes vegades que seguim un festival de cinema, el que ha alterat el discurs públic, doncs, han estat les declaracions d'ells, sí, declaracions reiterades a les que feien referència a que a Lorca el feixisme el va assassinar per ser gay. Vull dir, és... i clar, quan sents aquestes declaracions que potser limiten molt la figura i la definició, jo no dic de la persona, sinó potser d'alguns fets, uh-huh, històrics, jo crec que força estudiats, doncs et planteges algunes coses. Tu què en penses d'aquesta manera d'explicar o de reivindicar la figura de Lorca?
3: A veure, l'homosexualitat va ser un dels motius pel qual el van matar. Lorca, quan és assassinat, representa tot el que no li agrada al feixisme. Vull dir, és una persona d'esquerres, és homosexual, és, no oblidem que, per exemple, l'any 35 a Barcelona, quan a la tardor, quan fa Doña Rosita Soltera, les floristes de la Rambla el declaren el poeta del poble. Vull dir, és una persona popular, que omple els teatres, que té 5 o 6 edicions al Romancer Gitano en aquell moment, que és tot un rècord. És una persona coneguda, no és un desconegut, i és una persona molt odiada per les dretes. Quan ell posa en marxa La Barraca, una publicació que es diu Gràcia i Justícia, fa mofa d'ell i se'n riu de la seva sexualitat obertament, a titulars. Jo crec que és un motiu, jo crec que no està malament que es recordi aquest motiu. Evidentment hi ha també altres motius, però jo crec que el més important és recordar que el Lorca va ser assassinat a Granada, a la seva ciutat, com una víctima més de la repressió que va tenir lloc allà, perquè allà es va crear una cosa molt semblant a una màquina de matar des del govern civil de Granada, i aquella màquina de matar li importava poquíssim la vida de ningú, ja fos un escriptor, ja fos un camperol, ja fos una costurera, com passava en el cas de la costurera que anava a casa de Falla, que també va ser assassinada.
2: Sí, perquè tu, a partir de la figura de Lorca, per exemple, has pogut estudiar, documentar-te, fer-te la descripció de, per exemple, com va ser aquell estiu a Granada, a l'estiu del 1936?
3: Quant de temps tenim? sí, a veure, sí. Sí, jo he investigat, he treballat el tema de l'assassinat en el diari, he pogut parlar amb gent, he pogut consultar documents, etcètera, no? I jo crec que tenim els fets i els noms, els tenim. Ens falten alguns detalls, no? Però el que sí sabem és això, que el 16 d'agost és detingut a les 5 de la tarda a casa de la família Rosales, on ell estava convidat pel seu amic Luis Rosales, i d'allà se'l porta un grup d'homes amb armes, que un d'ells és Ramon Ruiz Alonso, i el porta al govern civil, i a partir d'aquí es perd el seu rastre, i Lorca es converteix en un desaparegut com poden ser els de Alemanya als anys 30-40, com pot passar a Xile, com pot passar a Argentina. És una víctima més de la repressió, és una víctima més del feixisme.
2: I el seu cunyat, que era l'alcalde de Granada, sí, també va ser assassinat en aquells,
3: sí,
2: dies.
3: Ell és detingut els primers dies de la guerra, i el cunyat és assassinat la matinada del 15 al 16 d'agost, i el 16 per la tarda ell és detingut. O sigui que el mateix, pràcticament el mateix dia, són assassinats els dos. El que passa, hi ha una diferència: el cunyat és afusellat a les tàpies del cementiri de Granada. Afusellat vol dir que hi ha un procés. Lorca va ser detingut i portat a un lloc on el van matar. Vull dir, no va haver cap sentència ni cap judici.
2: A mi, de fet, tant aquest debat de tornar a intentar recordar o repensar les dades, parlo des del meu punt de vista personal, o particular, repensar les dades de què en saps, del que va passar, com va passar, per intentar posar... M'ha agradat, perquè he hagut de fer una mica, una altra vegada, aquest exercici, i tot just, precisament, a partir del debat públic que es va generar, doncs, amb la presentació i premi de la pel·lícula La Bola Negra, que evidentment no he vist encara, amb la qual no la puc valorar ni la valoro, vull dir, no entro aquí, però i a més amb la proximitat de l'entrevista, de la conversa que teníem prevista tu i jo, doncs m'ha permès, el que passa és que ho vaig haver de fer ahir, i és un document de més de 3 hores de durada, i algunes parts me les he hagut d'anar saltant, però m'ha servit per recuperar de l'arxiu de Televisió Espanyola el programa de La Clave, que presentava José Luis Balbín, i que l'any 1980 doncs va dedicar tot un programa a l'amor de Lorca, i de sobte, quan el recuperava, em vaig donar compte que estava davant d'un document que és un luxe de document, perquè dels 6 convidats que hi ha en aquella tertúlia que dura més de 3 hores, independentment de la pel·lícula, 4 dels convidats van conèixer directament a Lorca, i un d'ells precisament era el seu amic Luis Rosales, al que tu feies referència ara, i de fet va ser la seva família la que va acollir en aquestes darreres hores a García Lorca, quan més o menys ja tots sabien que l'estaven buscant per assassinar-lo, i probablement. I en aquell programa també estava l'historiador, també gran especialista en Lorca, que és Ian Gibson, i que en aquest programa del 80, doncs, per exemple, presentava un document que ell acabava de trobar, que en aquell moment era inèdit, un document de l'any 1939, perquè el 39 on acaba la guerra, doncs quan es comencen a posar en ordre algunes qüestions oficials, doncs les autoritats, clar, van decidir que havien de preparar el registre de defunció de Federico García Lorca perquè deixar constància al registre civil. I llavors es van demanar una sèrie d'informes. Recuperem el que deia Ian Gibson en aquest programa de la clave de fa, no sé, 40 anys, més.
4: Este expediente contiene un documento en el cual el juez, estamos en el año 39, ordena al jefe de los servicios de investigación de Granada que investigue sobre las ideas políticas de Federico García Lorca y que comunique al juzgado si, y cito, era o no afecto al movimiento nacional. Y el documento contiene la contestación, que tiene la fecha 28 de marzo del año 1940. Y el jefe de los servicios de investigación dice, y cito, tengo el honor de manifestar a ustedes que el referido Lorca estaba considerado como desafecto al referido movimiento. Pero es un documento oficial, es interesante. Es decir, para ellos, aquí no consta nada de una riña entre homosexuales.
5: Claro, no.
4: El hombre era desafecto al movimiento.
2: Víctor, t'hauria agradat, ja sé que per edat no és possible, però t'hauria agradat participar en un debat, en una tertúlia com aquesta, amb aquests personatges, i et dic, i era el mateix Luis Rosales, sí. Però també hi havia altres amics, els que van fer en el seu moment l'escenografia d'algunes de les obres de Federico García Lorca. T'hauria agradat estar?
3: Mira, si no m'equivoco, bueno, tinc la sort i el privilegi de poder considerar-me amic de Ian Gibson. Per tant, un dels membres de la taula ho tinc resolt. I jo no estaria segurament parlant amb tu si no fos perquè...

0: va fer del Lorca i remenar en els seus papers. Si ja els papers i els dibuixos són una meravella, que hagués estat parlar amb ell, no, segurament no tindria preu. M'hauria agradat moltíssim, però bueno, aquests dos, però la llista, puc fer una llista molt llarga, no?
1: Bueno, per cert, jo no va preguntar-te que què tal la relació amb Ian Gibson, vull dir, continueu parlant, us ajudeu a investigar, no sé, compartiu material?
0: Sí, compartim material. De fet, aquest llibre de cartes s'ha enriquit amb una carta molt llarga, inèdita, de 4 pàgines de Lorca al seu pare, de 3 o 4 pàgines, que està fotocopiada entre els papers de Gibson, que es conserven al Centre d'Estudis Lorquians de Fontevaqueros, i ell em dona permís per remenar els seus papers, i ha estat una sort immensa. O sigui que sí, jo moltes vegades trobo alguna cosa i ell em respon un correu, parlem molt per telèfon, bueno, sí, ens suportem.
1: Doncs anem a parlar de les cartes, anem a parlar d'aquest No te olvides d'escriure. Jo quan mirava el llibre, jo m'imagino la teva feina amb la correspondència de Lorca, perquè a més no és la primera investigació sobre la seva correspondència que fas, ja fa molt d'anys, vull dir, has tractat altres correspondències, sí, també amb Dalí, altres específiques de la seva mare, vull dir que has treballat el món epistolar de Lorca, l'has treballat des de diferents vessants, però jo quan miro precisament en aquesta feina, jo la veig com si fos una prospecció arqueològica epistolar.
0: Sí, hi ha alguna cosa d'arqueologia, i l'Esther en el seu pròleg parla també d'arqueologia. Sí, a veure, es tracta de... això és un mosaic, que has de buscar totes les peces del mosaic, i tens moltes, però després, a mesura que vas fent el llibre, vas veient que hi ha un arxiu que té una cosa, hi ha un col·leccionista que té altra. Et poso un exemple. La correcció de les darreres galerades, vull dir, ja tot maquetat, vaig colar una carta més, perquè va sortir una carta més. I no són totes, perquè sabem que hi ha més, però no han aparegut o s'han perdut per sempre, no? Però hi ha una feina aquí de mirar tot el que s'ha publicat i després de picar unes quantes portes.
1: Què és el que té més d'emocionant aquesta darrera col·lecció epistolar? Vull dir, poder mirar, per exemple, la mirada del Lorca nen? O nen, bueno, o força jovenet? Bueno, on és estudiant jovenet?
0: De fet, hi ha una carta al principi del llibre, crec que és la segona o la tercera, que és inèdita, i és del Lorca nen. És una carta que escriu a la seva tia, i ell l'escriu la mare, i ell es limita a firmar, però fa un comentari a la firma, t'escriu perquè veus que aquesta és mi firma, una cosa així. Ja del Lorca nen hi ha molt poc, però jo crec que el que és... hi ha una part de les cartes que a mi el que em sembla més interessant és que podem veure el naixement de l'escriptor, perquè podem veure el Lorca, per exemple, quan està viatjant, els viatges d'estudis que fa un professor de l'Universitat de Granada, que es diu Martín Domínguez Berrueta, que se'n van per Burgos, Toledo, etc. I va escrivint, fa com de cronista, explicant als pares el que està fent, però a la vegada és molt part d'aquests materials ja començaran després a formar part del primer llibre que escriu, que és un llibre de proses de viatges que es diu Impressions i paisatges. I en el llibre es veu això de que estic escrivint, però a la vegada veus a la mare que pregunta què estàs fent, què estàs escrivint, on portes els teus papers, qui els publicarà, no nos dices nada de la persona que te lo va estrenar, etcètera, etcètera, no? I jo crec que en aquest sentit les cartes tenen aquest interès, no? De veure com va sortint l'escriptor, perquè no podem oblidar una cosa, i és que aquest any estem parlant del 90 aniversari de l'assassinat, però a mi m'agrada molt dir que aquest any, a l'octubre, és el 110 aniversari del naixement de l'escriptor, perquè ell en una anotació diu, escriu la data i diu un any que nací hacia el bien de la literatura.

0: i és el naixement de quan ell es considera que és un escriptor.
1: D'aquest viatge d'estudis que fas referència, a mi m'ha fet molta gràcia quan explica quan entren, quan aconsegueixen entrar, vull dir, perquè els hi permeten entrar al, perquè crec que és d'aquest viatge, a un convent de clausura, el convent on estava Santa Teresa, i com explica tot. I ell és conscient fins i tot del moment que estan vivint, vull dir, perquè això no és l'habitual que es pugui entrar en aquell espai, vull dir, el sap valorar-lo, no? Fins i tot em quedo amb el detall de que intenten fer-li o fan fotografies a algunes de les monges que evidentment no poden. Bueno, m'agrada molt aquesta mirada també una mica pícara i emocionada.
0: Sí, ell, seguint amb el que tu estàs dient, ell fa una fotografia en paraules del que està veient, i ell, en lloc d'enviar una postal a la família, envia una carta. I en lloc d'enviar una postal amb una imatge de l'església, del claustre, el que sigui, envia la descripció de cronista. Aquestes cartes, i molt de temps després les de Nova York, jo crec que tenen un punt periodístic, potser també perquè com un, és la feina que té un, doncs veu, vol veure alguna similitud, no? Però fa de cronista i ell envia una fotografia en paraules del que està veient, no?
2: Carta de Federico García Lorca als seus pares, Ávila, 19 d'octubre de 1916.
3: Queridos padres, estoy contentísimo. Aquí la gente nos atiende una enormidad, y la ciudad es una joya del arte. Es como si la Edad Media se hubiera levantado del suelo. Palacios señoriales. Las murallas están intactas que rodean toda la ciudad. Los campesinos visten como antiguamente. Hablan divinamente y están enormemente educados. Como son fiestas de la Santa Madre Teresa de Jesús, aquí hay muchos de ellos y hemos hablado con muchos. Hoy ha sido el día teresiano, y acompañados del gobernador y del alcalde, hemos recorrido los monumentos de la santa. ¿Dónde nació? ¿Dónde fue bautizada? ¿Dónde fue monja? Y ahora lo gordo. Con permiso especial del nuncio, hemos visitado la clausura del convento de la Encarnación. A la clausura no entra nadie, y hemos entrado nosotros. Es estupendo. Todas las monjas estaban allí, cubiertas con largos velos. Nos acompañaron las monjas más viejas. Una iba delante tocando la campana para que las monjas se retiraran y no nos vieran. Yo estaba emocionado de ver aquellos claustros donde vivió la gloria más alta de España, la mujer más grande del universo como es Teresa de Jesús. Mamá, me acordé mucho de todos vosotros porque os hubieran gustado mucho estas cosas que hacen volver la vista a otra parte más alta que la tierra. Estoy contentísimo porque he visto un convento de clausura perpetua todo por dentro. Eso no lo ha visto nadie, nada más que el rey y nosotros. Papá, yo estoy muy contento. Como compro cosas, el dinero merma. Besos a mis hermanos. Recuerdos a las mozas Paquita y Encarna. Os abraza y os besa con cariño vuestro hijo. Federico.
1: Però ho fan gairebé totes les seves cartes, perquè anys després, no sé si en el 25, 26, quan està a Barcelona, quan està a Cadaqués, no només explica, per exemple, la seva experiència o que anirà a casa de Dalí i com és la... Però ja fa una crònica, primer, de com és la família de Dalí, del que veu de la Barcelona en aquell moment. Vull dir, l'any següent també fa el seu dibuix de Barcelona. Deixa pincellades polítiques, pincellades socials, hi ha molt.
0: Sí, a veure, per una banda, hi ha també la cosa de que ell quan escriu a la família, per exemple, quan està a Madrid a la residència d'estudiants, ell vol demostrar a la família que està allà, que està estudiant, que està aprofitant el temps, perquè en el llibre hi ha també les cartes que ell rep dels pares, i els pares li pregunten això de que quan vas anar als estudis, no t'oblidis de que has d'estudiar, etcètera, etcètera, no? I ell compensa una cosa amb l'altra, no? Sí que estic estudiant, però mireu, a la vegada estic aprofitant el temps, si m'ha convidat la família Dalí a Figueres, faré una lectura, ha estat un èxit, la lectura de Mariana Pineda, el pare Dalí m'ha fet un homenatge, han vingut els intel·lectuals de Figueres, etcètera, etcètera. jugar amb aquestes coses també, però per convèncer la família que no estava de vacances, no?
1: Sí, perquè avui a Sense Memòria estem conversant amb Víctor Fernández, que és periodista, escriptor i una persona que durant anys s'ha dedicat a investigar també la figura de Federico García Lorca, però sobretot a partir del seu epistolari, de les cartes amb les que es va comunicar amb amics i en aquest cas família, segurament és la visió més íntima. Tu insisteixes insisteixes en la vinculació de Lorca amb la seva mare, amb Vicenta, sí. Lorca, vull dir, la sí. que realment li dona suport, l'empeny a continuar la seva carrera literària és la seva mare. La seva mare, sabem que era mestra, sí. però què més sabem d'ella?
0: Doncs va tenir una infantesa dura, va trobar una feina com a mestra d'escola en un poble de la Vega de Granada que es diu Fontevaqueros, i allà coneix a un senyor que feia, bueno, que havia enviudat i ja estava fent fortuna com a terratinent, que es deia Federico García Rodríguez, i es casen i tenen una família. Ella deixa la seva feina, com passava en aquella època, i es dedica a crear una família. I ella és... això que parlàvem abans d'aquest component social, tot i que ja no era mestra d'escola, per exemple, ella feia lectura a casa de Víctor Hugo, de les novel·les de Víctor Hugo, i la gent del poble, que no sabia llegir, s'acostava per sentir-la. O sigui, continuava sent d'alguna manera mestra. Respecte al seu fill, a Federico, sempre té una preocupació, com totes les mares tenen amb els seus fills, no? Però té una gran preocupació pel futur de fill. Primer, que no li falti res, vull dir que no passi fred a Madrid, a la residència, que tingui mitjons, que tingui la roba d'abric, etc. Les coses normals.
2: Carta de Vicenta Lorca Romero al seu fill Federico, Granada, 23 de febrer de 1921.
4: Querido hijo, mucha gana teníamos de recibir carta tuya y veo que estás bastante ocupado y bastante preocupado con tus cosas. Pero hijo, ten fe, que yo confío en que Dios y su madre te ayudarán y saldrá todo bien. También me alegra saber que se ha inaugurado la imprenta con la cual cuentas tú para muchas cosas. Con qué ánimo y valentía para el trabajo, pues a mí me parece que todo se va presentando bien. Habrás recibido 100 pesetas que te ha mandado papá para tus gastos particulares y pagar las cosillas que habías comprado. Y respecto a tu calefacción, haces aquello que tú veas más prudente. Pues yo no sé si una estufa eléctrica gastará muchas bujías y saldrá más costosa que de otra clase. Tía Rosario y lo mismo tío Luis te manda un abrazo, pues se encuentran hoy en casa, porque viene a que le cure Otero todos los días desde Pinos. Muchos besos de tu padre y hermanos, recuerdos de toda la familia y un fuerte abrazo de tu madre, que muchísimo te quiere. Vicenta.
0: Però, a part d'això, es preocupa molt per la seva obra, i jo aquests dies he dit que i crec que és així, ella actua d'alguna manera com una espècie de gent literària, perquè el va guiant. Hi ha una carta que per mi és l'emblemàtica en aquest sentit. Ella és la primera persona que li diu el fill ha fracassat en el teatre amb Martínez Sierra en el Maleficio de la Mariposa, i ella li envia una carta i li diu: ahir per la nit vam anar al teatre aquí a Granada i vam veure Margarida Xirgo, i ostres, és que bona que és, i per què no penses en ella? I la Xirgo un temps després es convertirà en l'actriu que posa en marxa el teatre de Lorca, que realment dona a conèixer el teatre de Lorca.
1: Amb Xirgo estrena Mariana Pineda, sí. Ho fa precisament aquí a Barcelona, crec.
0: Exacte, al Teatre Goya.
1: Al Teatre Goya, vull dir, i de fet és la primera obra de teatre d'alguna manera. No és la primera que fa, però sí amb la que triomfa, amb la que despega la seva carrera com a autor de teatre.
0: Sí, té un èxit relatiu, però la obra del teatre és que la va estrenar amb De Quarts del Dalí. Va ser una aposta de risc de la Xirgo, una dona que estrenava a Guimarà, a Valle Inclán, vull dir que anava a sobre segur als Machado, i a un autor desconegut li dona aquesta gran oportunitat, no? Però ella després serà la que estreni Germa, serà la que estreni Doña Rosita, i La casa Bernarda Alba està escrita pensada en ella. I de fet, quan ella no estrena Bodas de Sangre, molt de temps després, al 35 a Barcelona, és quan es fa realment el que Lorca considera que és l'estrena de Bodas de Sangre, i és amb la Xirgo.
1: Bueno, i de fet, clar, anys després, en el 36, quan Federico viatja a Granada, que és quan el detenen i desapareix, precisament el que he sentit sempre explicar és que ell viatja a Granada d'alguna manera per acomiadar-se a la família, perquè està a punt de marxar amb Margarita Xirgo a Mèxic.
0: Sí,
1: perquè ells tenien, vull dir, havien d'estrenar allà o havien, m'entens? Fins i tot aquella visita, ella era una visita curta abans de continuar, doncs, aquesta carrera. Sí. que estava tan unida o tan pròxima amb Margarita Xirgo.
0: De fet, quan ell arriba a Granada, primer, ell, entre altres coses, ve per acomiadar-se, per celebrar el seu sant, que és també el sant del pare, i Sant Federico és el 18 de juliol, i com publica un diari de l'època quan arriba a Granada, el defensor de Granada, diu, se encuentra estos días en Granada para pasar una breve temporada, el nostre amic Federico García Lorca, però ell anava a Granada per després agafar el vaixell i marxar a Mèxic, on l'esperava la Xirgo, no? Jo, a més, sempre m'he preguntat què hagués passat a Mèxic. Vull dir, la mort és el gran tema, un dels grans temes de l'obra de Lorca, i no sé quin impacte hauria tingut a ell arribar a Mèxic i veure l'altra lectura que es fa de la mort, que és la de la mexicana, no? Que és pràcticament una festa.
1: Sí, i ara que hi dius això, penso això, i ara em plantejo, que no m'ho havia plantejat mai, com ens hauria explicat Federico la Guerra Civil? I el franquisme, però posterior, és que no sé com, ara mateix, vull dir, mira, era una cosa, com l'hauria explicat ell? Perquè clar, ell va desaparèixer en els primers dies, vull dir que...
0: De fet, d'alguna manera l'explica a Bodas de Sangre, quan la mare diu, aquí hay dos bandos, que hay dos bandos, tu con el tuyo y yo con el mío, això és la Guerra Civil. Ja l'explica d'alguna manera. De fet, una de les obres que deixa Lorca inacabada és l'anomenada Comèdia sin Título, i aquella obra que està escrita l'any 36 és l'esclat d'una revolució al teatre, i d'alguna manera ja veiem ja un ressò del que passarà a la Guerra Civil.
1: Bueno, hem parlat de la mare, evidentment. Sí. La mare ocupa un lloc central en la vida de Federico García Lorca, i el seu pare sempre se'ns el presenta una mica com la persona que volia una mica que estudiés, que fes. Sí. Dret, però és així? És tan clar i tan lineal?
0: A veure, el pare volia que el fill tingués una carrera, estudiés dret, i un cop acabada la carrera que fes el que volgués, però ell no veia clar que el fill es pogués guanyar la vida escrivint, i no és fins realment fins al final, fins l'any 33-34, quan Lorca viatja a Argentina i té un èxit espectacular, que ell veu que realment li va bé. De fet, en el llibre reproduïm alguns dels rebuts del que guanya durant conferències, o el tant per cent que se n'emporta per les butaques, però no oblidem que a Mèxic, per exemple, Bodas de Sangre supera les 100 representacions, que és una barbaritat en aquests teatres immensos, no? Però ja dic, el pare no ho veia molt bé, i de fet en el llibre hi ha dues cartes de Lorca al pare, que és una manera de, en aquelles cartes és una manera de dir-li, escolta, deixa'm que faci el que jo vull, que sí, que estudiaré, però si tu vols jo torno a Granada, però jo tinc ara un deute que és el que jo entenc que és l'art i m'has de creure.
1: No, jo dic perquè moltes vegades, més enllà del que es manifesta, hi ha també el que es fa, no? Vull dir, i per exemple, clar, el pare sí que té l'interès una mica de que el seu fill estudi i tingui una estabilitat professional o laboral o econòmica, però tu deixis les primeres obres, que a més d'alguna manera fracassen o no acaben de tirar, de Federico García Lorca, el que les financia és el seu pare.
0: Sí,
1: el pare... El suport econòmic realment del seu pare el té...
0: Mira, una de les sorts que he tingut amb el llibre és trobar carta de la mare a l'impressor del llibre de poemes, Maroto, que diu, no, li pagarem tant, però sí, el pare, tot i que vol que el fill estudi, el pare li finança impressores de paisatges i llibre de poemes. O sigui, el pare fa una feina de mecenatge, però, clar, a canvi d'això vol resultats acadèmics, no?
1: No, i a més la part econòmica està en moltes cartes, no? És a dir, hi ha moltes cartes en les que explica el que està fent i en algunes demana... O sigui, ell intenta mostrar certa prudència en la seva despesa, però igual, tot i així no li arriba, necessitarà diners, fins i tot des de la seva època d'estudiant, des d'aquest viatge que comentaven abans, que fan sí. Per diferents indrets d'Espanya, fins i tot quan està després a Barcelona, quan ha d'anar a Cadaqués, que explica molt bé la qüestió econòmica de com es finançarà, a qui en conviden, a qui no en pagaran perquè no tenen subvencions, però el viatge el tinc cobert. Però no us preocupeu, que si m'heu d'avançar diners ja us el retornaré jo. Vull dir, em sembla una mica la meva filla quan està fora.
0: Bueno, fins i tot en una carta arribo a dibuixar una passeta per dir, això és el que necessito. Sí, jo crec que també en aquest sentit hi ha aquesta cosa de que com la mare ho havia passat tan malament a la seva joventut, hi havia la por de que es tornés a repetir, no? El que passa és que, clar, la família és una família econòmicament bona, com passa amb totes les joves que van a la residència d'estudiants a Madrid. Tots són de bona família, no? Dalí és fill d'un notari, el Buñuel és de bona família, el Bello, tots, o sigui que no són persones que tinguin problemes econòmics.
1: Mm-hmm. Tu has estudiat, o com a mínim has participat també en moltes presentacions per parlar de... crec que tens alguna... no sé si tens alguna cosa aquests dies per parlar precisament de la vinculació de Federico García Lorca amb Catalunya i amb Dalí i amb Cadaqués.
0: Tinc una presentació aquests dies i bueno, estic treballant en un projecte del Dalí en aquests moments, però Lorca té una gran relació amb Catalunya, no? I més enllà del Dalí, clar, evidentment Dalí és qui el convida a venir aquí, però ell ve unes quantes ocasions, ve la primera l'any 25, que cal dir que a mi una cosa que em va cridar molt l'atenció és que l'Ajuntament de Barcelona no fes res per commemorar el centenari de la primera visita. És una cosa que em té fascinat. Figueres sí que va fer coses i Cadaqués també, però a Barcelona es veu que l'Ajuntament no li interessa. I l'any 27 és una explosió aquí perquè estrena una obra de teatre, sembla que és, però una cosa molt important és que fa l'única exposició de dibuixos que faria de manera individual a la seva vida, que la fa a les galeries del Mau. I les galeries són l'esposa Dalí, on l'esposa Miró, on l'esposa Picabia, Picasso, etcètera. Considerat, són els intel·lectuals d'aquí que el consideren un artista, un dibuixant d'avantguarda, no?
1: Sí, perquè no sé si és una faceta poc coneguda de García Lorca, però precisament en aquest programa de La Clave, al que feia referència, que es va enregistrar a l'any 80, parlaven d'això, una part de la conversa arranca per aquí, per aquesta faceta de dibuixant o de pintor, i s'expliquen anècdotes sobre això, i una mica la conclusió, si és que es poden arribar a conclusions, no? Però una mica la idea era una figura, era una persona que feia també tantíssimes coses, que hi havia tantíssimes coses que li ocupaven, doncs que aquesta, bueno, doncs, ho va fer, va ser una faceta més d'ell, però no...
0: Sí, ella el dibuix el considerava com una branca més de la seva creativitat. Allò que Joan Brossa feia de poesia visual, doncs ell amb els seus dibuixos feia poesia visual. Jugava, per exemple, amb el cubisme. A la Fundació Foix, per exemple, es conserva el dibuix que la, perquè quan va fer les buses aquí no va vendre cap dibuix. I després
1: la veritat és que l'èxit econòmic li esquivava molt, no?
0: I va regalar, quan va acabar l'exposició, va regalar els dibuixos a tots els seus amics, no? I al Foix li va regalar un, i és un dibuix maquíssim, que és com una composició cubista, fantàstica, perfecta. Li regala el Dalí, el Sebastià Gasca, etc. Però el que vull dir amb això és que ell el dibuix el considerava com això, com una branca més, i moltes vegades el que no podia expressar en paraules ho expressava en dibuixos. I també passava que hi ha un moment que el dibuix i la paraula conviuen, i el millor exemple, que passa per desgràcia pòstum, però el millor exemple és el poeta de Nova York, perquè ell quan porta els manuscrits i els materials que vol que siguin l'edició a Bergamín, el José Bergamín porta també dibuixos, i són els que formen part de la primera edició del poeta de Nova York.
1: Mm-hmm. Hem parlat de Dalí, però hi ha un altre nom, que és el de la germana de Dalí, Anna Maria Dalí, que realment després ella és la que custodia part d'aquest arxiu de la documentació de Lorca, de la seva relació amb la família. És la que fa la donació a la Fundació, a la Casa Museu de Fuente Vaquero.
0: Sí, jo cada any que passa sóc més fan de l'Anna Maria Dalí, i jo crec que hi ha un... Ara que parlem sempre del 27, de les dones que han estat amagades, em crida molt l'atenció que sempre es parlen de les mateixes dones, de Maruja Mayo, etc., no? Però ningú parla de l'Anna Maria Dalí. I l'Anna Maria Dalí va ser escriptora, un llibre de memòries fabulós que es diu Salvador Dalí, vist per la seva germana, va ser fotògrafa. Les seves fotos tenen una qualitat, i no exagero, però tenen una qualitat que està a l'alçada de les que fa el Man Ray molt de temps després, sense proposar-se ella ser avantguardista, no? I jo crec que se li deu una gran exposició a l'Anna Maria Dalí. L'Anna Maria Dalí es mereix una gran exposició i es mereix un reconeixement com a un artista. Entenc que tenir el cognom Dalí és complicat en el fet de que, clar, tens l'ombra allargada del germà, no? I quin germà. Però, ostres, hauríem de reivindicar l'Anna Maria Dalí. I l'Anna Maria va ser una gran amiga del Lorca, que van ser com pinxes, diríem.
1: Home, a mi m'ha sorprès que on té un espai expositiu sigui precisament a Granada. Em dona la sensació que allà la valoren més. És com si estigués... No. Però té més presència.
0: A veure, té una explicació. L'espai és a Fuente Vaqueros, i modèstia a part...
1: Bueno, tu vas participar, no? Vale, o és cosa teva? Vull
0: dir que... No, a mi em van convidar a fer el comissariat d'aquell espai. Uh-huh. Quan es va obrir la casa Museu del Lorca, als anys 80, que la va obrir un poeta i amic que va morir fa poc, que es deia Juan de Loxa, la primera persona que va fer una donació va ser l'Anna Maria Dalí. Va ser la primera persona que va creure en aquell museu dedicat al seu amic. I va regalar una sèrie de documents, i crec que no faig cap spoiler, ara estan preparant precisament una exposició a Fuente Vaqueros, que és on estan aquests documents, i aquest dematí m'enviaven una foto per a veure si podia identificar una cosa. I m'he quedat de pedra, perquè hi ha una foto en una vitrina que surten el Lorca, el Buñol i el Dalí, i no, perdó, surt el Buñuel, el Salvador i l'Anna Maria, I quan l'he vist, dic, ostres, teniu això vosaltres? Jo no sabia que teniu aquesta foto. I sí, va ser un regal de l'Anna Maria. O sigui, va ser molt generosa. Va regalar part del seu llegat i era lògic que havia de tenir un espai al seu nom. I és bonic que quan vas a Fuentevaqueros vas a un poble de la Vega de Granada, a 1000 quilòmetres d'aquí, i hi hagi un espai que porti el nom d'Anna Maria Dalí.
1: Tornant en aquest no t'oblides d'escriure, i quan no ens queden molt de temps d'entrevista, clar, al principi han dit que aquest recull, aquesta edició que has fet de les cartes de la família, doncs clar, quan ells més... els primers textos gairebé escrits de Lorca, i realment, però aquesta correspondència acaba fins i tot, acaba després de la seva mort, amb algunes cartes en les que es parla, es posen en marxa, doncs, el poder editar l'obra de Lorca a Anglaterra en anglès, vull dir, és una mica el després de l'assassinat. Però clar, una de les coses que en si explica el llibre és el que passa amb la seva família, doncs, després d'aquesta desaparició i mort, i és que la seva família, vull dir, els seus pares, com a mínim, marxen de Granada, i de fet marxen a Nova York.
0: Exacte, jo per això a l'àlbum que hi ha al final del llibre jo he volgut que la darrera imatge sigui la inscripció dels noms de la família al llibre de registres de l'illa d'Elis, que unes pàgines enrere poso el mateix llibre, però quan el fill arriba a Nova York l'any 29. Sí, la família marxa allà perquè acaben angoixats d'aquí, han matat el fill, han matat el cunyat, són perseguits, aquí no... estaven perduts, i de fet el pare mor allà, i el pare queda enterrat allà.
1: Queda enterrat a Nova York. Sí. La mare torna a Madrid, però la mare no tornarà mai més a Granada.
0: Mai més. No. La mare... de fet, ells viuen a Madrid, i a Meco, prop de Madrid, intenten reconstruir l'ambient de la Huerta de Sant Vicente, i es queda en una casa que s'assembla fins i tot visualment a la Huerta de Sant Vicente, però ja no tornarà mai més.
1: La teva introducció d'aquest llibre té un final que és així, és com molt impactant. Vull dir, perquè parles... Bueno, a mi em sembla... És que les emocions m'impacten. Jo no sé si és perquè ja estem a final de temporada, també estem més cansats i tot ho reps potser d'una altra manera. No, vull dir, jo quan llegeixo construeixo imatges, suposo que li passa moltíssima gent. En el final de la introducció parles d'això, doncs, de la mare de... O sigui, de Vicenta Lorca, que mor a Madrid, on és enterrada.
0: Ah, ja.
1: Clar. I ho explico o no?
0: Sí, per favor.
1: No, on és enterrada, i és que és enterrada en el mateix cementiri de Madrid on està enterrat...
0: Ramon Ruiz Alonso.
1: Exacte, és que no me'n recordarà.
0: Sí, clar,
1: que és qui pren part en la desaparició i mort de Federico García Lorca, no? Que acabi, vull dir, aquesta cosa del destí, que tots dos acabin enterrats en el mateix cementiri de Madrid...
0: Hi ha una diferència, i és que la gent porta flors a la tomba de la mare. La tomba del Ramon Ruiz Alonso no surt el seu nom. No hi ha inscrit el seu nom. Sabem que està enterrat, és la tomba on està enterrat ell i la seva dona. I durant molt de temps vam estar buscant tots on, què va passar amb el Ruiz Alonso. I un dia vaig trobar l'esquela de la dona del Ruiz Alonso, i se'm va ocórrer una idea. Vaig veure que el sacramental de Sant Justo ha sigut enterrada, bla, bla, bla. I vaig pensar, ostres, si ella està enterrada allà, igual ell està enterrat. I vaig fer una cosa tan tonta i senzilla com trucar al cementiri. Vaig dir que era un familiar i volia saber on estava enterrat un parent meu que es diu Ramon Ruiz Alonso. I quan em van dir, està enterrat aquí, no sé què, vaig trucar a Liam Gibson i li vaig demanar, perquè clar, jo soc a Barcelona, i vaig demanar, per favor, pots acostar-te a la Sacramental de Sant Justo, a la tomba tal, aquestes coordenades, perquè crec que hem trobat el Ruiz Alonso. I, I me'n recordo que em va trucar des d'allà i em va dir, sí, sí, és, aquí posa família Ruiz Penella, no surt el seu nom, però clar, és ell. I no deixa de ser curiós que tots els responsables de la mort del Lorca estan enterrats en les seves tombes, vull dir, el Ruiz Alonso, el governador civil, Valdés, Juan Estres Castro, que va ser un dels que va disparar, i tots estan enterrats a tombes que no porten el seu nom, estan amagats. No deixa de ser curiós.
1: Bueno, curiós no, jo crec que té una resposta, bueno, som periodistes, no donem respostes perfectes que no puguem tenir, que no podem tenir comprovades.
0: No deixa de ser simptomàtic.
1: Sí. Ens queden coses per continuar descobrint o coneixem de Lorca?
0: Sí, sí. A veure, no que canviïn la seva biografia. Bueno, crec que a la tardor hi haurà una sorpresa en aquest sentit, però no puc explicar gaire. Però sí, a veure, sempre, cada any surt alguna carta, surt algun dibuix. El que no crec que surti és material literari de pes, vull dir, no sortirà una segona part d'una obra de teatre. Crec que serà molt difícil que surtin poemes, però correspondència sí, ens falten moltes cartes. Falten cartes, per exemple, de les rebudes pel Dalí, per exemple. Aquí pot haver alguna cosa.
1: I altres cartes que no estan disponibles o que la gent no ha volgut compartir encara, no? Perquè això t'ho has trobat?
0: Mira, bueno, ja, mira, és una bona pregunta, perquè hi ha un sangral en l'orquisme, que és l'arxiu de Rafael Martínez Nadal, que va ser un confident i un amic íntim del Lorca. Ell va ser el depositari del manuscrit del Público, per exemple. I el seu arxiu, jo ho he intentat, hi ha molta gent que ho ha intentat, és inexpugnable. Es troba a Londres, el tenen els seus hereus, i no sabem el que hi ha.
1: I se sap el per què no es pot accedir a ell?
0: Perquè no.
1: Vull dir, han donat algun tipus... Evidentment, pot estar la voluntat de no cedir-lo,
0: sí.
1: Però...
0: A veure, abans de morir, el Martínez Nadal, primer es va vendre una part dels seus manuscrits a la Biblioteca Nacional, va vendre al Público, va vendre molts poemes, es va guardar per ell el manuscrit d'ací que passen 5 anys, es va guardar moltes cartes, dibuixos, etc. I ell va publicar un llibre que es deia Mi penúltimo libro sobre García Lorca. I ell deia que encara tenia material per fer un llibre que es titulés Mi último libro. Però va morir i no va fer el llibre. I no sabem d'aquest material. Jo, quan ell va morir, jo vaig trucar a la seva vídua, vaig parlar amb ella, i ella em va dir que dies abans de morir ell havia llançat coses al foc. M'agradaria creure que no és veritat. M'agradaria creure que encara hi ha coses i... probablement algun dia algú s'anima i...
1: A poc a poc, les coses també aniran sortint. Per cert, has de viatjar a Granada d'aquí pocs dies, suposo,
0: sí.
1: Perquè a més no ho hem comentat al principi, hem parlat de que aquest estiu es compliran 90 anys del seu assassinat. Tu parles, per exemple, d'aquí poc, d'aquest seu
0: 110
1: aniversari del seu naixement com a escriptor, però el que sí que s'ha celebrat aquests dies i a Granada i a Fuente Vaqueros, i es celebra cada any amb festivals i diversos actes. Precisament el que es celebra allà és el seu naixement, és el 5 de juny. Tu has de participar d'aquí pocs dies en algun acte a Granada sobre això.
0: A veure,
1: no Fuente Vaqueros, crec que és...
0: No, a veure, participo el dia 10 en un acte que tindrà lloc a la Huerta de Sant Vicente. No em puc queixar. Això és una idea meravellosa del Miguel Poveda, que va decidir que havíem de fer alguna cosa del llibre, i la fem el dia 10, i estarem parlant ell i jo, i ens acompanyarà Víctor Clavijo posant la veu a Lorca, i Maria Galeana posarà la veu a Vicente Lorca. I jo després d'això ja em tallo la coleta, vamos.
1: Però molt bé, no? I ha d'aquí esperar a la tardor a veure què ens has d'explicar. Víctor Fernández, periodista cultural i altres coses en forma de llibre,
0: sí.
1: He llegit que has dit alguna vegada.
0: Sí.
1: moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest capítol de Sense Memòria i per haver-nos acostat, encara que sigui a traços, perquè no ens hem ficat en una biografia extensa ni res, sinó que hem parlat una mica d'allò i de l'altre, però en Federico García Lorca, doncs en l'horitzó. Moltes gràcies per aquest temps de conversa.
0: A vosaltres.
1: I també gràcies, doncs, a tots els que ens escolteu en aquest programa que avui hem fet amb la col·laboració d'en Carles Mesa i l'Agnès Batlle, posant veu a les cartes que hem reproduït de Federico García Lorca i la seva mare, Vicenta Lorca Romero. En el control tècnic hem tingut en Lautaro García i Fran Oliva i a la producció, com sempre, Pedro Blázquez. Nosaltres tornem en un proper Sense Memòria.
5: Sense Memòria. Ens agrada la història.

0: Són les 6 en punt del matí. Bon dia i bona sort, Catalunya!
1: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Què tal, família? Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort, al despertador de Ràdio 4. Arrenquem en aquest programa 191. Avui és dijous, dia 11 de juny del 2026, el dia en què el sol sortirà un quart i un minut de 7 del matí i ens deixarà 2 minuts per 2:15 de la nit. Avui falten només 35 dies al calendari per dir allò de bon vent i barca nova per les vacances d'estiu. Avui ens trobarem un dia més estable, amb sol, amb alguns núvols baixos al matí a Girona i Barcelona, però no s'esperen pluges enlloc. Montse Vidal, bon dia, bona sort.
2: Molt bon dia i bona sort, què tal?
0: Com estàs?
2: Molt bé, perquè és dijous, s'acosta el cap de setmana, i a més, començant el programa amb energia i amb alegria, com sempre.
0: Estem encara amb ressaca papal, després de la visita ahir a Montserrat, la Sagrada Família, la veritat és que la visita també al Raval ens va deixar moments, imatges que, creient o no creient,
2: molt emocionant,
0: van colpir molt, avui parlarem dels Rolling Stones.
2: Sí, perquè no paren d'haver-hi efemèrides importants a casa nostra. Ahir el centenari de la mort de Gaudí i avui els 50 anys que els Rolling Stones van visitar per primera vegada a Barcelona. Recuperarem com va ser aquell concert perquè hi ha molt a recordar,
0: 50 anys després,
2: sí.
0: Molt bé, cap dels que estem aquí era. Ares, bon dia!
3: Bon dia, bona sort, Catalunya. Què tal, com estem?
0: El papa s'emportarà molts records durant la seva visita, la seva estada a Barcelona, però atenció, perquè dic records, jo crec que mentals, que seran els més macos, però alguns físics, també.
3: Alguns físics s'emporten molts regalets al Vaticà, I jo no m'agrada fer comparacions perquè són odioses, però entre els regalets que li han fet a Barcelona i els que li han fet a Madrid...
0: Què?
3: Hi ha diferències, després t'ho explico.
0: Però qui guanya la partida?
3: Home, Barcelona, per suposat, són més sensibles, són més emocionals. Allà a Madrid, camiseta del Madrid. Mete-te-la por el culo, la camiseta.
0: Home!
2: Però explicaràs quins regals ha rebut?
3: Sí,
0: perfecte. Ens està dient això per no explicar res.
2: No, però dic, jo vull saber, jo ara vull saber-los, jo.
3: I tant.
0: Molt bé. Va dir que era del Madrid, ell,
3: Bueno, i a mi què m'importa? Jo no vull una camiseta del Madrid, jo vull una altra cosa. Després us ho explico, no em facis avançar res, no per spoiler.
0: Molt bé, doncs de seguida ens hi posem amb els regals del papa, que tot soni fort. Vinga, al control tècnic el Jaume Bernet i el Gorka Delgado, i a la producció David Alcalde.

0: Família, tenir bons amics, és important, això, eh? És un dels millors predictors de facilitat, ja ho direm.
1: Sí, de facilitat, també.
0: Facilitat.
2: Les dues coses.
0: La veritat és que sí. Bé, un estudi de revisió que va analitzar 38 investigacions va concloure que la qualitat de les amistats està formalment relacionada amb el benestar, la satisfacció vital i la felicitat. Curiosament, no és tan important tenir molts amics com tenir relacions properes i de qualitat. David, què esperes, rei? És que veig el David que està aquí parat. Què necessites?
1: Controlant que es vegin bé les càmeres, em sembla, eh?
0: Què fa falta?
2: Que se'ns vegi ben streaming, està mirant, està comprovant.
0: Les persones que mantenen activament les seves amistats, trucades, trobades, missatges, tendeixen a mostrar nivells més alts de benestar psicològic. Vosaltres no teniu la necessitat de vegades de tenir que parlar amb els amics?
2: Sí, i també de vegades sento culpa perquè ho faig poc. Saps allò que dius, ostres, fa dies que no truco a no sé qui. Ai, tinc pendent una trucada, i llavors aquella cosa que et sents malament, però sí, quin gust.
1: No, a mi em passa molt també per recordar això, no? Les condicions de feina, de família, sí. I dius, ostres, però quants dies fa que no parlo amb tal fa realment...
0: I no es passa allò de que quan arregles ja ho fas tot i aprofites i ja fas la bateria...
1: Sí. De fet, ahir pensava, he de trucar una persona i dic, estic per apuntar-me a l'agenda, truca, perquè és que si no, no ho faig. No pot ser. I a més, trucar, eh? No només un WhatsApp, que també molt bé, però...
0: Els amics se'ls truca.
1: Però trucava molt bé.
0: Els amics se'ls truca. Ara que, o sigui, les noves generacions no entenen això de trucar.
1: Sí, és una altra manera.
0: Està bé trucar, parlar, com estàs, què tal, com va...
2: És així,
0: Tenir la veu, tenir una pregunta i una resposta de tot plegat.
2: Sí, perquè si no acabo fent, almenys en el meu cas, acabo fent àudios de 6 minuts i acabem abans amb una trucada.
0: No.
2: Jo tinc àudios de 6 minuts i mig. Si no, més.
0: Que no.
1: Encara t'anava a dir,
0: em refereixo que no ho facis.
2: Ai.
0: Les 6 i 5 minuts del matí. Avui és dijous, dia 11 de juny, i tenim un d'aquells dies internacionals que barregen salut, videojocs i fins i tot justícia. Una combinació que només pot passar en un calendari de dies mundials. Comencem per el Dia Internacional del Joc. Aquesta cançó m'aboca a un programa que feien, no sé si era a la Sexta, que parlaven de platges, que anaven de platja a platja. No se'n recordeu un programa que feien? Era boníssim. Anaven a platges i ensenyaven a gent... Uns que estaven amb la Carmanyola. Ara a la platja, Benidorm. Ara a la platja, m'encantava. Una garrolada màxima, eh? Però divertidíssim. Bé, i aquesta cançó era la sintonia de recurs cada vegada que passàvem d'una platja a una altra, eh? M'encantava.
1: Molt bé.
0: Bé, Dia Internacional del Joc, jugar no és només una cosa de criatures. Els experts recorden que el joc ajuda a reduir l'estrès, estimula la creativitat i reforça les relacions socials. De fet, cada vegada més empreses incorporen dinàmiques lúdiques per millorar el treball en equip. Seria el team building, eh? Per tant, si avui us enganxen jugant a partir del mòbil, podeu dir que esteu celebrant un dia internacional. Això sí, si us agafen al col·le, falta greu i...
1: Home, i el Congrés, que també ha passat.
2: Ha passat.
1: Allà el Candy Crush, per exemple, altres aplicacions, ha passat.
0: Jo t'estava dient, dic, si t'enganxa al col·le, dic, falta greu, i tu dius, i el Congrés, dic, que també era el Congrés.
1: Que ha passat el Congrés.
0: Això sí que és un càstig, de veritat. També és el Dia Mundial del Funcionari Judicial. Avui es reconeix la feina a totes aquelles persones que treballen darrere dels jutjats perquè el sistema judicial funcioni. Secretaris, gestors, tramitadors i molts altres professionals que no surten mai als titulars, però que fan possible que la maquinària de la justícia no s'aturi. L'altre dia vaig estar en un judici re greu, però la jutgessa... De veritat, la jutgessa és allò que... És que no podies ni respirar, pràcticament. Jo entenc que un jutge ha d'imposar la seva autoritat.
1: Sí.
0: Però aquesta tenia una mala llet.
1: Allò que feia por, no? I tots?
0: No.
2: És que donen respecte, eh?
0: No.
2: Alguns i algunes que dius, mare
1: de Déu. A mi em paren per fer un control d'alcoholèmia i ja estic...
0: No he begut,
1: això és el pitjor.
0: Que si el pas després és que et jutgi aquesta jutgessa...
1: Uf!
0: No, t'ho dic de veritat, eh? Jo prefereixo dir, escolta'm, la condemna ja i acabem ràpid. Va, també és el Dia Internacional del Síndrome de KBG. Una malaltia genètica rara que afecta el desenvolupament físic i cognitiu, com passa amb moltes malalties minoritàries. La principal reivindicació és donar visibilitat a les famílies i impulsar la investigació. Sovint, el primer gran problema és precisament aconseguir un diagnòstic. I també és el Dia Mundial del Càncer de Pròstata. El tumor més freqüent entre els homes a molts països occidentals, la bona notícia és que detectat a temps presenta taxes de supervivència molt elevades. Per això aquesta jornada insisteix en la importància de les revisions mèdiques i de perdre la por a parlar de la salut masculina. Perquè hi ha coses que fan més respecte que una visita al metge, però són molt pitjors.
2: Amb el teu respecte, Badó, he posat aquesta cançó de Phil Collins per celebrar, per dir-ho d'alguna manera, el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, perquè és la cançó preferida del meu pare i pot dir que és un dels homes...
0: Un supervivent.
2: Ha sobreviscut al càncer de pròstata. Ens ha deixat alguna... Bueno, el que és la radioteràpia, la quimio, bueno, les seves coses, no? Està una mica més fluixet. Però des d'aquí, que ens està escoltant, ja m'ha donat el bon dia fa 10 minuts, el bon dia i bona sort, i dit, papa, atent, calienta que sales, que aquesta cançó de Phil Collins va per tu.
0: El meu també va patir de càncer de pròstata.
2: Sí.
0: Passa que el metge li va dir... moriràs amb càncer de pròstata, però no moriràs del càncer de pròstata. I així va ser.
2: Així va ser.
0: Al final vas vivint i...
2: Sí.
0: I es va portant. I, a veure, un càncer de pròstata compartirà mai el senyor Teixidor. Ja
2: no hi ha
0: pròstata que pugui amb el senyor Teixidor. Ja t'ho dic ara. Ni el càncer de pròstata ni el Real Madrid. D'aquí a 4 minuts arribem a un quart de 7 del matí.
3: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
0: 11 de juny del 2026, el dia que ens vam sabent que el Lleó 14 beneix la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família i enalteix la figura de Gaudí.
1: El papa Lleó 14 ha culminat la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist, l'acte més simbòlic de la seva visita papal. Durant l'homilia, el papa ha definit el temple com un símbol d'unitat i de concòrdia i també ha enaltit la figura d'Antoni Gaudí, referint-s'hi com l'arquitecte de Déu i subratllant la unió entre fe, art i comunitat. El pontífex ha agraït la tasca de promotors i treballadors que han fet possible també el temple. Un espectacle de llums i música amb drons dibuixant al cel la cara de Gaudí ha posat el punt final a la visita. El papa encara avui la seva última jornada a Espanya amb la visita a les Illes Canàries per tractar principalment la realitat migratòria.
0: Una segona jornada en què el pontífex també ha visitat el centre penitenciari Brianzú i l'abadia de Montserrat.
1: Lleó 14 va visitar al matí el centre penitenciari Brianzú, on van assistir-hi una vuitantena d'interns. Posteriorment es va dirigir a l'abadia de Montserrat en un acte religiós i institucional també carregat de simbolisme. En el seu discurs des d'un balcó del monestir va agrair Catalunya el seu tarannà integrador. També va visitar l'església de Sant Agustí, al Raval, on va conèixer les realitats de caritat i assistència diocesana.
0: I un home mort d'un tret al cap al carrer Balmes de Barcelona enmig de la visita del papa.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home per arma de foc ahir al matí al carrer Balmes de Barcelona. Els fets van succeir prop de les 10 del matí quan l'atacant va matar la víctima d'un tret al cap just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Segons fonts de la investigació consultades per Ràdio 4, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa amb les imatges de les càmeres de seguretat de la zona. La policia ha posat en marxa un dispositiu per trobar l'autor del crim.
0: I Gabriel Rufián planeja un front d'esquerres a Catalunya que sigui inspirador per altres territoris.
1: En declaracions ahir dimecres al passadís del Congrés, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, planteja ara la creació d'un front d'esquerres a Catalunya que pugui inspirar altres territoris per les properes eleccions generals. Rufián ha advertit que hi ha el perill d'il·legalització de partits polítics com Esquerra Republicana si es forma un govern amb PP i Vox.
0: I acabem. El Festival Cruïlla va presentar ahir la nit de programació de l'edició d'enguany.

0: Sí, el festival tindrà lloc del 8 al 11 de juliol al Parc del Fòrum, on actuaran, entre d'altres, Pixies, David Byrne, Halsey, Faithless, The Black Crowes, The Hives, Rigoberta Bandini, Suede, Sidoni, Stencil o Maika Makovski, entre d'altres. Més enllà dels concerts, el festival es completa amb el Cruïlla Comèdia, dedicat a l'humor, però també propostes de dansa, art, arquitectura, cultura popular i moda, així com una versió adaptada de l'espectacle Bo, que fusiona ball de bastons i dansa urbana.
1: Il·lustrant la notícia, la música de Pixies, que tant ens agrada en aquest programa, eh? Anem pel temps. Avui ens el porta Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bon dia i bona sort.
2: Què tal? Bon dia. Avui a la meitat oriental de Catalunya tenim intervals matinals de núvols baixos sense descartar precipitacions dèbils, disminuint la nuvolositat durant la tarda fins que del cel poc ennuvolat. A la resta de Catalunya, temps estable. Les temperatures diurnes avui pugen al Pirineu i al nord-est i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de la component nord. A la resta del territori, vent fluix variable amb intervals moderats de la component nord-oest al sud de Tarragona, tendint durant la tarda a fluix de la component sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Hem arribat a un quart de set del matí. I en aquest dijous, dia 11 de juny, avui tenim aniversaris amb actors de sèrie mítiques, grans noms del teatre català, cinema espanyol i una de les cares més singulars del rap nord-americà. Avui fa 67 anys...
3: El Doctor House. Estem parlant, evidentment, de l'actor que fa de Doctor House, però clar, és que si et dic Hugh Laurie, no saps qui és. Per milions de persones...
1: Doctor House tampoc, perquè no em vaig veure ni una.
3: Com que no, va?
1: No, sóc un ser estrany.
3: En sèrio?
1: No em vaig veure ni una. És més, no suporto el Doctor House.
3: Què dius, ara?
1: No ho sé, perquè no l'he vist mai.
3: Però saps qui és? Saps la cara que fa?
1: Home, sí, aquella cara de rastret.
3: De senyor que és doctor.
1: De senyor
3: que investiga molt el lupus, sobretot.
0: I que també era músic de jazz.
3: És veritat, també. El cas és que per milions de persones sempre serà el doctor Gregory House, en concret. Ell va convertir House en una de les sèries més exitoses de la història de la televisió gràcies a aquell paper de metge brillant, sarcàstic...
1: De Doctor House.
3: I impossible d'aguantar una mica. Però
1: abans... tenia un caràcter com molt...
3: Sí,
1: com
3: a mi m'encanta el personatge de Doctor House. M'encanta la sèrie. És una sèrie que jo he vist molt. He vist moltes temporades. M'agrada, m'encanta.
0: Jo també.
1: No vas tenir el plaer.
3: Però no és l'únic, no és l'únic.
1: L'únic que...
3: L'únic que fa anys, vull dir.
1: Ah, molt bé.
3: No és l'únic Doctor House,
1: que no la va veure. Però sí, però em consta que té molt bones crítiques. Avui fa 32 anys...
3: Ivana Vaquero. Aquesta és la nena que... Bueno, la nena que s'ha fet gran, perquè té 32 anys avui, però és aquesta nena que en el seu dia, quan tenia només 12 anys, va protagonitzar El laberinto del fauno. És una de les pel·lis més importants del cine modern, dirigida per Guillermo del Toro, i aquell paper, imagina't, amb 12 anyets, la va convertir en una estrella internacional, perquè després l'hem vist a molts llocs, eh? Sèries com Altamar, Les cròniques de Xanara o El club de los incomprendidos. És una actriu que pràcticament ha crescut davant les càmeres, imagina't.
1: És allò que dius, aquella nena que tenia 12 anys i ara en té 32, són aquelles xifres que comencen a espantar una mica, eh?
0: Home, de nena, tu diràs, de nena adulta a la trentena, hi ha un gran canvi.
1: És que la Dante es muerta que se chilla, que s'ha casat, eh? Vull dir que...
0: Molt fort, això, eh?
1: Compte, eh?
0: Sí, ojo. Sí.
1: Compte, eh?
0: Impacta més això, eh? De tenir el record d'una persona a la infància i després, doncs, veure que s'ha fet adulta, que no pas, doncs, d'adolescent a més adult.
1: No vull ni pensar-ho, eh?
0: Ai,
1: Badó. No vull ni pensar-ho, eh?
0: Calla.
1: També et dic una cosa, que tinc unes fotos teves de jove que feies jo al costat...
0: Bueno, i tu al costat, eh?
1: No, que els dos fèiem una cara de peix globo i jo no sé què menjar en aquella època.
0: És veritat, estàvem com inflats.
3: És veritat, jo també.
0: És veritat, aquesta cara, vull dir, una cara de pa...
1: No.
0: Fotíem una cara... És normal, eh? Però una cara...
1: No, fotíem una cara cortisona els dos. La veritat, eh?
0: Segur que dormíem més, cara, això sí. Bueno, tu no. Tu matinaves igual.
1: Qui te les vaig passar, jo a tu o tu a mi?
0: Te les vaig passar jo a tu, perquè me les vaig trobar, vaig dir, mira, amb una feina que vam coincidir el Badó i jo fa 20 anys o més, no? Potser diria, 20 anys. I no, una...
1: No, no, de veritat.
0: Eren molt joves.
1: De peix globo, què dius? De veritat? Sí, la Montse que estava el triple de maquillatge.
0: Clar.
1: Hi havia molta més cara que pintar. No, no, era molt bèstia.
0: I amb aquell serrell curtet que es portava aleshores, de, saps? No. Al mig del front, directament.
3: Ho hem passat totes.
1: Montse, et quedava molt bé aquell serrell.
0: Sí, gràcies.
1: Sí, sí, jo també aquell pentinat.
0: Tu també el serrell et quedava molt bé.
1: El pentinat d'escarola, una cosa més rara. Bé, avui fa 40 anys...
3: Shia LaBeouf. No sé si ho he pronunciat bé, si ens està sentint, ja ho sento. El cas és que és un dels actors més imprevisibles de Hollywood. Estem parlant de l'actor de

0: Un dels actors catalans més prestigiosos que tenim ara mateix, tot i una carrera llarguíssima en teatre, cine i tele, el gran públic el va descobrir definitivament gràcies a la gran sèrie Merlí, on interpretava el professor més famós de Catalunya. També l'hem vist en Cuerpo en Llamas, que si no heu vist la sèrie, és la minissèrie aquesta de Netflix que parla del cas de la Guàrdia Urbana.
1: Oh.
0: I ella està molt bé, el francès està molt bé. L'hem vist a nombroses produccions teatrals, pel·lis, sèries, un tio que no para i ens n'alegrem molt, perquè és molt guai.
2: Molt bé, m'agrada molt il·lustrar aquesta notícia amb la música del Temi,
1: I tant, llença't, clàssic.
0: Feia dies que no sentia l'Axan Busto. Dic, toque.
2: L'última vegada va sonar aquí, en el programa.
0: Sí.
2: Va, no l'última vegada que va sonar a la vida, l'última vegada que vam escoltar nosaltres. I avui, fa 57 anys...
0: Peter Dinklage. Una altra cara molt reconeixible pel nom, no? El Peter, si tu dius Peter Dinklage, diu que aquest senyor aquí és dos, és un dels actors més admirats de la seva generació, perquè ell va fer història interpretant a Tyrion Lannister, a Juego de Tronos, no sé si ho he pronunciat bé, un dels personatges més estimats de tota la saga, però també l'hem vist a X-Men, aquí jo sí que el recordo molt, a Los Juegos del Hambre, diverses pel·lícules amb el seu talent, ha trencat totes les barreres i prejudicis possibles dins de la indústria cinematogràfica i avui compleix 57 anys. Felicitats queden tots.
2: Doncs tots felicitats en el dia del seu aniversari, pastissets, festes, avui serà un dia llarg. S'ho passarà molt bé avui,
0: S'ho passarà molt bé.
2: Doncs ja estava, passar-ho bé, que són 4 dies i 3 plou.
3: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badollador.
2: D'aquí 9 minuts, arribem a 6:45 del matí. Som els del Bon Dia, Bona Sort. Nou despertar. Avui és dia 11 de juny del 2026. Entrem ja a l'Info Plus. I comencem parlant de Gerard Quintana. Precisament abans que parlàvem del Pemi Fortuny i de música... Vosaltres sabíeu que el Pemi Fortuny va fer un llibre dels nens soldats? Us ho vaig explicar,
1: no
2: això?
1: No sabia jo, això.
2: Va fer un llibre de nens soldats i el mateix llibre portava collars fets pels nens soldats.
0: Ostres.
2: És que la història dels nens soldats és molt bèstia,
1: Ostres.
2: Molt, molt heavy. Ho recomano, si tenim oportunitat, ara no, ja buscarem el títol del llibre, però va fer aquest llibre i, a més, va fer una campanya molt forta i regalava aquests collars amb el llibre que els havien fet els propis nens soldats. Bé, parlem d'un altre cantant, Gerard Quintana, revela que també s'ha enamorat d'homes i recorda els dubtes que va tenir de jove.
4: Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt
2: Moche.
1: Doncs sí, el líder de Sopa de Cabra ha parlat amb sinceritat sobre la seva vida personal. Gerard Quintana ha explicat que al llarg dels anys també s'ha enamorat d'homes i que alguns li han resultat també atractius físicament, tot i que mai no ha tingut una relació sentimental amb ells. El músic recorda que durant l'adolescència, en una escola només hi havia nois, va viure els primers contactes afectius i va arribar a plantejar-se quina seria la seva orientació. Quintana defensa que l'enamorament no entén de gèneres i que sovint el vincle emocional amb una persona és el que acaba marcant la diferència.
2: Doncs això és el que va dir Gerard Quintana en aquesta entrevista. Està bé que la gent expliqui aquestes coses...
0: I tant, s'agraeix.
1: Naturalitat. Clar, per què no?
2: No, per què no? Dic, perquè hi ha molta gent que té...
0: Molts prejudicis. Molts prejudicis.
1: No, i també és veritat.
2: De què és el que diran, de què es comentarà, no sé...
1: I és veritat que en el món de la música, sobretot abans, les bandes de rock, de nois, diguem-ne que és una mica com el futbol, no? Durant molts anys ha estat un ambient poc avesat a reconèixer l'homosexualitat, per exemple, per por, no?, a segons quines respostes. Durant molts anys ha estat així.
0: Hem d'anar trencant barreres i que Gerard Quintana, amb aquesta naturalitat, digui això, és meravellós, és igual, no cal posar-li etiqueta. Estem parlant de bisexualitat, estem parlant d'una persona que ha sentit i ho ha explicat, el que ha sentit, o sigui, és meravellós. Mm-hmm.
2: Per cert, si el teu pare fos fuster i ajudessis a ton pare, doncs seria normal que, jo què sé, que et poguessis fer un cop de martell...
0: Clar, tens més probabilitats.
2: O clamar-te un clau, d'això, però si ets el fill de Frank Cuesta, m'entens o no?
0: Llavors,
2: el que és més normal és que et mossegui una piton, Doncs és el que ha passat. El fill de Frank Cuesta acaba mossegat, no una, no, ni dos, ni tres, ni quatre, cinc vegades per una pitó durant una captura al santuari.

0: Doncs sí, Francuesta ha compartit un vídeo en el que el seu fill, Zapper, rep fins a 5 mossegades d'una pitó de 20 quilos mentre intentava capturar-la al santuari d'animals que la família gestiona a Tailàndia. L'incident es va produir durant una revisió rutinària de les instal·lacions quan van localitzar la serp en una zona on podia posar en perill altres animals. Tot i acabar amb el braç ensangonat, el jove no va patir ferides greus, però Cuesta va aprofitar l'episodi per explicar que aquest tipus de mossegades solen ser defensives i va remarcar que el principal risc són possibles infeccions o bacteris. El moment, que està gravat i publicat al canal de YouTube del santuari, s'ha fet evidentment viral en poquíssimes hores.
1: No sé si ho heu vist, però clar, el nano allà patint les mossegades de la pitó. Quina gràcia, també. Nen, anem a buscar una pitó.
0: No, és que clar, i l'altre no dient, no et preocupes, estan mossegant per defensar-se. Bueno, claro, i si me moro jo per a que la pitó se defensi, és que clar.
1: De 20 quilos, també. O sigui, una abraçada d'una pitó com aquesta...
0: No, cuidado,
1: Et deixa sense respiració durant una estona, Va, fa uns dies que ens hem assabentat del robatori del plàtan de 6,2 milions de dòlars d'una de les obres més polèmiques del món. Estem parlant d'aquell plàtan amb cinta americana enganxat...
2: Es tracta de l'obra Comedian, creada per l'artista italià Maurizio Cattelani, formada per un plàtan, recordem, enganxat a una paret amb cinta americana. Va ser robada precisament del centre Pompidou. No és el primer incident que protagonitza aquesta peculiar peça. Recordem altres. El 2019, un artista se'l va menjar durant una exposició a Miami. El 2023, un estudiant també se'l va cruspir en un museu de Seul perquè tenia gana. I el 2024, el multimilionari Justin Sun, que havia comprat l'obra per 6,2 milions, de milions de dòlars, doncs també se'l va menjar, i aquest ho va fer públicament. Malgrat el robatori, el valor de l'obra continua intacte perquè depèn del certificat d'autenticitat i no del plàtan en si. És a dir, allà poden anar passant plàtans, però diguem-ne que l'obra...
0: Escolta, ens extinguirem, ens extinguirem.
1: Que ens extinguirem, no? Que ens estem extinguint ja.
0: Per favor.
1: També us dic una cosa.
0: Jo valoro molt l'art i el que tu vulguis, però en sèrio, cal.
1: Si heu d'anar a veure l'obra aquesta, aneu esmorzats.
0: Sí.
1: No, perquè...
2: Exacte, no porteu allà, saps? Per fer un cereal, un iogurt, no porteu.
1: I també et dic una altra cosa. Dues. Primer, hi ha uns plàtans que ens venen aquí al costat que no hi ha cinta que pugui enganxar el plàtan a la paret.
0: No, és que és de veritat.
1: Si necessites una paret...
0: No, allà
1: i després una altra cosa. Hi ha uns plàtans, em sembla que és a Brasil, que són, no sé si els vas veure tu com vas estar a Brasil, però que són enormes. Vull dir que tenen un diàmetre d'un pam.
2: No. Aquests no podrien, tampoc.
1: Que fot una angúnia, és com menjar... De veritat, és allò que cap a dins del plàtan, saps? I allò una mica passat, aquell marronós... És una cosa desagradable com ella sola. Vinga, 2:02 del matí. Atenció, perquè Prada i Axiom creen una nova peça per mantenir frescos els astronautes a la Lluna.
0: Doncs sí, l'empresa aeroespacial Axiom Space i la firma italiana Prada han desenvolupat una nova peça interior per als futurs astronautes de les missions Artemis de la NASA. El sistema regula la temperatura corporal, distribueix oxigen fresc i elimina el diòxid de carboni dins del vestit espacial, permetent activitats de fins a 8 hores. El sistema formarà part dels vestits que s'utilitzaran a la missió Artemis 3, prevista pel 2027, en el retorn dels humans a la Lluna.
1: No sé si heu tingut l'oportunitat de veure aquesta roba interior que portaran els astronautes, però clar...
0: Però si és de Prada, a veure si la podran pagar, aquesta gent, perquè...
1: Deia, el diablo viste de Prada, no, el diablo... Ai, Prada viste a los astronautes.
0: Sí.
1: Això és el que sortia en aquest article, que ahir sortia tots els digitals, vull dir que a partir d'ara els astronautes es vestiran de Prada abans de pujar a la nau aeroespacial.
2: Mira, m'agrada perquè l'any que ve tindrem una altra vegada una missió a la Lluna, no? Vull dir que fa molts anys que no en tenien
1: cap. Aquesta vegada aniran a fer rotacions per a la Terra. El que vaig llegir jo és que no s'acostaran tant a la Lluna,
2: Clar, no faran la cara oculta, no?
1: No. Aquesta vegada, em sembla, Vull dir, estic parlant una mica així, ho vaig llegir en diagonal. Però que faran rotacions orbitant a la Terra.
2: En qualsevol cas, és una missió tripulada, no? Que fa molts anys que no n'hi havia cap de missió tripulada a la Lluna.
0: A mi que em truquin, que vaig sovint a la Lluna de València.
1: Sí, exacte, i estem baixant bastant sovint, també. Va, arribem a 2:15, estem veient les imatges d'ahir del comiat de Lleó 14, en aquest final de festa, aquesta cloenda que es va fer des de la
0: Sagrada Família.
1: No, és així. La imatge és espectacular, però espectacular. simplement espectacular. No sé si vau tenir l'oportunitat de veure algun moment de la cerimònia.
2: Sí, sí, vaig veure la missa i vaig veure l'espectacle. Em vaig quedar fins al final, no, perquè no. Bueno, estava ja enganxada.
0: Espectacle en totes les llengües.
1: La posta en escena immaculada.
2: Molt emocionant, sí.
1: Moltes felicitats a tota la gent que ha organitzat aquesta visita, perquè la veritat, ja no parlo de Madrid, parlo de Barcelona, que és el que ens ha tocat més de prop, el que va passar ahir a Montserrat,
2: a Montjuïc, també.
1: L'escolaria a Montserrat cantant el Virolai, ell intentant cantar el Virolai, la veritat és que va ser una... Més enllà de ser creient o no, eh?
2: Sí, sí, sí, no té res a veure.
1: Va ser una meravella. A mi se'm van negar els ulls diverses vegades, eh?
0: Sí, sí, és molt emotiu, sí.
1: Vinga, va, a 6:45 a.m.
2: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: Què em deies? Què em deies? Digues, digues.
0: No, que va ser brutal, la veritat que sí. Va ser increïble.
1: Molt bé, anaves a dir una cosa que no té res a veure, que no es pot dir per antena.
0: Claro.
1: Molt bé. Vinga, va, avui arrenca el Mundial 2026, comença aquesta nit amb el partit entre Mèxic i Sud-àfrica a l'estadi Azteca, que, per cert, es converteix en el primer estadi que acull 3 inauguracions mundialistes.
2: Aquesta edició serà la més extensa de la història, amb 48 seleccions, 104 partits i organització compartida entre els Estats Units, Mèxic i el Canadà. Entre les novetats destaquen els debuts de Cap Verd, Curaçao, Jordània i Uzbekistan, mentre que Itàlia és la gran absència. França, Espanya i Argentina, i també Portugal, parteixen com a principals favorites en un torneig que s'allargarà durant 5 setmanes.
1: Doncs atents, 5 setmanes, que són les que queden abans d'agafar les vacances d'estiu.
2: Sí, senyor, he pensat el mateix.
1: No, clar, és que a la cloenda del Mundial recordem que serà el dia 19 de juliol. Portarem 2 dies ja descansant, eh?
2: Exacte.
1: I atenció, perquè parlant de Mundial, el nou fitxatge del Barça... Per cert, o sigui, prepareu-vos per... Hauríem de buscar sintonia mundial, eh? Sintonia mundial, perquè a partir de demà cada dia serà mundial a saco. Bé, la sintonia mundial
0: estem
1: serà...
0: Estem emocionadíssimes.
2: La cançó, no?
1: La cançó
2: oficial.
1: La cançó de Shakira. La cançó de Shakira, que bé. Deia que el nou fitxatge del Barça, Gordon, va brillar en la victòria d'Anglaterra 2-0 contra Costa Rica en l'últim amistós abans del Mundial.
2: L'extrem va participar decisivament en el primer gol amb una gran jugada per la banda i va marcar el segon de penal. Durant tot el partit va mostrar velocitat, desequilibri i capacitat per superar rivals en l'un contra un. La seva actuació confirma les qualitats que espera aprofitar el Barça quan s'incorpori a l'equip després del torneig.
1: I sense deixar el Mundial, Messi marca el camí d'Argentina amb una gran actuació contra Islàndia.
2: Argentina va superar Islàndia per 3-0 en el seu últim partit de preparació abans del Mundial. Tot i començar des de la banqueta, Messi va canviar el rumb del partit amb la seva entrada a la segona part. Va marcar de penal i va participar en la jugada del tercer gol. Barco havia avançat l'albiceleste abans del descans, mentre que el Dama va tancar el marcador. L'equip d'Scaloni va mostrar bones sensacions, tot i l'absència de Julián Álvarez per problemes físics.
1: Per cert, la notícia tràgica de les darreres hores. Un aficionat va morir aquest dimecres després de patir una aturada cardiorrespiratòria abans del partit amistós entre Portugal i Nigèria disputat a Leiria.
2: Tot i la ràpida actuació dels serveis d'emergència, no es va poder salvar la seva vida. La Federació Portuguesa de Futbol va expressar el seu condol a la família i als amics del difunt i va assegurar que la selecció intentarà dedicar-li la seva primera victòria al Mundial 2026. Portugal va guanyar el partit per 2-1 en l'últim assaig abans del torneig.
1: I el fitxatge de Cancelo pel Barça es complica. Ja sabeu que ara estem en època de mercato, es mouen els mercats, s'especula molt, hi ha alguns que no volen tancar res fins a la cloenda del Mundial, però hi ha moviments en els despatxos, i entre ells el fitxatge de Cancelo pel Barça, que es complica pels canvis de l'Alalia.
2: El Futbol Club Barcelona ja té un acord amb Joao Cancelo per les properes 2 temporades, però l'operació continua encallada perquè l'Al-Hilal està immers en una reestructuració esportiva. La possible sortida de l'entrenador Simon Inzaghi i l'arribada de Víctor Pereira podrien canviar els plans del club saudita, que ara es planteja retenir el lateral portuguès. Tot i això, Cancelo manté la voluntat de tornar al Barça i el club blaugrana continua considerant la seva prioritat per reforçar la defensa.
1: I acabem amb l'oferta de 150 milions d'euros del Real Madrid que va fer per Julián Álvarez, rebutjada per l'Atlètic de Madrid, podria tenir conseqüències directes en el mercat.
2: Aquest moviment dificulta que el club matalasser accepti una proposta interior del Barça i alhora pot provocar que altres equips pugin també els preus dels seus jugadors en futures negociacions amb el Madrid. L'operació també genera dubtes sobre l'encaix de figures com Vinícius Júnior dins el projecte blanc.
1: Gràcies, Montse.
2: A tu.
1: 6:45 a.m. Li anem a posar música en aquest nou despertar de l'11 de juny del 2026 i sonarà amb...
2: Mira, una cançó de Justin Wellington, que potser així aquest nom no us diu gaire cosa. Va ser tot un èxit de fa uns 3-4 estius i, a més, és d'aquelles cançons recurrents perquè... no s'acaba d'oblidar mai, perquè s'utilitzen diferents moments com espots publicitaris i també, sabeu, els festivals de fi de curs, que ja comença aquesta
1: jo el tinc
2: fornada.
1: Divendres.
2: Jo també.
1: Sí, sí.
2: Jo també el tinc divendres. Doncs aquesta cançó és una clàssica que sona per fer aquests balls de les aules, de les classes, ja veureu. És Aiko Aiko, Justin Wellington.

0: un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
2: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
3: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
4: Tots els països haurien d'exigir explicacions...
5: Com sempre, salut i perdim.
6: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
7: La veritat per davant de tot.
8: Andy i... jo no penso dir la paraula.
9: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
10: M'he quedat esparverada.
11: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
12: Nena, nena, nena, nena!
13: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
14: D'aquí 6 minuts, seran 3 quarts de 7 del matí. Anem a fer una ullada a la premsa escrita a aquesta hora. Què ens trobarem al quiosc quan arribem, Montse?
15: El País avui titula Zapatero demana que els Estats Units dissipin els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació. El Mundo destaca la fiscalia d'Ortiz implicada en la claveguera per salvar Sánchez. La Vanguardia diu la Sagrada Família del món. El periòdico La Sagrada Família ja apunta al cel. El diari Ara, Lleó 14, beneeix l'obra magna de Gaudí. La Razón titula La Sagrada Família i Gaudí, fars de la unitat. L'ABC, la fiscalia va començar a fer coses després de reunir-se Leire amb el número 2 de García Ortiz.
14: El que fa la premsa esportiva.
15: Mundo Deportivo diu arrenca el Mundial, el primer de Lamin.
14: I a l'esport?
15: El primer de Lamin, també l'últim de Messi.
13: Estàs escoltant Bon dia i bona sort a Ràdio 4.
14: D'aquí a 5 arribem a 3 quarts de 7 del matí. Aquests dies s'ha parlat molt de la visita de Papa Lleó 14 a Madrid i Barcelona, però hi ha una part que ha passat una mica desapercebuda. La quantitat de regals que s'han dut que s'endurà cap al Vaticà, perquè encara no marxa. Ara toca anar cap a les Illes Canàries. Per cert, des d'aquí, agrair als companys de Ràdio 4 que han treballat incansablement per fer la cobertura d'aquesta visita del Papa i que tothom tingui detalls de tot el que ha passat en els seus moviments, tant a l'Estadi Olímpic Lluís Companys,
16: brutal, brutal.
14: Les cerimònies al Raval, a Montserrat, ahir la Sagrada Família...
15: Molt bona feina.
14: En aquesta clausura que va ser... més que espectacular. Per tant, des d'aquí un agraïment per la
16: I
14: feina
16: felicitats,
14: i la professionalitat dels companys.
16: Correcte. Anem a parlar dels regals, perquè, clar, jo he fet una cosa que segurament ningú més ha fet, i és agafar la llista de regals que li han fet al Papa i intentar respondre una pregunta molt important, que vindria a ser algo així com... Què li regales a una persona que ho té absolutament tot?
14: Espera, jo crec que el Papa tampoc ho té tot, eh?
16: Com que no ho té tot?
15: No. Però és que jo encararia diferent. Jo pensaria, què li regales a una persona que realment té, viu amb aquesta fe i amb aquesta que no necessita, no? Vull dir, que no necessita coses materials.
16: Però
15: què li regales?
14: Has d'anar una mica més enllà del material.
16: Per ell, precisament, ho té tot. Per ell, precisament, no, o sigui, no parlo...
14: Exacte,
16: clar,
14: sí, està clar.
16: És aquella cosa de... Per mi seria un problema. Jo ho tindria complicat, perquè, clar, el papa viu envoltat d'obres d'art, de manuscrits històrics, palaus, segles d'història, i tot i així, Madrid i Barcelona han decidit que calia enviar-lo a casa amb alguna coseta sota el braç, eh? I avui, aviso que avui no valorarem la fe de ningú, eh? Déu mos guard.
14: No, home, no.
16: Només els regals, que és una activitat molt més catalana. Comencem per Barcelona, els regalets que li hem fet aquí a Barcelona, perquè Barcelona ha decidit regalar-li Catalunya en fascicles, una mica. Comencem per Salvador Illa, que li va entregar una reproducció de les homilies d'Organyà, que és un dels textos més importants de la història del català. No sabem si el papa les llegirà o no, també t'ho dic. És allò de, ai, un llibre i no te'l llegeixes mai.
14: Perdona un moment,
16: no sabem què farà.
14: Un moment. És que a Salvador Illa ha estat pràcticament... totes les activitats que ha fet... És a dir, a l'Estadi Montjuïc s'ha trobat a Salvador Illa. A Sagrada Família s'ha trobat a Salvador Illa. A Montserrat s'ha trobat a Salvador Illa. Cada vegada li feia un regal? O...
16: Quasi, però és que el millor està per arribar. No, jo no dono crèdit. Vale? Comencem per aquesta reproducció de les homilies d'Organyà, que fins aquí dius un text. Bé, correcte.
15: No, però maco.
16: Correcte,
15: maco. Significatiu.
16: Si algun dia sentim el papa dient allò de apa noi, doncs ja sabem d'on ve, de Salvador Illa. Vale, aquí és on us ha esclat el cap, vale?
15: A veure.
16: Llavors, com ja s'han trobat diverses vegades, diu Salvador Illa, això t'ho puc superar.
14: Ah, li va fer un segon regal.
16: Sí. Llavors li va regalar una reproducció d'una nina articulada.
14: No, perquè que tot té un sentit.
16: Sí. Trobada a la necròpolis paleocristiana de Tarraco.
14: Home, bé, no.
16: Jo, o sigui, una joguina romana de fa gairebé 2.000 anys.
14: I què?
16: Jo m'imagino aquella reunió de tots sentats i dir, vinga, nois, què li regalem al papa? Una Barbie romana? Correcte, següent tema. T'ho imagines? És que és un regal curiós.
15: Però segur que no té. Segur que no ho té.
16: Això segur que no.

0: hi ha dos sense tres, nois, perquè en aquest cas Salvador Illa li va fer un tercer regal, que en aquest cas va ser una reproducció de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família. Aquest me flipa. Les coses com són. La Barbie, mira, pues no te la compro. La nineta aquesta no ho veig, em sembla raro.
1: És el tercer regal del Salvador Illa?
0: Sí, correcte.
1: Dame una cosa, el proper Nadal sabeu que l'amic invisible a Salvador Illa li tocarà el papa, no?
0: Aquest m'encanta, la veritat. Any 1882 és un document històric el que li va regalar, molt simbòlic, perquè també és una manera molt fina de recordar que les obres de la Sagrada Família van començar fa 144 anys i mireu com la van veure ahir de bonica.
2: I sap por qué mi niñez sigue jugando en tu playa.
1: Bé, anem amb un altre actor en el apartat de regals.
0: Si et creies que no es podia superar, sujeta'm el cubata. Entra en joc l'excel·lentíssim alcalde de Barcelona, el senyor Jaume Collboni. Vale? Aquí Barcelona passa de la història a la marca ciutat. Dius, que voy. El cas és que li regala una obra de TV Boy, que és un grafitero super reconegut,
1: sí?
0: I l'obra se titula Barcelona, ciutat de pau. Valor estimat, que dius, una horquilla de entre 300 i 1.500, perquè és un artista que és molt versàtil, jo he estat investigant i no sé veure el preu, però clar, és un tio super reconegut, molt de la ciutat, però és grafitero, segurament el primer papa de la història que rep un grafiti com a regal institucional.
1: Està bé.
0: No ho va veure.
1: Perdona, venir. Perdona, abans parlava amb la Montse i deia que precisament què li regales a un home que ho té tot.
0: Clar.
1: Que la seva fe fa que ho tingui tot. Doncs mira, seria un bon
3: és
1: regal.
3: És original. Sí. A mi, de moment, tots m'estan agradant, eh?
0: Però no es queda aquí, eh? Jaume Collboni li fa un altre regal. En aquest cas li entregue una edició especial del llibre Miró i els poetes catalans. I atenció al preu. 990 euros el llibre. No facis aquesta cara, no, Badó?
1: No, pensava...
0: Ho he hagut de mirar dos vegades, dic a veure si és 9 amb 90 o 99. No, 990 euros.
1: Caldria veure el llibre, també.
0: Bueno, gairebé 1.000 euros. No. Quan jo era petita em deien que els llibres eren un gran regal, però crec que no es referien a aquest tipus de regals. Tu imagina't, 990 euros... El llibre Miró i els poetes catalans. Papa, papa, papa, Leoncito, letelo, eh? I per últim també li regala i afegeix en aquests regals una reproducció del famós Panot de Gaudí, eh? La rajola més famosa de Barcelona, m'encanta, això és molt nostre.
1: Havia de caure aquesta, eh?
0: Havia de caure, és preciós. Hi ha ciutats que regalen rellotges, nosaltres regalem una rajola i quedem molt bé, a més, perquè és una cosa molt nostrada. Per cert, Collboni encara li va regalar, a més, una samarreta blanca de tennis amb el nou logotip de Barcelona, ¿vale? No sabem si el papa juga al tennis, ho sabeu?
3: Potser juga a tennis, no?
0: Potser sí, potser no ho sabem, però si juga, ara ja va equipat gràcies al nostre alcalde.
3: Que bé.
0: Anem, si us sembla, cap a Madrid?
1: Vinga, va.
0: Vinga, Madrid.
1: Què li va caure a Madrid al papa?
0: Clar, no és per res, però te pot agradar més un regal que un altre, els que li hem fet a Barcelona, però, escolta, estan pensats. A Madrid han anat més per la banda de pensar menys en el souvenir i més en el protocol. Per començar, José Luis Martínez Almeida li va entregar la llave d'oro de la Villa de Madrid. La màxima distinció de la ciutat, eh? La llave d'oro de la Villa de Madrid.
3: Això és el que fan els alcaldes quan venen els reis al gener, els entreguen les claus de la ciutat perquè puguin entrar totes les cases.
0: Clar, sí, jo crec que bàsic...
1: L'últim que tanqui, eh?
0: Sí, és una mica això, és la versió institucional de dir quan vulgui passi, torni.
4: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
0: Després arriba probablement el regal més exclusiu de tots. En aquest cas estem parlant d'un exemple especialment enquadernat del llibre a la muy antigua, noble i coronada Villa de Madrid. L'ha fet artesanalment. Dius, no és la panacea. Però bueno, està fet artesanalment amb l'escut papal gravat en pa d'or i el valor estimat d'aquest regalet és 2.000 euros. Imagina't, aquí ja no estem parlant d'un detallet.
1: Hi ha un tope de pressupost a l'hora de fer aquests regals.
0: Jo no ho sé, Badó, però...
1: Home, jo diria que sí, perquè si no...
0: Jo només estava pensant que si m'arriba a mi això, amb l'escut papal gravat a nord, dic, com ho vengui a Guadalupe, me pago unes vacances d'una setmana sencera. I anem acabant. En aquest cas, li van regalar també un rosari i 30 escenaris elaborats per persones amb discapacitat intel·lectual de la Fundació Gotze. Unes pastetes d'ametlla, també, elaborades per les monges angustines del monestir de Santa Isabel. Sí, us dic una cosa, això segurament serà l'únic que no arriba al Vaticà.
3: Segur, segur.
0: Això ja s'ho han menjat, de
3: igual
0: fet.
3: Igual a l'avió ja,
0: sí,
3: directament.
0: Sí, exacte. I arriba el moment Florentino Pérez, perquè evidentment Florentino no podia presentar-se amb una capsa de bombons. Ell li va regalar una samarreta del Real Madrid personalitzada amb el nom de Robert Francis Prevost i el dorsal número 1. Florentino original. Què esperaves que li regalés Florentino? Doncs pues va ser això. I també una rèplica del Santiago Bernabéu, perquè pot ser el líder espiritual de 1.400 milions de persones, però si passes per Madrid acabes amb una samarreteta del Real Madrid. I acabem ja, amb un últim detall. Alberto Núñez Feijóo li va regalar una samarreta signada per Rafa Nadal. Què li regalo? Doncs una samarreta. El cas és que aquests no són una mica els regals. Però també et dic, la pregunta és, què ens ha regalat ell a nosaltres? Perquè mira, mentre ell s'emporta una Barbie romana, per dir-ho d'alguna manera, una rajola de Gaudí, una samarreta i tots aquests regals, escolta, doncs nosaltres esperàvem uns altres regals, per exemple, que les persones homosexuals continuem sense veure reconegut el matrimoni igualitari dins la institució, o les dones que no respecten el seu dret a decidir sobre l'avortament. Així que potser ens esperàvem un regalet que continuem esperant i no cap dins d'una maleta. Però aquesta ha estat la visita del papa.
1: Pots seguir esperant, sentada.
0: Sí, ja, tristament. Clar.
1: No, vull dir que ell defensa el que defensa. I aquí no crec que amb una visita li faràs canviar l'opinió.
0: No, evidentment, no, però estaria bé.
3: Sí, perdoneu, abans has dit que algú li havia regalat una samarreta de tennis perquè se suposava que jugava a tennis.
1: Feijóo, sí.
3: Doncs sí que juga a tennis. Diu que passa els dilluns i els dimarts a un retir papal fora de Roma i juga a tennis amb el seu secretari, Monsenyor Edgar Ivan Rimaikuna.
1: Boníssim.
3: És a dir, és molt aficionat al tennis.
1: Boníssim. Gràcies, Ares.
0: A tu, Badó.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
1: Va, anem a les dades que us deixaran atònits. Avui tirem d'història, eh? Va, la primera. La gran piràmide de Gizeh es va construir fa més de 4.500 anys amb uns 2,3 milions de blocs de pedra, alguns dels quals pesaven diverses tones. El consum de cafè mundial supera els 2.000 milions de tasses cada dia.
3: És una la meitat de l'Ares,
1: perdó. Sí. Ja dic tres quartes part, eh? És una de les begudes més consumides del planeta. I el llibre més traduït del món és la Bíblia, disponible totalment o parcialment en més de 3.700 llengües i dialectes. Us heu quedat atònites o no?
0: Atònites.
3: Totalment.
1: Saps que m'he pres una cosa per la fonia i m'està fent un...
3: Un efecte rebot.
1: Sí, un efecte... M'estic quedant pajarito.
3: Aigua, molta aigua.
1: No, de veritat, eh? M'estic quedant aquí veient dracs i veient de tot. Va, anem cap al Real Automòbil Club de Catalunya a veure com tenim la xarxa viària. RAC, bon dia.
6: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim una avaria des d'ahir al vespre que en direcció Tarragona, a la AP7, a l'altura de Banyeres del Penedès, a hores d'ara continua deixant un carril de circulació tallat i provocant, en aquest cas, a hores d'ara, poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, parlem de retencions habituals que a poc a poc doncs, ja van agafant més intensitat als voltants del Nus de la Trinitat per la C58, la C33 i la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, també ja comencen a haver-hi retencions als primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Ara mateix tenim cues a la ronda de dalt, a la B20, amb retencions en sentit sud, en aquest cas fins a Canyelles. Pel que fa a la ronda litoral, retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a l'altura de l'Hospital del Mar, concretament fins a la Barceloneta, amb l'últim tram ja amb més intensitat. Pel que fa al Vallès, a hores ara tenim algun punt amb retenció, sobretot a la AP7, a Barberà del Vallès, en sentit sud, i també a la C58, al punt de Sant Quirze, en direcció Barcelona. Pel que fa al Llobregat, retencions a Sant Feliu de Llobregat, a la A2 i a la B23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia. 7 i en punt, les 7 al matí.
5: Bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
1: Avui Fa 50 anys que els Rolling Stones van oferir el seu primer concert a Espanya, va ser concretament a la Plaça Monumental de Barcelona, i va significar una fita en la història dels concerts del nostre país. Montse.
3: Sí, l'11 de juny de 1976, la Monumental va acollir el primer concert dels Rolling Stones a Barcelona i també a Espanya, i va ser una autèntica revolució. Cal dir que 11 anys abans, el 1965, van actuar els Beatles. Vull dir, ja hi havia passat per aquí una autèntica revolució que venia amb la música de fora, però 11 anys després, en plena transició, doncs l'ambient era un altre. Clar, no era el mateix als Beatles, amb els seus vestits nois lleié. Sí que tenien els cabells llargs, que a molts no els hi agradava, però que els Rolling Stones era una altra cosa.
1: Eren els rebels, eren els gamberros.
3: Totalment, per alguns sectors...
1: Era la cara B dels Beatles.
3: Totalment, per alguns sectors el diable en persona. Bé, un dia com avui, 11.000 persones van pagar una entrada de 900 pessetes. Un preu força...
0: Mare de Déu!
1: 900 pessetes.
3: 900 pessetes, però que era un preu car per l'època, eh? Era un preu que déu-n'hi-do.
1: Deixem saludar el Callarissa, que s'acaba d'incorporar. Callarissa, bon dia, bona sort, eh?
7: Hola, què tal?
1: Què tal, com estàs?
7: Pues mira, encantat de començar.
1: Ahir vas estar a la Sagrada Família, no?
7: Ahir vaig estar a la Sagrada
1: Després
7: Família.
1: Després ens expliques detalls.
7: Moltes hores.
3: Volem saber tots els detalls, eh?
1: Tots els detalls. Va, seguim. Seguim amb Univers Rollings.
3: Sí.
1: Després parlarem del que va viure ahir el Callarissa.
3: Va arribar el dia abans a l'aeroport del Prat. La banda va arribar doncs, el dia abans del concert. Van baixar de l'avió. No van passar cap control i es van dirigir directament cap a l'hotel Princesa Sofia. Mira, no van passar cap control. Vull dir, els van deixar passar. Doncs ja els coneixien. Han dit, tireu endavant.
1: Precisament era per passar control, aquest.
3: No, però ells anaven amb una mica de por a que els detinguessin, perquè havien sentit a parlar coses doncs, que aquí tot just acabava de morir el dictador, havien passat gairebé 40 anys de dictadura, les coses estaven una
1: tot
3: mica...
1: Tot just vol dir tot just, vull dir que feia...
3: Un any després, sí,
1: feia,
3: sí.
1: Feia molt poc, eh?
3: Exacte. D'això en parlava, d'aquesta por que els detinguessin, en parlava José Ramón Pardo, que va ser un crític musical que els va entrevistar en aquella visita.
8: Ya tanto Beatles como Rolling habían tenido graves problemas en muchos países por su manía de llevar marihuana en el bolsillo, y habían sido detenidos en Japón, en algunos otros países, y tenían mucho miedo a que les pasara algo parecido en España.
3: Doncs sí, clar, precisament varien amb aquesta por, però no van passar cap control, per tant, no va haver-hi cap problema. Un concert que va canviar de recinte a última hora, eh? De fet, l'organització va canviar diverses vegades de plans perquè li van posar molts impediments. Clar, no era fàcil, aleshores, oferir ni programar un concert d'aquestes característiques. Molts no els volien acollir directament. Ho explica el promotor número 1 d'aquest país, que ha estat sempre així i que va ser l'encarregat de grans estrelles de la música trepitgessin per primera vegada a Barcelona i a Espanya, com per exemple els Rolling Stones, com per exemple Bob Marley, com per exemple Bruce Springsteen, entre molts altres. S'ho explica, no és un altre que en Gai Mercader.
9: Este concierto fue un periplo penoso. Empezamos en Cambrils, ahí nos lo vetaron diciendo que venían camiones y salían tíos que violaban las chicas de Cambrils. De ahí nos fuimos a La Roca. En La Roca, como yo estaba intentando construir un auditorio en forma de anfiteatro, con una forma natural que es perfecta para la audición, y los planos ponían Gai 76. La idea es que yo iba a montar un campamento homosexual nudista. Hay que estar mal de la cabeza. Total, que me lo volvieron a prohibir. Entonces, los Stones, mientras tanto, me preguntaban, ¿cómo va todo? Yo decía, estupendo, ningún problema, todo va fantástico. Ahí, la familia Balañá me dejó la Plaza de las Arenas. Imprimí las entradas con Rolling Stones, tal y cual, 6 de julio, Plaza de las Arenas. Y una semana o 10 días antes, me cedió la Monumental, que está en muchas mejores condiciones. Pues la gente se fue a ver el concierto a la Monumental con unas entradas que ponía la serie.
3: És que és això, però van canviar tant de recinte a última hora, però m'ha fet una mica de gràcia entre cometes, no? Que en els plànols del projecte de l'amfiteatre que ha dit Gai Mercader que volia construir, posava els plànols, posava GA 76.
0: Ostres!
3: Gai Arena 76. I la gent es va pensar que era allò una festa gai, una cosa, i ho van prohibir. Val a dir que una cervesa en aquell concert costava 30 pessetes.
0: Ostres!
3: 30 pessetones. I els entrepans de salsitxa van costar 50. 50 pessetes.
7: Quina gana.
1: Sí, ara tinc gana. Amb un euro sopaves.
3: Amb un euro sopaves, però ojo que l'entrada costava 900, ja ho hem dit abans. Jo crec que l'entrada era una mica pujada de preu, però bé.
1: Menys de 6 euros.
3: Bueno, sí, a dia d'avui sí, però en aquella època hi ha comparació amb la resta.
1: Que sí, que sí.
3: Exacte. Ronnie Wood, el guitarrista, va entrar vestit de torero i recordem com va saludar Mick Jagger en aquell concert al públic. El son no és molt nítid perquè és una gravació que té 50 anys, però l'escoltem.
10: És un concert que es fa enmig d'un gran desplegament policial on hi ha enfrontaments...
3: Bé, aquest no és Mick Jagger saludant al públic, a veure si podem recuperar la salutació inicial de Mick Jagger.
1: Tira la música i anem recuperant el...
0: Montse, és que t'escolto i és que no m'oblido de 27 de setembre de 2017. Puc ser una... Soc una de les afortunades, de les 40.000 afortunades que va gaudir del concert que va fer a Barcelona. Ho vaig fer amb mon pare, que és un record que ens emportem per tota la vida. 24 de setembre de 2017 vaig estar al concert, l'últim concert que va fer a Barcelona, Mick Jagger amb el Rolling.
1: Que bo.
0: Amb mon pare i la parella que jo tenia en aquell moment, un imbècil, per cert, però quin record m'emporto per tota la vida.
3: Boníssims,
0: veritat.
3: Eh? Jo els vaig veure...
0: Va ser un concert increïble.
3: Jo els vaig veure al Bernabéu. Mira, va tocar en el Bernabéu i també va ser un concert increïble. Podem sentir, tenim el tall de Mick Jagger? No. Bé,
1: no,
3: continuem endavant.
1: Sí,
3: va ser un concert, atenció, que va estar marcat per la presència dels Grisos, la policia franquista, perquè van haver-hi càrrega als policials a l'entrada, els assistents van contestar a la policia llançant ampolles i la policia va contestar als assistents llançant bots de fum a dins de la Monumental.
0: Ostres.
3: Què passava? Doncs que sort que la Monumental no estava gaire plena perquè hagués pogut provocar doncs, diferents problemes. Ho explicava en Jordi Novell, que és autor del llibre Black and Cat, que commemora precisament aquests 50 anys d'aquest històric concert.
10: És un concert que es fa enmig d'un gran desplegament policial, on hi ha enfrontaments de fora de la Monumental amb la policia, que arriben allà dins fins i tot, on hi ha llançaments de pots de fum per part dels Grisos, que van aparar en una grada que per sort està buida i no, diguem-ne, no cal lamentar cap mort ni cap ferit, però que al final el concert es pot fer i el més important de tot és que el concert es pot fer.
3: Bé, doncs sí, llançaven bots de fum. Per sort, el recinte no estava ple de gom a gom. Escoltei també el Gai Mercader com ho explica, que fa la mateixa reflexió, però que després també explica una sorpresa que tenien preparada pel públic que al final no van poder fer perquè li van censurar, li van prohibir, com era d'esperar, perquè en aquell moment les coses no estaven com per massa...
1: No fluia tot.
3: Exacte.
9: Curiosamente fue una suerte, porque como se ve al principio de las imágenes... Los Grises pensaron que no teníamos bastantes efectos especiales y tiraban dos botes de humo a las que cayeron en las gradas del fondo. Como estaban vacías, no pasó nada. Llega a estar la Plaza de Todos llena, se produce una estampida, muertos y no hay conciertos en España durante los próximos 15 años. Y los efectos especiales lo digo porque teníamos un... Había del escenario, supone que se abrió una trampilla y salió una especie de... Bueno, una especie no, un pene hinchable que escupía confetis, pero encontraron demasiado explícito y lo prohibieron.
3: Demasiado explícito.
1: Moltes gràcies.
3: En fi, gràcies a vosaltres. 50 anys als Stones a Espanya per primera vegada.
1: El record del Rollings avui, el bon dia i bona sort. Són les 7 i un minut del matí. Yeah. Aprofito per saludar la Georgina Badenes. Bon dia, Georgina.
11: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Com estàs tu?
11: Molt bé, molt bé.
1: Sí, per què? què ens hem perdut, Georgina?
11: Manual,
3: què ha passat? Sí. Què ha passat? Sí.
1: Què ens hem perdut?
11: No, res, tot bé. Sí. Una mica dormideta, però res, això en qüestió de dos segons ja estic activada.
1: Sí.
11: Sí, home,
0: en dos segons ja està.
11: Qui no es desperta amb el bon dia i bona sort, per favor.
1: Vinga, va.
7: Exactament.
1: Anem a la pregunta del dia. Quin és el rècord mundial dels... És que ahir ho vam parlar en el programa. Dic, a veure si...
0: A veure.
1: Una cosa és que parlem... Tu ho sabràs.
0: Sí,
1: una cosa és que ho parlem, l'altra cosa és que ens quedem amb el discurs. Perquè dies enrere dèiem que el 60% de les coses que diem es dilueixen a la següent hora.
7: Ah.
1: Mentalment, eh? Per tant... La pregunta d'avui, quin és el rècord mundial dels 100 metres llisos aconseguit per Usain Bolt? A 9,58 segons, 10,12 o 9,85? Montse.
3: 9,85.
1: 9,85?
7: 9,85.
1: 9,85.
3: Anava a dir el mateix, aquest com no em copio.
1: No, digues.
3: Sí. No, jo anava a dir aquesta. Normalment sempre dic una altra per portar la contrària, no. Pensava que estava.
7: 9.85.
0: Jo perquè vaig fer ahir la secció i el que us ha passat, a vosaltres, perquè seguiu a la Montse, perquè la Montse la que sap, la Montse
3: s'ha confós.
0: Ha barrejat els números.
1: Tu digues el
0: que sap. Jo és 9.58, és l'altre.
1: Però ja ho direm quan resolguem. 9.58.
3: No he barrejat els números, pensava que era 9.85.
0: No, 9.58.
3: Segur? No,
0: segur.
1: El Badons ho diu. Igual has barrejat els números.
0: A veure, tio.
1: A la tornada. És 11 de juny del 2026, el dia que ens llevem sabent que...
3: Lleó 14 beneeix la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família i enalteix la figura de Gaudí. El papa Lleó 14 ha culminat la seva visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesucrist, l'acte més simbòlic de la visita papal. Durant l'homilia, el papa ha definit el temple com un símbol d'unitat i de concòrdia i també ha enaltit la figura d'Antoni Gaudí, referint-s'hi com l'arquitecte de Déu, i ha subratllat la unió entre fe, art i comunitat. El pontífex ha agraït la tasca de promotors i treballadors que han fet possible el temple i l'espectacle ha finalitzat amb un espectacle de llum i música amb drons dibuixant al cel la cara de Gaudí i ha posat el punt final a la visita. El papa encara avui la seva última jornada a Espanya amb la visita a les Illes Canàries, que estarà centrada en la realitat migratòria.
1: Una segona jornada en què el pontífex també va visitar el centre penitenciari Brians 1 i l'abadia de Montserrat.
3: I el 14 va visitar al matí el centre penitenciari Brians 1, on van assistir una vuitantena d'interns. Posteriorment es va dirigir a l'abadia de Montserrat en un acte religiós institucional també carregat de simbolisme. En el seu discurs, des d'un balcó del monestir, va agrair que Catalunya el seu tarannà integrador. També va visitar l'església de Sant Agustí, al Raval, on va conèixer les realitats de caritat i assistència diocesana.
1: Un home mort d'un tret al cap al barri al carrer Balmes de Barcelona enmig de la visita al papa.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home per arma de foc ahir al matí al mig del carrer de Balmes de Barcelona. Els fets van succeir prop de les 10 del matí quan l'atacant va matar la víctima d'un tret al cap just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Fons de la investigació, consultades per Ràdio 4, asseguren que la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa amb les imatges de les càmeres de seguretat de la zona. La policia ha posat en marxa un dispositiu per trobar l'autor del crim.
1: Gabriel Rufián planteja un front d'esquerres a Catalunya que sigui inspirador per a altres territoris.
3: En declaracions ahir dimecres al passadís del Congrés, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, planteja ara la creació d'un front d'esquerres a Catalunya que pugui inspirar altres territoris per les properes eleccions generals. Rufián ha advertit que hi ha el perill d'il·legalització de partits polítics com Esquerra Republicana si es forma un govern amb PP i Vox.
1: I acabem, el Festival Cruïlla va presentar ahir la programació de l'edició d'enguany.

0: Vinga, a les 7 i 6 minuts del matí, explica'm una edició d'enguany, Montse.
1: El festival tindrà lloc del 8 a l'11 de juliol al Parc del Fòrum, on actuaran, entre d'altres, Pixies, David Byrne, Halsey, Faithless, The Black Crowes, The Hives, Rigoberta Bandini, Suede, Sidoní, Stan Steele o Maika Makovski, entre d'altres. Més enllà dels concerts, el festival també es completa amb el Cruïlla Comèdia, dedicat a l'humor, però també amb propostes de dansa, art, arquitectura, cultura popular i moda. També una versió adaptada de l'espectacle Bo, que fusiona ball de bastons i dansa urbana.
0: Anem pel temps, ara sí. Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
2: Què tal? Bon dia. Avui a la meitat oriental de Catalunya tenim intervals matinals de núvols baixos sense descartar precipitacions dèbils, disminuint la nuvolositat durant la tarda fins que del cel poc ennuvolat. A la resta de Catalunya, temps estable. Les temperatures diurnes avui pugen al Pirineu i al nord-est i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, a l'Empordà bufa vent moderat de la component nord, a la resta del territori vent fluix variable amb intervals moderats de la component nord-oest al sud de Tarragona, tendint durant la tarda a fluix de la component sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
0: Gràcies i molt bon dia. Són les 7 i 7 minuts del matí. Vinga, va, anem a la pregunta del dia. Quin és el rècord mundial dels 100 metres llisos aconseguits per Usain Bolt? 9,58, 10,12 o 9,85? Montse.
1: Jo ja he dit 9,85, però bé, ja heu dit el resultat abans.
0: Has dit 9,85, eh?
1: Sí. La sé.
0: Tu també has dit 9,85.
3: Jo he dit 9,85 perquè no tinc ni idea de res.
0: Molt bé. Bé, alguna cosa deus tenir, eh?
3: De res relatiu en l'esport, tens raó.
0: Molt bé. I tu, Georgina?
4: També havia dit aquesta última, però canvio.
0: No,
4: canvio.
0: Canvio.
4: Sí, sí.
3: Home.
4: Ara 9,58 que hablares.
1: Quan?
4: Ah, 9,58.
0: Home, que si ja ho has dit abans.
4: No, no, que
0: però que no es pot... T'estava dient abans que m'han obert el micro que no s'ha de desvetllar abans de dir-ho.
4: Te poses molt nerviós amb aquest joc. Te poses molt nerviós i heu dit la resposta. Dic, és que ho vaig fer la secció.
0: Que és que pensa que hi dedico molts dies a la pregunta. Pensa una cosa. Ahir dic a la Montse, li vaig preguntar, dic, escolta'm, quin és la... vaig fer la pregunta.
4: Sí?
0: El 9,85 no hi era. Però jo li dic 9,58, i diu, em sembla que era 9,85, i dic, li foto 9,85.
4: Clar,
0: segur que és el que dirà.
1: Aquí doncs... apostant...
3: Estàs contenta d'inspirar les preguntes equivocades?
1: Moltíssim.
3: El currículum, pots ficar-ho, pots inspirar...
1: Veus?
3: No. Les respostes equivocades sempre les proposava jo.
0: Escolta'm, en el seu currículum posa, entre altres coses, vull dir que ha treballat amb els mitjans i després posa inspiradora de preguntes.
3: De respostes equivocades.
1: No tothom ho pot dir, eh? No, I a no, més a no. més equivocades. No, no.
4: És un art.
1: Equivocades. És un art, les punyeteres.
3: És la gràcia.
0: Nova hora, bon dia i bona sort.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort, amb Batollador.
0: Vinga, va, comencem aquesta nova hora del bon dia i bona sort, el dia en què estem de ressaca encara de la visita papal.
3: Totalment.
0: Va ser espectacular,
3: no? Confirmem. Ressaca emocional, sí, la veritat és que... Bueno, jo no sóc una persona creient, sóc agnòstic, però és veritat que és difícil estar allí i que no t'empapes una mica, mai més ben dit això d'empapar-se,
1: De l'emoció, no?
3: Sí, d'una mica del sentiment este col·lectiu, de tota la gent que estava allí veient el que és el seu líder espiritual i que senten que allò forma part de la seva història personal a un nivell molt profund, eh? Vull dir que realment entenc, o sigui, a mi com a persona agnòstica m'ha servit per ficar-me a la pell de molta altra gent.
0: Sí.
1: I és que va més enllà de la religió,
4: sí.
1: Tot el que va passar ahir i aquests dies.
3: A banda de que, si ets un friqui de l'arquitectura com jo,
4: clar,
3: de cop pensar que estàs inaugurant, o sigui, beneirant la Torre de Jesús de la Sagrada Família i que allò és el projecte que va començar fa 140 anys o 144, si no veig mal encaminat, Gaudí, doncs, ostres, realment...
0: Ja no només això, deia, si ets un friqui de l'arquitectura com jo, jo que sóc un friqui de l'organització d'esdeveniments, que m'encanta i que he organitzat grans esdeveniments, veure la coordinació.
4: Sí.
0: sí, jo
4: sí,
0: creia...
4: brutal, sí.
0: O sigui, era una...
6: Jo vaig pensar un mèrit.
0: Una autèntica meravella, perquè tot totalment ha sortit al mil·límetre.
3: O sigui, la tasca d'organització que hi havia allí, no, o sigui, és una cosa que ha sigut espectacular, perquè, perdona, o sigui, penseu que dins eren 4.000 persones, fora, que és on estava jo, n'eren 4.000 més, i allí no va ni haure ni un paper terra, eh? O sigui, una cosa va anar... les cues van anar molt ordenes. També és veritat que és un target, diríem, la gent que va allí, que clar, no és el mateix que fer un concert. Però això no trau mèrit al desplegament i la coordinació de diversos cossos policials que hi havia allí. Perquè, a més aquí, també ells, des de l'Església, hi ha una varietat d'elements que entren en jocs, perquè és l'obisbat d'aquí, la conferència episcopal, Vaticà... És a dir, que tothom se posi d'acord, que ha organitzat un esdeveniment, ho sap, tan bé... I que surti realment tan rodó com va sortir ahir, té molt de mèrit. Des d'aquí un aplaudiment a tots.
6: I tant.
0: Molt bé, després ens explicaràs més coses del que va passar a l'interior de la Sagrada Família. Ho vam veure per la tele, però segur que ens vam perdre alguna cosa.
3: Alguna cosa.
0: Segur, segur.
6: Alguns safrets.
0: D'aquí a 3 minuts arribem a 7:45 del matí, 11 de juny, el dia que hem de ser feliços per...
4: Doncs mira, avui hem de ser feliços per les il·lusions ridícules que encara tenim. Perquè mira, és que arriba una edat en què sembla que haguem de ser molt seriosos, molt responsables, molt adults, com si creixi consistís a deixar... Totalment d'acord. És que ja estaria. Com si creixi consistís en deixar d'il·lusionar-te per segons quines coses. Jo crec que just és al revés, perquè hi ha una cosa preciosa en continuar tenint il·lusions que, vistes des de fora, poden semblar una mica ridícules, no? Esperar un missatge, com tals dies que falten per un concert, posar-te nerviosa abans d'una cita, què sé jo, comprar un bitllet d'avió i mirar el temps que farà al destí cada dia durant 3 mesos, pensar que aquest estiu serà especial, que aquest projecte sí, que aquesta vegada sí. M'encanta, perquè les il·lusions no tenen edat. Quan tens 10 anys, esperes els Reis. Pues quan en tens 40, esperes altres coses. Però al final és exactament el mateix.
0: Què esperes als 40?
4: Jo espero, que està venint, que ho tinc ja a tocar. Amb 40 no he perdut la il·lusió. És aquella espurna, aquella emoció petita que et fa llevar-te amb una mica més de ganes a la vida. I evidentment, després hi ha vegades també que les coses no surten com esperaves. Escolta, està bé, però crec que és molt millor això que no sentir res. Perquè el dia que deixem d'il·lusionar-nos per coses petites, companys, el dia que deixem de tenir nervis, expectatives o ganes de que passi alguna cosa, aquell dia sí que ens estarem fent grans de veritat. Així que avui hem de ser feliços per totes aquestes il·lusions aparentment ridícules que encara tenim, perquè al final són les que fan que la vida continuï tenint una miqueta de màgia.
3: Bravo!
0: Per cert, sense dir la marca, pots mirar si té contraindicacions, això que m'he pres? No, t'ho dic de veritat,
6: A veure, quins putets us passeu? Què és això? Per què és, almenys?
0: Pagafonia, però és que m'he fet 3 espais i...
6: Tant parlar, clar, és el que té.
0: No, que estic aquí com si estigués a...
3: Però t'estàs adormint.
0: A l'Artemis 3.
6: Doncs no se'n nota, t'he de dir,
0: No se'n nota?
6: No.
0: Tu no ho notes, però jo sí que ho noto. Ja veu si ho noto. Per cert, tal dia com avui... Un 11 de juny del 1955...
1: Un automòbil sortia de la pista durant les 24 hores de Le Mans i causava la mort a 83 persones.
7: El francés de Mercedes golpeó la trasera del cotxe que iba a doblar y su 300 SLR despegó, aterrizando en el terraplén que separaba la pista de los espectadores. El Mercedes se destrozó, el motor empezó a arder y se llevó por delante a decenas de espectadores que estaban viendo la carrera en la recta de meta.
0: I tal dia com avui, però del 1982...
1: S'estrenava la pel·lícula de Steven Spielberg, E.T. Oh.
0: Fart de plorar amb l'Eliot, Quin fart de plorar, quan es va posar malalt.
3: És la primera pel·lícula en la que he plorat. Me'n recordo i tot de que vaig plorar mirant E.T. I ja fa uns quants anys.
1: Feia una pena ja, a la camilla estirat, pobret.
0: Amb Rambo no vas plorar, tu?
3: No l'he vist mai.
6: I quan el vesteixen de dona? Quan el vesteixen de dona, l'E.T., que li posen un barret, està tan adorable, tan mono.
3: Està boníssim.
6: Jo és que me l'emportava a casa. Sí. Que no torni a casa seva, me l'emporto jo.
1: Que, per cert, aquesta setmana Steven Spielberg estrena la seva última pel·lícula. sobre extraterrestres, també. Precisament, mira, la mateixa setmana que va estrenar fa 24 anys ET.
6: Que bo!
1: Igual és que ho tenia marcat al calendari.
6: Sí,
0: I tal dia com avui, però del 2015...
1: El rei Felip VI retirava la seva germana Cristina el títol de duquesa de Palma de Mallorca.
8: Fue el rei, según fuentes de Zarzuela, quien comunicó a su hermana su decisión. Lo hizo por teléfono a última hora de la tarde de ayer. A través de su abogado, la infanta asegura que ya ella antes había renunciado al título que le concedió su padre. Lo hizo por carta con fecha 1 de junio y lo hizo asegura para no enturbiar el nombre de Palma.
0: Ah, gracias, Montse.
1: A tu.
0: És curiós perquè estaves parlant tu de coses que ens generen il·lusió, que... però és que ara al·lucinaràs amb el tema que volia explicar jo.
4: Aviam,
0: sorprèn-me. No, perquè és que anem...
4: Va relacionat.
0: No, és que anem a una.
4: En sèrio?
0: Anem a una. Les vacances ens fan feliços, però sobretot abans de marxar.
4: Bona!
0: I és que un estudi de la Universitat Neerlandesa, aquí haig d'agafar carrerilla, eh? NHTB, Breda University of Applied Science, va descobrir que l'augment més gran de felicitat no es produeix durant les vacances, sinó en les setmanes prèvies.
6: És veritat, quan organitzes.
0: És a dir, els propers dies experimentarem el màxim plaer de les vacances sense fer-les encara. L'anticipació i la il·lusió de preparar una escapada genera una gran sensació de benestar. Durant l'estudi, les persones que tenien unes vacances planificades es mostraven més felices que les que no en tenien, fins i tot abans de fer les maletes. Per tant, si el fet només de projectar les vacances... sembla ser que et dona més felicitat que les pròpies vacances.
3: Li estàs donant la raó a Ares, les petites il·lusions
4: és que
3: mouen el món.
4: Tal qual,
3: absolutament.
4: Tal qual.
3: Perquè després, quan arriben les vacances i penses, mare de Déu, com estarà l'aeroport, com estarà la parada de taxis.
0: Sí.
3: Quanta gent hi haurà al bufet lliure de l'hotel?
6: Sou d'aquests?
3: Bueno, una mica, però...
6: Una mica, a mi no, a mi m'agrada la jantada, el caliu, que la cosa estigui ben atapeïda...
3: No, caliu no te'n falta. Caliu, sensació
6: de vacances.
3: Caliu, ets tu una patata al caliu quan estàs allí, eh?
0: Mira,
3: perquè,
0: sí, el fet de projectar i pensar... Aquest cap de setmana tinc pensada i projectada una cosa que no la puc explicar ara, perquè és una sorpresa,
3: i el
0: dilluns us l'explicaré, perquè és que és una cosa que em fa una il·lusió tan bèstia...
6: Doncs mira...
0: Però tant, per tant, el fet de poder projectar...
4: aquesta il·lusió...
0: De preparar una d'això, al final, et pot generar molta més il·lusió que les pròpies vacances. I després és a l'inrevés, que a vegades en parlem, que quan és un diumenge tarda, que és tard, que dius que t'has de llevar aviat, i que et generes un caos mental de que un apocalíptic dilluns, i resulta que al final et lleves i que no n'hi ha per tant. Et lleves com el dilluns passat, vas a treballar i tot surt rodó i no passa res.
1: Al final és l'expectativa, no? Depèn de com l'encaris.
0: Expectativa versus realitat.
1: Exacte.
0: Qui vol escoltar música?
6: Home,
3: sempre.
0: Sí?
6: Aquí servidors.
3: Bé.
0: M'ho he dit amb una energia i amb una alegria.
4: Aixequem això. Jo estava pensant que vull anar al lavabo, per tant, la música m'ha de bé.
0: Fantàstic,
4: en aquest moment.
0: Et dic una cosa, jo també.
1: Anem amb un dels Jonas Brothers, que va decidir encetar una nova banda ell amb altres músics, però sense els seus germans, per separar una mica les coses, eh?

0: tal com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
1: Amb Xavi Freixas.
0: Hola, Picó.
2: Estan caient ruixats molt forts.
0: Gonzalo Bernardo és una vegada més, eh?
2: Sí, però estem a Catalunya
0: bon dia. I
2: estem en la tardor.
0: Bon dia.
2: Bon dia per algú.
3: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
4: Puc dir una cosa?
0: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen sí. Els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Sí. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al ROCO.
5: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
0: Doncs moltes gràcies.
1: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
0: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
1: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
6: Bon dia i bona sort amb Badollador.
7: D'aquí a 6 minuts arribem a 8:15 del matí. Anem als titulars que a aquesta hora podreu trobar a la premsa escrita. Montse.
8: La Vanguardia avui titula La Sagrada Família del món. El periòdico diu La Sagrada Família ja apunta al cel. El País destaca Zapatero demana que els Estats Units dissipin els dubtes sobre la prova clau de la seva imputació. El Mundo diu La Fiscalia d'Ortiz implicada en la claveguera per salvar Sánchez. El diari Ara destaca Lleó 14 beneeix l'obra magna de Gaudí. La Razón titula La Sagrada Família i Gaudí, fars de la unitat. I el diari ABC avui diu la Fiscalia

0: Calia va començar a fer coses després de reunir-se a Leire amb el número 2 de García Ortiz.
1: Pel que fa a la premsa esportiva.
0: El Mundo Deportivo titula avui arrenca el Mundial, el primer de Lamin.
1: I el diari Esport.
0: El primer de Lamin, l'últim de Messi.
2: Bon dia i bona sort, amb Badollado.
3: Ai!
4: Visca!
3: Clar que sí.
1: Perdona, aquest visca... Visca. L'has dit molt, l'Artur Mas, eh?
4: Home, és que veritat. És com se diu.
3: Sí.
4: Que hi ha coses que tenen una pronunciació molt concreta.
1: Visca.
4: Visca.
1: Visca. Sí, no? Visca.
5: Guapo.
4: Guapo.
1: Vinga,
4: gràcies.
1: Badenes.
3: Doncs sí, a veure, portem una estoneta parlant del Papa i tot, i escolta, la catalaneta, em sap greu, però aquesta setmana també havia de parlar de la visita papal, perquè Lleó XIV ha monopolitzat el territori català, que si Montjuïc, la Sagrada Família, Montserrat, la catedral, fins i tot la presó de Brianzo, la parròquia de Sant Agustí pel Raval, no crec que es passegés gaire per alguns carrerons, però bé, l'hem tingut per tot arreu. Això sí, jo he detectat que hi ha una sèrie de llocs de Catalunya que no ha visitat i, per tant, la catalaneta li ha dissenyat la ruta definitiva pel proper cop que vingui, amb una sèrie de llocs que jo penso que, escolta, són com molt autòctons, no?
1: Que fan
3: país, que fan Catalunya. A veure què n'opineu d'aquesta llista que us faré i, sobretot, el Vaticà, que vagi prenent nota. Comencem amb el primer, que és ni més ni menys que el Camp Nou. Doncs, a veure, no sé vosaltres, però jo, fa uns dies, quan vaig sentir ja les famoses declaracions en l'arribada del Papa a Espanya, em vaig quedar una miqueta de pedra. Per si de cas, recordem-ho, refresco la memòria.
6: And the big question is Real Madrid or Barça?
7: That one, that's easy, but if I say it, the vote for all teams, three versus
6: four. All right.
3: Bé, per si no ho hem entès gaire, entre que se sentia malament i en anglès...
1: Que va dir que era el Real Madrid.
3: Ara, exacte, diu el prebost del Real Madrid. Xato, puno, això no es pot dir.
1: Bueno,
3: i un, dos, tens molt mal gust futbolístic.
1: No, a veure, hi havia el 50% de les opcions, o una o l'altra, no?
4: Clar. Bueno, ell va de blanc, eh? Estava donant missatges.
3: Senyora, però bé, això el convido en el camp, perquè estic segura que canviarà d'opinió. I escolta, cantant allà l'himne amb 90.000 persones, no, és que es fa del Barça, segur. Segon lloc on el convido anar és a PortAventura. Que, ara direu, què diu aquesta, no? Escolta, no, necessita emocions fortes, perquè jo l'he vist amb el Papa Mòbil a 15 per hora, mira, amb respecte, amb molt de respecte, és avorridíssim. Per favor, què és això?
0: Amb el periple que porta aquest Papa, que jo el veia i caminant amunt i avall, i dic, aquest home, o sigui, que dormirà pla, sí, no ha parat,
1: sí.
0: Dic, només
1: sí. No, jo...
3: Sí, però motoritza't amb una miqueta més d'emoció, t'hi podrà escolta.
1: Perdona un moment. Amb els que estem aquí, difícilment aguantem la gent d'aquest home, eh?
3: No.
1: Si t'has vist la gent que tenia...
3: I que ja té una edat,
1: ja,
3: diguem-ho.
1: Ja no només això, sinó a arribar i el discurs a tot arreu, que no eren els llocs.
0: No. Una feinada, era...
1: I a cada, i a tot arreu fer un discurs diferent, perquè
4: I
1: si no...
4: I aguantar gent, eh? Que això és molt pesat. A cada lloc que arribes...
0: És veritat.
4: Que te presenten, que cada un te pega la seva xapa particular.
1: Perdona.
4: Això ho ha pintat ma filla.
1: I quants nens ha aixecat ja van ahir?
4: No, buf, mare de Déu.
1: Si no ha parat.
3: En fi, seguim, perquè hi ha més llocs que ha de visitar el Papa, com Cadaqués.
8: Nascut entre Blanes i Cadaqués.
4: Que bonic.
3: Doncs sí, perquè, a veure, un Papa està acostumat al postureig. A quedar bé, no? Doncs, escolta, has de trepitjar el terreny més instagramejable i pijó de Catalunya. Que potser és veritat que no hi ha tant d'or com el Vaticà, però, escolta, és pijaria d'altíssim nivell. I unes fotetes del Papa allà al port, amb les barquetes de fons, escolta, seria boníssim.
0: Maco,
3: que si
0: maco.
3: Vol, des d'aquí el Vaticà, jo us dic, jo m'ofereixo anar i fer-vos les fotos.
4: Home, mira, també Seguim. Va de blanc, ara que també va de blanc com ell.
3: Seguim, perquè jo també el convido a anar al concurs de Montrevell, que direu, què diu aquesta? A veure, això de caminar sobre l'aigua ja està massa vist i jo el convido a caminar penjat d'una paret de roca amb el...
0: Bona aquesta.
3: Clar, amb el Noguera Ribagorçana a sota. Escolta, tu, emoció forta. I això sí, si no reserven anar a l'estiu, ja serà tot un miracle. També podria anar a Besalú. A Besalú, perquè després de Roma hi ha un pont que sembla fet per entrar directe a l'edat mitjana.
1: Molt
3: maco, no?
1: Molt maco. Sí, 100% sí, pont de Besalú.
4: I que bé que s'hi menja, també.
1: Molt bé.
0: Molt bé, sí.
1: Molt bé. Mira, des del pont de Besalú, just abans d'entrar a dins, a la part amurallada, si mires a baix, hi ha un que dona directament al riu, que és un restaurantet molt petit.
3: Prenem nota.
1: No. O sigui,
4: en aquestes hores...
1: Les vistes són espectaculars. I el lloc és una meravella.
0: I s'hi menja bé allà, eh?
1: Molt
0: bé.
1: Molt bé.
3: Seguim perquè també podem anar a la Fageda d'en Jordà, perquè, escolta, després del Jardí de l'Eden, al Papa li toca visitar el que seria el paisatge més celestial català. Avís important, no li recomano anar a Collserola, perquè amb tot lo de la pesta porcina, pobret, potser no torna a Roma i se'ns ve a Pajarito, i no volem pas això. Després també podria anar al Pedraforca, perquè el Pedraforca... Escoltem. T'ho imagina't escoltar això, pujant al Pedraforca, fins al Coll del Verdet, amb les vistes del Pirineu, i el cel tan a prop, és que quasi no calen intermediaris. Quasi que, escolta, potser se'ns fa agnòstic i tot, eh? Epa, que aquí passen coses. Després també pot anar a Berga, perquè descobreixi...
1: Berga.
0: Ho ha dit Berga. Mira, ho ha dit bé.
3: Agafa el favor, que vaig estar assajant 3 vegades a la nit. Mira, t'ho torno a dir. Escolta bé.
1: No, és que jo crec que sóc jo, que ja ho sento, ja ho sento.
0: Jo crec que sí,
4: sí,
0: eh?
4: Sí,
1: és l'obsessió, eh?
4: No. Ho sento.
3: És que a part li vaig dir Little Pony. Segur que el Badó estarà atent quan digui aquesta paraula. Dic, vaig a practicar.
1: No, és veritat, eh? Ho tinc com molt interioritzat. I ara sóc jo,
3: és que ho
1: sento.
3: Ja et conec,
1: ho dieu bé i ho sento malament. Digues.
3: Doncs convidem que el papa vagi a veure la Patum.
1: A on? Si...
3: La Patum.
1: A on?
3: A Berga. M'he de posar molt...
1: A on, a on?
3: A Berga. Ho estàs veient?
1: És que ho fas així,
3: eh?
0: Què dius? Sí, el palo.
3: A veure, digue-ho tu, guapo.
1: Berga.
3: I jo ho estic dient igual.
0: A veure...
3: Berga.
0: Ho diu una boca petita.
3: Ho
1: diu ràpid.
3: Mirant cap avall.
4: Pobre, això és tortura, eh? De les 7 del matí, això aquí que estem.
3: Bé, avancem. Perquè el convidem a anar a veure la Patum, perquè potser, escolta, li agrada molt l'ambient aquest que es viu, no?, del Corpus. És veritat que no és una missa a l'ús del que potser ja està acostumat, però, escolta, molt interessant. I per si, escolta, no té temps, perquè ja sabem com és la gent de papal, que és ben apretadeta, a un lloc, a Torrelles del Llobregat, ho pot tenir tot. Catalunya en miniatura.
0: Bona.
3: És ideal, fas un petit tas de tot. Ara.
1: Per cert, Catalunya en miniatura, que hi ha la Sagrada Família.
4: Efectivament.
1: Entenc que l'han anat a...
4: La deuen anar actualitzant.
3: Molt bona, l'hem de trucar.
0: F5.
3: Exacte.
0: Ara sí, la torre.
3: Seguim. And it feels like... Doncs un altre lloc que jo li recomano, i ara sí que direu, aquesta noia no està bé.
0: No, ja ho deia.
3: A la P7, perquè si existeix el purgatori, probablement s'assembla força a estar atrapat a la P7. Imagineu-vos, un dissabte d'agost a les 2 del migdia, amb el cotxe carregat...
0: Això és l'infern, eh? Directament.
3: Totalment.
0: No, purgatori, eh?
3: GPS directe. Sense senyal i un nen al darrere dient-te que té gana.
0: No, definitivament no estàs bé, Jordina.
3: No estic bé, però és que jo el que vull és que el papa sigui més terrenal, que vegi el que vivim la gent, no?
0: Clar.
4: Escolta'm, ara... que ha anat a la parròquia del Raval, per l'amor de Déu, qui ha briat.
3: Bueno, mira, a mi molta pena no me'n fa, que vols que et digui. I perquè ja acabi de ser una persona terrenal del tot, a Rodalies l'enviava. Perquè, escolta, no tots els miracles funcionen, eh? Els miracles a vegades tenen els seus límits, però qui sap, potser va el papa i, escolta, de cop i volta Rodalies funciona bé,
0: no,
3: sense incidències, arriba l'hora...
0: No, tampoc, perquè van haver-hi dues incidències,
3: sí?
0: Precisament.
3: Doncs fixa't, veus? Res. És que ni la competència divina funcionaria
0: no,
3: aquí.
0: No.
3: I per últim, per completar aquesta ruta catalana, jo li recomano molt anar a la Jonquera.
0: Ah.
3: A la Jonquera, perquè si tots els camins porten a Roma, tots els camins passen per la Jonquera, i segur que de tornada al Vaticà passaria per la N2. Que no s'espanti, Sant Pare, que ja veurà que la cosa va ben atapeïda. Però, escolta, així coneixerà Catalunya. I res, li desitgem que tingui una molt bona estada a les Canàries i que quan vulgui aquí pot tornar amb 12 llocs divins.
1: Molt bé, a veure, torna'm a dir a la població aquesta que fan la Patum.
3: Berga. Berga.
0: Sí,
4: Berga. Ho diu molt bé.
1: No ho diu bé.
3: Berga.
4: Para de posar-ho en dubte, si no ho diu bé.
3: Mira, Badó, eh?
1: No, que no. Ho ha dit bé, perquè no ho ha dit
0: però
1: bé.
0: Però no ho ha dit a meu, Berta.
1: No, torno-li.
3: Clar que no, mira, si vols t'ho dic a meu, Berta.
1: No, digo.
3: Berga.
1: No, digo.
3: Berga.
1: És Berga.
0: Berga?
3: Berga.
0: O sigui que ho diu...
1: Ara sí.
3: Mira, va, d'on tens fins al monyo, eh? I mira, va. Que volia portar recomanacions pels meus catalanets.
1: Gràcies. 2:45 d'avui del matí.
2: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
1: Xa-la-la-la-la. Aquesta és la música de Los Diablos. Los Diablos.
4: Los Dimonis.
1: 900, 630, 630. Voleu veure Los Diablos? T'imagines veure Los Diablos en directe?
4: Home, pues a mi em faria molta gràcia.
3: Ostres, jo a mi sap greu, no sé ni qui són.
1: Doncs ho anem a regalar.
0: Aquells que canten? Nou... Un rayo de sol?
3: És que sóc tan jove.
1: 900, 630, 630.
4: Ho sento, sóc massa jove.
1: Atenció, perquè avui regalem un d'aquells premis que alegren el dia. Què dic al dia? Alegra la vida. I és que portem una invitació doble per anar aquest divendres a la sala Apolo a veure Los Diablos, la banda nascuda a Hospitalet que va conquerir tot el país fa més de 50 anys. Tornen a casa, a la sala Apolo, dins del cicle Curt Circuit, amb una energia renovada. Vaja, un festival ben a celebrar els 56 anys d'aquell autèntic himne. Ara sí. Per anar a veure, verga, per anar a veure Los Diablos, un concert únic, ple de nostàlgia, rima, bon rotllo per cantar a ple pulmó. Si voleu xafardejar tota la programació de la sala, ho podeu fer a través de sala-apolo.com. Si teniu ganes de viatjar en el temps, 900 630 630. 900 630 630.
2: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.
1: Per cert, sabies que...
3: Alguns ponts no s'aixequen ni s'obren, sinó que giren. Existeixen ponts que roten sobre el seu propi eix per deixar passar embarcacions i després tornen a la seva posició original.
1: Ha de ser més caret, aquest, eh?
3: Eh?
1: Ha de ser, que ha de ser més car.
3: Ah, sí.
1: Ha de ser més car,
3: això val més diners. I
1: no,
3: tant,
1: no és el mateix que aixequi, que no passa rotació.
3: No. Ojo les rotacions, que surten cares, de vegades.
1: Home, tots els coixinets.
3: He donat un gir de 180 graus a la meva vida. Calla, home, calla, ja ho pagaràs, ja.
1: I sabies que...
3: La guia Michelin no va néixer per valorar restaurants. Quan es va crear a principis del segle XX, l'objectiu era ajudar els conductors a trobar benzineres, tallers i llocs on dormir durant els seus viatges.
0: Veus? I... Llavors van venir els restaurants, no?
3: Exacte.
0: Que també és una parada important.
3: Sí.
1: I sabies que...
3: Hi ha persones que capaces de resoldre un cub de Rubik en menys de 5 segons. Els campionats internacionals de l'Speed Cubing reuneixen autèntics especialistes que memoritzen patrons a una velocitat impressionant.
0: I és inquietant, perquè molts són nens.
3: Sí.
1: No, és que n'hi ha un que es fa en menys d'un segon.
0: Sí, un nen que fa
1: ra,
0: ja està, ja ho té fet.
1: Sí. Bueno, és que l'home que va fer el cub de Rubik va tardar més d'una setmana a fer-lo. O sigui, el creador del cub de Rubik.
3: Pobret, sí. Li han passat la mà per la cara.
4: A mi no em van regalar un i no el vaig aconseguir fer mai des d'aquí.
1: Jo el desmuntava.
4: Ojo el que regaleu als fills perquè generes unes frustracions.
0: Sí, no, m'hi fuia dels nervis.
1: I sabies que...
3: Alguns edificis moderns aprofiten l'aigua de la pluja, la recullen, la filtren i la reutilitzen per al reg, la neteja o els lavabos, reduint considerablement el consum d'aigua potable.
1: Gràcies, Ares.
3: A tu, Badó.
2: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort amb Badó i Adó.
1: Són 2:15 d'avui del matí, el dia que ens llevem sabent que Lleó 14 beneeix la Torre de Jesucrist a la Sagrada Família i enalteix la figura de Gaudí.
0: El papa Lleó 14 va culminar la seva visita amb la benedicció de la Torre de Jesucrist ahir, l'acte més simbòlic del seu periple per Catalunya. Durant l'homilia, el papa va definir el temple com un símbol d'unitat i de concòrdia i també va enaltir la figura d'Antoni Gaudí referint-s'hi com l'arquitecte de Déu i subratllant la unió entre fe, art i comunitat. Un espectacle de llums i música amb drons dibuixant la cara al cel de Gaudí a posar el punt final a la celebració.
1: Una segona jornada en què el pontífex també va visitar el centre penitenciari Brians 1 i l'abadia de Montserrat.
0: Va visitar al matí el centre Brians 1, on van assistir una vuitantena d'interns. Posteriorment es va dirigir a l'abadia de Montserrat en un acte religiós i institucional i també carregat de simbolisme. També va visitar a la tarda l'església de Sant Agustí al Raval, on va conèixer les realitats de caritat i assistència diocesana.
1: I un home mort d'un tret al cap al barri al carrer Balmes de Barcelona enmig de la visita del papa.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home per arma de foc ahir al matí al mig del carrer de Balmes de Barcelona. Els fets van succeir prop de les 10 del matí quan l'atacant va matar la víctima d'un tret al cap just davant d'una comissaria de la Policia Nacional. Segons fonts de la investigació consultades per Ràdio 4, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos treballa amb les imatges de les càmeres de seguretat per identificar l'autor del crim.
1: I Gabriel Rufián planteja un front d'esquerres a Catalunya que sigui inspirador per altres territoris.
0: El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya planteja ara la creació d'un front d'esquerres a Catalunya que pugui inspirar altres territoris les properes eleccions generals. Rufián ha advertit que hi ha perill d'il·legalització de partits polítics com Esquerra Republicana si es forma un govern amb PP i Vox.
1: I el Festival Cruïlla va presentar ahir la programació de l'edició d'enguany.
0: Where is my mind? El festival tindrà lloc del 8 al 11 de juliol al Parc del Fòrum, on actuaran, entre d'altres, Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini, Suede, Sidonie, The Hives, The Black Crowes, entre d'altres. Més enllà dels concerts, el festival també es completa amb el Cruïlla Comèdia i propostes d'arquitectura, art, dansa, moda o com un ball de bastons i dansa urbana.
1: Gràcies, Montse. Anem pel temps i trànsit per completar la informació. Des d'AEMET, Juan Carlos Piña, bon dia i bona sort.
5: Què tal? Bon dia. Avui a la meitat oriental de Catalunya tenim intervals matinals de núvols baixos sense descartar precipitacions dèbils, disminuint la nuvolositat durant la tarda fins que del cel poc ennuvolat. A la resta de Catalunya, temps estable. Les temperatures diurnes avui pugen al Pirineu i al nord-est i es mantenen sense canvis a la resta de la comunitat. Podem arribar a màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona, 26 a Barcelona i Tarragona. Per altra banda, l'Empordà bufa vent moderat de la component nord. A la resta del territori, vent fluix variable amb intervals moderats de la component nord-oest al sud de Tarragona, tendint durant la tarda a fluix de la component sud amb intervals moderats. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies i molt bon dia. Ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. RAC, bon dia.
9: Bon dia, comencem la jornada d'avui destacant que des d'ahir al vespre tenim una avaria a la AP7 a l'altura de Banyeres del Penedès que, doncs, a hores d'ara talla un carril de circulació en sentit sud provocant poc menys d'un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquesta incidència, a hores d'ara ja tenim retencions habituals als voltants de Barcelona. Circula amb intensitat en tot el nus de la Trinitat, també a les dues rondes de Barcelona. A la ronda de dalt hi ha congestió en sentit sud fins la Vall d'Hebron. A la ronda litoral hi ha 7 quilòmetres de retencions en sentit sud des de Sant Adrià del Besòs, on precisa la sortida 21 i 22 estan tallades. Al Vallès també trobem congestió habitual per la AP7 entre Montornès i fins a Barberà en direcció Tarragona. També trobem retencions intermitents a la C58 cap a Barcelona des de Sant Quirze del Vallès i també lentitud d'entrada a la Ronda de Dalt des dels túnels de Vallvidrera. Finalment, el Llobregat, cues a la A2 i a la P23 des de Pallejà i Molins de Rei també cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies, bon dia i bona sort.
2: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
1: Bé, aquí tenim el cònsul papal, el Joan Callarissa, que va fer... Vas cobrir la informació a través del diari que treballes? O,
4: no,
1: o,
4: no, nivell... no, bé, jo, no, no, no, i estava invitat perquè per qüestions de la vida molt atoroses me van invitar.
1: En sèrio?
4: Sí, sí, totalment. I res, llavors vaig pensar, a on millor que explicar-ho que el dia següent mateix, el bon dia i bona
1: Boníssim.
4: Sort.
1: A veure, anem a pams. Primer, quines advertències et feien abans d'anar? I que hi havia dress code, que hi havia abans, doncs mira, de que tu poguessis accedir al recinte? Perdona, tu estaves dins.
4: Jo estava, o sigui, dins del recinte, però fora de la Sagrada Família. És a dir, hi havia 4.000 persones dins l'església, 4.000 persones fora. Jo era del club dels de fora, diríem, que
1: no
4: tenia...
1: No podíem haver buscat algú que estigués dins? Que era fora. Sí.
4: Home, perdona, no et fiques, eh? Tiquis-miquis, guapa, eh? Perquè, vamos...
1: Va, digues.
4: Doncs mira, a l'entrada, quan te la descarregaves, hi havia tota una sèrie, la porto aquí per a que la veieu.
1: Wow.
4: O sigui, tot això d'aquí són indicacions de tota mena. Perquè, evidentment, per qüestions de seguretat hi havia bastantes indicacions que s'havien de complir, com per exemple, no portar motxilles grans, no portar equipatge, no portar bosses que fossin massa voluminoses, però també hi havia indicacions... relatives a la indumentària, no? Com per exemple, no portar roba massa curta, no portar samarretes sense mànigues, no portar gorres i no portar barret. T'he de dir que després, perquè clar, a la gent gran que hi havia allí, que moltes hores a l'exterior, etc., molta gent clar anava una mica carregada i no es van ficar pesats ni insistents, però sí que era una indicació general perquè, clar, evidentment, doncs, era quasi com si agafessis un avió a nivell de seguretat. Clar. O sigui, et van mirar moltíssim.
10: Més, diria jo.
4: Més, sí.
1: A veure, més coses. Com, sí. El procés d'accés, com va ser? Perquè 8.000 convidats no ha de ser una gestió fàcil.
4: Efectivament. Doncs mira, allí realment l'espectacle, per dir-ho així, començava en l'arribada del Papa Mòbil i que els Reis ja estaven esperant quan arribava el Papa Mòbil, que va ser una mica abans de les 7:30 de la tarda, i els Reis ja estaven allí. Clar, què passa? en aquell moment ja començava com si diguéssim l'espectacle televisiu, però nosaltres havíem estat convocats allí a les 16:45.
0: Per què amb tanta antelació?
4: Perquè, clar, per a ficar 4.000 persones fora, 4.000 persones dins...
10: Ja, si és veritat, si ho penseu bé, tampoc és tant, perquè comença a 7:45, no?
4: Clar, llavors...
0: A 7:45 començava, no?
4: També són, són més de 2 hores i mitja
10: d'antelació. 2 hores i quart.
1: Sí, estic d'acord.
10: No em sembla pensava que més, nois.
4: Hagués pogut ser més. Jo, si m'hagués sentit més, també ho hagués cregut. Però una cosa és pensar-ho i l'altra és viure-ho. I durant totes aquestes hores, la veritat és que no es va fer llarg. Això també us ho he de dir.
1: Us va
4: perquè...
1: posar vídeos i coses, no?
4: Exacte. Totalment. Estava realment... I també venien a explicar-te una mica les coses com anirien. O sigui, l'organització ha tret un 10 perquè venien molts de voluntaris a explicar-te. Pues mira, quan donarem la comunió, s'han de fer les cues així, no es preocupin, hi ha per tothom... ho anaven explicant a les persones d'una en una si algú no ho havia entès, etcètera. Vull dir que realment molta proximitat. I també va haver un moment molt interessant perquè nosaltres estem com a una espècie de primera fila de la zona exterior i veiem passar molta gent que anaven dins i era com lo fotocol. Era el fotocol papal.
10: El fotocol papal.
1: Escolta, a veure, un cop veu arribar, veu estar esperant, arriba el papa. Què passa en el moment que
4: doncs
1: arriba
4: mira,
1: el papa?
4: Arriba el papa i lo reben los reis, Felip i Letícia, i llavors va haver-hi un vídeo que suposo que l'haureu vist, que és una noia que pateix ceguera, joveneta, sí, que els explica com és la Torre de Jesús, que el papa beneirà al final de la missa, i ella els ho explica a mesura que la va tocant, i va ser un moment que la gent
0: molt bonic,
4: i que la gent va riure molt perquè la nena ho explicava en una tendresa i una senzillesa. La reina, com sabeu, sempre és molt propera en totes les criatures, i quan va acabar, la nena li va dir: gràcies, Letícia! Claro. I de cop algú de fons va dir: Su Majestat! I la veritat és que va ser molt bona. I després ella també li va regalar al papa un dibuix que la nena havia fet tal com ella s'imagina que és la Torre de Jesús tocant-la. Sí, va ser un moment molt tendre. I després, llavors, ja van entrar dins, el papa va fer un petit recorregut, va presentar els seus respectes a les restes de Gaudí, que estan allí enterrades, i després ja va començar la missa, que va ser 50-50 en català-castellà, podríem
10: clar,
4: dir.
10: Clar, això de l'idioma, pensava, com ho han fet al final, com s'ha resolt?
1: Meitat-meitat.
4: Meitat-meitat, tots han parlat una mica els dos idiomes, i ha sigut una bona forma de resoldre-ho.
1: Per cert, al final va sortir, va saludar tots els filagresos i no, eh?
4: Efectivament, al final va sortir, va beneir la torre, es va girar i va seguir beneint, i jo me dono per beneït.
10: Estem tots beneïts!
4: Uau, beneïts. Este programa està beneït.
1: Molt bé, escolta'm, gràcies per acostar-nos
4: al
1: que va passar ahir en aquesta visita.
4: Espectacular, un petit detall, perquè ens van donar uns fanalets meravellosos que tinc guardat com un record preciós, escultòrics molt bonics, que s'il·luminaven, que de fet avui al matí, abans de venir, continua il·luminant-se.
10: És com la càmera de Bad Bunny, eh?
1: Igual,
4: totalment.
1: Ho deixem aquí, feligresos, que abans ho he dit al revés. A 3:45 de 8 del matí. Amb què acabem, Montse?
0: Amb Brian Wilson, que fa un any que va morir aquest geni, aquest cofundador de la banda Beach Boys.
1: Molt fan!
0: Good Vibration,
1: molt
0: una fan de les grans cançons de finals dels anys 60, també conegudíssims pel seu Surfing in the USA. O aquesta clàssica, Kokomo.
1: Si no recordo malament, era de la banda sonora de Cocktail.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Sí, que sortia amb...
0: Tom Cruise.
1: I Paul Newman, no?
0: No recordo si era Paul Newman també, però Tom Cruise segur, i aquesta cançó Kokomo dels Beach Boys, inoblidable.
1: Brutal.
0: Com aquesta, una de les grans balades que van fer en resposta al Be My Baby de Ronettes, que Brian Wilson hagués desitjat tota la vida haver fet ell la cançó Be My Baby, va fer la seva aportació com a contraproposta que va ser Don't Worry Baby.
1: Amb aquesta posem punt i final. Gràcies, Montse.
0: A vosaltres, bon dia.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Gràcies, la catalaneta, i gràcies...
10: Fins demà, Badó.
1: Ara és Teixidor. Demà hi tornem quan siguin les 6 en punt del matí des de Ràdio 4. El bon dia, bona sort. Bon dia, bona sort, Catalunya. Oh,

8.000 persones in situ, però moltes més arreu del món miraven ahir cap a Barcelona. El Papa Lleó XIV beneïa la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ara sí, l'església més alta del món. El far del Mediterrani, va dir el pontífex, d'un temple que no estava inacabat, va voler corregir, sinó en construcció, com la vida de cadascun de nosaltres. Lleó XIV deixa Catalunya, comença avui la tercera i última etapa del seu viatge apostòlic a les Illes Canàries. Aquest dijous, al port d'Arguineguín, serà l'escenari i el record d'una crisi migratòria que no cessa. Si aquí vam alçar la mirada per veure la llum de l'estrella d'Antoni Gaudí, avui el Papa afegeix un terme més al lema de la seva visita a Espanya. Alça la mirada i acull tota una declaració d'intencions. Benvinguts al Cafè d'Idees. Comencem.

0: Imponent, espectacular, històric, els adjectius avui queden curts per descriure el final de l'acte del Papa a la Sagrada Família. La llum, la música i el foc van culminar un dia on el missatge papal va ser el d'estendre la mà i acompanyar els més vulnerables. Vanessa Benedicto, molt bon dia.
1: Bon dia, Lorena. Amb la benedicció de l'església més alta del món il·luminen ja Barcelona, Lleó XIV marxa ja de Catalunya després de poc més de dos dies amb una agenda intensa en la que ha posat el focus en l'espiritualitat, la dignitat humana i la justícia social.
2: Vosotros sois la luz del mundo.
1: El Papa s'acomiada, doncs, amb missatges de concòrdia i amb una crida a favor de la pau. Pràcticament de matinada, des del balcó del Palau Episcopal, ha lloat l'espectacle de llums de la Sagrada Família i ha demanat que es compleixi la idea d'Antoni Gaudí, que la torre sigui un far del Mediterrani, llum per tot el món.
0: El pontífex és ara a punt de posar rumb a les Illes Canàries. Anem en directe fins al Palau Episcopal de Barcelona. Laura Vidal, molt bon dia. Ja ha sortit direcció cap a l'aeroport del Prat?
3: Sí, fa tan sols 10 minuts que el Papa ha sortit d'aquest Palau Episcopal. Ho ha fet en cotxe per anar cap a l'aeroport, on allà ha d'agafar un vol fins l'últim destí d'aquest viatge a Espanya, a les Illes Canàries. Allà, precisament, hi tindrà una agenda marcada per les trobades amb migrants i també per misses multitudinàries. L'última, precisament, a l'aeroport de Tenerife, serà l'acte final d'aquest viatge abans de tornar cap a Roma. Recordem que el Papa s'ha allotjat aquí, en aquest Palau Episcopal, i s'ha convertit en una imatge, en un referent, la del Papa sortint al balcó. Ho ha fet fins a 6 ocasions per saludar els fidels que l'esperaven aquí a la plaça de la catedral.
1: Gràcies, Laura. Doncs anem també en directe fins a l'aeroport del Prat. Bon dia, Bernat Hernández. Quin serà el protocol a la terminal abans que marxi rumb les Canàries?
4: Bon dia, serà un comiat institucional, l'acompanyarà Salvador Illa, que com sabeu li ha fet d'anfitrió en bona part de la visita a Catalunya. També serà el ministre d'Indústria Jordi Hereu, el president del Parlament Josep Rull i el bisbe de Sant Feliu de Llobregat i l'arquebisbe cardenal de Barcelona Joan Josep Omella. En uns minuts, sobre les 8 del matí, el Papa agafarà l'avió que el portarà fins a la base de Gando, a Gran Canària, i arribarà sobre les 11:50, hora d'aquí, a les 10:50, hora de les Canàries. Per tant, aquí a l'aeroport viurem els últims moments de la visita papal a Catalunya, que ha deixat moments històrics, però també que ens ha deixat veure a un Lleó XIV més proper.
0: Gràcies, Bernat. Com dèiem, en començar el clímax d'aquest viatge apostòlic ha estat la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família en un acte solemne on el català ha estat més present del que estava previst en un inici. El Papa s'ha referit a Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu.
5: El somni de Gaudí és més a prop. La benedicció de la creu il·luminada consolida el punt més alt de la Sagrada Família, més de 172 metres, la basílica més alta del món, i fa alçar la mirada cap al cel. Espectacle apoteòsic de llums, drons i foc per a una església simbòlica i un missatge del Papa Lleó.
2: Signe també d'unitat i de concòrdia. No podem creure en Jesús i promover la guerra.
5: L'acte ha començat amb una missa solemne que ha comptat amb els reis i els presidents del govern i de la Generalitat. Lleó XIV ha enaltit el temple en una homilia que ha servit per honorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, però també la genialitat d'un arquitecte universal.
2: Aquesta creu brilla de dia, reflectint la llum del sol, i brilla de nit, il·luminant la ciutat.
5: Un far que Lleó XIV demana que il·lumini tot el Mediterrani.
6: Me llega a mi alma. Es algo de un sentimiento muy profundo.
7: Espectacular, es algo que no se ve, bueno, todos los días, ¿no?
8: Jo crec que ha de transcendir, ¿no?, a tots nosaltres, i hem de ser conscients dels seus missatges.
9: El corazón te hace algo que te quedas como bloqueado.
10: Crec que tots els que estem aquí i tots els que ens hagin vist no ho oblidarem mai.
1: En la seva estada a Catalunya, el bisbe de Roma ha volgut estar a prop dels més desfavorits, amb una agenda que el va portar fins a la presó de Cambrians en un gest a favor de la reinserció, i també a la Bahia de Montserrat, on va pregar a la Moreneta.
11: El Papa començava a la presó de Brians 1 una jornada maratoniana. Allà s'escoltava la Montserrat i la Josefina, dues internes que asseguraven haver-se sentit abandonades per Déu.
12: He experimentado la muerte de las personas que más quería. Me he enfrentado al silencio de Dios.
13: Esto pasará, Santo Padre. retomaré mi vida i seguiré unida a Dios.
11: Davant una vuitantena de presos, ha insistit que, sense excepcions, tots els éssers humans són dignes i apel·lava a les segones oportunitats.
2: Los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
11: Poc després sonaven les campanes de Montserrat, anunciant la seva arribada al monestir. Lleó XIV es fixava en la reconciliació, en un discurs en el qual no ha fet referències als casos d'abusos sexuals a menors.
2: Que ens ensenyi a renunciar a les paraules feridores, al judici immediat.
11: Una de les imatges més simbòliques de l'acte, l'oració en silenci davant la Moreneta.
0: A Montserrat l'esperaven també representants de les víctimes d'abusos sexuals a l'Església. Li retreuen que no hagi rebut totes les associacions i li exigeixen més mesures per fer front a la pederàstia.
1: Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, acusa el pontífex de falta de sensibilitat per no rebre'ls i creu que la seva visita és un despropòsit. Per donar més visibilitat a les seves reivindicacions, Hurtado ha creat una campanya de signatures i reclama instal·lar a Montserrat un monument de reconeixement a les víctimes.
14: Avui s'està cometent un acte de violència institucional per part del Papa, que ha decidit visitar la zona del crim, Montserrat, sense parlar amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que s'ha reparat el dany.
1: En la seva visita a la parròquia de Sant Agustí, a la seva congregació, Lleó XIV ha volgut apropar-se als més pobres i a les minories en un barri, el del Raval de Barcelona, on conviuen 37 religions diferents. Allà l'esperaven més de 90 entitats socials per explicar-li la seva tasca amb els més vulnerables, aprofitant les preguntes del Renzo, un nen de 6 anys que qüestionava el perquè dels desnonaments o la soledat en la tercera edat, el pontífex ha instat a no normalitzar situacions de vulnerabilitat.
0: Mentre milers de persones participen en els actes, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya denuncien el que consideren una implicació excessiva de les administracions públiques en una visita de caràcter religiós. Saludem Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya. Bon dia, senyor Riba.
15: Hola, bon dia.
0: Com m'heu valorat vosaltres aquests dos dies de la visita del Papa a Barcelona?
15: Home,
0: a Catalunya.
15: Malament. És una situació preocupant, una situació sorprenent i, desgraciadament, entristidora.
0: Creieu que el pontífex hauria de tenir una visita de caràcter privat?
15: El concepte aquest de privat i públic sempre és molt llefiscós. Diguem que el pontífex, nosaltres tenim una idea clara. Les persones són respectables, les idees, incloses les religioses i les nostres, es poden criticar ferotgement si fa falta. Per tant, ell com a persona pot venir, pot fer el que vulgui, pot cantar, pot ballar, pot resar qui vulgui, amb qui vulgui. Tot això a nosaltres ens sembla normal. El que no és normal és la recepció que li han prestat les autoritats espanyoles, que sembla que vingui el rei del Bamba, no sé, una cosa al·lucinant.
0: Senyor Riba, com un cap d'estat, un líder religiós, cap d'estat, però no sé si lo deia el que vam veure ja a la Sagrada Família, no em pot negar que també va ser un acte cultural, artístic, de país. Vostè com ho va viure?
15: Malament. A veure, si ve a l'Ayatolà Khomeini de l'Iran aquí a donar-se consells morals, li deixarien al Congrés dels Diputats, li deixarien a l'Estadi Olímpic? Oi que no? Pues aquest senyor és un cap d'estat d'un estat que no és democràtic, no hi ha eleccions, les dones estan discriminades. Fa mil coses, es podrien dir, de l'Estat Vaticà. I aquí l'hem rebut com si fos un referent moral, que no ho és, perquè amb el tema dels nens robats encara estem esperant que obris fitxers, amb el tema de la pederàstia encara estarem esperant que denunciï un pederasta, perquè ells tenen els 25.000 expedients dels pederastes de l'Església Catòlica i no n'han denunciat ni un. Home, a mi em sembla que... I més coses hi haurien, però deixem-ho aquí. Amb aquestes antecedents no pot ser un referent moral per ningú.
0: Doncs, senyor Riba, queda dit, president dels Ateus de Catalunya. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres al Cafè d'Idees.
15: Vale, bon dia, gràcies.
0: Bon dia, gràcies. I avui el ple del Congrés debat una proposició de llei per blindar l'eutanàsia davant de les dilacions judicials, una iniciativa del Parlament de Catalunya, la Cambra Baixa. L'aparent treva que va suposar la visita del Papa s'ha trencat a la sessió de control. Partit Popular i Junts carreguen contra Sánchez, uns per la presumpta corrupció i els altres pels incompliments.
16: Es pot pecar per acció o omissió, diu Feijóo, una referència al Papa, abans d'acusar Sánchez de promoure el que anomena delinqüència d'estat.
17: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
16: Sánchez no dubta aprofitar per citar els casos judicials que envolten el PP i també a recordar unes altres sigles.
18: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. Yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
16: Rufián recorda que ja van fer caure un govern per corrupció, però demana aprofitar el temps.
19: Fíjese si son chungos los que vienen detrás, l'alternativa me refiero, que se está aguantando esto.
16: Junts aprofita per acusar Illa d'haver sumit Catalunya en el caos.
20: Que té els carrers de Catalunya desbordats de mestres, de metges, d'usuaris de Rodalies...
16: Mentre retreu a Sánchez deutes amb Catalunya, econòmics però també amb el català.
0: Leire Díez es va reunir dues vegades amb la mà dreta de l'exfiscal general, García Ortiz. Segons el Ministeri Fiscal, les trobades en realitat eren amb l'advocat de Santos Cerdán i Díez es va presentar com a companya de despatx. Tots dos s'haurien queixat de suposades irregularitats del fiscal José Grinda. La Fiscalia defensa que García Ortiz se'n va assabentar posteriori i va remetre la informació al jutge Pedraz. A la investigació per la gestió de la Dana ha declarat per primera vegada Susana Camarero, exvicepresidenta de la Generalitat, i ha dit que no sabia què era el Secopi, però sí que hi havia una reunió d'emergències. Ha explicat que s'hi va connectar abans d'anar-se'n a un lliurament de premis. Camarero ha entregat a la jutgessa les converses dels grups de WhatsApp que Mazón i altres consellers del govern van intercanviar aquell mateix dia. Mazón, en missatge a primera hora del matí, va demanar als membres de l'executiu inundar de dades als mitjans perquè, va dir, això dona sensació d'estar alerta.
21: Els Mossos d'Esquadra desvinculen de la visita del Papa a l'assassinat a plena llum del dia d'un home al carrer Balmes per un tiroteig.
0: El crim es va cometre ahir, pocs minuts abans de les 10 del matí, davant la comissaria de la Policia Nacional. La víctima és un home de mitjana edat i la policia busca l'autor dels fets, que ha fugit després de disparar. La principal hipòtesi de la investigació policial és que es tracta d'un nou episodi del crim organitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, presidirà avui una sessió informativa d'urgència amb la cúpula policial per abordar els darrers fets violents relacionats amb organitzacions de crim organitzat.
21: I últim dia de les proves d'accés a la universitat amb l'examen de català com a protagonista de les matèries obligatòries. Ahir va ser el torn d'història o d'història de la filosofia.
0: En aquest examen, en el d'Història de la Filosofia, es va demanar als alumnes reflexionar sobre la frase «Déu ha mort» des de la visió de dos autors. Els que van escollir l'examen d'Història van haver de respondre preguntes sobre els cops d'estat del 23 i 36 i analitzar el paper de la dona dins el republicanisme i el falangisme a través de textos de Clara Campoamor i Pilar Primo de Rivera. Les notes el 23 de juny.
21: Hi ha hagut acord in extremis per a l'ero de Nissan després d'una reunió maratoniana.
0: La multinacional japonesa ha proposat als sindicats rebaixar el nombre de treballadors afectats de 211 a 195 i ha elevat les indemnitzacions fins a 50 dies per any treballat sense topall de mensualitats. Avui es farà un referèndum per validar o no el preacord. Nissan també s'ha compromès a crear una comissió de seguiment per analitzar mesures com possibles recol·locacions si hi ha vacants laborals. L'ERO afecta la planta de recanvis del Prat, el centre tècnic de la Zona Franca de Barcelona i el Centre d'Àrees Funcionarials del Prat.
21: Pel que fa a la informació internacional, us hem d'explicar que els Estats Units donen per acabada la segona nit d'atacs sobre l'Iran i amenacen amb tornar-hi si durant el dia d'avui no hi ha acord. Mentre Donald Trump assegura que la Guàrdia Revolucionària li ha suplicat aturar les bombes, Teheran ho nega i reivindica impactes sobre Kuwait, Bahrein i Jordània.
0: I és que el conflicte a l'Orient Mitjà també s'ha convertit
1: en una guerra pel relat, mentre l'Iran assegura que ha tancat del tot l'estret d'Hormuz i que han atacat a qualsevol vaixell que intentava creuar, Washington ho desmenteix. Assegura que l'estret no està bloquejat, que les naus continuen entrant i que fins i tot han fet passar 100 milions de barrils de petroli sense que l'Iran se n'adoni. Ho ha explicat el mateix Donald Trump en una publicació a la seva xarxa social, on també ha assegurat que ha acabat amb les capacitats militars perses.
21: A Irlanda del Nord, centenars de manifestants han cremat contenidors, vehicles i fins i tot habitatges en la segona nit d'aldarulls de caràcter racista a la capital, a Belfast.
1: La policia ha dispersat les concentracions amb canons d'aigua i les autoritats han fet una crida a la calma. Tot s'ha desencadenat arran de l'apunyalament a un home irlandès que es troba en estat greu. L'autor dels fets és un refugiat sudanès que ja ha ingressat a la presó. A partir d'aquí, l'extrema dreta britànica ha impulsat una cacera de migrants a través de les xarxes socials, on s'han publicat fins i tot adreces concretes de domicilis.
21: Avui comença el 23è Mundial de Futbol, el primer amb 48 seleccions i organitzat per 3 països diferents, els Estats Units, Canadà i Mèxic, i el podreu seguir cada dia a Televisió Espanyola amb partits també en català a la 2CAT, Vanessa.
1: El primer, començant pel Mèxic-Sud-Àfrica d'aquesta nit, el mateix partit inaugural que el Mundial del 2010, que va guanyar, com bé recorden, Espanya. La selecció de Luis de la Fuente, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, torna a estar entre les favorites. La Roja no debutarà fins dilluns vinent, davant de Cap Verd, una de les 4 debutants. Les altres són Jordània, Uzbekistan i Curaçao, el partit més petit en disputar una Copa del Món. Es disputaran 104 partits fins al 19 de juliol, quan està prevista la final a Nova Jersey.
21: I ara podeu veure per la televisió, si no us ho expliquem per Ràdio 4, que el Papa sembla que ja està arribant a l'aeroport del Prat de Barcelona. Avui marxa el pontífec després de 48 hores a Catalunya amb l'acte principal, el clímax de la seva visita aquí a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, on anirem seguint en directe, us ho explicarem, perquè en uns minuts és previst que marxi en aquesta tercera etapa del seu viatge a Espanya. Farà parada ara a les Illes Canàries, allà vol posar focus en la immigració. És un llegat que li va deixar el Papa Francesc, que hi volia anar i al final no va poder-ho fer, i ell sí que farà aquesta visita en el darrer tram del viatge. Però seguim amb els esports. El Barça de Futbol Sala no coneixerà fins dissabte el seu rival a la final del play-off pel títol de Lliga, després que nit el Palma guanyés el Múrcia per 6-4 i igualés la sèrie.
1: Un altre Barça, el de bàsquet, espera posar avui el 2-0 a l'eliminatòria amb el Tenerife, al Palau Blaugrana. L'altra semifinal del play-off pel títol a la Lliga ACB, ocasió perduda pel Joventut de recuperar el factor pista. La penya va perdre la pròrroga per 118-117 al Roig Arena davant el València. Divendres, nova oportunitat pels verdinegres. Escoltem Dani Miret, l'entrenador badaloní.
3: Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa, y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro, a pesar de no haber conseguido el resultado esperado.
21: Salutacions dels cossos militars al Papa Lleó XIV, acompanyat de Salvador Illa, el president de la Generalitat, que ha estat al costat del Papa en tot aquest viatge a Catalunya. Catifa vermella per acompanyar-lo fins l'avió que el traslladarà a les Illes Canàries. Estem veient imatges en directes de l'aeroport del Prat de Barcelona. Són les 8:10 del matí. Va sobre l'hora perquè estava previst que un 8:45 agafés aquest avió en direcció a Canàries, on l'espera, Vanessa, la següent tram, no?, del seu viatge.
1: L'última etapa del viatge a Espanya aterrarà a la base aèria de Gando sobre les 11 del matí i només aterrar tindrà el primer acte 11:45. Trobada amb persones migrants al moll d'Arguineguín. Es reunirà, com bé dèiem, amb persones migrants, treballadors. Veiem que
21: també l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, el de Sant Feliu de Llobregat, que és
1: Xavier Gómez, Lorena, el bisbe de Sant Feliu. Recordem, a més, un dels responsables de que Lleó XIV anés a la presó de Brians. Fos el primer papa
4: que ha visitat una presó a Espanya.
21: I que l'acompanya precisament amb el, juntament amb el de Barcelona a l'aeroport del Prat, perquè és la diòcesi que aquest bisbe controla, diguem, aquí així a Catalunya, i l'aeroport del Prat en forma part d'aquesta diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Veiem un Lleó 14, que abandona, fa les salutacions en aquest comiat institucional.
4: Un Lleó 14 que de ben segur que marxa amb la maleta vaticana plena de regals, d'obsequis, ens hi recordem alguns. La Generalitat li ha regalat una reproducció de les homilies d'Organyà, una reproducció de la nina articulada d'Ivori de Tàrraco i també una còpia de l'acte de col·locació de la pedra, de la primera pedra de la Sagrada Família, com veuen la Sagrada Família present, hiperpresent, en aquest viatge del Papa a Barcelona.
21: També està saludant a la Lluïsa Moret, la presidenta de la Diputació de Barcelona, l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, tots presents també a l'acte i a la Sagrada Família, un Papa, Lleó XIV, que com veieu abandona terres catalanes, el delegat del govern aquí a Catalunya també saludant el pontífex, un comiat, Vanessa, doncs, institucional, com estava previst. Són les mateixes persones que el van rebre. Ara veiem el
4: president del Parlament, Josep Rull,
21: Jordi,
4: el ministre Hereu.
21: Jordi Hereu, que el va rebre a Arcadi Espanya, el ministre d'Hisenda, i ara l'està acomiadant el ministre Hereu. Jo crec que ja està acabant, no?, aquest comiat institucional, acompanyat per Salvador Illa, per pujar doncs, a l'escalinata d'aquest avió que el traslladarà cap a les Illes Canàries.
4: Acaba així el viatge apostòlic a Barcelona, marcat sobretot per moments de gran intensitat espiritual, política, social, en dues jornades intenses. Recordem el primer dia a la Catedral de Barcelona, on ja va parlar català, l'expectativa era màxima, i respecte al català podem dir que el Lleó 14 no ha deixat indiferent. També ha tingut moments espontanis, ha saludat gairebé cada dia des del balcó episcopal les 40.000 persones que van omplir l'estadi olímpic.
21: Doncs el Papa que comença a pujar aquesta escalinata de l'avió d'Ibèria, que el portarà cap a les Illes Canàries. Allà l'esperen un grup d'immigrants i d'associacions que li volen explicar la tasca que fan d'aquesta crisi migratòria a les Illes, la més colpejada a l'estat espanyol, doncs, per aquesta condició humana, no?, que et fa abandonar un país i arribar a un altre, i ell vol saber com els reben, com els tractem i com després fem seguiment de la seva vida. I el seu lema aquell de l'alça la mirada, que ara serà alça la mirada i acull.
4: Recordem que la ruta atlàntica, que és on ell va a veure-la, segueix sent la més mortífera de la frontera europea. Segons algunes ONGs, en el que portem d'any han perdut la vida més de 600 persones. És un viatge, com explicàvem abans, que el seu predecessor, el Papa Francesc, no va poder fer, i Lleó 14 d'aquí unes hores aterrarà a l'arxipèlag canari.
21: Salvador Illa, mirant com marxa el Papa, i Illa també a primera fila de la Sagrada Família per veure com beneïa i inaugurava la Torre de Jesús, acompanyat de la plana major dels polítics catalans, també de ministres i el president del govern espanyol, el rei d'Espanya. Estem veient ja el comiat del Papa Lleó XIV. Fer un agraïment públic també a tots els companys de Ràdio Televisió Espanyola que han fet possible poder fer aquest seguiment minut a minut de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Ara comença, com dèiem, la tercera fase de la seva visita. Ha passat per Madrid, ha estat dos dies a Catalunya i ara se'n va a les Illes Canàries.
4: Veurem les impressions.
21: Nosaltres continuem, parlem de cultura, perquè Fira Tàrrega presenta la seva 46a edició, que aquest any comptarà amb 57 espectacles i estarà centrada en l'esperit de la celebració.
4: Del 10 al 13 de setembre, 56 companyies de teatre nacionals i internacionals passaran per Tàrrega. Més de la meitat debutaran a la fira. L'inaugurarà la companyia catalana Kamchatka amb In Continuo, una obra de gran format que comptarà amb la participació d'una vuitantena d'emigrants de la ciutat. La directora artística, Anna Giribet, reivindica l'esperit festiu de la fira en temps convulsos.
5: Estem en un context social complicat i nosaltres volíem fer una mica de contrapès i reivindicar l'esperit de la fira, l'esperit que va néixer la fira amb l'esperit de festa reivindicativa, també alegre.
21: Julien Bern serà guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026. Aquest premi recompensa la seva fructífera carrera literària després que hagi abandonat la literatura amb la seva última novel·la, Comiats. L'autor britànic, caracteritzat pel seu sentit de l'humor, ha barrejat gèneres com la biografia, l'assaig i la ficció. El jurat ha destacat la seva gran labor cap a les lletres. I anem ja amb el temps. Sergi Lores, molt bon dia. Aquest respir tèrmic que hem notat durant les últimes hores es mantindrà aquest dijous, Sergi?
6: Molt bon dia, Lorena. Doncs de moment l'estiu ens dona una treva, però avui la temperatura ja començarà a pujar. De fet, passarem de les rebaquetes o les jaquetetes de primera hora del matí a la màniga curta pràcticament arreu durant el migdia. Però hores ara l'ambient és fresquet cap al Pirineu, alta muntanya. La temperatura queda sota zero. Tenim valors fins i tot al voltant dels 5 a 10 graus cap a l'àrea pirinenca. Cap a l'interior baixen fins als 10 a 15 graus i cap a la costa entre els 17 a 20 graus. En algunes poblacions la nit ha estat tropical, però vaja, són temperatures que han baixat respecte ahir com a conseqüència d'aquest vent del nord impulsat pel nucli de l'anticicló instal·lat a l'oest de l'Atlàntic. Doncs bé, la seva posició ens injecta o ens impulsa aquesta massa d'aire més fresqueta que durant el dia d'avui s'anirà diluint amb l'arribada de les altes pressions i, per tant, de mica en mica, la massa d'aire càlid anirà guanyant extensió pel sud de la península. Per tant, amb aquestes condicions, el vent del nord el que fa és deixar-nos una espècie de rebuf humit cap a les comarques de Barcelona i sud de Girona, on de matinada fins i tot hem tingut algun ruixat feble i dispers. Aquest matí pot caure alguna goteta, però vaja, ben poca cosa. Cel variable cap a les comarques del nord-est, a la resta sol enterbolit per bandes de núvols alts. De cara a la tarda, els núvols es desfaran. Com a molt tindrem algunes nuvolades cap al Pirineu Oriental, que podrien deixar alguna goteta. La resta, força més sol, acompanyat d'algunes pinzellades de núvols alts. El vent de mestral anirà perdent intensitat cap a l'Ebre, s'hi mantindrà la tramuntana moderada cap al Cap de Creus, aquí amb maró generalitzada, i la temperatura, el que deia, començarà ja a recuperar-se en algunes comarques, sobretot de la meitat nord de Catalunya, per tant, màximes que es mouran entre els 24-29 graus, però ja cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre s'acabaran assolint els 31-32 o puntualment ja 33 graus de temperatura màxima. Malgrat tot, encara molts indrets avui, Lorena, tindrem temperatures normals per aquesta època o fins i tot inferiors, per tant, encara podeu aprofitar aquest ambient poc càlid.
21: I Sergi, per aquells que, com jo, comencem a pensar en el cap de setmana, què ens espera?
6: Doncs, Lorena, un cap de setmana d'estiu, 100% estiuenc, i això vol dir amb temperatures més altes. I és que penseu que a hores d'ara, a sobre nostra, tenim valors pròxims a uns 9-10 graus, a uns 1.500 metres d'alçada. Una massa d'aire més aviat fresqueta, però que, com bé deia, s'anirà diluint, s'anirà allunyant i de cara demà divendres. Però especialment durant el cap de setmana n'arribarà una de més càlida, de fins a 20 graus a 1.500 metres d'alçada. Això, evidentment, ho notarem en superfície, en les temperatures. De fet, aquesta pròxima nit i matinada encara serà força agradable o fins i tot fresca i de molt bon dormir a moltes comarques, però de cara al cap de setmana les nits es faran més càlides i fins i tot una miqueta feixugues cap a la costa. I de dia també ho notarem, especialment demà la calor ja començarà a ser una miqueta més intensa, però sobretot ho serà de cara al cap de setmana. Tant dissabte com diumenge, màximes per damunt ja dels 30 graus en alguns indrets de la costa i cap a l'interior s'acabaran movent entre els 30 a 35 graus, fins i tot cap a Ponent i cap a la Vall de l'Ebre es podrien acabar assolint els 37 o 38 graus de temperatura màxima. Per tant, ja parlarem de valors clarament

0: Davant, el que ens resta de setmana, un temps molt plàcid, aprofitable per fer activitats a l'aire lliure i també doncs, per anar-hi a la platja.
1: Doncs ho farem. Sergi, gràcies.
0: Que vagi molt bé.
1: Patrícia Massas, bon dia.
2: Bon dia.
1: Digue'm que la Sagrada Família ocupa avui la majoria de les portades de la premsa.
2: La Sagrada Família ocupa avui absolutament totes les portades dels principals diaris espanyols. Si us sembla, comencem per La Vanguardia, que és l'únic que ens mostra el rostre d'Antoni Gaudí, de l'arquitecte fet amb drons, observant precisament la Sagrada Família. Titulen La Sagrada Família del món i expliquen que el papa Lleó XIV culmina la visita a Catalunya amb la benedicció de la Torre de Jesús, que converteix la basílica en l'església més alta de la cristiandat. El diari Ara, en canvi, mostra els focs artificials just darrere de la basílica amb la creu de la Torre de Jesús il·luminada i titulen Lleó XIV beneeix l'obra magna d'Antoni Gaudí.
3: Hi ha diaris que no n'han tingut prou amb la portada, Patrícia. Per exemple, el periòdico La Razón, t'hi has fixat que utilitzen doble pàgina. Poc em sembla, eh? Perquè
1: per l'espectacle.
3: La majestuositat de l'espectacle, explica'ns.
2: Sí, i el periòdico utilitza una fotografia molt semblant a la que hem vist al diari Ara, on es poden veure aquests focs artificials darrere de la basílica i també la Torre de Jesús, la creu de la Torre de Jesús il·luminada. Com has dit, els dos diaris utilitzen una fotografia a doble pàgina i a sobre del logotip del diari. Per exemple, el cas del periòdico que titula La Sagrada Família ja apunta al cel. La Razón ha optat per una fotografia en comptes d'horitzontal en vertical que mostra tota la basílica just en el moment de la benedicció i està tota pràcticament a les fosques, la basílica de la Sagrada Família, amb excepció de la creu, i titulen La Sagrada Família i Gaudí, fars de la unitat.
1: Imatges en directe de l'avió a l'aeroport del Prat del papa Lleó XIV, que ja es troba al seu interior i que el portarà cap a les Illes Canàries. Encara no s'ha enlairat, encara el tenim en terres catalanes. Esperem també després una atenció als mitjans que farà el president Salvador Illa per valorar la visita al pontífex. Però nosaltres seguim amb el repàs a la premsa perquè ABC i Mundo també parlen de la Sagrada Família, però comparteixen protagonisme a l'Eire Díez.
2: Exacte, l'Eire Díez del Mundo, per exemple, titula La Fiscalia d'Ortiz implicada a la claveguera per salvar Sánchez i l'ABC, la Fiscalia va començar a fer coses després que l'Eire es reunís amb el número 2 de García Ortiz. Però els dos també dediquen part de la portada aquesta fotografia en parlar de la Sagrada Família i l'ABC, per cert, és l'únic que posa una imatge del temple de dia, on es poden veure, per exemple, les pantalles gegants a l'exterior del temple perquè tots els peregrins que van assistir ahir a la Sagrada Família poguessin veure en directe la missa que tenia lloc a l'interior.
3: Després, a Tertúlia, la Lorena tindrà l'ocasió de comentar-ho, però els diaris també enfatitzen dues persones que no són el papa, que han sigut protagonistes, com l'Enzo, no? Aquest nen de 6 anys, i la Montserrat, una de les internes de Brians.
2: Sí, avui trobem a tots els diaris molts articles d'opinió, parlant de tota la visita del papa a Espanya, especialment a Barcelona aquests últims dies, però com has dit, hi ha dos grans protagonistes. El Renzo, aquest nen de Sant Agustí, al País li dedica un article a ell, i a la conversa que va tenir aquest nen de 6 anys amb el papa Lleó XIV. Li va preguntar si ell de petit volia ser papa i el pontífex li va dir que ell creu que mai ho va pensar, però que sí que sentia el desig d'entregar la seva vida a Déu. També li va preguntar per què hi ha tants avis sols i ell va dir que no hem de permetre que la solitud i l'abandonament es normalitzin en la vida dels adults. Una de les altres protagonistes de la jornada d'ahir va ser la Montserrat López, una de les preses que va poder dedicar-li unes paraules al papa Lleó XIV. A La Vanguardia la podem veure abraçant-lo d'una manera molt, molt efusiva després de la seva intervenció en l'acte que va tenir lloc a Brians 1 ahir al matí, un dia que ben segur que acompanyarà a la Montserrat per sempre. Va haver 75 presos que van poder assistir a aquest acte i segur que tots ho recordaran.
1: El Renzo, Montserrat i Valentina. Deixa'm, la Montserrat deies tu, el Renzo, i jo volia afegir la Valentina, que és l'altra, per mi, protagonista de la jornada d'ahir, no? Quan el va rebre el papa i els reis a la Sagrada Família. És una nena que és cega, té 13 anys, va néixer cega i li va ensenyar a través del tacte, no? Li va explicar com ella percep la Torre de Jesús i que avui la tindrem aquí al Cafè d'Idees perquè ens expliqui com va ser, no? aquell moment, si ja té ben guardat el rosari que li va regalar i li va fer tanta il·lusió. La Valentina, per nosaltres, també una protagonista del dia que ens visitarà avui al Cafè d'Idees. Però ho dèiem, estem pendents doncs, que marxi el papa. Des de primera hora del matí que us ho estem explicant, se'n va a Canàries. I hem mirat la premsa d'allà si ja titulen amb alguna cosa per rebre'l.
2: Sí, hem buscat dos diaris, La Província i Canàries 7. Els dos, com no podia ser d'una altra manera, li dediquen tota la portada a aquest viatge del papa Lleó XIV a Espanya. A La Província veiem un dibuix de Lleó XIV amb un fons de color groc i titulen Canàries alça la mirada i expliquen que el papa comença avui una visita a les illes per palpar la crisi migratòria i per complir amb la missió del seu predecessor.

0: El papa Francesc. A Canàries 7 sí que veiem una fotografia del pontífex caminant amb la bandera de les Illes Canàries al fons i també amb el logotip del lema de la visita, que alça la mirada i li dona la benvinguda perquè titulen Benvingut a Gran Canària.
1: Barcelona ha estat el centre del món, podem dir-ho així, durant aquests dos dies. Has mirat també la premsa internacional, Patrícia, se'n parla?
0: He de dir que ha costat bastant trobar diaris de tot el món que li dediquin algun espai a la portada en parlar de la Sagrada Família, perquè es nota ja que el Mundial comença a ocupar espai en diaris de tot el món. Sí que la majoria han fet articles, per exemple, hem trobat articles relacionats amb el Papa Le Monde, de The New York Times, però hi ha alguns diaris que sí que li dediquen part de la portada. És el cas de Le Figaro, aquest diari francès amb seu a París, que és l'únic que mostra una fotografia de la Sagrada Família per dins. Diuen que Lleó XIV saluda l'herència espiritual de Gaudí beneint la torre més alta de la basílica més alta del món. Un altre diari, aquest de Malta, el Malta Independent, dedica gran part de la portada en parlar d'aquesta visita del pontífex a Barcelona, però tot i que la portada és d'avui, la fotografia que utilitzen és de dimarts. El mostren sobre el papa mòbil beneint a un nen a l'estadi olímpic Lluís Companys.
2: La visita del papa en alguns moments s'ha comparat amb alguns concerts, amb grans figures del rock, i això em porta a parlar dels Rolling Stones, que el diari Ara li ha dedicat al seu apartat Mirades. Explica'ns per què.
0: Sí, perquè avui fa tot just 50 anys del concert que van tenir els Rolling Stones a la plaça Monumental de Barcelona. Va ser l'11 de juny de 1976, i el diari Ara explica que el grup va arribar a Catalunya només 8 mesos després de la mort del dictador Franco. El preu de l'entrada, atenció, era de 900 pessetes, que actualment seria al voltant de 5,5 euros. Menys de 6 euros, per veure els Rolling Stones en directe. Això sí, fa 50 anys, que els preus d'aleshores no eren tan poc com els d'avui en dia. Les 5 fotografies que ens mostra l'apartat de mirades del diari Ara són de Francesc Fàbregas, que és un dels fotògrafs de rock més rellevants del país i pertanyen al llibre Black and Cat, que és el llibre que commemora precisament les 5 dècades d'aquest concert.
1: L'avió encara no s'ha enlairat, els nostres telespectadors i els nostres oients els estem explicant, l'avió encara està a la pista, seguim nosaltres, seguim, perquè la vida segueix, i hi ha una cosa que comença, que és el Mundial. Patrícia, a 20 minuts destaca 4 jugadors.
0: Són Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Júnior i Luka Modric, i els destaca perquè aquest Mundial podria ser l'últim per aquestes 4 estrelles. El diari diu que és l'últim gran ball de les 4 llegendes de l'esport rei. Messi i Cristiano competirien per última vegada en la que serà pels dos la seva 6a Copa del Món, tot i que Messi és qui més partits porta en un Mundial, en porta 26, Cristiano Ronaldo en porta 23, i a més Modric, que per cert va ser subcampió al Mundial de 2018, té 40 anys i podria deixar el futbol professional a l'acabar aquest Mundial.
2: Però, no sé, parlaran del Mundial, no? Les portades no comença avui?
0: Avui comença el Mundial, les 4 portades, li dedic, les quals 4 diaris esportius.
2: Ara sí que em sorprenia que no fessis esports parlant del Mundial.
0: Li dediquen tota la portada.
2: I què diuen?
0: Esport i Mundo Deportivo, a part de coincidir amb el tema, també coincideixen amb el titular. Diuen que és el primer Mundial de la Mini, a més l'esport afegeix que també és l'últim de Leo Messi.
2: Doncs, Patrícia Massas, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: També tu, Vanessa, i si us sembla, acabarem amb aquestes... Acabarem de començar, perquè estem tot just a l'inici del programa, amb aquestes imatges en directe de l'avió en el que es traslladava el pontífex, el papa Lleó XIV, cap a les Illes Canàries, unes illes que l'esperen per explicar-li sobretot quina és la seva situació migratòria, una crisi que ja va voler fer palesa al seu antecessor, el papa Francesc, i que ell ha volgut culminar amb aquest viatge, un viatge a Espanya que acaba amb aquest tercer tram, amb aquesta visita a les Illes, després del seu pas per Madrid, del seu pas per Barcelona, i ara, com dèiem, a les Illes Canàries. Durant el programa anirem allà també a connectar amb els nostres companys per saber quina és l'agenda que té el papa prevista per allà. La que ha fet a Catalunya ha estat molt intensa, ha passat per la catedral, ha anat a Montserrat, ha anat també a la presó a Can Brians, va anar a la parròquia de Sant Agustí, el van veure ahir beneint aquest acte central de la seva visita a la Sagrada Família, la Torre de Jesucrist.

0: Le gusta el fútbol. De pequeño quería ser papá.
1: Creo que no. Creo que mai o veig pensar. Però sì che puc dire una cosa. Dice petit, veig sentire de sin de entregar la meva vida a Déu.
2: Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas. Nunca he podido aceptar la muerte de mi hijo. Me ha costado toda la vida entender que Dios no era el culpable.
3: He estat una persona molt impulsiva i des d'aquesta impulsivitat sovint qüestionava Déu i li demanava explicacions per tot.
1: Com a membre de cos místic de Crist, estem realment units al destí d'aquells a qui Déu estima i convida a participar de la seva vida. ¿Y cómo debemos corresponder al amor? Pues con amor.
4: Aquí de debò em sento a casa. Això ho va dir el Papa Lleó XIV ahir i ho va dir quan estava a la parròquia de Sant Agustí. Allà va voler mostrar el seu suport als més desfavorits d'aquesta societat i es va envoltar, podríem dir, dels seus, no? I va ser com va dir aquesta frase tan bonica. Alguns d'ells estan avui aquí, alguns van poder parlar i altres estaven com a testimonis, com va ser l'Eduard Sala, director de Càritas Diocesana de Barcelona. Què tal?
5: Molt bon dia.
4: Com estàs? Emocionat, em deies, eh?
5: Va ser molt emocionant, sí. Va ser estar en família i es notava molt que ell es notava.
4: I ell ho va dir.
5: Sí, sí.
4: I potser va ser el moment que se'l va notar més distès.
5: Sí, ens va sorprendre. Bueno, jo també penso que estava també còmode, molt còmode a la presó també de Brians, tot i que l'espai era més formal. Però ospa, ens va sorprendre moltíssim. No esperàvem això, sincerament crec, eh? Va ser trobar-nos a casa.
4: Encarna Jordan, bon dia.
6: Bon dia.
4: Tu també hi eres, tu també, a més, li vas fer preguntes, ara les comentarem. Ets coordinadora de la delegació de Catalunya de la Fundació Amaranta, sí, que deixa'm dir que treballa amb dones víctimes de tracte. Sí. Ho vas viure igual?
6: Jo al principi estava nerviosa, però després és que vaig viure tot l'acte, no sé, amb un recolliment i amb una sensació també de que em trobava entre família, no? Entre família propera. Perquè, bueno, persones que ens movia algú, no? Per trobar-nos amb el Papa aquest dia. I a més, era un ambient molt de profunditat.
4: Us van servir les paraules que us va dir després? Vau marxar reconfortats?
6: Jo sí, perquè, a més, va reafirmar tot el que porta dient, no?, al llarg d'aquesta visita, que l'ésser humà és el centre de la vida i que hem de ser persones humanes. Llavors, que és el missatge cristià.
4: També vull saber com es va sentir el sotsdirector de la Fundació Vinso, el Xavier Agramunt. Vosaltres treballeu amb persones amb drogodependència. Va ser molt emotiva, una de les teves explicacions que ara recuperaré, però sí que volia que m'expliquessis amb quina sensació vas marxar tu ahir de la parròquia de Sant Agustí.
7: Doncs una mica el que han dit els companys, la complicitat. Família, complicitat, va ser... es va crear una atmosfera íntima, on tots vam poder parlar molt amb el sentiment, més que amb el protocol, amb el sentiment, que és una cosa que fins aquell moment, fins al moment en què va fer l'entrada del Sant Pare, doncs estàvem tots molt formals, seriosos. Sí, estàvem en família, sí, estàvem amb entitats germanes, però els nervis, el protocol... I quan ell va començar a parlar, va canviar tot.
4: Des de Càritas els li vau voler traslladar un missatge de que moltes vegades sentiu impotència.
5: Sí,
4: de no poder fer més.
5: La gent no n'és conscient, no? Però som com una... molt sovint ho diem, som com una mena de barqueta, no? És com si el Titanic s'està enfonsant, perquè la realitat social és molt complicada per moltíssima gent, no? L'any passat vam atendre 63.000 persones. I què? No? Sí, i ja. Què? Si estem parlant de que...
4: De quantes?
5: De moltes, esclar.
4: 63.000 sona molt, però és molt poc davant de tot el que s'ha de fer.
5: Davant de tot el que hi ha, no? Llavors, clar, i tu tens una barqueta i intentes... totes les entitats que estàvem allà, tots nosaltres, no? Les entitats són tan grans, no? Per això ho hem de fer junts, Per això hi havia tanta família també ahir, val? Les relacions que tenim entre nosaltres, entre les entitats, també amb les administracions, també. Mai podrem fer res que valgui la pena si no anem junts, no? Però des de la impotència. Llavors, hi ha un gap entre el que es necessita i el que realment pots arribar a fer, no?
4: Aquesta situació que ens descrius, no? Amb un barri com el Raval. Mira, deixeu-me interrompre's un segon. És molt interessant el vostre discurs i per això sou els primers d'aquest programa avui a parlar, però m'agradaria escoltar el president de la Generalitat, Salvador Illa, valorant la visita del Papa en directe.
8: Acabo d'acomiadar el Papa Lleó XIV. Li he desitjat un bon viatge i li he desitjat també èxit en aquesta darrera etapa de la seva visita a Espanya, etapa a les Illes Canàries, i li he agraït la visita, li he agraït la seva comprensió, la seva sensibilitat amb la realitat i amb la cultura catalana, i li he agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món, no? Catalunya, amb aquests missatges, amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància, en ser una societat oberta, diversa, acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no? Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món. Crec que també això s'ha posat de manifest ahir, encara insisteixo, des d'ahir. Ahir la Sagrada Família, Barcelona, Catalunya, va il·luminar el món, i encara les imatges que vam viure ahir ens emocionen encara avui, no? Per tant, agrair al Papa Lleó XIV aquesta visita que ens ha fet i desitjar-li èxit en aquesta etapa, darrera etapa del seu viatge a Espanya, a les Illes Canàries, no?
4: Són les paraules des de peu de pista del president Salvador Illa, unes paraules d'agraïment a la visita del pontífex. Diu que ha retransmès valors que ja té la societat catalana, com l'humanisme, la justícia social, i que espera que siguin inspiradores i ambicioses. Entenc, pel que em deies, Eduard, que també ho espereu vosaltres, que la societat se senti interpel·lada.
5: A veure, el Papa, des del començament del seu pontificat, en el fons, el que està repetint és algo que deia l'Encarna, que és, sembla en aquests moments tremendament revolucionari, però és
4: estan,
5: que és molt...
4: Estan fent preguntes als periodistes, entenc, Eduard, i m'agradaria saber què respon el president. En aquesta trobada a mitjans que està fent el... Preguntes de mitjans en aquesta trobada del president.
8: Crec que la mateixa visita del Papa Lleó XIV aquí a Catalunya demostra la seva sensibilitat amb la realitat catalana, i crec que en tots els seus actes i en totes les seves intervencions s'ha mostrat aquest respecte i aquesta sensibilitat que jo avui vull agrair com a president de Catalunya. Em sento orgullós de com el país ha respost, i també em sento agraït de la sensibilitat que ell ha mostrat, no? Crec que ahir va ser un dia molt, molt bonic, també a la Sagrada Família crec que es va respectar el programa que hi havia establert, no? I penso que, insisteixo, ahir des de la Sagrada Família Barcelona i Catalunya va il·luminar el món.
4: El president Illa, amb aquesta roda de premsa que està fent a peu de pista de l'aeroport del Prat de Barcelona, just minuts després que s'hagi enlairat l'avió del Papa Lleó XIV cap a les Illes Canàries.
8: El Papa Lleó XIV ha enviat d'una forma molt serena, però també molt clara i molt explícita. Millor dit, ha seguit enviant d'una forma molt serena, però també molt clara i molt explícita, missatges en relació a què significa ser tolerant amb el diferent, amb el divers, la necessitat d'acollir, la necessitat de pensar en els més vulnerables, d'estar al costat de la gent que passa per moments de dificultat, de tenir sempre dret a una segona oportunitat. Crec que són missatges, almenys amb els que jo m'hi sento, molt identificat, no?
4: Posar les persones al centre, eh? És un missatge del Papa, és un missatge que reitera Salvador Illa i que Eduard, ara sí, va, reprenem la conversa.
5: Sí,
4: i jo... que vosaltres espereu que interpel·lin els polítics de Catalunya, d'Espanya i del
5: el
4: món.
5: El Papa ha estat parlant a dos nivells. Ha fet donar missatges per tothom, sí. I també els polítics, i sobretot els que tenen poder. Mai en la història de la humanitat hi ha hagut tanta concentració de poder econòmic, polític, mediàtic, empresarial, en mans de tan pocs, i tan pocs mai han decidit per tots, no? I és algo que en aquest nivell el missatge és de diàleg, construir ponts, no construir murs, no? Estem això, tendederos de puentes, no? Heu de parlar, heu de dialogar, heu de respectar-se, però també ha parlat a nivell dels cristians i dels creients, no? Quan a Madrid va dir aquella frase de ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear l'altre, o ahir a la Sagrada Família que va dir, és que ho va dir la Molia, no pots creure en Jesús i promoure la guerra, no pots creure en Jesús i matar innocent, no pots creure en Jesús i ignorar qui pateix, qui plora o qui fuig de la misèria, no? Això són missatges que estan donant als dos nivells, per tothom, i s'està convertint en un referent en un moment en què no hi ha lideratges naturals a nivell mundial, estan guanyant els matons de pati, no? Els maltractadors són els que estan liquidant el sistema que ordenava les relacions internacionals, que inclús hi havia sempre doble resès, eh? I Europa està amb un paper fatal, amb doble resès. El que ha passat amb Ucraïna, per exemple, que molt bé, es van entrar refugiats i es va impedir, es va expulsar els que estaven venint d'Afganistan, de Síria, de Mali, de Congo. Ningú està parlant de Sudan, no?
4: I ell ara va a les Illes Canàries per parlar d'immigració quan ja Europa ha aprovat, no?, que els immigrants s'han traslladat a centres fora de les nostres fronteres. Xavier, deixa'm anar amb tu. Ara ell deia algunes frases, l'Eduard, no?, que han marcat aquest viatge aquí, posant l'home, la dignitat de les persones al centre, sense aquesta doble vara de medir que tenim moltes, moltes vegades. Però una de les paraules que jo crec que ha repetit més és unió.
7: Mm-hmm.
4: És unió. Hem d'estar units, que després del Congrés ja va semblar que això no havia servit per res quan vam veure els Congrés dels Diputats. Però tu, Xavier, que vas poder parlar amb ell ahir, li vas dir no arribem a tot.
7: No arribem a tot, és cert, no arribem a tot. I aquí hi ha dues problemàtiques. Per un costat, no arribem a tot perquè, com deia l'Eduard, ells atenen 63.000 persones. Càritas és una grandíssima entitat en les que tots ens hi reflectim, però no arribem a tot. Ara mateix les necessitats socials són immenses i en molts casos encara les estem descobrint. Jo vinc d'una entitat que treballa amb el sector de les addiccions i és un sector que en els darrers 5 anys ha canviat per complet. És a dir, abans teníem persones que tenien un problema amb un tipus d'addiccions i ara tenim persones que tenen problemes amb addiccions, trastorn mental, això...
4: Econòmics.
7: Per descomptat. El problema econòmic ja el donem com...
4: Com per fet,
7: exacte.
4: Sap greu donar per fet que la majoria de la societat catalana pateix problemes econòmics, que partim d'aquest llindar, partim d'aquí.
7: Sí, però el que em refereixo és... La problemàtica és tots aquests usuaris que ens arriben, però també els nostres equips. També vaig parlar dels que acompanyem.
4: Sí.
7: Pateixen molt.
4: Em va semblar preciós com vas descriure quan t'adreçaves a ell. Com treballeu perquè a poc vagi callant dins d'ells un soroll i comenci a emergir una veu fràgil, però que hi és, i que és de debò, no?
7: Sí, sí, sí. És així. I ho veiem cada dia. I ho veiem tots. De cop i volta viuen en un núvol de problemàtiques, i no només de problemàtiques, sinó de culpes, de dir, escolta'm, em passa això perquè no sóc suficient o perquè no sóc, perquè sóc pitjor que els altres. La gran part de la feina és aconseguir que aquestes idees baixin.
4: Que la culpa, de la culpa i del perdó, també n'ha parlat molt, Encarna, de la culpa que ara comentava el Xavier, a la presó de Brians va dir que els errors no poden marcar el futur. Uh-huh. I aquest és un missatge que entenc que des de les vostres associacions, no, Encarna, transmeteu a les persones a les que ajudeu.
6: Sí, això és molt important. Sobretot transmetre, no?, que tu has pogut viure experiències que t'han marcat a la teva vida, no?, que és traumàtic tot el que una dona, en el meu cas,
4: ha viscut, mira, Encarna, no? Estem veient com marxa l'avió del papa, ara ja sí, al cel de Catalunya, abandonant el nostre espai aeri, però que esperem que el seu missatge, Encarna, es quedi.
6: Esperem que sí.
4: Tu creus que es quedarà? Home, que alguna cosa
6: jo espero,
4: calarà?
6: Jo almenys crec que és un alè, no? D'esperança, i també per revifar, no? El sentit que totes les entitats volem transmetre, no? De creure en la persona humana, confiar en les possibilitats que tota persona té de superar, no? Com deies tu abans, superar les vivències que ha tingut anteriorment. És possible.
4: Quan veig que et dediques a víctimes de tracte, penso que estem parlant del segle passat. Penso...
6: No. És un esclavatge.
4: Encarna, que estem parlant d'un altre segle. I a més, tu vas dir que s'ha de reconèixer cada petit pas que fan aquestes persones i que és una cosa molt lenta. Com feu aquest acompanyament?
6: Pues amb el dia a dia... i amb molta paciència, per suposat, i també treballem en xarxa amb altres persones, altres entitats, perquè és un tema molt complex. Una cosa és el treball directe amb la persona, que passa per tot l'acompanyament des de lo més quotidià i proper, però una altra cosa és el moure, tot el que cal moure perquè aquesta persona pugui passar de ser una persona víctima o supervivent a ser una persona que s'incorpori a la nostra societat amb tots els drets que té com a persona.
4: A més, Encarna, no sé si us ajuden quan parles, no, de com reinsertar aquestes incorporar, persones sí, a nivell judicial, psicològic, policial, administratiu...
6: Aquí he de destacar també, com deia el Xavi ahir, tota la feina que es fa des de l'equip professional, no? És un equip professional molt compromès, on tenim tot l'àmbit jurídic, l'àmbit sociolaboral i el tema de salut, perquè l'atenció que hem de donar a aquestes persones per la seva reincorporació social ha de ser molt integral.
4: Xavier, feies referència a una frase del vostre fundador. La vull llegir perquè deies: acompanyar no es tracta tant de resoldre vides, sinó de no apartar-se d'elles.
7: I el pas del temps fa que aquesta frase tingui més sentit, perquè ara mateix sortir d'aquestes situacions, tendeixen a cronificar, amb la qual això vol dir que has d'estar allà, per quan hi hagi alguna situació que els faci trontollar, que pugui fer que tornin a tenir sensacions que els puguin portar, doncs, a recaure en consum, a recaure en hàbits, has d'estar allà, has de deixar sempre una porta oberta.
4: Eduard, a veure, ara ho deia el Xavier, és important Càritas, no? És com un referent, són els més grans, porten molta traca, podríem dir. Eduard, molta trajectòria. De fet, us va visitar Madrid també? Sí. Allà un centre, just després que Vox us assenyalessin per lucrar-vos amb la immigració irregular.
5: A veure, som grans, això de ser grans, a veure, és que no som una ONG de Càritas, encara que la gent a vegades confon, perquè nosaltres som l'Església. Sí, som Església. De fet, a veure, ella és Església també...
4: Tots
5: també
4: són Església, no?
5: Sí, però Càritas és que som... No hi ha, perquè entenguem, no hi ha Església que pugui, o comunitat cristiana que pugui dir que és comunitat cristiana, Ciutat de Jesús, si no hi ha opció preferencial per als pobres. Vale? I per les persones... és el que diu el papa sempre, hem de cuidar en els més febles, no? I això no ve d'ell, i això ve d'aquell senyor de fa 2.000 anys que diem que estem seguint, no? Llavors, el que està fent el papa i els papes anteriors, quan està dient que no podem mirar la pobresa com un problema social, sinó som família, o sigui, som família, no? Jesús de Nazaret el que deia és que qualsevol altre és germà meu, i Mateu 25 el que diu és em trobareu, a Déu el trobareu, pues, perquè tenia fam i em veu donar menjar, quan tenia set, quan estava a la presó em veu venir a veure, quan era estranger em veu acollir. Val? Aquest missatge molesta, Però és que, perdó, recordeu la frase de que va dir ahir la Maria, el que està dient el Papa és el que diu l'Evangeli, que és que Jesús, quan estem parlant de fa 2.000 anys, a la cultura jueva, jueva, que no, que un samarità, perquè entenguem, era una escòria, vale? Jesús posa com a exemple del que és un cristià, un samarità, el bon samarità, o es manifesta amb una samaritana, una dona. La primera persona amb la que diu que ell és l'enviat, vale? És el Masías, és amb una dona, en la cultura jueva en aquell moment no era ninguna dona, i samaritana, que era el mateix com a escòria. Llavors, clar, l'únic que fan els papes és recordar, i aquest papa també, és recordar el que tothom hauria de saber, que qualsevol persona, vingui d'on vingui, creu que cregui, d'origen que sigui, del color que sigui, és el teu germà. Això és absolutament revolucionari. I el com s'acompanya, ho hauríem de fer des de l'estimació. Des de l'estimació.
4: També ho deia Antoni Gaudí, que vam posar aquella frase ahir, sí, al final, amb drons, amb la modernitat, de primer l'amor i després la tècnica. Ahir vam veure un papa més distès. M'agradaria recordar les seves paraules quan ell mateix va recordar quan va anar a la parròquia de Sant Agustí l'any 1984.
9: Em pregunté si de petit volia ser papa. Bé, doncs, Renzo, crec que no. Crec que mai ho veig pensar. És més. Però sí que puc dir una cosa. Des de petit veig sentir el desig d'entregar la meva vida a Déu.
4: Aquestes eren les respostes que feia el papa Lleó XIV. El Renzo, un nen de 6 anys, que sí. Qui no va plorar ahir mirant-lo per televisió o o en directe, fos creient o no ho fos, doncs és un nen que et va fer posar la pell de gallina, perquè suposo que els nens en carne són els que fan les preguntes més difícils.
6: Sí, perquè bueno, no tenen filtres. Llavors el que veuen és el que diuen, no? I aquest nen és veritat que va expressar el que escoltava i veia a la seva família, no? I entre els amics. Va ser molt maco. Sí.
4: I, a més, vam poder saber que el papa no era bo jugant a futbol, que és millor jugant a tennis, o si més no, que li agrada més, no? I que això de ser papa no ho tenia gaire previst, ni de petit ni de gran. Però us agrada aquest papa, Xavier?
7: Sí, realment sí. Bueno, ho he dit abans, va crear un clima d'intimitat, va parlar amb una proximitat que t'oblides que és papa i dius, aquesta persona, hòstia, aquesta persona m'agrada, però és que a sobre és papa. I clar, des d'aquest càrrec, poder fer això representa molt.
4: Us volia preguntar també, perquè l'Eduard abans ho comentava, no? Som Església, no som ONG, som Església, ajudem. L'Església ha fet autocrítica? L'Església està bolcada al carrer tal com li demana o li demanava a Jesús que estigués a... Perquè a vegades els titulars se'n van cap a una altra banda, Eduard, i no és perquè no hi siguin, és que sí. També hi són. L'Església actual té el paper que ha de tenir amb la societat, qui vulgui.
5: L'Església tenim tremendament un recorregut de millora absoluta, com qualsevol persona. A mi quan em pregunten si sóc cristià o no, jo el que dic és que no dic que sóc cristià, jo dic que ho intento. Perquè el missatge és absolutament revolucionari, no? O sigui, quan podem pensar que és el que ens demana. Llavors, clar que hi ha moltes coses a millorar. Clar que en qualsevol comunitat, perdó, en qualsevol família, qui no té cunyats o cunyades? Qui no té? A vegades, no, els fills tampoc els triem a vegades, no, saps? Vull dir, no. Tenim el repte i, a més, tenim l'obligació de ser testimonis i exemple, no? Clar que hi ha coses que cal ventilar i que hem de canviar, claríssim, val? Però amb això estem, no? Com a comunitat humana. I sí que, per la pregunta que feies abans també, jo crec que el papa Lleó ens ha sorprès moltíssim. Pensàvem que era algú com... És tímid, val? És com més pragmàtic, sembla més diplomàtic, però, ospa, està continuant clarament el llegat del papa Francesc i de l'Evangeli. Vull dir, s'ha davant d'un món on, en principi... A veure, jo ara faré un comentari que és políticament incorrecte, no? Però quan vaig veure que estaven aplaudint tothom aixecat, menys un diputat del Congrés dels Diputats a Madrid, no? Durant 7 minuts van estar aplaudint al Papa. Jo vaig preguntar, bueno, exactament què estan aplaudint i què és el que no estan aplaudint. Però als cristians es passa igual. O sigui, als cristians el repte està que comprem tot el missatge o només una part, no? I, però la pregunta va ser molt interessant. Digo, ostres, 7 minuts aplaudint un congrés que s'està barallant permanentment, que es reprodueix la dinàmica a nivell mundial també, no? Que no s'escolten, que no pacten, que no... El Papa està recordant, pel bé comú, rei entre general, el bé comú, saps? Però què estaven aplaudint exactament? Perquè cadascú que ha escoltat i que no ha escoltat els cristians passa igual. Podem escoltar només una part de la pel·lícula, no?
4: Xavier, Encarna, digues.
6: Jo crec que aquest pontificat és molt decisiu, perquè estem en un moment de crisi institucional, també dins de l'Església, a nivell social, a nivell mundial. Llavors jo crec que necessitem... Pues això, no? Aquesta fermesa també de reprendre, no?, les paraules de la justícia, de la veritat, de la humanitat. I clar que hi ha sectors d'Església que, bueno, tots són sants i són pecadors també. I ho fem les coses el millor que es poden fer, però també ens equivoquem. Però, bueno, jo tinc molta esperança, no?, de que això revifi.
4: Genera una mica de distància per la gent, no?, quan veus potser l'opulència, les maneres, sí, el format. Però vosaltres, Xavier, també ho sou, i no aneu vestits d'aquesta manera, no marqueu distàncies amb la gent, esteu a peu de carrer, vull dir, el Papa marxa i vosaltres us quedeu aquí fent la feina,
7: sí,
4: més dura.
7: Sí, perquè, bueno, hi ha vocació de servei, hi ha vocació d'ajudar. Hi ha unes veritats absolutes que no són partidistes, el que deia l'Eduard, no? Què aplaudia, què va escoltar cada grup, què va escoltar cadascú. Hi ha unes veritats absolutes. Ahir a Sant Agustí ens les van recordar, no? I potser no calia, potser les tenim molt presents, però és això, és vocació. És a dir, els meus companys de feina...
4: Sí, davant d'aquesta frustració que tu comentaves, potser va bé que et recordin.
7: Sí.
4: Escolta, sí. Esteu aquí per això, és el que heu de fer, aquest és el missatge, no ho sé.
7: Exacte, no, però és recordar això, no? Que hi ha uns absoluts, el bé, la justícia, que no són parcials. És a dir, no pots escoltar d'una forma...
4: No s'ha de ser cristià tampoc per seguir-los o no. L'Encarna va dir, el mal no es pot quedar, no pot tenir l'última paraula. Sí. I jo avui, aquests últims minuts, us els vull dedicar a vosaltres, perquè no hem explicat molt què feu, molta gent sap què feu a Càritas, de ben segur, potser no tant què fa l'Encarna o què fa el Xavier, i sí que m'agradaria dedicar-vos aquests últims minuts a vosaltres, a donar-vos la paraula, per si algú potser que ens està veient a casa per la 2CAT, on està escoltant per la ràdio, se sent interpel·lat, està en una situació difícil, necessita ajuda. Què han de fer, Encarna, si es volen posar en contacte amb tu?
6: Pues jo crec que bueno, sí que hi ha telèfons sobre el tema de violència, perquè el tema de la trata és una violència. Una violència, està la violència masclista i també està aquesta violència, no? Aquesta forma de violència. Llavors hi ha telèfons per trucar, tenim les xarxes socials, que tenim la pàgina web, maranta.org, i adreçar-se a qualsevol servei públic també segurament els poden informar.
4: Doncs a maranta.org, Encarna, moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí al Cafè d'Idees. Xavier,
7: sí,
4: el teu torn. Torn de paraula.
7: Nosaltres, bé, normalment les persones que tenen problemàtiques amb addiccions van a la xarxa de CAS de Catalunya i des d'allà les treballadores i treballadors socials doncs deriven a diferents entitats. I si volen conèixer com treballem, la nostra pàgina web és ovinso.org. Ja trobaran tota la informació de com treballem i, bueno, com mirem de pal·liar aquestes situacions.
4: ovinso.org. Eduard, sí, t'ha quedat alguna cosa a dir? Sí. Moltes, suposo.
5: No, des de la barqueta que som... Des de la
4: I que intenteu navegar, com
5: des
4: podeu.
5: Des de la barqueta, sí. Intentem posar el màxim de gent possible a la barqueta. Jo que diria és, la gent ens pot trobar a qualsevol a parròquia, a qualsevol comunitat arreu del món, vale? Estem a 200 països, em sembla, on farem el que podrem. I si hagués de dir amb tres paraules que és el que fem, és acollim, defensem i estimem.
4: De fet, ara el lema de la visita del Papa és alçar la mirada i acull. Ha afegit un terme més a aquesta tercera etapa de la seva visita. Us vull agrair molt a tots tres que després de les emocions viscudes ahir i després d'una nit potser de reflexió que heu passat tots, hagueu tingut a bé de venir aquí doncs, al Cafè d'Idees i compartir-ho amb els nostres espectadors, amb els nostres oients i amb tots nosaltres. Gràcies a tots tres per venir. Nosaltres seguim ara al Cafè d'Idees, són les 9 en punt i espero el Quico Sallés i el Jaume Clotet, que hem de comentar moltíssimes coses de l'actualitat.
10: Señor P. S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
11: ¿Quiere jugar a las siglas? Pregunte primero quién es M. Rajoy. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
12: Fíjese si son chungos. Los que vienen detrás, l'alternativa me refiero, que s'està aguantando esto.
13: Té els carrers de Catalunya desbordats, de mestres, de metges, d'usuaris de Rodalies.
14: Estem vivint a Barcelona un clima de pistolarisme insostenible. No pot ser que aquesta situació es continuï allargant. Li demanem a l'alcalde Jaume Collboni que lideri la resposta per posar fi d'una manera definitiva en aquest clima, repeteixo, de pistolarisme.
15: Jo vull estudiar Economia a la Pompeu Fabra i necessito un 10 i mig.
16: Teníem bastanta por de l'hora d'arribar, poder arribar tard per pues, el tema de que han tallat els carrers i pel tema del Papa.
17: Dos anys molt intensos, però bueno, a demostrar el que sabem.
4: Aquests estudiants que estan demostrant ara, ja deuen estar d'examen de llengua catalana, és l'últim dia de les Pau a Catalunya, els hi desitgem des d'aquí moltíssima sort, no sé si se'n recorden d'aquella selectivitat. Jaume Clotet,
18: bon dia.
4: Periodista i historiador.
18: Me'n recordo perfectament de la selectivitat.
4: Va anar bé?
18: Sí, com que deu haver prescrit, diré que vaig ajudar alguns companys amb algun dubte que tenien.
4: Això ara, bueno, ara ja és més amb intel·ligència artificial.
18: Sí, no, abans era de viva veu.
4: I no et van enganxar, eh?
18: No.
4: Ja no, no.
18: Sí. No, era bastant bo, això.
4: Quico Sallés, què tal? Periodista del món.cat. Tu també vas copiar?
19: No.
4: Vas xivar? No, perdona.
19: No,
4: ell va ajudar?
19: No, perquè no va haver-hi oportunitat. Vull dir, no. Però bueno, si seguia a col·laborar, es col·laborava, eh? Durant el batxillerat unificat i polivalent i el curs orientatiu universitari.
4: Mare meva, això ha plogut una mica. Ja.
19: Molt. Jo el que me'n recordo és la borratxera després de les Pau.
4: I els nervis de la prèvia?
19: Va quedar compensat.
4: Nosaltres avui hem acomiadat el Papa Lleó XIV. M'agradaria que féssiu una primera valoració d'aquesta visita. Jaume.
18: A mi, la part catalana, la part nostra, a mi m'ha agradat molt, perquè ha fet, crec, a diferència de Madrid, un discurs purament apostòlic, social, pastoral, els temes que ha tractat, no? la violència de gènere, anar a la presó... Ha fet de papa, crec que... Ell s'ho ha passat millor, per exemple, si l'hem vist ahir a Montserrat, quan va sortir al balcó, se li escapava el riure. Estava molt més còmode, crec jo, que a Madrid, que era un programa molt més encarcarat i molt més institucional. I, per tant, a mi crec que ha anat molt bé per tothom i pel país, i crec que la imatge definitiva de la visita, passi el que passi a les Canàries, serà la Sagrada Família ahir amb Gaudí, dibuixat amb drons i la inauguració de la Torre.
4: I estàs d'acord, Quico?
19: Sí, ha estat un viatge bonic, diguem-ho així. I a més en tots els rituals, que sempre el ritual papal sempre comporta. De tota manera, jo admeto que era molt, molt fervent seguidor del Ratzinger. I vaig tenir la sort d'estar a la Sagrada Família. I, clar, l'entronització de la basílica, etc. Era una altra mena de ritual, també. A més, en diumenge. Ahir no es podia fer una missa, diguem-ne, dominical, no? Però sí que, en certa manera... aquesta mena que en deien això, aquests fastos, no? Sempre decoren molt bé i ensenyen una miqueta la puteta de qui som. Tot i això, he de dir que m'ha demostrat més empatia al papa que l'Omella.
4: La valoració de la visita del papa l'acaba de fer a peu de pista de l'aeroport d'aquí de Barcelona quan s'ha enlairat a l'avió amb Lleó 14 cap a Canàries, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i feia aquest apunt sobre la qüestió del català.
8: La mateixa visita del Papa Lleó 14 aquí a Catalunya demostra la seva sensibilitat amb la realitat catalana, i crec que en tots els seus actes i en totes les seves intervencions s'ha mostrat aquest respecte i aquesta sensibilitat que jo avui vull agrair com a president de Catalunya. Em sento orgullós de com el país ha respost i també em sento agraït de la sensibilitat que ell ha mostrat.
4: Polèmica finiquitada?
18: Era una polèmica, sí, finiquitada, que crec que era totalment estalviable. De fet, l'única polèmica de la part catalana del viatge ha sigut aquesta. És a dir, hi era una polèmica que amb dos dits de front prèviament es podia haver resolt. I, per tant, ha anat bé. I ha anat bé també des del punt de vista de la reacció de la gent. El president ho ha dit, la resposta de la gent. És a dir, si la gent no s'hagués queixat, jo crec que no hi hauria hagut canvis en els usos lingüístics. I estic d'acord amb el Quico, segurament l'arquebisbat de Barcelona, que és qui muntava part del viatge, podia haver fet més amb el tema lingüístic. No és culpa del papa, al final ha acabat sent el papa víctima d'una situació que, evidentment, ell no ha decidit, no? I segurament l'evolució dels dies anteriors i durant la visita, la catalanitat, que a mi em preocupava, ha quedat totalment posada de manifest al lloc que crec que li pertoca. I hi ha un apunt, per mi, no menor. Ahir, en l'escrit que va passar a l'organització sobre què diria el papa a la Sagrada Família, ell parlava de la unitat i posava d'Espanya. Però ell no ho va dir. No ho va dir, aquesta paraula, d'Espanya. Es va acabar la unitat, punt. I, per tant, jo crec que ell, d'alguna manera o altra, no sé si molt o poc, però ha acabat entenent que això és una realitat i ha dit, en algun moment hauria pensat bé, això no ho diré i m'estalviaré problemes.
4: Quico.
19: Sí, que passa que sí que és veritat que no. El viatge ha tingut un accent marcadament espanyol. Això és inevitable perquè la cúria és la que és. Vull dir, no té més remei. Aviam, vull recordar que aquí l'arcabisbat està en mans de qui ha muntat tot l'embolic de Sixena. No, i l'ara de la Franja, eh? Vull dir, que tampoc és que tinguessin una simpatia i una sensibilitat extraordinària. El papa n'ha demostrat més, possiblement perquè és una persona més intel·ligent.
18: I alguns bisbes, Tarragona...
19: Sí. Però vaja, tampoc veig que tingui gaire poder dins de la cúria catalana. Bueno,
4: abans d'anar a Madrid, per veure si estan d'acord amb vosaltres el Rodolfo Irago, hi ha un tema que no vull deixar-me, i és que va haver-hi un tiroteig a Balmes, en plena llum del dia, on va morir una persona, on en principi no està vinculada amb la visita del papa, però és que portem 6 morts aquest any per arma de foc. Avui la consellera Parlon farà un briefing als mitjans. Ella diu que és del crim organitzat, que n'hi ha menys, però que donen aquesta sensació d'inseguretat. És la nota de color negre que va haver-hi ahir a Catalunya.
18: A més, el més sorprenent d'això per mi és que...
4: I que encara... Ell encara no l'han atrapat.
18: Ni crec que l'atrapin. És a dir, això va passar a les 10 del matí, davant d'una comissaria, però vol dir literalment davant d'una comissaria,
4: sí,
18: on
4: sí,
18: vaig anar fa
4: no.
18: Jo un mes a renovar el DNI a les 10 del matí amb la meva filla un dia, en alerta 4 antiterrorista a Catalunya i amb la ciutat presa per la policia. Llavors, quan no estiguem en aquesta situació, què deu passar? I a mi que es matin entre ells els criminals, a mi no em sembla una justificació, dient són revenges entre ells. Bueno, l'altre dia, no sé on era, en Badalona, crec, una bala perduda va ferir una nena. Llavors, no podem normalitzar res, i menys encara que es disparin pel carrer entre bandes.
4: Parlon i Collboni parlaven d'endurir les penes pertinents a d'arma, i d'arma de foc. Amb això ho solucionem?
19: No, en absolut. I de fet, és una qüestió que hi ha al Parlament, en la primera sessió a la Comissió d'Interior que es plantejava el programa de govern, i es posava sobre la taula. L'ús d'armes ja està limitat. Vull dir, el que no pot ser és aquesta mena d'impunitat que a vegades estem ja fregant. Sembla que freguem una mica això del narcoestat, eh? És a dir... Home, jo crec que ens queda una mica de tros, però a la vista de com està funcionant i que ningú veig que faci el que pertoca, doncs és factible que arribem a punts d'inseguretat insostenibles.
4: Ahir, sigui com sigui, va haver-hi la gran celebració, Sagrada Família. Ara sí que vull saludar el Rodolfo Irago. Buenos días, Rodolfo, perquè en ese evento...
20: Buen día, Lorena.
4: Porque era ya un evento religioso, cultural, artístico. Había 2 presidentes, 16 consejeros, 14 ministros. ¿Cómo se está viviendo en Madrid este fervor papal?
20: Fervor papal del gobierno y
4: Exacto.
20: del resto de instituciones. Sí, efectivamente. Oye, lo primero, enhorabuena, porque creo que a la inmensa mayoría de los españoles, siempre hay sectores, ¿no?, peculiares, nos impresionó el acontecimiento de anoche y nos recordó a la Barcelona del 92. O sea que enhorabuena en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, yo creo que el gobierno estaba esperando esta visita, que le ha coincidido con un momento muy difícil política y judicialmente, y por lo tanto incluso ministros decían, bueno, venga, que ya llega el Papa, que ya llega el Papa. Y además el Papa enlaza con el Mundial, que empieza hoy, y venga, y luego ya llega el verano y ya nos vamos de vacaciones. Entonces el gobierno estaba en este momento de que haya acontecimientos que tapen todo el resto de cuestiones políticas y judiciales. La verdad es que los 14 ministros de ayer, incluida alguna familia, la hija de la vicepresidenta, creo que reconocí en ese autobús, que tuvieron que ponerle al gobierno, porque eran tantos que tuvieron que ir en autocar. Y realmente ha llamado la atención, porque, hombre, no es un gobierno que vaya mucho a misa, ni tiene por qué ir, pero bueno, ayer efectivamente tenía la segunda parte, ese homenaje a Gaudí y esa obra en construcción, porque igual lo único que nos llamaba la atención desde aquí era esa grúa, que digo, hombre, pues ya podía haber quitado la grúa, entiendo que la dejaron.
4: No se puede, no se puede, Rodolfo.
20: Todavía en construcción, ¿no?
4: Ah, claro, y él hizo referencia, no está inacabada, está en construcción, sí, como la mayoría de nosotros. Pedro Sánchez, que entró con Begoña Gómez, un Pedro Sánchez que no ha ido a ningún funeral de Estado y que sorprendió.
20: No, yo creo que eso, bueno, yo creo que eso sí que es llamativo, porque el presidente del gobierno no es creyente ni va a misa, a diferencia de Salvadorilla, ni tiene por qué ir. Pero bueno, cuando hay algún funeral de Estado por cuestiones tan graves como el accidente de Adamuz o la tragedia de la Dana, por poner los dos últimos, aunque sea un funeral religioso, el presidente del gobierno es presidente de todos. Entonces yo creo que sí, que en esos funerales fue un error que no fuera. Pero bueno, Moncloa decide sus cosas y ayer pues decidieron que había que estar allí, además que había que estar prácticamente más de medio gobierno. Bueno, son criterios políticos, es lógico que ayer estuviera, pero creo que en otros funerales, aunque sean católicos, él es el presidente de todos, de los católicos,
4: claro,
20: y de los no católicos.
4: Como dijo el Rodolfo, no va a estar el de la Dana, no va a estar el de Adamuz, no va a estar el de la Covid, sí que va a estar allà a la Sagrada Família, i al matí s'estava barallant amb Alberto Núñez Feijóo al Congreso, no caló el mensaje del Papa.
20: Bueno, yo creo que eso ya lo sabíamos todos. El mensaje del Papa, bueno, yo creo que tuvo de todo y sobre todo tuvo ese aplauso absoluto, a mi modo de ver, absolutamente desproporcionado, con que tuvo que irse el Papa y ellos seguían aplaudiendo, porque, bueno, cada uno entiendo que estaba aplaudiendo lo que le convenía. Y a los 10 minutos de irse el Papa ya estaba andándose y ayer, evidentemente, era claro que iban a salir todos los asuntos que están pendientes. Es verdad que yo creo que ayer un poco excesiva frivolización con las siglas, que si tú eres PS, que si quién era MR.Rajoy, los asuntos son suficientemente graves para que no quede reducido a este juego, ¿no? Pero sí dio la impresión ayer de que el presidente del gobierno está bastante tocado, incluso se lo dijo Rufián, bueno, esto de recurrir siempre al y tú más ya no vale, y el PSOE y el gobierno tienen que dar muchísimas más explicaciones y asumir muchas responsabilidades.
4: Ah, de fet, Rufián també va donar la sorpresa dient que aquesta unitat de les esquerres ha de començar per Catalunya, Jaume.
18: Sí, jo crec que ahir Rufián va fer una mica, no diré de precampanya electoral, però va començar a separar-se una mica del govern espanyol i del PSOE, és a dir, és el principal suport incondicional d'aquest govern, però evidentment, si es vol distingir electoralment, sigui per Esquerra o sigui per una altra força política, ha de començar a desmarcar-se, i en el fons el que diu té raó, no n'hi ha prou amb que et diguin que tu ets P.S. i tu dir-li i tu ets M. Rajoy, no? En aquest sentit, si puc preguntar una cosa al Rodolfo, la meva pregunta es si hasta qué punto crees, yo tengo la percepción que el que se ha llevado más rédito de la visita del Papa ha sido Pedro Sánchez, por ejemplo, en temas de inmigración, aunque le riñó con el tema del aborto, él creo que salió reforzado. La prueba es, como tú dices, ayer fue a la Sagrada Familia y no ha ido a otros funerales de Estado. Por lo tanto, yo creo que quien más saca beneficio seguramente es el gobierno del PSOE, también en Cataluña, y el ayuntamiento, las tres fuerzas, por cierto, en manos de los socialistas, ¿no? Y choca un poco ver el despliegue institucional, el apoyo, la financiación de parte de la visita, los anuncios institucionales de partidos, digamos, o de gobiernos de izquierdas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto no solo es que tapa, como tú decías, los problemas que tiene el gobierno, sino que incluso le puede propulsar un poquito?
20: Sí, yo creo que evidentemente, sobre todo en el tema de inmigración y en el tema internacional, para el gobierno, evidentemente los mensajes de León XIV pues encajan como un calcetín, ¿no? Porque tanto en el tema de la regularización, que ahora está produciéndose con toda la oposición de PP y Vox, como en su posición internacional ante ahora mismo en la guerra de Irán, también el conflicto de Gaza. Yo creo que hay una sintonía que el gobierno evidentemente aprovecha y que todos los mensajes del Papa en este sentido, digamos, respaldan la gestión o la posición del gobierno. Yo creo que Sánchez esto lo sabía y por eso ha estado, pues yo creo que ha estado 4 o 5 veces ya con imagen con el Papa, y queda todavía en la parte de Canarias, que también va a estar en ese acto con las personas o los colectivos que apoyan a los inmigrantes. Yo creo que evidentemente para el gobierno es una visita que le ha venido muy bien, para la oposición es bastante más incómoda porque evidentemente no pueden respaldar o tienen que hacer equilibrios en estos temas de la inmigración y de la agenda internacional. Incluso el PP tampoco puede ponerse muy, digamos, farruco con el tema del aborto, porque ellos han tenido mayoría absoluta y no cambiaron la ley, aunque lo intentaron, ¿no?
4: Los casos judiciales van siguiendo su curso, aunque venga el Papa y venga el Mundial, Rodolfo. El caso Leire se sigue complicando. Uh-huh. En teoría venía a limpiar, pero dejó rastro, porque sabemos que se reunió con la Guardia Civil y también con la Fiscalía General del Estado.
20: Sí, sí, dejó restos por todas partes. La verdad es que esta, bueno, ayer le llamaba Feijóo gestapillo, no sé cómo, cada uno, o cloaca del PSOE, pues realmente eficacia parece que no tuvo mucha, porque que se sepa no consiguieron gran cosa, pero destrozos fue dejando. Y ahora, claro, ¿cómo explica el PSOE y cómo explica el gobierno pues que esta militante, esta Matajari, que dicen, esta persona que no tenía ningún interés ni ninguna relevancia, pues se iba reuniendo con el 2 de la Fiscalía General del Estado, con la directora general de la Guardia Civil 3 veces, aunque la directora general, bueno, aquí incluso dijeron que primero no, luego sí, pero no hablaron de la trama, pero bueno, yo creo que hay un problema muy serio, que el PSOE sabe que tiene aquí un problema muy serio, porque parece que el juez tiene muy atado que a esta persona la financiaban desde el PSOE, aunque fuera por intermediación de la consultora de Gaspar Zarrías, y hay una impresión general en el Madrid DF, de ese que habláis tanto ahí en Barcelona, de que finalmente el juez va a imputar al PSOE por haber financiado esta trama ilegal.
4: Te hago la última, Rodolfo, que me quiero ir a Canarias a ver cómo van a recibir al Papa León XIV, pero hoy se constituye el Parlamento andaluz. ¿Será rápido el acuerdo entre Moreno Bonilla y Vox?
20: Pues yo creo que no, a lo mejor me equivoco, pero me da la impresión de que no, de que Vox le va a hacer sufrir, de que Vox le va a exigir que acepte la prioridad nacional, como el PP ha aceptado en Extremadura, en Castilla y León y en Aragón. Pues Vox dice, ¿por qué en Andalucía no? Si en el resto de comunidades el PP lo acepta. Es verdad que en Andalucía Moreno Bonilla solo necesita 2 votos de Vox, es decir, se quedó muy cerca de la mayoría absoluta, pero bueno, tan cerca que te quedas que necesitas los votos de Vox. Yo creo que la intención de Moreno Bonilla es ir a un primer debate de investidura en solitario, aunque no salga, y yo creo que la verdadera negociación llegará para el segundo debate de investidura. Moreno Bonilla lo que va a intentar es tener un gobierno solo del PP, aunque tenga que firmar un pacto de investidura, no sé si de legislatura con Vox, pero va a intentar que Vox no esté en el gobierno. Pero los de Abascal insisten, quieren un acuerdo muy similar al resto de comunidades autónomas, con prioridad nacional y entrando en el gobierno.
4: Pues veremos qué pasa. Rodolfo Irago, muchas gracias.
20: A vosotros, buen día.
4: Bon dia. I nosaltres ara volem anar a saludar una companya, és la Eva Vega, ella està a la base aèria de Gando, a la illa de Gran Canària, on s'espera que aterri el Papa Lleó XIV. Eva, buenos días. ¿Cuál es la agenda del pontífice en las
0: islas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buen día. Pues estamos, como dices, en la base aérea de Gando, esperando a que llegue León XIV. Está previsto que lo haga a las 11 menos 10 hora canaria, pero podemos ver ya mucho movimiento, además de la habitual militar, Policía Nacional, Guardia Civil y mucho escolta y coche oficial. Una vez que salude aquí al presidente del gobierno español, al presidente del gobierno de Canarias, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, el Papa León XIV viajará a Arguineguín, al que será uno de los actos más emotivos de la jornada. Allí con conocerá de primera mano la realidad de la migración hacia Canarias, tanto de los que llegan como de los que los acogen una vez que llegan hasta el puerto. Después del muelle de Arguineguín, el primer contacto con la sociedad canaria en la Catedral de Santa Ana, un recorrido en papamóvil será el primero del día antes de reunirse con miembros de la Iglesia de las Islas. Luego, otro recorrido en papamóvil en los alrededores del Estadio de Gran Canaria, donde a las 6:30 de la tarde dará su primera misa en Canarias. Recordemos que esta es una visita histórica, es la primera vez en la historia que un papa visita Canarias.
2: Como pueden ver, aquí abajo hay unas ventanas en forma triangular y hay 12 alrededor de toda la torre. Más arriba de las ventanas hay como unos pequeños pilares.

0: excitada, és com molt emocionada.
1: Portes una capseta blanca. És el rosari que et va regalar el papa?
0: Sí.
1: I què? Estàs contenta?
0: Molt contenta.
1: Guarda'l bé.
0: Sí, per tota la vida el guardaré, sí, sí.
1: Com és per tu aquest rosari? L'has tocat com vas tocar la torre de Jesús?
0: Sí, el vaig obrir, el vaig tocar.
1: I què?
0: És un rosari amb com una mena de boletes rodones, sí, que estan penjades d'una cadena. Al final hi ha un penjoll de la Verge Maria i després d'aquest penjoll hi ha com una espècie de cadena un altre cop amb boletes, però després d'aquesta cadena hi ha un crucifix que és més o menys de gran com el meu dit índex,
1: sí,
0: on està la creu de Jesús i Jesús esculpit.
1: Doncs mira, tothom se'l pot imaginar com és aquest rosari. M'encantaria, saps què, haver vist aquell dibuix que li vas donar al papa? De com t'imagines tu la torre de Jesús. Però et vaig veure molt tranquil·la entre la reina, el rei i el papa. Què et van dir? Què et deien?
0: Bueno, sobretot em preguntaven que com al principi em van preguntar com estava, com em deia, després em van donar l'enhorabona i després jo els vaig descriure i em van dir que els va agradar molt i que ho descrivia molt bé. I el papa em va donar les gràcies pel dibuix.
1: Li va encantar, segur. Sí. Ara ja han passat unes hores, has dormit excitada, però has dormit bé, ara sí, ens ho deies. Amb quin record et quedes tu de tot allò?
0: D'haver donat el missatge de que les persones que tenim discapacitat visual podem fer-nos una imatge mental de les coses tocant-les i que les maquetes ens ajuden a conèixer millor les coses. I amb això m'he quedat perquè sé que s'ha transmès per tot el món i sé que la gent ara coneixerà com és la nostra visió amb les mans.
1: I m'agrada molt aquest missatge que vas donar ahir, que estàs reiterant de nou des d'aquí, des del Cafè d'Idees.
0: Sí.
1: Quan vas descobrir per primera vegada la Torre de Jesús, la Sagrada Família, o quan has tocat d'altres maquetes que t'han pogut transportar a llocs que nosaltres podem veure, què és allò que primer que busques? Què és allò que primer vols sentir?
0: Et refereixes al que vull sentir si busco una part específica?
1: Sí.
0: Jo, en realitat, si et soc honesta, mai busco una part específica. Primer, toc un general i després em centro en els detalls. I després exploro el que més m'agrada.
1: I de la Torre de Jesús, què és amb el que et quedaries tu?
0: Amb la creu.
1: Amb
0: és
1: la
0: el
1: creu.
0: Més bonic, per mi.
1: La creu és bonica per què?
0: Per la seva forma, perquè mai he vist una creu que tingui els braços que primer comencin amb 8 puntes i després acabin amb 4 i que tinguin finestres de vidre a meitats del braç, i perquè també m'ha agradat molt perquè al final acaba com en punta.
1: Tu toques també el violí.
0: Sí, m'agrada moltíssim. El toco des dels 6 anys.
1: Llegeixes molt.
0: Uh-huh.
1: Què t'has llegit últimament?
0: Bueno, m'he llegit un llibre que es diu Des de la foscor, Matilda, una història de princeses i dragones, i em queda per llegir L'Odissea, Invisibles...
1: Mare meva, Quico...
0: M'ho llegiré aquest estiu.
1: Ens estàs deixant muts, que ho sàpigues, eh? Estic acompanyada aquí de 3 senyors que no estan obrint la boca. Jo m'agradaria que m'expliquessis si es troben llibres en braille per tu. Si tu vas a una biblioteca, vas a una llibreria i trobes el que busques. O encara hem de fer molta feina aquí?
0: Bueno, pot haver-hi, però de molt petits. El peix irisat, corre, ratón, corre... Llibres per la meva edat només es troben a la 11.
1: Això també que quedi dit, eh? Que la 11 fa una tasca molt important amb persones que tenen discapacitat visual com tu i que encara a la resta ens falta molt per aprendre i per fer. Tens 13 anys. Quin curs estàs ara?
0: A primer de l'ESO.
1: I com et va?
0: Molt bé.
1: Has fet exàmens ja?
0: Sí, ja els he acabat.
1: Les notes estan a punt de sortir?
0: Sí,
1: i
0: la
1: què?
0: Setmana que ve.
1: Nervis o no?
0: Sí, encara que jo crec que sortiran bé.
1: Sí? Quina és l'assignatura que més t'agrada?

0: Agrada.
1: Depèn.
0: Tenim aquí el teu pare, em sembla, eh? Vull dir que si n'hi ha alguna que has suspès, digue-ho ja. Perquè així ho dius en públic i després ja no et diran res a casa.
1: O naturals o socials, depenent.
0: Què són, les que més o la que menys, aquestes?
1: Les que més, les que més.
0: Les que més t'agraden. I la que menys?
1: La que menys, mates.
0: Mates, bueno, com a mi. Escolta, si d'aquí 20 anys, Valentín, algú et pregunta... Escolta, tu vas estar aquell dia que es va inaugurar la Torre de Jesús, que Barcelona va tornar a ser la capital del món... Què els hi diràs? I quan tornis al col·le i els amics et preguntin... Escolta, què tal, com va anar?
1: Doncs, li diré que va anar molt bé, li diré el que em van dir, que descrivia molt bé... Li diré també el que em va dir el pontífex quan li vaig regalar el dibuix i li diré les sensacions que he tingut al fer-lo, que han sigut alegria, intriga de com serà, em diran, intriga, curiositat...
0: Estàvem tots,
1: final, felicitats.
0: Estàvem tots nerviosos mirant-la. Jo m'adreço ara al doctor Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Blanquerna. Vostè estava ahir allà.
2: Ahir estava allà.
0: I potser el moment de la Valentina va ser espectacular.
2: El problema és que els que estàvem dins...
0: No vau veure què passava
2: vam
0: fora.
2: Vam veure la pantalla, però no la vam escoltar.
0: Oh.
2: I va ser una pena.
0: Això es pot recuperar tot arreu, Valentina, no et preocupis.
2: I ara,
0: perquè
2: escoltant-te i com t'expliques, ens hauria agradat sentir-te també dintre de la basílica.
0: Ahir va ser un dia que es va preparar durant mesos. I què? Va servir?
2: Moltíssim. Jo tinc 69 anys i he viscut dos moments importants a la meva vida des de la meva condició de barceloní. Una va ser a l'Estadi Olímpic el 1982, la inauguració dels Jocs Olímpics, que va ser extraordinari, i avui he tornat a viure un altre... Ahir vaig viure un altre moment molt important com a barceloní i català, que va ser la benedicció de la Torre de Jesús. Dos moments que tenen una certa relació...
0: Sí, perquè s'ha comparat aquell pavater.
2: I que mostren el millor del nostre país, allò que podem oferir al món.
0: Ahir el Màrius Carol, un col·laborador habitual d'aquest programa, estava a l'especial que estava retransmetent la Gemma Nierga amb la Pepa Bueno per l'AU de Televisió Espanyola, sí. I va dir, els catalans ens preocupa molt quedar bé. I hem quedat... Me'n vaig tranquil, va dir. No, després de veure tranquil. Això, me'n vaig tranquil.
2: Va ser esplèndid. Per parts, la litúrgia molt ben treballada i equilibrada.
1: Gràcies.
2: Molt ben treballada. I després la benedicció pròpiament amb els drons, amb els...
0: Perquè va ser més que un acte litúrgic el que vam viure ahir.
2: Sí, sí. Primer un acte litúrgic i després un acte cívic d'una dimensió extraordinària i que crec, torno a dir, torna a posar Catalunya en la ona internacional.
0: Dos presidents, 16 consellers, 14 ministres, reis d'Espanya. Suposo que això complicava una mica...
2: Segur que això ha complicat, i aquí jo vull agrair, i ho vull dir perquè m'ho crec molt, la gran feina que ha fet una persona que és molt discreta, que és el president de la Junta Constructora de la Sagrada Família...
0: Que els va rebre com a anfitrió.
2: El senyor Esteve Camps.
0: Clar.
2: El senyor Esteve Camps ha fet una feinada extraordinària durant aquests darrers 10 anys com president de la Junta Constructora, amb el seu bon sentit, buscant els acords amb l'Ajuntament Colau, aconseguint la llicència finalment, després de no sé quants anys sense tenir llicència, fent el pacte que s'ha vist ara, que és la plaça de Marina, i sent el primer responsable de l'acte que ahir es va viure.
0: Hi ha tantes coses a comentar, sí. que no saps ni per on començar, però... Vostè, pel que va veure, el Papa Lleó XIV és la continuïtat del Papa Francesc,
2: total.
0: Potser amb més litúrgia o amb més protocol?
2: No, jo no diria que amb més litúrgia. Jo diria una expressió amb més serenitat. Perquè el Papa Francesc, que per mi ha estat un papa que m'ha donat novament una esperança. Penseu que el Papa Francesc va reprendre el fil del Concili Vaticà II, que durant unes quantes dècades va quedar en un calaix, i va tornar a obrir l'Església al món. I si a Barcelona vam portar 50.000 persones a l'Estadi Olímpic, és en part gràcies a aquest nou ajornament de l'Església en relació amb el món, el Papa Francesc va reprendre el fil del Concili Vaticà II, però realment va obrir moltíssimes finestres. Ara el Papa Lleó manté aquest esperit d'una forma més serena, però d'una manera que sap connectar amb la gent. Al principi es deia és que aquest papalló és més silenciós, més callat. Jo el que diria és que és més serè.
0: Valentina, tu t'ho va semblar que era proper, que era serè, que era tranquil?
1: Sí, a mi em va semblar que era proper i tranquil, sí. No es notava que anés amb pressa, allà, nerviós... No, no, se'l notava una persona molt calmada.
0: I amb els Reis, què tal?
1: Amb els Reis, doncs, molt bé. La reina Letícia també em va semblar una persona propera, amistosa, amable, i el rei, una persona seriosa, centrada...
0: Bueno, està bé la descripció que, sí, que ens fa, eh? Que a vegades nosaltres ens podem quedar amb altres detalls, no? que una persona que té la discapacitat visual i que no pot veure com és el cas de la Valentina des que va néixer, dona, no?, una altra perspectiva de les coses que potser nosaltres no tenim.
2: Jo, si em permets una cosa, jo crec que a l'inici de l'acte tinguéssim la Valentina mostra una sensibilitat que ha estat molt present en el conjunt del viatge del Papa a Catalunya. Abans et sentia, Jaume, i deies que és diferent el viatge del Papa a Espanya i a Catalunya. Totalment d'acord amb tu. Aquí a Catalunya hem tingut un viatge de menys multituds, però de, al meu entendre, major profunditat, de major sensibilitat.
3: Més recolliment.
2: Més acolliment. Hi ha una cosa que va dir el Papa Lleó als Agustins que em va agradar molt. No sé si... Va haver-hi un moment que va dir tinc que tornar els papers perquè és que si no sortiré a les 8:30. Va dir,
0: sí,
2: això.
0: A més va dir que allà se sentia com a casa.
2: Exacte.
0: Dir, aquí de verdad
2: aquí
0: estoy en casa.
2: Estoy en casa, eh? Sí. I jo crec que el nostre tarannà català d'acollida s'ha notat molt i el Papa s'ha trobat a casa.
0: Com, Valentina, com se't comunica una cosa així? Quins nervis, no? Que et van trucar de la 11 i et van dir, vols fer això?
1: No, simplement... Bueno, el Ramon va trucar al meu pare i un dia vam anar a la 11 i em van dir, Valentina, estaràs a una sala a la Sagrada Família. I en aquell moment estava previst que fos la casa de Gaudí, on rebia els seus invitats. I em va dir... Hi haurà els Reis, el president, el Papa de Roma i tu. Em vaig quedar, uau. I voldria agrair a la 11 i la Sagrada Família, especialment de la 11, l'Enric Botó, que va fer possible que pogués fer tot això i també que va treballar amb la Sagrada Família per fer la maqueta. I a la Sagrada Família, especialment també... l'Arnau Serrallonga, sí, i que coneix molt la Sagrada Família i em va explicar moltíssimes coses de tot això. I també voldria dir que al Ramon Coma li vull agrair molt que em va acompanyar i em va ajudar...
0: Doncs,
1: Ramon Coma de la 11.
0: Deixa'm dir-te que et posessin amb els Reis, amb el Papa i amb el president va ser posar-te al lloc que et tocava. I això volem que des d'aquí li quedi clar a tothom.
2: A
0: oi?
2: Mi la Valentina em recorda molt el Renzo d'ahir, sí. Als Agustins.
0: El Renzo, que ens va fer emocionar moltíssim. Sí, també amb aquelles llegir, preguntes, aquelles diu, ¿usted quería ser papa?
2: Sí,
0: ¿Le gusta
2: sí,
0: el fútbol?
2: Sí,
0: i allà vam veure un papa potser el més distès.
2: ¿Por qué mi padre tiene que trabajar tantas cosas para edad? Són preguntes...
0: Jo crec que el Renzo, això, d'aquí uns anys, no, podrà valorar aquesta resposta que li va donar el papa. M'agradaria comentar amb vostè també, a Joan Josep Omella va cloure l'acte, va fer un... una menció al Lluís Martínez Sistac, al seu predecessor. Es va tancar així un cicle?
2: Molt merescuda.
0: I molt aplaudida.
2: I molt aplaudida i sentida. Perquè, de fet, el cardenal Lluís Martínez Sistac va tenir la visió de dir, primer anem a tancar l'església, i va convèncer a Benet XVI que vingués a Barcelona. I va venir només per això. Recordeu que va ser un dia i va venir. I va ser el moment que la Sagrada Família es va oferir al món. Perquè una cosa és veure la Sagrada Família per fora i una altra és viure-la per dintre. Sentir aquesta dimensió espectacular de l'obra de Gaudí. I aleshores, i penso que jo segueixo molt els temes d'església i no li havia sentit mai aquest reconeixement del cardenal Omeia amb el cardenal Martínez Sistac. Repeteixo, molt merescuda. I també jo suposo que també deu estar pensant ell, perquè el cardenal Omeia, jo suposo que el mes vinent, o la setmana vinent, o al setembre, però no més enllà del setembre, deixarà de ser arquebisbe de Barcelona. Ell porta 5 anys de pròrroga. És inaudit que continuï d'arquebisbe de Barcelona més enllà dels 80 anys. I en les properes setmanes o al setembre hi haurà un nou arquebisbe de Barcelona.
0: Potser va ser el seu comiat públic també, sí, no? Segur. Josep Maria Carbonell, li volia agrair molt que hagi estat aquí avui amb vosaltres
2: per invitar-me.
0: Per comentar tot el que va passar ahir. Valentina, gràcies per venir.
1: De res. I una última coseta.
0: Digues.
1: Doncs això, que també el Jaume Serrallonga, perdó que no es diu Arnau, Jaume Serrallonga també em va fer possible que conegués bé la maqueta, perquè ell també va treballar amb els maquetistes. Doncs també va ajudar que s'aconseguís.
0: Espero que hagis dit tot el que volies.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, ho he dit tot.
0: Doncs ara a descansar. Gràcies, Valentina.
4: Jo vull dir una cosa sobre això. A mi, jo no sabia que vendria avui la Valentina. A mi, ahir dues coses em van emocionar, que és, ja ho he dit al principi, els drons fent la figura de Gaudí i la Valentina. Quan ho vaig veure, em vaig quedar frapat. I llavors, quan he arribat avui i m'heu dit, hi haurà la Valentina aquí al plató, a mi aquestes coses m'emocionen molt i són les dues coses que crec que ahir molta gent recordarà durant molts anys.
0: Doncs li agraïm molt a ella que ho fes possible. Valentina, moltes gràcies. No canviïs, eh?
1: No.
0: Només a millor podem anar ja. Gràcies, Valentina.
1: Gràcies.
0: Nosaltres, amb aquest testimoni que ens va colpir ahir, que ens continua colpint avui, i volem doncs posar el tancament, aquesta part més de la visita del Papa, amb aquelles imatges tan espectaculars que vam veure ahir a la Sagrada Família.

0: Extraordinari aquest espectacle.
1: Seràs creient o no, Quico, però tothom volia que això sortís bé.
2: Sí, home, clar, evidentment, només amb, no, la pasta, amb la pasta que ha costat això, només faltaria que no sortís bé.
1: No sé si porta...
2: Les coses com siguin, també.
1: No sé si
2: vull
1: porta...
2: Ens flipem una mica.
1: Els números.
2: A mi em fa molta gràcia, això, eh?
1: Hòstia, la pasta encara no la sabem, ser...
2: no,
1: oficialment.
2: No, i costarà molt saber-ho, això.
1: Bueno, van dir que sí que la farien pública.
2: Sí, després van començar a dir que si la taxa turística i tal, i no sé què te'n va fa,
1: 2,5 milions d'euros.
2: Ben gastats estaran, eh? Perquè, doncs, és espectacular i... per descomptat que Barcelona no cal col·locar-la al món.
1: Ja hi,
2: molta gràcia, ja hi és. Des de fa uns quants anys. Saps?
1: I més papes però... que han ajudat a col·locar-la. Avui el Lluís Pastor, que és expert en comunicació, col·laborador habitual també d'aquest programa. Lluís, bon dia.
2: Bon dia.
1: Sé si has fet els números de quan ens hem gastat amb cada papa que ha vingut.
3: No.
1: Però,
3: no.
1: Però has fet feina, eh?
3: Sí, sí. M'he quedat de lo que va passar ahir, diguem, més enllà de les reflexions que puguem fer sobre això, és un d'aquests moments emotius de veritat. Ho deia el Jaume també, el cas de la Valentina és una manera d'explicar al món què passava ahir, i després aquesta espècie de piropo musical al final que deies també, Quico, és una altra manera de fer que això sigui emocionant. Però abans també van passar coses interessants, o sigui que podem comparar què ha passat amb els papes quan han vingut
1: doncs va,
3: a Barcelona.
1: Doncs comencem. No? Recordem que ha vingut Joan Pau II, Benet XVI, Lleó XIV, que acaba de marxar. Ell és el que ha estat més dies, podríem dir, a l'arreu de l'estat espanyol, també aquí. Però quina comparativa ens vols fer?
3: Mira, podem comparar diferents coses. La primera podríem fer l'efecte, diguem, del que és la comunicació general d'aquestes persones. No? És a dir, hem de tenir una mica de record històric, si no, aquells que no ho tinguin del tot poden accedir als vídeos que hi ha a la xarxa, però una de les coses que crida l'atenció del Papa Lleó XIV, més enllà dels seus missatges superanalitzats, etc, és aquesta proximitat i aquesta naturalitat en tot. És a dir, el veus caminar ahir, val que és un papa jove dintre del que sol ser un papa, però el veus caminar ahir, el veus relacionar-se amb altres cossos humans i te n'adones d'aquesta proximitat, segurament d'aquests 20 anys a missions.
1: Clar.
3: Sí, perquè al final, quan tu t'imbueixen d'un paper institucional, i això li passa a tothom, presidents, directors d'empreses, etc, quan t'imbueixen d'un paper institucional, sembla que no, que t'hagin posat una fusta a l'esquena. T'han posat un d'allò i en canvi, el papa Lleó XIV no perd aquesta bonhomia de les persones normals. Aquesta bonhomia no només de fer els gestos de santedat, sinó d'apropar-se a la gent amb normalitat absoluta, que està, per exemple, a les antípodes del que li passava a Benet XVI. Benet XVI era un intel·lectual on estava còmode entre llibres i entre estanteries. I quan tenia que estar amb gent, li costava molt més. Més enllà dels missatges, que després... Això ja podríem analitzar els missatges, diguem, més conservadors de Benet o, diguem, més progressistes de Lleó XIV. I el cas de Joan Pau II, Joan Pau II va jugar a favor, recordem, de la caiguda de tot un sistema, el sistema soviètic. No? Llavors, jo crec que Joan Pau II sí que tenia aquesta representativitat, no s'apropava tant a la gent, i sí que tenia aquesta representativitat de figura internacional. Sabia que estava fent un paper, que era un paper prooccidental, i entenia això quasi com un president d'un estat.
1: Ara ho deies, diferències significatives amb les formes i també amb les paraules. Suposo que els discursos de tots tres...
3: Sí,
1: no sé si som diferents o no.
3: Sí, sí, és molt interessant, això.
1: Bueno, perquè, Benet XVI també va voler fer com...
3: Ho apuntàveu abans, quan deia el Jaume, escolta, a Barcelona una cosa més, no sé si era ell, una cosa més doctrinal, i a Madrid una cosa... Aviam, els discursos dels papes tenen tres potes sempre.
1: Que són?
3: Que són la part doctrinal, és a dir, jo vinc aquí a explicar el que convé als feligresos, la part més política... més o menys eufemitzada, però sempre hi ha una part política. Joan Pau II deia que havien descomptat els treballadors, que l'empresa s'havia convertit en el nou centre de relació... Ojo, que t'està dient coses molt importants, no? Benet, fins i tot, quan plantejava coses, plantejava una altra vegada tornar les misses en llatí, una cosa com una mica antiga... Llavors et trobes que hi ha aquestes tres parts. I el papa Lleó XIV, en aquesta part política, ha dit coses que són evidents, segurament, per molts de nosaltres, però que després, com deia l'Abascal, diu, m'ha parecido todo bien, porque la teoría es lo que él dice, y luego nosotros hacemos la práctica. Quan diuen la pràctica, no té res a veure amb la teoria. La part aquesta política, la part doctrinal, i després sempre hi ha una part social. Sempre hi ha una part social, que és apropament a centres benèfics, en el cas del papa Lleó XIV, a l'apropament als presos i a les preses de Cambrians, etc. Això existeix sempre. Ara, en funció de qui sigui el líder, les modulacions són molt diferents i no és el mateix un discurs de Joan Pau II que un de Lleó XIV.
1: L'altre és l'agenda. La peregrinació, no? Com sí, ho dic malament, peregrinació.
3: Sí, sí, sí, igual que dius, ostres, anem a fer el camí de Santiago i tal.
1: Exacte.
3: Els papes, quan venen a Espanya, fan el camí, diguem, de la seva peregrinació, i sobretot quan venen a Catalunya, hi ha llocs que no te'ls pots saltar. No te pots saltar Montserrat, no te pots saltar, en aquest cas ara, la Sagrada Família, pels actes més, si vols, de fons doctrinal. I després, la nova plaça pública, això és interessant, crec també, la nova plaça pública ja no és la plaça. La nova plaça pública són els estadis de futbol. Mm-hmm. Aquesta és la nova plaça pública, és on la gent s'hi està. Si ara preguntéssim quanta gent avui que comença el Mundial està pendent d'això, us diria de cada 10 persones, 8. És la nova plaça pública, amb la qual Madrid, que sempre és aquesta cosa més de projectar una imatge, va fer la missa al Santiago Bernabéu, i aquí, que havia fet abans, els papes que van venir abans, havien anat al Camp Nou, que tampoc està per acabar, doncs van a l'estadi olímpic. Però fixa't aquesta part de la peregrinació. Si dius, home, el següent papa quin serà? No sé quin serà, però això on anirà? Anirà a Montserrat, anirà a Sagrada Família i anirà a una plaça pública, serà el nou Camp Nou.
1: I digues.
0: I de fet, hi ha una cosa que, aviam, que com s'ha convertit això en un espectacle televisiu.
3: Total.
0: És a dir, quan tu vas al Museu Episcopal de Vic, que per cert recomano fervorosament que hi aneu.
1: Cert, és bonic.
0: Entens una mica tota aquesta litúrgia, perquè, aviam, la Bíblia s'explicava per gent analfabeta, i per això els dibuixos i aquestes coses, eh? I aquesta nova litúrgia televisada, no? És a dir, tot el que hem vist, tant a Madrid com a Barcelona, especialment ahir era cine.
3: Total.
0: Ahir era cine.
3: Total.
0: Era cinema, allò. I és reconvertir la litúrgia, posada al dia, i a més, amb un papa, no sé si compartiràs això, que jo li veig un aspecte molt yanqui, molt pragmàtic.
3: Sí, sí.
0: És a dir, es nota molt. Ratzinger tenia un aspecte germànic, diguem-ne.
1: Sí, sí.
0: Tot i que, insisteixo, crec que va fer una feina contra el relativisme moral, jo crec que impecable. Francesia és un altre rotllo. També s'ha exagerat una mica, d'acord? Perquè l'Església és la que és catòlica, apostòlica i romana, i la doctrina social de l'Església doncs es va modulant com sigui, però és certament aquesta manera d'arribar als feligresos a través d'un gran espectacle televisiu.
3: És així. De fet, un apunt només, el que vam viure a veure ahir, sense la realització televisiva de l'acte, no és el mateix.
1: No.
3: És a dir,
1: que també
3: han
1: canviat
3: moments...
1: els feligresos, ara van tots amb mòbil gravant el que està passant.
3: Sí, però fins i tot, com deia el Quico, és a dir, el producte final que genera un esdeveniment, que és un esdeveniment molt potent perquè ja ho era, la gent que va estar ahir allà ens ho explicava i ens ho explica que va ser-ho, aquells que ho veien per televisió van veure, jo més d'un moment vaig pensar el que ha dit el Quico, això és una pel·lícula, és la realització d'esdeveniment singular absolut, no? I respecte al papa Lleó 14, és una mica el just do it.
0: Sí, sí, sí.
3: L'únic que li pot dir el Trump para el carro, tio, és un altre americà que actua com ell.
0: Vaig parlar amb tres franciscans que em vaig trobar com es diu, a l'estadi. I un d'ells havia estat a Montserrat amb el Joan Pau II. I em fot una estripada de Joan Pau II brutal, anticomunista, no sé què, etc. Perquè els franciscans ja saps que tu que tenen aquestes debilitats, eh?
1: Per tant... Tot.
0: I és curiós la sensació que els hi donava la nova visió d'aquest papa respecte al que era Joan Pau II. I tenien una edat. I anaven amb dos monjos joves, diguem-ne, que els explicaven aquesta situació. I és ben bé això que dius, eh? Aquesta proximitat. Ven aquesta proximitat? Sí, sí.
3: No sé si la ven, la té. Que és lo potent del carisma. Lo potent del lideratge és que el tens o no el tens. Hi ha moltes coses que es poden aprendre i hi ha coses que no.
1: Què més has comparat?
3: Bueno, vam estar treballant amb això, vam veure el tema de peregrinatge i dona'm alguna pista més perquè ara m'he despistat.
1: Vull dir, els mapes ens has dit que sí que hi havia alguns punts en comú.
3: De peregrinatge. I de... la diferència també que hem apuntat aquí entre el que són les visites de Barcelona, que com deia també abans tenen aquest punt de més fons, però les visites de Madrid són més espectaculars i segurament més de projecció internacional.
1: Dèieu que canviava la manera de retransmetre. No sé si ha canviat el rèdit que poden treure els polítics del discurs del papa.
3: Bona, aquesta és bona. Els polítics volen fer-se la foto amb el papa. És normal, no, Jaume? És a dir, que al final és una primera peça amb la qual tothom vol fer-se la foto. El que sí que és cert és que en diferents moments de la història hi ha hagut polítics que s'han fet més que altres per estar-hi. Hi ha alguns que per protocol els hi toca, els reis d'Espanya els hi toca i sortiran sempre. Jo recordo, en el cas de Joan Pau I, els esforços que va fer Pujol per sortir al costat del papa i que el papa entengués la realitat catalana i aquelles frases que després han estat publicades d'aquest papa no ens entén, no? Però la voluntat del Pujol i fins i tot, recordeu que en aquell moment l'alcalde era Narcís Serra, que el va acompanyar als actes de Barcelona, però que el mateix Pujol sabeu que va dificultar la difusió d'unes imatges entre el candidat Pasqual Maragall i el papa Joan Pau II en el seu moment. I ara, els Reis per descomptat, i també Pedro Sánchez l'hem vist una mica fins tot arreu, amb tots els actes. No?
1: Anaves a dir fins la
3: sopa. Perquè hi ha hagut menys joc. Per exemple, Collboni no ha acompanyat el papa a l'entrada, el president Illa ha tingut un paper, diguem, deixant que el Sánchez també tingui la seva, el seu protagonisme. Bueno, una cosa més equilibrada.
1: Lluís Pastor, moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Nosaltres volem continuar parlant del papa, però ara fent una revisió del passat de l'Església, aquí a casa nostra, perquè és que fa 50 anys al Paranimf de la UB es van fer les primeres jornades catalanes de la dona i van assistir 4.000 persones i una d'elles ens ve a visitar ara al Cafè d'Idees.
4: Era la sensació d'una finestra que se t'obria.
5: Un esclat, era una explosió, era un terrabastall, no sé. Bueno, sortir d'aquest túnel del franquisme.
6: Fèiem història. Per primera vegada a la vida havíem organitzat una cosa sense els homes.
7: Que maco, jornades catalanes de dona.
8: Fa 50 anys, jo tampoc me'n recordo quina cara tenia.
9: Que jóvenes éramos.
10: Encara se'm posa la pell de gallina quan hi penso i recordo el vestit que jo portava.
11: Era una manera de començar. Passa que se'ns va desbordar.
12: I ja ho sabíem, que en 4 dies no podíem parlar-ho tot.
1: Escolteu, la Mireia Bofill, que la tenim aquí. Vostè va estar allà, podem dir que és una de les precursores del feminisme.
13: Bueno,
1: a casa nostra.
13: Una de moltes, moltes.
1: Una de moltes, perquè allà qui éreu i d'on veníeu ara fa 50 anys quan us vau reunir?
13: Doncs de molts llocs diferents. De molts llocs diferents. Que això va ser una de les... De fet, de les sorpreses, en certa manera, i el millor que hi va haver-hi. Doncs hi havia dones que venien de la universitat, dones professionals, i després hi havia moltes dones dels barris, dones treballadores, també dones de diversos llocs de Catalunya. La veritat és que havíem treballat molt per organitzar-ho i s'havien fet moltes trobades abans i va ser, doncs, fantàstic.
1: I organitzar-ho en la clandestinitat.
13: Sí, vam començar a organitzar, de fet, sí, el 75, jo diria que quasi el 74, perquè primer les jornades s'havien de fer el 75, que era l'any internacional de la dona, però després, per diverses raons, no vam poder fer, entre altres coses perquè va haver-hi la mort del dictador el mes de novembre. Mm-hmm. Es van fer unes estatals, que van ser el desembre, just setmanes després que hagués mort, i aleshores aquí a Catalunya vam decidir que volíem fer unes catalanes i es van fer el mes de maig de l'any 76.
1: Allà, imagineu-vos, es va parlar de l'avortament, de la violència masclista. Ara que ha vist el papa que marxava i què ha dit al Congrés dels Diputats, què en pensa vostè?
13: Bueno, no sé. Vull dir, em sembla que és bastant evident que no pensem que no pensem el mateix. De fet, doncs, nosaltres pensem que les dones tenen dret a decidir sobre el seu cos i sobre la seva vida. I evidentment, doncs, ja ho dèiem, ja ho dèiem aleshores, anticonceptius per no avortar, avortament per no morir.
1: I encara continua vigent.
13: Bueno, aquí al nostre país, ara, doncs, de fet, en certes circumstàncies, doncs, que ja és correcte, que sigui en certes circumstàncies, però es pot, i amb dificultats, perquè doncs, segueix havent-hi dificultats, sobretot a altres, no tant segons on vius, doncs, dificultats per accedir doncs, a la sanitat pública, doncs, hi ha també el tema de l'objecció de consciència dels metges, i Bueno, encara no... No, vull dir, no és igual per a totes.
1: Què va passar després d'aquell cap de setmana, últim de maig de fa 50 anys? Com aquelles jornades catalanes de la dona, les primeres, van influir en el panorama polític català?
13: Bueno, jo penso que d'alguna manera sí van influir, perquè evidentment van haver-hi una sèrie de reivindicacions que van ser assumides per pels partits polítics, pels partits de l'Assemblea de Catalunya, i després la veritat és que va influir en tot el panorama, perquè a partir d'allí es van crear moltes iniciatives, es va crear una llibreria de les dones, es va obrir el Bar La Sal, que era un lloc de trobada per a dones i on també es feien moltes activitats culturals. És a dir, a partir d'allí, perquè va coincidir, evidentment, amb un bon moment també d'obertura política, etc., es van poder tirar endavant molts projectes.
1: Jaume, no sé si sabies que Jordi Pujol... Bueno, dic Jordi Pujol perquè ho va finançar Banca Catalana, no?
13: Bueno, de fet, la veritat és que molt finançament...
1: No van tenir.
13: No, molt finançament no,
1: per això?
13: No va ser necessari. Van dir que Banca Catalana... També va finançar el Banc Urquijo, que hi havia en Trias Fargas. Uh-huh. També. Però, de fet, van ser uns diners mínims que van servir sobretot per les publicacions, perquè fora de les publicacions, la veritat, la universitat va cedir als locals i l'organització prèvia es va fer a l'Associació d'Amics de Nacions Unides, i la veritat és que molts diners no van ser necessaris. Van dir que Pujol havia finançat perquè hi hagués traducció simultània i perquè tot es pogués publicar també en català, perquè es va traduir tot al català i el llibre posterior va sortir en català i en castellà, sí.
1: Jaume, volies dir?
14: Sí, jo tinc la sensació de que el feminisme, diguem-ho així en termes amplis, va anar molt bé durant moltes dècades i d'un temps cap aquí això s'ha estancat. I no només és el tema de l'església que comentàveu, sinó que fa 4 dies a la Junta Nova del Real Madrid eren tots senyors, potser 20 o 30, i una única dona. I tinc la sensació que això fa 10 anys hauria estat molt més criticat d'ara. És a dir, la sensació que hem anat raonablement bé durant molts anys i d'un temps cap aquí, digue-li una de conservadora, digue-li, no sé, retrocés, el que sigui, posicions que abans serien molt estranyes, doncs avui en dia els comencem a normalitzar. Hi ha com un nou masclisme, per exemple, entre la gent jove, que a mi també em sorprèn molt.
1: Senyor Bofill, ja està d'acord?
13: Bueno, sí que hi ha una reacció. És veritat que hi ha una reacció, perquè en realitat, per altra banda, el feminisme segueix molt viu, perquè recordeu les grans manifestacions de Jo sí te creo, no? Jo sí crec, que va ser fa un parell d'anys, i mai hi havia hagut una manifestació pel 8 de març tan gran com aquella. És a dir, el que hi ha és com cada vegada més diferències, moltíssimes noies joves, joveníssimes, no? Que participen, que volen viure d'una manera diferent, i en canvi, una altra part que no acaba, la part no acaba de tirar. Hi ha un grup que es diu On som les dones, que va prenent nota d'on són, que vol dir on no són.
1: Exacte.
13: En realitat,
1: és una doble pregunta. Doncs amb aquesta pregunta, on som les dones, Mireia Bofill, li vull agrair molt que hagi vingut avui al Cafè d'Idees. Recordar nosaltres també que es commemoren aquests 50 anys amb un munt de xerrades i taules rodones a que convidem a tothom que hi vagin. Queden segons per acabar. Jaume Clotet, gràcies.
14: A vosaltres.
1: Quico Sallés, gràcies.
2: A tu.
1: Te'n vas a Vic a veure el Palau Episcopal.
2: Ja m'agradaria, eh?
1: Ho deixem aquí. Nosaltres ens desconnectem de la ràdio, poden seguir amb el Xavi Freixas i seguim a la 2, que no marxin.
15: Ràdio 4. Serveis informatius.
16: Molt bon dia. El Papa Lleó XIV viatja aquesta hora cap a Gran Canària, la primera de les parades que farà a les Illes. El president de la Generalitat l'ha acompanyat per la catifa vermella fins a l'escala de l'avió i li ha donat les gràcies per la seva visita a Catalunya. A l'aeroport ha estat la Lorena Enns. Bon dia, Lorena.
17: Bon dia. Si el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït al Papa Lleó XIV la seva visita, la seva comprensió i la seva sensibilitat per Catalunya. Assegura Illa que ha estat un viatge que reafirma els valors de Catalunya, valors com l'humanisme, el d'una societat tolerant i també acollidora. Illa ha assegurat que amb la benedicció de la Torre de Jesús des de Catalunya s'ha il·luminat el món. L'escoltem.
18: Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
17: Illa ha assegurat que el govern de Catalunya és aconfessional, però que això no és incompatible amb valorar la visita del pontífex. El president també li ha desitjat un bon final d'etapa a les Canàries, on aterrarà cap a les 12 del migdia.
16: Polèmica al final de l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família després que el dispositiu de seguretat a l'interior de la Basílica, competència de la Policia Nacional, hagi expulsat 500 cantaires que formaven part dels cors per portar estelades i voler cantar als segadors. Més detalls, Sergi Bassoles.
19: Sí, la Policia Nacional, responsable de la seguretat a l'interior del recinte de la Sagrada Família, va treure, com dèieu, del recinte uns 500 cantaires que formaven part dels cors que van intervenir a la missa presidida pel papa Lleó XIV. Ho van fer just quan acabaven de cantar el Virolai. El motiu, els agents havien detectat prèviament que portaven estelades amagades entre les partitures i volien cantar als segadors, un moviment policial que es va produir amb absoluta discreció i que va traslladar aquest mig miler de cantaires a la exterior de la Basílica, on els Mossos els van custodiar. Una mesura preventiva, asseguren des del cos de la policia catalana, perquè no intentessin tornar a entrar a la zona de la cerimònia. Una decisió policial que ha despertat polseguera entre els sectors independentistes.
16: Sobre aquesta qüestió, la CUP ha registrat precisament una bateria de preguntes al Parlament i parla de cacera de bruixes contra el moviment independentista organitzat. Xavier Pellicer, diputat de la CUP.
20: Em sembla inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista, impedint el pas a dirigents independentistes, traient estelades.
16: Més coses. En aquests moments, els més de 45.000 estudiants que fan la selectivitat a Catalunya estan examinats de català, l'última assignatura comuna i obligatòria. Després ho hauran de fer d'alguna de les 10 assignatures de modalitat que queden, com química o història de l'art. A la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i el nostre company Toni Conde, bon dia.
21: Bon dia. Avui és l'últim dia de pau a Catalunya. Després de dos dies d'exàmens, els estudiants aquest matí deien estar més tranquils i calmats davant l'examen de català. Un examen que per a alguns d'ells serà l'últim de tots. Ara continuen dins de l'aula fent la prova i Gemma Marfany, presidenta de Tribunal, confirma que les pau han transcorregut sense incidències i que avui és un dia més tranquil.
22: I normalment ja també venen entrenats, porten aquí ja dos dies, ja saben en quines aules han d'anar. Vull dir que jo crec que els nervis i el caos del primer dia, no? El tercer dia ja va tot de baixada.
21: Un cop acabin amb català, part de l'alumnat s'examinarà de les 10 assignatures optatives que queden amb matèries com dibuix tècnic, matemàtiques aplicades a les ciències socials o química.
16: Parlem ara de Mallorca perquè hi ha dos morts i una vintena de ferits en un potent incendi a la turística Magaluf. Àlex Eloi, bon dia.
23: Bon dia. Quatre dels ferits han necessitat trasllat a l'hospital i altres 16 han estat valorats in situ pels serveis d'emergències, entre els quals 8 bombers. El foc s'ha declarat a primera hora del matí a la tercera planta de l'edifici i, segons els propis bombers, que hi continuen actuant, ja està controlat. Per ara asseguren que l'estructura no sembla afectada, la Policia Nacional ha obert una investigació per esbrinar les causes de l'incendi.
16: I de l'exterior, Iran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz a tot tipus d'embarcacions, petroliers i bucs mercants inclosos, poc després que l'exèrcit dels Estats Units hagi llançat per segon any consecutiva una onada d'atacs contra diferents punts de la República Islàmica.
23: El règim ha advertit que qualsevol vaixell que intenti travessar l'estratègic pas serà objecte d'atacs i l'exèrcit donarà una resposta contundent i decisiva. Estats Units ha assegurat que els atacs han estat dirigits contra múltiples objectius que han deixat almenys dos ferits al sud del país.
16: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a la Pública quan siguin les 11.
15: Ràdio 4.
24: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
15: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
24: El papa ja vola cap a les Canàries després de dos dies històrics a Catalunya. El president Salvador Illa l'ha acomiadat a peu de pista a l'aeroport del Prat i celebra que la visita del papa hagi servit per projectar Catalunya al món.
18: Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
24: Lluís Falgàs, Francesc Guillaumet, Fernando Sánchez Costa, com esteu? Bon dia a tothom.
0: Bon dia i bona hora.
24: Des de Catalunya, des de Barcelona, des de la Sagrada Família, s'ha il·luminat el món. Lluís.
0: Sí, he dit bon dia i bona hora, que consti que és una qüestió habitual, perquè ell també ho va dir-ho. Bon dia.
24: Exacte, el bon primer dia, que va dir el papa...
0: El papa en català des de la catedral de Barcelona.
24: Sí,
0: no?
24: Senyor.
0: Bon dia i bona hora. No? Jo fa molts anys que ho dic, i a més ho vaig aprendre aquí, a aquesta casa, a Ràdio 4, d'un bon amic i periodista, Joan Albert Argerich, que ho deia sempre.
24: Dit però, això...
0: Bon dia i bona hora, eh? Val, digues.
24: Sobre la visita del papa, un titular, Falgàs.
0: Un titular?
24: Sí.
0: Doncs, escolta, doncs... Inauguració important i històrica, inauguració històrica,
24: sí,
0: de la Sagrada Família.
24: Francesc Guillaumet.
3: Jo diria orgull de Gaudí, directament.
24: Fernando Sánchez Costa.
4: Una gran felicitat. I Barcelona i Catalunya han tornat al món. Com ha dit el president de la Generalitat, jo crec que és veritat, vam recuperar l'orgull del 92.
24: Ara, de seguida, reviurem aquest moment, aquestes hores històriques, amb el Jordi Vila, que el tenim a punt. Jordi, com estàs? Bon dia.
5: Doncs va ser molt, molt emocionant. La veritat és que ho vaig veure tot. No em vaig perdre res de la cerimònia, res de la benedicció. Increïble.
24: Aquest matí, però, també parlarem de la inseguretat als carrers de Barcelona, després que n'informàvem aquí, justament ahir al matí, un altre home fos assassinat d'un tret a plena llum del dia, al carrer Balmes, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Tres assassinats amb arma de foc a Barcelona a només tres setmanes. Què hem de fer per reduir la inseguretat?
0: És complicat, no? I, escolta, no imagino que no és
24: fruit... Tot el dispositiu de seguretat per la visita del papa i just davant de la comissaria de la Policia Espanyola.
0: Acabo de passar-hi pel lloc dels fets... carrer Balmes, amb un semàfor al costat, pel costat, just al costat, una mica més, si aquest pobre que li van fotre el tiro fa tres passos més, el tiro és a dins la comissaria, pràcticament. Vull dir, és un fet absolutament lamentable i és un fet, doncs, analitzar, i és un fet que, podria dir, que se'ns escapa de les mans pensar quines màfies hi ha i quin personal hi ha en aquests moments a la ciutat de Barcelona.
24: Els sindicats de Mossos també veuen amb preocupació l'increment dels tirotejos al carrer, demanen canvis per fer front al crim organitzat. De seguida hi parlarem en directe. Fernando.
4: Doncs una enorme preocupació, la veritat, perquè, com has dit, hi ha hagut bastants assassinats en poques setmanes i això sembla comença a semblar Ciudad Juárez. No vull crear alarmisme, no? Però és que en poques setmanes un assassinat, un ajuste de cuentas a la setmana. Això és bastant preocupant.
24: Guillaumet.
4: No? Bastant preocupant.
3: Sí, és molt preocupant. Jo ja vaig quedar parat fa un parell d'anys, crec, que vaig veure una notícia, un assassinat d'aquestes característiques que hi va haver també en un portal del carrer Urgell de Barcelona. I va passar més o menys el mateix. Una persona va tirotejar amb una altra i amb aquell portal, amb aquell edifici, ningú coneixia aquesta persona. Sembla ser que amb aquesta gent de la zona franca o amb aquest d'ahir tampoc sé que els coneixia, no? Per tant, aquí hi ha una criminalitat instal·lada, no sabem si màfies, evidentment s'haurà d'investigar, però que de moment estan actuant amb una certa impunitat i pel que veiem van molt, molt, molt a la feina, eh? Vull dir, l'altre dia a la zona franca el que va passar ahir és un esgrau o més del que està passant. Fa un parell de setmanes parlàvem d'aquestes agressions amb arma blanca, aquest vell any que ens preocupen a tots. Els Mossos ja van activar un pla, que és el Pla d'Aga. Jo crec que en aquest, el que estem parlant en aquests moments s'hauria d'activar altres plans perquè realment ens preocupa a tots.
24: Bé, són les 10 i 9 minuts i mig a les comarques de Ponent. Aquest matí és notícia la mort d'un motorista de 50 anys en una rotonda del Barris Nord, Francesc.
3: Sí, sí, sí, un desgraciat accident que hi va haver ahir cap a quarts de 8 de la tarda, un motorista que agafava una rotonda va fer malament, diguéssim, una curva, un gir cap a la dreta, va tocar amb la mitjana i va sortir disparat i va impactar amb un cotxe que estava aparcat a l'altre costat. La moto, fins i tot, va sortir, diguéssim, sola, arrastrant-se durant 10 metres i va impactar també amb un patinet que venia per l'altra banda i que va resultar ferit lleu, no? Bé, un desgraciat accident. Aquesta setmana a Lleida, als vespres nits, hem tingut notícies de desgraciades, no? Com aquesta d'ahir o com l'incendi d'una cooperativa fruitera que vam tindre el passat dimarts. No? Però bé, coses que passen a l'actualitat.
24: És dijous i, per tant, vindrà l'Alfred Rodríguez Picó i em fa l'efecte que no porta bones notícies. Atenció al que diuen els mapes del temps. Ho sabrem d'aquí a poca estona amb el Picó.
0: Plourà tot l'estiu, diuen, no? Que plourà tot l'estiu.
24: No, mira, per mi tant de bo fos veritat, això.
4: Clar, clar, també potser és una bona notícia. No, no sé,
24: això,
4: calor que hem passat,
24: siguem rigorosos, perquè jo crec que no plourà tot l'estiu, tot i que les tendències, les tendències diuen que podríem tenir, per exemple, un mes d'agost més inestable del que és habitual, i a més tenim el mar més calent que mai, i això pot acabar sent, si es donen les condicions, una autèntica bomba de rellotgeria, tant durant l'estiu, tram final sobretot, com també de cara a la tardor. A veure què passa.
0: No vull citar però, el mitjà, però, clar, però ho he llegit, eh? Ho he
24: ja, home,
0: llegit,
24: però no, no, no es pot dir que plourà tot l'estiu, perquè no ho sap ningú, això. Es pot dir les tendències,
0: només
24: no?
0: Només dic que he llegit.
24: Les tendències
0: llegit.
24: Auguren un mes d'agost amb més precipitacions del que és habitual a Catalunya. S'ha d'agafar amb pinces, això, eh?
0: Un Picó què diu, tu? Un Picó què diu?
24: El Picó, el que diu el Picó, ho sabrem de seguida. Exacte, deixem que en parli el Picó, que és qui en sap. I aquest matí també ens visita una parella d'èxit. Jordi, la Núria Esponellà, escriptora i professora, i el Pere Puigbert, enginyer tècnic agrícola, fill de pagesos, propietari de fruites Núria, el que van multar amb 10.000 euros per anunciar el seu negoci a peu de carretera.
5: Doncs sí, Xavi, com està afrontant aquesta situació? Quins són els reptes d'apostar per la vida a pagès? De tot això en parlarem amb en Pere Puigbert i la seva parella Núria Esponellà, que també són parella mediàtica, eh? Xavi, són
24: sí,
5: molt coneguts.
24: Totalment,
5: eh?
24: Totalment.
0: Eren l'altre dia, la setmana passada, eren tots dos al Parlament de Catalunya.
24: Ah, sí?
0: Sí, ja, pregunta'ls-hi, a veure què els hi va semblar la intervenció, sobretot, d'aquest tema. És interessant que ho expliquin ells. No?
24: Ens ho explicaran d'aquí una estona.
0: Vaig tenir l'ocasió de saludar-los.
24: Tingut un parell d'ensurts, o més, amb el tema de la salut. Eh? Sí, tant el Pere amb el tema del cor com la Núria amb tres càncers, que per sort ha superat. Però vaja, la vida l'ha posat a prova.
4: Però, perdona,
24: amb tres càncers.
4: Eren ja parella mediàtica abans o ha estat arrel d'aquests casos?
24: No, ja fa anys, home. Els conec, els he tingut en programes de ràdio com a col·laboradors habituals. Sí, sí, fa anys i panys.
4: Molt bé.
24: Sí, aquest matí qui vindrà? El Rocco.
4: El Rocco Steinhauser.
24: Sí. Qui porta avui Jordi Vila?
5: Doncs mira, algú que no ens deixarà indiferent, ni molt menys.
24: Ai, senyor.
5: Sandro Rey, un dels vidents més reconeguts d'Espanya.
6: Veo noticias de trabajo para ti, te veo trabajando en un sitio nuevo.
7: Sí, ¿dónde?
6: Lo que sí veo es una empresa muy grande. O sea, y esto es en un polígono industrial, ¿eh? Estoy hablando de la parte de Valladolid, donde usted está.
7: Vale.
5: Doncs vale, diu. Sandro Rey és un personatge difícil de classificar, eh? Vident, artista, concursant de realities, cantant i personatge mediàtic, ha estat als llocs més impensables de la televisió espanyola i sempre ha aconseguit ser trending topic. A veure què ens explica el Sandro Rey.
24: Xavi. A veure què ens explicarà. Què volies dir, Lluís?
0: No, això.
24: Això, no, volies dir alguna cosa que finalment no diràs.
0: No diré.
5: Escolta, potser li podem preguntar pel nostre futur, no?
24: Bueno,
4: i pel temps.
24: Què hi creieu gaire, amb això dels vidents, vosaltres, o no?
4: No, jo no, la veritat.
24: No, eh? Guillaumet, tu tampoc.
3: Gens
24: i mica.
0: Està ple.
24: Es veu que és molt mediàtic, molt conegut.
0: I n'està ple, de vidents.
24: Que fa grans audiències a les teles i a les ràdios d'Espanya.
0: El Banc Mundial, avui, i amb la pujada
24: però no se'n veu tant.
0: Tipus d'interès. No, però hi ha evidents que ja diuen com irà això i com acabarà anant l'economia, etc.
24: Mare meva. Ai, senyor. Escolteu, el que farem serà... Què regalem avui, Jordi Vila?
5: Doncs mira, avui la segona millor
24: coca... Una altra coca.
5: Sí, una altra coca, Xavi. Jo ja no puc més, Xavi. És que, clar, cada vegada que fem una coca ens es porten i anem picant i jo diria que m'he engreixat, eh? Des de farà l'última setmana, sí. Mireu, és la segona millor coca de crema d'aquest any 2026 de la pastisseria Arenas Molins, eh? Sí.
24: Molt bé.
5: I
24: heu d'endevinar el so del dia.
5: Que sona així.
24: És
5: mira,
24: aquest,
5: mira.
24: Sentim-lo. No, Doncs ja podeu anar trucant, eh? El 900-454-455.
5: És molt fàcil avui també, eh? Últimament ho estem passant...
24: El telèfon o el so?
5: No, les dues coses. Però el so avui és encantador, eh?
24: És molt bonic, sí, és molt bonic. Sí. Fins i tot el Fernando sap què, s'imagina't. No ho diguis.
8: Soc absolutament incapaç d'endevinar qualsevol dels sons que poseu. O sigui, em sembla que teniu molt de mèrit.
24: Mare de Déu. 900-454-455. Mira, just un quart d'onze, ara mateix.
15: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
24: Ara de seguida parlem amb Albert Palacio, portaveu del Sindicat Independent dels Mossos d'Esquadra, USPAC, justament sobre la inseguretat a Barcelona, un tema que ens ocupa i ens preocupa. No volem ser alarmistes, però tampoc podem ni volem amagar el que està passant, Fernando.
8: Sobretot que jo penso que és important tallar aquestes coses des d'inici, no? Perquè si comences a deixar que es vagin creixent i que...
24: Sí, però com es talla, això? Clar, fàcil no ha de ser.
8: No, no és gens fàcil, però el problema és que aquestes màfies s'hi van creixent, després comencen a infiltrar, i cada cop és més difícil, no? Mm-hmm. Per tant, això ens ha de fer prendre consciència de que hem de posar-nos-hi tots amb màxima contundència.
24: Francesc, sí, Guillaumet, director de La Mañana, des de Lleida.
3: Durant els darrers anys, les plantacions de marihuana i les màfies relacionades amb aquest àmbit han crescut exponencialment, eh? Sobretot amb l'AP7, també comentaven els Mossos fa un parell d'anys, jo parlava per un cas que va passar a Lleida, que aquí un quilo de marihuana plantat pot arribar als 2.000 euros, mentre que si es porta a l'estranger pot arribar a duplicar el seu preu de mercat. Per tant, hi ha aquí una màfia al voltant de tot plegat que és molt preocupant, eh? Aquí a Lleida, per exemple, vam tindre un cas fa l'any 21, que encara n'estem parlant, el cas de Pol Cugat, que era una plantació de marihuana que havia a les Borges Blanques, on van assassinar el xicot, el Pol, el xicot que estava vigilant aquesta plantació, i no se l'ha trobat mai més. Per tant, imagineu-vos, uns pares que des de l'any 21 no saben on és el seu fill, saben que el van matar, evidentment, el cas encara està en sumari, encara està a punt d'arribar a la justícia, però està vinculat també a tot aquest grau exponencial que és de violència que està adquirint tot plegat.
24: Albert Palacio, portaveu del Sindicat Independent dels Mossos d'Esquadra, USPAC. Bon dia, Albert.
9: Hola, bon dia.
24: Ara ho dèiem, no volem ser alarmistes, però tampoc podem ni volem amagar el que està passant. Tres assassinats al carrer en poc més de tres setmanes, i vosaltres parleu de situació límit. Albert Palacio.
9: Sí, doncs sí, així ho veiem, i creiem que és bo que vosaltres no ho vulgueu amagar o no vulgueu parlar-ne, no com fan els nostres polítics, que el que fan és amagar el cap sota l'ala i no, al nostre entendre, mentir i no dir la veritat de que veritablement tenim un problema. Hi ha una frase que diu que, per exemple, si un alcohòlic té un problema, mai el solucionarà fins que no reconegui que és alcohòlic. Potser llavors se'n podran sortir. Fins que els nostres polítics i caps policials reconeguin que tenim un molt greu problema delinqüencial al nostre país, doncs potser no començarem a treure el cap.
24: Mm-hmm. Demaneu canvis dràstics en tots els àmbits. Legislatiu, polític, policial, de presons... Què és el que estem fent malament, sobretot? I què cal canviar, exactament, Albert?
9: Què està fent malament? Qui?
24: Què s'està fent malament?
9: La tasca policial per mi és correcta. La feina que es realitza cada dia al carrer és molt bona, però tenim un codi penal que no s'aplica, tenim unes presons amb un overbooking que, per això suposo que els jutjats no poden enviar més persones a la presó. Presons que no oblidem, canoplus, piscines, gimnàs, tota mena de serveis, tota mena de pagues, i això no... La presó un dia és una universitat pel delinqüent. Políticament, perquè és que no estan fent res, estan mentint. Jo, si em permet, fa 4 anys, ara farà... En una setmana farà 4 anys, vaig fer unes declaracions al programa del senyor Cuní, 4 anys, farà aquest mitjans de juny, ja avisant i dient aquestes coses sobre les màfies de l'est, de les plantacions de marihuana, sobre l'increment d'armes de foc, sobre l'increment d'armes blanques, sobre l'increment de crim organitzat, i que es tenia que fer alguna solució. Vol que li digui què va fer el Departament d'Interior?
24: Què va fer?
9: Obrir-me un expedient disciplinari per les meves declaracions. 4 anys després, com estem?
24: Aquest matí a la tertúlia m'acompanyen el Francesc Guillaumet, que és el director del diari La Mañana, des de Lleida, el Fernando Sánchez Costa, periodista i professor de pensament contemporani, i el periodista d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Espanyola, Lluís Falgàs. Falgàs.
0: Sí, mira, jo us volia preguntar si a nivell policial veieu que és més fàcil delinquir en aquests moments a la ciutat de Barcelona o a Catalunya, a Espanya, no? Si és més fàcil delinquir aquí que en els altres països del nostre entorn. Aquesta seria la primera pregunta. I després una altra pregunta que he vist que dèieu que hi havia presons de vidre, no? Presons de cristall, no? Presons en gimnasos, presons en piscines. Bé, això és un tema, doncs, evidentment, és una opinió, però, esclar, també li vull preguntar com haurien de ser per vostè les presons? Aquesta és la pregunta que li faig.
10: Vale, li contesto pel final. Com haurien de ser? A mi no em pertoca. Jo sóc un agent de Mossos d'Esquadra que actualment està amb un sindicat després de 25 anys al carrer, amb molts destins i molts llocs diferents. Com pertoca fer-ho? Pues, sincerament, per això tenim un grup de polítics que són ells els que haurien de legislar i no permetre que arribéssim a aquestes situacions en les que estem ara. Per mi, s'estan donant excessives facilitats a que la gent delinqueixi. Digui-li perquè no s'aplica el codi penal, digui-li perquè no se'ls envia a la presó o digui-li per la permissivitat que vostè vulgui dir-li.
0: Però i és molt, perdoni, és molt diferent en els països de l'entorn, que vostè creia que és molt, molt diferent les pràctiques d'aquí amb els països de fora, en França, en Itàlia, Portugal...
10: Home, lògicament hi ha ciutats de França, d'Itàlia i de Portugal que també tenen un problema delinqüencial, això no ho hem d'amagar, però jo penso que el que ens hauria de preocupar és el nostre país, és Barcelona, és Catalunya, i l'increment de delictes greus, per molt que s'omplin la boca...

0: organitzat i tota la màfia que tenim instaurada principalment a Barcelona i ja a tota Catalunya.
1: I com es fa això, Albert? Com es fa això?
0: Pues, primer, aplicant codi penal. Segon, dotant a la policia amb més mitjans, amb més formació, amb suport polític i suport legal, perquè pensi que el policia d'avui dia al carrer ja no és que li tinguin respecte, és que l'autoritat s'ha perdut completament, és inexistent, se'ns en riuen a la cara, se'ns en foten, perdó, a l'assalt de mare, però és que se'ns en foten els polítics. Ahir centenars de Mossos van estar al carrer durant hores sense serveis públics, sense menjar, sense aigua, fins a les tantes de la nit, perquè no hi havia autocars contractats per interior per portar-los als seus destins durant hores i hores i hores. Llavors, si els nostres propis polítics els és igual als seus treballadors, doncs què volen que els importi la ciutadania? Tindrien que donar la cara, tindrien que reconèixer que tenim un problema. Com frenar-ho? Pues, sincerament, i em sap molt greu, després d'anys avisant, pues no sé si estem a temps.
1: Fernando Sánchez Costa.
2: Hola, bon dia. Jo recordo que quan el Trapero va comparèixer al Parlament a l'inici de la legislatura, va cridar molt l'atenció i va parlar...
1: Josep Lluís Trapero, ara director general de la policia.
0: Sí, sí, director general.
2: Efectivament, l'any 2024 va cridar tant l'atenció que ho vaig anotar. I va parlar, va dir, vull posar especial èmfasi en el tema i la problemàtica de la marihuana a Catalunya, que està provocant... va dir ell, violència, ocupació, corrupció, i va avisar del risc d'infiltració institucional de les màfies, etc. Jo et volia preguntar si s'ha avançat amb la lluita contra aquestes màfies de la marihuana, de la que abans parlava el company que està a Lleida, i si s'han donat passos o seguim una mica on estàvem fa 3-4 anys.
0: Pues els passos que s'han donat són els que han pogut realitzar les unitats d'investigació de cada comarca, de cada comissaria, intentant erradicar aquesta problemàtica que tenim. Està molt bé que el senyor director general, el senyor Trapero, faci arribar al poder, perquè no oblidem que aquest senyor ja no és policia, aquest senyor és polític. Està molt bé que faci aquestes opinions, però si no se'ns dota de material, si no se'ns dota de formació, de mitjans i tota mena de recolzament, és impossible. Les unitats d'investigació, que són els que els hi pertocaria per cada comissaria a les plantacions de marihuana, estan saturades. Estan saturades. Jo mateix he fet de jardiner dotzenes de vegades. Em refereixo jardiner i lampista, perquè has de desmuntar totes les instal·lacions, portar-les a comissaries. No tenim llocs preparats per guardar tota la marihuana que s'incauta. Jo he vist denunciants de comissaries que marxen pel mal de cap que provoca la forta olor de la marihuana a comissaria i no s'està fent res. Però és que això és un problema que han aconseguit amb anys. Ja amb anteriors declaracions de fa anys ja vaig dir que les màfies de l'est estaven portant armes cap al nostre país. Han rebut a l'arro a trets, han fet trampes en plantacions amb escopetes, han electrificat portes que si les tocaves et quedaves enganxat. No s'ha fet res. Durant tots aquests anys s'ha permès que això anés a més. I la màfia i el crim organitzat està molt ben preparat econòmicament, mentalment, de totes les maneres possibles. I això ho oloren i han trobat Barcelona i Catalunya com un destí segur per la seva tasca.
1: Albert Palacio, portaveu del Sindicat Independent dels Mossos d'Esquadra, USPAC, moltes gràcies per haver estat en directe al matí de Ràdio 4. Gràcies.
0: A vosaltres, molt agraït.
1: Bon dia. Falten 4 minuts per 11:15.
3: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Ara de seguida parlarem també en directe amb la Cristina Alier, veïna de Cerdanyola del Vallès, organitzadora de la campanya Reobrim Collserola, que demana reduir les restriccions en aquesta zona. El cap de setmana hi va haver aquesta caminada per Collserola per reclamar-ne la reobertura. Unes 200 persones van traspassar la cinta que barra el pas al parc de Collserola i van fer una caminada per reclamar això, que reobri el parc. Doncs hi parlem d'aquí una estona, a veure què ens explica, i de seguida arribarà també l'Alfred Rodríguez Pico. Abans, però, aquest matí, senyores i senyors, tots tenim al cap el meravellós espectacle històric que ha tancat la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, Jordi Vila. Sí, no es parla de res més.
4: És veritat.
1: Als carrers, vas a fer un cafè,
4: Va ser un moment meravellós,
1: històric, amb llums,
4: màgic,
1: música, drons il·luminant el temple per dins

0: i per fora.
1: I tant. La Torre de Jesús va quedar inaugurada i beneïda pel Papa Lleó XIV quan faltaven 9 minuts per les 10 de la nit, i d'aquesta manera, i després de 144 anys d'obres, la Sagrada Família s'ha convertit de forma oficial en l'església més alta del món.
0: Sí, senyor.
2: Vos, que vau il·luminar el vostre servent Antoni Gaudí per tal de deixar les realitats d'aquest món i cercar-les del cielo. Concediu-nos edificar enmig de la humanitat la nova Jerusalem del vostre regne.
1: Aquest és el moment de la benedicció. Pell de gallina, eh? Just després d'aquesta benedicció de la Torre de Jesús va començar un espectacle de 8 minuts iniciat amb la delicadesa de les veus blanques de l'Orfeó Català i d'altres cors.

0: A mi Jordi Vila m'està posant la pell, mira, de gallina pell, una altra vegada.
1: Pell de gallina, noi, pell de gallina. No... Mira, jo ho estava seguint per la fantàstica...
0: És que ho estic veient, sí. El que vaig veure ahir, sí. Ho estic veient ara.
2: Jo pensava, com ho faran a la ràdio, sí, per mira, abocar tot
1: allò? Jo tenia,
2: allò,
1: mira...
0: El Jordi ho explica tan bé, amb totes sí, aquestes no, músiques molt bé, i talls, que jo ho veig. Jo mira, només, jo tenia, no només ho escolto, ho sento.
1: Ho
0: no?
1: Estava escoltant per la fantàstica programació que estàvem fent aquí amb Silvio Tarragona, amb el Toni Marín, amb el Quim Esteban, amb el Josep Maria Rubí, també tenia la U, tenia la U també, sí. Quina magnífica realització.
0: La Gemma Nierga també a la U, espectacular, també, amb la mira, Pepa Bueno.
1: Pell de gallina.
0: Felicitats a tots, companys, perquè s'ha fet una cobertura extraordinària.
1: I mira, aquestes veus blanques van anar de menys a més per acabar amb un espectacle de música clàssica a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, que estava a dalt de tot, a la creu, i allí va sonar això.

0: Es va il·luminar tota la Sagrada Família i es va aconseguir també il·luminar amb el batec de 40.000 fanalets repartits entre els milers d'assistents que bategaven fins que tothom va mirar cap al cel. Recordeu, el lema, alceu la mirada, alcem la mirada, i al cel vam poder veure la cara de Gaudí feta en drons. Va fer un gir, va mirar a la Sagrada Família i, vaja, i al final tot va acabar amb una explosió de petards immensa. Uf! Espectacular.
1: Molt, eh?
0: Que fort.
1: Quina emoció. És que és literal, t'ho prometo, mira.
0: Emoció. Sí.
1: Pel cas. Uf. On i com ho vas viure, tot això, tu?
2: No, jo vaig veure per les imatges, impressionant, la realització, els companys, la 2CAT, també.
1: Sí, senyor.
2: El director de la 2CAT, no? Oriol Nolis.
1: Gran tasca de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, Sònia Urbano, directora d'aquesta casa.
2: Amb la Cristina Villanueva. És a dir, tota una sèrie de coses que em va semblar tot molt bé, no? Però, esclar, tot això, dir, em va semblar bé i, a més, em va semblar d'un sentit comú increïble, doncs, que el Sant Pare inauguri, sigui la persona que ha d'inaugurar la Sagrada Família. No, no l'inaugurarà un polític o el governador del Banc d'Espanya.
1: No, només faltaria.
2: L'ha d'inaugurar el Sant Pare. Molt bé. Ara, després tot això té danys col·laterals, no? Danys col·laterals que n'hi ha, no? Per exemple, l'Elisenda Alemany, del grup municipal d'Esquerra Republicana, que es presenta
1: ara, el Falgàs vol parlar de l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família, perquè alguns... Deixa-m'ho dir, home, i ara completes tu amb l'Elisenda Alemany. Expulsen cantaires de la Sagrada Família perquè alguns volien cantar els segadors amb estelades. Sí?
2: 600 persones. És a dir, i ara l'Elisenda Alemany, que es presenta com a candidata d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, ha demanat explicacions. Després, en el Parlament de Catalunya, la CUP i els comuns demanen també explicacions de quin és l'import exacte que ha costat la vinguda del Sant Pare aquí. Ho dic perquè magnífic, tot és magnífic, tot és fantàstic.
1: Que ha tingut un impacte econòmic important, recordem-ho també.
2: Sí, i tant que sí.
1: Bueno, val calés, però també porta calés al país.
2: Ha costat 25 milions i l'impacte sembla ser que serà de 150.
1: Això diuen.
2: Tot això que estic dient és informació, no és opinió, no? Sinó informació de com estan en aquests moments aquests danys col·laterals, no?, per dir-ho d'alguna manera, que fan, doncs, aquests grans efectes que poder no tenen cap importància. És dir, sempre s'ha dit, i ara que es va fer un homenatge en Samarang, que els Jocs Olímpics ara no es podrien fer, perquè ara hi ha més protesta, hi ha més gent que diu que no, hi ha més gent que té el no a la boca permanentment, i seria pràcticament impossible. Aquell moment, que es varen fer també malifetes, irregularitats, etc, es van fer. Per tant, aquest és un...
1: Fernando Sánchez Costa, endavant.
3: Sí, jo crec que s'equivocarà i s'equivoca en aquests moments els polítics que intentin entorbir el que ha passat, que ha estat extra...
2: No, pregunten.
3: Sí. Però quedaran com els grunyons de la festa, que ha estat absolutament extraordinària. Jo m'he emocionat, em vaig emocionar moltíssim, vaig recuperar absolutament les sensacions, era molt petit en aquell moment, però de l'any 92, i vaig pensar, Barcelona...
1: Vols dir que eres tan petit, l'any 92?
3: Era jovenet, però... I vaig pensar, els catalans hem tornat, i els barcelonins hem tornat, no? I la feina ben feta, que sempre hem predicat, ahir es va tornar a veure, i els meus amics de Madrid, que en tinc molt, em va dir, ens heu passat la mà per la cara, no? I més enllà d'això, estic molt content també de tot el que he comportat espiritualment aquesta visita i de reconnexió amb la tradició cristiana de Catalunya, però en aquests moments parlem d'això, no? Em sembla d'una gran potencialitat per Barcelona i per Catalunya.
1: Ens heu passat la mà per la cara, li diuen els amics madrilenys al Fernando, Francesc Guillaumet.
4: Evidentment, com deia el Fernando, a mi em va recordar el 92, però jo abans deia el titular, deia orgull de Gaudí, però també podria dir orgull de país. A veure, a vegades ens hem de saber que fem les coses bé, i el d'ahir va ser espectacular, senzillament. Aquella actuació, aquella posada en escena, aquella realització. Mireu, són debats molt diferents, si us en recordeu, quan va morir la reina d'Anglaterra, reina Isabel, es va fer una realització televisiva també extraordinària. Jo veia elogis, però Zotero, de la realització que s'estava fent de tota aquella teatralització que feien els anglesos. Doncs bé, els catalans, Catalunya en concret, també en sabem molt de teatralitzar i ho van fer senzillament bé. A vegades cal fer aquestes coses. Ficaré un exemple. Quan a Lleida es va celebrar el 700 aniversari de l'Estudi General, que va ser la primera universitat de la Corona d'Aragó, també es va fer un gran acte a la seva vella amb el Carmina Burana. Evidentment, també va costar uns diners, però és que a vegades ens els hem de gastar aquests diners per treure pit, d'alguna manera, no? Per treure aquest orgull de ciutat, però és... aquell orgull de país. Jo crec que en aquest cas, ahir, Catalunya va treure nota, no només va treure nota, sinó va superar amb cum laude aquesta inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Però és que hi ha una antiga, diguéssim, virtut, que és la magnificència, no? I a Catalunya portem 30 anys en què l'únic que s'ha valorat és una mica lo cutre, o sigui, quan pitjor vestit anaves, millor, el cotxe més brut, o coses d'aquestes, al Parlament es veu, o sigui, aquests últims anys, cada cop la gent, els propis diputats van amb cotxes pitjors, perquè no els hi diguin que van... Llavors, ahir es va fer un gran acte de magnificència i de dir, es poden fer les coses bé, maques, magnífiques, i deslumbrar el món.
0: Molt orgull per la transmissió amb els companys d'aquesta casa. Jo molt orgullós de treballar al costat de Toni Marín, Silva Tarragona, Quim Esteban, Josep Maria Rubí.
3: Va tenir un punt Rosalía, perquè va ser música clàssica superben combinada amb tecnologia contemporània màxima, no?
0: I tant. Doncs aquesta benedicció va venir després d'una missa solemne de més de 2 hores oficiada per Lleó XIV a l'interior de la Basílica de Gaudí, en presència de 4.000 persones on hi havia les màximes autoritats del país, els reis d'Espanya, Felip VI i Letícia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Salvador Illa, el cardenal Joan Josep Omella, una missa que el papa va començar en català.
5: Avui la Basílica de la Sagrada Família ens acull en aquesta bella ciutat, obrint les seves portes com si fossin braços per a convidar a cadascú en aquest altar a escoltar la paraula de Déu.
0: El papa va oficiar l'homilia de la missa solemne a parts iguals, en català i en castellà. Es va referir a la Sagrada Família com un projecte encara en construcció, il·lusionant, i que ens ha de portar llum i esperança. I també va agrair, i molt, doncs, la tasca d'Antoni Gaudí i dels artesans que l'han continuat la seva obra.
5: Juntament amb Gaudí, de qui commemorem el centenari de la seva mort, recordem i donem gràcies en aquesta tarda a tots els promotors i benefactors, als artistes i als treballadors que cooperen en la construcció d'una obra mestra arquitectònica, que és també una eloquent catequesi feta de pedres, colors i llum.
0: I el Virolai va tornar a sonar, aquest cop ressonant dins la Sagrada Família, segurament com Antoni Gaudí s'ho hagués imaginat.

0: Preciós, no me'n cansaria mai. Dic, Jordi, deixa'l respirar.
1: No, no, sí, sí.
0: Sisplau, per l'amor de Déu.
1: I Xavi, i en aquests temps tan convulsos, de tantes guerres i de tantes males notícies, s'agraeix i molt moments com aquest, eh? Mira, la cerimònia va acabar amb les paraules de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, agraint al papa Lleó XIV la seva visita.
2: Sant pare, vull agrair-li en nom de l'arxidiòcesi de Barcelona i de totes les altres diòcesis amb seu a Catalunya, la seva visita a la nostra terra. La seva presència, els seus gestos i les seves paraules són certament una bona llavor que queda sembrada als nostres cors.
1: El papa Lleó XIV continua aquest matí la seva visita a l'estat espanyol. En aquests moments està volant cap a Gran Canària, on el primer que farà és reunir-se amb entitats que treballen amb els migrants que arriben a l'illa. És la primera vegada que un papa visita les Illes Canàries. Moltes primeres vegades en aquesta visita a casa nostra, Xavi, del papa Lleó XIV.
0: Sí, senyor. Lluís Falgàs.
3: Sí, home, que és una bona aportació i que ha estat tot molt, molt bé i... I és dir, i per buscar-hi doncs, una crítica periodística, una crítica periodística, ja que ho hem elevat tant i que s'està elevant tant doncs, aquesta visita, que em sembla doncs, que un país catòlic, majoritàriament catòlic, encara que sigui aconfessional, doncs ha de portar a terme i ho ha de portar d'aquesta manera. Ara bé, me deixeu criticar una cosa, una només.
0: Critica, Falgàs.
3: No crec que el papa de Roma, per molt cap d'estat que sigui, hagi de parlar des de l'hemicicle del Congrés dels Diputats. Pot parlar de qualsevol altre lloc.
0: Per què? Per què?
3: Al costat. Perquè és un lloc que només hi parlen els diputats. Ja. Les persones elegides per cada vegada que anem a votar, que és cada 4 anys oficialment. Per tant, allà només hi parlen aquestes persones amb 40 anys només. I, perdoneu que no tinc la informació correcta, no, correcte, sí, però no tinc la informació exacta. Només en 40 anys ja ha parlat el president de Colòmbia, Gustavo Petro, i no fa gaires dies. No hi parla ningú més, hi parlen només els diputats. Aleshores, què passa? Què passa? I acabo l'argument. Acabo l'argument. Què passa? Que si el Sant Pare, el papa de Roma, cap del Vaticà, diu que està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia, ell ha de saber que fa 4 dies en aquell Congrés dels Diputats s'hi va votar a favor. Per tant, aquí bé. És allà on que, escolta, que digui el que vulgui, però que no... És dir, només va faltar que digués, guaita, procedim a la votació del que acabo de dir. Procedim a la votació, perquè és un lloc que es parla, que parlament, que ve del llatí, que parlen les ments des del faristol del Congrés dels Diputats, i per tant doncs aquí és allà on jo
0: bé,
3: faria
0: gràcies.
3: la queixa i la crítica.
0: Queda clar, queda dit, un segon, de seguida tu, Fernando, i el Guillaumet també, però abans deixeu-me sentir Eduard Sala, que és director de Càritas a Barcelona, fa una estona ha estat en aquesta casa al Cafè d'Idees i diu que el papa Lleó XIV ha sorprès moltíssim. Això ens ho deia també la Sor Lucía Caram, sí. Què passaria? Diu, tindreu sorpreses i us sorprendrà el papa. Doncs sentim què ha dit el director de Càritas Barcelona.
4: Jo crec que el papa Lleó ens ha sorprès moltíssim. Pensàvem que era algú com... És tímid, és com més pragmàtic, sembla més diplomàtic, però, ospa, està continuant clarament el llegat del papa Francesc i part de l'Evangeli. Vull dir, s'ha davant d'un món on, en principi... A veure, ahir... Jo ara faré un comentari que és políticament incorrecte, no? Però quan vaig veure que estaven aplaudint tothom aixecat, menys un diputat del Congrés dels Diputats a Madrid, no? Durant 7 minuts van estar aplaudint al papa. Jo em vaig preguntar, bueno, exactament què estan aplaudint i què és el que no estan aplaudint. Però als cristians es passa igual. O sigui, als cristians el repte està que comparem tot el missatge o només una part.
0: Guillaumet.
5: Sí, jo voldria donar la raó al Falgàs, em sumo amb el que diu, a mi em grinyola que el papa, a la seu del que és la sobirania d'Espanya, que acaba d'aprovar una llei d'eutanàsia, bueno, ha aprovat una llei d'eutanàsia, fa molts anys que la dona té el dret a l'abort, com ha de ser, no?, que el papa faci aquesta crítica, no? Tampoc m'imagino el president del govern parlant, el Sánchez, parlant a la Capella Sixtina a favor de l'avortament, seria més o menys el contrari, no? D'altra banda, sí que he de dir que el papa, com mare deia, aquest senyor de Càritas que he parlat, ha fet una visita també molt social. La seva visita a la presó, les seues paraules a la presó van ser molt humanes, i de la mateixa manera que ho van ser a la capella que va visitar, a l'església que va visitar el Raval. I només una tercera cosa, per no allargar-me. Hem parlat molt aquests dies del català, de si el papa, jo crec que ha fet una bona proporció de català, s'ha d'agrair al Vaticà que ho fes, però deixeu-me dir una cosa, per la pròxima visita papal, que no sé quan serà, jo demanaria que, a més del català, digués unes paraules en aranès, perquè no sé si ho sabeu, però l'occità, que és l'aranès, que és l'occità que es parla a la Vall d'Aran, és llengua oficial de tot Catalunya, de tota, no només de la Vall d'Aran, des de l'Estatut del 2005. I això a vegades s'oblida, per tant, també se li hauria de poder dir al papa que unes paraules en aranès, en occità, que és la llengua dels trobadors, també haurien estat molt
3: bé. I la síndica de l'Aran és la tercera autoritat,
5: exacte,
3: que encara no d'una manera molt i molt oficial, però sí que està reconegut, és la tercera autoritat de Catalunya.
5: Sí,
3: president,
5: sí,
3: de la Generalitat, president del Parlament i la síndica d'Aran.
0: Fernando.
6: Home, es podria dir, amb tot el carinyo pel Sant Pare, que fins i tot el seu català semblava una miqueta aranès en algun moment. O sigui que un punt de mig aranès tenia, però és veritat que tenia bastant bon accent per haver-lo pres amb aquests...
0: Doncs sí, la veritat és que sí.
6: Doncs sí, sí. Dit això...
0: Ha parlat molt bé.
6: I tant, que ara ha parlat bé. Escolta'm, sobre el tema que dèieu del Congrés, jo fins i tot vaig tenir els meus dubtes de la conveniència. Ara, la veritat és que sentit el discurs, recomano, es pot veure a YouTube, a qualsevol lloc, és una cosa espectacular de lluminositat, d'alçada, de profunditat, més enllà d'on estigui més o menys d'acord amb un punt o l'altre. El conjunt és espectacular i per això va generar aquella ovació, perquè té una alçada que posa també els pèls de gallina.
5: Sí, de fet, el papa va dir el que havia de dir, és evident que el papa està a favor de la vida, en contra de l'avortament, etc etc. Però, clar, grinyola que aquests drets que, diguéssim, que s'han aconseguit a través del sufragi universal de tots els espanyols que han votat els seus diputats i han aprovat unes lleis, diguéssim, siguessin una mica esmenats en aquest sentit. D'altra banda, l'altra part del discurs també a favor de la immigració, a favor de la integració, també va ser molt, molt humana i molt ben benvinguda, no? Però en aquest sentit, com deia el Falgàs, jo crec que sí que em grinyola aquest petit aspecte,
6: bueno,
5: no?
6: Ojalà tinguéssim, diguéssim, l'alçada en els polítics que tenim avui dia, no? I la profunditat i les referències històriques i culturals i de tota mena que va fer, no? O sigui, que tinguéssim, sí, molts...
5: I
6: també aquella crida que els polítics rebaixin el to, no? Rebaixin el to i
5: sí,
6: les paraules que fan mal als altres, etc. Això ha estat un constant en tota aquesta visita a les xarxes, etc.
5: Sí, i d'altra banda, només una cosa, eh? Imagineu-se, un líder, imagineu quin líder de qualsevol país visite Barcelona i congrega les masses que va congregar el papa. Cap més. Això també és evident, s'ha de valorar. El discurs del papa, la figura del papa, va molt més enllà del catolicisme, va molt més enllà de la gent que és creient, perquè d'alguna manera també és un referent moral per moltíssima gent.
0: Bé,
5: i els carrers de Barcelona hi ho van demostrar.
0: 200 persones desafien el tancament de Collserola amb una caminada popular. Ara de seguida parlem en directe amb Cristina Alier, una de les impulsores de la marxa. Passen 2:45.
7: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
8: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
9: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
10: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
11: Com sempre, salut i perdí.
12: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha. Jo no volia jo ara portar-li la contrària.
13: La veritat per davant de tot.
14: Andy i... jo no penso dir la paraula.
15: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
16: M'he quedat esparverada.
17: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
18: Nena, nena, nena, nena.
19: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Ara parlem de Collserola i de la pesta porcina africana, però abans, avui, recordem-ho, arrencat l'últim dia ja de la selectivitat 2026 amb l'examen de català. Toni Conde.
2: Hola, bon dia. Doncs sí,
1: bon avui dia, últim Toni.
2: Dia de l'espai... Bon dia, bon dia. Avui últim dia de l'ESPAU a Catalunya i tot just fa uns minuts ha acabat l'examen de català. Els alumnes que han anat ja sortint aquí a la Facultat de Biologia de la UB diuen en termes generals que ha estat fàcil i han sortit satisfets. Els han preguntat sobre un poema de Josep Carner i han hagut de comentar també un text sobre els microplàstics. En general, més tranquil·litat entre l'alumnat en aquest últim dia, un cop superats els nervis del primer dia en un ESPAU que, segons ens han explicat, han transcorregut sense incidències ressenyables, malgrat les preocupacions que pogués haver en un principi per les afectacions al trànsit de la visita del Papa i la vaga de professors.
1: Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies, Toni Conde. S'acaben els nervis.
2: S'acaben els nervis, això és.
1: Pels xavals i xavales de 17 o 18 anys. N'hi ha que encara en tenen 17 i altres que ja n'han fet 18, majoritàriament. També n'hi ha algun de més gran, lògicament, però vaja. Merci, Toni, una abraçada. Que vagi
2: gràcies,
1: bé.
2: Gràcies, una abraçada. Adéu. Que...
1: Ai, senyor, Falgàs, quins dies de nervis, pobres.
3: Sí.
1: Home, passa una mala estona.
3: Sí, home, però també després, si agaféssim la conclusió final, pràcticament tots, un 90%, diuen, ens pensàvem que era més difícil.
1: Sí,
3: ens pensàvem
1: sí, home,
3: que seria
1: per exemple,
3: més difícil.
1: Castellà, que va ser el primer, diu un regal.
3: Clar,
1: anglès!
3: Al final, doncs,
1: i ahir, ahir em va dir un xaval del barri que em va haver a plorar molts pel tema mates.
3: Sí, ahir. Hi ha una component... Hi ha una component de nervis que està bé, de nervis que està bé, de tensió, d'estrès, que bé, doncs, escolta, si millor que el tinguin ara que no pas més endavant, perquè la vida també els importarà moments complicats, no?
1: Ah.
3: Ara, fixeu-s'hi, 80% o més que diuen que es pensaven que hauria estat més difícil i que han dit, home, tu, era molt fàcil, no calia, no vam passat tota la nit
4: sense dormir. Jo no vaig dormir durant dos dies a la selectivitat i recordo que estava fresc com una rosa. Clar, tenia 17 o 18 anys i ara en tinc 49. Però més enllà d'això, fixeu-vos, la curiositat d'ahir jo crec que va ser la pregunta que van haver de respondre els alumnes de filosofia, perquè es veu que els van posar la frase de Nietzsche de Déu ha mort. Tenint en compte que hi havia el Papa a Barcelona, crec que era un contrasentit bastant, una curiositat bastant gran, aquesta pregunta, però més enllà d'això, evidentment, ha estat dies de nervis, sobretot pels estudiants de Barcelona, que el primer dia no sabien si podrien arribar a l'hora, si estarien les carreteres tallades, per la vaga, pel Papa, el reste del país funcionant més o menys la selectivitat com sempre, no? Però a Barcelona, jo crec que els alumnes de Barcelona haurien de tindre mig punt o un punt més per tot això que han hagut de passar.
1: Bé, què dius, Fernando? Alguna cosa?
5: No, sí que jo el que veig és que són dies de nervis pels alumnes i per les famílies, perquè cada cop les famílies ho viuen més intensament, gairebé com si s'estiguessin examinant les mares i els pares, també, en certa mesura.
1: Home, fan patir. La meva filla està fent la selectivitat.
5: Per això, i tu ho estàs vivint.
1: Li ha anat prou bé, per cert.
5: Molt bé, felicitats.
1: A veure, esperem que acabi bé, però vaja, avui ja és el final, això. Escolta'm, anem a parlar del tema aquest de Collserola, perquè aquest cap de setmana el titular, 200 persones desafien el tancament de Collserola amb una caminada popular. Cristina Lié, tu ets una de les impulsores de la marxa. Com estàs? Bon dia, Cristina.
6: Bon dia. Volia aclarir una cosa.
1: Digues.
6: No, jo no sóc impulsora de la marxa.
1: Ah, no? No ets una de les impulsores de la marxa?
6: No. Jo vaig crear el...
1: La campanya Reobrim Collserola, diem abans.
6: Ah, sí, exacte, el change.org Reobrim Collserola, que per això molta gent em coneix per això, però jo no vaig ser la impulsora.
1: Qualsevol cas, tu ets una de les moltes persones que voleu reobrir Collserola.
6: Sí.
1: Curt i ras, sí? Estem d'acord en això?
6: Sí.
1: Explica'ns per què, Cristina, perquè el tema brot, pesta porcina africana que es va detectar, diguéssim, el 28 de novembre, si no recordo malament, això, per desgràcia, continua sent un problema gros per a aquest país.
6: Sí, el que passa és que nosaltres, per exemple, els de Cerdanyola i voltants, portem 6 mesos i mig ja.
1: Sí.
6: Això afecta molt a moltes persones a nivell de salut física, de salut mental. La meva doctora mateix me va dir, un dia em va preguntar, diu, tu que vius per aquí, perquè visc a muntanya, a tocar de muntanya,
1: sí.
6: Saps quan s'obrirà? Dic, no tinc ni idea. Diu, és que tinc grups de persones diabètiques que estan empitjorant la seva salut, hipertenses que estan empitjorant la seva salut, perquè abans feien grupets i se n'anaven a caminar per muntanya, i van, han anat deixant de sortir a caminar perquè no poden anar per muntanya.
1: Ja, però hi ha molta gent que ara potser pensa, però que, no, que només es pot caminar aquí? Que no es pot fer el mateix en altres
6: clar,
1: llocs?
6: Clar, no, no. Si jo, per exemple, faig recorregut de Cerdanyola a Sant Cugat, Sant Cugat-Cerdanyola, però t'estàs tragant tots els fums de... A part de què? No és el mateix, eh? Caminar per muntanya, buscar la pau, buscar la tranquil·litat mental, que molta gent em diu també... perquè, clar, m'he mogut molt, eh? Ah. Cerdanyola a Sant Cugat, Cerdanyola a Montcada, Ripollet... I, clar, la gent te va comentant coses... Hi ha un senyor, per exemple, que em va comentar que tenia Covid persistent i que està empitjorant molt, que s'ho ha notat molt, perquè ell anava per muntanya, respirava millor, havia agafat força una altra vegada les cames i no és el mateix.
1: Perquè, com a veïna, no explica'ns una mica més i millor de quina manera t'afecten a tu aquestes restriccions com a veïna de la zona aquests, Cristina.
6: Home, jo abans sortia a caminar amb la gossa 2 hores i mitja per muntanya, a primera hora o a última hora del dia, segons... l'època de l'any, i a mi és una desconnexió total. A part de que jo tinc una artropatia degenerativa que em va molt bé caminar per muntanya. Per ciutat no és el mateix. No és el mateix el trepitjar asfalt que trepitjar terra, muntanya. Vols fer desnivells.
1: Bé, denuncies, denuncies que les restriccions, dius tu, no són igual per tothom?
3: No.
6: No.
1: El Falgàs diu que no, també. El Lluís Falgàs, que el tenim aquí a la tertúlia, diu no. Expliqueu-vos. Primer tu, Cristina, després Lluís.
6: A part de la història de la pel·li que s'està rodant, que, clar, òbviament, la productora, tota aquesta gent, no tenen la culpa de res. Ells van demanar, segurament, molt abans de que passés tot això, permisos i li van donar, i ja està. I gent que, per exemple, la part de Barcelona s'ha tancat fa 3 mesos. Aquí, a Cerdanyola, ha arribat gent creuant tota Collserola, perquè jo em vaig trobar un dia un noi que em preguntava on estava la Renfe, perquè havia creuat des de la Meridiana tota Collserola, va arribar fins aquí. És que se me va hacer de noche para volver por montaña. I jo, has passat tot això? Diu, sí. I dic, i no t'han dit res? No. Clar, no és el mateix. A part, hi ha una zona... que està delimitada a Bellaterra, diguem, l'estació dels ferrocarrils de Bellaterra, que dona ja a la banda de la Universitat Autònoma, han fet com un camí amb aquesta espècie de valles d'obra, de plàstic, i t'indica que vés pel camí, no entris al bosc, vale? Perquè no ens delimiteu coses també i puguem disfrutar alguna cosa de la muntanya.
1: Bé, escolta'm, breument, sisplau, teniu previst fer alguna altra caminada d'aquestes i tornar-vos a saltar?
6: Que jo sàpiga, no. A mi això em va arribar per redes socials i de moment ningú diu res. Pues si ningú diu res, de moment no. Jo segueixo amb el Change, portem 6.000... Espera, que t'ho miro. 6.652 signatures.
1: Déu-n'hi-do.
6: I a veure,
1: però,
6: si
1: escolta,
6: podem...
1: És molt... Clar, hi ha gent que deu pensar... Són inconscients, aquests veïns. Perquè, clar, els experts, els que en saben, que han parlat sovint també en aquest programa, et diuen que això és perillosíssim.
6: Ja, és a dir... perquè no ho fan com, per exemple, ho van fer a Suècia.
1: Què van fer a Suècia?
6: Van
1: a veure.
6: No van deixar passar per muntanya... durant 5 mesos, però després sí, van obrir, van controlar tot el que són les granges, tot el contorn de les granges, entrades, sortides i demés, i a la gent els demanaven, per exemple, vas a la muntanya, porta...
1: Però aquí es reobrirà quan es pugui, quan hagin matat els senglars de la zona, perquè clar, el que expliquen els experts és, tu imagina't...
6: A nivell zero, imagina't tu, senglars a nivell zero...
1: Sí, però és que tenim un brot de pesta porcina africana amb pèrdues milionàries, especialment en el sector porcí d'aquest país,
6: i que és una amenaça...
1: Mira, si diu, els experts diuen, tu vas a passejar un cap de setmana, sí? Per desgràcia, els senglars, quan agafen la pesta porcina africana, diuen que tenen unes hemorràgies tremendes, i per tant el rastre de sang és immens. Trepitges aquella sang, el mateix amb la roda d'una bicicleta o d'un cotxe, després te'n vas a un altre lloc... i pot generar un altre focus, un altre brot, amb les bambes que utilitzo per anar a Collserola, me'n vaig al cap de setmana que ve al Pirineu, i puc generar un brot de pesta porcina africana? Ho diuen els experts, no jo.
6: Perdona que t'interrompi. És que és el que t'anava a dir. Portes unes bambes exclusives per Collserola, punt. Perquè pensa tu que tota la gent que viu a Collserola ningú quan baixa de la seva zona desinfecta les rodes. Nosaltres els hem vist, que baixen i no desinfecten les rodes a l'arriba a baix. Hi ha gent que també ha vist els agents rurals que al baixar no desinfecten les rodes. Clar, ja te toca molt el moral, ja dius, ostres, tu, si no estan desinfectant ells les rodes i a nosaltres no ens deixen passar...
1: Cristina, no sé. Alier, moltes gràcies. Veïna de Cerdanyola del Vallès, organitzadora de la campanya Reobrim Collserola, que demana reduir les restriccions en aquesta zona. Porteu ja més de 6.500 firmes. Gràcies per haver-ho explicat aquí al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé, això.
6: Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
1: Hola, Alfred Rodríguez Picó.
7: Hola, hola.
1: Portes bones o males notícies, Alfred?
7: Ahir, Barcelona màxima, 22. Madrid, 35.
1: Ole, ole.
7: És això. Ahir, màxima a Barcelona, 22. Tromso, a la Lapònia, Noruega, 25. Què està passant? I és que la latitud sí importa.
1: Sí, senyor. Quedeu-vos, home. No us el podeu perdre, el Picó, que és un altre espectacle. No. Els dijous, ara després de les notícies de les 11, Falgàs, mira el rellotge, que tu ets més professional que jo. No em compliquis el final de la primera hora, com sempre, eh?
7: No.
1: Que si trepitjo els senyals horaris, em toquen el crostó, el Jaume Tudela.
3: Una pregunta curtíssima per en Picó.
1: Però ja, que queden 5 segons, Falgàs.
3: Serà un estiu plujós, sí.
1: Després en parlem. Gràcies, Guillaumet. Fernando, au.
7: Adéu.
0: Són les 11. Ràdio 4. Serveis informatius. Molt bon dia. Satisfacció absoluta a l'Ajuntament de Barcelona pel funcionament de tots els serveis durant la visita del Sant Pare. 180.000 persones van sortir al carrer durant els diferents actes. Maite Boada, bon dia.
8: Bon dia. Més de 180.000 persones, entre els quals 120.000 només durant el recorregut del Papa Mòbil, és el balanç de l'Ajuntament de la visita del Sant Pare, on, segons el responsable de Seguretat Municipal, Albert Balla, tot va funcionar correctament. El tinent d'alcalde parlava d'orgull de ciutat comparable als Jocs Olímpics.
9: Agraïment a la ciutadania que, com sempre, ha acollit amb respecte i contenció un esdeveniment que ha concentrat l'atenció del món sencer. Més fa falta llegir els diaris d'avui, la comparativa que s'ha fet al llarg del dia d'avui, inclús d'ahir, amb el que va suposar l'acte d'inauguració dels Jocs Olímpics. I de satisfacció per el resultat del que ha suposat els dispositius. Crec que Barcelona, els seus ciutadans i els seus serveis han estat a l'alçada.
8: Pel que fa al tiroteig, amb el mestre Bassera, Baller l'ha desvinculat dels actes del pontífex i no ha fet cap menció a l'expulsió dels cantaires de la Sagrada Família. I pel poc èxit de les pantalles gegants, Arc del Triomf i Glòries, ha afegit que era un espectacle ahir per veure in situ i per televisió.
0: Doncs fons de la Sagrada Família sí que s'han pronunciat arran de la polèmica sorgida al final de l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després que el dispositiu de seguretat a l'interior de la Basílica, competència de la Policia Nacional, expulsés 500 cantaires que formaven part dels cors per portar estelades i voler cantar als segadors. Aquestes fonts asseguren que la interpretació del cant no estava inclosa en el programa oficial de la celebració aprovat prèviament. Àlex Eloi, bon dia.
10: Bon dia. Com a qualsevol celebració institucional i litúrgica, diuen, l'acte s'ha de desenvolupar d'acord amb un programa establert amb antelació que han de seguir tots els participants. Recorden que la Sagrada Família és un temple catòlic i que, com a criteri general, no entren banderes durant les celebracions religioses.
0: I en menys d'una hora està previst que aterri a Gran Canària l'avió del Papa. Lleó XIV comença la seva tercera i última etapa del viatge apostòlic avui a Gran Canària i demà a Tenerife per veure de prop la realitat dels migrants que arriben per les rutes marítimes, tal com ha passat a Madrid i a Barcelona. Es celebraran actes multitudinaris en presència de les principals autoritats.
10: En declaracions a les Mañanas de Ràdio Nacional, el president canari, Fernando Clavijo, ha criticat el que considera d'hipocresia per venir a fer-se la foto i després ignorar la crisi migratòria.
11: No hubiese gustado que el presidente Sánchez hubiese estado más presente en el fenómeno migratorio en Canarias a lo largo de estos años, no solo cuando viene su santidad el Papa, ¿no? Por lo tanto, sí que tengo que reconocer que aquí ha generado cierta perplejidad y sobre todo en algunas instituciones como el Ayuntamiento de Mogán o en algunos sectores de la sociedad, pues bueno, esa poca oportunidad, ¿no? Sobre todo porque ese muelle fue señalado en toda Europa como el muelle de la vergüenza, ¿no?
10: De la seva banda, la ministra de Migracions, Selma Sáiz, assegura que el missatge d'acollida del Papa xoca amb les polítiques de PP i Vox.
12: No puede haber leyes para unos y para otros. Bueno, pues ese es el mensaje que indudablemente choca de manera clara y contundente con esa nefasta, con esa siniestra prioridad nacional que pivota en los acuerdos del Partido Popular y Vox.
13: Fa pocs minuts que ha acabat l'examen de català, l'últim obligatori de les proves d'accés a la universitat d'aquest any a Catalunya. Molts han sortit satisfets d'aquest examen. A la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona continua el nostre company Toni Conde. Bon dia.
2: Doncs bon dia. Sí, ja ha acabat l'examen de català i la reacció general és de satisfacció. Han considerat la prova més fàcil que d'altres d'ahir, com la de matemàtiques. A la part de literatura han preguntat per un poema de Josep Carner i han hagut de comentar també un text sobre microplàstics. La majoria d'alumnes aquí a la Facultat de Biologia de la UB han sortit satisfets de l'examen.
14: Ha estat bé, però hi ha una pregunta que només és 0,25, però és una pregunta molt estranya al Xavier Tarell, que és: quina relació té aquest text amb la realitat? Cap sentit, la pregunta. No l'hem treballat?
15: Bueno, jo crec que a nivell correcte, però havíem treballat bé i ha sortit bé.
16: El poema, les preguntes eren una mica més difícils, però les del text eren molt directes i ja les trobaves fàcil.
2: Per a part de l'alumnat, les Pau ja han acabat amb aquest examen, però ara encara queden 10 assignatures optatives. En el següent torn, a partir de les 11, han hagut de triar les matèries d'arts escèniques, dibuix artístic, grec, matemàtiques socials o moviments culturals i artístics.
13: I anem ara cap a Girona perquè els equips d'emergència busquen a un menor d'edat que va desaparèixer ahir a la nit durant una excursió amb moto d'aigües roses. Anava amb 3 companys i un monitor i el van perdre durant el trajecte. Joan Sisquella.
17: L'avís de la desaparició el van donar poc abans de les 11 de la nit perquè el desaparegut, un menor de 16 anys, no va arribar al punt final de l'excursió a la urbanització de Santa Margarida. L'alerta la va donar l'empresa propietària de les motos d'aigua i de l'excursió, que feien amb la presència d'un guia. Immediatament es va activar la recerca amb efectius de salvament marítim, bombers, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, a més de la policia local de Roses. Aquest matí, a primera hora, a més, s'hi ha sumat un helicòpter, però fins ara no han pogut trobar el noi. La recerca continua, tot i el vent que bufa amb intensitat a la zona, i es coordina des d'un punt de control que han muntat els bombers al Port de Roses.
13: Ho deixem aquí. La informació torna a Ràdio 4, a la pública, quan siguin les 12.
0: Ràdio 4. Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
18: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
0: El Pla B, amb Toni Marín.
18: Compromesos amb la bona informació.
19: Allà on hi ha una tecnologia molt emergent, com un ordinador quàntic, sempre hi ha algun artista que diu: calla, que això segur que fa música.
20: Tenemos algoritmos propios que generan lo que decimos música simbólica.
21: Jo diria que allà on conflueixen l'art contemporani i les músiques que construeixen en present, no?
22: La idea d'artista multimèdia, no? Gent de formació, sobretot musical, que comencen a fer coses amb imatge.
23: Des que va arribar l'streaming hem perdut molta independència.
24: I si agafem el model Wikipedia comunitari i transversal i l'apliquem a la música sense esperar que una empresa sueca o americana ens faci la feina.
25: La barrera del so. Dissabtes i diumenges, 12 a 12 de la nit.
26: La música és una creació humana única.
25: Explorar aquelles barreres que estan per trencar en el camp de la música i el so.
26: Tot això, els seus harmònics estan a la natura.
25: Amb Irene Desombila, a Ràdio 4.
19: Un dispositiu d'alliberació sònica.
0: Ràdio 4. El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Són les 11 i 8 minuts, una hora menys a Canàries, on el papa aterrarà d'aquí a 42 minuts, en teoria.
27: Ho has,
1: Jordi Vila.
27: Ho has lligat molt bé, Xavi. Sí, sí. I exactament ho farà... Bueno, ha d'anar al moll d'Arguineguín, una vegada hagi aterrat, doncs per trobar-se, doncs, amb les entitats que treballen amb els migrants. Sí, sí.
1: Informarem aterrarà de la seva arribada en directe, correcte, quan arribi Jordi.
27: A la base aèria de Gando. Sí, sí, sí.
1: Alfred, què et va semblar l'espectacle històric?
7: Home, déu-n'hi-do, quina diferència, sobretot, entre el que vam fer a Madrid i el que han fet a Barcelona.
1: Sí, noi.
7: Tipus d'espectacle, etcètera, no? Com molt més no sé, jo diria que elegant, no? Elegant o més adequat, i no aquell show que van fer a Madrid, que semblava Operació Triunfo. No ho sé, tampoc ho he seguit molt.
27: Amb molta sensibilitat, eh? Abans, mira, no ho hem comentat, però després de veure en el cel, en l'Skyland de Barcelona, la cara d'Antoni Gaudí, va aparèixer una de les seves frases més recordades. Primer l'amor i després la tècnica.
7: Exacte.
27: Això ens va molt bé avui en dia amb tot això de la intel·ligència artificial. Primer l'amor i després la tècnica.
1: Sí, i a mi el que em va molt bé és el que m'ha dit l'Alfred just quan començaven les notícies de les 11. Que hi ha unes tendències...
7: Ui,
1: que hi ha unes tendències...
7: Ja ho vam insinuar fa un parell de setmanes, crec.
1: Com m'agrada això.
7: Però avui, ostres, estem una miqueta estranyats, eh? Ah. Però després en parlarem. Per cert...
1: Que no s'ho perdi ningú, eh? Atenció al que explicarem d'aquí a pocs minuts amb l'Alfred Rodríguez Picó.
7: Ahir, a la ciutat de Barcelona, sí, la màxima, al barri de Gràcia, va ser de 22,0. Nosaltres vam dir que potser arribaria a 23, molt fresca, doncs 22,0.
1: Estic encantat de la vida amb aquesta temperatura. No ens ho canvis, el fred, això.
7: No, si fos per mi, mira, però clar...
1: Que ja arriba el 21 de juny, el fred.
7: Sí, a partir...
1: Que tu i jo...
7: Ja sabem, sí.
1: Ens passa una cosa el 21 de juny.
7: Queden 15 dies perquè comença a escurçar-se el dia.
27: I què us passa?
1: Som estranys, no ho diguem, que la gent no ens entén.
7: Anem cap a l'hivern.
1: I ens agrada.
7: Anem cap a
1: comencem, comença el compte enrere.
27: Que és veritat que ara encara el dia s'allarga, però per dir el 21 és punt d'inflexió.
7: Sí, però em sembla que és que pel matí ja comença a escurçar-se a partir del 21-22, però per el vespre encara s'allarga.
1: Ah.
7: I així fins al 5, 6 o 4 o 7 de juliol.
1: Ja ho tenim a tocar,
7: que llavors ja és matins i tardes.
1: Matí i vespre.
27: Però no diuen que diguem, el dia més llarg o quan la nit és més curta és la revetlla de Sant Joan.
1: Ah, és quan oficialment donem la benvinguda als catalans.
7: 23 són segons, però 24, 25 de juny, aquestes dates són les més llargues, però estem parlant de diferències de segons. Però vaja, sí.
1: Molt bé, què ens expliques, Alfred?
7: Buf, mira, ahir anem a veure... Què ha passat? Que ahir a Còrdoba, 39 graus.
1: Buf.
7: A Madrid, al Parc del Retiro, 36.
1: Buf.
7: Barcelona, 22. Però per què això? Per què? Perquè, a veure, tampoc és habitual, això. Per què? I és que la latitud... sí importa en aquests casos. Què passa? Que Alemanya, Illes Britàniques, França estan tenint molta fresqueta. Masses d'aire del nord d'Europa han envaït tots aquests països. I s'escola una mica d'aquest aire fresc cap a Catalunya. I com que tenim una miqueta de rebuf, que ja hem dit que és rebuf, que entra vent humit de mar cap a terra, també agafa la frescor, i total, que les màximes d'ahir eren com les del Cantàbric, màximes de 21, 22, 23 graus, i, per tant, això és perquè estem a una latitud més elevada que al centre de la península Ibèrica o que al sud de la península Ibèrica, que aquí ja no reben la influència d'aquesta massa d'aire fresca de França.
1: T'imagines tot l'estiu així? Oh, la festa s'acabarà, aquesta festa s'acabarà.
7: S'acabarà ben aviat.
1: Ja tremolo, ja. Ja m'ho imagino.
7: Però curiosament, la latitud s'importa i a vegades la latitud fa coses molt estranyes, perquè ahir, en Barcelona, que tenia 22... Qui diu Barcelona, diu Sitges, diu Mataró, diu moltes zones de la costa catalana. Amb 22 graus de màxima, o 23, Tromsø, a la Lapònia noruega, al nord, banyada per l'oceà glacial àrtic, va tenir una màxima de 25,5. És a dir, feia més calor a Tromsø que a...
1: Imagina't.
7: Costa Catalana.
1: Ahir hi havia gent que deia, quin fred, per l'amor de Déu.
7: No, fred, no.
1: Si d'aquí dos dies estarem tots fregits, com feia, pollastres.
7: Feia fresqueta, s'estava molt
1: sí.
7: bé. Però, això sí...
1: Posa't una jaqueta d'entre temps, si vols una mica de cosa, i ja està. Això rai que té solució, la calor no en té de solució.
7: No t'enfadis, home. Mira, a Tromsø, per cert, ahir tenien 25,5, aquest matí tenien 18... els he començat a caure un ruixat i ja tenien 11.
1: 11!
7: O sigui, ja està.
1: Oh,
7: ja està. I demà passat em penso que...
1: Aquí els... quina mínima hem tingut avui, Alfred?
7: No, 18 i mig. Sí, a veure, la màxima...
1: No, 22. Escolta, encantat de la vida, eh? Les nits tropicals i tòrrides i tot això.
7: Avui
1: ja
7: és bon dia, perquè avui encara l'ambient estarà fresquet.
1: Sí.
7: Potser una menys que ahir, però
1: Bé, ja firmaríem així tot l'estiu.
7: És per mantenir portes obertes, finestres obertes, que entri l'aire fresc al vespre, perquè demà serà una altra història.
1: T'acaba la festa.
7: Demà canvia radicalment. Per tant, aprofiteu avui. No vull entrar a les previsions.
1: No, ja entrarem de seguida. La previsió i les tendències, molt interessants.
7: Sí. Un altre tema.
1: Digues.
7: Haveu vist que s'està parlant molt d'aquesta bossa d'aigua freda de l'Atlàntic?
1: Sí, sí.
7: I s'estan dient unes bajanades. Unes bajanades, les xarxes, és increïble.
1: Com ara quines? Què es diu? Què es diu? Ai, és que això de les xarxes...
7: Des de manipulació, des de manipulació amb drons... En fi, mira, és que no cal ni esmentar-ho.
1: Ja.
7: Res, total, que aquesta bossa enorme d'aigua freda que hi ha a l'Atlàntic Nord, que contrasta amb les aigües de l'Atlàntic, que estan molt càlides. Aquí intervé sobretot el desguàs, el llançament d'aigua freda del desglàs de Groenlàndia. Groenlàndia s'està desfent. I les aigües fredes van a l'Atlàntic. I al refredar-se tota aquella zona de l'Atlàntic fa que l'aigua salada sigui més densa i se'n va cap avall, cap al fons. D'acord? I a dalt es queden aigües menys denses, aigües més fredes. Anem a veure. Aquí la teoria, que no vol dir que hagi de passar, ja fa anys que es parla, és que si aquesta bossa d'aigua freda de l'Atlàntic cada cop és més freda i és més gran i és més gran, què passa per allà al mig? Passa un corrent d'aigua per allà, des del Carib, des de la zona del Carib, hi ha un corrent d'aigua que se'n va cap a Europa, que es diu...
1: Jordi,
27: doncs no
1: que no
27: sé,
1: jugues.
27: No sé.
7: El corrent del...
27: Del gol. El corrent del gol, d'acord.
7: No,
27: això ho toco.
1: Has de jugar tu, perquè l'Alfred i jo portem molts anys junts.
27: Ho toco poc, això. Ho toco
1: ja m'ho ha ensenyat una mica tot, això.
27: D'acord, d'acord.
7: I està amb uns fulls, amb notes i coses.
27: Sí. D'acord, d'acord.
7: A veure, el corrent del golf de Mèxic, què fa? Doncs que les costes de Noruega, les costes d'Escòcia, a les costes de les Illes Britàniques, doncs les temperatures no siguin massa baixes a l'hivern. Tothom vas a l'interior de Moscou, que està a la mateixa latitud que Escòcia, i allà estan a 40 o 30 sota zero. I a Escòcia els rècords són 10 o 12 sota zero, Bé, d'acord. Doncs què passa? Que aquesta bossa d'aigua freda, si es va realimentant, es va extenent, pot arribar a frenar el corrent del golf. I què passaria? Doncs que no arribaria aigua temperada del Carib cap a les costes d'Europa i les temperatures baixarien en picat i tindríem com una mena de glaciació. Això és una teoria. A la pràctica, la veritat, no estem veient res d'això. Però, bé... anirem veient, anirem parlant. A Shetland, per cert, heu vist la sèrie Shetland?
1: No.
27: Està molt bé.
7: La fan a la plataforma Filmin.
1: Sí.
7: I bé, no està malament.
1: Home, tot... si la recomanes tu, me la miraré.
7: Sí, no està malament.
27: I la plataforma Filmin sempre treu molt bones pel·lícules, històriques d'autor...
7: I sèries policíques britàniques, no està gens malament. Bé, doncs això, a Shetland, que està al nord d'Escòcia, a les Illes Feroe, fantàstiques, i tota aquella zona, doncs, estan alimentades, estan afectades pel corrent en golf, que fa que no faci massa fred.
1: La terra del terror.
7: Sí.
27: Quina por.
1: La terra del terror.
7: La veritat que sí. La veritat que fa una mica...
1: Ai.
7: Mira, a través del satèl·lit Halos, és un satèl·lit japonès d'una gran definició, hem estat comprovant, perquè ho veus molt bé al planeta, la conca del Tanesruft. La conca del Tanesruft està situada... entre el sud d'Algèria i Mali.
1: T'anava a dir on és això, perquè no ho sé.
7: És al sud d'Algèria, al desert del Sàhara.
1: I
7: és la zona,
1: no ho sé.
7: És la zona més seca i més desèrtica de tot el desert del Sàhara. A la ciutat més propera, està a uns 200 quilòmetres, està Tamanrasset, que aquesta potser sí que és més coneguda, però Tamanrasset està a 200 quilòmetres. Que cauen a Tamanrasset, ja plou una miqueta més, cauen 18 litres a l'any.
1: Imagina't.
7: A l'any.
1: 18 litres l'any.
7: Quin desastre. Buah. Bé, doncs en aquesta conca de Tamanrasset és, li diuen els habitants d'aquesta zona, la terra de la set o la terra del terror. Ja així li diuen. És És impressionant.
1: No m'estranya.
7: És impressionant veure el paisatge de dunes, de terres de color vermell, de color verdós, però no pas per les plantes. I han descobert, ja fa temps, van descobrir momificats una caravana, vés a saber quin temps, del segle XIX, del segle XVIII o així, amb 1.800 camells i 1.500 homes. Tots allà modificats.
27: Momificats?
7: I bastant ben conservats, per cert.
1: Ah, sí?
7: Clar, per les humitats molt baixes, perquè no plou, perquè ja, ja estaven conservats, tapats per la sorra. Doncs aquesta és la terra de la set o la terra del terror, la conca de, del Tanezruf.
27: Déu-n'hi-do.
1: Un llibre que és una meravella.
7: Va, sí, sí, sí. Ostres, quina sorpresa vaig tenir. Mira, vaig anar a la llibreria Jaimes, que està al carrer València.
1: Sí, sí, la conec, la conec.
27: Un clàssic de Barcelona.
7: Un clàssic de Barcelona, que és sobretot amb literatura francesa. També tenen d'aquí, eh? Allà vaig a comprar els llibres en francès. Però em vaig trobar amb aquell llibre, mira, que us l'he portat.
1: Nubes.
7: Sí. Es pot enfocar la càmera?
1: Sí, per sí, perquè hi ha molta gent que ens veu per streaming, al fred. Fins i tot el podem atensar, el podem apropar, perquè es vegi més i millor això. Jordi, mira, gràcies.
7: Va, per si algú el vol. Ara us explico per què és una meravella aquest llibre, eh?
1: És maco.
7: Sí, sí,
1: però d'entrada... És allò, t'entra pels ulls, dius...
27: Veure... Com identificar les formes més fugaces de la naturalesa?
7: A veure, mira, aquest llibre per què és una meravella? Perquè parla de núvols, és un núvol ben gruixut, molt documentat, per cert, està escrit per Edward Graham, que és un científic que havia sigut editor i director de la revista Weather, de l'agrupació britànica de meteorologia. Vale? Edward Graham. Per què és una meravella? I m'he quedat sobtat. Perquè aquest llibre parla de tots els tipus de núvols...
1: I deu haver unes etcètera, fotografies precioses d'aquí, o no?
7: Però atenció, atenció, no són fotografies. És explicar tots els núvols a través de quadres on hi ha núvols de tota la història de la pintura.
1: Que maco! Ara ho veig, que bo!
7: Tots són quadres.
1: Que bo!
7: Tots són quadres. I a través dels quadres dels núvols
1: són
7: podem
1: preciosos,
7: veure...
1: Preciosos, alguns.
7: Sí. Podem veure, doncs, la formació dels núvols i com van evolucionant al llarg dels segles. Per tant, tots són quadres.
1: Molt maco.
7: Clar, fa maco veure que pots trobar llibres interessants i no tot a través d'internet.
1: Ja, ja, ja, sí.
7: No ho trobaràs.
1: Totalment.
7: A internet trobaràs coses puntuals.
1: Totalment. Oh? Sí, senyor. Sí, senyor. Ai, senyor, que estem a punt de començar un cap de setmana amb un temps que no m'agradarà.
27: Sempre ho diem, però... quan arriba la previsió a l'espai del Alfredo Rodríguez Picó, per nosaltres és l'inici oficiós del cap de setmana.
7: Abans hem de posar música.
27: Home, i tant, i tant.
1: I tant.
27: I tant.
7: Vols que anem a la música?
1: Estrenem el cap de setmana oficialment, sí, amb el Picó, cada dijous.
7: Parlant de núvols, us heu fixat quins núvols hem tingut aquests dies? Ahir, avui, ahir, que hi havia bastants núvols, no? No, no mireu el cel.
27: Mira que el lema de la visita del Papa era el sem la mirada, eh? El sem la mirada. Doncs mira, jo fa temps que no l'alço. Ahir sí, per mirar doncs, la Torre de Jesús de la Sagrada Família, eh? Però habitualment hauríem de mirar més el cel.
7: Sí, ens podem perdre espectacles preciosos. A veure, hi ha dies aquells que no hi ha ni un núvol, és un rotllo mirar-lo.
1: Sí.
7: Però hi ha dies, avui mateix, a veure, no és espectacular ni molt menys, però veiem que hi ha dos tipus de núvols. Hi ha per sota alguns núvols baixos.
1: Sí, sí, aquest matí.
7: Núvols baixos,
1: sí, sí.
7: Poc desenvolupats, però per dalt hi ha núvols alts d'aquests formats per cristallets de gel que tenen reben el nom de... Va, home, núvols alts.
1: Jordi.
27: Núvols alts, cumulonimbus.
1: No, cirros, cirrostrats.
7: Núvols alts, no. El cumulonimbus és el núvol
27: és
7: que
27: més cap a baix, d'acord.
7: No, ocupa tot.
1: Al final aprendràs, eh? Sí. Jo n'he après amb l'Alfred.
7: El cumulonimbus és el núvol que creix des de baix i se'n va fins a dalt, per això és tan gruixut.
1: Són preciosos. Com ens agraden els cumulonimbus?
27: El que diu el Xavi.

0: el nimbus s'ha de combinar amb altres núvols. És a dir, tenim el cumulonimbus, el nimbostratus, i para de comptar. Però el nimbus a seques no existeix. És una combinació amb un altre núvol.
1: Gràcies, Alfred.
2: La Marta Inglés, la Laia Casanova i el Jaume Tudela riuen des del control. Em veuen aquí ventant-me. Tinc fogots. Saps què passa? Com que sé el que explicarà l'Alfred del temps que farà a curt termini, ja m'agafa tot. Tots els mals. M'agafen tots els mals. Sí, sí, és així. Però és el que toca. Quatre dies a Sant Joan. Cada dia mengem coca de Sant Joan, ara, aquí.
0: Ah, sí?
2: Aquest programa. Al final me la faran avorrir. Mira que m'agrada.
1: Això és veritat.
2: I a més portem les millors coques de Sant Joan. I ens regalem als oients.
1: Si s'abusa al final, clar, quedes massa tip, no?
0: Perquè existeix coca que no sigui de blat, o sigui, coca d'espelta. Que fa d'espelta.
2: Suposo que en algun lloc ho deuen fer.
1: Segur,
2: no,
1: segur.
2: No és el cas, eh? Nosaltres...
1: Home, si hi ha pa d'espelta, no? Doncs de coca d'espelta segurament també.
2: Per cert, els oients podeu anar trucant per si voleu guanyar coques de franc, eh? El 900-454-455, Laia, podem sentir el so del dia, sí? Endavant, com vulguis. És aquest. Oients, atenció. Que bonic. Que bonic. I el papa a punt d'arribar a Canàries. Ja està, ja és la pista, Jordi?
1: Ja.
2: Més clar l'aigua, això. Sí, sí, 900-454-455. Anem a la teva música, Alfred.
0: Anem a la música.
2: Que ens agrada molt, això.
0: Va,
2: cada
0: sí, música,
2: cada dijous ens fas feliços.
0: És música de cap de setmana, optimista.
2: Que bé, això bon rotllo, tu.
0: No sonarà molt bé, perquè és una gravació dels anys 40, de 1940 i pico, però és una peça fantàstica de...
2: Aquest matí he arribat una mica tard i he agafat un taxi. I el taxista, que es diu José, diu, us escolto.
0: Ah, sí?
2: Diu, havia deixat d'escoltar la ràdio convencional perquè tot són males notícies a tot arreu i a tota hora. Vosaltres, males notícies? Sí, perquè hi són. Sobretot a la primera hora, quan feu tertúlia. Però després, bon rotllo, també.
1: És que...
2: Diu, és que ja només escoltava ràdios musicals. Des de que feu aquest programa, diu, he tornat a...
1: No, perquè tenim aquesta vocació d'acompanyar, de companyia a la segona, especialment
2: sí, m'ha fet content, m'ha alegrat el dia, el taxista, tu. M'ha alegrat el dia, el José.
0: Reconforta, sí, sí. I tant que sí, home.
2: Doncs au.
0: Mira, anem a
2: una continuar. De les coses que agrada, justament, és la teva música, Alfred.
0: Doncs mira, música dels anys 40 de jazz, concretament de Artie Shaw. Qui era Artie Shaw? Artie Shaw era un... Va néixer en un barri molt pobre de Nova York, prop de Queens, i bé, li encantava la música i ja de jovenet va començar i va, per cert, va néixer el 1910 i va morir el 2004, o sigui, 94 anyets.
2: Déu-n'hi-do,
0: sí.
2: Que avui en dia els fa tothom, 94
0: sí,
2: anys, però no. En aquelles èpoques
0: passada. I va també muntar una orquestra que es deia The Artie Shaw Orchestra, als anys 30, als anys 40, i anem a escoltar un tema que es diu What is this thing called love, que és aquesta cosa que s'anomena, que diem amor, en el que... Ai, no sé, és aquells temes que et fan putar.
2: Bé. Mira, la Carla Villegas també ha entrat a l'estudi. Diu, no m'ho vull perdre, això.
0: Sí, doncs mira...
2: Ho vull viure aquí en directe.
0: Anem a escoltar-lo, a veure si al cap d'un minut hi ha un... el que nosaltres anomenem que ens agrada molt els silencis. A vegades a la música els silencis
2: sí,
0: són molt importants.
2: I tant.
0: A veure si podem arribar. Som-hi!

0: I ara veurem aquest silenci del qual parlàvem i qui li dona més ímpetu. Som-hi? Va.
1: Molt bo.
0: Música de jazz de Artie Shaw dels anys 30, 40, de fa gairebé 90 anys.
1: Molt bé.
0: Maca, eh?
1: Ja està. Sí, ja és cap de setmana, al matí de Ràdio 4.
2: I aquesta pausa i després represa...
1: és molt bona. Sí, m'encanta, a mi, això.
2: Dona joc, sí, sí.
1: Ja t'ho fas resvenir bé, que vols parlar del Mundial.
2: Res, no, això...
1: T'ho estava escrivint, perquè al final, com deia el doctor aquest que va venir, diu, nen, fas 8 coses alhora.
2: Ha començat el Mundial, que diuen que serà més llarg a Mèxic i altres països, i és una de les notícies del dia. Bueno, és que hi ha moltes notícies importants, eh? Hem parlat molt del Papa, però bueno, també aquest punt de recordar, no?, que ha començat el Mundial.
1: Passen altres coses, efectivament. I el Papa, que està a punt d'aterrar a les Canàries, i quan arribi, falten 20 minuts, més o menys. També sí. Us n'informarem en directe, Jordi Vila.
2: Ha d'aterrar a la base aèria de Gando, a l'illa de Gran Canària.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, arriba l'altre gran moment. Esperadíssim. La previsió del temps amb Alfred Rodríguez Picó i... tendències que ens agradaran. Estic emocionat. Amb les tendències, eh? Amb la previsió per demà passat.
0: Que diu en castellà, una de calenta i una de freda, sí. Que diem en català. A veure, va. Anem a començar. Avui dia tranquil, podríem dir que és l'últim dia de temperatura agradable. Les màximes ja poden aproximar-se als 27-28 graus a l'interior del país, però baixa. 30 graus serà difícil que s'arribi a algun lloc molt local, i a la costa encara molt agradable, màximes de 23, 22, 24...
1: Bé, sí, fantàstic,
0: sí, eh? Sí, humitat, però bueno, no ens podem queixar.
1: O s'acaba.
0: Aquest matí ha plogut una miqueta, 4 gotes, però res, i poca cosa més a dir. Demà al matí ens llevarem amb un ambient fresquet, agradable, però comença a envair una massa d'aire càlida, un anticicló càlid, que farà que les màximes pugin molt respecte a avui. Per tant, desmar les màximes a l'interior, comarques de Lleida, de l'interior de Tarragona, interior de la Catalunya Central, interior de Girona, màximes de 29-30 fins a 32-33 graus.
1: Buà.
0: I a la costa, màximes al voltant del 26-27-28 graus, amb la meitat dones aixafogó. No, res de calor exagerada, però...
1: Bé, encara es podrà mig aguantar.
0: Sí, res de tempestes i domini del sol. Al matí alguna núvol a la Costa Daurada, però poca més. Dissabte calor. A les 33, 34, 35 graus ja. Apa. A punts de l'interior. I a la costa ja es pot arribar en algun punt als 30 graus.
1: 30, ja?
0: Sí, 29, 30 graus a la costa. Per tant, un dia de ple estiu, dissabte, amb sol, alguna primera tempesta, però molt local, al Pirineu. Diumenge. A veure, el que passarà diumenge, dilluns i dimarts és que farà calor, molta més tampoc, més que el dissabte no, però calor de ple estiu.
1: Estiu, d'acord? Sí.
0: Calor, sense exageracions, però déu-n'hi-do. El que passarà és que entra una petita bossa freda per les capes altes, per Andalusia, Portugal i Andalusia, i després travessarà la península Ibèrica cap a Catalunya.
1: Uh-huh.
0: I això el que farà és que diumenge a la tarda, dilluns i dimarts, augmentin el nombre de tempestes. Per tant, tindrem tempestes al Pirineu i al Prepirineu, i entre dilluns i dimarts, algun altre lloc.
1: Sí?
0: Sí, a la costa serà difícil.
1: Cap a l'interior pot petar,
0: pot petar alguna tempesta.
1: Cap a Ponent, dilluns, potser Catalunya dimarts, Central... Sí. No sé, no hi he vist mapes,
0: sí,
1: però...
0: No és una situació evident de tempestes, però amb la calor que farà, la humitat...
1: Pot espetegar en algun lloc.
0: Pot espetegar algun lloc. Per tant, seguirem les tempestes, sobretot dilluns, dimarts, en algun lloc que no sigui una miqueta forta, tot i que no és una situació de tempestes generals, ni molt menys. Llavors, dimecres es mantindrà una situació similar, amb calor i menor possibilitat de tempestes, però encara existiran. I els dies següents, dijous i sobretot divendres, dissabte i diumenge...
1: I anem de cara al cap de setmana previ a Sant Joan, diguéssim.
0: Uf. No pinta bé. No pinta maco, per tu. Per tu no pinta gens
1: I per
0: maco.
1: Tu tampoc. No som iguals.
0: Pinta calor que podria intensificar-se. Alguns models fins i tot posen per la revella de Sant Joan una calorada tremenda.
1: Què dius?
0: Tremenda. Però falten molts dies.
1: M'és igual perquè jo treballo. Sí. Estarem aquí amb l'aire.
0: Però estarem amb
1: dies... I el dia de Sant Joan farem programa en directe, oients, per informar de tot el que hagi pogut passar la nit de la Revetlla, aquell matí, etc. Això de gravar programes i tal no ens agrada. Doncs... Aquí sempre en directe per informar de, del que passa en aquests mons de Déu.
0: Doncs ja et veig aquí amb uns ventiladors...
1: Sí, perquè avui tinc calor, imagina't per Sant Joan.
0: Sí, però això... Tu
1: igual salto també... per la finestra, Picó.
0: Jo crec que ets una miqueta, com es diu, que tu creus i, ja. I llavors ho notes més.
1: Sí,
0: com es diu això?
1: Suposo.
0: Susceptible, no.
1: Núria Esponellà...
0: Autosugestió.
1: Pere, com esteu? No us coneixeu amb l'Alfred?
3: Home, sí, a veure, ell és molt i molt conegut. Personalment que,
1: sí,
3: no l'havia vist.
1: No, si us coneixeu personalment.
4: No tinc
1: home, que el coneixeu, ja ho sé, home, el coneix tothom.
4: Home, el temps sempre ha estat per mi una debilitat, no? He seguit molt, però no.
1: És el millor, Pere, sí o no?
4: Per mi sí.
1: És així, això.
4: Vosaltres ho feu molt bé, eh? Fa temps que us escolto i m'agrada.
1: Carai, Núria, com estàs?
3: Molt bé.
1: Ja ho veig.
3: Gràcies per convidar-nos.
1: Estàs estupenda.
3: Sí.
1: Presenta'ls, home, Jordi.
2: Sí,
1: explica
2: home,
1: qui
2: sí,
1: són per qui no ho sàpiga, perquè també els coneix molta
2: Núria
1: gent.
2: Núria Esponellà, escriptora i professora, té una història de superació personal, ha superat tres càncers, i Pere Puigbert, enginyer tècnic agrícola, fill de pagesos i propietari de Fruites Núria. Vaja...
1: Arribeu en un bon moment, sí. Pere, perquè ara l'Alfred ens explicarà què diuen les tendències, que hi ha novetats... Molt interessants, molt interessants. Sí, això important, Carla, perquè...
5: Estic gravant, també estic gravant.
1: Ho posarem a Instagram, a la pàgina web de Ràdio 4, etcètera. Com sí? Atenció.
0: Bé, no, a veure, primer de tot no ens ho agafem al peu de la lletra. Ja vam fer unes tendències fa un parell o tres de setmanes que indicaven que l'agost seria més tempestuós del normal i sobretot el setembre i l'octubre. Podien ser plujosos, realment.
1: Sí. Bé.
0: Doncs ahir vam rebre les tendències actualitzades del NOAA, de diversos mitjans de tot el món, els més. I tots coincideixen amb el mateix. És curiós que hi hagi tanta coincidència. De moment ja tenim un juliol que es presenta, vam dir que seria normal, doncs sembla que es presenta una miqueta més tempestuós del normal, calorós.
1: Juliol?
0: Sí, però pot haver algun episodi de tempestes fortes, violentes. D'acord?
1: Bé.
0: El juliol. Que no tot el mes, eh?
1: No, però que hi pot haver algun episodi més. Exacte. Del que seria habitual en un mes de juliol.
0: L'agost. L'agost pinta, déu-n'hi-do, força més tempestuós del normal.
1: Bé. El meu gust, eh? Compte, ja sé que a molta gent això no li agradarà, però a tu això... també t'agrada, això, Pere?
4: A mi m'agrada també. Que...
1: Eh que sí? Són de l'Empordà.
0: Ah, sí. D'on són?
4: De Ventalló.
1: Ventalló.
0: Home, i tant. Jo tenia una olivera del Ventalló. Em van regalar.
1: Ves que no fos del Pere.
3: Oliveres mil·lenàries a Ventalló, sí.
4: No, en aquesta no era mil·lenària.
0: No, era petiteta. Venia amb un petitest que després la vaig posar al Massanet i tenia 6 metres o 7 metres d'alt.
1: Déu-n'hi-do.
0: En pocs anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Es va fer enorme.
1: I feia bones olives o no?
0: Sí, olives negres. Sí.
1: Negres, aquestes... Feies olives mortes?
0: Sí.
1: Bones.
0: No les vaig fer prou bé, però...
1: Completem les tendències que...
0: Va, sí. Estàvem en agost, que sí. Potser a mi que també estem... Però amb alguna onada de calor, és a dir, clar, el mar Mediterrani, la Mediterrània...
1: Una bomba
0: xup,
1: de rellotgeria, aquest any, si el tenim tan calent.
0: No, exacte. I el que estem una miqueta aclaparats és pel que diuen pel setembre i l'octubre. Setembre i l'octubre posen molta pluja. Molta pluja.
1: Jo encantat.
0: Catalunya.
1: Tu també, Pere.
4: Mentre no pedregui...
0: Aquí està.
1: Això.
0: Ja sabem
1: això.
0: Que aquí...
1: No mai hi ha aiguats, aquelles pluges
0: aquí
1: i tempestes
0: no
1: torrencials.
0: Aquí no sap ploure.
1: No convenen a la tardor, tampoc.
0: I setembre i octubre, ploure suaument i tranquil·lament, és molt difícil a les nostres contrades.
1: Sí.
0: Per tant, haurem d'anar veient què és el que passarà setembre i octubre perquè no es presenti alguna dana, alguna situació de pluges torrencials, però vaja, de moment aquesta és la tendència.
1: Déu-n'hi-do. Sí, perquè ve molta calor, eh? Ara, aquests propers dies, ja us podeu preparar, i diu que per Sant Joan, si es confirma el que diuen ara mateix els mapes, vaja.
0: No tots, però...
1: Ai. Mira, tinc fogots, jo.
0: Sí.
1: Alfred, mil gràcies, com sempre.
0: No es mereixen.
1: Ens veiem la setmana que ve, dijous.
0: Ens veiem setmana vinent, sí.
1: Perfecte. Sí, setmana que ve encara no Sant Joan, és l'altre.
0: Exacte, vale.
1: Sí, que també hi som, nosaltres. No, cau en dimecres.
0: Ah.
1: Els pastissers de Barcelona estan contents.
0: Però Sant Joan cau en dimecres?
1: En dimecres, perquè així la gent diu no marxaran al poble. Faran la Revetlla la nit de dimarts a dimecres, com que cau a mitja setmana, molta gent no podrà fer pont, i compraran les coques aquí. Diu que si no ens les hem de crospir nosaltres.
0: Entrevistaràs algú d'algun forner, algun lloc?
1: Jo sí, en tenim cada dia.
0: Ai, pregunta si fan això, coques d'espelta.
1: Ah, sí, avui ho preguntarem. Coques d'espelta, mira, m'ho apunto aquí. Sí? Coques d'espelta, perfecte. Doncs ara ho preguntarem d'aquí una estona. Sí? Molt bé, Alfred. Ja t'ho diré, t'envio un WhatsApp.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Xavi. Gràcies a tu. Bon cap de setmana, Alfred. Que vagi molt bé.
2: En aquests moments està aterrant l'avió...
1: Sí, senyor! Mira, el papa. 11 i 39 minuts, és a dir, falten 6 minuts per 3 quarts de 12, que diem els catalans.
2: A la base aèria de Gando, a l'illa de Gran Canària, eh? Uh-huh.
1: Arriba puntual, eh? Però estava previst que arribés 10 minuts abans de les 12, hora d'aquí, eh? Uh-huh. S'entén? Allà són... Ara mateix falten 6 minuts per 3 quarts d'11 a Canàries.
2: Acabem nosaltres... de veure a Pedro Sánchez i les autoritats de les Illes Canàries també que el van
1: a veure. Cansat aquest senyor, eh? Déu-n'hi-do, l'agenda d'aquests dies.
2: La veritat és que ha estat una agenda esfereïdora. Ahir
1: mateix,
2: Brians,
1: Montserrat, sí. Sant Agustí, Sagrada Família...
2: El tram final...
1: Ja arriba a Canàries,
2: a
1: aquesta hora.
2: El tram final amb el papamòbil fins a la Sagrada Família, diguem, ha estat una mica criticat perquè anava molt ràpid, eh? Anava molt ràpid. Hi havia gent que... El volia saludar i... Però, esclar, és que té amb aquesta agenda tan i tan apretada... Doncs res, sí, el papa Lleó XIV acaba d'aterrar a les Illes Canàries, eh? És la primera vegada que un papa visita les Illes Canàries.
1: 5 minuts i 3 quarts de 12.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: No sabeu la il·lusió que em fa tenir-vos aquí? Núria Esponellà, Pere Puigverd...
4: A nosaltres també.
1: De veritat us ho dic, perquè ja sabeu que, mare meva, quantes estones de ràdio hem compartit?
3: I tant. Sí? Ai, ara feia molt que ens veiem.
1: Ara feia molt, eh?
3: Em fa il·lusió,
1: vam
3: també.
1: Vam començar junts el Dia Lliure, a RAC1. Sí, us en recordeu? Sí, perfectament, sí. Suposo.
3: I havíem estat també a Catalunya Ràdio.
1: A Catalunya Ràdio, sí, i ara a Ràdio 4.
3: Exacte.
1: Escolta, si hi està... És un luxe, aquesta casa. De veritat, eh? Feia anys que no m'ho passava tan bé treballant.
4: Ho celebro, i es nota.
1: I la gent, exacte, la gent diu que es nota. Sou una família els que feu aquest programa, eh? Tot l'equip, col·laboradors, tots.
4: Amb les vibracions que després...
3: Durant anys jo pensava, què deu fer en Xavi? Ja vaig saber que estaves aquí, no? I vam començar a seguir-te una mica.
1: Ai, senyor, escolta'm, aquest matí...
2: I nosaltres que aprenem molt d'ell, també.
1: I jo de vosaltres.
2: Sí, Xavi.
1: Això també t'ho dic, Jordi Vila, i molt, i cada dia.
3: L'equip és important, no? Sí, noi,
1: és importantíssim. És la clau de l'èxit.
3: Sí, sí.
1: Al final, un sol no pot fer res.
3: No.
1: No pot fer res.
3: No,
1: i l'equip tècnic, meravellós, mira. Marta Inglés. Hola, hola, Laia. Laia Casanova. On és el Jaume Tudela? Ah, que el tapes tu. Tens per allà, també. Estan sempre pendents. Sílvia García del Pozo.
3: Molt bé.
1: Ana Córdoba. Carla Villegas. I aquest senyor que es diu Jordi Vila.
2: Què tal, bon
1: aquest
2: dia.
1: És l'home del seny d'aquest programa. Sort en tenim. Escolta'm, aquest matí el Lluís Falgàs, periodista d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Espanyola, quan ha sentit que veníeu al programa, diu, pregunta'ls-hi, que els vaig veure al Parlament l'altre dia.
4: Ho vam saludar, sí.
1: Que t'ho expliquin.
4: Bé, va ser un dels moments a la meva vida... que em vaig... bueno, m'emociono moltes vegades, no? Però en aquell moment, quan el Parlament en ple va votar a favor de la moció que havia presentat un diputat perquè es canviés aquesta llei que em va perjudicar a mi...
1: Un diputat del Partit Popular, si
4: sí,
1: no recordo malament,
4: I de veritat que tothom el va aplaudir quan va haver llegit la moció i el més gros de tot és que no hi va haver ni un vot en contra... aquesta moció. Per tant, jo celebro veure aquella pantalla de tots els escons de cua verd que em penso que poques vegades es veu. Per tant, molt contents, i clar, llavors vam estar tot a matillar, cada un va dir les seves coses, tots a favor de que el producte de proximitat es pogués promocionar.
1: Només faltaria.
4: I més en un poble que tenim pocs comerços i són poc visibles.
1: Perquè, per qui no ho sàpiga, que ja n'hem parlat amb tu en aquest programa, ha sortit a les ràdios, a les teles, als diaris, però expliquem què et va passar, Pere.
4: És dir, jo fa molts anys que quan hi va haver una crisi a casa, no, a nostra casa de pagès, vam obrir una botiga. Mm-hmm. Aquesta botiga quedava en un lloc amagat del poble que no... Bé, un magatzem. La gent associa un magatzem, que és allà on confeccionàvem les pomes, allà vam decidir obrir una botiga. No era el lloc més adequat, però és el que teníem. I clar, perquè la gent pogués veure allà on estàvem, doncs el que fèiem és posar uns cartellets a peu de carretera, unes pissarres, amb unes caixetes de poma, que la gent ja deia, coi, unes caixes de poma, una pissarra, a veure si... I anava més al tanto i... Con...
1: Com a tants altres llocs sí, de Catalunya. Ara no diré pobles, però jo com no. vaig al meu poble passo per diversos pobles on es fa això.
4: I crec que pots anunciar formatge o que vens, jo què sé, o que sigui de poble. I nosaltres veníem pomes, veníem fruita, i ho vam anunciar-ho, i això ens va anar bé, va començar a venir clientela, i fa poc vam tenir una multa, és a dir, fa uns mesos, una multa de 10.000 euros. Jo vaig pensar...
2: O sigui, multa de 10.000 euros per anunciar la fruita a la carretera,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, per anunciar aquesta fruita a carretera, i vaig pensar, bé, han passat 10 anys, 12 anys... paga la multa, perquè a més em feien un 40% de descompte.
1: Sí, que vas pagar 6.000 euros, 6.000 euros. Vas explicar aquí.
4: Vaig pagar-ho i la gent em va dir, doncs, mira, ho tinc per amortitzat. Jo li deia, ho he pagat, però em va amortitzar. I a partir d'aquí, el segon requeriment era que tragués tots els cartells, o si no em farien arrencar-los, que va ser, en rebel·lo, protesto, i com una persona rebel·la, a vegades aconsegueix coses. I de moment he aconseguit parar-ho.
1: Però els calés te'ls han de tornar, que vas dir, no cal que me'ls tornin, no, vas dir en aquest programa.
4: No me'ls torni, que els inverteixin bé, que prou necessitats té aquest país. Que els inverteixin bé, ja està. Els adon com una publicitat que he fet.
3: Ja no és un tema personal, a veure, és un tema de país. O sigui, que els productors, que tant s'omplen la boca a vegades de dir que hem de comprar quilòmetre zero i tot, no es puguin anunciar, això és absurd. Ah. Era per un tema de que no era una àrea urbana, diríem, però estava uns
4: 30 centímetres.
3: 30 centímetres d'una àrea urbana.
1: No res,
3: que a vegades la llei s'ha d'adaptar, no?, el que toca... I, en fi, si ja passen coses d'aquestes que són bastant incomprensibles...
4: És això que ha passat.
1: Com va la vida?
4: Bé, ara estem contents, tots dos. La Núria està treballant moltíssim amb el seu i jo amb el meu, mig retirat, però segueixo controlant una mica...
1: No pots plegar del tot mai.
3: És molt difícil, eh?
1: Pere,
4: no perquè...
3: No. És impossible que no faci.
4: Tinc un equip de gent maco, que dèiem, de l'equip, no?, i els hi dono suport. Sóc el cap visible, encara que no faig gaire res, només parlo i miro la veu com queda. Després sí. I ella treballant molt i donant-me suport, com sempre.
1: Diu, ella es dedica a lo seu, diu el Pere. Sí. Explica què és lo teu, per qui no ho sàpiga, Núria.
3: Ho veus escriure, aviam, he estat professora molts i molts anys. Ara,
1: sí,
3: de fet, encara faig tallers d'escriptura terapèutica gratuïts per a Oncolliga i altres fundacions, perquè he passat el tema del càncer de pit, jo. Però el meu és escriure. A mi el que m'agrada, m'eleva, m'emociona, m'inspira, és escriure. Llavors això no ho puc deixar perquè és forma part de mi.
1: Bé, recorda, a banda d'amb els pits a l'aire, que ara sí. En parlarem justament d'aquest llibre també, altres títols perquè...
3: Sí, mira, aquí sí. Porto l'ànima de tramuntana,
1: ah.
3: Que volia regalar.
1: Gràcies, Núria.
3: És l'últim títol publicat el 2020 que vaig treure el Premi Prudència Bertrana l'any de la pandèmia, no us ho perdeu.
1: Uf.
3: I que va ser... No vaig poder fer cap presentació tot
1: Uf.
3: Online. Però bé, és un premi important.
1: Gràcies, gràcies, Núria.
3: Contenta.
1: Home, tu també n'has fet algun de llibre, Pere.
4: Gràcies a
1: la
4: Núria,
1: però jo, hi ha llibres que recomano molt del Pere. Com triar les millors fruites i verdures. Això explicat per algú que en sap?
4: Sí,
1: de fet... És que segons on ho llegeixes o qui t'ho diu, no toquen enlloc. Però jo que vinc de pagès, Pere, els consells que dones tu... Anem après tant de llibres com aquest, no? Cròniques del camp, com triar les millors fruites i verdures, sí?
4: Sí, sí. I vam escriure un conjuntament amb la Núria que se'n deia Un any al camp. Jo ho vaig escriure malament i ella m'ho va repassar i m'ho va posar.
3: No, però ell tenia la base, té la base, com dius tu.
1: Sí, clar. Sí, sí. Escolta, i com podem triar les fruites i verdures que es consumeixen ara en aquesta època de l'any?
4: Cada vegada és més complicat perquè hi ha més de tot sempre.
1: Ja.
4: I llavors, esclar, per triar-ho no és gaire complicat. Es tracta de que tenir una persona de confiança que tu hi compris, que ell ja t'hagi fet la primera tria. I llavors es tracta de si tu t'agrada verd una cosa o madur, digui, què m'aconselles? Quin plàtan em serà més bo, aquest o aquest? Una mica això, eh? Jo aquells llocs tan impersonals com una gran àrea no, no m'agrada gaire.
1: Ja, t'entenc.
4: M'agrada el tracte personal.
1: A mi també.
4: I ja està.
1: A mi també. L'altre dia la doctora Montse Folch, nutricionista que coneixeu també, sí, perquè sí, porta molts anys a la ràdio i a la tele i també i forma part de l'equip d'aquest programa,
4: i ve
1: sovint i ens deia els tomàquets, si vols que mantinguin el gust i la textura ideal, no els posis a la nevera.
4: No. Bueno, cap fruita per menjar-te-la ha d'estar a la nevera. Ha d'estar freda, freda. Sí que l'hi has de posar perquè es duri,
1: sí.
4: Però treu-ho el dia abans i llavors torna a agafar a la textura i al gust.
1: I al gust, que si no perd.
4: Si no perd. Fred, perd.
1: Ahà. Bé, tema cireres, com...
4: A veure, ara ve la cirera. La pluja és l'enemic número 1 de la cirera.
1: Sí, perquè es baden, s'obren, s'asclen, que diuen
4: els... Si no plou, tema cirera 100% bona arreu.
1: Doncs de moment, per desgràcia meva, no plourà, però per sort, per les cireres, diguéssim, no plourà. I per tant, tindrem... Tindrem bona acollida
4: bon
1: els propers dies.
4: I fins i tot a juliol. Perquè hi ha cireres fins
1: a... La picota, aquella última, no?
4: Sí.
1: Jo de la picota...
4: La picota ve molt del sud, aquí no se'n cultiva, però aquest any, si no plou ara, serà bo fins que s'acabi.
1: Miravet, n'hi ha alguna... Hi ha algun
4: sí, alguna plantació
1: de picota,
4: que fan, sí.
1: Però
4: allà és el secret de la picota és que no plogui.
1: Ah, quina és la varietat de cirera que més t'agrada a tu?
4: Home, les que venen ara, el mes de...
1: Però ha... burlat, sumit...
4: A veure, la sumit...
1: Sentina...
4: És aquella que té forma de cort, ve ara, però n'hi ha moltíssimes.
1: La sumit és molt gran, no?
4: Sí, molt
1: gran. Diu que de mitjana pot arribar a pesar uns 26 grams.
4: La més bona de totes és la veritat Brooks, que és la que ara es collia, però té un problema que amb humitat s'esberla molt fàcilment.
1: Ja.
4: I per tant, no, totes les que venen ara... són bones.
1: Ahà.
4: Però s'han de collir al punt, eh?
1: Núria, estic content perquè et veig bé.
3: Sí, gràcies.
1: Perquè et dius, he passat el tema del
3: sí,
1: càncer,
3: sí,
1: i déu-n'hi-do, eh?
3: Sí,
1: tres tumors.
3: Sí, bueno, amb els dos pits, esclar. Primer et detecten uns tumors, després te'n detecten un altre. La segona vegada va ser més dur, no? Perquè dius, home, ja en tenia prou amb això i ara encara més. Però jo també m'ho he agafat, a veure, amb tots els alts i baixos que comporta i amb tot el xoc inicial i tot el que has de passar, m'ho he pres com un aprenentatge, perquè vaig dir, a veure, si em poso, si m'angoixo més del compte, si em focalitzo amb la malaltia només, malament, no? Llavors m'he intentat focalitzar amb la salut i també abordar-ho des d'un punt de vista global, no?
1: Ah. Mira, just sí, ara ja toca Terra Canària. Ara mateix acaba de baixar per l'escala de l'avió. Sí, sí. L'està rebent el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: Quin estrès horari, aquest home.
1: Sí. Pobre home, sí, abans ho deia, no? Dic déu-n'hi-do, l'agenda d'aquests dies, també.
2: Recordem una mica l'agenda que tindrà avui.
1: Sí, breument, perquè a Canàries no hi anirem.
2: Breument, sí, a les 11:40 anirà cap a estarà allà a Arguineguín, que és una trobada de marcat caràcter humà amb organitzacions socials i persones vinculades a la xarxa d'acollida de la ruta migratòria, i a la tarda doncs a Les Palmes, recorregut amb el Papa Mòbil des del Teatre Pérez Galdós fins a la Catedral de Santa Anna per trobar-se amb els ciutadans, i al vespre doncs això, missa d'una la celebració d'una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària
1: molt
2: amb
1: bé.
2: La participació i assistència d'unes 40.000 persones.
1: Ai, molt bé, molt
3: sí,
1: bé.
3: Sí.
1: Perfecte. Doncs,
3: sí, Déu-n'hi-do.
1: Núria, has ajudat, ajudes i ajudaràs a molta gent. Amb el llibre, amb els pits a l'aire, amb aquestes entrevistes que fas, per exemple, avui aquí al matí de Ràdio 4, jo crec, i molta gent creu, i de fet m'ho diuen, que ets una mica l'exemple a seguir per moltes persones que, per desgràcia, es troben dia sí, dia també, amb aquest problema, que cada vegada n'hi ha més, i amb gent més jove.
3: No
1: ens ho han dit els oncòlegs de prestigi que han vingut a aquest programa, com el doctor Tabernero de la Vall d'Hebron, per exemple.
3: No ho sé, jo no tinc cap altra pretensió que ajudar, si pot ser, no?
1: Vull dir, doncs
3: que,
1: ajudes.
3: Mira, que aquest llibre, en principi, no es havia ni de publicar, sincerament, perquè... I és un llibre que em despullo completament, per això es diu Amb el pits a l'aire, perquè clar, explico coses molt íntimes, i a més literal, no? Perquè estàs tot el dia amb el tema del pit del càncer de pit ensenyant el pit. O sigui,
1: és així, quan ho passes.
3: Sí, sí, radioteràpia, tot és a base d'això, no? Però, al final el vaig publicar perquè tothom que se'l llegia me deia, Núria, és que això pot ajudar, és un llibre que és inspirador. Clar, explico la meva experiència, cadascú després que faci el que vulgui, perquè això és molt personal, també.
1: Totalment, sí.
3: Però les teràpies complementàries que a mi m'han ajudat, crec que les havia de compartir,
1: no?
3: La meditació, per mi la natura és salvadora, a mi em salva, o sigui, és una gran aliada. També la companyia, evidentment, del meu marit, dels nets. En el cas del meu marit, per exemple, i això moltes dones i homes també s'hi troben, te diagnostiquen un càncer i a vegades no ho pots ni dir directament a la família perquè saps que els preocuparàs molt.
1: Ja, ja.
3: Això passa, eh?
1: Passa, passa.
3: Jo, per exemple,
1: o
3: vaig
1: gent que
3: sort...
1: no ho diu tot.
3: Clar, vaig tenir sort de les amigues. Perquè, clar, ell porta un desfibril·lador pel cor, llavors si li dono una notícia així d'entrada, no l'ajudo gens. No?
1: Estàs
3: no
1: bé, però, ara, Pere. Sí.
4: Ara estic bé, sí.
3: Sí,
4: ara.
3: Està molt bé, està estable ara.
1: Sí, sí, se'l veu, bé. Se us veu, que esteu bé.
3: Sí, sí,
1: se us
3: sí.
1: Veu.
3: I aprofitem el moment present, que és l'important.
1: La natura, eh? Ho has destacat,
3: natura,
1: ho has
3: subratllat.
1: La natura, per
3: mi, jo la destaco, i la meditació també. Eh?
1: I com ho fas, això, el dia a dia, mentre passes aquest calvari, diguéssim?
3: Sí, he procurat molt trobar temps per mi, que és el que fem una mica, no? Vas a la cova, quan estàs així, estàs obligat a anar cap a dintre, a veure també quina part teva hi has posat en la malaltia, perquè no ens enganyem, eh? També psicomatitzem moltes coses. En el meu cas, jo ho tinc clar que hi va haver un detonant emocional, eh? Jo ho tinc claríssim.
1: Sí?
3: Sí, sí, sí. I parlant amb moltes altres, i homes també, eh? Alguns que no tenen altre tipus de càncers, que em diuen, no, és que jo sé una mica d'on m'ha bé. Hi ha un punt... A veure, no estic negant que el càncer és tot un multifactorial i que és epigenètic també i que hi ha el tema hormonal en el meu cas, eh? Això hi és. Però sempre hi ha aquell punt que tu hi has pogut posar d'estrès emocional en aquest cas, que sol coincidir, eh? O de disgustos, ja. que no sabem com gestionar.
1: De vegades
3: gestionar.
1: Passa això, ho sí, diuen gent, eh? Sí, sí, de dir, escolta, sí, sí. He tingut un disgust tremendo i després m'ha vingut això.
3: Sí.
1: No sé si té a veure o no, però
3: bueno,
1: ha anat així.
3: Ha ajudat, posem-ho així, ha ajudat. Jo en parlo d'això, perquè crec que n'has de ser conscient. O sigui, alguns m'han dit, home, és que això fa sentir culpable. De què? No. Si t'has equivocat amb una cosa o no l'has sabut gestionar, és la teva experiència humana, no passa res. Si n'ets conscient, pots canviar-ho. Pots, com a mínim, veure que una altra vegada ho pots fer d'una manera diferent, no? Crec que era important dir-ho, això. I aquesta visió holística, no som un cos només, som ment. A veure, compta amb el que pensem, perquè si t'enganxes en que, ai, ja estic, tinc un termini de vida, doncs ja està. Clar, anar en compte amb això, no? Jo sempre he dit, m'estic curant. No he dit estic malalta.
1: Optimista.
3: És que l'actitud és molt important.
1: És importantíssima.
3: Molt, jo diria que...
1: El coco 90, és molt important.
3: Sí, 99% d'actitud és important. Això no vol dir que no sabem el final, eh? Compte. Però a vegades, amb aquesta actitud, encara que el final no sigui com nosaltres voldríem, el record que deixes... és una altra història.
1: I tant.
2: En aquest llibre hem vist també, en aquest llibre amb els pits a l'aire, que ens ha agradat molt, quan expliques que et recolzes en un pi i t'imagines que connectes amb les arrels per rebre la força. Com és això? No? Com experimentes això?
3: El nostre net em pren el pèl, me diu, té només 8 anys, ha fet ara 8 anys. Diu,
1: 8 anyets?
3: Sí, diu, iaia, tu tens molts rotllos.
1: Com es diu?
3: Lef,
4: Lleó.
1: Molt bé, mira. Lleó 14.
3: Sí. Diu, tu vas a la muntanya i fas om. Dic, no, carinyo, jo no faig això. Jo vaig a la muntanya, és que m'estiro, a més, o m'abraço els arbres. A veure, pot semblar una cosa absurda o naïf, però realment som energia. Llavors, jo em descalço... A mi em funciona, a veure, hem de buscar el que ens funciona, bàsicament.
4: El pit de la iaia.
3: No cal creure's res, no? Vull dir, simplement, que experimenta, què et va bé? Anar al mar, banyar-me també allà, i amb la consciència de dir, ho deixo tot, tu. Que el mar passi la seva, no? I igual la natura és una gran aliada en aquest sentit.
1: Totalment, eh? Sí,
3: sí. Sí. Sí, sí, sí. Jo surto diferent de quan...
2: Entro notes que s'ho carregada energèticament.
3: Exacte. Vaig allà, descarrego del que no vull i em carrego del que vull. Fins i tot he fet uns exercicis, ara no els faig, però de tant en tant també va bé recordar-ho. El Jodorowsky, aquell autor conegut argentí, diu que és de psicomàgia, no? Que és, jo em carregava una motxilla amb pedres negres, pujava a la muntanya i deia, vinga, mentre pujava, això fora. Arribava dalt amb la motxilla buida. Això que dic, pot semblar coses ridícules i, en canvi, si tu sents que et van bé i et funcionen...
1: Et poden arribar a ajudar moltíssim.
3: Sí, perquè parlen a l'inconscient. I al final, les persones ens pensem que som molt conscients i el que som és molt inconscients.
1: Molt inconscients.
3: És a dir, no actuem per sentit comú moltes vegades, ni perquè l'error... No, actuem per vísceres, perquè hi ha un pòsit inconscient
1: Ja. I... Mira, una oient que es diu Marta de Barcelona, mm-hmm, diu, pregunta-li què hem de fer per mantenir l'energia positiva. Diu que en el seu cas també li han detectat un càncer de pit i diu, hi ha dies que m'enfonso, literalment, que em cau el món a sobre, Marta.
3: Marta, ànims, te'n sortiràs. A veure, avui dia, a part de que la medicina està molt avançada, tu penses això, el que pots fer a nivell mental, sobretot, és pensar que t'estàs curant. És molt important, perquè les cèl·lules són éssers vius, reben l'energia del cervell. Així és que ho diuen els neurocientífics, no ho dic jo no m'ho he inventat. Uh-huh. Els neurocientífics diuen, el cervell es creu tant allò que és real com allò que tu t'imagines. Doncs imaginem-nos que anem avançant per bé, no?
1: Que el coneixeu? Tant,
3: Rocco
1: Stenhauser.
3: Rocco.
1: Si és més famós que la Muñoz.
3: La veu sí, home, però que jo no l'havia vist mai.
1: No us havíeu vist mai. Mira, no. Núria Esponellà, Pere Puigbert.
6: Hola, què tal? Bon dia tingueu a tots.
3: Molt bé.
6: Bon dia.
1: No podeu marxar, Núria i Pere. No. Això no ho puc acabar ara a les 12. Vull que estigueu una estona més.
3: Deixes acabar per la Marta?
1: Sí, però és que tenim... Ho acabem després de les notícies.
3: Ah, doncs d'acord.
1: Sí, perquè si no arriba el butlletí. Qui ja ha arribat a Canàries, a les Canàries, és el Papa. Tenen, quin espectacle ahir, eh?
7: Tinc molt de safareig, d'ahir.
1: Ah, sí? Però contrastat i amb rigor, Rocco. No em compliquis la vida, mia.
7: Home,
1: va, les notícies, ara tornem, que no marxi ningú. Fins ara mateix.
7: Però què és això?
5: Són les 12. Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Molt bon dia. Els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cine català Xavier Atance, acusat d'haver agredit sexualment 3 treballadores. Més detalls de Eloi Sadurní.
9: Els agents han detingut el productor i soci fundador de Vencer Produccions aquest dimecres a la tarda a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha pogut confirmar Ràdio 4. El cas és a càrrec de la unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos al barri de les Corts i continua oberta. Per ara compta amb 3 denúncies per agressió sexual per part de treballadores de l'ara detingut. Fonts del cos de policia han assegurat que avui Xavier Tans passarà a disposició del jutjat de violència sobre la dona.
8: I atenció a la següent dada. Els Mossos d'Esquadra i la Fundació Alzheimer Catalunya alerten de l'augment exponencial dels casos de maltractaments a persones grans amb deteriorament cognitiu. L'any passat van atendre més de 1.700 casos, una xifra, però, que calculen que pot ser més gran per la infradenúncia de la problemàtica. Sergi Bassoles.
10: A Catalunya hi ha gairebé 1,5 milió de persones majors de 65 anys, prop del 20% del total de la població, i algunes d'elles pateixen problemes de deteriorament cognitiu. I atenció, perquè els Mossos adverteixen que una de cada 6 és potencialment víctima de patir maltractaments. De fet, es disparen, adverteix l'agent Sandra Martínez de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a les Víctimes, les denúncies denunciades amb maltractaments a aquest col·lectiu, en concret, més d'un 50% en els darrers 5 anys.
11: 1.766 denúncies relacionades amb maltractaments a les persones grans en l'àmbit de la violència domèstica.
10: Els maltractaments a la gent gran, especialment si pateixen algun tipus de deteriorament cognitiu, esdevenen una realitat molt complexa i difícil de detectar.
11: Perquè en aquests casos pot ser que la víctima ni tan sols pugui identificar la violència que està patint o no recordi els fets que han passat.
10: És per això que tant els Mossos d'Esquadra com la Fundació Alzheimer Catalunya demanen col·laboració ciutadana per deixar d'invisibilitzar aquesta crua i incòmoda realitat, la dels maltractaments a persones grans amb deteriorament cognitiu.
8: El Papalló 14 ja ha aterrat a Gran Canària per començar l'última etapa del seu viatge per Espanya. Aquesta visita reobert el debat sobre la immigració. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha marcat distàncies amb el PP, defensa que sense la població migrant la comunitat... amb Vox, perdó, defensa que sense la població migrant la comunitat tindria problemes com la despoblació.
12: Pero les voy a decir que si no fuera por esa inmigración tendríamos un verdadero problema de despoblación. Si se hubiera molestado en estudiar el fenómeno de la despoblación, vería la tragedia que supone para una región como la nuestra. Pero eso les da igual. Si fuéramos nacionalistas o identitarios como ustedes, ni hubiéramos visto algo como lo del Papa, ni la Fórmula 1, ni los grandes eventos.
8: A les mañanes de Ràdio Nacional, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha dit que la política migratòria del PP és incoherent. Ha recordat que han bloquejat l'acolliment de menors migrants.
13: También hablamos efectivamente de esa incoherencia, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, o sea, el hecho de no apoyar la modificación del artículo 35 que ha permitido atender a los menores dignamente, pues va en contra de lo que luego lo que predican.
8: Més coses. La justícia arxiva el cas de l'accident miner de Súria, en què van morir tres geòlegs l'any 2023. La sentència constata que el despreniment que va costar la vida als treballadors va ser sobtat i impredecible i que la investigació no ha detectat cap incompliment de les mesures de seguretat. Àlex Eloi, bon dia.
14: Bon dia. La jutgessa remarca que cap treballador de la mina havia detectat un risc greu i imminent segons els fulls de registre dels geòlegs. Recordem que l'accident es va produir en 900 metres de profunditat de la mina de Cabanasses de Súria després de la caiguda d'una llosa en una de les galeries on es trobaven les víctimes, dos treballadors i un estudiant en pràctiques. Les famílies van intentar impulsar una investigació judicial contra l'empresa Iberpotash, propietària de la mina, per presumptes delictes contra el dret dels treballadors i homicidi imprudent, que ara ha estat desestimada per un jutjat de Manresa.
8: En plana internacional, almenys 12 agents de policia han resultat ferits i 16 manifestants detinguts en una nova nit d'aldarulls racistes a Belfast, a Irlanda del Nord. Les protestes van iniciar-se dilluns a la nit després de l'atac d'un home d'origen sudanès contra un ciutadà britànic, el qual va ocasionar-li la pèrdua d'un ull i ferides a la cara i al coll amb un ganivet. La gravació de l'agressió en ple carrer a Belfast ha esdevingut viral al Regne Unit. Lourdes Gata, bon dia.
15: Bon dia. Sí, una nit més, les forces antidisturbis han hagut de fer servir camions d'aigua per dispersar les protestes de grups violents que han tornat a incendiar cotxes i autobusos i han vandalitzat habitatges. El secretari d'Estat per Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha insistit que no hi ha cap justificació per aquestes accions.
16: It's completely unacceptable to direct anyone.
15: I ha afegit que les minories ètniques de la capital nord-irlandesa estan aterrides després que hagin circulat a les xarxes escenes on grups de persones calaven foc a habitatges pel color de la pell dels seus residents. De fet, el propietari de la xarxa social X, Elon Musk, ha compartit en les últimes hores el seu perfil, imatges de l'atac i missatges de comptes anti-immigració.
8: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, la pública quan sigui la una.
5: Ràdio 4.
17: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
5: Metròpoli, amb Xavi Collado.
18: Catalunya Express, amb Joan Arenyes.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Són les 12 i 7 minuts. Rocco Stenhouse.
2: Això ha anat ràpid, eh?
1: Ha anat ràpid, això.
2: Ha anat ràpid. I
1: estic molt content i feliç de tenir la Núria Alper aquí. No t'ho pots imaginar.
2: I m'ha explicat que és el col·laborador més antic de RAC1.
1: Sí, home, vam començar junts, el primer any de RAC1, fent el Via Lliure.
3: Sí, sí.
1: Junts. Sí, el Via Lliure el vaig començar jo, sí, Rocco Stenhouse.
2: Sí, sí, ho sé, ho sé.
1: I el nom se'l va inventar l'Albert, l'Albert Rubio.
2: L'altre dia me'l vaig trobar.
1: Saps com se li va acudir? Anant amb tren cap a València.
2: Ah, sí?
1: Amb l'Euromet, sí.
2: Com és?
1: Via Lliure. Home, doncs mira, una via de tren, i en aquell moment diu, mira, ja tenim nom pel programa del cap de setmana.
3: Mira, això no ho sabia, veus?
1: Via Lliure.
3: Està molt bé. Mira, en Xavi, si té experiència.
2: I té memòria.
3: Sí.
2: No té cabell.
1: Home, per les coses importants, sí.
2: I tant, i tant.
3: A mi em va fer molta il·lusió.
1: Hi ha coses que esborro.
3: Quan vaig veure en Xavi aquí, mira que quan vaig a caminar l'escolto. La Núria diu, mira, em ve de gust.
1: Estem molt contents, Pere. De veritat, eh? Estem contents.
3: Mira, ara dues amigues m'acaben, dius, estic escoltant.
1: Ah, veus? Com es diuen?
3: Doncs pues una es diu Xus i l'altra Mireia.
1: Doncs mira, la saludem des d'aquí.
2: Vols que t'expliqui alguna curiositat d'ahir?
1: Quan hi ha el Rocco no pot parlar ningú en aquest estudi, Núria. De tant en tant una puntada.
2: Vinc un cop a la setmana, per l'amor de Déu, vinc una hora.
1: Imagina't pues, cada dia.
2: Imagina't, no m'aguantaries. Estaríem ja divorciats, tu i jo. Estaríem divorciats.
1: Sí, no. Home, ets intens,
4: Jo me l'imaginava diferent, en Rocco.
1: El Rocco, que no el, vies, no el veus per la tele.
4: No, és que jo miro no veu la tele.
2: I diu que a les 8 del vespre desconnecta el mòbil.
4: Jo a les 8 ja desconnecto de tot. Imagina't. Del món i ja s'ho faran.
1: Mira, avui mengem coca, també.
4: Sí.
1: Coca de Sant Joan. I no una coca qualsevol. Ja n'has menjat, tu, Rocco?
2: No,
4: té una bona pinta, aquesta coca. Estic
2: esperant perquè facis la inauguració.
1: La segona millor coca de crema d'aquest any 2026.
2: Sí?
4: Jo tenia una petita cosa per dir a la Marta, me deixes?
1: I tant.
4: Perquè seré molt breu. Perquè la Marta no digui, home...
1: Completem-ho. Tota la raó, Núria.
4: Mira, una manera molt important és d'afrontar-ho, és el tema de meditació, pot ser exercici físic, si la meditació no va, llavors muntanya, mar, el que tu et vagi bé, tot el que sigui treure, i molt d'exercici físic ajuda moltíssim a poder digerir i a més a més a millorar els efectes de les medicacions que ens donen.
1: Perfecte.
4: Això d'una banda, l'alimentació que sigui sana, que no sigui d'ultraprocessats, com aquesta coca que ens han portat, que és perfecta, no? Que no n'hi ha d'ultraprocessats
1: aquí. No, coques de pastisseria, com ha de ser. Que els pastissers catalans són els millors del món. Com la Montse Arenas d'Arenes Molins.
4: Ja anem fent, eh?
1: Arenes Molins vol dir que sou de Molins de Rei.
5: Som de Molins de Rei.
1: Com estàs, Montse? Felicitats, pel premi.
5: Moltíssimes gràcies. Doncs sí, som de Molins de Rei, però també fa uns anyets hem vingut a Barcelona, al carrer Berlín. Sí, sí.
1: Carrer Berlín.
5: Carrer Berlín, número 24.
2: Estem mira, allà on treballaves abans, tu.
5: A l'alçada del carrer Numància estem.
1: Ah, Berlín Numància. Sí,
5: doncs allà estem, ens podem trobar també.
1: Allà al racional.cat, allà al costat.
5: Sí.
1: Sí, sí, molt bé, perfecte.
5: Sí.
1: Doncs au. I a Molins, on sou?
5: A l'avinguda Barcelona, número 4.
1: Molt bé.
5: Allà portem 110 anys d'història. Sí, sí, som la quarta generació. I fa un parell d'anys, doncs, la veritat és que ens feia molta il·lusió arribar a la ciutat de Barcelona. Era com un somni que teníem nosaltres. I finalment, doncs, ho hem complert.
4: Els centenaris és un mèrit, això, eh? Avui dia més, que tenquen, malauradament...
1: Sí, perquè parlem molt amb els de Som Pastissers. I no hi ha falta de relleu generacional, eh? Que això passa també amb el tema de l'agricultura, sí?
5: Si em deixeu fer un matís respecte al relleu generacional, jo crec que moltes vegades veiem a les notícies que les pastisseries tanquen pel relleu generacional, i és cert, però també és cert doncs, perquè cada cop els marges estan més justos i la ganància és menys, i per tant les generacions que venen doncs, no es volen involucrar en tanta feina, en tanta càrrega que hi ha dintre d'un negoci d'aquest tipus.
1: El que suposa una feina com aquesta.
5: Al final tenir tan poc marge.
2: Però per què teniu tants ganàncies, menys ganàncies que abans? En què es deu?
3: Perquè el producte és car.
5: Perquè el producte és car i els costos de personal, els costos de la llum estan pujant.
1: Tu saps com va el pinyo ara, Rocco? Digues-li tu, Montse.
5: Doncs sobre 70 euros al quilo.
3: I a pas al pagès passa això que t'està passant a tu. Al pagès es passa encara més, perquè ningú es vol sacrificar treballar els 7 dies de la setmana.
5: Exacte. Si ho fas, però després dius, bueno, em compensa econòmicament, però clar, a dia d'avui, doncs, aquesta compensació no està molt clar, clara.
6: Heu pujat molt els preus? No gaire, no?
5: No gaire, no gaire. I que, a més, també tens molta competència que encara que no sigui del mateix nivell teu, doncs, vulguis o no, sempre...
6: Home, els supermercats fan molta competència. Us fa mal, els supermercats, amb les seves coques de...
3: Fan mal, sí, a tothom.
5: Jo crec que hi ha diversos públics. El que et vol venir a comprar tu, t'ho ve a comprar tu. I, a més, en el cas de Barcelona, per exemple, també tinc que puntualitzar que estem molt contentes perquè la gent ens ve a felicitar. És a dir, a Molins portem 100 anys i de vegades venen i diuen, venen a comprar una barra de pa i diuen, està molt bona la coca, no? Però venen de passada. Però a Barcelona la gent és molt agraïda i com al costat doncs, no hi ha potser les pastisseries del nostre nivell en aquest moment, doncs venen i diuen, ostres, vinc especialment a felicitar-te pel tortell o vinc especialment a apropar-me doncs, perquè estava boníssim. I això és una de les coses que ens motiva molt doncs, per la gent de Barcelona d'aquest barri, no?
1: Fem córrer...
6: Sí? La veu, fem córrer la veu.
1: Anem tastant una miqueta la...
7: Quin és el secret per fer aquesta coca?
1: La coca, sí, a tu te'l dirà el secret.
7: Aquesta coca Jordi de crema...
1: Vila, per l'amor de Déu, a tu te'l dirà el secret.
7: La segona millor coca de crema d'aquest any 2026. A veure, va, el que es pugui explicar, eh?
6: Amb amor, amb amor.
1: Amb carinyo, amb amor i amb carinyo.
4: Amor primer, tècnica després.
7: Vaig tallant i vaig repartint.
5: Doncs, sobretot, doncs, és respecte per la tradició, perquè cuidem cada detall, perquè utilitzem els millors ingredients i ho fem de la millor manera que podem, no? I, evidentment, tenim, doncs...
1: No em diràs cap d'ingredient ni de...
5: Home, no té sac,
3: de moment, són pinyons del país.
1: Doncs són de l'Empordà?
3: No sé si
5: són
3: de l'Empordà, però són espanyols.
5: Sí, sí, són
3: per tant, és molt important, això.
1: Sí, noi.
5: Exacte.
1: Pinyó català boníssim, tu.
5: I després, clar, la quarta generació sempre doncs, vas evolucionant i sempre vas intentant millorar, no? Evolucionant, però sempre incorporant innovació, però millora.
1: Quina pinta, tu.
3: I el que m'agrada és que m'ha dit 24 hores de conservació. És a dir, comprar-la i menjar-la. Això és fantàstic.
1: I quin gust.
5: Exacte.
1: T'has tastat?
4: Després.
1: Boníssima. Pere.
3: Jo ho provaré, sí.
1: Em demani quan vulguis, per favor.
8: No, no.
1: Eh?
3: Jo sí.
1: Què diu el racó?
8: No,
1: seu, home, seu.
8: És el segon plat ja que faig. He repetit ja. No, és que és meravellós. A més, aquesta hora per mi em va perfecta. Perquè,
1: I que ho cremes al gimnàs, això.
8: Clar, i a més he esmorzat a les 7:45 del matí. Mira quina hora és. Doncs clar, jo a aquestes hores estic ja dinant. Ja estic esmorzant, Xavi, perquè vinc aquí a veure't.
1: Val la pesca de tarda, em diu Toni.
8: Bueno, perquè a vegades és el lapsus que tinc. Si vingués cada dia amb tu, al final acabaria dient Xavi i li diria l'altre Xavi.
1: Com està el Toni, bé?
8: Bé.
1: Fa dies que no hi parlo. La Lluçà vam tenir l'altre dia.
8: Ah, sí?
1: Va venir el Pinyol.
3: Jo ho vaig escoltar.
1: I la vam tenir, la veu de Catalunya, la vam tenir aquí en directe.
3: Jo el vaig escoltar.
8: Ah, no sabia.
3: Sí, perquè quan vaig a caminar... És l'hora que em quadra i em ve de gust escoltar-vos.
8: Doncs, aquestes hores ja estic dinant, doncs clar, com vinc a veure't a tu i a passar una horeta amb tu, que avui tinc un convidat especial, eh?
1: Un vident, Rocco.
8: Perdona, un vident mediàtic que ha sigut famós, que va ser un dels vidents que més zapping feien les cadenes de televisió.
1: Ah, sí?
8: I a més va cantar, va treure un disc, va participar en algun reality, és a dir, és un vident... un vident del... I, a més, dones regals, eh? Dones regals.
1: Com que dones regals?
8: Perquè quan trucaves, li deia... Sandro, los números de la loteria. I donava els números i la gent li tocava.
1: Ah, sí?
8: Sí, jo.
1: Ah, ell ha hagut tocar, doncs.
8: Home, aquella gent que després trucava i deia, Sandro, muchas gracias, me tocó la loteria, no sé què, me puse dar los números de l'Euromillón. I així.
4: És el que donava bendiciones a tothom, no?
8: Exacte. Mira com la coneix.
1: Ah, veus, ja el coneixes, tu. Sí, jo
8: no. És que
4: no miro la tele.
1: No, però encantat de conèixer-te, eh? Sandro Rey, hola.
9: Bendiciones y buenos días.
1: Bon dia, què dius? Escolta, quin número sortirà a la Loteria Nacional? Avui és dijous, i aquells dècims de 3 euros.
8: Espera, s'ha de concentrar, s'ha de concentrar. I ha de meditar, i ha de parlar...
1: Jo vaig al gra. Dius no, que encerta el número de la loteria, doncs digue-me'l.
8: Jo prefereixo l'Euromillón.
1: O si ves, posats... Bueno, jo també. Sí, però ja li posem més fàcil. Només 100.000 possibilitats.
8: Escolta'l bé.
9: Os puedo dar vuestro número. Y es cierto lo que dice... Mi querido Rocco, que durante mucho tiempo daba muchísimos números de la suerte y muchos de ellos dieron mucho dinero, es cierto. O sea, pues la gente luego llamaba y lo confirmaba. Entonces, hay que pensar que cada persona tiene su número personal, como Esto es como el perfume de cada uno. Como
1: però de número en sortirà un, Rocco. Sandro.
9: Sí, digue'm.
1: Dic, de número en sortirà un. El Pere Puigverd tindrà el seu número personal pel sorteig d'avui i el meu, però n'hi ha un només de guanyador.
9: Hombre, claro. Entonces, pero piensa una cosa. El número de la suerte, cuando se da, es para todo el año.
1: Ah.
9: ¿Entiendes? O sea, claro, entonces, no quiere decir que... Sí, yo me he encontrado el caso de que lo más rápido que he dado la suerte a una persona ha sido en 3 días, es cierto. Pero luego, a lo mejor, a los 6 meses me han llamado y me han dicho, me ha tocado dinero. O a los 4 meses me han llamado y me han dicho, me ha tocado dinero. Entonces, claro, el número de la suerte es para jugar siempre y cuando uno pueda.
1: ¿Y cómo se sabe eso?
9: Con las cartas del tarot hay una numerología y yo hago los números, hago la suma i doy los números que esa persona tiene en su destino.
8: A més de la loteria, va vaticinar en el seu moment que el Girona, en el seu moment, pujava a la primera divisió. Escolta, això, Sandro, escolta.
10: A primera divisió aquest cap de setmana...
9: Hombre, si digo que no ahora mismo, los de Girona me van a matar. Pero yo voy a decir lo que digan las cartas. Me encantaría que el Girona... subirà...
10: I tant, tot depèn del que passi
9: vinga,
10: en un partit aquest cap de setmana contra el Tenerife. Jo et dono informació per si et serveix.
9: Vale.
10: Eh?
9: Hombre, creo que me sirve mucho.
10: I es juga, a més, a Tenerife, al camp rival.
9: Yo veo aquí, yo voy a decir que el Girona asciende.
8: I què va passar? Això va ser dins del programa del Circ, de 8TV, en el seu moment. ¿Y qué va a pasar? Es que va a pujar, Sandro, subió.
9: Es cierto, pues, sí, Rocco, cariño, y fue con antelación. Igual que eso, pues como que con antelación, a lo mejor dicho que el Barça ganaría la Liga, o que haría un triplete, o que ganaría dos copas. O que, es cierto, a ver, que yo también me equivoco, es normal.
8: Normal,
9: también cometo errores, si no sería, estaría con el Trump en la Casa Blanca en una vitrina que nadie me tocara.
1: Yeah.
9: Pero sí, claro. Pero sí es cierto que muchas de las cosas que uno ha dicho pues han ido saliendo. Y de hecho todavía ocurre, porque yo estoy activo y hace 30 años que me dedico a esto.
8: Sí, sí, además, molt d'èxit. I deixa'm, Sandro, faré una cosa. Al final de l'entrevista, l'última pregunta que et faré serà que em diguis, m'avancis ja, quin país guanyarà el Mundial de Futbol?
1: T'anava a dir el Mundial i si el Barça ho guanyarà, que espero que sí, tot, la temporada que ve.
8: Bueno, tot.
9: Vamos a mirarlo. Mira, yo tengo las cartas aquí encima de la mesa. Voy a hacer un corte, ya las he ido barajando mientras que está hablando con vosotros, y a ver qué nos dicen, que ellas hablen, qué selección va a ganar el Mundial, ¿no?
1: Sí.
9: Vale. Pues yo corto hacia la izquierda. Hacia la izquierda tres veces y las cartas nos dicen, hombre, aquí, a ver, aquí salen muchos colores rojos, ¿eh? Y el rojo es la roja.
1: La roja.
9: O sea, a ver, a mí las cartas me dicen, me anuncian con antelación, con tiempo que España, para mí, para las cartas, es la ganadora del Mundial.
1: Carai, tu.
9: Eso dicen las cartas, ¿eh?
1: N'hi ha que no estan contents amb aquesta previsió.
8: No, no, però aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, estarà encantada.
1: Home, sí, tant i tant. I jo també, eh?
8: Home, amb les audiències que farà, pensa que si Espanya s'elimina ja al començament, ja, malament. Però si arriba fins a la final, això fa unes audiències brutals.
1: Sí, noi.
8: Volves a dir que la roja, eh?
9: Hay que pensar que la roja... tiene un equipazo enorme.
1: Yeah.
9: Aparte de lo que salga en las cartas, tiene un señor equipo para ganar este campeonato. O sea que...
1: Dels del Barça.
9: Y aquí, sí. Y el Barça, pues el Barça, la selección española es medio Barça.
8: Ah, sí, és veritat, cert, és veritat.
9: O sea, hay como 7-8 del Barça.
8: Que ningú es lesioni. Que ningú es lesioni.
9: Entonces, el Barça l'any que viene, el Barça l'any que viene volverà a ganar la Liga.
8: Oh, mare meva!
1: Ara m'agrades, ara. I la Champions?
9: Hombre, visca el Barça.
1: I la Copa?
9: No lo digo por eso. Pero en mi casa somos todos culés desde que éramos pequeñitos. Entonces, claro, yo por el Barça muero. Pero es cierto... que el Barça, si esta temporada pasada hizo una buena liga, o sea, este año será mucho mejor todavía. Irá con más diferencia. Fíjate los puntos que le ha sacado al Madrid.
8: I tant,
1: ja.
8: molts.
1: Ja. Però, escolta, home, i posats a demanar que torni a pujar al Girona, sisplau, d'aquí un any.
8: Sí, sí, i tant.
11: Ai,
8: i tant.
11: Que lástima, me da mucha pena que haya descendido, ¿verdad?
8: Sí, perquè vas fer ja te vas avançar que pujaria la primera, doncs mira, ara ha baixat, has de tornar altra vegada a fer atenció a les cartes. Que... Però a banda d'això, Sandro, ha sigut molt recorregut en els programes de zapping, a més amb el teu estil peculiar, el teu look, i també, s'ha de dir, també les trucades de la gent. Hi havia gent que estava avorrida aquella hora de la matinada, trucava, i tu ja de seguida els pispaves i de seguida els veies ja que, ui, vigilem amb aquest perquè farà alguna cosa. Escoltem.
12: Y entráis, 806, sí. 42, 46, 46. Y vamos a ver lo rápido que han entrado. Buenas noches.
13: Hola, buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
14: A ver, dime una cosa. ¿Quién hay en la familia que canta tan bien?
13: Rudy Rimán suelen cantar muy bien, pero yo te digo que hay un problema, el problema que tengo yo con el amor, Sandro.
14: Vale, pues ese problema que tú tienes en el amor, a partir de junio se te va a arreglar.
13: A partir de junio. Pero, de verdad, yo tengo problemas con las parejas, porque la última que tuve hace un mes, y he pedido ayuda, porque creo que es por los gases que tengo, Sandro.
14: Bueno, pues ya. Bendiciones y mil buenas noches.
8: Pero escolta, Sandro, ¿qué está pasando amb la gent?
11: Es que, amigo, mira, ¿sabes? Este era un tío de Tenerife que tenía un programa de radio, ¿eh? No te lo pierdas, porque luego...
8: Pero ¿te'n recordes de él? ¿Te'n recordes de qué toma?
11: Sí, me acuerdo, porque claro, eso fue muy sonado y salió en todos los zappings.
8: Sí, sí.
11: Pero recuerdo que luego con el tiempo, este chico, pues las redes sociales me entró... Y me dijo que había sido él el que me había gastado la broma, ¿sabes?
8: Ah.
11: Y yo, pero bueno, digo, bueno, no pasa nada, y mira...
8: Bueno, a banda de tot això, Sandro, t'has aprofitat molt de la visibilització dels teus moments i del teu programa, que

0: Pere Puigbert, i no me'l vull perdre, Rocco, també hem de parlar una mica més amb ells, tu. Dos pous de ciència, nen. N'aprendràs de coses? Sí?
1: Ara mateix estic...
0: N'aprendràs de coses? Abans, mira, Montse Arenas, una pregunta de part de l'Alfred Rodríguez Picó, del millor home del temps del món. Feu coques d'espelta per Sant Joan?
2: Doncs no.
0: Ja.
2: No, fem les tradicionals de tota la vida, perquè realment són les més demandades. Però, bueno, ens ho pensarem pel proper any.
0: Doncs mira, sí, home, m'ho dius i li enviarem WhatsApp i vindrà.
2: Fet.
0: Sí?
2: Sí, fet.
0: O com a mínim una coca d'espelta per l'Alfred Rodríguez Picó. Sí. Rocco, un altre tall, fill meu. Com es nota que vas al gimnàs i com cremes tot. Però com pots arribar a menjar tant si estàs fet un figurí?
3: Ha de fer musculatura. Està
0: ets molt... un figurí?
3: Està molt musculat.
0: Ets un figurí?
4: Va
0: està...
3: Home, sí.
0: És un tio guapo.
3: Jo quan t'he vist...
1: Tinc ansietat, carai. Xavi, tinc ansietat perquè estem a final de temporada, els EGMs arriben a final de mes...
0: El dia 30 surt l'EGM.
1: Sí, sí, sí.
0: Van tancar el treball de camp el dia 3.
1: Exacte. Doncs mira, estic nerviós.
0: Som així, estem parits així, el Rocco i jo, amb això de les audiències.
1: Sí,
0: ràdio, tele...
1: Per sort...
0: Home, és que al final, si fas un programa i no l'escolta ningú, tenim un problema.
3: Home, clar.
0: Sí?
3: Sí.
0: Vaja, o l'hauríem de tenir.
1: Per sort, la ràdio, els EGM surten 3 cops a l'any.
0: Sí.
1: A la tele és cada dia.
0: Sí, noi.
1: A l'endemà.
0: Sí, noi.
1: Coses d'ahir. Els drons que
5: sí.
1: Es van veure...
5: Són del Barça. Van fer
1: un assaig, primer de tot, que no estaven acostat a la Sagrada Família, sinó que estaven a l'Hospital Sant Pau.
0: A l'Hospital de Sant Pau?
1: Sí, el que passa que la càmera estava situada de tal manera de que semblava que estiguessin al costat de la Sagrada Família. Però un tema de seguretat, no poden els drons anar per la zona de la Sagrada Família. És un tema de seguretat. I jo vaig preguntar, dic, escolta'm, això s'ha fet un assaig? Quan? Perquè si no ens haguéssim assabentat a Barcelona. Doncs no van fer cap assaig a Barcelona, sinó que van anar a un poble, que no sé exactament on està, que tu te'l saps tots, que es diu Celrà.
0: Ah, sí?
3: Home, és el meu poble. Oh, jo soc nascuda a Celrà.
1: Però, escolti, vostè no sap... Ho van fer de matinada?
3: No, mig... perquè no hi era Celrà jo aquest dia, però vull dir, si és el meu poble.
1: Es van fer l'assaig al mig del camp, a la matinada, a Celrà.
3: Ah.
1: I ningú del poble s'ha d'assabentar.
3: És que hi ha bastanta foscor, també, a tota la zona de les Gavarres. És una zona...
6: Hi ha poca contaminació
3: on hi ha poca
6: no?
3: contaminació lumínica.
1: Ah, és
3: lumínica.
1: Per això.
6: La veritat és que
1: allà.
6: Sí, va
3: és probable. És sota els Àngels, sota el santuari dels Àngels. Hi ha tota una zona molt fosca.
6: Va ser espectacular.
0: Que bo, Rocco, molt bé.
3: Jo aquesta no la sabia, m'ho he perdut.
0: Molt bé, això, Rocco.
6: Va ser espectacular com els drons van dibuixar la cara de Gaudí. Va girar la cara, van mirar la Sagrada Família i després es van dibuixar les seves paraules, algunes de les més conegudes. No? Primer l'amor, després la tècnica. I m'agradaria preguntar-vos, Núria, Pere, vau veure ahir...
3: Completament d'acord amb aquesta afirmació.
6: I tant.
3: Sí.
6: Estem en un món...
3: Sense
6: no?
3: consciència no hi ha avenç tecnològic. O sigui, pot haver molt d'avenç tecnològic, però no hi haurà progrés si no hi ha avenç de consciència.
6: Veu seguir la...
5: Ho vam veure plegats.
3: Sí que ho vam seguir. I en Pere va dir, són els colors del Barça, quan va sortir en Gaudí. I dic, no ho sé.
5: Sí, no, ho vam veure i ens vam emocionar, perquè vam veure una creativitat que jo no havia vist a Madrid, que em perdonin els de Madrid, però una cosa que vaig dir, però un instant tan curt, tan petit, però amb aquella intensitat que em recordava a la cerimònia dels Jocs Olímpics, dels Jocs Olímpics.
3: Jo no vull entrar en comparacions, però jo personalment, el moment que ho vaig veure... vaig sentir molta emoció.
6: Segurament,
3: això és el que m'ha quedat, no? Que estava molt ben fet l'espectacle, que realment t'arribava directament i que et feia pensar, això ja ho han dit, però jo en aquell moment també ho vaig pensar, amb aquella eufòria, alegria dels Jocs Olímpics. No?
6: Núria, tu comentes que és molt important aquest contacte amb la natura. Gaudí s'inspirava amb la natura.
3: I tant,
6: de fet, la Sagrada Família s'emmiralla, no?
3: Tot és un gran llibre obert, la natura.
6: Amb tots els elements naturals. I ens comentaves, no?, que és molt important aquest contacte terapèutic. Vosaltres viviu a Ventalló, un poble envoltat de camps, fruiters, vaja, feu escapades amb la furgoneta, amb la vostra furgoneta.
3: I amb un tractoret. Tenim un tractoret.
6: Això, aquest dia a dia en el camp, això suposo que és terapèutic, el vostre dia a dia ja és terapèutic.
3: Totalment.
5: Cada dia, i amb els nostres nets, tenim un net de 8 anys que deia, avi, vull veure, explica'm més coses d'en Gaudí, per què aquestes columnes tenen forma d'arbre, tan petit? Ja ho veia, perquè, esclar, ell està molt acostumat, coneix tots els arbres...
0: Quin és d'intel·ligent, aquest? Com es nota que porta la vostra sang?
5: Coneix tots els animals i diu, avi, vull saber més coses d'en Gaudí, perquè Diu, m'agrada molt, perquè a casa seu no li deixen veure massa la televisió, i quan anem a casa, i va veure la cerimònia, i va veure aquest, i aquesta església, i aquesta llum que ve de dalt al cel, ho va dir-ho i realment gaudir.
3: Sí, la llum genital. A mi la natura m'encanta, eh? A vegades el net, aquest net, el gran, me diu, iaia, tu no estàs disponible a vegades. Dic, no, no estic disponible, me n'he d'anar a la natura, me n'he d'anar a fer les meves coses, també. Per mi la natura és bàsica.
6: I suposo que quan feu aquestes escapades amb la vostra furgo camper, que també, també suposo que acampeu, sí, al costat d'un bosc...
5: Amb un camp.
3: Sí, ens agrada llocs naturals.
5: Camps. Jo
3: sense
5: no
3: fer mal parlo... ni sense molestar ningú.
5: En pagesos vam acampar en un camp de lavanda.
3: Exacte.
5: Vaig anar a veure, sí, el pagès, i el dematí quan ens vam despertar sentíem la remor de les abelles.
3: Les abelles.
6: Això ho hauríem
3: d'haver
6: de
3: l'abans.
0: On és això?
3: Home, a la Provença. A la Provença.
0: A la Provença.
3: Sí. També n'hi ha, per Espanya, algú.
5: Al juliol, al principi de juliol.
3: I vam va ser fantàstic dormir allà. Un altre hauria dit, home, estic d'allà, abelles. Nosaltres ens ho agafem bé, no ens vam picar. Vam tenir sort.
5: Vam descobrir-nos de matinada.
3: Però sí, aixecar-te al matí, sentir aquella flaire...
0: És una passada, m'encantaria.
3: Intensa de les lavandes, dels espígols.
0: Espígol, sí, sí. Allà al poble en diem espígol.
3: És que és espígol. Bueno,
0: i n'hi ha per allà a la serra, a la muntanya, se'n fa d'espígol.
3: Sí. Aquella olor, aquella flaire. És que a vegades les petites coses són les més importants. Sí. Jo ara ho he pres molt, des de la malaltia. Ja ho era, de contemplar. Però és que ara molt més. Gaudeix del moment ara, d'ara present, no?
0: Totalment.
3: Ens passa totalment per alt l'olor d'aquella flor... aquell espai natural que ni el veiem i anant per la ciutat igual, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Llavors és ser més contemplatius en aquest sentit.
0: Sí. I els mòbils, mira, fem un programa de ràdio, sí? Veus el Rock amb el mòbil. Aquest matí el fa el gas mentre fèiem la tertúlia amb el mòbil.
3: La feina que
0: sí, perquè estem tot el dia pendents, jo perquè tinc l'ordinador, però tot el dia pendents a qualsevol última hora.
4: Qualsevol cosa, el Sandro Rey, que em dona les gràcies per l'entrevista.
0: Això també ho pot fer la una, eh?
4: Sí, però escolta'm, jo contesto i com estic amb la coca i no vull molestar perquè dieu que parlo massa, doncs jo calladet fins que em demani.
3: És saber trobar el temps.
0: T'estimem i t'admirem.
3: És saber trobar el temps per tu, perquè tampoc cal fer grans pauses.
0: Ja.
3: És incorporar aquestes pauses.
0: És que és necessari,
3: Núria. A la vida.
0: Ens ho hem
3: d'imposar. Mirar per la finestra, vull dir, coses que semblen tonteries, no?, però són molt importants.
0: Sí.
6: I ara que hem parlat amb Sandro Rey, alguna vegada us heu anat a que us tiressin les cartes?
3: Sí, jo sí.
0: Ah, sí?
5: Ella sí, jo no.
3: Jo sí, però...
6: Com va ser l'experiència?
3: No, jo no hi vaig ara.
0: Ah.
3: No, perquè ha arribat un moment que jo crec en mi mateixa. És a dir, jo em connecto amb mi, amb la meditació, i dic, a veure, això com va? Perquè al final el futur ens el creem nosaltres.
0: Sí.
3: Amb els pensaments, amb les emocions...
6: Núria, quan hi vas anar, eres una altra persona? No estaves tan treballada o què va passar?
3: Sí, clar, he tingut els meus processos interiors, d'això fa anys, no?
4: Què demanaves quan llançaves les cartes?
3: Bueno, per exemple, doncs el tema llibres, com aniria...
0: Van encertar alguna cosa o no?
3: Sí, alguna sí, però clar...
0: Però és que a vegades un cara ho creu. Pujarà el Girona, depèn d'un partit, sí o no?
3: No, hi ha persones... A veure, és que... Hem de diferenciar, és com l'horòscop, que et diuen, ah, l'horòscop és una bestiesa, no? En general sí, però jo, per exemple, hem fet cartes astrals ben fetes amb una amiga meva que, a més, coneix molt bé la càbala i és cabalística aplicada, i, ostres, t'asseguro que m'ha dibuixat molt bé el meu caràcter, eh? Vull dir, i abans de que fóssim amigues, per dir-ho així.
0: I això sí, veus?
3: Anys.
0: Això sí.
3: Ben fet... Sí que hi ha unes tendències que ens marquen els astres, com ens marca també molt més encara la família, els patrons heredats, que aquí hi ha un feix gros... Tot això és fer-te conscient, no?, una miqueta, però al final és tu mateix, i és confiar i creure en tu, i veure què projectes, perquè si tu estàs pensant això que he fet és una merda, perquè normalment la nostra ment és el pitjor sabotejador que hi ha.
0: A mi la carta astral me la va fer el gran Joaquim Teixidor.
4: Home!
0: Filip Prim, Tres i l'astròleg. I els meus fills, quan van néixer.
3: Home, va
0: I què? Impressionant.
4: Sí?
0: Impressionant.
4: No me l'han fet mai.
0: Gravat amb un CD amb la seva veu.
4: No me l'han fet
0: gran,
4: mai.
0: Gran persona. El gran
3: Joaquim Teixidor. Hi ha d'haver tota una base per poder fer això. Ben fet. De qualsevol manera, serveix de res.
0: Jo d'un Joaquim Teixidor me n'he fiat tota la vida.
3: Milena Llop, la persona que... I és una persona que fa molts anys que es dedica a ajudar per gent, no? I evidentment que sí, que funciona en aquest sentit. A veure, nosaltres som una manifestació entre cel i terra. No som només un cos.
0: Sí.
3: Ens en oblidem, tenim ànima. Ja te'n recordes quan estàs malalt.
0: Sí.
3: Perquè dius, què coi faig aquí?
0: Saps qui ve aquest programa a vegades? El doctor Sant Segarra.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: Sí, l'escolto també, sí.
0: Sí, sí.
3: Sí, sí, sí, no, estic bastant d'acord amb moltes coses que diu. S'ha destapat això ara a nivell mèdic perquè, fixeu-vos que ell ja s'ha jubilat, perquè clar, si ho hagués
0: clar,
3: fet
0: mentre
3: un altre
0: va treballar,
3: moment,
0: diu, em prendran per boig, no ho va dir ni a casa. Ni a casa ho va dir.
3: Exacte. Però està bé que s'investigui, o sigui, és que no ens hem de creure res, hem d'experimentar, jo dic.
0: Ell en teoria explica el testimoni, no?
3: Exacte, hi ha un testimoni, doncs escolti, que els escoltin també, no? Que els tinguin vegades... com que estan al·lucinats o tenen... Jo hi ha moltes coses que he viscut a nivell de meditació que ni les explico, perquè penso que són personals, però sé que són reals per mi. Està.
0: Què dius, Pere?
5: A vegades l'Núria em diu, ni ho diguis, això. Ni ho diguis, això. Perquè el que estàs pensant...
3: Es materialitza.
5: Ho estàs demanant.
0: Ja,
5: i per tant diu, no, digues que estàs bé, digues que no, ja està, i canvio tot el xip.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Sí, sí,
0: és així.
3: Ah, sí, sí.
0: Molt bé.
3: A això, clar, ho vas veient, a base que ho investigues, que vius, que també claves nates, que caus, que t'aixeques... Ho vas veient, no? I com són d'importants també les emocions.
0: Montse Arenas, a quant va la coca aquest any?
2: Doncs...
0: Parlàvem de preus, que cada cop teniu menys marge, per tant, diguéssim, entenc que si fa no fa com l'any passat, el preu?
2: Sí, més o menys, sí. Mm-hmm. La gran seria sobre 42 euros, però pesa bastant més d'un quilo, i aquesta seria 29,50.
0: Escolta, és una molt bona coca.
2: I és gran.
0: I l'any que ve poseu el Rocco de jurat perquè guanyaràs el primer premi, que se n'ha fotut la meitat.
3: Ara anava a dir, n'hi ha mitja ja, només.
0: I em va mirant i em diu, que bona que és, que bona que és.
4: Que bona que és. Estic a punt de tornar a aixecar-me.
6: Jo no m'he aixecat a menjar-la perquè després no pots parlar, no?
4: No, però perdoneu, aquí el Xavi ha menjat, aquí el Jordi Vila sí. Ha menjat, també ell dos.
6: Després.
4: A veure, escolta'm...
0: L'única que es porta bé és la Núria.
4: Sí.
3: Bueno, no és perquè em vulgui portar bé, ara. Si tingués ganes de menjar-me, me la menjaria, sí. Perquè estic segura que és boníssima.
0: Tu et deus cuidar molt amb el tema de l'alimentació.
3: És que m'he de cuidar, m'he de cuidar.
0: Tots ens hem de cuidar.
3: Jo hi ha coses que no les puc menjar, no la coca, la coca la puc menjar.
0: Sí.
3: Però segons que, no, si és molt processat i té moltes, molts conservants, colorants...
0: És horrible per tothom, això.
3: Això...
4: Allà al camp tens hort?
3: Això ho he d'estalviar-m'ho.
4: El hort, entens?
0: Que no ho saps? Fruites, Núria?
3: Sí, sí.
0: Fruites, Núria. Quina fruita veneu ara, en aquesta època? I a partir d'ara això serà un festival, Pere.
5: Es ven tota la fruita. El que passa que procurem nosaltres comercialitzar el màxim de producte local, de petits agricultors que cultiven de manera natural, i això ho intentem comunicar als nostres clients. Evidentment, venem de tot, perquè avui dia un negoci no és viable si només vens quatre cosetes.
4: Clar.
5: Nosaltres tenim 15 famílies que treballen i, per tant, hem de vendre una mica de tot.
0: Però sóc gran... Mira quins albercocs. Mira quin albercocs. Això,
5: ara ja, és temps d'albercocs.
0: Mira, veient la fotografia dels teus, entrant a la pàgina web de fruitesnuria.cat, sento l'olor
4: i
0: el gust.
4: Et vaig dir una cosa. Jo sóc molt feliç en aquesta època de l'any. És l'època de l'any que més feliç sóc.
5: Comença...
4: Perquè comencen els préssecs,
3: les
4: nectarines, el meló, la síndria... Sí, ja, és a dir, tota aquesta fruita que durant al llarg de l'any no el tenim...
5: Ara fins
4: perquè sí que el tenim, que el vas a comprar, però és d'importació, que el tenim de, no sé, de Sud-amèrica. No m'interessa. Vull d'aquí.
3: Els préssecs comencen a ser bons, ja. Els préssecs d'aigua comencen a ser bons.
0: Sí, però Rocco, fruites, Núria.
4: I passa.
0: Agricultura 100% natural. Botiga online. Botiga online.
5: Sí, això no ho cuidem massa.
0: Doncs, cuideu perquè els de Barcelona no podem pujar cada dia.
5: És molt complicat.
4: El tema del transport.
5: Sí, llavors el que fem és intentem, d'alguna manera, atreure la gent de la ciutat al camp.
0: Mira quins
5: tomàquets. Amb alguns avantatges que puguin visitar els nostres camps. Clar, això ens agrada
4: tens
5: molt.
4: Tens oli d'oliva, també?
0: Oli d'oliva.
4: Sí, oli, vaig comprar oli
0: d'oliva.
5: És el que promocionem
4: més. Quan està l'oli d'oliva?
5: Home, el nostre no és barat. Està a uns 10 euros al litre.
4: Carai.
0: Perquè és un molt bon oli.
5: Sí.
0: Clar, és que més de 400 productes. Fruites, verdures, altres productes com bolets, vins, ous, mel...
5: Tenim gallines, també.
4: Sí. Ah, també gallines? Sí. Però teniu de tot?
5: El que fem és...
3: Tenim una infermeria de gallines i tot.
4: Però quanta gent hi ha treballant? Perquè això necessita molta feina.
5: 15 famílies.
4: 15 famílies.
5: Sí. I el que fem és que la gent que compra molt, els hi regalem ous. Els hi regalem nous.
0: Que bo.
5: És dir, els donem producte nostre.
4: Sí.
5: En comptes de fer-los un descompte, doncs els hi donem un detall. Sigui mitja dotzena d'ous, o sigui una safata de nous pelades. i d'aquesta manera la gent prova...
3: Les nous, no és per dir-ho perquè siguin de casa, però són molt bones, hi ha gent que ve expressament a comprar les nous. Sí.
0: Que bones, són boníssimes, les vaig tastar.
3: A ve expressament no és a buscar les nous.
0: Mira, és que, Rocco, dius, m'encanten els préssecs d'aigua, a mi també. Però clar, no és el mateix un préssec del Pere que un préssec que pots comprar no saps on. El 70% de la fruita, en vam parlar, amb els d'Ecologistes en Acció, en aquest programa, el 70% de la fruita consumida a Espanya conté residus de plaguicides.
4: Sí. Un drama.
0: Els aliments importats presenten gairebé el doble de residus que els productes locals.
4: Ja, però què hem de
3: fer? Diuen que els
0: doncs
3: controlaran,
0: però
3: no hi ha.
0: Això, producte de proximitat, amb garanties, com el del Pere Puigverd.
5: Es fa complicat avui dia de fer de pagès, perquè tens molts entrebancs, i com que si la gent ho vol fer-ho bé, no tira aquests productes, costa molt més. En canvi, segons quins països no... Per això hi va haver aquesta guerra. Segons quins països aquests productes estan tolerats, els hi és més fàcil arribar la fruita a cap i, per tant, en una competència desleial. Aquí la gent ha d'associar que si és producte, no dic solament de català, puc dir espanyol també, aquí les normes per tota Europa són les mateixes, de fitosanitaris. I realment, igual que aquesta coca és totalment natural, m'ha dit, pràcticament no fa servir cap producte tòxic. Clar. Es fan servir fungicides i insecticides que no maten ni una mosca. La maten si la toquen, però no queda en el préssec, no queda.
3: Això no pot competir amb tot el que vindrà de Mercosur, i així, no vull entrar en el safareig aquest.
0: No, ja n'hem parlat també bastament, de Mercosur.
3: Això, clar, jo no em crec que puguin controlar això.
4: Ah, ho han venut com molt bé, perquè això...
3: Podrem
4: vendre molt a Sud-Amèrica i guanyarem molts dinerets.
0: Has d'escoltar aquest programa, que és objectiu, i dur les coses pel seu nom.
4: Ho vaig sentir l'altre dia, que explicaven que no sortiran els números.
0: Montse Arenas, quines altres coques feu ara per Sant Joan?
2: Doncs normalment fem les de llardons, que són les més venudes juntament amb la de crema.
0: Sí.
2: I després doncs la de fruita.
0: Sí.
2: I després doncs la de xocolata i la de cabell d'àngel són com les top demanades.
3: Ui, xocolata. Veus? Sí. Això és l'únic que no puc renunciar, la xocolata.
0: No te'n pots estar, no? De la xocolata passa molta gent, això. És que som addictes a la xocolata.
2: Sí. Ho sé, porto la de xocolata per tu, eh? I res més. Bàsicament aquestes també les fem amb pasta de full i amb pasta de brioix, que és aquesta.
0: Buah, aquesta, mira, un 10.
2: Moltes gràcies.
4: Clar,
5: un 10. Tenim
2: botiga online, també? Nosaltres també tenim botiga online.
0: Ah, teniu botiga online.
2: Sí, que ens està funcionant molt bé. Ens hem posat les piles amb la botiga online, també.
0: Ho demanem avui per demà, diguéssim? Com
2: ho
0: va?
2: Ho podeu demanar avui per demà, si voleu. Ah. Sí, sí.
0: Rocco, per la mort de Déu. Que n'has de guardar pels companys de la redacció.
6: Ja en porta 3, no? Amb aquest tros?
0: 4.
6: 4.
0: T'has descomptat, ja, normal. Ai, senyor.
5: Home, quina bona propaganda.
0: Jo content de veure que li agrada tant.
5: Sí, jo
0: de veritat, eh?
5: Perquè per la convidada és un plaer que la gent trobi el producte que fa i que
2: tant.
5: Sigui d'aquesta qualitat.
0: Ah.
5: Jo ho celebro, que no tingui conservants, perquè hauríem d'anar aquí tots, producte natural. El que
2: clar.
5: Passa que a vegades és inevitable. Si volem menjar el pernil llescat...
3: És una miqueta més car, també.
5: El pernil llescat, l'has de dir, vols que no sigui l'endemà, doncs el posen en un sobre i allò dura.
0: Maria, com estàs? Bon dia. Bon dia,
7: hola,
0: Maria.
7: Bon dia.
0: Com va?
7: Bueno, amb una mica de calor, encara que estem a Mollet.
0: Doncs espera't. Que has sentit el picó o no fa una estona?
7: Sí.
0: Doncs això no és res comparat amb el que viurem demà, i especialment demà passat, i l'altre, bueno, i l'altre, i atenció al que pot passar per Sant Joan.
4: Perquè avui s'està de conya, eh? Avui s'està de conya al carrer.
0: Avui s'està molt bé.
4: Avui s'està molt bé.
0: Per això que dic, si avui tens calor, Maria, buf, aquest cap de setmana podrem fer ous ferrats a l'asfalt. Des d'on truques?
7: Pues Mollet. Mollet del Vallès.
0: Mollet del Vallès, perfecte.
7: Sí,
0: molt bé. Doncs hi vols guanyar la coca, no m'estranya. El Rocco també.
7: Bueno,
0: també se l'enduria a casa.
7: Faria gràcia.
0: A mi també, eh? Vull dir, t'entenc perfectament, Maria. Doncs endevina-ho, va, sisplau. Què et sembla que és, això? Maria...
7: Mira, al principi vaig pensar en un estornell i després potser una cadernera, però com no sóc gens especialista, ni idea. Vull dir, ho he dit per dir, eh?
0: Què? Què és?
7: Xula bastant. Podria ser el rossinyol més aviat, però...
4: Digues el nom.
0: Has de dir una cosa, una.
7: Va dir el rossinyol, que és més bo.
0: Un rossinyol que vas a França, rossinyol? No, Maria, quin greu que em sap, això.
7: Sí, farem.
4: Abraçada, Mollet del Vallès.
0: Torna a trucar, torna a trucar. Torna a trucar un dia d'aquests i guanya, sisplau.
7: Molt bé.
0: Gràcies per escoltar-nos, Maria.
7: Bon dia.
0: Que vagi bé, bon dia.
4: Bon dia.
0: Josep, hola.
8: Hola, bon dia.
0: Què tal, Josep? Des d'on truques?
8: Mira, aquí, treballem una mica. Barcelona.
0: Barcelona ciutat. Molt bé, perfecte. Sí, ho tens sí, a prop, Barcelona. Això.
4: Quin barri, Josep?
8: Sí. Mira, aquí, a les Corts.
0: A les Corts. Ah, oh, ho tens Corts, molt a prop, sí. Molt a prop, sí. Perquè sí, sí. Tenen pastisseria al carrer Berlín.
2: Berlín amb Numància, sí.
0: Sí, sí, Berlín Numància.
8: Ah, sí, sí, Numància, sí.
0: Molt bé, Josep. Doncs escolta, ara només falta que ho endevinis. Què et sembla que és, això?
8: Sembla que és un jilguero.
0: Un jilguero, que seria una cadernera en català.
8: Sí.
0: O carderola, que diem a Lleida.
8: Bosso.
0: Doncs, no. Era ahir, no era ahir.
4: No,
0: la cadernera.
4: No,
0: ahir. Ahir, que no ens vas escoltar ahir, Josep.
8: Ah, pues sí, suposo que sí.
0: Ah.
4: No va parar atenció.
8: Ja no me'n recordo. Ah.
0: Doncs escolta, el mateix que hem dit a la Maria, eh? Torna a trucar el dia que vulguis i guanya, gràcies. Sisplau. Gràcies. Merci.
8: Vinga, gràcies.
0: Jordi, sí. Què tal, com estàs? Bon dia.
9: Hola, bon dia, bon dia.
0: Hola, Jordi. D'on truques?
9: De Barcelona.
0: De Barcelona, molt bé. Ara el Rocco dirà, quin barri? Home, és que és molt tafaner, el
4: Rocco. Per saber la gent...
9: Nou barris.
6: Mira, al costat de casa meva.
4: Molt bé.
6: Al meu districte.
0: Aquí ens truca molta gent de Barcelona, de tots els barris, i molta gent de territori. Que ens encanta. Mm-hmm. Però molta, eh?
4: El Pami es va dir l'altre dia que no podem dir territori, que queda molt lleig.
0: El Pami és, sembla molt bé que ho digui.
4: Vols que et posi el moment? Després te'l poso. El moment, el per què, no ho dic, ho justifica.
0: Ah, ja, explica'ns-ho, això.
4: Ara,
0: per entendre-ho.
4: Que vagi jugant, que vagi a buscar.
0: Ai, ara. Senyor. Jordi!
9: Sí.
0: Encerteu, sisplau.
9: Penso que és un canari.
0: És un canari, això?
9: Sí.
4: Oh, sí, senyor. Mira que fàcil. Sí, mira que fàcil.
0: Sí.
4: Mira,
0: home,
4: que fàcil.
0: Ben lligat, el papa arribat a Canàries, un canari. Ja està.
4: Mira que fàcil.
0: Sí o no?
9: I a Barcelona també se senten molt, eh? Costa, però a vegades se senten.
0: Ah, molt rebé. Jordi, ens escolta sovint o no?
9: Doncs si jo t'he dit la veritat, no. Abans sí, ara... Va per èpoques, perquè vaig canviant les emissores, i... però m'agrada molt sentir-vos avui, molt interessant.
0: Ah, perfecte. Cada dia ho intentem. Mira, em sap greu, però no et donem la coca, Jordi.
9: Bueno...
0: No, que és broma, per la mort de Déu.
9: Ja.
0: Te la prenc, que te la donin a l'altre costat de l'Atlàntic. No, només faltaria. I esperem que ens escoltis molt i cada dia més. Sí, Jordi?
9: Molt interessant. La veritat és que sí. Li m'ha agradat molt l'entrevista amb Núria, l'escriptora.
0: Sí.
9: Quan parlava de la natura i tot això, doncs...
0: És que és molt bona.
9: El tema de la salut és superimportant.
0: És molt bona i és un tema, gràcies, efectivament molt important, Núria.
3: Gràcies. La natura és fantàstica.
9: A tu.
0: Totalment.
3: Fa molta companyia.
0: Totalment. Jordi, no pengis, que ara la Sílvia García del Pozo dirà exactament com ho has de fer per poder aconseguir aquesta coca, que de fet ja és teva, l'has guanyat. Felicitats.
9: Moltíssimes gràcies.
0: A tu, fins quan vulguis. Adéu, adéu.
4: Com ho veus, Núria, això que l'Ajuntament aquí a Barcelona hagi canviat una mica el tema de dels carrers, com aquí tenim aquí costat les superilles, on s'ha plantat molt més arbres, on s'ha pacificat els carrers. Què et sembla aquesta mesura?
3: A veure... És una mesura complexa. Jo diria, plantar molts més arbres, estic d'acord. Tema superilles, ja no sé si és tan bo. Yeah.
4: Per què?
3: Vull dir, no ho sé, a mi estèticament no m'agrada gaire, tampoc.
4: No t'agrada,
3: coses,
4: per exemple...
3: No m'agrada gaire, els pintar el terra, totes aquestes coses, crec que ni caldria.
4: Ni caldria.
3: No, més llibertat, a mi m'agrada més llibertat en aquest sentit. Però si està
4: però
3: bé...
4: Els cotxes, treure els cotxes...
3: Treure els cotxes d'alguns llocs... Està bé que es faci, però no de tots, tampoc. No ho sé, clar, s'ha de ser molt... Jo crec que això, a vegades, aquestes... No vull ara ser una molt crítica, perquè tampoc sé amb quins criteris s'ha fet, però s'hauria de mesurar molt els criteris en què es fan les coses, perquè a vegades el treure els cotxes d'un lloc no tampoc és bo, perquè després els acumules en un altre
4: lloc. Home, és el que ha passat al carrer València, que estan els veïns desesperats.
3: Llavors,
4: amb el soroll.
3: És buscar un equilibri.
0: Jordi...
3: Tampoc es pot ser tan... Però, bueno,
0: el Jordi
3: veure,
0: Vila viu pendent del papa, ets capaç d'agafar un avió i marxar cap a Canàries, Jordi,
6: doncs,
0: aquesta tarda.
6: Home, no, és una de les notícies del dia, no? En aquests moments estem veient com el papa, allò 14, està arribant al port d'Arguineguín, per fer aquesta trobada amb les entitats que treballen amb l'acollida d'immigrants. Hem de dir que...
4: A Barcelona teníem millor cotxe.
6: Aquest port,
3: sí,
6: aquest port és un dels ports on de més arribada d'immigrants
4: sí.
6: A les Canàries.
4: Però com li
6: donen
4: un cotxe com aquest, Xavi? Un cotxe d'aquests, un Seat Ibiza? Ibiza, amb tot el respecte, però...
5: Bueno, és un Seat Ibiza.
4: Bueno, és, per dir un... D'això, però home, un cotxe d'aquests negres grans, llargs, home...
3: I han posat un cotxe blanc.
4: Però Seat Ibiza de fa 50 anys.
5: De moment aquest és fàcil de pujar i baixar.
4: No, ja, tot el que tu vulguis, però clar, el papa es mereix un cotxe una mica més maco.
6: Bueno, en aquests moments veiem que estàs saludant a les autoritats, al president del govern, Pedro Sánchez, i totes les autoritats de l'illa.
4: I pinta de fer una calorada d'aquell de... perquè estaven repartint...
3: Ho dissimulen bé, perquè sí. van molt abrigats.
4: Jo no suen mai. Jo els veia ahir...
3: No sé, vols dir? Per dins deuen
4: ser. No suen. No sé com s'ho fan.
5: No suen. Té sempre allà al camp.
4: Home, perquè aquestes teles han de per l'hivern va de conya, però són gruixudes.
6: L'agenda del Papa continuarà aquesta tarda, no?, amb un recorregut amb el Papa Mòbil des del Teatro Pérez Galdós fins a la Catedral de Santa Anna per trobar-se amb els ciutadans i, finalment, la celebració d'una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària la presència de 40.000 persones, eh?
3: I aquestes creus que deuen passar tant.
4: També.
3: Són cares, no poso res jo, eh? No porto ni collarets ara, actualment. No.
4: Hi ha un vídeo que corre per les xarxes, imagina la gent que és ràpida, amb un mala llet, que es veu el papa amb ple de creus al davant, i apareix Zapatero i se'ls agafa.
3: Mare meva. Sempre hi ha aquests espavilats de torn que ràpidament treuen.
4: Era broma.
0: Saps qui ve demà, Rocco?
4: Qui?
0: Jordi Boixaderas.
4: Home, el gran actor, la gran veu de Catalunya.
6: A més, coincideix que demà és el Dia Internacional del Doblatge. És una de les grans veus d'aquest país.
4: Bueno, i a més, el doblatge que està en una situació molt complicada pel tema de la intel·ligència artificial. Mira, estan molt preocupats, eh?
6: Amb ell parlarem d'una obra que s'estrenarà properament en el marc del Festival Grec. Es diu La Truita, una tragicomèdia familiar que protagonitza amb l'Emma Vilarasau. Però no només parlarem d'això, sinó que farem una mica de trajectòria d'un dels grans del teatre de Catalunya, eh? Jordi Boixaderas, també gran actor de doblatge, una veu immensa. El tindrem a l'última hora del programa, Xavi. Sí.
0: Sí, noi. Què més farem demà, Jordi Vila? Pobre Jordi.
4: Una pregunta, Xavi.
0: El posem a prova. No. És un crac. Si no fos superdotat, Xavi, no ho aguantaria.
4: Per la Povedano, ve demà la Povedano.
0: Demà, mira, el Rocco, ja t'ho diu.
6: La Povedano.
0: A més, la coordines tu, la Povedano.
6: Correcte.
0: De què parlarà demà, no ho saps,
6: doncs, mira,
0: encara.
6: Doncs mira, ho hem d'acabar.
0: Sempre aneu tard, eh, Rocco?
6: Sí.
0: Això ho heu de dir amb més temps.
4: Mira,
0: ja t'ho dic en antena, perquè si t'ho dic en privat no em fots cas.
4: Però saps com
0: no
4: funciona?
0: No pot ser que em diguin demà ve tal. Home, pregunteu abans, home.
4: Però tu saps com funcionen
0: les
4: negociacions?
0: Però abans de negociar s'ha de dir, què et sembla si negocio un baquet o un baquesta?
4: Estava tancant el Corbacho, però el Corbacho va liadíssim. La Glòria Serra la volia també. Em diu la Glòria Serra, dijous és el dia que gravo. Equipo de investigación, vaja, tampoc. Ja t'avanço que el Xevi Verdaguer torna al programa perquè ja va començar la temporada amb nosaltres.
0: Veus, la Carla Villegas que s'està buscant també. Si no m'ho dius, us trepitgeu i fem el ridícul.
4: Doncs el Xevi Verdaguer estarà al programa l'última setmana de juny, el dijous, l'últim dijous de juny, perquè ens parlarà de les coses
0: de Sant Joan
4: necessàries, sí. No, coses necessàries per l'estiu.
0: És molt bo, el Xevi.
4: Home.
0: M'agrada molt.
4: Home, el vaig veure l'altre dia a la 2CAT, que estava amb la Sílvia Abril, que el van convidar, també.
0: Sí, aquí també l'hem tingut diverses vegades,
4: amb
0: tu i sense tu,
4: El Xevi Verdaguer sempre funciona.
0: El Congrés sobre Càncer a Barcelona, Jordi Vila.
6: Sí, un congrés.
0: Doctor Joan Brunet, director general de l'Institut Català d'Oncologia, demà, en aquest programa, en directe. Molt bé. Sí? Ai, que participa a la taula inaugural del Congrés. Mira, justament demà en parlarem també,
3: sí,
0: Núria,
3: sí,
0: doncs.
3: Sí, és un tema punyent. Una parella... I per desgràcia n'hi ha moltíssims.
0: Molts, molts, cada vegada més, i cada vegada gent més jove, em deia el Tabernero, eminència en el món de l'oncologia que tenim en aquest país.
6: I també, Xavi, parlarem amb una parella que vivia a un pàrquing, ja hem parlat amb ells, i els farem el seguiment.
0: Déu-n'hi-do, això,
6: també. Com es troben,
4: un
6: si han pogut sortir d'aquesta situació.
4: Aquí a Barcelona? Però per què? Per què viuen en un pàrquing?
0: No, perquè volen, no. Perquè no hi ha més volta
6: volen,
0: de full,
6: Rocco. Xavi, volen denunciar que els van reallotjar un hostal, però que aquesta no és la solució definitiva, evidentment, no? Sí.
0: Doncs au, mira, la Povedano, sí?
6: I amb l'Alba Povedano sempre ens dona una visió doncs, molt interessant de la sexualitat. Sempre feia parella amb el Rocco Schenhauser.
0: Els hem hagut de separar com la canalla.
6: La primera meitat de temporada, però ara...
3: Això devia ser una bomba, no?
0: Una bomba de rellotgeria. Com el mar, que el tenim tan calent aquest any, que és una bomba de rellotgeria, meteorològicament parlant.
4: Sortia fum per les orelles, el Xavi, els divendres.
0: Uf, però...
4: Has esgotat.
0: Bons... I, i macos, eh?
4: I em van demanar de canviar, de venir dijous, i li vaig dir, doncs vinga, vinc doncs, dijous.
0: Va, i, com dèiem, Jordi Boixaderes, i... me'n falta un. Endevina'l.
4: El de la guitarra.
0: El no, lo.
4: Lo Pau de Pons.
0: Lo Pau de Pons.
10: Ai, com tu diria... Et connecto
4: la Lucía, un dia... que sembla que vingui el Rolling Stone.
10: Però ja em casaria... Va ser a primera vista.
0: Està buscant una noia que es diu Glòria.
10: Allà al mig de la
0: pista. Van passar una nit junts i no s'ha vist mai més enlloc.
4: Ai, Déu meu, per què serà?
0: No m'estranya.
4: Per què serà?
0: Pobra Glòria.
4: Per què serà? Ha de ser divertit, està molt
10: pau. I un cor ben gran pinto.
4: Tot el dia...
10: Per demostrar lo que siento. Et convido a fotre un quinto.
4: Guarda'ns res,

0: Sabeu de qui és o no?
1: Hauria de saber.
0: Humberto Tozzi.
2: Sí, senyor.
0: Humberto Tozzi.
2: Tot això i molt més demà, que ja serà divendres, aquí, al matí de Ràdio 4. Gràcies. Fins demà, bon dia.
3: És la una. Ràdio 4. Serveis informatius. Molt bon dia. El PSOE cau gairebé 5 punts a l'últim baròmetre del CIS després de la imputació de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i la investigació de l'anomenat cas Leire. Joan Seixas, bon dia.
4: Bon dia. Les últimes enquestes realitzades a 4.000 persones revelen que el Partit Socialista perd 4,9 punts de suport electoral després dels casos que han esquitxat el partit en les darreres setmanes, tot i que continuarien guanyant les eleccions amb el 31,3% dels vots. El Partit Popular, de la seva banda, augmenta, retalla distàncies, col·locant-se només 4,2 punts. Pel que fa a Vox, es manté en tercera posició, tot i que perd 4 dècimes i passa del 16,2 al 15,9, mentre que Sumar puja 7 dècimes fins al 6,4%. Podemos també esgarrapa 3 dècimes respecte al maig i se situa amb el 2,8% del vot estimat. Pel que fa als actuals socis de govern, Esquerra Republicana perd 5 dècimes, el 2,6 al 1,9%, mentre que Junts i el BNG pugen lleugerament fins a l'1% en intensitat.
3: La presidenta d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Elisenda Alemany, ha demanat per escrit a l'alcalde Jaume Collboni que doni explicacions sobre els motius pels quals es va expulsar i dispensar un tracte, diu, en vexatori a les 600 persones de 13 cors que ahir cantaven a la cerimònia del centenari de la mort d'Antoni Gaudí a la Sagrada Família per voler cantar els segadors i per haver detectat la presència d'alguna estelada. Junts també s'ha queixat i reclama la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al Congrés. Volen saber qui va donar les ordres d'expulsar els cantaires. Josep Rius és el portaveu de Junts.
5: Hi ha algú que sembla que té les prioritats equivocades en matèria de seguretat a Catalunya. I per això hem demanat tant a la consellera Parlon com al ministre Marlaska que compareguin per donar les explicacions oportunes.
3: Més coses, el president de la Generalitat, Salvador Illa, acaba d'oficialitzar el traspàs de la presidència rotatòria dels 4 motors per Europa. El lideratge d'aquesta associació de cooperació entre Catalunya, Alemanya, Itàlia i França passarà ara a mans de la regió francesa. Lorena Enns, bon dia.
6: Bon dia. Si la presidència recaurà concretament en el president del Consell Regional d'Alvèrnia-Roinalps, Fabrice Panecuc, es tracta d'una associació de cooperació de la qual també en formen part les regions de Llombardia, Itàlia i Baden-Württemberg, Alemanya. Són regions que busquen augmentar el seu poder d'incidència a la Unió Europea. Tenen orientacions polítiques contraposades, però comparteixen sintonia, per exemple, contra les polítiques de Donald Trump. Salvador Illa, president de la Generalitat, s'hi ha referit així al relleu de la presidència. L'escoltem.
7: Un any d'ençà que vam assumir la presidència a Villapont. Ens separen gairebé 1.000 quilòmetres, però ens uneix una evidència incontestable, una voluntat compartida i una defensa ferma i decidida d'Europa.
6: Són paraules des del Saló de Sant Jordi del Palau. Durant la presidència catalana, les línies d'actuació s'han centrat al voltant de la descarbonització, la innovació, l'autonomia estratègica i també de l'economia inclusiva.
3: El jutge de l'Audiència Nacional autoritza l'unitat central operativa de la Guàrdia Civil a rastrejar els comptes bancaris de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Àlex Ale, bon dia.
8: Bon dia. En concret, el jutge demana una quinzena de bancs, informació dels moviments i saldos de diverses persones, entre elles González Amador, des del 2014 fins a l'actualitat. La causa forma part d'una peça separada que investiga González Amador per un presumpte delicte de corrupció en els negocis per les seves relacions comercials amb el grup sanitari Quirón. En la peça principal, la parella d'Ayuso també està a l'espera de data de judici per un presumpte frau a Hisenda d'uns 350.000 euros.
3: El Papa Lleó XIV ja és a Gran Canària. Fa uns minuts ha arribat al port d'Arguineguín, epicentre de la ruta migratòria a l'arxipiélag. Allà l'esperaven més de 2.000 fidels, així com autoritats i els principals representants d'institucions que treballen amb migrants. Aquí a casa nostra, la Valentina Sánchez, la jove invident que va explicar ja al pontífex com és la Torre de Jesús de la Sagrada Família, ha estat aquest matí al Cafè Idees de Ràdio 4 i que continua molt emocionada per tot el que va viure ahir i que de tota l'experiència viscuda es queda amb això.
9: Podem fer-nos una imatge mental de les coses tocant-les i que les maquetes ens ajuden a conèixer millor les coses. I amb això m'he quedat perquè sé que s'ha transmès per tot el món i sé que la gent ara coneixerà com és la nostra visió amb les mans.
3: Més coses. Des d'avui fins al 13 de juny se celebra al Masnou La Sal, el Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. Aquesta edició abordarà temes com Gaza, la crisi climàtica, les migracions o la desinformació amb participants com Dàlia i Kayet Hamad, protagonistes del projecte Menú de Gaza. Bryce Lorenzo, premiat al World Press Photo 2026, Xavier Aldecoa, Òscar Martínez, Carles Tamayo o Òscar Camps, entre d'altres. Edu Ponces és el director del Festival La Sal.
10: Farem xerrades, debats, tallers, exposicions al carrer, projeccions audiovisuals a la platja, en què es debatran els grans temes del món actualment. El genocidi de Gaza, la crisi climàtica, la desinformació, els bulos, aquest gran enemic silenciós.
3: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4, a la pública, quan siguin les dues.
11: Ràdio 4.
12: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
13: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
14: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
15: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
16: Com sempre, salut i periodisme.
17: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
18: La veritat per davant de tot.
19: Andy, i jo no penso dir la paraula.
20: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
21: M'he quedat esparverada.
22: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
23: Nena.
11: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: Què tal, família? Com esteu? Tots bé? Totes bé? La 1:07. Espero que sí. Va, que ja és dijous i ja tenim el cap de setmana a tocar. Tenim 3 hores de ràdio en directe per endavant, que seran apassionants. I, a més, jo crec que tots una miqueta amb aquest bon gust que ens va deixar el que vam veure ahir a la tarda, nit, a la Sagrada Família de Barcelona. Ahir, la Sagrada Família no va ser només un temple, jo crec que va ser un escenari on la pedra semblava respirar, eh? Hi havia espectacle, però aquell espectacle buit que només busca impactar, no. Hi havia una emoció lenta, profunda, gairebé física, la llum, la música, el silenci, la immensitat de l'espai que va convertir aquella cerimònia en una experiència que anava més enllà de la fe i que Barcelona va demostrar que, quan vol, pot fer del patrimoni una sacsejada col·lectiva i no només una postal turística. Així que, amb aquest bon gust, com et deia, no?, de la Barcelona del 92, doncs potser ara comencem a parlar de la Barcelona del 2026, després del que va passar ahir. Hola, Maria García Coll, què tal?
2: Bona tarda.
1: Bona tarda, emocionada, no, encara?
2: Home, wow. Mare de Déu.
1: És impressionant.
2: Quan vam veure ahir aquells drons fent la cara d'Antoni Gaudí, mirant a la Sagrada Família, sí. bé, jo de veritat que vaig plorar. O sigui, a mi em passa una cosa, que jo vaig néixer l'any 97 i jo, clar, no tinc, evidentment, no hi era en aquella Barcelona Olímpica, però tinc una nostàlgia d'una cosa que no he viscut, perquè a casa
1: ja
2: no paren d'explicar-m'ho.
1: Això passa molt.
2: Clar, a casa meva, ma mare, és que anàvem pel món dient que érem catalans, un goig, una joia, i això no ho vaig viure. Em fa molta ràbia no haver-ho viscut, i ara crec que ho puc entendre una mica, perquè jo ara, com vas pel món, amb aquest goig, amb aquesta joia, la veritat és que jo crec que el que tu deies ara, que quan ens proposem fer bé les coses, jo crec que les podem fer molt i molt bé, i ahir es va demostrar, no, Xavi? Va ser fantàstic, molt emocionant, la veritat.
1: Doncs, bé, saludem també a una persona emocionada, que és el Jaume Tudela, perquè tot soni molt bé. I també el Joel Sevilla, que està a la producció, com sempre. Maria García Coll, expliquem què fem aquí avui?
2: Vinga, som-hi.
1: Va, som-hi.

0: Bé, tot sonarà molt bé gràcies al Jaume Tudela, com t'he dit, i també gràcies a la Laia Casanova, al control. Anem a començar pels virals. De seguida actualitzem què és el més comentat a les xarxes.
1: Fa molts dies que estem donant la tabarra i avui és el dia, Xavi Martínez. Avui és el dia, oients del Xavifort, i avui comença el Mundial de Futbol!
2: Per fi!

0: De seguida obrirem les portes d'aquest estudi a la Maite Buenafuente i a l'Angie Savall.
1: Ells presenten una... Elles presenten un espectacle que es diu Nena i està al Teatre Muntaner, un teatre que coneixem molt, molt i molt bé, que ens el ven molt bé el nostre col·laborador, el Toni Cano, i a veure què ens ofereixen.
0: És un que porta el Teatre Muntaner, el Toni. Sí, sí. Després, Zoom, agafem la lupa i atenció al tema d'avui. Parlarem del retorn dels joves a l'Església, tema que està molt d'actualitat i més en aquests darrers dies al nostre país. Cada vegada més joves s'acosten al catolicisme en una societat que semblava avançar cap a la secularització, no? Però què explica aquest fenomen? És una recerca espiritual genuïna? És una necessitat de comunitat? O és una resposta potser als canvis culturals i aquesta incertesa del present? Bé, doncs en parlarem amb els que més en saben de tot plegat.
1: I en parlarem amb dues persones, amb l'Assumpta Ena, que és catedràtica de la Universitat de Barcelona, responsable de la càtedra Escoles o Correntes, especialista en educació, espiritualitat i diàleg interreligiós, i amb el mossèn Gerard Guerra, que és mossèn de les parròquies de Sant Jaume Apòstol i Sant Joaquim de Santa Coloma de Gramenet, i crec que ens explicaran una mica tot aquest retorn dels joves a la fe que hem pogut veure aquests dies amb el Papa a Barcelona.
0: Després, edició migdia, i per començar la tercera hora, qui millor que l'Arantxa Coca, la nostra doctora en psicologia. Ah, i per cert, has parlat d'un llibre, el llibre d'en The Rock, Black and Cat, The Rolling Stones a Barcelona, de l'any 76, que és brutal, no?
1: Avui fa 50 anys que els Rolling Stones van tocar per primera vegada a Barcelona, i això és el que explica aquest llibre, aquest Black and Cat, escrit per el Jordi Novell i amb fotografies del Francesc Fàbregas.
0: Uf, bon menú avui, eh?

0: És avui, és avui. Avui a les 6 de la tarda, hora catalana, comença el Mundial de Futbol Estats Units, Mèxic i Canadà.
1: Ai, quins nervis, Tai Martínez.
0: No,
1: mira,
0: no,
1: estic tan nerviosa que t'he posat que era a les 6 i és a les 9, imagina't.
0: Ah,
1: jo ja vull que comenci a les 6, perquè a les 6 crec que és la cerimònia
0: d'inauguració. Això, però això no, no, ja has fet bé, perquè jo crec que tothom està molt pendent de veure aquesta cerimònia, a veure si hi ha un mico caminant o no.
1: Calla,
0: no?
1: Calla.
0: Això ha passat abans.
1: Calla, calla. Ho estàvem recordant aquest matí, el Joel i jo, em queien les llàgrimes de recordar aquest moment.
0: Era la cerimònia d'inauguració del Mundial de Qatar, va ser?
1: Sí, sí.
0: No era, no era un
1: mico. Hi havia una persona que era un dels ambaixadors del Mundial que té una malformació física i que va néixer sense cames.
0: Sí.
1: I els nostres companys de la COPE estan retransmetent aquest moment.
0: Moment històric de la ràdio.
1: I un li pregunta a l'altre, com descriuries això que estàs veient? I l'altra persona, sense cap tipus de maldat, diu, és un mico el que hi ha ara
0: mateix.
1: Un mono,
0: no? Diu el, crec que és el Joan Carr, que diu, esto es un mono, Paco, no? I el Paco González diu, home, no, crec que és una persona, no?
1: Però és que, a més, quan ho respon, diu, és una persona encara que sembli mentida. Diu.
0: Sí, és que el tros, l'àudio és terrible.
1: Bueno, és fantàstic, és entre fantàstic i terrible.
0: Sí, sí, sí. Bé, què fem?
1: Doncs està molt pendents d'aquest Mundial, aquest Mèxic-Sud-Àfrica, que serà el partit inaugural, i fa uns dies vam parlar també d'un petit incident que va haver-hi en l'amistós Espanya-Perú, quan va sonar l'himne espanyol, va ser la versió sencera, la versió de 2 minuts, els jugadors no sabien on mirar, sembla que també estan fent amistosos i preparant-se una mica les persones que posen els himnes, perquè va passar un altre incident en l'amistós Argentina-Honduras, el Kyle Field de Texas, tot estava preparat per la cerimònia dels himnes, va sonar l'himne d'Honduras, cap problema, quan arriba el torn de l'Argentina, els altaveus comencen a reproduir una cançó completament diferent. Aquest és el moment.
2: El himno nacional de Argentina. Bueno, el de la tecla se ha equivocado. A ver.
0: Se ha equivocado.
1: Ara sí, l'himne d'Argentina, com van dir els companys de Movistar, el de la tecla s'equivocó. No era qualsevol cançó, va sonar una cançó que es deia Bombón Asesino, un dels èxits de Los Palmeras, que és un mític grup de cumbia argentina molt popular al país. És aquesta la cançó. Clar, els jugadors van començar a sentir això, no en tenien res, alguns van somriure, es van quedar mirant, fins i tot les càmeres van captar a Messi prenent-s'ho amb humor des de la banqueta.
0: Sí, sí. Ha estat un dels moments premundial més virals, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, només va durar uns segons, l'organització va tallar la música, va posar l'himne argentí, el protocol va continuar, però... entre l'etern himne d'Espanya i aquesta cúmbia accidental d'Argentina, jo crec que les persones que posen els himnes també estan fent amistosos de preparació pel Mundial, no?
0: Sí,
1: estan
0: sí.
1: Preparant-se una mica. Ara, jo em vaig preguntar, quin creieu que hauria de ser l'himne d'Espanya alternatiu?
0: Alternatiu,
1: aquell,
0: això m'agrada molt.
1: De que no sonés l'himne d'Espanya, sinó que sonés aquesta cançó. Jo, hi ha persones, he preguntat una mica per la redacció, hi ha persones que ens diuen que hauria de ser aquesta.

0: Farelo amb aquest Fiebre, que molta gent diu que és l'himne d'Espanya alternatiu. Estaria bé abans d'una final en França.
1: Sí, no Fiebre sé. De Batguial, ja el rival surt ja ensorrat, eh? Espectacular, sí.

0: I tu, Maria?
1: Què proposes?
2: Jo també sóc clàssica. Tu saps que jo tinc dues versions. Una per als clàssics de la veritat, que jo crec que hauria de ser doncs, el cantant espanyol més famós de la història.
3: Soy cantor de silencio.
2: I a sobre té una frase molt bona aquesta cançó, que és aquesta.
3: Que presume de ser español.
2: Tu dius això? Tu dius això amb Julito?
1: No sé si és el millor moment, per canviar l'himne aquest. Però bé, pels més moderns tens una altra proposta.
2: Més moderns, no tan moderns, no tan moderns com Batgal. Ja. Però ara posem-nos en situació. Final del Mundial, Espanya-França...
1: Espanya-Brasil.
2: Espanya-Brasil? Prefereixes Espanya-Brasil?
1: No, t'ho dic perquè si França i Espanya queden primeres de grup... Sí. En principi avancen les dues seleccions, es trobarien Espanya i França semifinals.
2: Ui...
1: Llavors jo crec que és més...
2: Has superat a França, llavors, semifinals. Has guanyat 4-0. Uh-huh. I ara, final, en Brasil, himne brasiler, tot molt bé, i de cop els jugadors miren al cel, tens allà Cucurella, Pedri, Lamine Yamal, i sona això. Ella fent la patada Bisbal, amb aquells cabells...
1: Lo veo. Sí, absolutament.
2: Perfecte, tu.
1: Bé, de fet, per ambientar-nos aquests dies del Mundial, la FIFA ja va... Fa uns dies que va publicar un àlbum de 18 temes que reuneix artistes de tots els continents i que busca més reflectir l'energia, com dir-ho, multicultural, l'energia multicultural d'aquest torneig. Per això ja no va només d'una cançó oficial. És un àlbum sencer.
2: I aquesta és una de les cançons que està a dins d'aquest àlbum que ara deies, no? Es diu Goals, de Lisa, Anita i Rema. A part del Dai Dai de la Shakira, en el projecte també hi ha l'Anita, hi ha molts altres artistes com Daddy Yankee. Segons la FIFA, és un projecte musical, és un dels més amplis creats mai per la Copa del Món. És una aposta que combina gèneres, idiomes, estils, amb l'objectiu d'unir els aficionats a través del poder de la música i del futbol. Aquest àlbum que l'ha supervisat, atenció, Chris Martin, de Coldplay, i que s'ha dissenyat tot aquest repertori que pretén reflectir tot el que ve a ser doncs, la magnitud de l'esdeveniment. Un dels aspectes més cridaners d'aquest disc és que s'ha incorporat una cançó creada per un streamer, un youtuber, la sentíem abans, és aquest World Cup Champions de l'Speed, i també hi ha cançons com aquest Goals de la Lisa, de l'Anita i de la Rema, que, com diem, ara això ja no és només una cançó, és un disc sencer.
1: És un àlbum. A mi aquesta de la Lisa, l'Anita i la Rema, Goals, no m'acaba. No sé per què, la veig massa fosca per un Mundial que al final és celebració, no? Que és bon rotllo, és comunitat. Però mira, l'escoltem una mica, a veure què us sembla a vosaltres.

0: Bé, evidentment, està l'oficial, que és d'Aidai, no? Que és la cançó principal. No és aquesta, eh?
1: Aquesta no la conec.
0: Però aquesta què és? Shakira? A veure. No, això és ja... Això és ja 100%. Què és això? Die, die, go. Allez, let's go. És la lletra de die, die, però què ha passat?
1: Wow.
0: Està trolejant.
1: Què ha passat?
0: Die, die?
1: Ara.
0: Però investigarem, eh? Investigarem què és això que acaba de sonar, perquè, no sé, m'ha sorprès, m'ha agradat una mica.

0: Doncs hi havia dubtes sobre quina seria la cançó oficial que Radio Televisió Espanyola utilitzaria pels partits. S'havia parlat molt d'algun artista del Benidorm Fest, de fet, els guanyadors, no? La cançó de Tamaré, Tamaré, Tamaré, que jo Tamaré. Però no, no, no, descartadíssima. No serà cap cançó del Benidorm Fest, tampoc serà la cançó d'Anna Yara, la convidada de fa uns dies aquí al Xavi Fornia de Como Yo Te Amo, que es va filtrar.
1: La versió.
0: Era com un rumor que tothom estava ja començant a explicar per Twitter. No, tampoc serà aquesta. Serà Dai Dai, serà aquesta.

I hi ha altres cançons dins aquest àlbum del Mundial que diem. Hi ha per tots els públics. Hi ha el Die Die, hi ha el Goals de la Lisa, l'Anita i la Rema, però també n'hi ha algunes en castellà. Atenció, perquè aquesta la vam presentar divendres com a novetat musical d'en Danny Ocean. Si us agrada el reggaeton, potser us agrada aquesta cançó que es diu Partidazo.

0: paso.
1: Imagínate tú y yo dándonos un besazo en medio de un gol, de un golazo.
2: Som un partidazo. Danny Ocean.
1: Però la que més t'agrada a tu és la de la Speed, no?
2: Sí, sí, sí. Sens dubte, per mi és la més mundialera, fins i tot més que la de la Shakira, eh?
1: Sí.
2: Sí, sí, World Cup Champions, el youtuber, streamer, Speed. Mira, mira, mira. Speed.

0: Ara estava anant al cap una cançó que vaig escoltar l'altre dia que diu "Donde narices està Curaçao", saps? I em ve perquè també està feta amb intel·ligència artificial i em ve això.
1: No volia dir perquè no es pot posar, evidentment, en antena aquesta cançó.
0: A sobre he dit "Donde narices està", que no diu això.
1: Sí, no, però jo estic amb aquesta cançó de Línia de Cal, els de Línia de Cal, el podcast aquest futbolero, que estan bojos.
0: No, no.
1: I que porten ja més de 10 milions de reproduccions en 2 dies.
0: Uau.
1: Donde està Curaçao.
0: És un país del Carib, Curaçao.
1: Sí, sí. Per però si la lletra parla de moltes altres
0: sí,
1: coses.
0: Sí, sí, fantàstic.
1: D'Iker Casillas donant-li like a Melania Trump a Instagram, a Mbappé...
0: Coses vàries que poden passar en un mundial, surrealistes.
1: Sí, no, és una cosa... Harry Kane lesionat perquè s'ha llançat, ha fet balconing, com és anglès.
0: Clar.
1: Es va emborratxar i ha fet balconing, llavors es lesiona...
0: Esperem que no passi res d'això.
1: Què més, què més? El pare de la Minyaman, de la Minyaman fumant a la graderia.
0: No, sisplau.
1: En fi. Però aquesta cosa que està sonant, feta per IA claríssimament, perquè això olora a cutre...
0: Surrealista.
1: M'ha deixat molt sorprès.

0: cine.
1: Bé, passem a parlar de teatre.
0: Vinga.
1: Del Teatre Muntaner.
0: Som-hi.
1: Doncs va, en menys d'un minut rebem aquí a Maite Buenafuente i Angie Savall.
2: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Sí, avui... Ara, de seguida, saludem a la Maite Buenafuente i a la Angie Savall, dues actrius que han decidit portar al teatre una de les experiències més universals i menys explicades amb honestedat. Maria, cuidar els pares quan es fan grans.
0: Això es diu Nena, està al Teatre Muntaner i converteix la cura, el cansament i la tendresa, també la culpa i l'humor domèstic en material escènic. L'Alícia i la Clàudia són dues amigues, actrius, que intenten continuar treballant mentre cuiden les seves mares gairebé centenàries fins que decideixen pujar aquesta realitat a l'escenari.
1: Clar, la peça neix de vivències personals, crec, però toca una ferida col·lectiva, no? Perquè vivim més anys, però encara no sabem gairebé com acompanyar la vellesa sense que algú sovint una dona, ho pagui amb la seva pròpia vida. Així que ara estem col·locant els auriculars. Ara sí els tenim. Us ho podeu ajustar, si us escolteu millor o pitjor, com vulgueu, perquè aquí els tenim a tope, o sigui que si us molesta molt, està molt alta la música. Com esteu? Què tal? Benvingudes.
3: Gràcies, molt bé.
1: Maite, Angie... no, diu que no se l'escolta, no?
3: Ah, sí.
1: No?
3: A veure, espera't.
1: Ara sí, ho tenim.
4: Perfecte.
1: Què, com esteu? Com esteu? Gràcies per venir en directe.
3: Gràcies per convidar-nos.
1: Quin plaer. Sí, Nena!
4: És el crit de la mare que sempre ens està cridant. No tenim nom, sempre som les nenes.
0: És que més, Xavi Martínez, podríem fer una prova? Jo ara mateix podria trucar a ma mare en directe i segurament el telèfon em diria, nena, segur. Però segur.
3: Sí? És que és molt universal aquest crit.
0: Segur.
3: És un crit que serveix per tot, per cridar-te, per renyar-te, per dir-te coses. No tenim nom.
4: No. Ens hem anul·lat com a persona.
0: Però, bueno, jo les també nenes... li dic nena, a la meva mare. És comú, això, no?
3: I entre nosaltres també.
4: Sí. A més, bueno, ja tenim una edat com perquè ens no ens digui nena.
1: Aquí però és molt no maco, això.
3: Sí, a Reus ho diem molt, i aquí a Barcelona també. Vull dir que...
4: Sí, va, a més, Reus. Quan vam buscar el nom, en seguit el vam tindre, perquè a més és un nom que també en català i en castellà també
0: funciona.
4: És nena.
1: Nena! Sí.
4: És el crit de les mares.
3: La tenim en castellà també.
1: Això neix d'una experiència molt personal, no? Cuidar les vostres mares mentre continueu treballant, vivint, sostenint-ho tot, no?
4: Exacte. Nosaltres ens vam conèixer en una sèrie que estàvem fent. Vam estar 3 mesos treballant juntes, quasi en els mateixos episodis, no? I aleshores, doncs, a l'hora de dinar... ella trucant amb el telèfon, escolta'm, com està la mama? Jo, com està la mama? I vam dir, escolta'm, que tens una mare quasi centenària, sí, jo també.
3: Jo també. Ah, doncs
4: i com
3: mira.
4: Que les dues tenim pues, som bastant còmiques,
3: ens
4: ho vam passar sempre amb l'humor, que
3: és el
4: que salda.
3: I vam dir, escolta, i ella un dia em truca i em diu, nena,

0: Nena!
1: Per què no portem això i ho expliquem per donar veu a totes les persones que estan passant per això i ho portem amb humor, perquè ja no podem més. Què et sembla? I jo dic, doncs molt bona idea, autoteràpia total, i vam deixar la teràpia i vam dir, vinga, fem, escrivim. I ens va sortir un llibreto molt maco, molt preciós, que vam estrenar a Reus, al Teatre Fortuny, i ara el tenim aquí, al Teatre Fortuny.
2: El dia de la gent gran, el dia 1 d'octubre, sí. No? Que també és sí. Una data com per estrenar una cosa així, no?
1: Sí.
3: 1 d'octubre, quina data, vau escollir, també.
1: Sí, bueno, ens la van proposar i ens va semblar preciosa.
2: És el dia de la gent gran, així que...
1: I bueno, és un homenatge a les mares i cuidadores, que també les tenim molt en compte, les cuidadores que ens
2: externes,
1: ajuden.
2: Externes, sí.
1: Les externes són persones que nosaltres diem que són àngels perquè estan al nostre costat i quan nosaltres no podem més, elles estan allà i se'ls ha de posar en valor,
3: Molt.
2: Sí, perquè a més nosaltres, clar, com a actrius també moltes vegades estem treballant i tal, i bueno, a vegades es pot quedar algú de la família, però generalment que som nosaltres els que les cuidem.
3: Sol passar.
2: Doncs necessitem algú que les cuidi com si fossin filles també, no? Com
1: tenim,
2: si
1: fossin... Sí, tenim germans, germanes, que són molt bones persones tots i molt bé tot, però clar, al final sempre... Jo què sé, recau amb la dona, que hi ha homes que cuiden, sisplau, sí. Que ningú s'ho prengui malament.
3: No, sí, i tant, i cada cop més. Sí,
1: però, clar, és quasi sempre una cosa femenina, no? Sí. Com va néixer, com l'enfermeria ja va néixer així, vull dir, eren tot dones. Vull dir, i mira, però contentes, molt contentes de l'acollida i de l'èxit que estem tenint i de tot, de veritat.
2: Sí.
4: I està molt bé perquè feu servir... aquesta cosa tan quotidiana que ara dèiem, però eviteu el drama, o sigui, ho porteu cap a la comèdia, que és una cosa molt important per explicar una realitat que és molt dura, realment.
1: Sí, que sí.
2: Molt dura, molt dura. Sí, a més, és que és una realitat que a vegades dius, és que jo la mare la mataria.
1: Sí, no. Arribem a dir.
2: I realment, si no ho fem amb humor, que l'humor ho salva tot, no podem posar i exposar com un drama, perquè, fet, no és un drama. De fet, és algo que ho fem perquè volem.
1: Sí, hi ha moments emotius, però hi han de ser, perquè són les mares que també parlen, perquè nosaltres fem tots els personatges, fem de mares, fem de nosaltres, jo faig d'ella, ella fa de mi, vull dir, hi ha una barreja.
2: Llavors,
1: ens posem a la pell de la mare i diem coses que diuen elles que a vegades a nosaltres ens fan enfadar, però les hem de dir en veu seva, i això ens ha curat molt per dintre.
2: També. Molt, perquè sobretot també, mentre estàvem assajant, la meva mare ja se'n va anar d'aquest món.
1: Ens va deixar els assajos, sí.
2: I aleshores, per mi ha sigut una teràpia molt gran, perquè posar la veu de la meva mare amb les coses que deia la meva mare i tot ha sigut dur, però al mateix temps ha sigut molt, molt terapèutic, la veritat, perquè d'alguna manera te'n dones compte que has fet tot el que has pogut.
1: No, i ho vius encara amb més veritat. Ja és veritat, perquè nosaltres, a part d'actriu, som les filles que interpretem a nosaltres mateixes, no? És una cosa com molt, molt meta. Però bueno, l'Angie, de veritat que sí, que va ser... Bueno, vam estar juntetes tota l'estona.
2: Sí, la meva germana...
1: Ho vam passar juntes, perquè el dolor de perdre-la en aquells moments, que ja ens ho vam plantejar, no? Com vam
2: començar a plantejar, mentre ho estem fent, igual alguna de les se'n va,
1: perquè,
2: no?
1: Clar, són grans. Però bueno, va passar, i ja està, i tot va anar molt bé.
3: Sí, no, sembla fet pels déus, no?, d'alguna manera, dissenyat, tal com explicaves, a més, no?, a nivell terapèutic per tu.
1: Sí,
3: molt. Semblava una cosa feta per un poeta, no?
1: Jo crec que la seva mare, no?, la Tresina, està allà dalt dient, molt bé, nena! I ens està...
2: Amb el que t'hi fet patir.
1: Vinga, per lo menys ara, sí.
3: Bé, clar, cuidar algú que t'ha cuidat sembla una cosa natural, gairebé obligada, no?, moltes vegades. Però quan arriba el moment real, apareixen el cansament, la culpa, la irritació i la por moltes vegades, no?
1: Sí,
3: ens costa admetre que estimar també pot esgotar.
1: Oh, i tant.
2: No, sí. I a més és que... terapèuticament tenim que treure-ho fora, vull dir, perquè és que si no, o sigui, aquesta frase de jo és que la mama la mataria...
1: No t'has de sentir culpable.
2: No t'has de sentir culpable per res, o sigui, és algo molt lícit, que no la mataràs ni molt menys, perquè lògicament te l'estimes moltíssim i és una contradicció, perquè te l'estimes moltíssim però al mateix temps és com...
1: Sisplau, ja
2: no
1: deixa'm viure.
2: No? Ja. Però... És així, o sigui...
1: Ajuda molt. Per això la gent que ve al teatre, quan surten, diuen, ostres, noies, que bé, perquè vinc de cuidar la mare, torno a cuidar-la, però vaig amb una altra ja mentalitat, no?
2: Sí, això és molt maco, quan surts del teatre i dius, ostres, és que ara tinc ganes d'anar a cuidar la mama.
1: Sí, perquè... perquè al final totes se'n van.
2: Totes se'n van.
3: Sí, sí, malauradament. Jo pensava, no?, les nostres mares, també molts pares, evidentment, però que ens han canviat tants bolquers, han aguantat tantes rabietes, tantes coses quan érem nadons, i al final jo crec que l'esforç s'ha de fer, no? I s'ha de pensar i s'ha de mirar així.
2: Si no, i a més ho valorem, perquè hi ha un moment en la història que també expliquem una mica la història de les nostres mares dintre de la comicitat i de tota la història, i és que són gent d'una generació que les dones apenes podien ni dir res, i ens han salvat de moltes coses tapant forats, diguéssim.
1: Filles de la guerra, perquè totes van viure la guerra i la postguerra, que va ser brutal, i no en sabien res, pobres. I això ho diem, també. Llavors, és aquell moment emocionant, però ajuntat amb l'humor, vull dir, ha estat una experiència molt maca.
3: Per això, i que a més, no sé, com no, algunes vegades escoltem algunes persones que diuen, és que jo no aguanto més, que no para de repetir-ho tot, que s'oblida de tot, que està molt pesada o molt pesat amb una cosa en concret. Sí. No aguantaràs això una miqueta quan ell o ella t'ha aguantat tantes coses a tu, no? Quan tu no eres res,
2: tant,
3: no?
2: I tant.
3: I el que dèiem.
2: I de fet, jo l'he estat cuidant 20 anys. Wow. Aleshores, arriba un moment que dius, bueno, els primers anys encara, però després és com, i cada vegada està pitjor i pitjor, i aleshores és com, i ella, que m'ha aguantat a mi quants anys?
3: Clar.
1: Jo a vegades li dic a la meva mare, mama, fixa't una cosa, jo sóc més gran que tu ja, quasi. I em diu, no, si estàs a la flor de la vida. L'altre dia em va dir, estàs a la flor de la vida. Dic, tu, em mira amb ulls de mare, és el que passa.
2: No, i a més, és que ja tenim una edat nosaltres, home, també, i a vegades a mi em va passar ja els últims temps que se'm queia i jo no la podia aixecar, perquè jo també ja estic una miqueta, pues, normal, ja tenim una edat. I coses d'aquestes que per elles encara som les nenes que poden tot, o sigui, que som, vamos, la joventut, la flor de la vida, com diu ella. No?
3: Sí,
1: la flor de la vida, em va dir l'altre dia. Dic, mare de Déu.
4: I a més són aquestes mares patidores, no?
1: Oh! La meva és la campeona,
4: És que em sembla...
1: És campeona.
4: Mira, és que jo crec... Angie, segur que la teva també era molt patidora, però jo crec, Maite, que l'Andreu i tu ho heu explicat moltes vegades, que la teva mare és molt patidora.
1: Molt. La meva mare
4: és... I que a més pateixen per tu i pateixen per elles, perquè elles tampoc volen ser una càrrega.
1: Està malalta de patir. Ella pateix, si les coses van bé, pateix a veure fins quan aniran bé.
4: Sí.
1: I si no van bé, pateix molt, perquè, clar, quina desgràcia, saps? Llavors, mai, mira.
4: I pateixen per nosaltres i pateixen per elles, perquè, clar, no volen ser una càrrega. O sigui, la meva àvia, que és meravellosa, però en té 83, i moltes vegades, clar, la meva mare també està en aquest punt, i ella ho diu, no, jo no us vull molestar, no, jo no vull ser això, jo no vull ser allò, però, clar, alhora no se n'adonen i volen fer coses que no poden fer.
1: Ui, que més
2: la meva mare no... O sigui, era com, jo dic, un dia... Sí, perquè a més la meva mare era cega i ho volia fer tot, i era com, per favor, un dia se't caurà qualsevol cosa al peu, o jo què sé, no? I ella no, ella volia fer tot perquè volen ser útils.
1: I això a vegades fa paneta, perquè no, quan si poses a reflexionar, dius, bueno, va, deixem-los que facin alguna cosa, però no pots perquè cauen, es fan mal, els hi salves la vida cada moment, també, a vegades, la meva.
2: Sí, com els nens, els
1: hi salves la vida. Els nens petits, igual. Pitjor, perquè un nen petit, mira, encara l'agafes i l'estires i...
3: Sí.
2: I el pots agafar, no?
1: Però la meva mare, si m'està escoltant, és una monada moníssima.
3: Un petó molt gran.
2: Jo l'estimo molt, a la seva mare.
1: Un petonet, carinyo.
3: Pots saber?
1: Digues. Edat, sí, 88. Farà 89 ara el juliol.
2: La meva es va morir amb 98.
3: 98.
1: Per això et dic que quan me diu, jo ja me'n vaig, dic, espera't, que la Teresina encara per atrapar-la...
3: Home.
2: Sí, ai.
4: Clar, i és fantàstic perquè interpreteu, ara ho dèieu, feu una mica tots els papers de l'auca, no?
1: Sí.
4: Això que es diu, interpreteu actrius que cuiden, però també les mares. Emocionalment, quan us poseu en el paper de les vostres mares, ara que ho parlaves, Angie, doncs que va ser aquest moment tan complicat, com ho feu, com us prepareu per això?
2: Bueno, jo m'he preparat, pues, d'alguna manera, la vida m'ha portat a que passessin aquestes coses, però realment no estàs... Estava preparada abans de que passés el moment aquest de que se'n va anar, i ens preparàvem, pues, amb tot l'humor del món i tot, però després, ja et dic, ha sigut terapèutic, i realment preparar-se és... intentar ser el més verídica possible, sí, en relació a el que la mama deia, la mama feia i tota la història.
1: Jo m'he apropat aquests dies que assajàvem, bueno, ja, el projecte ja ha crescut i ja ho tenim, no? Però els primers dies jo me la mirava, la meva mare, i no és qüestió d'imitar-la, com parla, no, sinó de ser una mica ella com és. La meva mare és com més pessimista i patidora, doncs jo he hagut d'agafar aquesta senyora que tot ho troba negre, que tot ho veu malament i tal, i ha arribat un moment que ja me la mirava per fer una miqueta, doncs, saps? Sí, sí. I ja vaig entrar, i quan vaig entrar, quan entrem i ens posem amb el paper de la mare, sí, no hem de fer res.
2: La meva era bastant més autoritària, sobretot, i sobretot amb aquest xantatge psicològic.
1: Ui, la meva no es queda curta, la meva no es queda curta.
2: Sí. Bueno, és que es tornen com nens i volen el que volen, i aleshores, pues, elles saben on et fan...
1: Sí.
2: Pupeta, saps, per buixar-te i que tu quedis, ai, amb aquest sentiment de culpa.
3: I fer-te sentir malament.
1: Sí,
3: no?
1: Però quan veuen, que reacciones, cuidado, això, i és molt de carinyo ho dic, llavors ja es caguen una miqueta. Dius, bueno, a veure, potser que freni,
2: sí,
1: eh?
2: No, perquè, ja. Després que també, clar, nosaltres portem, els actrius també et portem, clar, sempre una d'allò de teràpia constant, no? I estem una mica amb les coses, no? Encara que a vegades ens afecten i perquè, clar, és una darrere l'altra que et fan, no? Però realment és com... Les tractem com, bueno, no passa res, sí, estem aquí cuidant-te...
1: I ja està, que toqui, ja està, que toqui. Jo, quan pujo a l'escenari, pensem molt en la Tresina, que no hi és, però sobretot dono gràcies a que no hi ha, que ella hi és, perquè el pare va marxar molt jove, i bueno, i ja està. I el meu germà em va dir, quan jo li vaig dir, escolta, farem això, em va dir, vols dir? No en tens prou? No en tens prou amb aguantar-la cada dia que l'has de portar
3: teràpia,
1: al teatre?
3: És teràpia, germà, és teràpia.
1: I em va dir, vale, vinga, va, som-hi.
3: Clar, perquè de la frase aquesta, el que comentàvem abans, no, que és una frase molt potent de... ens han cuidat i ara cuidem.
2: Ara cuidem.
1: Sí.
3: És preciosa, però també és perillosa, perquè no sé si hi ha moltes persones que ho comenten, no? On és la frontera entre l'agraïment i l'obligació, en aquest cas?
2: Difícil. Ja, és que no existeix aquesta frontera. Ui, aquesta frontera,
3: convertir l'amor en deute, no?
2: Clar, aquesta frontera la poses tu, però realment perquè sempre tens la porta oberta per dir me'n vaig i que la cuidi un altre, no? Però realment és que no ho vols. És que
3: no et surt.
2: No et surt perquè realment l'estimes i vols estar, sí, al seu costat fins a l'últim moment.
1: I elles també...
2: Bueno, almenys és la meva experiència.
1: Són totes.
2: I jo, la veritat, és que és molt lícit que hi hagi gent que digui, pues, mira, saps
1: no,
2: què?
1: No,
2: que la cuidi una altra persona.
1: O la portem a un puesto que la cuidin i tal. El que passa que jo, tant l'Àngel com jo, això no ho vam valorar mai. Quan la meva mare deia, em porteu a una residència.
3: Fa coseta, eh?
1: I jo li deia, mama, no pronuncis aquesta paraula. Sempre li deia a la mare, no pronuncis. Ai, per que no, s'ho creia ni ella, però també t'ho dic.
4: Si haguessis dit de veritat, segur que no.
2: No, la meva mare no volia en cap moment. A mi no em portis enlloc, jo em vull morir aquí a casa, Jo em vull morir aquí a casa.
1: Sí, i bueno, i va viure molts anys, gràcies a Déu i tal. I la meva, doncs no, ella no vol marxar en cap residència. Està a casa seva, com si estigués en una residència, cuidant-la a tothom, com una reina. De fet, li diem la reina mare, que té un Instagram que no utilitza, evidentment, que es diu la reina mare, perquè diu que el telèfon aquest que té no l'entén. Li hem comprat 40 telèfons, però no l'entén. I, bueno, i riem amb ella perquè a vegades riure és l'única sortida.
2: Sí. I, a més, sa mare és tan mona.
1: Ai, molt. I presumida tot el dia.
2: Sí, bueno, la meva fins a l'últim moment. I això que era cega i es pintava cada dia els llavis, cada dia.
3: Sí. Pobreta. Sí.
1: Molt presumida.
2: La meva presumida.
1: La meva ja no li cap la roba a l'armari, ja no sabem on posar-la.
3: Bueno. Però això la manté viva.
1: Sí. Viva, diu que sí. Diu, deixeu-me aquesta il·lusió, que és l'únic que em queda.
3: Doncs sí.
2: Ah, bueno, i de fet és una cosa que nosaltres hem agradat, perquè presumides ho som un rato.
3: Ja se us veu, ja. Sí.
4: La meva àvia es va comprar un bolso i un vestit pel meu casament, Bueno, va estar més contenta. Home, quan li vaig dir que em casava, es va voler comprar un bolso,
3: és una il·lusió increïble per les àvies. Bueno,
1: viure aquests moments els hi fa molta il·lusió, perquè volen viure'ls tots. No em vull morir sense que et casis, l'Andreu. No vull morir que tinguis un fill. No vull morir veure la nena. No em vull morir el teu net. Sí. Mama, tu no et vols morir. I ja està, digue-ho, i punt de pelota.
2: Però després et diuen, ai, nena, el dia que em mori, ja veuràs tu el que em faràs en falta, i això és com...
1: I que te toquen el cor, quan et diuen això.
3: Home.
2: Trenca el cor.
1: En aquell moment el trenca perquè marxes encongida. però ai, satisfeta.
2: Ai, que dèiem del xantatge psicològic.
1: No, no, però te'n vas...
3: Tornem al xantatge psicològic.
1: Te'n vas a dormir molt, molt tranquil·la.
3: Sí, home, sí. Quan saps que has fet bé les coses, no? I quan saps...
1: Perquè esperes.
3: Has fet el que t'ha sortit del cor.
1: Esperes que aquest moment ha d'arribar, ella, pobreta, li va arribar, perquè bueno, també estava una mica delicada, i la meva, doncs, bueno, està bé, però jo crec que serà una senyora que bueno, que marxarà quan hagi de marxar, però vull dir que no té res, l'únic que no camina perquè no li dona la gana, saps?
2: I encara tenim la sort de que, tant la d'ella com la meva, el cap el tenien molt
1: perfecte.
2: Bé.
1: Ah, perfecte.
2: Que això,
3: importantíssim, això
2: és molt important perquè
1: tenir una
2: també
1: persona...
2: planyem a les persones que
1: pobrets.
2: Lògicament les tenen que deixar en uns altres llocs que està molt... perquè és que no es pot
1: quan ja no saps,
2: quan ja no saps qui és i ja no,
3: el
2: no saps...
3: tema de l'Alzheimer és...
1: nosaltres...
3: o la demència,
1: la meva està perfecta i la seva també sap on està tot o no deixa... bueno, busca, tot el dia busca, però sap on el que té, el que no té i el cap, memòria perfecta, donem gràcies que sigui hasta el final.
4: La gent que ve al teatre se sent identificada, entenc.
1: Hombre.
4: Molta gent. Què és el que us diuen? Perquè també ha de ser molt emotiu veure que tu fas una obra i que hi ha gent que et diu, ostres, és que jo això ho he viscut, és que això ho estic vivint. No,
1: no? Diuen això, vai cap a casa a veure ma mare perquè, ostres, sóc jo. El que has dit, nena, jo també ho he dit.
2: Sí, sí, sí. Ah, i a més, com que són... O sigui, al principi són diversos esquetxos, és que són esquetxos que totes les mares tenen aquestes manies, aquestes, no? Aquestes coses que nosaltres posem en l'escenari, no? I llavors és com les pastilles, això, l'altre, vull dir que totes les coses que elles...
1: Va ser difícil, no?, triar, perquè vam fer...
2: Hi havia moltíssimes, teníem molts fronts oberts de dir, a veure, què triem,
1: no? De què parlem? No? Que sigui universal,
2: saps? Que sigui universal i la veritat és que tothom es sent identificat, sí, sí.
3: Perquè, clar, aquesta obra nena, que parla de la bellesa, però també parla del pas del temps en les filles, el que dèiem.
1: Sí.
3: Clar, quan cuides la teva mare gran, també veus anticipada la teva pròpia fragilitat?
2: Totalment.
1: Pues sí.
2: Totalment.
1: Sí, la veritat és que sí. I la vius cada dia perquè veus que el que deia ella abans, et fa mal això, quan bellugues, quan no sé què... Sí.
2: I sobretot també una de les coses és que, bueno, ella té filles i tal, però jo no tinc a ningú, per exemple, no? I aleshores dic, a mi qui em cuidarà?
3: Clar, sí, clar. Com ho vius tu, això?
2: Doncs, bueno, jo ho visc perquè d'alguna manera ja... Per això mateix m'he plantejat, bueno, a veure si m'hauré de posar a algun lloc o tindré que, amb amics i històries, pues, anar a una casa que ens
1: cuidin
2: tots.
1: Ja et cuidaré jo.
2: Ah. Ja ho sé, carinyo meu, que tu em cuidaràs, però és que estarem cuidant-nos a l'una a l'altra perquè tenim la mateixa edat.
1: Jo m'hauràs de cuidar a tu, a mi, i a tu, no ho sé.
2: Però bé, és una cosa que et planteges perquè dius, ostres, no sé, vull dir, la mama ha estat com una reina, no? com ha dit ella, però jo...
1: Sí, perquè els fills també... Yeah. Jo tinc una filla i gràcies a Déu no tinc cap queixa, però és el que diem, els fills teniu les vostres vides, els nens que estan... Saps? Aquesta generació sàndwich que diuen ara, que estàs entre la mare, el fill, el net, i tu on estàs allà presa, i has de responsabilitzar-te quasi de tot, vull dir...
2: I després també jo també he pensat, bueno, és que la nostra generació potser no és tan longeva com la d'elles, perquè les d'abans de la guerra, t'ho juro que jo no sé...
1: Jo no arribo,
3: és veritat, jo conec molts casos, la família hem tingut també.
1: Sí,
3: mm-hmm. Sí, l'àvia de la meva dona. Ja van ser 91 anys, 91. Ja està estupenda, viu sola, eh?
2: Sí,
3: és impressionant, s'ho vol fer tot ella, és veritat que cada cop està més...
1: Però no, els 91 feble, anys d'aquesta gent són forts.
3: És molt fort.
2: Jo la meva mare, perquè es va quedar cega, i aleshores, doncs, lògicament no podia fer d'allò, però ella fins l'últim moment que es va quedar cega, als 80 i pico, ella tot, i ho manegava tot, eh? I, a més, quan jo vaig cuidar-la, em cridava l'atenció per tot, que si els bancs, que si no sé què, que si no sé quantos, o sigui...
1: Les cartilles. Jo dic, mama, si ja no es fan cartilles, dona. Com que no es fan cartilles? Si tota la vida hi ha hagut cartilles, doncs ara no n'hi ha, perquè els bancs, targetes, doncs jo vull la cartilla.
3: No ho entén massa.
1: No, ella diu que la màquina no.
3: La màquina, clar.
1: I dic, ja t'ho trec per l'ordinador. Que no, que jo vull la cartilla.
2: I amb això també vull dir una cosa, i que aquesta societat ha evolucionat d'una manera que la gent gran...
1: No,
3: està fora,
2: Ens fan fora per això, perquè realment nosaltres encara
1: controlem
2: una miqueta els mòbils i els ordenadors i tal, però és que com que tot avança tan ràpid, jo penso que igual hi haurà un moment que jo encara... Hi ha coses que em perdo amb l'Instagram. sí, no, no, no.
3: No, no, i els bancs, parlem de coses, això, el que dèieu, no, coses importants.
1: Demanar hora per anar al banc.
2: Que cada vegada hi ha menys gent a la caixa, que tens que anar i passar-t'ho tot tu. És una cosa que això s'ha de contemplar també, perquè...
1: I no ho entenen, pobres, perquè la meva mare diu, com m'han de demanar hora per anar al banc? Per anar al metge sí, però per anar al banc...
3: No hem fet una bona transició en aquest sentit, a nivell de, no sé, agafar hora a través de la pantalla, no? Ja després potser t'atendrà un ésser humà.
1: Ah, sí.
3: Però, home, no, no, hem d'arribar a aquell punt amb, sabent fer el tema de la pantalla, però no ho hem explicat a la gent més gran. Vull dir, és tot com una espècie de cercle viciós.
2: I, a més, una altra cosa, que és que quan truques en un lloc és com marca el 4, marca el 3...
1: Ah, bueno, persones humanes ja no n'hi ha en el telèfon.
2: Amb tot això també hi ha moltes estafes.
3: Molt, i a la gent gran...
2: I la gent gran,
3: al·lucinaries. Aquí hem tractat molts casos...
1: D'estafes, sí.
3: És terrible, és terrible.
1: Sí, sí, la meva mare està molt mentalitzada d'això. Com que ella ja no agafa el telèfon en sèrie, ja que no l'agafa mai, és igual que truqui jo, que truqui qui sigui, que truqui un estafador, amb ella no l'estafaran. Perquè no. Però sí que és cert que, pobretes, no estan... I la gent jove, no? La gent jove que està als bancs explicant-ho, jo a vegades ho he vist als caixers, no tenen prou paciència per explicar-ho.
2: I només n'hi ha un. Abans hi havia 6 persones per atendre, ara només n'hi ha un. Tens que fer unes cues llarguíssimes perquè totes són caixers automàtics.
1: Sí.
2: Vull dir, és aquesta... Jo crec que s'ha creat una problemàtica amb la gent gran amb aquestes coses de la informàtica i de...
3: Clar, aquí en aquest cas sou dues actrius veteranes parlant de la vida professional i personal quan ja no es tenen 30 anys. El teatre encara dona prou espai a les dones madures per explicar-se sense convertir-les només en mares, àvies o personatges secundaris, diguéssim.
1: Bueno, sí, va donant encara.
2: Sí, i si no ens ho... Com ara, nosaltres ens ho hem inventat, vull dir que...
3: Sí. Juan Palomo, o sigui...
1: No, ens vam conèixer en una sèrie, també, no?
2: I, sí, home... Sempre hi haurà personatges per gent gran, però protagonistes sempre n'hi ha menys i sobretot pues, sempre els donen més a la gent ja més coneguda perquè ven més, això és normal, no?
3: Sí, sí. Però... Fins i tot influencers, tu, que ara també fan de...
1: d'actrius
3: i d'actors.
1: Són actors.
3: Tenen milions de seguidors i clar...
2: Exacte, i això ven, o sigui...
1: Però bueno, ens podem fixar en això perquè a vegades et pots deprimir una mica. Nosaltres donem gràcies al públic sempre, no?, que per això estem i hem arribat en aquesta edat treballant de lo que ens agrada. Jo he tingut també escola, ella també ha fet de docent. Vull dir, escolta tu, satisfetes.
4: Fantàstic.
3: M'encanten, m'encanten, molt fan, molt
4: fan. Jo estava buscant la dada, en el xat amb ma mare, la paraula nena, i surt 4.244 vegades. Estava buscant aquesta dada.
1: No, és que no tenim nom. Com et deies tu?
4: 4.244 vegades. Jo em dic Maria, però nena.
1: Maria.
2: Ets la nena, també. Pues
1: ets una nena molt maca. I tu també, ets un nen molt maquet.
3: Moltes gràcies.
1: Sí.
3: Doncs anirem al Teatre Muntaner. Us hem de veure en acció.
1: Hem de dir una cosa, que és l'última funció el diumenge, però tornem a l'octubre.
3: Gran notícia.
2: Sí. Tornem el dia 7 d'octubre, que és un dimecres a les 7 de la tarda. I aquesta és aquesta funció del diumenge, que és un teatre de vermut, perquè és a les 12:30 del diumenge aquest que ve, el dia 14.
3: Sí.
2: Doncs és l'última funció d'aquesta temporada.
1: Sí, i també podeu seguir a les xarxes, @nena3as/teatre.
3: Mira com venen el peix a les xarxes, millor que tu i que jo.
4: Sí.
3: Nena amb majúscules, amb 3 A's,
1: amb 3 A's, barra baixa, jo.
2: Punt.
1: No, estem fatal. Guió baix.
3: Barra baixa. Ho has dit bé.
1: És barra baixa, és correcte. Barra baixa. Teatre.
3: Jo crec que és barra baixa, no, Maria?
1: Sí, jo sí. Sí, pues ja ens trobaràs.
3: En castellà és guión bajo, no?
1: Sí, exacte.
3: Barra baixa. Doncs Maite Buenafuente, Angie Savall, moltíssimes gràcies per venir. Ha estat un plaer.
2: Gràcies a vosaltres.
3: I enhorabona per la tasca que feu.
1: Gràcies. Us esperem a tots i a totes.
3: I què heu fet, la tasca que heu fet.
1: Gràcies.
3: Doncs quan resten 7 minuts per les dues, seguim en directe a Ràdio 4, aquí al Xavi Forn. Estem molt bé, no, Maria, de dijous?
4: Fantàstic.
3: I a més amb persones com la Maite i l'Angie, que ens donen una vibra fantàstica per agafar encara més ganes i més força i més il·lusió el cap de setmana, que ja està a propet. Teníem algun viral que altre que repassar.
4: Parlem de boxa?
3: De boxa, va. En menys d'un minut ho fem, perquè en poc més d'un mes se celebra la velada de l'any 6.
0: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

0: A l'estadi de la Cartuja de Sevilla, la velada de l'any 6, un macro esdeveniment organitzat per l'streamer Ibai Llanos, ja ho sabeu. I clar, les xarxes ja estan començant, Maria, a fer xup-xup.
1: Aquests combats de boxa que ara deies que organitza l'Ibai doncs són molt famosos perquè el que fan no són uns combats normals, no són persones que es dediquen a la boxa, els que surten en aquests esdeveniments, sinó que són persones famoses, sobretot al món de les xarxes. Serà el 25 de juliol a Sevilla, a les 8 del vespre, i actuaran artistes de renom, també. De moment no tenim artistes confirmats de la velada 6, però sabem que a les anteriors velades hi ha hagut cantants com David Bisbal, Estopa, Aitana i artistes internacionals com Eladio Carrión, De La Rose o Mike Towers. Ara bé, els combats d'enguany seran Plex versus Fernanfloo. Si no sabeu del que us estic parlant, són streamers,
0: família,
1: youtubers.
0: Sí, és que ara començarà Maria a donar noms i el 98% de les persones que escolteu això, jo estic convençut que dels combats almenys una no la coneixereu. Ho dic perquè em va passar a mi, eh?
1: Sí, pot
0: Tampoc
1: ser.
0: Tampoc has de ser un boig de l'streaming per detectar-los a tots.
1: Però no, bé. El Plex és la parella de l'Aitana,
0: sí,
1: ara mateix. I Fernanfloo és un dels primers youtubers de Llatinoamèrica, dels més coneguts.
0: Sí.
1: Jero Arias i Viruz. El Jero Arias és un youtuber argentí que fa reptes de fer dominades de gimnàs, i el Viruz és un streamer i youtuber espanyol que ja és molt conegut a les velades perquè ha participat molts anys i sempre guanya. Litkila i Kid Keo són rapers, els dos. També participaran a la velada. La Marta Díaz i la Tatiana Caer. La Marta Díaz, una de les tiktokers espanyoles més conegudes, i la Tatiana Caer, doncs, també és una tiktoker. Edu Aguirre i Gastón Edul. Atenció, perquè són periodistes. Edu Aguirre, periodista del Chiringuito, que segueix el Real Madrid, amic de Cristiano Ronaldo, i Gastón Edul és periodista argentí, segueix els clubs d'Argentina, i és el qui li està entrevistant a Messi en aquell moment on Messi gira i diu: "Què mirat, bobo?"
0: Ah, és Gastón Edul.
1: Doncs el que li està fent l'entrevista és Gastón Edul.
0: Gastón Edul és el que diuen que és una font molt bona a l'hora de tenir bona informació sobre fitxatges.
1: Exacte.
0: Era ell. El de l'altre dia amb Julián Álvarez?
1: Sí, era ell també. Sí.
0: Gastón Edul.
1: La Londrisa i l'Angie Velasco són dues youtubers de Llatinoamèrica. La Fabiana Sevillano i la Parce. La Fabiana Sevillano és una tiktoker espanyola molt coneguda, i la Parce és sud-americana també. La Clers és catalana, és una influencer catalana, amb Natalia México, que és evidentment de Mèxic. L'event principal femení són la Sami Rivers i la Rorro. La Rorro també, tiktoker molt coneguda,
0: s'ha
1: espanyola.
0: S'ha posat fortíssima. No sé si heu vist les imatges de la Rorro d'aquesta setmana. A més, ha canviat el look. Està rosa. La cara també, no sé si era el maquillatge o què, però se la veu una mica diferent.
1: I s'han anat entrenant a la Xina, atenció. S'han anat entrenant a la Xina amb un entrenament superexigent.
0: Un cos. De veritat, un cos molt, molt, molt, molt marcat.
1: I la Sami Rivers, que ja va competir a la velada de l'any, va perdre contra la Marina Rivers espanyola. I l'event principal masculí és Illo Juan i The Gref. Illo Juan són dos youtubers i streamers
0: aquests
1: espanyols
0: sí coneixem,
1: molt,
0: sí,
1: molt coneguts. Bé, aquest últim combat està d'actualitat perquè, si no ho sabeu, la velada de l'any 6 no és només un esdeveniment, ara ho deies amb la Rorro, canvia vides i rutines dels participants, deixen els seus projectes de banda durant uns mesos perquè es dediquen a entrenar, a aprendre boxa, en molts casos des de zero, fan una dieta molt curosa, passen la majoria del seu temps al gimnàs. L'Ibai ha volgut gastar una broma a dos participants, són l'Illo Juan i el De Gref. Els ha trucat a tots dos per telèfon i els ha dit que, com a favor personal, s'haurien de deixar guanyar. Atención, porque eso es el que han dicho.
2: Voy a intentar amañar el combate entre Illo Juan y Gref. Veamos si alguno acepta.
3: Hola, David, ¿me escuchas?
4: ¿Qué pasa, Titán Nico? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Os veo, tío?
4: Pues bien, tío, acabo de llegar del primer entreno del día.
3: Te venía a contar algo para la velada 7. Tengo un combate para Gref, o sea, un youtuber gigantesco. No sé cómo decírtelo, tío, pero el año que viene puede que Juanillo tenga una pelea muy guapa, tío.
4: Vale.
3: ¿Sabes? Entonces a mí, a nivel personal, me interesa un poco que gane Juan. Me interesa bastante. Igual tú no ves mal hacer un buen primer asalto, buen segundo asalto, y en el tercero, si ves que le vas a reventar, decir, hostia, bajo un poco el ritmo.
4: Pero porque no verías, si yo le gano, que el año que viene peleara igual.
5: Yo te voy a contar un poco lo que opino de esto que me estás contando, ¿vale? Yo sé que tú, pues obviamente llevas 6 veladas encima y tú sabes lo duro que es esto. Entonces, que me llames y me digas que básicamente me deje ganar, és una locura, tio.
1: Clar, tots dos diuen que no. Evidentment que no. Ni per diners. Atenció, perquè hi ha un moment on l'Ibai els ofereix diners i el De Gref és molt sincer i diu: a mi tots els diners que tu em puguis donar no em canviaran la vida. Perquè, evidentment, ells ja són milionaris Per tant, doncs, dius, pots pensar, per diners potser es deixen guanyar. Doncs ni per diners es deixen guanyar. Per tant, la velada és una cosa...
0: Sembla creïble,
1: que
0: aquesta
1: broma.
0: La
1: vida. És bastant creïble,
0: creïble.
1: Perquè he tret dels insults, evidentment, però hi ha moments on s'insulten.
0: Ja sabem el llenguatge youtuber com
1: hi ha moments on s'insulten entre ells. Per tant, és molt real i ni per diners es deixarien guanyar. La velada de l'any ho tenim apuntat, eh? Juliol, Sevilla.
0: De seguida arriba el butlletí. De fet, ja, arribem a les dues. Butlletí informatiu de l'hora en punt. I just després anem a tractar el Zoom un tema important. El retorn dels joves a l'església. No pot estar més d'actualitat i més en concret aquests dies al nostre país. De seguida en parlem amb l'Assumpta Aena i el mossèn Gerard Guerra Rey. Serà molt, molt interessant això. No marxis.
6: Són les dues.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona tarda. El Papa Lleó XIV fa una crida a no desentendre's dels migrants i d'aquells que busquen acollida. Ho ha dit des del port d'Arguineguín a Gran Canària, on comença la seva visita a l'arxipèlag. Anna Pujol, bona tarda.
9: Bona tarda. Sí, el pontífex ha posat en valor la dignitat de la vida humana, que diu no té passaport i ha apel·lat directament a governs i institucions.
10: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante.
9: Paraules de Lleó XIV a Arguineguín, on ha estat rebut per 2.000 fidels, autoritats i responsables d'institucions i entitats que es dediquen a l'acollida de migrants, com Càritas. Allà, entre d'altres, ha escoltat el testimoni de Blessing, una víctima de tràfic de persones.
11: Gracias a Dios, la patera en la que viaje llegó a la hora orilla, pero el sufrimiento no terminó ahí. Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme.
9: El papa també ha beneït una creu feta amb trossos de pasteres. Ara comença la seva agenda de dos dies on es trobarà amb migrants, oficiarà misses multitudinàries i també anirà a Tenerife.
8: Tarragona és capdavantera en el desplegament de les conegudes com a llars amb suport per a persones amb malalties mentals. Només la Fundació Pere Mata, capdavantera en aquest servei assistencial, té 61 places distribuïdes per diversos municipis. Assegura que si no fos per les dificultats econòmiques, aquesta és la millor atenció que poden rebre els malalts mentals. Ens ho explica a la següent crònica la Judit Huerta.
12: I això em fa tenir tranquil·litat i poder fer les meves coses. Perquè abans volia anar a un gimnàs, però no anava mai. Volia fer un curs, que he fet ara un curs d'anglès i no ho feia mai. I he vingut aquí, he tingut una tranquil·litat, un suport, una orientació.
13: Més tranquil·litat i més pau, per tant, una millora de la seva salut mental. És el que ha aconseguit el francès des de que al setembre de l'any passat se'n van a viure una llar amb suport de la Fundació Pere Mata. I conviu amb tres companys més, un auxiliar d'habitatge, i va cada matí per ajudar-los a gestionar el dia a dia, com la compra, els menús. A partir d'aquí, han de treballar per aconseguir la seva autonomia i trencar l'estigma. Enric Cardús és el gerent de la Fundació Pere Mata.
14: I la pròpia malaltia aïllar les persones afectades de la societat, no? Llavors, aquests recursos enmig de la comunitat jo crec que són absolutament necessaris i des del meu punt de vista és un tema final d'equitat social, no?
13: Els professionals sanitaris consideren que si es disposessin de recursos econòmics aquest seria el millor model assistencial. El problema, l'elevat preu dels pisos de lloguer i de compra i les dificultats per accedir als socials.
8: La Universitat de Girona ha posat en marxa un projecte per fomentar les vocacions científiques entre els infants de primària, especialment en entorns rurals. Gemma Esteve.
15: Es tracta d'una novel·la basada en experiències reals de científics on els nens i nenes poden escollir diferents camins dins la història i descobrir que no hi ha una única manera d'arribar al món de la ciència. Jordi Cicres és l'investigador de la UDG que impulsa el projecte.
16: Els nens, el lector, a mesura que va llegint, doncs pot anar escollint cap a quin camí vol seguir, no? I la idea d'utilitzar aquest gènere és precisament que els nens vegin que hi ha diferents camins per poder arribar a ser científic.
15: De la novel·la se n'han distribuït 2.000 exemplars i es complementa amb tallers tallers a les escoles que busquen trencar estereotips. Sílvia Pujals és una de les científiques participants.
6: A les pel·lícules sempre surten, no sé, científics una mica així boig, molts cops, no? Són els dolents de la pel·lícula i només surten fent experiments, no? Quan la feina és molt més variada, no? Perquè també ens passem doncs, molt de temps doncs, fent temes de divulgació, a congressos...
15: L'objectiu és apropar la ciència als infants de l'àmbit rural que tenen menys accés a museus o fires científiques.
8: Els viatgers d'alta velocitat es van recuperant després de la crisi viscuda arran de l'accident d'Ademús a Còrdoba. Més detalls, Cristina Martín.
17: Els trens d'alta velocitat tornen a anar plens i ho estaran més de cara a l'estiu, després de veure com es buidaven les setmanes després de l'accident mortal a Ademús, a finals de gener. Així ho ha detectat la plataforma de reserva de bitllets Trainline, tal com explica el seu responsable per a tota Europa, Pedro García.
18: Hemos visto la situación mejorar enormemente. Las previsiones desde Pascua, después de Pascua y las reservas iniciales de verano que estamos viendo son muy positivas.
17: En aquesta recuperació dels passatgers també està influint la guerra a Orient Mitjà. Amb l'encariment del preu del querosè, els bitllets d'avió s'han disparat i el tren ha recuperat popularitat. Per aquest estiu, les rutes amb més demanda són les que van cap al nord d'Espanya, fugint de la calor dels destins més costaners.
8: És tot de moment. La informació torna a Ràdio 4 a 2:15 a l'edició migdia amb l'Eva Albiol.
7: Ràdio 4.

0: Estava aquí repassant ahir o abans d'ahir a la redacció algunes dades clau, com per exemple el CIS, que situa Espanya en un procés clar de secularització. 56,1% de catòlics i 18,3% practicants. Això són dades del maig del 2026. Però diversos informes recents estan apuntant a un repunt d'identificació catòlica entre els més joves, amb xifres al voltant del 45%, segons la Fundació SM. Cal llegir-ho amb prudència. No és necessàriament més missa, pot ser identitat, pot ser sentir-se comunitat, pot ser una estètica, també, pot ser tradició, o, i jo penso que d'això hi ha molt, pot ser necessitat de sentit. I és que Maria, durant anys, semblava que el futur dels joves passava lluny de l'Església, no? El que dèiem, menys pràctica, menys rituals i més distància amb les institucions. Però alguna cosa s'està movent, ho hem vist aquests dies i també molt abans. Hi ha joves que tornen a mirar el catolicisme no només com una fe, sinó com una identitat, una comunitat o fins i tot una forma de resistència cultural.
1: I ens fem la pregunta de si és que estem davant d'un retorn espiritual profund o d'un refugi davant d'aquest món tan accelerat, líquid i cada vegada més solitari. També cal preguntar-se si l'Església està sabent escoltar els joves o si alguns joves busquen a l'Església en una resposta a la política, a les xarxes, al consum, en aquest món tan esbojarrat, no? Volem entendre si això és fe, és moda, és necessitat de pertinença. També hem vist el Papa aquests dies acostant-se als joves, fent aquests gestos que ahir explicàvem del 6-7, aquesta balança amb les mans, que és una manera més d'acostar-se també als més joves.
0: Bon detall. Sí.
1: Exacte. O el símptoma d'una generació que, enmig de tot aquest soroll, busca alguna cosa que sembla que li torna al sentit, no? I per parlar-ne de tot plegat, volem parlar, ja ho saps, Xavi, amb les persones que més en saben. Una d'elles és l'Assumpta Ena, ella és catedràtica de la Universitat de Barcelona, responsable de la càtedra Escoles Ocurrentes, especialista en educació, espiritualitat i diàleg interreligiós.
0: Ja hola, hola, la tenim, no? Hola, Assumpta, què tal? Bona
2: hola.
0: Tarda.
2: Sí, sí, estic aquí. Bona
0: aquí
2: tarda.
0: Estàs.
2: Bona tarda.
0: Moltes
2: sí,
0: gràcies.
2: Sí.
0: I avui és doble, no?
1: Sí, sí, ara d'aquí uns minutets crec que podrem escoltar el mossèn Gerard Guerra, que és bon amic també, és mossèn de les parròquies de Sant Jaume Apòstol i Sant Joaquim de Santa Coloma de Gramenet, i és una persona que jo crec que en sap molt d'acostar-se també als joves, ell ho és, ell és un mossèn molt jove, i d'aquí uns minutets ens atendrà i podem parlar també per preguntar-li algunes de les qüestions que ara també li traslladarem a l'Assumpta, que ja ens està escoltant.
0: Assumpta,
2: sí,
0: quan diem que els joves tornen a l'Església, estem parlant d'un fenomen real o és una bombolla molt visible a xarxes i actes concrets?
2: Depenent del que entenguem per l'Església, perquè si entenem l'Església com els edificis, pues, jo crec que no gaire, la veritat. Crec que hi ha totes les esglésies, no només a la catòlica, en aquest cas. La veritat és que l'assistència dels joves per celebrar les celebracions establertes, pues, la veritat encara és petita, excepte amb algunes famílies de l'Església, no? Però sí que si entenem l'Església com una comunitat on hi ha unes creences compartides, un sentiment de pertinença, el que vosaltres parlàveu, jo crec que sí. O sigui que en aquest cas sí que hem d'entendre que estem parlant de coses, o sigui, darrere d'aquest concepte hi ha com molta complexitat en el sentit de que, com et dic, hi ha pràctiques molt concretes, hi ha creences, hi ha moltes diferents maneres d'expressar-se i, clar, els joves tenen tota la llibertat, sobretot aquestes generacions que estem vivint ara, del segle XXI, per agafar el que els pugui donar més sentit, no? I més satisfacció a totes aquestes necessitats i aspectes que heu explicat, que jo estic absolutament d'acord.
1: Pot ser, Assumpta, que una generació que està molt connectada estigui tornant a l'Església, perquè realment, a vegades ho diem, no? Quan més connexió sembla que tenim és quan més soles ens sentim les
0: connexió
1: persones.
0: Connexió digital, vols dir, no?
1: Exacte, sí, sí. Exacte. Pot ser que ens sentim així i que anem a aquests llocs per formar part d'una comunitat?
2: Sí, sens dubte, sens dubte. Pensa que estem en una societat... bueno, que hi ha una, com un contrapès molt gran del materialisme, de l'individualisme, el narcisisme, l'egocentrisme, no? I tot això afecta molt a les persones i sobretot als joves, no? Que en aquest aspecte tenen encara més necessitat de formar part i de sentir-se part de. Llavors, els joves busquen aquests espais i per suposat, les comunitats religioses, enteses des d'aquesta perspectiva bastant oberta i no només restringides en una parròquia, perquè parléssim, perquè ens entenguéssim, doncs poden donar la satisfacció d'aquestes necessitats que estàveu comentant ara, de relació, de pertinença i també des d'una perspectiva espiritual de poder trobar un sentit a moltes coses que de la vida que ens passen. No?
0: Què busca avui un jove en el catolicisme? Està buscant a Déu, comunitat, ordre, identitat o potser una resposta emocional a l'enorme incertesa que es viu a dia d'avui?
2: Pues jo diria que pot buscar i trobar tot el que comentes. També pot trobar una tradició, perquè a fi de comptes, pues, malgrat que estem en una societat amb pluralitat de creences i la gent cada cop més se sent lliure de triar la creença que més s'identifiqui amb els seus valors i la seva concepció de la vida, sí que és cert que no podem negar que pertanyem a una tradició cultural d'origen catòlic, no? I en aquest cas, els joves poden trobar tot això a les parròquies. El que jo penso que és més interessant aquí és aquesta llibertat que tenim avui en dia, no només els joves, sinó les persones adultes, que ja ens han oblidat molt d'aquella època, d'aquella pressió social, política que havia viscut l'estat catòlic del segle passat, no? De que tenies que formar part d'aquesta comunitat quasi per pressió social, i ara realment la gent és lliure de triar i de decidir i triar la parròquia o triar en quin foro, sigui virtual o sigui informal a nivell, que us diria jo, en col·lectius de joves que estan en agrupaments de joves, d'esplais, etcètera, o de grups de taller, d'oració. O sigui, hi ha molts espais on els joves poden satisfer aquestes necessitats i ells les poden triar segons com ajustin més i encaixin més a la seva pròpia concepció. I crec que això és molt important perquè és una pràctica llavors i una relació molt més sincera i sentida, no? Que no tenir que anar perquè s'ha d'anar o tenir que ser perquè s'ha de ser.
1: Volem saludar també, Xavi, ho hem dit fa uns minutets, volem incorporar aquesta conversa al mossèn Gerard Guerra Rey. Ell és mossèn de les parròquies de Sant Jaume Apòstol i Sant Joaquim de Santa Coloma de Gramenet. Mossèn Gerard Guerra, què tal? Com estàs?
3: Molt bé, molt content.
0: Bona tarda, mossèn.
3: Hola, com
2: esteu? Hola, mossèn.
3: Hola, Susana. Digueu-me Gerard, sisplau.
0: Doncs, perfecte, li diem Gerard, llavors. Doncs en línia l'Assumpta Aena, el mossèn Gerard Guerra, aquí li direm Gerard. Aprofitem, perquè estava comentant l'Assumpta, ens estava regalant una reflexió molt interessant sobre els joves. També m'agradaria saber què en penses tu, Gerard. Què busca avui un jove en el catolicisme? Què s'ha perdut? Està intentant trobar a Déu, potser comunitat, identitat, o potser és una resposta, diguéssim, més emocional de cara a aquesta incertesa que vivim?
3: Sí, jo crec una miqueta tot el que tu has dit, Sí, és veritat que el jove busca un espai perquè som éssers gregals, no? Assumpte que necessitem el grup, que necessitem la colla i el fet de trobar una comunitat.
2: Sí.
3: Jo crec que això és un pas molt important. Jo crec que busca també autenticitat i coherència, i encara que siguem incoherents els homes, perquè som per tots costats, però el missatge de Jesús i el missatge que proposa una entitat com l'Església té una coherència i un pes, no? I aquest ja ho hem vist amb la visita de Lleó XIV. Això també agrada, no? Fa olor a veritat, fa olor a coherència, fa olor a, si m'equivoco, demanar perdó, i això també ho busquen. I després, jo crec que també busca tot el tema pues, afectiu, emotiu, o que en el fons, en el nostre cor, tots tenim aquí les ganes d'anar més enllà, no? Mm-hmm. És una necessitat vital.
1: Mm-hmm. Totalment.
3: I jo crec que, Assumpta, no sé si estàs d'acord amb mi també, que el fet de que...
2: Sí, aquesta... absolutament.
3: Sí, i que aquesta societat també estem cuidant molt tot el tema de la bellesa, tot el tema de la consciència ecològica, que vol dir la natura, o sigui, seria com l'humus on poder créixer aquesta espiritualitat, no? Perquè és des de la bellesa, és des de la relació, és des de la natura, on Déu ens parla també, bueno, des d'una altra manera. Jo que sé, ahir, per exemple, a l'acte de la Sagrada Família, creguessis o no creguessis, sí, sí, et porta a un altre lloc.
0: Absolutament, llavors, absolutament impressionant.
3: Et transcendeix, o sigui, et porta a un altre lloc que dius, ostres, qui sóc, on vaig, d'on vinc, i et planteja preguntes. També jo crec que l'educació ha fet molt, i ja callo, és un... El fet de que
2: no, està bé.
3: En el sentit crític, això també et fa veure i saber triar, no?, allò que t'ajuda a créixer i que t'ajuda a ser en majúscula, no?
1: A més a més,
2: mira, jo...
3: Sí, digues.
0: Sí, Maria, volies apuntar alguna cosa?
2: No, sí, Assumpta. Sí, que jo... Sí, clar, sí, digue'm Assumpta o Maria, és igual. Dic com diria Assumpta.
0: No, digue la Maria García Coll, que la tinc aquí a l'estudi.
2: Ah, vale,
0: Maria.
2: Vale, perdona.
0: A la Maria, Assumpta, que volia fer un apunt des de fa uns minutets. Assumpta, però no. Digues. Acaba Assumpta i anem amb la Maria, sí.
2: Bueno, simplement que, clar, aquí penso que estem en una situació especialment interessant, no? Perquè l'Església, totes les esglésies tenen els seus conjunts de... creences, de pràctiques, que, bueno, per la seva essència han de ser conservadores, han d'intentar mantenir una ortodòxia, dins de que hi ha molta complexitat i molta diversitat dins d'aquestes grans estructures, no? Ara parlem de la catòlica, però podia ser generalitzable pràcticament a totes les religions. Però, per una altra banda, el ser humà evoluciona i jo tinc bastant clar la meva percepció de que amb aquest món tan materialista que vivim, justament amb tot això de la intel·ligència artificial i totes aquestes situacions de revolució i transformació, la necessitat i la recerca d'aquest sentit, d'aquests valors, d'aquesta connexió amb la natura, amb els altres, amb algú més, està molt present a tota la humanitat i als joves també. Sí. Llavors, clar, aquí la situació fascinant és de quina manera aquestes religions poden transformar-se i adaptar-se a aquestes noves expressions, a aquestes noves maneres de religiositat que puguin dotar d'identitat sense perdre la seva essència. Però aquí, per exemple, quan parlaven del tema de la llei, si jo m'identifico com a religiós o no, catòlic o no, clar, amb quina idea de catolicisme t'identifiques? Amb aquell d'aquelles normes, els sacraments, aquella, o amb un altre concepte més obert i més flexible? Cadascú s'ho pot identificar d'una manera i llavors contestarà sí o no. Però el cas és que, evidentment, hi ha moltíssima, moltíssima gent que sí que té aquesta necessitat de connectar-se, de viure i de relacionar-se, doncs, amb altres, amb la natura i amb la transcendència.
1: Jo crec que també estareu d'acord amb mi, Gerard, suposo que tu també, que estàs a parròquia, ho veus molt, que cada vegada els joves s'acosten també a Déu i a l'Església d'una manera en què jo crec que molts joves separen el que és la institució eclesiàstica i els valors que tradicionalment ha defensat l'Església amb a Déu, Nostre Senyor, amb la fe, amb uns valors, amb una manera de viure la vida, amb tenir bons valors a nivell de persona, no?
3: Sí, Maria.
2: Absolutament. Sí.
3: Maria, felicitats primer de tot, eh?
1: Ai, moltes gràcies. Ho diu perquè em vaig casar.
0: Ah, clar, home.
3: Ah.
1: Que bé. Quina il·lusió. Sí. Doncs també hi ha molts joves que busquen això, no, Gerard? Vull dir, jo mateixa, sí. I hi ha molta gent que ens acostem a l'Església per aquest fet de viure la vida així, no tant dels valors eclesiàstics com a institució, sinó com a valors personals, no?, de fer bé a la vida.
3: I la recerca de Déu, independentment de l'estructura. O sigui, i això és veritat que molts joves, no? Jo què sé, doncs el que s'arriba amb la seva condició homosexualitat, no? O el que s'arriba amb la seva condició d'estar divorciat, separat, que no tenen... que se senten en fora de... Clar, això cada cop s'atansa més des de la seva condició que tenen i que algunes vegades... Bueno, llavors, el sentir-se acollit, sentir-se escoltat, sentir que el missatge de Jesús és el que allibera, perquè al cap i a la fi, aquí el que important és la seva paraula, no? Mm-hmm. I és Jesús. Llavors, això és aquest espai de llibertat. I sí que a mi em preocupa, assumpte una cosa, i que té per això també, Maria, no? De dir, si aquest missatge el desencarnem, Jesús és encarnat, és carn, i s'encarnen els pobres, em fa por. Sí, em fa por algunes pràctiques que ens allunyen del que és el contingut d'evangeli d'estar en el Crist, en el pobre. I aquest és el gran repte, eh? Jo als joves els hi dic, els que comencen a venir, no? Dic, no t'oblidis, que és molt fàcil parlar amb el Crist del Sagrari, i on el Crist es fa present és en el pobre que tens aquí a la cantonada alcoholitzat en un banc. I que també has de ser capaç de seure amb ell en el banc per acollir-lo i escoltar-lo, com ara seus aquí a escoltar-lo amb ell.
2: Efectivament, perquè estic d'acord. Que...
0: Assumpte d'ella, sí.
3: Bueno, assumpte, això.
2: No, estava d'acord amb el que... No, estava d'acord amb el que estava dient Gerard. Sí, absolutament.
0: Perquè jo tenia una pregunta també pel Gerard, i també l'assumpte també et vull escoltar tu després. L'Església està guanyant joves per mèrit propi o perquè altres espais, com per exemple la política, la família, l'escola, les xarxes, han deixat un buit de sentit?
3: Bona pregunta. Estic d'acord amb...
2: Molt bona.
3: De fet, et volia dir això, o sigui, no és mèrit nostre, perquè nosaltres no ho hem fet bé, ni ho estem fent bé, deixa'm que sigui crític, eh? O sigui, no és mèrit nostre, simplement jo crec que hi ha, ni tampoc és mèrit de que hi hagin buit altres institucions, perquè la crisi institucional està a tot arreu, està a la política, està a la família, està a la societat, està a l'Església. És més l'impuls del cor del jove que dins seu necessita buscar allò que no ha trobat en altres espais i que torna de nou a l'Església Catòlica, és el que jo conec i puc parlar d'ella, perquè no l'ha trobat en altres espais. I mira, t'haig de dir que el referent són les àvies. L'altre dia un jove em va venir, un empresari jove, emprenedor, la seva vida buida, no?, de contingut. Tinc el cotxe que vull, amb els diners que em costen, compro i als dos dies no sento res. Relacions sexuals totes les que vulgui, als dos dies en sento 8. I el seu referent va ser la seva àvia. On ha trobat la meva àvia la felicitat? Li va preguntar, li va dir en la Bíblia, doncs cada matí a les 6 del matí comença la jornada ell sol al seu despatx, comença a llegir la Bíblia, per buscar el sentit de la vida que no ho ha trobat en una societat de consum, que no ho ha trobat en una societat sexualitzada, que no ho ha trobat en l'abundància, que no ho ha trobat... i va buscant. I és un regal que siguem lliures, perquè això ens fa ser més autèntics a l'Església. Perquè ens fa veure que Jesús, per exemple, qualsevol miracle que feia, a ningú després li demanava que vingués amb ell. Ens al contrari, ves, marxa, no et vull amb mi, no? Aquesta llibertat és espectacular i sabrosa. No sé, Assumpta, si estàs d'acord, Maria, si ho veieu.
2: Totalment. Jo aquí només aportaria, recordaria el model de concepció humana del Viktor Frankl, que parlava que tot el ser humà tenia aquesta dimensió material, física, psicològica i espiritual, no? I aquesta espiritual era el que ell deia amb les paraules en alemany, del Dasein, de ser en, i que vol dir sortir de tu mateix. I clar, quan surts de tu mateix, quan deixes de pensar només en tu i amb lo restringit i amb lo material, i bàsicament estàs mirant els demés, no? I llavors, amb aquesta perspectiva, estic totalment d'acord que el ser humà, per essència, busca això, que a vegades, per com estan les coses de fora, no es trobi o es perdi o s'oblidi,

0: en los TikToks, en los más medios, yo qué sé. Es igual. Lo importante es que tú te puedas portar cap a aquesta essència del que jo soc, no? I sortir d'un mateix a la trobada amb l'altre. Aquest és el gran repte.
1: Doncs sortirem amb la Rosalia. De fet, per arribar a 3:15 i donar pas a l'informatiu, a l'edició migdia, que us ho agraïm molt, de veritat, de debò, de tot cor. Gràcies, Assumpta, ha estat un plaer escoltar-te.
2: A vosaltres. Gràcies, gràcies a vosaltres.
3: Gerard, gràcies. Moltes gràcies per acompanyar-nos, també.
4: Ah, sí. A vosaltres, un regal.
3: T'estimem molt.
1: Mossèn, abraçada gran.
4: Gràcies, una abraçada. A veure quin dia fem un cafè i us convides, Maria.
1: Esteu convidats els dos. Assumpta Ena i mossèn Gerard Guerra. Farem la segona aquí a l'estudi i després anirem a fer un cafetó o el que vulgueu.
4: Vale.
2: Adiós, és veritat, m'encantaria.
1: Una abraçada molt gran.
2: Vinga, una abraçada.
3: Adéu.
2: Pató, gràcies.

0: Estem escoltant Hakuna, Maria.
1: Sí, això...
0: Hakuna Matata, Hakuna
1: exacte,
0: Maria.
1: Exacte, sí. Això és un grup de música, Hakuna Group Music, que ve d'un grup religiós, no?, de Hakuna, que el que fan són joves universitaris, que doncs han creat aquest grup de música i que realment estan traspassant fronteres, Xavi, perquè és que és increïble, però increïble de veritat tot el que mouen. Van estar a Vista Alegre, estan fent moltíssims concerts, van cantar davant del Papa també a Madrid, ho van fer a Barcelona... amb una altra cançó que es diu Este es nuestro rey, no?
0: Sí.
1: I aquesta cançó, que es diu Huracán, va traspassar les xarxes socials i la veritat és que va anar més enllà perquè es va fer molt, molt viral i molta gent els va conèixer i és una de les formes que tenen els joves acostar-se també a aquesta comunitat que hem estat parlant.
0: Els nens estan bojos amb Hakuna i, evidentment, els nens, i no tan nens, amb la Rosalia, com deia el mossèn ara mateix. A través de Lux, molta gent també ha connectat amb alguna cosa més... Que el que es toca. Una cosa més amunt. Va, Dios es un stalker. Una de les cançons més importants de l'àlbum. Arribem a 2:15 i seguim a Ràdio 4.

0: Són 2:45.
1: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
0: Bona tarda. La visita del Papa Lleu XIV a Catalunya ja forma part de la història. Aquest matí el pontífex posava rumb a les Canàries des de l'aeroport del Prat, on ha estat acomiadat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. El cap de l'executiu català ha agraït la visita del Sant Pare i la seva sensibilitat envers la realitat del país.

0: amb una mirada especial a la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
1: Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cal el paper de Catalunya al món, no? Catalunya ha tornat a comptar a Europa i al món.
0: Tres dies intensos que han deixat imatges, gestos i també protagonistes inesperats, entre elles la Valentina, la jove invident que va descriure el papa Lleó XIV, la Torre de Jesucrist. Avui ens ha explicat com va viure una experiència que difícilment oblidarà.
2: El moment d'ahir em va semblar molt emocionant i guai, em va semblar molt xulo, molt emotiu, molt increïble. Sí. Parlar amb el papa em va agradar molt i em va agradar també que era una persona que semblava bastant propera.
0: El Sant Pare, que ja és a les Canàries, ha protagonitzat un acte al moll d'Arguineguín, símbol de la ruta migratòria atlàntica, complint així la promesa que va deixar pendent el papa Francesc, profundament commogut per les morts al mar i per la resposta humanitària de les illes. Una visita històrica, ja que és la primera vegada que un pontífex trepitja les Canàries. En parlem de seguida i ho fem amb el José Gil i l'Helena Ramos a la realització Les Vies de Sol, l'Eric Sobrevia, la producció i l'Albert Bacasa, control central. El que fem ara és connectar amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda. En aquests moments destaquem un tram de retencions a l'autopista B23, a la zona de Sant Feliu de Llobregat, a causa d'un accident. De fet, és a mig camí entre Molins de Rei i Sant Feliu. A causa d'aquest accident, de moment hi ha dos carrers tallats, sentit Barcelona, i de moment un quilòmetre de retencions en aquest punt de l'autopista. És de les poques incidències destacables que tenim en aquests moments. En general, el que hi ha és una mica de trànsit en alguns punts, cas, per exemple, de l'autovia 2 a l'Hospitalet, o entre l'Hospitalet i Cornellà, de sortida de Barcelona. També la C58, la C33, de Montcada cap al Nus, d'entrada, o l'autopista P7 a la zona de Barberà del Vallès en sentit sud. També destacar un parell de quilòmetres, quilòmetre i mig, a Parets del Vallès, de la C17 en sentit Barcelona, i a les dues rondes sentit Trinitat, diferents trams amb lentitud, amb aturades la ronda de dalt entre Pedralbes i la zona de Vallcarca, i la ronda litoral de Zona Franca fins a Montjuïc i més endavant a l'altura de Prim i de Poblenou. És tot, bona tarda.
0: Per cert, un atropellament a l'estació de Cardedeu talla la circulació de les línies R2 Nord i R11 de Rodalies des de fa uns minuts entre les estacions de Granollers i Sant Celoni. Renfe està gestionant un servei de transport alternatiu. I coneguem la previsió del temps des de l'AEMET, Noelia García.
4: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona i 26 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Alguns núvols alts més abundants a la meitat oriental. A l'Empordà destaquem tramuntana amb intensitat moderada i a Tarragona vent mestral.
0: Passant gairebé 4 minuts de 2:45.
5: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Punt i seguit a la visita del papa Lleó XIV aquest matí ha deixat Catalunya des de l'aeroport del Prat per posar rumb a les Canàries, l'última etapa del seu viatge per l'Estat abans d'enlairar-se rebut al comiat del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha destacat la sensibilitat del pontífex envers la realitat de Catalunya. Lorena Enns.
6: Bona tarda. Sí, Salvador Illa ha llançat un missatge d'agraïment al papa Lleó XIV, especialment per la seva sensibilitat amb Catalunya i amb la seva llengua. Pel president, el viatge del Sant Pare ha reafirmat els valors d'una societat tolerant, acollívora i humanista. Un viatge que ha passat per l'Estadi Olímpic, per a Montserrat, i que amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, assegura Illa, ha ajudat a projectar Catalunya al món. El president ha defensat que l'actuació del govern durant la visita del papa ha atès els criteris d'un estat aconfessional. L'escoltem.
1: Crec que l'actuació del govern de Catalunya s'atén perfectament als criteris d'un estat aconfessional, però també als criteris d'un estat aconfessional que respecta i valora la visita d'un cap d'estat i d'un líder, en aquest cas de l'Església Catòlica, com el papa Lleó XIV. Jo crec que hem fet el que havíem de fer.
6: El cap de l'executiu, la màxima autoritat present a la línia institucional de la terminal corporativa, també li ha desitjat un bon final d'etapa a les Illes Canàries.
0: L'equip de govern de Jaume Collboni fa una valoració positiva del dispositiu desplegat durant la visita del papa i destaca que l'èxit de l'organització és equiparable al dels Jocs Olímpics. Maite Boada.
7: Amb nota així de clar i contundent ha expressat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Valle, com ha respost la ciutat a la visita del Sant Pare. 180.000 persones al carrer i els serveis de mobilitat, neteja i seguretat amb 1.900 agents de la Guàrdia Urbana que han respost com s'esperava.
8: Barcelona durant unes hores ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada en nota gràcies al paper de tots plegats. I, per tant, aquest agraïment a la ciutadania i significar doncs, la importància del fet central de la visita del Sant Pare, que va estar doncs, la inauguració de la Sagrada Família amb un espectacle extraordinari que tots plegats hem pogut viure i que, a més, doncs, ha tingut aquest paral·lelisme que molts han fet amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics. Recuperar l'orgull de ciutat, que en definitiva era el que volíem, i donar la millor imatge de tots plegats.
7: Fins i tot l'Ajuntament ha tret importància al fet que les pantalles gegants a Glòries i Arc del Triomf tinguessin poc públic. Eren actes, ha dit Valle, per seguir en directe o per televisió. Sobre el tiroteig a Balmes amb travessera, el tinent d'alcalde diu que ja han parlat amb els ministres d'Interior i Justícia per endurir la legislació. Dels cantaires no n'ha dit res.
0: Bé, doncs, continua aquesta polèmica per l'expulsió de 500 cantaires durant l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Junts ha demanat explicacions a Interior, mentre que la CUP denuncia una persecució de l'independentisme. En canvi, el delegat del govern espanyol a Catalunya defensa que tot es va desenvolupar amb normalitat. Òmnium i l'ANC també reclamen responsabilitats. Escoltem Josep Rius, Xavier Pallissé i Carlos Prieto.
9: Hi ha algú que sembla que té les prioritats equivocades en matèria de seguretat a Catalunya.
10: Em sembla inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista.
11: I no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la basílica.
0: Doncs això pel que fa a casa nostra, però com dèiem, després de dos dies a Barcelona, Lleó 14 enceta el darrer tram de la seva gira espanyola. Aquest matí ha volat fins a les Illes Canàries, on vol complir una de les voluntats pòstumes del seu predecessor, Francesc, visitar els migrants que arriben des de les rutes marítimes. És el primer papa que ho fa des del port d'Arguineguín a Gran Canària. El pontífex ha posat en valor la vida humana, que diu no té passaport. Anna Pujol, bona tarda.
12: Bona tarda. Davant 2.000 fidels, autoritats i entitats, el pontífex ha fet una crida a no desentendre's dels migrants i d'aquells més vulnerables.
13: No podemos acostumbrarnos a contar muertos. La dignidad humana no tiene pasaporte ni pierde valor a cruzar una frontera.
12: I apel·la directament als creients, institucions i governs per garantir no només l'acollida, sinó també que aquells que migren no hagin de fugir dels seus països d'origen.
13: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
12: El papa ha escoltat testimonis de migrants i víctimes del tràfic de persones, també ha fet una ofrena floral a les víctimes del mar i ha beneït una creu feta amb trossos de pasteres. Després ha marxat a la catedral de Santa Anna, on està tenint una trobada amb religiosos, i aquesta tarda missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària. Demà serà a Tenerife.
0: Bé, doncs, coincidint amb aquests missatges del papa a favor de l'acollida i els drets de les persones migrants, diverses entitats socials han reclamat al govern espanyol que ampliï el termini del procés de regularització que acaba el 30 de juny, Marc Esparza.
14: És un procés molt complicat i la manca d'informació durant les primeres setmanes va generar dificultats a l'hora de tenir la documentació necessària. Per això reclamen allargar 3 setmanes més el termini. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula d'Entitats del Tercer Sector.
15: El procés va començar tard, va començar amb moltes dificultats, sí, a nivell burocràtic, i això també ha fet enlentir el procés. Per tant, ens fa veure que com a mínim aquestes setmanes inicials que no es van complir, allargar-les.
14: A més, recorden que hi ha persones en situació d'extrema vulnerabilitat que tenen més problemes perquè el procés és molt complex.
15: Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat. Llavors, en aquest sentit, el que demanem des de la taula és un procés que sigui garantista perquè ningú quedi fora d'aquest procés.
14: També hi ha alguns països d'origen, com Sri Lanka o Nigèria, que ralentitzen molt l'entrega del document d'antecedents penals, el que fa que moltes persones amb dret d'estar regularitzats no ho puguin fer per la lentitud burocràtica dels seus països.
0: Hem escoltat aquests dies al Congrés dels Diputats les paraules del Papa Lleó XIV en defensa de l'acollida i els drets de les persones migrants, i avui hem conegut l'últim baròmetre del CIS que torna a situar la immigració entre les principals preocupacions dels ciutadans. Una enquesta que també reflecteix moviments en l'escenari polític. El PSOE cau després del cas Zapatero, mentre que el PP es manté segon a només 4 punts del socialista Joan Seixas.
16: L'últim baròmetre del CIS, basat en més de 4.000 enquestes, revela que el Partit Socialista perd 4,9 punts de suport electoral després dels casos que han esquitxat el partit en les darreres setmanes. Tot i això, continuaria guanyant les eleccions amb el 31,3% dels vots. El Partit Popular, que segueix a l'alça, augmenta 2,2 punts, retallant en més de la meitat la distància amb el PSOE, que ara és de només 4,2. Vox es manté en tercera posició, tot i que perd 4 dècimes i es queda amb el 15,9%, mentre que Sumar, que conserva la quarta plaça, puja 7 dècimes fins al 6,4%. Podem també esgarrapa 3 dècimes respecte al maig i es queda com a cinquena força amb el 2,8% del vot estimat. Pel que fa als actuals socis de govern, Esquerra Republicana disminueix del 2,6 a l'1,9% respecte al mes passat i baixa fins a la setena posició en intenció de vot. Bildu passa del 0,9 a l'1,2%, Junts i el BNG augmenten lleugerament fins a arribar a l'1%, el PNB es manté amb el 0,5% i Coalició Canària guanya una dècima i es queda amb el 0,2. Destaquen també les dades de Se acabó la fiesta del vice Pérez, que tot i perdre 5 dècimes, escala fins a la sisena força més votada amb l'1,9% del vot estimat.
0: I sobre els casos de corrupció i judicial que esquitxen el PSOE, el Tribunal Suprem emet un informe desfavorable a la possibilitat d'indultar l'exfiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz, condemnat a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. A l'informe, que no és vinculant, el tribunal considera que els fets es van ser greus, van tenir una afectació important en la institució de la Fiscalia i que per aquest motiu no hi ha raons de justícia o utilitat pública per concedir-li aquesta mesura de gràcia. Notícia important per a les nostres butxaques. El Banc Central Europeu acaba d'anunciar que puja un quart de punt els tipus d'interès, que ara queden en el 2,25%. Climent Sabater.
17: És la primera pujada dels tipus d'interès en gairebé 3 anys, que s'enfilen al 2,25% després de l'augment aprovat avui de 25 punts bàsics. El BCE ho justifica per evitar que la inflació es dispari, una taxa que supera el 3% a la zona euro, malgrat l'impacte que pot tenir l'encariment del diner en el fre d'una economia europea prou estancada, que el primer trimestre es va contraure un 0,2%, com ha alertat als micròfons de Ràdio Nacional el catedràtic d'Economia Santiago Carbó.
18: No sé si se lamentará dentro de unos meses al haber tomado una decisión como hoy, dependiendo de cómo reaccionen, desde luego, los mercados en las próximas semanas y cómo reaccione la economía en el corto plazo.
17: Els analistes preveuen que la pujada de tipus d'avui no sigui l'única abans que acabi l'any i que el Banc Central Europeu pugui augmentar-los de nou fins a 2 vegades més després de l'estiu. Tot dependrà de com respongui l'economia a un diner més car i de com evolucioni la inflació i el preu de l'energia si el conflicte a l'Orient Mitjà s'enquista. El que és segur és que amb uns tipus més alts, una vegada més s'encariran les hipoteques a interès variable amb un Euribor que ara mateix s'enfila per sobre del 2,8%.
0: I més qüestions. Més de 45.000 estudiants catalans començaran avui a deixar enrere els nervis. Les Pau arriben al seu últim dia després de 3 jornades d'exàmens. La recta final ha arrencat aquest matí amb la prova de llengua catalana i amb un ambient molt més distès entre els alumnes. Toni Condé.
19: Amb la prova de català d'aquest matí s'han acabat els exàmens obligatoris de l'ESPAU d'enguany a Catalunya. Els alumnes s'han mostrat avui molt més tranquils i relaxats després de 2 dies d'exàmens. A català han hagut de comentar un text sobre microplàstics i en la part de literatura han analitzat un fragment de l'Arbre domèstic de Pere Calders. La reacció més comuna ha estat que l'examen no els ha costat.
20: Bueno, jo crec que a nivell correcte, però havíem treballat bé i ha sortit bé.
21: Llengua, jo crec que bastant bé. I ja està, molt millor que mates.
22: Ha estat bé, però hi ha una pregunta, que només és 0,25, però és una pregunta molt estranya, al Xavier Tareri, que és: quina relació té aquest text amb la realitat? Cap sentit, la pregunta.
19: Per finalitzar l'ESPAU, només queden a partir de les 3 alguns exàmens optatius de matèries com química, literatura castellana i dibuix tècnic.
0: I el sindicat professors de secundària ha signat avui l'acord amb Educació, juntament amb Comissions Obreres i UGT, després de la incorporació de noves mesures, fruit de la negociació. Defensen que la seva signatura garanteix l'aplicació de compromisos amb el pagament del deute dels sexenis. Tot i això, adverteixen que continuaran reclamant millores i no descarten futures mobilitzacions. Ignasi Fernández és el secretari general del sindicat.
2: Sempre hem dit que no és el millor acord del món, però és el millor acord possible en aquestes circumstàncies i, òbviament i clarament, hi ha unes mesures que volem consolidar, retributives i d'altres ordres. Aleshores, avui hem pogut comprovar que gràcies a la nostra signatura aquest acord tirarà endavant i podrem consolidar les mesures.
5: Edició migdia. Eva Albiol.
0: Són 3:15 i parlem ara de política. Marxem cap al Congrés dels Diputats, on s'ha aprovat fa uns minuts una proposició al Parlament de Catalunya per escurçar els processos judicials en casos d'eutanàsia. La idea és reduir el temps d'espera a un màxim de 25 dies. Pau Alemany, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta modificació de la llei d'eutanàsia naix amb l'objectiu d'evitar que es repeteixin casos com el de Noelia Castillo, una noia de 25 anys amb paraplegia que va trigar gairebé 2 anys en poder morir de manera digna perquè el seu pare s'hi negava. Escoltem els diputats del Parlament de Catalunya, Sara Jaurrieta, Jordi Fàbrega i Juli Fernández, del PSC, Junts i Esquerra.
4: La persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment.
23: L'eutanàsia és un dels procediments més garantistes de tot el nostre ordenament jurídic i sanitari.
24: Una certesa que parteix de la improrrogabilitat i d'un màxim de 25 dies.
3: Tant el Partit Popular com Vox han votat en contra. I ara la proposta arriba al Congrés just uns dies després que el Papa Lleó XIV es posicionés en contra de l'eutanàsia a la Càmera Baixa. Amb l'aprovació d'avui, la proposta comença ara el procés formal parlamentari per convertir-se en llei.
0: Bé, doncs, avança també la causa oberta contra 2 pares per presumptes maltractaments i agressió sexual al seu nadó de 6 mesos. Avui ja han declarat davant del jutge els sanitaris que van explorar el menor. Anem cap a la Ciutat de la Justícia, Núria Alcalà.
25: Bona tarda. Sí, es tracta de 3 metges i l'infermera que van activar els protocols per possible maltractament infantil en detectar la gravetat de les lesions. D'entrada, la investigació va descartar que aquestes lesions fossin compatibles amb causes accidentals o amb una condició genètica congènita del menor, com va intentar alegar el pare. Els testimonis d'avui i professionals de la Vall d'Hebron hauran de concretar el seu diagnòstic davant el jutge, unes declaracions que duren ja prop de 5 hores. Aquesta setmana també han declarat veïns i companyes de feina de la mare, que recordem també era infermera de la Vall d'Hebron. Demà s'espera que ho facin els familiars dels acusats. El progenitor continua en presó preventiva davant la càrrega dels indicis contra ell, mentre la mare va quedar en llibertat provisional el mes passat.
0: A Catalunya, gairebé una de cada 5 persones té més de 65 anys. Són prop d'un 1,5 milió de ciutadans, però darrere d'aquestes xifres hi ha una realitat preocupant. Segons els Mossos d'Esquadra, una de cada 6 persones grans es troba en risc de patir maltractaments. Una problemàtica sovint silenciosa que massa vegades queda entre 4 parets, Sergi Bassoles.
26: La Policia Catalana i la Fundació Alzheimer Catalunya alerten. Preocupa i molt l'exponencial augment dels casos de maltractaments a persones grans amb deteriorament cognitiu. L'any que deixem enrere es van atendre més de 1.700 casos, una xifra però que calculen que pot ser molt més gran atesa la infradenúncia que registra aquesta xacra.
27: Mossos d'Esquadra va recollir 1.766 denúncies.
26: Sandra Martínez, agent de la Unitat Central d'Atenció i Seguiment a les Víctimes del Cos dels Mossos d'Esquadra.
27: Això implica un augment del 50% en els últims 5 anys.
26: Uns maltractaments que, per desgràcia, de vegades tenen la pitjor de les conseqüències.
27: L'any 2025 vam tenir 7 víctimes mortes en l'àmbit de la violència familiar.
26: Uns maltractaments els registrats a la gent gran amb deteriorament cognitiu que resulten molt difícils de detectar.
27: Perquè en aquests casos pot ser que la víctima ni tan sols pugui identificar la violència que està patint o no recordi els fets que han passat o que tingui moltes dificultats per expressar-los.
26: És per tot plegat que tant la Policia Catalana com la Fundació Alzheimer Catalunya sol·liciten la col·laboració ciutadana per deixar d'invisibilitzar aquesta crua i incòmoda realitat, la dels maltractaments a persones grans amb deteriorament cognitiu.
0: Els creueristes només representen el 2,5% dels visitants diaris de Barcelona, segons un estudi de la Universitat de Girona, el Port de Barcelona i la Patronal Internacional de Línies de Creuers. Segons l'investigador i autor de l'informe, Josep Maria Espinet, el turisme de creuers no és responsable de la saturació turística de la ciutat.
28: El pes total del tràfic de creuers és molt limitat, i només en casos excepcionals pot intensificar certes situacions de concentració. Però en cap cas explica per si sol la pressió turística estructural de la ciutat.
0: I avui, 11 de juny, es commemora el Dia Mundial del Càncer de Pròstata. La jornada vol conscienciar sobre la importància de la detecció precoç d'aquest tumor, el més freqüent entre els homes. La incidència continua augmentant, especialment entre els menors de 55 anys, i molts diagnòstics encara arriben massa tard per por, vergonya o desinformació. Després de més d'una dècada d'investigacions, la UPC i la Càtedra Gaudí han recuperat el projecte musical que Antoni Gaudí va concebre per a les campanades de la Sagrada Família. Aquest vespre se'n podrà escoltar un primer tast amb l'estrena mundial de la peça inèdita. 84 campanes del compositor nord-americà David Sieri, interpretada per la Filarmònica de Londres a la plaça de Catalunya, Agnès Ballà.
1: Ni una, ni dues, ni tres, ni 20, ni 40, sinó 84 campanes per façana va preveure Gaudí per la Sagrada Família. 84 perquè eren les tecles que tenien els pianos de l'època. Un colossal concepte de projecció sonora per l'exterior, escoltable fins a 3 quilòmetres de distància, la que tenia fins a casa seva, amb campanes de diferents mides, des de 60 centímetres fins a 18 metres d'alçada. Les que ja tenia a punt al seu taller van ser saquejades i foses durant la Guerra Civil per fer-ne artilleria. Ara, una curada investigació de la Càtedra Gaudí ha permès recuperar els prototips, una obsessió de l'arquitecte director Galdric Santana per a recuperar també la veu exterior de la basílica.
6: El que volia era intervenir també en el paisatge sonor i fer que el temple tingués la seva veu, és a dir, el 1915 està treballant amb les campanes perquè s'acaba la façana i a nivell de màrqueting vol comunicar la totalitat del projecte. Fins que no té les campanes, ell no passa a la següent façana, perquè la façana del naixement està completa quan tingui també la soneria.
1: Es preveuen recuperar la totalitat de les campanes en els propers 10 anys. Els tres primers prototips s'escoltaran aquest vespre enmig de la Filarmònica de Londres, amb Marina Alsop a la batuta, en una plaça Catalunya intervinguda de manera inhòspita per la Fórmula 1.
0: José María Rubí, bona tarda.
7: Bona tarda, Eva.
0: Esports. Avui comença el gran esdeveniment esportiu de l'any, el Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Des d'avui fins al 19 de juliol, 47 seleccions lluitaran per succeir a l'Argentina com a campions del món. I Leo Messi i companyia, òbviament, intentaran repetir.
7: Perquè el combinat sud-americà es troba dintre del grup de principals aspirants. Començarem aquesta primera aproximació al Mundial 2026 per aquí. Jaume Arriello, quants equips podem situar en aquesta primera línia de favoritisme? A l'Argentina i el seu número 10 els hem de considerar sempre, però en principi el focus assenyala més cap al vell continent.
8: De fet, a Espanya i a França, que són les dues que tenen a sobre la vitola de grans favorites per fer-se amb la Copa del Món. El combinat de Luis de la Fuente ve de guanyar l'Eurocopa i encadena 2 anys i gairebé 3 mesos sense patir una derrota, des de març de 2024. Els Blé tenen talent absolutament a totes les línies, però en especial a l'atac, fins al punt que Didier Deschamps no ho tindrà gens fàcil per fer els 11, i destaca l'actual pilotador Ousmane Dembélé. Portugal presenta probablement la seva millor generació històrica. Per exemple, té la sala de màquines del Paris Saint-Germain, bicampió d'Europa amb Vitinha i amb João Neves. Amb Cristiano Ronaldo també a davant, que com Leo Messi disputarà el seu 6è Mundial. Anglaterra és una alternativa, té absències molt destacades, molt sonades. S'han quedat fora Cole Palmer o Phil Foden, sí que hi estarà el davanter del Bayern, Harry Kane. I fora d'Europa, la vigent campiona, l'Argentina, no es pot descartar, tal com dius, i el Brasil, pentacampió del món, encadena 24 anys sense guanyar el Mundial, amb Ancelotti i amb Neymar, podria donar la sorpresa.
7: Un Mundial que naixerà a Mèxic amb el debut d'una de les anfitriones. Avui, el primer dia, es disputaran només els partits de la primera jornada del grup A. Com dic, des de les 9 de la nit, hora catalana, Mèxic, dirigit per Javier Aguirre, s'enfrontarà a Sud-àfrica i l'exentrenador de l'Espanyol ja ha deixat clar als seus que s'ha de notar que juguen a la capital del seu país.
9: El hàndicap a favor que tenim de jugar en casa tiene que notarse, ¿no? A 2.240 metros con nuestra afición. Por supuesto que es algo que puede jugar a tu favor, aunque no participe en el pasto, en el rectángulo,
28: és algo que los jugadors tienen que manejar.
7: Aquest serà un campionat que ens obligarà a dormir menys els que el vulguem seguir. Hi haurà molts partits de matinada, com per exemple el Corea del Sud, República Txeca, que completarà aquest primer dia d'enfrontaments. Aquest començarà a les 4.
0: Espanya no debutarà fins al proper dilluns contra Cap Verd. Els de Luis de la Fuente, mentrestant, es continuen aclimatant a la seva seu per aquestes properes setmanes a Chattanooga.
7: Avui nova sessió d'entrenament, al matí d'allà, a la tarda nostra. Tothom pendent de l'evolució dels tres lesionats, Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz. El director tècnic de la Federació Espanyola, Aitor Caranca, ha tornat a insistir en el que ja ha dit el seleccionador aquests darrers dies, que no es pot descartar que estiguin a punt des de l'inici del campionat.
10: La recuperación va muy bien en los tres casos y bueno, por lo que te digo, ¿no? Luis es el que verá con los doctores. Desde el principio se está en comunicación con los clubes también, así que bueno, pues ahora ya es momento de doctores, Luis, cuerpo técnico y cuando se vea que están para empezar con el equipo, pues estarán listos.
7: Com has dit, Espanya debutarà dilluns a Atlanta i el combinat nacional farà el desplaçament demà passat per tenir 48 hores d'adaptació abans d'enfrontar-se a Cap Verd. I abans d'acabar nosaltres amb el futbol, deixa'm recordar que aquest diumenge començarà l'eliminatòria final de la promoció de ascens a primera divisió i que la jugaran Màlaga i Almeria amb avantatge de camp pels segons.
0: En bàsquet continuen les semifinals dels play-offs de la Lliga ACB. Avui arrenquen els segons partits. El Barça podria posar peu a i mig a la final si torna a guanyar a Tenerife.
7: Partit de nou al Palau Blaugrana. Des de les 8, Dani Esclusa, els de Xavi Pascual, sembla que s'estiguin adaptant millor que l'equip canari a aquest ritme frenètic dels play-offs.
11: Sí, l'equip blaugrana sembla que ha arribat en un dels millors moments de la temporada aquests play-offs de la Lliga ACB, amb jugadors lesionats que han pogut retornar la dinàmica de competició i altres que han donat un pas endavant en el seu rendiment. El d'avui és, com deies, el segon partit de la sèrie i el més important, segons el tècnic Xavi Pascual.
12: El partit més important de play-off de semifinals a 5 partits, d'una sèrie de 5 partits, és el segon que jugues sempre. El segon és el que hem d'estar preparats. Serà molt important estar bé i estar preparats per un partit diferent, no posar-te nerviós si el partit va punt a punt i estar sempre posat i sabent el que volem.
11: Sens dubte, viatjar a Tenerife amb un 2-0 a la butxaca portaria una gran dosis de tranquil·litat i asseguraria almenys un cinquè partit al Palau. S'espera que els dos equips comptin amb els mateixos jugadors que el passat dimarts, el partit, recordem, a les 8 del vespre al Palau Blaugrana.
7: Això pel que fa al Barça, el Joventut tornarà a jugar demà al Roig Arena i en aquest cas són els verd i negres els que necessiten guanyar perquè València no posi peu i mig a la final. Ahir els de Dani Miret van fer un partidàs però van caure per un punt a la pròrroga.
13: Nos vemos en 48 horas. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección. Casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble, de los mejores de Europa. Y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro, a pesar de no haber conseguido el resultado esperado.
7: I abans de tornar a canviar d'esport, Nova York s'ha situat a només una victòria del títol. A les finals de l'NBA, els Knicks han tornat a guanyar a San Antonio després de remuntar 29 punts enmig de la bogeria que hi havia al Madison Square Garden.
0: Del futbol al bàsquet i del bàsquet al waterpolo, l'Atlètic Barceloneta busca aquesta tarda la classificació per a la final de la Lliga de Campions.
7: Els mariners s'enfrontaran en el Ferencváros des de les 7. De moment porten una trajectòria immaculada a la màxima competició continental. I a la final a 4 de la Champions femenina, tant Mataró com Sant Andreu s'han quedat a les portes de la lluita pel títol. Els dos equips catalans s'enfrontaran demà, però al partit per la tercera posició.
0: I a punts en format breu abans d'acabar.
7: Tenis, al torneig de Stuttgart, Martín Landaluz s'enfrontarà al nord-americà Fritz als vuitens de final. En ciclisme, el Tour d'Auvernia roda en els Alps, el francès Bodan continua líder, però encara no ha arribat la Gran Muntanya. I avui comença l'activitat al circuit de Montmeló, activitat prèvia al Gran Premi de Catalunya de Fórmula 1. Demà serà la primera jornada d'entrenaments.
0: Gràcies, Rubí. Shakira ha anunciat una de les grans sorpreses de la seva gira, Les Mujeres Ya No Lloran World Tour. Shakira, Shakira. El cantant britànic Ed Sheeran s'incorpora als concerts que l'artista colombiana oferirà els dies 20 i 21 de juliol a Brooklyn, a Nova York. La notícia ha despertat una gran expectació entre els seguidors de tots els dos artistes perquè la seva complicitat ve de lluny i, de fet, fa poc van compartir escenari per interpretar Hips Don't Lie, que l'estem escoltant de fons. La presència d'Ed Sheeran forma part de les col·laboracions especials que estan marcant aquesta gira mundial amb la qual Shakira està convertint cada concert en una experiència única.

0: Doncs hem arribat al punt de les 3 i és hora de saludar el nostre company Xavi Martínez. Xavi, bona tarda.
1: Home, Eva Albiol, què tal? Com estàs?
0: Cansada.
1: Ja, m'imagino. Pots una corranta històrica.
0: Cansada, però molt contents, molt de com ha sortit aquesta visita del Papalleu 14 a Espanya. I què és el que ens portes tu, doncs, en aquesta última hora d'en Xavi Fornia, que feia dos dies que no t'ho preguntava i ho trobava a faltar.
1: Doncs t'agradarà perquè està aquí ja asseguda a l'estudi la gran Arantxa Coca, la nostra doctora en psicologia i experta en teràpia de parella i família. I avui ens parlarà d'un tret diferencial de la generació Z, que es veu, això ho diu la ciència, els estudis, es veu que ha crescut molt el rebuig dels joves a ser líders. És un fenomen, i avui anirem als decimals de tot plegat amb l'Arantxa Coca, i també compararem, a més, per generacions, amb tots els estudis, en fi, serà molt interessant. I després, tenim una conversa que per mi també és un imperdible, que és sobre el llibre d'en The Rock, Black and Cat, de Rolling Stones, a Barcelona, 1976, amb el Jordi Novell i el Francesc Fàbregas. O sigui que, tercera hora graciosa.
0: No t'escoltem, sí. No, sobretot aquest canvi de generació que dius, que sembla que han canviat molt, a nivell de líders i amb aspectes també a l'hora de sortir de festa i tot.
1: Això també, molt, afecta, va de la mà, però sí, es veu que és una tendència observable en part de la generació Z, que eviten de forma deliberada els llocs de comandament tradicionals, encara que tinguin capacitat o experiència per assumir-los.
0: Doncs vinga, jo et deixo amb Shakira i Ed Sheeran.
1: que sempre
0: està bé.
1: Sí. Doncs Eva, una abraçada
0: molt
1: forta.
0: Bona tarda.
1: Que vagi molt bé. I bé, mira, les 3:02, va, tercera hora de Xavi Fornia.

0: Cristian Estanescu al control, amb el Aro Serén i el Joel Sevilla a la producció. Què, Maria, com vas? Com vas?
1: Bé, molt bé. Amb ganes d'aquesta última hora de Califòrnia, de l'Aranxa, que la tenim aquí, ara la saludarem.
0: Com bueno, estàs?
1: Hola, Aranxa, què tal?
0: Què tal, Aranxa?
1: I també del Rolling, que abans ho has dit, no? Aquest
0: sí.
1: Llibre, Black and Cat. Avui fa 50 anys que el Rolling van actuar molt a propet d'aquí, a la plaça Monumental, a la plaça de Toros, la Monumental de Barcelona. Va ser el 76 i no va ser només un concert, no? Va ser, doncs, al final, un acte de llibertat, de que feia molt poc temps que s'havia mort el dictador i totes les persones que van assistir a aquell concert, doncs, així ho van viure i en parlarem amb en Francesc Fàbregas i amb el Jordi Novell, també. Molt interessant.
0: Però abans...
1: Aranxa, Aranxa.
0: Aranxa Coca, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Et veig molt bé. I mira que no pares.
2: Moltes gràcies.
0: Que deus dormir poc, que no pares de viatjar.
2: Tot una mica, sí.
0: Mare meva,
2: però és que és
0: feina.
2: Un gust. És feina i no tan feina, eh? Venir aquí és un gust. M'encanta, sociabilitzo, parlo de coses que m'interessen i somriures aquí i allà. O sigui que per això em veus així radiant. És veritat.
0: És que està
2: radiant. És el poder deixar d'ir a Califòrnia, ja t'ho dic
0: jo. És meravellosa, moltes gràcies.
2: I tant.
0: Doncs volies apuntar, abans d'entrar en aquest Conscious Unboxing, no?
2: Sí.
0: A la generació Z, el que comentàvem amb l'Eva Albiol.
2: Sí.
0: Aquest rebuig dels joves a ser líders.
2: Sí.
0: A rebutjar...
2: Molt interessant.
0: Sí, llocs de treball
2: sí,
0: amb certa...
2: càrrec.
0: Exacte, els càrrecs.
2: Sí, sí.
0: Doncs volies comentar una coseta?
2: Sí, una novetat que celebro moltíssim, que jo sàpiga, de moment només ha començat a la ciutat de Barcelona, espero que s'extengui pel territori català i més enllà també. No sé si us ha passat alguna vegada quan éreu petits, que teníeu, doncs, o els vostres pares tenien por de que us poguéssiu perdre pel carrer o teniu una necessitat, i com contactàveu en casa? No sé si alguna vegada hi vau trobar d'entrar a alguna cafeteria, algun bar. Escolti, em deixa un telèfon, puc trucar? Que m'he perdut, vull trucar
0: sí,
2: a casa.
1: Sí,
2: una
1: lo
2: situació
1: típic, clar,
2: típic, oi?
1: Abans, quan en sabíem tots els telèfons de totes les persones,
2: exacte,
1: perquè ara
2: sí,
1: ja és complicat, però ens els hem de prendre per si passa alguna cosa.
2: Exactament, això també ho ha demostrat. Doncs, qui no s'hi ha trobat, jo mateixa ho recordo perfectament, un dia que vaig entrar a un lloc públic, vaig demanar, sisplau, no tenia diners, res, era una nena, em deixes fer una trucada, i bueno, vaig trobar una bona persona que em va dir, i em va posar monedes, perquè era el telèfon aquell de Telefònica que anava amb monedetes, va posar monedes, i és que m'ha passat tal i necessito trucar a casa. Doncs, a Barcelona, doncs, molts infants i adolescents no tenen mòbil propi. No us penseu que tots els crios doncs, poden accedir a un telèfon o les famílies volen que tinguin un telèfon. I encara que de vegades això pugui semblar una anècdota, es pot convertir en un problema molt real. Com avisen si arriben tard? Si es perden? Si necessiten contactar amb la família? Si sorgeix alguna urgència? Ja tenim moltes mames i papes que diuen, ui, està arribant 10 minuts més tard de l'escola, perquè més o menys tenen l'horari cronometrat, eh?
1: Clar,
2: saben que triguen 15 minuts caminant, i com és que encara no han arribat i no tenen telèfon, i on vaig? Doncs, per respondre a aquesta necessitat, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una iniciativa que jo celebro molt i molt i molt, que és molt senzilla però molt potent. Telèfons gratuïts per a menors en equipaments municipals. Això què vol dir, Maria? Que la idea és molt clara. Cap menor pot quedar incomunicat per manca de recursos.
1: Molt interessant i molt important.
2: Molt important. I on estan aquests telèfons? Doncs a biblioteques, centres cívics, casals de barri, equipaments esportius, ludoteques, centres juvenils, tots aquells equipaments públics a la ciutat de Barcelona disposaran d'aquest servei de donar i dotar d'un telèfon d'accés directe a menors que així ho requereixin. Aquesta mesura forma part del Pla Municipal de Benestar Digital, que cerca equilibrar l'ús de pantalles, allò que diem, no? Anem a limitar l'edat d'accés a les pantalles, no? Sabem que volten, algunes polítiques al voltant dels 16 anys, doncs, si fins a 16 anys no disposaran, perquè les famílies conscienciades no donaran un telèfon als seus fills menors, doncs no per això puguin quedar aquests nens desproveïts en una situació d'urgència de poder contactar. No només es tracta de limitar l'accés al mòbil, sinó de garantir que els menors tinguin altres vies de comunicació quan ho necessitin. I que el fet de no tenir mòbil no sigui, en aquest sentit, una barrera o un problema.
1: I escolta, no només no tenim mòbil, perquè a tots ens pot acabar la bateria també del telèfon.
2: Exactament,
1: per exemple,
2: també,
1: no?
2: pels que tenen, però i ara com truco a
1: Exacte.
2: Casa? Que això és molt comú en joves que s'entretenen, perquè s'han creuat amb un amic,
1: Clar.
2: Perquè aquella classe que ha acabat més tard. Jo m'hi he trobat com a profe de classes de menors, hem de sortir puntuals perquè la meva família sap que trigo 15 minuts. I si arribo més tard,
1: Clar.
2: És que em trobaré la meva mare inquieta, on has estat... llavors, clar, genera aquesta angoixa. Com em comunico amb a casa meva, no? L'iniciativa també posa sobre la taula una cosa molt important, i és la bretxa, que aquesta bretxa digital no és només tecnològica. Disposar de recursos per tenir un mòbil o no, que no totes les famílies s'ho poden permetre.
1: Clar.
2: També és una bretxa social.
3: Mm.
2: Quan parlem d'infància, qualsevol desigualtat, en cas d'un infant, es multiplica els problemes. Un telèfon disponible al barri pot ser la diferència entre sentir-se acompanyat o sentir-se sol o en una situació de desprotecció. Home, jo celebro molt aquesta política pública, per mi és molt transformadora, considero que és un gest senzill, pot semblar un telèfon gratuït, pot semblar poc, però per a molts menors és una eina de seguretat, una
1: Totalment.
2: Xarxa de seguretat, i per la ciutat un recordatori que el benestar digital comença per cuidar allò més bàsic, que és la comunicació eficient, la necessària, i l'enllaç, i evitar les desigualtats d'oportunitats, que això no afectin el benestar i la protecció dels més vulnerables, com és la infància i l'adolescència.
1: Ho
2: celebro moltíssim i espero que, si és un èxit, es pugui estendre. Jo sóc mamà, us haig de dir, i tinc una anècdota similar amb un dels meus fills, que va haver de parar un turista
1: Ostres.
2: Pel carrer. El tercer turista va demanar una persona, va desconfiar. Què vols? Nen,
1: Clar.
2: Què vols? No es va parar.
1: No.
2: Va anar a buscar una segona persona. La segona persona anava amb pressa, no es va voler parar. Això que era un menor. Finalment, una parella d'italians, que ella es veu que parlava... Bueno, no parlava català, parlava espanyol, li va dir, ¿qué te pasa? Me he perdido. Por favor, déjame llamar a mi casa. I la noia li va donar el telèfon mòbil, que
1: Clar.
2: El nen podia agafar el telèfon i sortir corrent. Diu, va tenir una confiança brutal, i jo, davant d'ella, vaig agafar el telèfon, vas poder, i és llavors quan et vaig trucar. I encara aquesta noia, a la tarda, va fer una retrucada
1: confirmant
2: estàs con tu hijo, todo bien, digo, sí, te lo agradezco mucho, gracias mil
1: perfecte.
2: Ho has de viure per entendre la necessitat de ser accessible als teus fills, i que els teus fills puguin estar en tot moment accessibles a la família en un moment de necessitat. Llavors, jo quan he vist la notícia que ha sortit aquesta setmana, dic, oh això
1: per
2: és fantàstic, això està molt bé, i ho celebro molt. Un aplaudiment per la ciutat de Barcelona.
1: I tant.
0: Doncs sí, en majúscules, a més. I bé, el tema que està esperant la gent.
2: Som-hi amb la generació Z.
0: Està al·lucinant amb el titular que hem donat ja a l'inici del programa, i després amb l'Eva Albiol, el pas de l'edició migdia.
2: Home, és que la generació Z ens està sorprenent amb moltíssims temes, i és un reflexe d'un canvi de paradigma, d'un canvi d'esquema mental sobre de com estan entenent el món les relacions socials, i en concret relacions de parella, que hem parlat moltes vegades aquí, i ara encara més concret les relacions laborals, no? És el conscious unboxing, unboxing és quan tens
0: unboxing.
2: Soc una boomer intentant fer-me el de moderna. Intentant ajuntar paraules.
1: És conscious unboxing, exacte.
2: Que és el rebuig dels joves a ser líders, a ser caps.
1: De manera conscient.
2: Exacte. També anomenat el anti-management, o el rebuig conscient al rol de cap. És una tendència observable a la generació Z, que són aquestes persones nascudes entre el 97 i el 2012, que ara estan treballant, just han entrat al món laboral, i que eviten de forma deliberada els llocs de comandament tradicionals, encara que tinguin la capacitat i l'experiència per assumir-los, però no volen. I per què no volen? És una manca d'ambició, és que no els agrada manar, quan veiem que tenen un paliquer més que mai. No, és una redefinició del que vol dir progressar.
1: Clar.
2: Els nostres avis. Tu arribaràs a president de l'empresa. I era com, bueno, una marca personal, un palmarès, no? Una marca o un criteri d'haver progressat i haver tingut èxit en el món laboral. Si tenies i arribaves en aquells llocs, quan més amunt de la piràmide, millor, millor ho has fet, més intel·ligent, més èxit en la família, tens més diners, més de tot, no? Doncs ara es redefineix. Progressar professionalment no vol dir tenir un lloc destacable dintre de la piràmide, des del punt de vista vertical. Saps què vol dir per la generació Z?
1: Tenir bona salut mental.
2: Yes! M'encanta, sóc molt fan de la generació Z perquè, per descomptat, escolta Ràdio 4 i Xavi Forria, ja s'ha quedat molt clar, com sempre diem aquí, que el més important és ser feliç. Ser feliç fent el que t'agrada fer, però fins limitant que et cremi.
1: Prioritzen tenir bona salut mental, que no ser doncs, un cap, tenir molts diners i no,
2: prefereixen
1: passar temps amb la família i amb els amics i amb el que els fa feliços.
2: I gaudir
1: fora
2: de la
1: feina.
2: I dintre de la feina gaudir-la. Perquè si has d'estar en un comandament que 24/7, que problemes per aquí, problemes per allà, si ets el jefe, però no et posen recursos. Però tu fas la feina de 5.
1: Sí.
0: Tan clar, habitual, a
2: tan
0: més.
2: Habitual. Què s'estan trobant, aquesta generació? Doncs que moltes empreses tenen dificultat per cobrir comandaments, sobretot intermitjos. No hi troben. I estan doncs, bueno, buscant i fent les entrevistes i buscant personal i es troben amb moltes dificultats amb persones, professionals, molt qualificats a nivell d'experiència i de formació, però que prefereixen uns altres tipus de càrrecs dintre o funcions dintre de l'empresa.
1: Mira, jo soc inici generació Z, jo soc 97, o sigui, principi, no?
2: I et passa, això?
1: A mi, personalment, jo soc molt ambiciosa i a mi no em passa, però tinc companyes que sí.
2: Ja sí.
1: Tinc una... La meva millor amiga, per exemple, ella va estudiar per ser dissenyadora de moda, ella és modista, és dissenyadora de moda, li encanta el món de la moda, però va arribar un moment on va veure que sent dissenyadora de moda o volent arribar a això, que gairebé no hi podia arribar. Va intentar estar a algunes empreses, era molt difícil, havia de treballar moltes hores i va dir, no em compensa, què vull?
2: Aquesta.
1: Ser feliç i fins i tot ella ara treballa una altra cosa, ha fet una altra formació i és administrativa d'un cap i ella vol estar tranquil·la a la feina, guanyar els seus diners.
0: Molt, això,
1: Ella ho prefereix així i ella sempre em diu, la meva feina a mi no em defineix. No? I diu, jo estic amb un cap agafant trucades, faig la meva feina, tal, estic aquí, és una feina que és també complicada, jo no sé si la podria fer, però ella té una paciència infinita, ho fa i decideix, mira, jo estic tranquil·la, treballo les meves hores i prou, i guanyo els meus diners i ja està, però vull ser feliç.
2: Clar. Aquella imatge de les pel·lícules de m'ha trucat el meu cap, això és que segurament s'han decidit a donar-me aquell ascens. I llavors era el gran matí, no? O el gran matí que surts de casa i diu avui li proposaré al president que em doni un augment, no? Doncs ara ens estem trobant el fenomen contrari. Joves que dintre de l'empresa, si tenen l'oportunitat perquè se'ls dona de pujar, diuen que no.
0: Però perquè ja estan veient l'exemple.
2: Exacte, veuen l'exemple.
0: L'exemple d'altres companys o d'altres caps que van tenint, o sobretot de companys o amics que ja estan en aquests càrrecs de certa responsabilitat, i el que tu deies, Arantxa, és que són sous que no es corresponen històricament amb la responsabilitat, amb els càrrecs de responsabilitat que coneixíem, i després que són feines... És que estressen molt. És que la gent està fent la tasca de tres persones.
2: Exactament,
0: una persona està fent la feina de tres.
2: Sí.
0: Perquè les empreses estan estalviant molt aquí, no?
2: Sí, exactament. I en alguns casos, no dic que en tots, entren en una certa paradoxa. És a dir, són caps, tenen un comandament, però no manen. Perquè no els donen realment poder. Que això encara crema més.
0: Recursos, tot és misèria. Clar.
2: Intenten donar un ordre, te la tomben d'un altre lloc, dius, però llavors només sé jo i amb un lletrero que tinc a la taula o a la porta del meu despatx, que sóc cap, però no, ni puc exercir com a cap, perquè m'atreuen l'autoritat. No? Però clar, algú ha d'ocupar la cadira i mira, l'ocupo jo. Però realment, a nivell efectiu, tampoc tinc la sensació de que estiguin decidint o ajudant en la gestió de l'empresa. Això encara és més frustrant, perquè ni pots fer el que et van dir que podies fer i et desautoritza la pròpia empresa, doncs això, amb manca de recursos, o directament desautoritzant-te. D'on ha vingut això? de l'Arantxa, bueno, doncs mira, feu-ho d'aquesta altra manera. Ostres, si m'has tret la paraula, m'has posat un aquí perquè el dirigeixi, sí, i de sí. sobte aparques les meves ordres. Generació Z, quin nom més gran a l'hora de rotar? No volen rotar en els llocs de supervisió, no volen. Llavors, moltes empreses han de contractar una persona de fora de l'empresa, no la poden fer pujar perquè molts s'hi neguen a pujar, perquè puguin acomplir doncs, aquestes tasques de comandament. Com us deia, la generació Z mostra aquest rebuig explícit i conscient, d'aquí allò del conscience unboxing. A final del dia ho diré bé,
1: No, ja ho estàs dient bé.
2: Encara no són ni les 4, no em surt bé. Mostra un rebuig, com us deia, conscient als llocs de prefectura tradicional, per l'estrès constant i disponibilitat 24/7. No volen. No perceben l'ascens com un premi. Que abans sí, era com un premi. Oh, avui m'ha tocat a mi, avui m'han dit que vagi a veure el president. Em premiarà per... Ja no ho veuen com un premi, sinó com un calvari.
1: Depèn també de l'àmbit.
0: Com ha canviat.
1: És molt diferent, però també depèn de l'àmbit al que et dediquis, Crec jo, bastant. Perquè, per exemple, jo penso en el món del periodisme, no? El món del periodisme crec que és una mica diferent o no ho sé, perquè crec que quan sí que està molt percebut encara que la manera en la que tu t'esforces és com després, no? Quan tu estàs en un programa i un dia tu et deixen fer el programa o et deixen parlar més o tal, dius, ostres, això és increïble, no, Xavi? No sé si estaràs d'acord amb mi. O sigui, crec que és un àmbit que encara estem una mica relats al passat, sobretot els periodistes, crec.
2: Bueno, exacte, hi haurà àmbits que encara la cultura tradicional encara està molt arrelada, per això parlem de les generacions més joves que just ara estan endinsant-se en el món laboral. Estem parlant dels treballadors més joves, que tu mateixa deies, jo estoy ahí en la frontera,
1: jo tenora de
2: i jo encara noto, encara em tira l'ambició per pujar.
1: Una mica,
0: també
1: mica.
0: Aquestes professions on també hi ha molta exposició,
1: sí,
0: i has de tenir un punt de... ego pujadet, és a dir, no dic mal posat, però sí que has de tenir una miqueta de convicció d'escolta, m'agrada que m'escoltin, no? Perquè al final així es comunica millor. Si un no creu en el que està dient, malament, rai per la ràdio o la tele, no? Llavors, clar, sí que és veritat que aquí moltes persones això no ho controlen massa, almenys el que jo he conegut en tota la meva carrera.
1: Totalment.
0: Hi ha uns egos desmesurats, hi ha un aferrament a aquesta professió impressionant, no hi ha vida fora dels estudis de ràdio, dels platós de tele, la seva identitat és el presentador o la presentadora,
1: sí.
0: I això et genera doncs, unes situacions molt tòxiques i molt complicades.
1: I
0: no? Llavors,
1: és molt tòxic.
0: Accepten fer de tot. És a dir, per tenir un micròfon i per conservar un micròfon donaria la meva vida, vendria la ma mare. No?
2: I ho fas.
0: I ho fan. Sí. I ho fan. Sí, sí, i ho fan, sí, sí. No? Llavors sí que és veritat que, clar, en aquest cas sí és diferent, és el que tu deies, Maria. No?
1: Sí, jo també crec que això, el que deies, Xavi, de tenir aquest ego, no?, i fer qualsevol cosa per això, el que et fa pensar al final és quedar-te aquí molt, molt arrelat, i sí que la gent jove que està venint, tant de bo ho trenqui, perquè això és
2: ja ho
1: molt...
2: estem veient.
1: Sí, per això que tant de bo passi, però és un món, el del periodisme, encara molt tancat, encara que, com deia el Xavi, farien qualsevol cosa per ser allà, i que encara és difícil trencar amb tot això.
2: Jo, està superbé que ho remarqueu en el vostre àmbit i us sentiu en part identificats amb això, amb aquest tema que estic exposant dintre del periodisme, però en altres sectors també, dintre de la salut mental. Professionals de la salut mental, que quan més director sigui del departament X, de la secció X, de la clínica X, quan més amunt, doncs es premia la imatge personal.
1: I et fa pensar que a vegades ets insubstituïble, i això és totalment mentida. En el món del periodisme...
0: No hi ha ningú,
1: perquè en el món del periodisme és increïble. Molta gent es pensa que el dia que jo... No,
0: sí, home,
1: és impossible. No, no, no.
0: Sí, home,
1: el dia que tu marxis, el dia següent farà el programa una altra persona i ningú se'n recordarà de tu. Si tu no ets ningú, mai. És que és així. És que ho hem vist amb grans líders, i ho estem veient, és així.
2: I no és un missatge per treure o rebaixar autoestima, ni molt menys,
0: per
2: guanyar-ne, perquè et despressiona moltíssim.
0: Et deixa molt tranquil.
2: Molt tranquil.
0: Igual que quan hi ha una cagada no és tan greu, segurament, i quan hi ha una cosa molt ben feta, tampoc és el millor, ni tant de donar un ondes.
2: No, o sigui... en el punt neutre està el millor dels equilibris.
0: Aristòteles, no? Punto medio.
2: Punto medio, sí, camino medio. Els millennials, que són els ja no tan joves, nascuts entre el 85 i 96, aquí ja es va notar un canvi. Jo aquí no estic, Jo ni... Estic bastant enrere. Jo soc de l'antiga escola, A mi se'm va premiar molt, les de la meva generació, els boomers, se'ns va premiar molt el pujar posar tot el que puguis i identificar-te amb la teva professió. Clar. Que encara es pregunta, i jo estic totalment en contra d'aquesta pregunta, de qui vol ser de gran.
1: Ai, sí.
2: El qui vol ser de gran és una pregunta que hem de retirar, papàs i mamàs. No pregunteu als vostres fills què volen ser de grans, perquè sembla que no siguin. Ja són. A què et vols dedicar? A què voldries dedicar el teu temps de treball? Quina és la vocació professional que t'agrada? Però el de ser
1: totalment,
2: és confondre fer amb ser i estar, que és perillosíssim. Llavors passa el que també heu explicat vosaltres, una identificació entre el que faig em defineix. El que faig professionalment em defineix com a persona, ostres, tu. Doncs és el camí directe i clau cap a l'ansietat i cap a la depressió.
1: Totalment.
2: I això, a mi personalment m'ha costat treure-m'ho d'aquí.
1: És molt difícil.
2: Allò de quantes més medalles millor, no, ara les estic regalant. I vols tal? No, gràcies. Home, però ens agradaria ja, sí, però no. Però tindries moltes visualitzacions, sí. I molta més visibilitat, ja, sí, gràcies, però no. Sí. Per què? Perquè aprecies qualitat de vida.
1: Clar.
2: I aprecies estar
1: això
2: amb la teva
1: família.
2: Això
1: ho pots fer també en un moment on estàs més còmode econòmicament, perquè si no, a vegades és molt complicat quan ets jove.
2: Però si dius que sí i no compensa, que això és el que els millennials són, tantegen el terreny.
1: Exacte.
2: Diu, bueno, provo. I si no veig que no, baixo de nou. Jo pujo, però si el pis de dalt no em reporta. O sigui, diuen sí al lideratge, però amb unes condicions molt clares, que és el que hauríem de fer tots. No et dic que sí perquè ja tenir un nom penjat a la porta del meu despatx ja em compensa. Llavors faig la foto i la poso, ja sabeu on, a les xarxes. M'han fet director de...
1: Això és increïble. Val. Això és més generació millennial, crec.
2: Total,
1: jo.
2: Sí, sí.
1: De dir, mireu el que jo he fet. Mireu. I fins i tot, una cosa que em té una mica boja, mireu el que potser m'han proposat i anava a fer, però al final no he pogut fer. O sí. Al final he dit que no, o al final... em sembla, o sigui... No sé, com d'ensenyar molt les coses, no?
2: Sí, sí, sí, necessiten, bueno, encara estan entre les dues grans generacions i en necessiten contínuament la validació, la generació Z també, però almenys tenen més clars límits. Lo de treball igual a sacrifici, en sèrio, tant. Recorden els avis, recorden els seus pares com arribaven a casa. No, jo no vull acabar com el meu avi, que al final un atac de cor, un desmai, un... No, val? Llavors, els millennials no tenen aquesta al·lèrgia tan marcada al lideratge, però posen condicions clares. I això em sembla imprescindible, aquelles persones que diuen, bueno, jo no hi vull rebutjar, vull pujar, m'agrada l'àmbit, vull pujar, però de qualsevol manera no. Si no ha de funcionar, si realment no has de liderar, que finalment només presumeixo d'un càrrec, però res més, ni lidero, ni tinc un equip, ni hi ha recursos, no em compensa, no val la pena. Faré jo tota la feina perquè l'equip sóc jo mateix, o jo mateixa, no hi ha més recursos humans, i això se'm menjarà els caps de setmana i les èpoques vacacionals. No em compensa. Llavors, liderar sí, però en condicions clares. I finalment, la generació Z és d'on venim a les generacions que estem abans de la generació X, abans de l'X fins a la X,

0: acceptar sí o sí. L'havies d'acceptar sí o sí. Què et pensaves? Ho hauràs de fer. I la teva família, doncs has de parlar amb la teva família perquè ho entenguin i et deixin realitzar-te. Es lligava molt també amb un sentit de realització professional molt lligat a la realització personal. Ja ho he vist, una verticalitat que cada vegada està passant més a la horitzontalitat. Prefereixo treballar amb col·legues d'igual a igual a treballar a la punta de la piràmide amb qualsevol condició que no són condicions i a costa, pagant el preu de la meva felicitat, ja no felicitat personal, felicitat laboral. Vull treballar feliç, vull fer la meva feina com m'agrada gaudir-la, perquè si no ens cremem, i si ens cremem diem detesto la carrera que he fet.
1: Ui, no.
0: Ja no vull saber res de tots els anys que he fet formant-me. M'he barallat i tinc una crisi, allò de la crisi per al teu àmbit professional, això, qui no ho ha viscut, m'he desenganyat, imagina't, no?, del periodisme i del sistema periodístic, o com es digui, i com, clar, se't cau el teu ideal i la teva motivació i el teu orgull que t'havia sostingut tants anys, amb el burnout entres realment en una forta depressió professional. Què hem vist o què han vist els joves? Burnout, gent molt cremada de managers, dels seus propis, com us deia, pares i avis. Caps que tenen poca autonomia real, caps que no manen, que per tant fan una mica el ridícul. Aquest està aquí manant, però en realitat no mana res. Quan diu això un company, aquest va sempre amb la corbata i tal, però en realitat ni pinxa ni corta, que trist.
1: Doncs sí.
0: Realment, desacredita moltíssim aquell professional, i segur que és un bon professional, no? Promeses de carrera que no es compleixen. Llavors, tot això que han estat testimonis diuen no, no volen el lideratge autoritari, les jerarquies rígides, el lideratge aquest, i en canvi aposten per un lideratge més col·laboratiu, entre iguals, rols molt més temporals, bueno, un projecte el lidero, però quan s'acaba el projecte, ja
1: prou.
0: No. Prou. Soc el mànager. Ara es diu molt, és el mànager d'aquest producte, no?, o d'aquest projecte. I ja està. Equips que s'autogestionen, no necessiten un jefe, un cap marcat allà dalt. I ja ho sabeu, el freelance, l'emprenedoria, l'economia de projectes, tots aquests models laborals que els hi funcionen, o creuen que els hi funcionaran, jo espero que sí, molt millor que el que han estat testimonis amb altres professionals i a casa seva. No és falta d'ambició, és una ambició diferent. Prioritzen el benestar, l'autonomia i el sentit comú. Rebutgen allò de liderar és patir, és sacrifici, és no tenir vida personal. Però haver aconseguit un gran èxit com a persona, no com a persona, jo tenia un gran èxit en el moment en què vaig néixer. I, en canvi, aposta per un lideratge molt més humà i distribuït. Aquesta és la generació Z, que ve amb força i espero que per quedar-s'hi una mica.
1: Es diu moltes vegades a les xarxes socials, també Generació Z, diu, quan veuen algú doncs que la feina ho dona tot, que li és igual tot, que és igual estar-se totes les hores possibles, sí, que no prioritza la salut mental, li diuen, escolta, que no heredaràs l'empresa. Saps?
0: Exacte.
1: Això es diu molt.
0: Sí.
1: Aquest
0: que
1: es
0: no
1: pensa que heredarà l'empresa.
0: Es pensa que és seva.
1: Per això, que això es diu molt i, sí, i té un molt punt de raó, no? Perquè sí, al final, que et quedis més hores, que, escolta, també es diu d'aquella gent que si tu plegues a les 5 de la tarda, a les 5 de la tarda tu estàs marxant per la porta.
0: Sí.
1: No a les 5 de la tarda comences a recollir.
0: No.
1: Saps? Llavors això també,
0: correcte,
1: ara s'està criticant molt, que això crec que és una crítica que està bé perquè tota la vida s'havia fet el contrari i, sí, i al final, doncs, no.
0: Home, estava mal vist que tu a les 5 ja la persiana ja baixada, dius, és que, no, és que tanquem a les 5, ja, però bueno, no, tanquem a les 5,
1: exacte,
0: i no estic obligat a donar més, i això no em converteix automàticament per la mala imatge en un mal professional,
1: no,
0: ni és
1: no,
0: mala imatge, ni té a veure amb les meves competències i com a professional que tinc. Jo recordo que un company, quan era jove i ambiciosa, ho soc, però encara ho vaig ser molt més, em va dir un company, arrel de el que estaves dient de que l'empresa no és teva, em va dir, em fa una gràcia, m'ho va dir en castellà, el chiringuito no es tuyo.
1: Veus?
0: Em va dir, el chiringuito no es tuyo, com l'indicaste els fent naranja. No, però jo vull aprendre, però a mi m'agrada, però... Sí, però tu no oblidis que tot això, si ho has de fer i t'has de cremar,

0: almenys que sigui 100% en algo que has creat tu.
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Perquè s'ho endugui un altre, que després potser no valora i tu ja no pots continuar...
2: Que no vas a heredar l'empresa.
0: Per què estàs donant més i de poca qualitat? Perquè ara de molta qualitat en les primeres setmanes, i això es premia, l'accés es premia, molt bé. Però si s'acostumen, i ho allargues la teva generositat, llavors és quan et cremes.
2: Potser...
0: El primer mes, molt bé. En 3 mesos, ja no tant.
2: No. I després tens la consulta plena.
0: Sí, exactament. I no la vull tenir.
2: Malauradament.
0: I no la vull tenir. Jo vull jubilar-me com a terapeuta, algun dia, jo i tots els altres psicòlegs, a dedicar-nos al nostre hortet. Perquè ja no sigui necessari.
2: No, això no ho veurem.
1: Clar, i si tu ja has acabat la feina, encara que pleguis a les 5, per exemple, si tu a 4:45 tu ja has acabat la feina, tant de bo arribi un moment on hi hagi un cap o algú que et digui, escolta, si tu ja has acabat la feina una hora abans o mitja hora abans, per què estàs aquí si has de fitxar a les 5 de la tarda?
2: És que potser tu ja, abans d'ahir, vas fer 3 hores de més perquè hi havia una reunió extraordinària, et van demanar un favor perquè tu estàs compromès amb... Escolta, no és que m'estigui apuntant què he fet de més per treure-m'ho després, és que potser hi ha dies que he estat més productiu, he tret la feina abans i puc marxar abans. I això, com a treballador d'una empresa, és tenir un treballador més content.
0: Mm-hmm. Absolutament.
2: I més sa mentalment.
0: I que et durarà molt més.
2: Aquestes tonteries de fer coses...
1: No.
2: O com quan estàs malalt.
0: Sí.
1: Ui.
2: No sé si Arantxa, la generació Z, és menys ambiciosa o simplement no compra la idea que l'èxit hagi de fer mal.
0: Exactament. O sigui, l'èxit lligat al sacrifici, l'esforç fins al límit, el donar-ho tot, perquè si no ho dones tot, no ets un bon professional. El bon professional,
2: acabant teràpia, ansietat.
0: Tot el que calgui, però després presumiré d'aquest èxit, allò que diem en una altra expressió, el més ric del cementiri. De què t'ha servit?
1: Sí, totalment.
0: El que té més èxit i el que ha aconseguit més palmarès, però on està? Està fent-se un tractament o en el pitjor dels casos, al cementiri, no? No cal, i d'això s'ha de fugir i els joves, i no tan joves, és una idea que cal instruir-la, cal que ens la repetim i cal convèncer-nos a nosaltres mateixos que ja tenim vàlua, que la vàlua no està en funció de la quantitat de temps i de les medalles que puguis anar acumulant, si és a costa de treure't energia, temps i felicitat d'altres llocs. El primer mes et funcionarà i tindràs un report, un feedback fantàstic, fabulós, i estaràs orgullós de tu mateix i de tu mateixa, perquè t'hauràs posat al límit. Però és que ni un atleta es posa tan repetidament al límit. És impossible, si no hi haurien... doncs olimpiades cada any, però és que necessiten renovar, perquè es posen, són cada 4 anys, no?
1: Sí.
0: Necessitem una renovació a tots els sentits, no? I no podem estar sempre allà dalt d'una manera sostinguda. No depèn d'això la nostra vàlua professional, ni molt menys la nostra vàlua personal. Lo de sempre, què vols ser de gran? I jo de gran vull ser
1: feliç. Com John Lennon.
2: Doncs veurem si d'aquí 10 anys més joves, tindrem més joves dirigint d'una altra manera, potser, o veurem empreses sense relleu. Potser també es pot donar aquest cas, o que costi més tu a trobar un relleu, no?, en els càrrecs.
0: És que potser no són necessaris.
2: O potser, exacte.
0: L'autoregulació dintre dels iguals, a mi m'encanta parlar de col·laboradors. Jo fa temps...
2: Sí, però estaments ha d'haver-hi. I al final, jo crec que en segons quines empreses, sobretot, tu has de tenir clar qui marca una línia i seguir unes passes...
0: Sí, però en tot cas és un lideratge ja contextual, situacional, per projecte. Ja no és el lideratge del jefe, que no deixa pensar, que mana des de dalt.
2: No.
1: El Xavi és el director d'aquest programa i el presentador, però per mi, o sigui, el Xavi, per un tema de què ho és el meu jefe, però per mi el Xavi, jo no parlaria mai el Xavi com el meu jefe, no sé si m'explico.
2: Totalment,
1: o sigui,
2: Xavi
1: Fornia, som el Xavi, soc jo, és el Joel, és l'Aro, és el Cristian, és tota aquella gent que treballi per fer aquest programa, no?
2: Exactament.
1: Vull dir, el Xavi no és més que jo.
2: Es marca una línia i ja segueix una filosofia, però...
1: I és evident, tot el que passa per tu, perquè tu dirigeixes, però tots som companys.
2: Però bueno, companys que aporteu moltíssim, per cert, i que és el que deia l'Arantxa, no? Que no és una cosa de no escolto a ningú.
0: És un...
2: No ha de ser així.
0: En un sentit de conducció, no? És el conductor del projecte, que és una forma de liderar, potser la paraula, el concepte... líder està ja, té ja unes connotacions massa tradicionals o convencionals o antigues, no? I això és el que està canviant, eh? No és que ens hi neguem a liderar, eh? Sinó que entenem el lideratge d'una altra manera, des d'un altre lloc. Més respectuós, eh? Amb converses més horitzontals, més transaccionals. És el que jo he vist aquí mentre estàveu fent una pauseta, que jo ja m'he fixat, que deia, ostres, com li parla, com si fos aquí, i és el conductor del programa, no? Però perquè ja s'entén, hi ha una permissivitat que ho permet fer.
2: I que el programa després jo estic convençut que sona molt més natural i molt millor quan és així fora de l'estudi, no? Si tu mantens aquesta rigidesa...
0: Absolutament.
2: Aquella cosa antiga, no? La gent el respecta per por.
0: Exactament.
2: Però en realitat per mi mai era respecte, era por.
0: Era por, directament.
2: O sigui, la gent el respecta pels fets i per l'exemple que puguis donar.
0: Exactament.
2: O pel que has après, o pel que... En fi.
1: Jo he tingut presentadors de programa que sí que fan por, una mica. No por, però dir que t'imposa molt, molt respecte de jo estic aquí. I tu, no, ja veiem què dius de jo estic aquí i tu dius, hola, què tal, em dones una notícia, una frase, i s'ha acabat.
0: I no em tapes.
2: Sí, sí, sí.
1: És diferent, és diferent.
2: Els hem patit molts, moltes, i almenys alguns hem decidit, doncs, no anar per aquí. Intentar fer-ho d'una altra manera, que no dic ni que sigui millor.
1: No, és diferent, és diferent.
2: És diferent, ja està.
0: Ha de ser millor per la salut mental.
1: Generacions.
0: Ja només per això, sí.
1: Generacions.
0: Només per això val la pena, i
2: doncs,
0: és millor.
2: Gràcies, Arantxa, t'estimem molt.
0: Igualment.
2: Mua. Maria, que hem d'escoltar la xerrada que has mantingut avui amb algunes personalitats importants. No?
1: I tant. Avui fas 50 anys del concert del Rolling a Barcelona i en parlem d'un llibre que es diu Black and Cat, amb el Jordi Nivull i el Francesc Fàbregas, que ells ho expliquen molt bé. Les fotografies fantàstiques del Francesc Fàbregas, que és una cosa, és una personalitat d'aquest país, el món de la fotografia, ha fet tants concerts, ha fotografiat a tantes personalitats, ho va fer Mick Jagger ara fa 50 anys. Però és que el Jordi Novell també ha fet un recull de tot el que va passar a la Monumental. Avui fa 50 anys.
2: Sabeu? Avui, eh? Avui. 50 anys.
1: Sí, sí. 900 doncs... pessetes valien les entrades.
2: Anem a... Que fort. Anem a escoltar aquesta xerrada. Maria García Coll i, evidentment, la cultura, un dia més, al Xavi Fornia.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.

Avui parlem d'un concert que no va ser només un concert, sinó una esquerda oberta en una Barcelona que acabava de sortir del franquisme i que encara aprenia a respirar en veu alta. Black and Cat, The Rolling Stones, Barcelona, 1976, d'en The Rock Llibres, construeix l'arribada dels Rolling Stones a la plaça monumental d'aquell 11 de juny del 1976 amb la mirada documental d'en Jordi Novell i les imatges de Francesc Fàbregas.

0: Aquella nit no només pujava a l'escenari una de les bandes més grans de la història, també hi pujava una ciutat que volia deixar de mirar el rock des de lluny. El llibre explica una fita musical, però també una sacsejada cultural, política i generacional, el moment en què Barcelona va entendre que podia formar part del mapa internacional del directe. Jordi Novell, bona tarda, què tal?
1: Què tal, bona tarda.
0: Francesc Fàbregas, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ara en parlàvem d'aquell 11 de juny del 76, els Rollings arribaven a Barcelona, pocs mesos després de la mort de Franco, i quan mireu aquest concert en perspectiva, què va ser realment? Perquè ara ho dèiem, no va ser només una cita musical, com pot ser un concert, sinó que va ser una explosió de dir, som lliures, no?, una mica.
1: Sí, al final és un lloc d'aquests on s'havia de ser, no? Era també un símbol de moltes coses, com has dit tu, feia poc que s'havia, relativament poc que s'havia mort el dictador, i el context del concert era molt important, poder més que la música mateixa. Eren uns mesos on hi havia constantment manifestacions, hi havia vagues als carrers de Barcelona, els grisos empaitaven els manifestants, feia poc hi havia hagut els assassinats de Vitòria, i també a l'altre costat del Balança, per exemple, hi ha hagut les primeres jornades de la dona, poques setmanes, una setmana i mitja abans del concert dels Stones. Era un moment on el carrer bullia molt, hi havia ganes d'un canvi, de deixar enrere tants anys de foscor, i diguem un símbol era el fet que els Stones, un grup que sobretot als 60 havia representat molt la contracultura, que aquí encara se l'associava amb aquella imatge, vinguessin a Barcelona com un esclat de certa llibertat.
0: Francesc, tu has documentat centenars, milers de concerts a la història.
2: Però home, no tant.
0: Sí, jo crec que sí. Perquè què va ser poder fotografiar aquell concert? Perquè uns anys després, també el 81, si no m'equivoco, vas fotografiar amb Bruce Springsteen, que també ens vas explicar aquí a Ràdio 4 que va ser una fita, però el 76, tu com ho vas veure? Com va ser fotografiar aquell concert?
2: Encara més fita, directament,
0: sí?
2: No? Sí. Sí, perquè aviam, a nivell meu, a nivell professional, entre cometes, doncs jo feia poc que havia començat, no?, a fotografiar. No, tampoc vaig fotografiar... O sigui, vaig fotografiar molts concerts, sobretot en vida a Franco, i sempre tinc referències que el concert d'en Raimon al Palau d'Esports, no? El Canet Rock del 75, no? amb una presència durant tot el concert de la Guàrdia Civil, que la veritat és que era presència, però que jo sàpiga no va passar massa coses, no? I bueno, ja vam començar doncs a veure i poder retratar altres concerts, no?, internacionals, com poden ser el Jethro Tull. El Jethro Tull, possiblement, jo diria que potser va ser el meu primer concert d'encàrrec per la revista Vibraciones, que va ser la revista en què jo vaig començar a treballar, no? A Genesis, no?, l'Urrit, etc. No? Però clar, el tema dels Rollins, amb tot el que també he dit, el component que comentava el Jordi era molt important, i el meu a nivell professional, perquè era un encàrrec, i era un encàrrec també amb bastanta responsabilitat, no?, amb aquestes coses, de dir, i amb les condicions que hi havia i que hi ha mateix per poder facilitar la feina, no? I a més en aquell concert doncs l'editorial et demanava doncs coses, et demanava la portada, et demanava l'article, et demanava també de fer un programa, un número especial, o sigui que doncs tot això també t'alimentava, no?, el fet de poder treure una feina doncs més o menys correcta amb el poc temps que sempre tenies per poder fer fotos. Aquesta és l'altra, no?
0: Avui sembla habitual que Barcelona sigui parada de grans gires internacionals, però clar, el 76 no ho era, no ho era gens, no? Ara ho explicàvem. Què va haver de passar perquè en una ciutat que venia d'anys de censura i de tancament acabessin venint el Rolling aquí, Jordi?
1: Ja hi havia una feina que estava fent, entre altres, en Gai Mercader, que va començar el 72 a programar concerts. Va començar el 72, però en sèrio, diguem-ne, s'hi va posar el 74, no? I va portar alguns dels grups que comentava ara en Francesc, Emerson, Lake, Camp Parmer,
2: sí.
1: Genesis, Jethro Tull, Però diguem-ne, la peça de caça grossa eren els Rolling Stones. En aquell moment eren, i fins i tot podem dir que ara, el grup de rock més important en actiu. Els Beatles s'havien separat feia 6 anys i, diguem-ne, tenien una àurea que els envoltava. També els envoltava molta polèmica i també era un grup que estava en aquell moment vist com a les acaballes, no? Eren uns dinosaures, ja, l'any 76, no? Algunes cròniques que recollim en el llibre apunten això, que segurament és la darrera gira, segurament és el darrer disc, que estan en un moment molt decadent, etcètera, etcètera. Però portar-los, s'havia intentat anys enrere, no va ser possible, i en Guy Mercader va aconseguir convèncer el manager dels Stones de poder-los portar a Barcelona. El fet que no hi fos el dictador era important, perquè sí que és veritat que tota aquesta àurea dels Stones, sobretot relacionada amb el tràfic de drogues i el consum de drogues, havien tingut judicis, se'ls havia denegat l'entrada en alguns països. Era perillós que...
0: Un any o dos enrere hagués sigut impossible veure els Stones a Barcelona?
1: Hauria estat complicat. Sí. Que era complicat. Sí, sí, perquè vaja, vull dir... tot era complicat donar la conjuntura política que un grup amb la seva transcendència i la polèmica que els envolta és qualsevol, que sé, si els haguéssim vist en un porro, no sé què hagués passat,
2: sí,
1: saps?
2: Sí, vull dir, sí,
1: això,
2: sí,
1: això el fet de que van gravar els discos anteriors a França per motius fiscals, no podien anar a segons quins països europeus perquè els havien tancat l'entrada, tot era molt complicat, i el fet d'anar en un país en dictadura, doncs era una complicació afegida que no tenien perquè corre aquest risc, no? Mm-hmm. Però els 76 es van atrevir a fer-ho, i la veritat és que el que va ser molt complicat va ser, diguem-ne, tota la prèvia del concert, perquè quan en Mercader aconsegueix, diguem-ne, contractar el grup, després el periple és on actua, no? I aquesta és una part del llibre. També.
0: Clar, això, ara volia parlar-te d'això, el concert va ser la Monumental, no?
1: Sí.
0: Aquesta plaça de toros reconvertida en una nit en aquest temple del rock, que jo crec que és molt simbòlic, no? Que al final una banda com els Stones aterri en un espai tan carregat d'aquesta tradició popular també en aquell moment, que trenca amb tot el que ve a ser la Monumental, perquè ara estem acostumats al Estadi Olímpic Lluís Companys, no?, que es va fer per les Olimpiades, però en aquell moment no hi havia grans llocs a Barcelona on poder acollir un concert d'aquesta magnitud, no?
1: No, i per això Barcelona no era la primera opció. De fet, la primera opció d'en Guy... De fet, havia fet alguns concerts, fins i tot, fora de Barcelona. Havia fet King Crimson a Granollers, sí, al Palau d'Esports, que havia funcionat molt i molt bé.
2: Badalona, també.
1: Badalona, al Palau Olímpic.
2: A l'Olímpic.
1: Que ja no era Olímpic, a Palau de... Sí, sí, aquell moment no era Olímpic. Però sí, el Guy tenia la idea de que, com que el fet de jugar diferents estadis o emplaçaments li costava molts diners, de poder construir un auditori per poder fer el concert, no? I llavors se'n va anar a Cambrils, on va localitzar uns terrenys, i va començar a construir-hi un auditorium per 25.000 persones, no? Llavors, d'aquesta idea de portar la gent a Cambrils, inaugurar una promoció de concerts amb els Rolling Stones, neix, diguem-ne, la història del Black and Cat. I passa que, tot i que en principi l'alcalde li dona permís per fer-ho, perquè veu que és una bona eina de promoció turística, al final se n'ha de desdir per tota la pressió que fa part del poble, de l'oposició, i al final ha d'anar a buscar un altre emplaçament. Busquen a la Roca del Vallès, també la reacció del poble no és bona, apareixen cartells de Gai no... Bé, és una història bastant llarga, però al final acaba en mans de la família Balanyà, que li obre les portes de la plaça de toros de les Arenes. A les Arenes, quan aconsegueix tancar-ho, fer els tiquets, distribuir els cartells i tot plegat, se n'adona que no poden fer la producció. I llavors, el Balanyà també els ajuda i els facilita la Monumental. És a dir, la gent que conserva l'entrada del concert té una entrada que diu passa totes les Arenes, però tot i això es va fer finalment a la Monumental. Això també provoca que de les 25.000 persones previstes en principi a Cambrils a una entrada d'entre 500 i 600 pessetes, al final n'hi ha 18.000 a una entrada de 900 pessetes, que per l'època era una petita fortuna. Mm-hmm. Al final no arriba a omplir la plaça.
0: Ara parlàvem que els Stones eren més que una banda, eren provocació, desordre, excessos, no? Una idea molt concreta, també, de llibertat. Com va ser, Francesc, fotografiar un Mick Jagger, que significava tot això?
2: Home, la veritat és
0: com es fotografia a Mick Jagger? És la pregunta.
2: No, jo potser en aquell moment tenia bastant clar quin personatge em podia trobar, no? Mm-hmm. Un personatge totalment excèntric, no? un sex symbol, per dir d'alguna manera, no? Que d'alguna manera explotava les seves virtuts i tal. Jo recordo que, dins de la penúria, que sempre explico dels accessos a fer fotografia, va ser com divertit, no? Trobar-te un personatge que no para de moure's, de ballar, no tot el concert, però sí que gran part del concert, que aquí penso que amb les fotos ho reflecteixo una miqueta, no? Que és un espectacle, no? El que si ara em posés amb la mirada d'avui dia, dius, ostres, jo sempre que intento reivindico la feina que feien en aquell moment amb les càmeres analògiques, no? I amb això vull explicar el per què, no? Que tens un personatge que no para de moure's, que es contorsiona, que tal, amb càmeres analògiques, sense motor, que dius, bueno, en total, jo penso que amb aquella actuació vaig fer 3 carrets i mig o 4, que això són 120 fotos, però vull dir que les 120 fotos actualment te les poreixes en 3 minuts amb les càmeres actuals.
0: Clar, és que estem parlant,
2: no?
0: De càmeres analògiques, que s'ha de tenir en compte tot
2: no,
0: això.
2: No, bueno, clar, jo intento reivindicar pel mèrit que teníem, no? Clar. En plural, que teníem en aquell moment, no? Vull dir, el grau de concentració i a més a més una cosa molt important, vull dir que tu no controlaves la imatge, no? Perquè tu és un carret i tu no controles, o sigui, tu ara veus a la pantalla i dius, bueno, doncs en un lloc de tirar tal, tiro d'aquesta manera o forço les asses, que això vol dir que tu tens valors més importants dels que... No, allà tiraves, diu, bueno, ja en què sortirà, que en el fons és artesania pura. El fet, no, en aquell moment, que tu no veus i ho veus després, no? I és això, no? I fins i tot teníem un temps, com passa, bueno, ha passat i, bueno, i altres coses que estan passant actualment, no? Però tu sempre intentes fer una miqueta el pirata, no? Jo intento sempre dir, no? Perquè aquí hi ha fotos que estan fora del temps que et donaven, no? No. Hi ha fotos que el Jagger cap al final del concert tira aigua amb el públic, té una juguesca, i són fotos que dius, bueno, que allò que t'atreveixes en aquell moment i t'hi fas... O sigui, que, bueno, hi ha tota una sèrie de virtuts que penso que teníem. I, a més, i també tinc que defensar també la meva part, no? que també penso que les fotos que hi ha del llibre... Hi ha fotos que jo mateix he redescobert al cap d'un temps, no? Que eren fotos que estaven guardades a la revista Rod Deluxe, que per motiu de la pandèmia, doncs, va tenir que plegar i vaig recuperar moltes fotos, i fotos que hi ha fotos inèdites, que penso que és important. Bueno, ja era important per mi, no? També perquè no em recordava, no? O sigui que ni en aquest llibre, doncs, podem trobar fotos inèdites, no?
0: Estem parlant molt de la música, dels Stones i del context polític històric en què es feia aquest concert, però vull parlar una mica també del públic. Ara parlaves d'aquestes 900 pessetes que costaven les entrades, perquè la gent es faci una idea, 900 pessetes serien uns 5 euros, però si ho reduïm en la inflació actual, serien 13 vegades més, és a dir, uns 70 euros. Uh-huh. O sigui, la gent que en aquell moment, el 76, va anar a la Monumental a veure els Rolling, es va gastar el que ara serien 70 euros, que és una autèntica barbaritat, no?, amb la inflació.
1: Sí, clar, 70 euros, però més dimensionats amb el nivell de vida de l'època.
0: Exacte.
1: Els sous no eren els d'ara.
0: Clar, per això, tenint en compte, no?, l'època. Qui era aquelles persones que van comprar aquesta entrada?
1: Clar, hi havia tot.
0: Clar, però sí que hi havia, però quin perfil, sí, més o menys?
1: Sí que hi havia molta gent que, com et deia abans, els Stones havien estat un cert símbol de la contracultura. Un any abans hi havia hagut el Canet Rock, i on havia estat, per exemple, un punt de trobada de tot aquest públic. Bona part de la gent que va anar al Canet Rock possiblement va anar al concert dels Stones, igual que era la mateixa gent que havia anat als concerts de Jesus for Tool i de King Crimson, no? Era gent que creia en el rock com alguna cosa més que una música, sinó com un moviment moviment, diguem-ne, apte pel canvi. Des del meu punt de vista, com que tot aquí ens arriba tard, el rock ja havia perdut aquella força reivindicativa. De fet, els Stones, des de final dels 60, no eren un grup reivindicatiu, era un grup que tenia, diguem-ne, el rock and roll com a... la famosa cançó de Johnny Rock and Roll, but I like it, no? Simplement m'agrada i punt. No havia fet cançons, diguem-ne, de compromís social, era un grup que el que feia, d'alguna manera, és reivindicar-se ell mateix i salvar, d'alguna manera, el seu llegat. Els seus grans discos ja els havia publicat, i de fet, els últims 50 anys els Stones han intentat reinventar-se i actualitzar-se d'alguna manera, però el seu compromís social i amb els temps jo crec que sempre ha estat menor, no? De fet, moltes de les crítiques que se'ls fan en aquell moment és aquest, no? Que al final és un grup de rock per aristòcrates, pràcticament, no? En el llibre hi ha molt aquest paper de dels mitjans, és a dir, jo no hi era en el concert, i el Francesc Fàbregas també hi era, però, clar, estava fent fotos. Llavors, sí que el que va passar abans, durant i després del concert ho hem extret sobretot de la crònica que en feien els mitjans. Com deia el Francesc, que ell feia fotos per a la revista Vibraciones, però en aquell moment també hi havia altres publicacions com el
2: Disco Express,
1: el, no? Disco Express, el Popular 1,
2: no? Sí.
1: I la premsa més general, des del Pueblo, la Vanguardia Espanyola, el diari Avui, que havia acabat de néixer,
2: sí.
1: El diari de Barcelona, no? I veies com, quin era, diguem-ne, la visió des dels mitjans d'aquest concert, on alguns el tractaven amb certa condescendència i d'altres sí que el tractaven, diguem-ne, com, sobretot les revistes musicals, com alguna cosa molt orientada al seu públic, no? Al final, el públic que anava als Stones era gent culturalment inquieta i que jove i que tenia, diguem-ne, les ganes de reivindicar alguna cosa més que la música.
0: Clar, avui en dia veiem una ciutat de Barcelona plena de festivals, plena de concerts, de turisme musical, fins i tot. O sigui, ara veiem fa uns dies el Primavera, els concerts de Bad Bunny, no? Doncs al final Barcelona és un centre mundial, podríem dir, de música i de concerts on els grans artistes fan parada. Però això, doncs, com diem, el 76 no era gens habitual. Creieu que hem perdut una mica potser la màgia que hi havia abans de que vingués un gran grup a Barcelona, de tot el que es feia al voltant, i ara com que gairebé és cada setmana, cada cap de setmana, cada dia, no ho tenim tan present, els joves, sobretot?
1: El que va passar en aquell moment és que quan i això el propi Gai Mercadeu deia, quan venien els Stones, els va contractar, però hi anava amb una sabata i una espardenya. O sigui, no tenia res. Era ell, la gent que treballava en el seu equip, que es van posar, diguem-ne, a fer feina i a buscar complicitats i a... Però diguem-ne, no hi havia una indústria del directe. Ell és una de les persones, amb d'altres,
2: clau,
1: en fer créixer aquesta indústria del directe. A través de Gamerco, Gang & Company, després apareixen altres com Doctor Music, als anys 90, crec, o 80, 90, no? És Doctor Music, crec.
2: Sí, més.
1: I, vull dir, però diguem-ne, tot el que és la feina de les grans promotores de concerts internacionals neix a partir d'aquí. És a dir, al final, tot i que parlem d'aquests grups que duia, seguia fent-ho una sabata i una espardenya, no? Jo, com podia, abans les entrades...
2: Sí. I com a espectador o com a persona que té una feina, era, no sé, era com una litúrgia, no?
0: Clar.
2: Vull dir, el fet de... O sigui, tot, en relació a el que està passant ara, no? Que ja no saps si aquest toca el Cruïlla, que el té si el Vila, o el Primavera, no? Dius, ostres, el Lurrit. Però, bueno, és que a cap de 15 dies o un mes potser vindrà, no sé, el Genesis, etcètera, no? O sigui, jo penso que amb aquest tipus de públic, que era, jo penso que era un tipus de públic, el que diu el Jordi, no? Un públic educat, un tipus educat, o sigui, d'alguna manera preparat, no? I que buscava alguna cosa més, no?, dins d'aquests concerts, doncs es creava una història, penso, molt autèntica, no? Clar. Molt autèntica, no? Jo penso que ara mateix hi ha tota aquesta... que no estic en contra, no? Però vull dir, penso que no acabes de disfrutar, no?, de la mateixa
0: manera.
2: Que
0: és molta quantitat.
2: Molta quantitat i costa molt de pair tot plegat. No?
0: Black and Cat, The Rolling Stones, aquest llibre d'enderroc llibres que ja podeu comprar i doncs potser llegir-lo mentre escolteu la música del Rolling. Per aquells que ho van viure, jo crec que és un moment de nostàlgia fantàstic, i pels que no ho vam viure, jo crec que també és un moment per revisitar el passat i per saber com funcionava la indústria musical en aquest moment i com es feien les fotos, no? Perquè, clar, és una cosa que encara és complicada d'imaginar per aquells que no ho hem vist. Jordi Novell, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Francesc Fàbregas, gràcies per acompanyar-nos.
2: Igualment, gràcies.
3: Viatge, Maria, m'ha encantat.
0: Moltes gràcies.
3: Demà més, a la una, aquí hi serem.
0: Ara, de divendres.
3: De divendres, inauguració gairebé oficial del cap de setmana. Demà, a la una, a Ràdio 4, més Xavi Fornia. Gràcies, Aro Seren, gràcies, Cristian Estanescu, gràcies, Roger Vergés, al control, gràcies, Joel Sevilla, a la producció. Ara us deixem amb la informació a les 4 en punt i després l'entrellat i Samantha Villar.
0: Adéu.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Papa Lleó XIV demana abraçar la creu de Crist i cultivar una pau espiritual per poder construir una civilització basada en l'amor i el respecte. El pontífex destaca aquests dos conceptes durant la trobada amb arcabisbes, sacerdots i agents patronals a la catedral de Santa Anna a les Palmes de Gran Canària. Ferran Cuixart, bona tarda.
2: Bona tarda. El Papa Lleó XIV posa en valor d'aquesta manera la construcció d'una societat basada en l'amor per poder construir una civilització acollidora, integral y también colectiva.
3: Construir juntos la Iglesia cimentados en Cristo, la piedra angular. Edificar en el bien, armonizar nuestras diferencias y trabajar unidos en favor de todos.
2: Ho ha fet fent una comparació del mar com una travessa que pot dividir però que també pot unir, una clara referència a la ruta migratòria de les Illes Canàries. De fet, durant els parlaments del matí, el pontífex, des del port d'Arguineguín, ha fet una crida a no desentendre's dels migrants i d'aquells que busquen acollida. En aquests moments, l'acte dins de l'església de Santa Anna, que continua amb la recepció de diferents personalitats i amb la presència també de milers de fidels a les seves portes, que ja l'han rebut abans durant el seu recorregut amb el Papa Mòbil.
0: Gràcies, Ferran. D'altra banda, ho hem conegut aquest migdia, el Banc Central Europeu ha pujat un quart de punt als tipus d'interès, que ara queden en el 2,25%. Climent Sabater.
4: És la primera pujada de tipus en gairebé 3 anys. L'autoritat monetària de la zona euro augmenta el preu del diner 25 punts bàsics fins al 2,25 per evitar que la inflació es dispari per l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà, segons ha explicat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
5: La guerra a l'Orient Mitjà està generant pressions inflacionistes i la decisió de pujar els tipus d'interès és adequada en els diferents escenaris que analitzen la possible evolució d'aquesta pertorbació i les perspectives a mig termini a la zona euro.
4: Des de l'inici del conflicte a Iran, la inflació s'ha duplicat i s'ha enfilat al 3,2 a la zona euro. És aquesta escalada la que el Banc Central Europeu vol aturar. El BCE no concreta si hi haurà més pujades, però afirma ser en bona posició per navegar la incertesa actual. Els analistes sí que afirmen que abans de finals d'any l'autoritat monetària europea augmentarà dues vegades més el preu del diner.
0: Gràcies, Climent. I encara en clau internacional, el ministre de Defensa del Regne Unit, John Healey, ha dimitit en considera que el govern de Keir Starmer no destina prou diners a la defensa del país. Healey ha publicat la seva carta de dimissió a les xarxes i apunta directament al primer ministre i al Ministeri de Finances. Diu que, malgrat els avisos, ningú ha estat capaç o disposat a posar els recursos que el Regne Unit necessita per fer front a les amenaces actuals. El conflicte, recordem, ve de lluny les negociacions entre defensa i finances per augmentar la inversió militar portaven setmanes sense avançar. Healey, al càrrec des del juliol del 2024, ha decidit que no podia continuar defensant una política que, al seu parer, deixa el país desprotegit. Avança la causa oberta contra dos pares per presumptes maltractaments i agressió sexual al seu nadó de 6 setmanes. Avui han declarat els sanitaris que van explorar el menor, qui han constatat que les lesions no eren accidentals. Núria Alcalà.
6: Segons fonts jurídiques, els facultatius han mantingut que totes les lesions que presentava el menor eren traumatismes no accidentals. Entre les més greus, una fractura del fèmur que li podria haver suposat risc vital. També han descrit unes lesions cerebrals lleus que apunten a un sacseig del nadó. Part del que s'està dilucidant en aquesta investigació és una possible agressió sexual que, segons fonts presents a la vista, no s'ha descartat. De fet, els metges haurien coincidit en assegurar que mai a la seva carrera s'haurien trobat amb lesions igual de greus. Amb tot, les mateixes fonts han dit que els metges han assegurat que el quadre clínic suggeria un maltractament infantil. Els acusats seran sotmesos a una prova pericial psicològica en els propers dies.
0: Gràcies, Núria. I de l'àmbit cultural, el Teatre Regina de Barcelona tancarà definitivament el 15 de juliol després de 38 anys dedicat al teatre familiar. La directora de la companyia Trepa, Mariona Campos, assegura que el tancament es deu al fet que l'edifici està en venda i no se'ls renovarà el contracte de lloguer. Campos ha explicat que van contactar amb el Mago Pop, interessat en adquirir l'espai, però que els han comunicat que la convivència entre els dos projectes no és viable.
7: No podíem coexistir els dos en el mateix espai, que ells no venien a comprar-se un espai per fer d'arrendadors, sinó que venien a comprar-se un espai per explotar-lo, i fins aquí.
0: I pel que fa al temps, pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona i 26 a Barcelona i Tarragona. Predomina el temps estable amb sol i cels poc ennuvolats, tan sols alguns núvols els més abundants a la meitat oriental. Pel que fa al vent, bufa tramuntana moderada a l'Empordà i a Tarragona vent de mestral. Això és tot de moment. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
8: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
8: Compromesos amb la bona informació.
9: El mes que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts d'altres. Al mes que esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que esport, dissabtes i diumenges a 2:45 de la tarda a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: Molt bona tarda. Comença aquí l'entrellat quan passen 7 minuts de les 4 de la tarda. El dia després de la gran sensació del colofó de la visita del Papa a Barcelona, l'espectacle d'il·luminació artística de la Torre de Jesucrist, de la Sagrada Família, de tota la Basílica en l'acte d'inauguració. La proposta lumínica va commoure de manera generalitzada. La llum i els drons ahir a la Sagrada Família i els focs artificials van esdevenir elements d'expressió arquitectònica i també espiritual. La il·luminació de la Basílica va ser una mostra d'excel·lència tècnica i artística i va modificar per sempre l'skyline de la ciutat. Amb aquesta encesa s'entra a la recta final de la construcció de la Sagrada Família, un dels projectes arquitectònics més emblemàtics de la història contemporània a qui ahir la llum va presentar els seus respectes. Natàlia Sánchez, molt bona tarda.
1: A Samantha, la instal·lació lumínica de la Sagrada Família va estar formada per 24 feixos de llum distribuïts entre els braços de la creu, l'escala interior i altres punts de la basílica. L'espectacle es va realitzar mitjançant projectors i llums LED integrats a la pròpia estructura.
0: El creador de l'espectacle és el director creatiu i artístic Igor Cortadellas. Igor, molt bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Com estàs avui, després de l'èxit d'ahir?
2: Ostres, molt, molt content, no? La veritat és que hem de pensar que hem estat un any i mig, no? Per fer aquests 10 minuts que passen com un sospir, i ara encara estic amb la, saps com, després de fer el Dakar, que la sorra va baixant i descobrint una mica, baixant la pressió, no? L'emoció, tota la il·lusió d'haver pogut tenir aquesta sort de, en un moment tan especial com aquest, pues poder estar allà també participant, no? I digues, perdona.
0: Dius que fa any i mig que esteu treballant en el projecte. Com és aquesta responsabilitat i complexitat de fer un espectacle així?
2: Per mi, el que ha sigut el més meravellós de tot és els equips que hem configurat i la manera com hem treballat, que ha sigut absolutament cambrística, també amb els equips de Sagrada Família, no? Creant com aquest estol d'estornells que va podent, doncs, sortejant i adaptant-se també als canvis que un projecte com aquest necessita, perquè al final és un relat i una gramàtica molt, molt, molt clara, però amb llenguatges també molt diferents. Perquè hi ha tècniques molt diferents per explicar aquesta idea, com hi ha la pirotècnia, per exemple, que té, és un, dins del relat necessita ser una pirotècnia molt en foc blanc, molt elegant, que no faci palmeres, que pugui expressar aquesta idea al món en el moment final per concloure, o tens els drons, que en el fons no és una seqüència, un espectacle de drons. Al final tenim 30 segons de drons, que és com una il·lusió, com un moment nostàlgic, melancòlic, no? Que sumem a Gaudí, que ens fa aquesta mirada, treballa molt bé aquesta part, i tot dins d'aquesta, no? Aquest espectacle que estàs fent també combinant les llums, la part musical també és essencial. Vull dir que al final és com tota l'alquímia de construir totes aquestes tècniques que tècnicament són importants, però que molt més important és l'amor. O sigui, com ens deixa Gaudí dibuixat al cel de persona en aquesta fase. I quan dic això, ho dic molt de veritat, perquè al final ell, aquest geni visionari que això ens ho llança fa 100 anys, vull dir, més de 100 anys, i que avui en dia és molt més vigent quasi que quan ho va dir, amb tota la intel·ligència artificial, vull dir que tu, com dius, problemes tècnics, però al final amb la construcció de l'amor, amb equips, amb la cooperació, amb la comunitat, que ha sigut el que és aquest projecte, doncs jo crec que això ho ha facilitat tot moltíssim.
0: I la narrativa quina era? Perquè entenc que la llum era tot una simbologia el que transmetia,
2: sí.
0: No?
2: Clar, la narrativa per mi és de la bonica idea de sentir-nos molt privilegiats de ser nosaltres els que veiem aquest moment. O sigui, aquesta commemoració d'aquesta mort, aquesta encesa, aquest acte d'encesa d'aquesta creu, la més gran del món, i som nosaltres la generació que passàvem per aquí i ho podrem veure. Quanta gent, no, que ja no hi són, ho han fet possible. Parteix d'aquí el concepte, és a dir, anem amb aquesta petita llum que tenim tots a dins, aquesta despertar, aquesta llum que ens transforma, que ens il·lumina el camí, aquesta llum que ens ajuda, aquesta brújula que tots tenim, que estem perduts en un univers, en un firmament, que la tenim i que pot representar tota la gent que ho ha fet possible. Amb aquesta llum, escolant-se per dins, o sigui, amb comunitat, amb el cant de la comunitat, movent-se, i després decidint-se entrar dins de la basílica i fer aquest desafiament vertical cap amunt per arribar a la creu i encendre-la, això jo penso que és molt bonic, perquè al final ens ensenya, no?, aquesta fraternitat, aquest missatge d'esperança, que la manera d'arribar-hi doncs és a través de la cooperació, de la comunitat i sobretot de la il·lusió de pensar que es pot, no?
0: Igor, i l'objectiu amb tot plegat era reprendre l'esperit olímpic de Barcelona? T'ho dic perquè s'ha comentat molt això.
2: La veritat és que en cap moment no ens hauríem mai ni plantejat això. O sigui, l'objectiu era crear aquest acte molt simbòlic, molt espiritual, molt de suggerir, no de dir, i d'encendre, no, aquesta, la creu d'una manera realment participativa i amb la llum de tots. I poder crear aquest, o sigui, bueno, aquest missatge de gaudir i deixar-lo escrit amb aquesta llavor de generositat al límit que ens va deixar un home, no?, que al final sabia que no veuria aquesta obra acabada i compartir amb tothom i amb ell, però no teníem pas aquest. L'únic que podria dir d'això és que sí que hem treballat, com et deia, molt cambrísticament i cooperant moltíssim amb TV3, amb el Paulí Sobirà com a realitzador, que ens hem entès molt bé, i també per poder crear tota la narrativa visual, amb Televisió Espanyola, també, que feia les imatges de dins, que han cooperat. O sigui, al final, tot l'equip que hem tingut, els drons de Floc, o amb el Carles Berga, l'escenografia, o l'Anna Llopart, amb tot el tema de guions. O sigui, hem estat un equip, com et deia, com un estol d'estornells.
0: Igor, i l'espectacle d'ahir no el vau poder veure sencer fins al propi directe. Quin era el moment més delicat per tu de tota la instal·lació artística?
2: Bueno, al final estàs pendent de la tecnologia. La tecnologia és sempre, et pot, no?, és de la tècnica, i llavors ja tots els moments eren delicats. Sí que és veritat que, com que estava tot estructurat i molt seqüenciat, i s'havia treballat molt per parts, o sigui, estava molt treballat, sí que és veritat que era l'únic moment de veure-ho, i possible era el moment del one shot, però sí que l'havíem treballat molt per parts, i en el fons era el moment justament potser que estàvem més tranquils després de tot el procés. Ara era ja compartir-lo i veure si la gent hi connectava, si la gent es sentia doncs interpel·lada per aquest moment i per aquesta ocasió tan especial.
0: I ho vau aconseguir amb escreix. Vau fer servir llums LED, oi? Perquè, clar, es necessitava molta potència lumínica. No sé si la despesa d'energia era un tema a tenir en compte per vosaltres també.
2: Bueno, en el fons eren molt sostenibles i són uns punts molt, molt, molt petits que teníem controlats i que podíem crear aquestes coreografies de llum. I el que era il·lusionant i que en el fons podia semblar l'efecte que eren LEDs, però era que també vam fer utilitzar il·luminar des de dins cap a fora. Normalment sempre en els edificis s'ha jugat molt d'il·luminar-los des de fora, i aquí vam intentar, no?, jugar amb aquest concepte de la llum de la gent sumada que entri des de dins de la basílica, escolant-se per totes les espitlleres i filtrant-se aquesta llum blanca per tots els vitralls, tots els colors pedra, tota en el fons la diferència, la diversitat, no?, que expressa aquest símbol universal i que ens dona aquest, no sé, aquest missatge d'unió. Però en el fons tècnicament estàvem girant, o sigui, estàvem il·luminant des de dins de la basílica cap al món, cap a fora.
0: Ja. Aquest espectacle és únic? Es repetirà en algun moment?
2: No, és únic.
0: És únic, eh?
2: Ja el està. Vam veure ahir. I realment viure'l allà, el que m'agrada molt és que tothom l'haurà viscut a la seva manera, evidentment, però com que és tan gran la basílica, si estàs dins, si estàs fora, si estàs a una cantonada, si veies un monitor, quan en el fons crec que tothom l'haurà viscut, no?, de manera molt personal, íntima, i sí, vull dir, és una vegada, perquè al final la protagonista és aquesta meravellosa creu, i ella en el clímax és quan s'encenia, i ara ja la tenim encesa i ens...
0: I ja està.
2: Ja la podem disfrutar.
0: I tu des d'on ho vas veure, Igor?
2: Pues mira, al final tenia molts dubtes d'on posar-me, si anar a la realització amb el Paulí, i al final no, vaig decidir posar-me darrere i amb certa distància i poder sentir una mica, doncs, no?, contemplar des de fora i veure també tota la gent, com, bueno, com s'hi relacionava, com s'hi connectava, i la veritat és que va ser molt emocionant.
0: Clar. Igor, des del vostre estudi heu estat els responsables de la cerimònia d'obertura de la Copa Amèrica, de Barcelona, de la gala dels 100 anys de Telefònica, de molts altres esdeveniments. En què esteu treballant ara?
2: Ara no es pot dir perquè ara de moment és confidencial, però estem realment fem o sigui, conceptes, idees i expressions artístiques de diferents formats, i per exemple ara mateix estem fent una instal·lació que jo, bueno, que esperem que la disfrutarem moltíssim, però
0: a Barcelona? Serà a Barcelona?
2: No, és a Barcelona, no.
0: A Catalunya?
2: No,
0: tampoc.
2: Però no puc dir més, però gràcies.
0: Bé, t'estarem seguint la pista, Igor Cortadellas, enhorabona per l'espectacle d'ahir, que l'acabis de pair, i moltes gràcies, Igor.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi
2: molt
0: bé. Adéu, adéu.
2: Vinga, gràcies.
3: L'Entrellat, cada tarda a Ràdio 4.
0: Elisenda Roca, molt bona tarda.
4: Bona tarda. Era el nom i era la persona que volia escoltar.
0: Sí, eh?
4: Per felicitar-lo. Estava atentament escoltant-lo i per felicitar-lo molt moltíssim. Perquè realment...
0: És que ens hem aixecat igual. L'equip de l'Entrellat aquest matí hem dit volem parlar amb la gent que ha creat això.
4: Igor Cortadellas. Sí, bueno, senyor. Igor Studios, sí, diu. Sí. Em sembla com a espectacle realment sensacional.
0: Gemma Soriano, molt bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
0: El vau veure?
5: Sí, i tant. I realment també li volia transmetre la felicitació a l'Igor Cortadellas i m'ha agradat sentir l'entrevista perquè realment parlava... És a dir, suposo que avui deu tenir aquella mena de ressaca emocional.
4: Parlava emocionat, eh?
5: Exacte, sí. És que està emocionat. Han estat molts mesos de treball, com bé ha explicat, i suposo que deu ser difícil
4: coordinar
5: tot Gemma,
4: això. I Gemma,
5: one shot,
4: és que no, clar, no clar, podíem provar-ho,
5: sí,
4: abans.
5: És a dir...
0: És brutal, això, eh?
5: A toma única, com es diu.
4: A toma única.
0: Ara i mai
5: sí,
0: més.
5: Clar, ara i mai més.
0: I com falli...
5: Sí, clar. Molt bé, molt maco.
0: Baixa Changue, molt bona tarda, eh? Benvinguda.
6: Bona tarda.
0: Vas veure l'encesa de la Sagrada Família.
6: Va ser particularment emocionant i això que... hi ha com tota una cosa de bueno, no ens emocionarem tampoc per cor, però no vaig poder evitar-ho.
4: Estava molt bé.
6: Va ser maco.
0: Era molt bonic.
4: Siguis creient o no creient, com a espectacle.
5: Sí, no té res a veure.
4: Si a sobre ets creient, aleshores sí, ja et puja l'esperit al cel, perquè va ser...
5: No té res a veure. I avui, això que li comentaves, no?, d'aquesta nova imatge icònica inspirada, o si es volia semblar una mica a la imatge icònica de Barcelona 92.
4: De l'encesa al pavater.
5: Sí, no, hi ha una imatge que a mi, per exemple, encara em posa els pèls de punta de Barcelona 92.
0: A veure si l'encerto.
5: Que és aquella imatge del
0: de l'Ola.
5: No? Que salt... No, a l'Ola és una altra cosa. Per mi és la imatge que més m'ha emocionat mai, a l'Ola al món. Mira, em poso els pèls, encara m'esgarrifo. No, però hi ha una imatge que està feta és un plano, a més, que s'estudia. Que està fet a les piscines Picornell, on es veu un saltador de trampolí i al fons la Sagrada Família. Sí, a mi aquella imatge també em resulta molt maca, és molt icònica.
4: Molt bonica.
5: I jo ara les compararia. Foto. Perquè són dues imatges icòniques de com ha evolucionat aquesta Barcelona. És la Sagrada Família. La Sagrada Família del 92 no és la mateixa d'ara. Realment...
4: Deixa'm dir que la realització interior va estar a càrrec de Ràdio Televisió Espanyola.
0: Sí, senyora,
4: sí. I la va fer Roger Paulo. Molt bonica. Roger Paulo, per favor, diguem-ho.
5: Sí, Roger Paulo, sí.
4: Que també el Jero Rodríguez va estar allà...
5: A la personalitzada, sí.
4: Efectivament, amb els presentadors, diguem-ho, perquè, a veure, s'ha parlat molt de la part exterior realitzada per el gran Paulí Subirà, però nosaltres també hem de valorar...
1: Oi tant.
4: Des d'aquesta casa, jo crec que aquesta casa... TV3 ja ha fet lo seu, que és penjar en Paulí allò realitzant i tal.
5: Però està bé.
4: A veure si aquesta casa fa una mica també, oi?
5: Però
4: tampoc
5: es tracta de fer pedagogia de com funciona el món de l'audiovisual, però...
4: Però tu saps
5: com
4: complicat que és una església tan singular,
5: el que vull dir que tothom ho ha d'entendre... que és que quan es fan actes d'aquesta magnitud, les televisions públiques fan el que se'n diuen el pool. És a dir, fan la senyal internacional... Mira, veus, ara aquí mateix en l'estudi estem veient una pantalla que surt des de Madrid que diu senyal institucional control central de Torre Espanya. Què vol dir? Aquesta és la imatge que Televisió Espanyola està produint per la resta del món. I aleshores, què passa quan hi ha aquests grans esdeveniments? Que les televisions públiques es reparteixen els pools, perquè són operatius molt grans, de molts professionals. TV3, la Corporació Catalana, tenia el que era la part exterior, Ràdio Televisió Espanyola, la part interior, però és que treballaven mà a mà.
4: Un estol d'estornells, que ha explicat molt bé Igor Cortadellas. Deixa'm dir, doncs, que felicitar el Paulí Subirà, que és un gran realitzador, i felicitar el Roger Paulo, que és l'altre realitzador de la part interior, perquè la Basílica de la Sagrada Família té unes complicacions afegides.
5: Tremendes.
4: A banda, clar,
5: tremendes.
4: A veure, els planos, l'alçada, els cors...
5: Mm-hmm. No, i a més estava molt ben realitzada perquè s'han de saber omplir els buits amb una missa.
4: No, és impressionant.
5: I has de saber...
6: Va generar una emoció que, sense saber totes les qüestions tècniques que implica, per mi era important...
4: Que no s'han de notar.
6: Però vull dir que van saber transmetre una emoció a persones que no som religioses, que sovint estem barallades amb aquesta ciutat, perquè això també s'ha de dir, Barcelona és una ciutat que l'estimes molt i l'odies molt i tot alhora, no?
5: Però això és l'amor,
6: que t'atrapa i t'expulsa.
5: L'amor tòxic, Gemma.
6: Exacte, és un amor tòxic, però és molt intens. I ahir va ser un moment per reconciliar-nos amb Barcelona.
7: Sí, veritat,
6: per
7: la paraula era orgull.
6: Orgull.
7: A xarxes, el que la gent deia, orgull de ciutat.
4: La meva pregunta, estimades, és, això transportarà, aquesta emoció farà que hi hagi més creients? La resposta és no. Aquesta emoció i aquesta transmissió farà que hi hagi més turistes? La resposta és sí.
6: Sí. Exacte. Sí. Llavors, ens estem tirant trets al peu, senyores.
4: Constantment.
5: Bueno, i aquí igual li va bé, escolta, però
4: constantment.
5: Ara qui vulgui comprar entrades a la Sagrada Família, que les demani per 2040, eh?
0: Sí. Bé, aquest va ser el colofó, però més enllà de l'encesa de la Creu i de la Torre de Jesús, hem volgut també recordar el moment d'ahir en què el Lleó 14 va recalar a l'església de Sant Agustí, això va ser a la tarda, al cèntric barri del Raval, en una trobada amb entitats socials i de caritat.
1: I de fet ho comentàvem ahir en directe, i ha estat una qüestió que també s'ha anat comentant molt aquestes últimes hores, perquè hi ha hagut veus crítiques que han destacat el fet que les persones que van intervenir davant el Sant Pare a l'església de Sant Agustí eren totes de fisonomia caucàsica, quan el barri és multiracial. De fet, ens comentava el nostre company que de les 600 persones convidades només dues eren racialitzades. El que sí que vam sentir va ser a Renzo, un nen de 6 anys i de família migrant, que va protagonitzar un dels moments més emocionals de la jornada amb les preguntes que li va fer el pontífex.
8: ¿Te gusta el futbol?
9: Muy bien. Aquí, això.
8: De pequeño quería ser papá.
9: Otro.
8: ¿Por qué mi mamá y papá están preocupados? ¿Por qué mi papá tiene tantos trabajos?
0: Quin silenci es fa, després d'aquestes preguntes, en contrast amb els riures de les primeres. Baixa, com ho vas veure, tu?
6: Jo el que veig és que la confessió religiosa i la fe de cadascú doncs és molt personal. I és veritat que moltes persones racialitzades no són catòliques i la majoria de cristianes són evangèliques. I vull dir que això és important, també. Vull dir, en persones...
4: Va haver-hi un grup que va tocar davant del papa, a Montjuïc, que el que canta és pastor evangèlic.
6: Claro, o sigui perquè, perquè és una realitat.
4: No dir que tampoc...
1: Sí, però darrere de la parròquia de Sant Agustí ens explicava el Vicenç que hi ha la comunitat filipina.
6: Sí.
1: I molt presents durant l'acte, a la pròpia parròquia no els van veure.
5: I els filipins són molt catòlics.
6: Però què diuen ells? O sigui, per mi la cosa és, quantes entitats de persones racialitzades s'han queixat que no els han deixat participar, han mostrat interès en fer-ho... Vull dir, per mi la cosa és aquesta, no només... No ens ha quedat una foto Benetton. Bueno, en aquest àmbit hi havia una demanda i això expressa una realitat de cohesió d'aquelles comunitats o no? Les esglésies de la zona són esglésies mixtes ètnico-racialment o no? Vull dir... Això expressa la realitat de la confessió, la realitat de la vida cristiana en aquell cercle, no? Per mi és més aviat alguna cosa així. Em faltaria com informació. És a dir, voler fotos Benetton a tot tampoc no és la solució.
0: No parlem de foto, parlem de la participació.
6: Bueno, però la participació
4: això
6: és
4: el que diu.
6: És la foto, clar.
0: Però no per una qüestió formal, merament. Sinó perquè sigui representativa de la vida real.
6: I per què no és representativa de la vida real? No ho sabem, si és representativa de la vida real.
0: Per la composició del barri. Sembla poc probable.
6: La composició del barri
0: no ho sabem del cert. Sembla poc probable.
6: Però la composició del barri és la mateixa composició en la vida religiosa del barri? Perquè...

0: Funcionen els càstings per poder anar a aquests actes.
1: Evidentment.
0: És a dir, que és lo interessant. Mm. És a dir, jo, alguna imatge que he vist m'ha fet molta gràcia quan anava el papa passant i anava donant les mans a gent, no la gent del carrer, sinó gent que estava igual en una primera fila, en un acte institucional i tal, dic, ui, mare de Déu, la de Bralles, que deu haver vingut, jo aquí m'hi poso.
1: Home, clar.
0: Jo aquí m'hi poso. I després, a més, jo suposo que, a més, els serveis de seguretat del Vaticà, bueno, deuen haver investigat a tothom i a veure qui anava. I aleshores, doncs clar, doncs sí, doncs, probablement això ha estat una errada, com altres coses que, bueno, també és moment de fer una mica d'autocrítica, no?, d'això de la visita del papa. No tot ha de ser tot meravellós i estupendo.
2: L'espectacle ha estat molt bé.
0: L'espectacle ha estat fantàstic.
2: Molt bé, rodó, guanyat a Madrid. Ben realitzat.
0: I fins bueno, i tot
2: hem guanyat a Madrid. No, perdona, no és qüestió de guanyar.
1: No, sí, sempre no, és qüestió de guanyar a Madrid.
2: No és qüestió de guanyar.
1: Sempre.
2: És una qüestió, perdona, el que va passar a Madrid no tenia la direcció artística d'aquí. Aquella xeronada, perquè no puc dir una altra cosa, aquella xeronada del partit de futbol, ridícula, pueril, absurda, que
1: totalment.
2: A mi em va fer vergonya,
0: sí,
2: que vaig dir, jo plego.
1: Almudena Cid, t'envio una abraçada, t'entenem totes ara.
2: T'entenem totes amb aquell Cristian Galvez. T'entenem totes, menys corre i no mires atrás, Almudena. O sigui,
0: devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás.
2: Tan xeró, per no dir hortera, si algú
1: hortera,
2: no ho sap el que estic dient. Una xeronada, una horterada, dèiem a dir-ho, a veure si ho entén tothom, tan horrorosa. Després, el director artístic era un productor musical.
1: Tenia
2: que
1: director,
2: la gràcia
1: això.
2: Era... Un director artístic tenia, que va col·locar a Bustamante.
1: Oh, amiga.
2: No anem bé. No has entès res.
0: No, en canvi, el d'ahir
3: era
0: molt elegant.
3: No ho sé, Elisenda, no ho sé, perquè hi ha diferents sensibilitats i gustos.
1: Bueno, però el papa va patir.
2: Jo... Vull dir, Manu Carreño, que estava molt involucrat en aquest partit de futbol...
0: Ara no vull dir el que vam dir ahir a casa quan vam veure l'enllumenament de la Sagrada Família de la Torre. Vam dir, ui, en aquests moments l'Ayuso deu tenir un mal de
1: pany. És que de no n'hi ha, no es pot treure.
0: Ho sento.
2: Però, perquè crec que estan molt satisfets
0: ser,
2: amb el que van fer allà. Estan molt satisfets.
0: Això és el que vull dir. Enhorabona, tu.
3: Que hi ha un carril per on van determinades estètiques i estem en sintonia amb això.
2: Som dues maneres de veure el món, jo crec.
1: El papa va flipar. El papa no sabia on ficar-se, aquella cara de jo no puc dir res perquè sóc el papa, però uau. Va haver un moment que va mirar al cel com dient, senyor, llévame pronto.
2: Sí, és que és tela.
1: Els petits gestos que anava fent el delataven, em va saber greu per ell i tot.
3: Escolta, parlant de l'acte d'ahir a la Sagrada Família, uns 600 membres dels cors que havien de participar a la missa i a l'acte de benedicció d'aquesta creu de Jesucrist, doncs van ser expulsats per la policia i pel personal de seguretat, també pels Mossos d'Esquadra, van sortir de la Basílica a mitja actuació.
0: Però escolta, no, tio, no, no, no. 600, no. 600, 600 eren els 600. Cors.
2: No, no, 600.
1: Que els van 600, fer fora.
2: 600. 600. Perdona, la cosa van així.
1: Sí.
2: Estaven cantant dalt.
0: Sí, a dintre.
2: Cada vegada hi havia més policies encerclant-los perquè hi havia molta seguretat de policia, de Mossos, de Policia Nacional, de policia secreta, de seguretat privada.
0: Sí.
2: La història és que
0: les
2: 600 veus el que havien de fer era que i volta els acompanyaven, baixaven a l'exterior i es posaven al fons per cantar.
0: Havien de sortir fora, sí.
2: Clar.
3: Deixeu-nos explicar per què els van apartar.
2: Doncs en comptes de sortir fora, el que van fer és, ara expliques per què, no els van deixar anar al lloc central, sinó que els hi van dir... cap a aquí casa. I els van encapsular.
0: Vale, i ara expliquem
4: el per
0: què.
4: I el motiu és perquè entre les partitures del cor la Policia Nacional va trobar estelades i un manual independentista per intervenir a l'acte fora del protocol.
0: M'encanta aquest trigger independentista.
2: Per favor.
1: No sé, jo crec que hem de, per fer aquestes seccions en futur hem de fer conxorxa també amb la seguretat.
0: Sí,
1: està
0: però...
1: clar que la conxorxa d'incloure la seguretat, perquè clarament aquest tipus... A mi m'agraden molt els actes disruptius de la normalitat en general, i si és per reivindicacions polítiques, doncs encara més, jo sóc molt fan d'aquestes coses. Però les accions s'han de preparar bé, llavors has de tenir alguna conxorxa a dintre de la seguretat per poder arribar una mica més lluny, perquè si no, queda com... Els han expulsat, sí, però no hem acabat de veure cap estelada. Vull dir que
2: no,
1: en algun moment l'hauríem d'haver vist, perquè si no hem fet tot això per no res.
0: Perquè jo em temo, per això deia jo el dels 600 eren les persones que estaven al cor, que cantaven. Però, clar, els inductors d'aquesta història de les estelades a les partitures és que igual eren quatre, de tal manera que igual aquí tots aquests cantaires van pagar justos per pagar

0: És perquè igual n'hi havia algun que els van expulsar i encara no saben per què.
1: A més,
0: perquè no estaven al cas.
2: No, però van expulsar 600 cantaires.
0: Sí.
2: Els van expulsar a 600.
0: És que eren els 600.
3: Però tothom tenia
2: l'estelada de la partitura. El que diu és que la Sagrada Família va expulsar 600 cantaires del coro.
0: Samantha, perquè el coro, els cantaires eren 600.
4: Sí.
1: De diferents corals,
0: de diferents
1: Sant Jordi,
0: corals i tal. Quan van detectar que hi havia aquest problema de seguretat, el que van fer
1: van ser... Però què seguretat?
0: Bueno, clar, escolta,
4: aquí està la cosa.
0: Que quan el que vull dir és que quan van detectar això, el que van fer va ser expulsar-los a tots.
4: Però jo no
0: crec... el que estic dient és que, amb això que diu la baixa, que de tota aquesta munió de 600 persones, igual només 4 estaven al cas.
4: Això
0: i els altres...
4: Però tothom tenia l'estelada. Jo el que he vist és que tothom tenia l'estelada, la partitura i les instruccions de si ho vols fer servir, fer-ho servir en aquest moment, si no vols fer-ho servir, cap problema, però no facis res, perquè no és tal. Vull dir que, però
0: que
4: tothom va obrir la partitura i va veure l'estelada,
0: però que més d'un s'hi duria dir que és això, saps què vull dir?
4: Sí,
0: això és el que intento explicar.
4: Que van pagar justos per pecadors.
0: Perquè no ho sabien, ja està.
4: Sí, no ho sabien d'abans.
1: Però en tot cas, de veritat,
0: per tant, es va fer malament.
1: Quin terror que tenen... a la força d'un símbol com pot ser l'estelada.
0: De tota manera, jo amb això del tenen terror al símbol, però jo, mira, jo justament una de les coses que d'aquestes autocrítiques que jo vull fer o que m'agradaria parlar d'aquesta visita papal, és una mica també la falta de respecte a la simbologia. I jo dic, els Segadors és l'himne nacional de Catalunya, i jo, què vols que et digui, jo els Segadors amb una missa no el veig, però bueno, independentment d'això, jo estic absolutament en contra de que la gent la segresti, per dir-ho d'alguna manera, però és que aquesta falta de respecte a la simbologia, que jo considero per un cantó, jo també l'estic veient per la part institucional. Què és això de posar la bandera vaticana a la seu del Palau de la Generalitat?
4: Dilo.
0: Què és això de que anar a un Parlament sobirà escollit democràticament pel poble espanyol i donar-li veu al líder espiritual de l'Església Catòlica, cap d'estat del Vaticà, que ja sé que és una persona important i no li trec importància.
1: Però com a catòlic i papa, què és el que farà? Defensar el no a l'avortament i el no a l'eutanàsia.
0: Però exactament.
1: Clar.
0: Però jo, és que el Pedro Sánchez o qualsevol cap d'estat no es posa al baldaquí de la Basílica de Sant Pere a fer política a favor de l'avortament?
1: No.
0: Aleshores, escolti, és que això és un Parlament sobirà i vostè, ja sabem que el papa de Roma està en contra de l'avortament i en contra de l'eutanàsia, però és que no li han preguntat, sap? I per tant no ha de venir aquí a la seu de la sobirania espanyola.
1: Vale, doncs jo explicar. Ara doblo una aposta, Gemma.
0: Un insult a la simbologia i a la institució tremendo.
1: Molt bé, doncs un cop l'has convidat, que jo també crec que no calia, però un cop l'has convidat, que havia d'anar al Senat i va acabar anant al Congrés, un cop l'has convidat i ell diu el que evidentment no va ser per sorpresa a ningú.
0: No, vaig
1: bé. El que jo vaig trobar absolutament...
0: 7 minuts d'aplaudiments.
1: Sí, sí. Primer, el que vaig trobar absolutament innecessari, a més que vaig dir, però on són els polítics d'esquerra? Veure polítics d'esquerra com el senyor Rufián i d'altres dient quin discurs, quina emoció.
0: Perquè havia parlat a favor dels pobres. Home, faltaria més, i en favor de la pau.
1: T'acaba de dir a la teva cara, t'acaba d'explotar la teva cara, el que evidentment per sorpresa de ningú, evidentment un senyor que representa l'Església Catòlica, el màxim representant, evidentment va dir que és... No s'ha d'acabar amb la vida humana, és a dir, els drets de les dones a prendre pel sac sobre el seu propi cos, i a més, mort digna a la porra, fins que Déu no d'allò, tu patiràs dolor.
0: Clar,
1: és que és el dir no a una mort digna.
4: I amb altres representants religiosos ho han fet, això?
0: No, no. Però si
4: vull dir, amb els càrrecs d'altres institucions religioses.
1: Però el problema no és el papa. El problema és...
0: Qui l'ha convidat? Qui l'ha convidat a parlar?
1: Per què dius que et va agradar? Per què et vas aplaudir 7 minuts? 7 un discurs
0: minuts
1: totalment reaccionari, és a dir, perquè pot estar molt a favor de que els migrants no se'ls faci fora, no, etcètera, però té altres coses que...
4: Que no et permetrien aplaudir, diguem.
1: Home, exacte.
0: No, clar que no.
4: Bueno, però aquí es veuen les caretes.
1: Es veuen les caretes.
4: Home, doncs les caretes que porten els parlamentaris i els polítics que fan aquest tipus de joc.
0: Jo estic molt emprenyada amb la...
1: Jo estic molt decebuda.
0: No tant amb el papa de Roma. sinó estic emprenyada amb com ens convertim moltes vegades a aquest estat o aquest país i la ciutadania i els mitjans de comunicació amb més papistes que el papa. Molt. Ah,
2: però és que això passa constantment. O sigui, la vida política a la interna, fora de les càmeres, això és així tot el rato. Ja. O sigui, jo estava cansada, i quan estàvem al Parlament, cansada de veure a gent de partits d'esquerres parlant amb els de Vox, prenent-se el cafè, com si tal cosa, parlant del futbol. Claro, i llavors és com, no els pots normalitzar perquè no són persones. Llavors tu no pots tenir...
3: Home, baixa.
2: Els fatxes no són persones.
3: Són persones.
2: Aquest nivell no.
1: Aquest és el problema.
2: No. Els fatxes políticament no són persones. Tu no pots dialogar en igualtat de condicions amb un altre, etc. No, per mi els fatxes no són persones. I moriré de peu amb aquesta...
3: Per les ratllats, que quedi clar que per les ratllats.
1: Insolidàries, que són persones.
3: Bé. Més coses. Parlem de rutes migratòries, justament ara que estem parlant de l'extrema dreta. Més de 1.300...
1: Perdona, el papa ha anat allà, al rovell de l'ou de la ruta migratòria.
5: Sí, efectivament. Mira, de fet, fa una estona ha dit que la dignitat humana no té passaport, ho ha dit a Canàries.
3: I en un dia com avui s'ha fet públic l'últim informe de l'ONG Caminando Fronteras, que assegura que més de 1.300 persones han mort entre el gener i el maig d'aquest any intentant arribar a Espanya per via marítima o terrestre.
5: I és que tot i que el nombre de persones que arriben de manera irregular ha disminuït, les travesses són cada vegada més perilloses. Enguany, la proporció de víctimes mortals és especialment elevada, aproximadament una persona perd la vida per cada 6 que arriben a destí. El corredor marítim cap a les Canàries continua concentrant el major nombre de defuncions, amb 635 persones que han mort, i la segona ruta més mortal és entre Algèria i les Balears, amb 507 víctimes registrades, una xifra molt superior a la dels darrers anys.
3: Què en penseu, Gemma?
0: Tremendo, tremendo. És que costa fer-se la idea de la dimensió del problema. La ruta canària, que és la més perillosa, és perillosíssima. És a l'Atlàntic, a mar obert...
1: Si et passes de llarg Canàries, els alicis sí, ja et porten
0: clar,
1: a la mort.
0: És exactament, és perquè així, Es trobaven... fa poc es deia com és que hi ha tantes pasteres que estaven arribant a la illa del Hierro, que és ja la més occidental de totes. I tu deies, bueno, doncs perquè les corrents els portaven allà. És que si et passes del Hierro...
1: No, ja, està.
0: Ja estàs.
1: Ja,
0: però
1: segura.
0: És que molts és que ni arriben a lo que és a les aigües territorials espanyoles, perquè no és gaire la distància, però la ruta entre Senegal o Mauritània i les Canàries, que amb avió res, és mitja hora, és tremendo, són corrents atlàntiques. La ruta d'Algèria-Balears és que és bastant llarga. Jo he estat en un poble que està a Intemouchen, em sembla que es deia, a la costa algeriana, i vaig veure, és a dir, jo pensava que eren barques de pescadors i un em va dir, són pasteres.
1: Després s'hauria de perdonar,
0: Gemma. Com que
1: hi
0: ha tants diners, a més, que estan treballant les màfies i saben que treuen transrèdit, no només és la perillositat del mar, és que aquelles embarcacions estan plenes de gent i, a més, és que no arribarien ni a la cantonada, perquè és que estan rovellades, podrides. Per tant, és molt horrible. És a dir, la quantitat de persones que tenim alimentant peixos tremendos.
1: S'hauria realment d'aturar aquest tràfic de persones, perquè és un tràfic de persones que els hi donen diners tots els que tenen. Sí. I pensa que...
0: I deutes amb les famílies.
1: No, i deutes amb les famílies que deixen allà. Però s'hauria d'acabar. Això és tràfic de persones, a més a més. Juguen amb la seva esperança, juguen amb tot.
2: Però és que l'única forma d'acabar amb això és que es plantegin formes de vida autosuficients. Europa ha de deixar de viure a costa dels recursos dels altres. O sigui, la gent ve aquí perquè ve darrere els seus recursos. Si tu t'emportes els recursos d'un país, doncs, evidentment, la seva gent ve al darrere. O sigui, la gent... Les pasteres no són barcos de vaixells de pescadors, perquè sí, és perquè ja no tenen res a pescar.
0: Clar, sí, evidentment.
2: Llavors, bueno, però és que aquí està la cosa. Clar. Què estem fent nosaltres aquí per evitar que la nostra vida s'hagi de sostenir amb les vides d'aquestes persones? Clar. Quin és el plan?
0: Clar.
2: Perquè és molt fàcil dir, sí, el Mediterrani és una tomba, estan alimentant peixos, les màfies, no sé què. Tot això són estratègies de supervivència d'un problema que s'ha creat aquí.
0: Que sí,
2: llavors, sí, però què estem fent nosaltres?
0: No, el que estem fent, però també el que volia afegir, és que el que estem fent és que les polítiques que tenim de cooperació amb els països d'origen d'aquestes persones no funcionen, i no funcionen en part perquè possiblement siguin polítiques de cooperació amb cert tufo encara colonialista.
2: Totalment.
0: I després, perquè en aquells països hi ha molta corrupció institucional en els seus governs.
4: Evidentment, però això també és culpa d'aquí.
0: Sí, evidentment, perquè clar, tu t'interessa igual tenir un president titella per poder explotar aquella mina o aquella cosa que, de la qual treus recursos. El que sigui. Aleshores, clar, és que la manera d'acabar seria en que no vinguessin, i no vinguessin no vol dir un discurs d'ultradreta de no vengan, no vengan, no vengan, prioritat nacional. No, no, és que aquesta
3: no necessitin
0: gent
3: venir.
0: Cap, és a dir, ningú té interès en fugir del seu país, llevat de que es moren de gana.
4: Sí,
0: per
4: aquí...
0: què? Perquè els hem esquilmat. I realment, jo estic d'acord, jo he fet moltes coses amb coses de cooperació i sóc molt crítica, perquè tenen totes una certa mirada colonialista.
4: Sempre, però és que la cooperació ja és això. O sigui, la cooperació serveix per rentar-te la consciència de la indústria de les armes. Vull dir, són les dues cares de la mateixa manera.
3: En què notes la mirada colonialista, Gemma?
0: Home, moltes de les... És a dir, i jo no parlo perquè conec a molts cooperants, hi ha molta gent que ha treballat a països. Ara fa molts anys que no hi ha anat a fer coses de cooperació internacional. Havia fet molta cosa tot el que són els països de la conca mediterrània de doncs tot el Magreb i fins a Tunísia i d'això. Hi ha molta gent que realment fa les coses i creu, i ho fa amb bona voluntat, i però és molt difícil, perquè al final, saps una cosa que es deia, no? No, o sigui, no li donguis peix, ensenya-la a pescar, que és una cosa molt de molt cristiana, molt de l'Església Catòlica i tal.
1: Absolutament.
0: Però també al final, aquest colonialisme el veus quan tu dius, "Bueno, jo et vinc a ajudar", i l'altre dius, "Bueno, pues si em vens a ajudar, pues jo paro la mà", no? Perquè també els altres s'acomoden, com sempre. Home, ve el blanquet, que és més llest i que no sé què i que t'ensenya.
4: Bueno,
0: llavors es creen unes dinàmiques una mica perverses. I després, evidentment, hi ha països on la corrupció ja no només està als alts nivells dels estats, sinó és que la corrupció és a tot arreu. Jo me'n recordo, això hauria de ser cap a l'any 2004-2005, jo vaig fer una cosa, vaig fer un reportatge de cooperació internacional a Tunísia, i Tunísia, aquello era corrupte, o sigui, fins i tot teníem una comissària política que ens va posar al govern de Tunísia i nosaltres la corrompíem enviant-la a comprar dolços perquè ens deixés fer les entrevistes, i ja que tot era corrupte, dic, pues, mira, li donàvem diners, vés a comprar, que després ens entrarà la gana, i així nosaltres fèiem les entrevistes que ens donava la gana. És a dir, ja hi entres al joc. Aleshores, clar,
4: qualsevol intervenció...
0: Tot són prebendes i dius, és que això no anirà bé, malgrat que hi havia gent que realment hi apostava i s'ho creia, però és molt difícil.
4: Qualsevol intervenció nord-sud és colonial per definició. Per definició, perquè tu estàs allà, vaig a ajudar, tu qui ets? Per venir a ajudar aquí, perquè tu estàs en una posició per sobre de ningú altre. O sigui, jo quan faig assessorament, consultories, etcètera, acompanyament a organitzacions de cooperació, etcètera, sempre els dic el mateix. La gent el que necessita és els recursos, les idees ja les té, dóna-li els diners i corre. Si tu tens diners per tenir una persona assalariada fent un voluntariat a no sé on durant un any o dos anys, assalaria una persona del territori.
0: Clar.
4: O sigui, què has d'anar tu? O sigui, jo m'ho vaig trobar quan vam fer la delegació parlamentària a Colòmbia pel paro nacional, vam anar tot una delegació des del Parlament, i llavors algunes entitats de la taula per Colòmbia ens acompanyaven, etc. Arribem a Cali i trobo dos noies de Manresa amb un xaleco taronja que ens havien de fer l'acompanyament per arribar fins als territoris del Cauca on estava el Consell Indígena. I jo pensava, tu per què estàs aquí? Què pintes tu aquí? O sigui, si aquesta empresa, organització, associació, el que sigui, té diners per pagar-te tu el sou perquè estigues aquí durant dos anys, per què no està alliberant a una persona del territori que és del territori i que, per tant, amb el mateix 24.000 euros a l'any que tu estàs cobrant per fer aquest voluntariat, imagina't què pot fer una persona del territori que té molt més sentit i molt més coneixement que tu,
3: no? Perquè dius 24.000 euros si és voluntari?
4: Perquè és un voluntariat de manteniment.
0: I saps per què?
3: Ah, saps no
0: per què
3: està doncs
0: aquesta persona
3: de Manresa? Cobres, ets un assalariat.
1: Ah, efectivament.
4: Sí. Ah.
0: Saps per què està aquesta persona de Manresa? Perquè l'administració espanyola, en aquest cas, que és la que posa els diners, perquè aprovi aquell projecte de cooperació X, el que sigui, és obligatori que sigui un projecte de cooperació bilateral, que se'n diu. De tal manera que ha d'haver una entitat, una part espanyola o catalana, i una part local del país.
4: I això ho vam resoldre, amb l'Agència Catalana de Cooperació, fent que l'entitat d'aquí del territori sigui una entitat de la diàspora d'aquell país.
0: Ja.
4: Llavors, les persones que estan desplaçades a fora, que són del propi país però que estan a fora per qüestions X, vàries, són les mateixes que són del territori però viuen aquí, uh-huh, perquè l'entitat és una entitat de la diàspora. Quan tu fas això, llavors tens les dues potes ben lligades, però és una qüestió de posar-se a mirar les bases, perquè el negoci de la cooperació és una indústria multimilionària.
1: Sí, tant. Llavors, estem oberim un altre meló, estimades?
4: Sí, sí. Llavors, tot això... Tot això,
1: jo només adverteixo,
4: tot això és important, però hem de veure quina és la mirada efectivament colonial que es té quan es van a fer aquest tipus de coses, perquè tot això genera un efecte rebote important, no? Com les polítiques exteriors feministes, que aquests dies hem tingut aquesta cumbre aquí amb el Ministeri d'Assumptes Exteriors, que té aquesta cosa de les polítiques exteriors feministes, que fan coses com, bueno, jo li dic les guerres feministes, no? Que és, bueno, programes com el Massar Género, que són un programa d'igualtat de gènere, tota la zona del Sahel, no sé què, casualment estratègica aquella zona, casualment, i aquí hem d'anar a veure si les dones de Mali tenen igualtat de gènere, mm-hmm, si les dones de Níger tenen igualtat de gènere, si les dones de Burkina tenen igualtat de gènere. Però després, les dones de Burkina que estan autoorganitzades en una cooperativa perquè cultiven xufa, tenen problemes amb un empresari valencià que les estafa, i aquí ja el programa no protegeix, vull dir, perquè elles ja tenen la seva cooperativa. Vull dir que... sempre hi ha aquests interessos, i amb la cooperació internacional, la indústria armamentística, el món colonial, està molt entrelligat, perquè són les dues pates del mateix cos. Intervencions nord-sud per tenir territoris controlats i que continuïn servint al nord.
3: Bé, després d'aquesta anàlisi canviem de tema. Assetjament laboral volem tractar ara, sobretot arran de la crisi interna de Sumar, que ha fet obrir també aquest meló.
5: L'exdirigent Elisabet Duval va avalat les denúncies amb el tractament laboral contra la coordinadora del partit, Lara Hernández. Duval assegura que va abandonar la direcció de la formació per una situació insostenible marcada per tensions personals, crits i un deteriorament de les relacions internes que, segons relata, també va afectar treballadors del seu equip.
3: Heu patit alguna vegada assetjament laboral?
4: No? Vosaltres qui pot dir-ho?
3: Jo. Jo sí.
4: Mai?
0: Ah, sí?
4: De
0: sí
4: cap manera?
3: Sí.
4: Ah, pensava que deies que no. Qui pot dir que no?
3: Ah, no.
4: Jo no conec a ningú que pugui dir...
3: Tu has patit assetjament laboral?
4: Sí, jo crec que tothom. Sí, suposo en una major
3: tu, Elisenda, no.
4: No? Mai o no l'has identificat?
0: No. No.
3: Si costa d'identificar, és que no l'has patit.
0: Em costa d'identificar... És a dir, podria parlar-te d'algunes... No, d'assetjament no.
1: He viscut situacions d'abús, no sexual, sinó d'abús de poder.
0: Sí.
1: Però sexual no.
3: A veure si estem parlant del... No, sexual no.
0: Laboral.
1: Ah, laboral.
3: Assetjament laboral.
1: Clar. Sí, abús.
4: Clar, amb això dic que...
1: Pensava que deies sexual.
0: No, jo tampoc sexual.
3: Laboral, primer
0: perquè som d'una generació, l'Elisenda i jo, que aquestes coses estaven absolutament normalitzades.
1: Bueno, i tant.
0: I després, home, no un assetjament igual tan tòxic com el que s'explica en aquest cas, però...
1: Tu eres jove i eres la nena. Sí. Eres nena. Ja començant per aquí, ja dius
0: jo recordo malament. Jo recordo un director de Sant Cugat que vaig entrar en un despatx, que sabia que m'havia de pagar la bronca per una cosa, i em va dir, seu, nena, seu.
1: Wow. Vale, diu nena i ja dius malament.
0: I li vaig dir, no, tinc pressa, em quedo de peus.
4: Quedo dreta.
0: Però, sí, tremendo.
1: Seu, nena, seu.
0: Seu,
1: ja
0: nena,
1: ràbia,
0: seu. Aquella frase la recordo.
1: Jo sempre dic, quan algú dubti una mica de per què fa tanta... Trasllada-ho al masculí. Mm. Tu creus que entra allà un senyor amb barba i li diu siéntate, nene, siéntate? Yeah. No, no, ho diran.
4: Això no passa.
1: Això només passa en el món de la dona. És així.
0: Exacte. Però el curiós d'aquest cas és que moltes vegades hi ha persones tòxiques en el món laboral i independentment del gènere. I en aquest cas, doncs mira... Pues, són dues dones i sí, crec que suposo que una duria sentir que l'altra podia ser allò, una enemiga que li podia trepitjar el terreny i així
1: és quan comença. Perdona, Elisabet Duval és una dona trans? És?
3: Sí.
1: Vale, ja està, que bueno, no, que volia imaginar-me la cara. Ja sé qui és.
0: No sé.
3: Sí.
1: És molt jove.
3: Ja sé qui és. Molta presència mediàtica.
0: I l'altra es diu Lara, no me'n recordo.
3: Lara Hernández.
0: Vale, i li faig la cara,
3: Lara,
0: però
3: Hernández
0: no sé.
3: És la denunciada, eh?
0: És la denunciada.
3: La coordinadora de...
0: És la rossa, no?, de Malena. És que no la confongo una mica, eh?
3: Sí.
0: Sí, sí la Duval sí que la tinc al cap. Però sí, suposo que és una toxicitat, sí.
3: Què penseu d'aquest cas, Baixa?
4: Ego, ego, ego, ego, ego, ego, ego. Això jo vull més, jo vull anar més la llista, jo vull anar més a dalt, i ara tu m'has cridat perquè tinc més poder... aquí s'estan prenent decisions on no en toca, perquè tu ets més amiga de l'altra. Sí, estic molt cansada de l'esquerra, gent. Estic molt cansada, sí. Cal, o sigui, estem una... Jo estic d'acord amb...
2: Creus que a la dreta no passa, això?
4: Sí, però ho fan més internament. O sigui, tenen una concepció, i aquí estic d'acord, i ho diré, valga l'excepció, però aquí estic d'acord amb l'anàlisi que fa Rufián. Penya, o sigui, poseu-vos les piles, perquè és que el que ve és tan xungo, sí, que les vostres picabaralles d'egos, és que no ho esteu pillant, no ho esteu pillant. I llavors, sumar ja és això, ja és una picabaralla que va sortir de Podem, vull dir que ja tenia agafat, diguem-ne, de sortida, perquè les decisions...
1: És
4: les decisions,
1: un bon anàlisi, aquest, amiga.
4: O sigui, para, ja, prou, o sigui, no us estan costant les coses prou vides com perquè us prengueu això de la forma seriosa en
1: la
4: que us haureu de prendre.
1: La dreta es poden odiar entre ells qualsevol.
0: Però tenen l'objectiu claríssim.
4: Claro, estem a lo que estem. Claro.
0: Després ja es mataran, però tenen l'objectiu claríssim.
1: Però històricament,
0: Però és que aquí el 15M, el fenomen social del 15M, ens el vam carregar...
4: No, se'l va carregar Podemos.
0: Se'l va carregar un senyor que era un estalinista.
1: Ego, ego, ego, també.
0: És que és així, i ja està. I ja està, i entre ells es van anar fagocitant. I així ens està, és una molt bona anàlisi, perquè ja sumar és una degeneració de l'altre i de l'altre i de l'altre, i així ens acabarem l'esquerra exquisita.
2: Més enllà de la qüestió del partit o del moviment sumar, sí que volia parlar de la qüestió de l'assetjament laboral.
4: Sí.
2: Tinc la sensació que el dia que es comenci a tractar aquest tema es convertiria en un nou Me Too. Quan comencem a compartir les experiències dels caps que hem aguantat a crits... amb tractaments vexatoris.
1: Sí. Sens dubte.
2: Més enllà de que no hi ha hagut un component sexual, però ja, sí un maltractament dins del lloc laboral.
1: No, estic parlant
2: de... No teniu
1: la
2: sensació que és un meló que s'ha d'obrir?
0: No, i tant, tira. I tant. I perquè hem normalitzat moltes coses, que és que no les hauríem...
4: I perquè estem... mirant-les en un cas, a tu també ha passat, també ha passat. Sí, l'estructuralitat de la qüestió ningú no estem analitzant, que és el que permet que aquests senyors, nois o el que sigui,
2: o
4: usos
2: senyores,
4: i costums, es continuïn perpetuant aquestes dinàmiques a l'entorn laboral. No estem parlant de quina cultura laboral es té que es permet en aquest tipus de situació. Tots són casos. Llavors, com
1: aquest
4: tractem
1: és el
4: tots,
1: tema.
4: Com
1: permeten tot, aquest tipus de... permetre
4: la situació,
1: aquest tipus de situació,
4: clar, el context ho permet, és idoni. Però si tu no analitzes quina ha sigut la situació que t'ha portat aquest context perquè això es pugui donar, estaràs tota l'estona buscant el Joan de Torn o el Pepe de Torn. És a dir, i no és una qüestió individual. No és que aquest senyor ara se li hagi anat l'olla o que l'altre et tracti malament perquè té una cultura masculina de la feina i llavors les dones també tenim aquesta cosa de fer-nos patir per pertànyer. És a dir, si jo he passat per tot això per poder arribar on jo estic, jo ara, les que pugen, t'haig de fer passar per això perquè jo et considero digna d'aquest puesto, perquè jo també vull dir que ens fem patir professionalment les unes a les altres per donar-nos aquesta de tu has currat, has sofert, i si no és massa fàcil, vull dir que les dones també tenim aquesta cosa.
2: Si jo m'he sacrificat i jo he patit, tu també.
4: Tu també, i t'ho faré jo. Ja no és que el senyor de torn t'ho faci, sinó que jo com a companya t'ho faré passar així.
1: I després hi ha una masculinitat tòxica directiva molt equivocada, que és tota aquella gent, que n'hi ha molta, que pensen que per decidir alguna cosa o per fer-te valdre o per manar o per imposar-te, que ja és un problema imposar-te, però ja és un error, diguem, no? S'ha de cridar, s'ha de humiliar, s'ha de...
4: Vexar.
1: Atenció, perquè si caiguessin totes les caretes o moltes caretes...
4: Ui.
1: Jo crec que les oients i els oients no badarien boca en un mes.
0: I no us heu trobat mai, i no us heu trobat mai amb la feminitat tòxica?
1: També,
0: perquè
1: també.
0: Jo això m'ho he trobat. És a dir, senyores que tenen possiblement una edat semblant a la meva, que estan igual amb una escala superior...
4: De
0: feina, és a dir, que igual tenen
1: càrrec.
0: Allò un càrrec
1: sí,
0: més.
1: Sí, jo és que n'he conegut molt poc, Gemma.
0: I aleshores que, et dones compte que no volen parlar amb tu amb arguments o no volen entrar en un argument de feina, prefereixen fer-ho amb els... Perquè jo crec que se senten poderoses i crec que aleshores els saben collar més els tios, en els homes. I aleshores dius, bueno... com que sí? Aquesta persona t'ignora, perquè realment ella no vol tenir un tet a tet amb tu. Clar. Dues dones,
4: teta,
0: una mica
4: teta,
0: de la...
4: Sí?
0: Tet a tet, cap a cap, això en francès. És a dir, no vol entrar en una confrontació, perquè sap que... És a dir, si la Elisenda i jo ara ens haguéssim de discutir d'alguna cosa, doncs estaríem...
1: Jo no discutiria mai.
0: No,
1: estaríeu
0: amb arguments professionals.
4: Sí, podríem fer-ho.
0: Podríem fer-ho, sí. I arribaríem a un punt d'això. Però clar, si tu
1: I
0: no vols...
1: I mai et cridaria.
0: Exacte. Doncs pues, aleshores, jo això m'hi he trobat. I em fa molt... Perquè m'hi he vist alguna vegada.
4: Però jo
0: aprendre.
4: Crec que això és misogínia interioritzada, mira què et dic.
0: Sí?
4: Jo crec que
0: igual,
4: això sí.
0: No sé.
4: Perquè aquestes senyores, el perfil que tu estàs escrivint, sí.
0: És que n'he vist dos o tres.
4: D'una certa edat, amb uns puestos, no?, que què hauran passat per arribar fins
0: sí,
4: allà.
0: Sí, segurament.
4: Llavors hauran d'haver adoptat, han hagut d'haver d'adoptar dinàmiques masculines, tòxiques, etc, per fer-se un lloc
0: I
4: en aquelles taules.
0: No I aleshores no volen entrar amb les dones.
4: No volen entrar amb les dones perquè hi ha el joc de l'unicorn. És a dir, jo sóc l'única dona d'aquest espai, per tant m'he construït com l'única dona d'aquest espai. No estic preparada per tenir una altra companya i aplicar aquesta mirada. Perquè
0: que
4: jo em sé defensar amb els altres tios, sí. Perquè ja ja la batalla sí. Ja m'ha
0: pues
4: fet arribar fins aquí,
0: d'acord.
4: Però amb una altra noia no, perquè ja no existeix
0: I
4: aquella...
0: I
4: ja no
0: has
4: de disputar-te
0: res. I ho he parlat amb diverses companyes de la meva generació,
4: sí.
0: Que dic, tu t'hi has trobat amb XXX? I em diu, sí.
4: Pues imagina't quan aquesta
0: canvi,
4: dona és negra.
0: I en canvi, quan parlen pam, ja... És curiós.
1: Una amiga sí. Meva, molt sàvia, que ja no hi és, que treballava al món de la sanitat, ella era metge, deia sempre, jo prefereixo tenir un directoret o directoret home que directoreta, perquè si em trobo algú que amb qui he de parlar i que és dona, ha renunciat a tant
0: això
1: que si jo li vinc a demanar que he de marxar abans perquè el meu nano té un festival i no i l'he d'acompanyar i no me'l puc perdre, un home sempre em dirà sí, perquè veurà la seva dona demanant-li, o sigui, veient el que ell no fa. Una dona veurà el que ha renunciat, dirà, no, tu acabes la teva jornada laboral.
0: Clar, perquè ella va renunciar abans i no vol, és a dir, si ella va pagar una penitència, vol que tu la paguis. Sí.
4: Però i si agafem l'oportunitat per parlar entre dones i que això signifiqui que la propera no hagi d'estar amb aquestes engrunes?
0: Ja.
4: Vull dir, és que clar, això nosaltres ens va passar al grup parlamentari, que érem el grup parlamentari amb més dones mares, i llavors vam haver de pensar de quina forma, la fórmula havia de ser una altra, perquè havia de poder respondre a la realitat. Llavors, clar, quan et trobes que no només has de demanar una excepció per tu, no? Com això que dius, doncs demano sortir abans perquè el meu nano no sé què, no... Pues si tu m'ho demanes i jo ja m'hi he trobat i també he hagut de renunciar, no vull que tu també hi renuncis. És que per mi la mirada és una altra. No vull que tu també
0: però
4: hi renuncis.
0: Però perquè tu no ets
4: treballem
0: tòxica.
4: Perquè feminisme...
0: Ja, clar, no, però hi ha persones tòxiques.
3: No, i prendre consciència també d'aquest automatisme per què t'està naixent com a
4: clar.
3: Dona. No? I per tant, després d'aquesta conscienciació, modifica els
4: total,
3: comportaments.
4: Total.
3: No? Veure les estructures
0: bueno,
3: que hi ha al darrere.
0: Clar. Ja hem acabat?
1: És així. Però si hi ha 300 temes més...
4: No, exacte. Sí. Pues necessitem programes dia. De dues hores.
3: No és veritat, només n'han quedat dos. Tres.
0: Necessitem un programa fins a mitjanit.
3: Exacte. Noies, m'encantaria continuar parlant amb vosaltres, dues hores més, però ara ens tocarà ciència quan tornem de les notícies.
1: Ai, que bé, ho escoltarem.
3: Elisenda Roca Baixa, Xangues, Gemma Seriano.
0: Gràcies a
3: vosaltres. Bona tarda. Fins dijous que ve. El que dèiem, ara notícies i quan tornem amb Lluís Quevedo. Ciència, fins ara.
0: Que bé.
6: Són les 5.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona tarda. El Banc Mundial ha rebaixat fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia mundial per aquest any. L'organisme atribueix aquesta frenada a l'impacte de la guerra contra l'Iran i a les tensions comercials derivades al conflicte. Les alteracions a l'estret d'Hormuz han encarit el petroli, el gas i el transport marítim, fet que augmenta la inflació i dificulta l'activitat econòmica arreu del món. En aquest context, el Banc Central Europeu, després de gairebé 3 anys, ha pujat avui un quart de punt als tipus d'interès, que ara queden al 2,25%. Per evitar que la inflació es dispari per l'impacte precisament d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà, segons ha explicat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
9: La guerra a l'Orient Mitjà està generant pressions inflacionistes i la decisió de pujar els tipus d'interès és adequada en els diferents escenaris que analitzen la possible evolució d'aquesta pertorbació i les perspectives a mig termini a la zona euro.
8: Des de l'inici del conflicte a l'Iran, la inflació s'ha duplicat i s'ha enfilat al 3,2% a la zona euro, i és aquesta escalada la que el Banc Central Europeu vol aturar. Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, continua amenaçant l'Iran.
6: We can walk in there tomorrow.
8: Ha anunciat que tornaran a atacar Iran aquesta mateixa nit i ha afirmat que els Estats Units volen prendre el control de punts clau de la indústria petroliera iraniana, seguint una estratègia similar a la que, segons ell, han aplicat a Venezuela. Aquestes han estat les paraules de Trump entrevistat a la cadena Fox, que ha assegurat que les forces iranianes han quedat molt febles i adverteix que Washington actuarà amb contundència. Un anunci que arriba després de dos dies consecutius d'atacs nord-americans i de la resposta iraniana contra bases dels Estats Units a la regió. Teheran considera que aquestes accions han deixat sense efecte l'alto el foc vigent des de l'abril i responsabilitza Washington de l'escalada del conflicte. El Congrés dels Diputats ha aprovat una reforma del seu reglament per reforçar les sancions contra el mal comportament dels diputats, una mesura que pren la cambra baixa després que un diputat de Vox intimidés a una lletrada i s'encarés amb el vicepresident de la mesa. Ferran Cuixart, bona tarda.
10: Bona tarda. Sí, la reforma proposa la suspensió temporal dels diputats que exerceixin violència o intimidació contra els òrgans de govern de la cambra o els seus treballadors i eleva fins als 2.000 euros les multes. La diputada socialista Rafaela Romero defensa que aquesta mesura corregeix, diu, les llacunes que hi ha dins del reglament.
11: No sanciona idees, no sanciona posiciones políticas, no sanciona discrepancias, sanciona conductas incompatibles con la dignidad de esta cámara.
10: José María Sánchez García, el diputat de Vox que va protagonitzar aquests incidents.
12: Ustedes lo utilizan, como siempre, con esa voluntad de avasallamiento propia del totalitarismo democrático.
10: El PSOE, per cert, que ha comptat amb el suport de tots els seus socis habituals, inclòs el de Junts per Catalunya.
8: Gràcies, Ferran. D'altra banda, en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 mesos i un dia de presó l'home que va publicar un tuit contra una família de Canet de Mar que havia demanat més ensenyament en castellà a l'escola de la seva filla. El tribunal considera que el missatge, on es demanava fer assetjament escolar a la menor perquè marxés al centre, va fomentar l'hostilitat, la humiliació i el menyspreu cap a la nena i la seva família. La sentència també imposa una indemnització de 7.000 euros per danys morals. Els magistrats rebutgen que els fets quedin emparats en la llibertat d'expressió, però sí que descarten que es tracti d'un delicte d'odi. I seguim pendents també dels darrers dos dies de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya. Ara es troba a les Palmes de Gran Canària, des d'on ha presidit un acte a la catedral de Santa Anna amb bisbes i sacerdots. Des d'allà ha aprofitat per fer referència a la migració. El pontífex ha assenyalat que l'Església ha d'acollir, cuidar i protegir els més vulnerables.
13: Sin límites ni fronteres. Y a un corazón sensible dispuesto a despedir con una lágrima a los que se van y a recibir con los brazos abiertos a los que llegan.
8: Lleó XIV tancarà la jornada d'avui amb un acte religiós a l'estadi de Gran Canària a 7:45 del vespre. De fet, en aquests moments l'estadi ja comença a omplir-se de fidels per gaudir de l'acte. En total seran uns 50.000. I moment ara per la previsió del temps. Emet, Noelia García, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 31 graus a Lleida, 28 a Girona i 26 graus a Barcelona i a Tarragona. Durant aquesta tarda predominarà el temps estable amb sol i cel poc ennuvolat. Alguns núvols alts més abundants a la meitat oriental. A l'Empordà destaquem tramuntana amb intensitat moderada i a Tarragona vent mestral. És una informació d'AEMET.
8: Això és tot de moment. Més informació a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4.
15: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
16: Amb Xavi Freixas.
15: Hola, Picó!
17: Estan caient ruixats molt forts.
15: Gonzalo Bernardo, és una vegada més, eh?
17: Sí, però estem a Catalunya i estem en la tardor.
15: Bon dia.
17: Bon dia per algú.
18: Si és que encara no el coneixes, has d'escoltar el Xavi Freixas. Aquest paio és el millor.
19: Puc dir una cosa?
15: Les que vulguis, alcalde. Aquí m'acompanyen els tertulians. Avui Josep Calló, el director del diari de Girona. Villanueva, tenim un gran titular. L'hauries de portar més sovint al Rocco.
20: Ara no hi ha ni RAC1 ni Catalunya Ràdio. Ara només hi ha Ràdio 4 a casa meva.
15: Doncs moltes gràcies.
16: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
15: Cada dia, de dilluns a divendres, de 10 a 1. Tasta'ns, t'enganxaràs.
5: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
21: Coneixeu el concepte d'evolució?
5: Sota sospita.
21: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
5: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
21: Podien parlar a través dels oceans.
5: Amb Laura González.
21: L'impossible.
22: Per què la volen capturar?
21: És més intel·ligent que la majoria.
23: A Ràdio 4.
5: La millor companyia.
24: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock,
25: l'Auditori.
24: I per anar de museu, concert i espectacle,
25: l'Auditori.
24: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Ràdio 4.

0: Continuem a l'entrellat, 7 minuts passen de les 5 de la tarda i saben vostès que els dijous, a aquestes hores, ens agrada dedicar temps a la ciència. I jo et vaig fer cas. Lluís Quevedo, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Samantha, com estàs?
0: Lluís, avui parlem de cúrcuma, superaliment o supermàrqueting?
1: Depèn. Què estàs, inflamada? Et falta salut? Protecció contra el càncer? L'Alzheimer?
0: Diuen que tot això ajuda a la cúrcuma. És cert o no?
1: Oi que sí, que ho diuen?
0: Sí.
1: Ho diuen. És cert que ho diuen. Que ho faci és una miqueta menys. Ens sembla que vinc aquí a igualir la festa.
0: Què diu la ciència?
1: Bé, doncs la ciència explica dues coses molt interessants. La part científica, diguem, de les dades mèdiques i bioquímiques, de com funciona, com no funciona tot això, i després la petita biografia d'on ha sortit aquesta idea. Per què la cúrcuma, no? A banda de que té un color supermaco i mola molt. Però per què, no? Compte que no dic que sigui dolenta, eh? En cap sentit. No, però hi ha una pregunta interessant de què passa aquí a darrere.
0: Ja, igual hauríem de començar per què és la cúrcuma, no?
1: Ah, guai. Mira, per exemple, els curris, habitualment, aquest color groguenc, saps? Tan intens, típic, això li deu a la cúrcuma, ¿vale? És una espècie que s'utilitza des de fa... es perd a la nit dels temps a Àsia, particularment típic, si has vist a l'Índia, has respirat cúrcuma a totes bandes, però evidentment tota la cuina asiàtica té aquest color groc intens, que de fet més que cúrcuma, de fet, parlem de la curcumina, que és la molècula que li dona aquest color i que li dona aquestes suposades propietats, no? I de fet, durant molts anys ha tingut molt d'interès científic perquè doncs, aquestes coses que es fan servir des de fa milers d'anys, moltes tenen una raó de ser important, no? I, de fet, ara que tenim aquesta conversa, el 2026, doncs portem, què? Jo et diria 3 bones dècades assumint que d'una o d'altra manera la curcumina té propietats antiinflamatòries, anticàncer, neuroprotectores, una d'aquestes coses meravelloses, no?
0: Que Déu-n'hi-do.
1: Engegues aquell interruptor i, escolta, t'arregla la casa sencera.
0: Però digue'm escèptica, perquè quan una cosa serveix per tot, jo ja sospito.
1: Ah, bé, ben fet, perquè en general, llevat del no sé, del... com es diu?
0: De l'aigua, de l'aire.
1: Sí. No, estava pensant amb el 3 en 1, saps? Aquests olis que pots fer servir per tot, la resta de coses normalment has d'anar amb cuidado. Mira, aquí començo per la part d'aquesta biografia científica que és tan estranya i que crec que pot il·luminar a molta gent que té el dubte, no? O que l'ha provat i li funciona. I mira, al voltant dels anys 2000 apareixen no dos, sinó centenars d'estudis científics que suggerien efectes, francament, intensos, espectaculars, d'aquesta molècula de la curcumina sobre cèl·lules de càncer, processos inflamatoris, totes coses fetes al laboratori, no? I això, evidentment, doncs no podria ser d'altra manera, això em dispara no només als blogs en aquell moment, que era l'època dels blogs, sinó també les vendes online i a tendes físiques.
0: Yeah.
1: De fet, i aquí arriba, jo no sé si tu ets molt de cafè d'especialitat, però hi ha cafès amb cúrcuma, hi ha el golden latte...
0: Clar.
1: En fi, suplements, no? Pastilles, complements, càpsules... I aquesta idea de que jo crec que ens passa una miqueta amb l'acupuntura, amb l'orenga, amb aquestes coses de... Hi ha un saber ancestral que no li fem cas i que ens pot curar de tot. Però
0: què? Què diu la literatura científica? Què diu?
1: Mira, la biologia és molt poc sexy, Samantha, molt poc sexy, realment. I quan fas aquest tipus d'assajos, normalment una de les coses que diem sempre en ciència, que segur que et sonen, és això què és, in vitro o in vivo, no? Que vol dir, això ho has fet al laboratori, tu, amb plaques i cel·luletes i tal, o ho has fet amb animalons, com a mínim, no? En aquest cas, la biologia és molt tossuda, és molt diferent quan fas una cosa al laboratori o la fas amb un animal. De fet, la curcumina, és cert que tots aquests estudis es van publicar perquè funciona molt, però que molt bé, a plaques de laboratori, al in vitro.
0: Yeah.
1: Però ni tu ni jo som plaques de laboratori i quan mengem curcumina, o cúrcuma, que és el que porta la curcumina, de fet, el primer problema que tenim és que tal qual entra, surt. Surt pel sistema digestiu, però bueno, s'elimina amb una eficiència absolutament tremenda. I això clarament és un problema enorme.
0: No l'absorbim, la cúrcuma, ens costa.
1: No l'absorbim. És com la gent que menja or, pols d'or, perquè li mola molt, està molt guai, però... Tampoc. Entra i surt. Sí, em temo que l'únic que té beneficis és el vàter. Però no, realment no arriba als teixits i no funciona. No?
0: Això s'ha comprovat científicament?
1: De fet, hi ha bastanta literatura que el que fa és provar, perquè clar, una cosa és que tu provis a la placa de laboratori i després li donis a la gent, però si tu proves què li dones a la gent i mires què elimina la gent, o simplement mires nivells sanguinis, no?, que seria una bona manera de veure si això s'ha absorbit adientment, els nivells són sempre extremadament baixos. De fet, el que tu aconsegueixes amb una persona, allò inflant-la completament en curcumina o en cúrcuma, és més de 100 vegades inferiors als que mostren activitat contra cèl·lules, per exemple, canceroses, al laboratori. Yeah. Llavors, clar, el que tu fas servir al teu experiment funciona, però el que tu assoleixes al teu cos mai arriba a allò que funcionaria.
0: Yeah.
1: Clar, i això s'ha d'entendre perquè quan s'han fet els assajos en persones, vale, els assajos clínics, clar, no apareixen aquests beneficis tan convincents contra el càncer, l'artritis i totes aquestes coses.
0: Clar.
1: Desapareixen just quan passes de la placa de cultiu a l'humà de cultiu.
0: I, per tant, diríem que la cúrcuma és inútil, Lluís?
1: No, aviam, inútil no és. Dóna un gustet meravellós si t'agrada la cuina hindú. No, però que és important i forma part de moltes tradicions. Aporta sabor, color... Si a tu et serveix per dur una dieta que sigui més saludable, doncs això és fantàstic. Però ni tindrà aquests efectes saludables que et diuen que tenen i, sobretot, si t'han convençut o t'has convençut de que és tan bona que has de prendre extra en pastilles, doncs aquests suplements, francament, no.
0: Ja, clar, perquè hi ha una part inquietant, no?, relacionada amb la seguretat dels suplements.
1: Això és bastant important. Tu recordes l'any passat, per exemple, que hi va haver un follon de gent que comprava online vitamina D a Mallorca i va haver diversos intoxicats, no? Doncs, clar, molta gent que jura i que es guanya la vida amb els suplements diu, bueno, això és un cas anecdòtic, i tenen raó, però no vol dir que no sigui un cas vertader, no?, real. Clar, una cosa molt important, sobretot quan, jo què sé, si tu estàs comprant una molècula nova, científica i tal, potser tu penses, però si et diuen que és un suplement de plantes mil·lenàries que fan servir a la cuina hindú des de sempre, doncs tu assumeixes que el suplement natural vol dir segur, no? Vol dir comprovat per la cultura i la ciència. I això no és veritat. De fet, una cosa molt, molt, molt interessant és que això no és una pandèmia, eh? No és una pel·li de zombis, el que diré ara. Mm. Però és cert que, per exemple, als Estats Units, on tenim registres bastant bons, es comprova que els suplements concentrats, aquests de curcumina, s'han convertit en una de les causes més freqüents de lesions hepàtiques que es troben al país. Dany hepàtic. Per què? Bueno, perquè la gent es passa. Escolta, i aquí es fa sucs de pastanaga fins que es fa mal hepàtic, també, eh? Vull dir que no és que sigui part dels suplements, però és cert que si et prens coses a lo bèstia, doncs tindrà conseqüències.
0: No, clar, ens haurien d'alertar dels riscos, no?, de consumir en excés aquest tipus de substàncies.
1: Irònicament, saps què passa? I aquesta és una que intento defensar sempre. Som més conscients dels riscos dels medicaments perquè els examinem i estem obligats a parlar-ne. Però de les substàncies que són suposadament naturals, com no estem obligats a parlar-ne, no el sabem. I allò, no? Ojos que no ven, saps? És el que ens sol passar, però en aquest cas els riscos de complements alimentaris existeixen, es coneixen menys que els dels medicaments, perquè s'examinen menys, però sí, es coneixen i tant de bo tinguéssim més control.
0: Ja. Per tant, Lluís, quina lliçó científica podríem extreure d'aquesta història?
1: Doncs que hi va haver una idea superxula, molt sexy, al principi de segle amb la curcumina, que de fet va protagonitzar un d'aquests científics que publica desenes d'articles ell solet i després al cap d'uns anys els ha de retirar la meitat. El tio era un investigador nord-americà, però d'origen hindú, i llavors va trobar, no, l'or, la veta d'or la va trobar amb la seva cultura, i llavors va publicar coses, doncs, que després s'han demostrat que no estaven del tot clar. La història de la curcumina, clarament tenim aquestes, com a mínim, comprovat tres idees, no? Curcumina o vitamina D, m'és igual. La molècula fa alguna cosa? Sí, però ho fa a què? A la cèl·lula? O dos, ho fa en animals? I si ho fa en animals, funciona quan tenim assajos clínics en persones? Perquè si no mirem aquestes tres, ens apareixen influencers a xarxes socials dient mira, però si hi ha un paper. Sí, hi ha un paper, però a cel·lulites al laboratori. Això no és, no és seriós. Clar. Clar, quin és el problema? Que passar de la primera pregunta a la darrera pregunta amb èxit normalment costa molt temps, molt expertís científic i molta pasta.
0: Ja. Yeah. Continuaràs prenent cúrcuma tu, Lluís?
1: A mi els curris em flipen. Absolutament sí,
0: correcte.
1: Absolutament sí. Mira que tanyeixen, les dents, anem amb cuidado. Però m'encanta, clar que sí. Ara, no ho faré per reduir el meu risc de càncer, honestament.
0: Queda clar, perquè... queda clar. Ja. Lluís, aquests dies s'ha parlat molt d'una ovació emocionada en el Congrés d'Oncologia més important del món que es va fer a Chicago. Explica'ns què va passar.
1: Doncs sí, la veritat és que ha estat molt maco, ha estat molt emocionant. Hi havia molts vídeos a xarxes molt xules. Allò, avís per navegants, aquest congrés tan important es diu ASCO.
0: Uau!
1: És el que hi ha. És l'American Society for Cancer Oncology. Però
0: clar,
1: si parles castellà és una miqueta raro. Però realment va passar una cosa molt xula i poc habitual, i és que tota la sala, la plenària, s'aixequi a aplaudir. ¿Vale? Això és una cosa que no succeeix. I és interessant perquè vegis el nivell de friquisme dels científics. No estem aplaudint a una investigadora o a un metge, sinó a unes dades. ¿Vale?
0: Uh-huh. Amb resultats científics. A veure, explica això.
1: És que... Mira, parlem de càncer de pàncreas,
0: uh-huh.
1: Sí? I jo crec que més o menys a tothom li sona que càncer de pàncreas... Tu no vols un diagnòstic de càncer,
0: no.
1: Però si és de pàncreas, encara menys,
0: encara
1: no?
0: Menys.
1: És un endemoniadament difícil i amb una perspectiva normalment funesta, dolenta, sí?
0: Sí.
1: Què el fa així? Doncs primer que sol ser molt agressiu, o sigui que evoluciona ràpidament, envaint teixits i no fa gaire cas al cos, que quan el diagnostiquem moltes vegades ja s'ha escampat pel cos, per tant arribem sempre tard i en càncer, quan més aviat millor, però és que no és simptomàtic prèviament. Llavors, arribem tard, és agressiu... I una altra cosa és que molts d'aquests tumors que afecten sobretot el pàncreas tenen unes característiques genètiques en comú, que és molt important, no? Perquè normalment el càncer, tot i que parlo de pàncreas, el que més ens preocupa és quines mutacions ha tingut. M'és igual si el tens al dit gros del peu, al pàncreas o a la retina, saps? És quina identitat genètica té. Doncs és bastant sovint que en aquest tipus de tumors que es donen al pàncreas hi ha gent com... Saps allò quan et salten els ploms a casa? Que has de pujar els diferencials? N'hi ha d'un que només t'aixeca la nevera i un altre la rentadora, i hi ha un altre que et fa la cuina sencera, i hi ha un altre que et fa la casa sencera.
0: Ja.
1: Bueno, doncs en aquest tipus de càncers és molt sovint aquest màster, aquest interruptor diferencial que controla moltes coses, que es queden enganxats amb la posició que no ens convé.
0: Vale.
1: I clar, controlen tants processos que és molt, molt difícil parar de replicar-se per aquelles cèl·lules.
0: Aleshores, quines dades són les que aplaudien? Què és el que van veure?
1: Bueno, que durant moltes dècades, alguns d'aquests interruptors màster, saps?
0: Sí.
1: O sigui, nosaltres teníem medicaments per bloquejar el limitador de la nevera, o de la rentadora, o de la llum de l'habitació dels nens. Però un medicament que funcionés contra l'interruptor de mitja casa era una cosa impensable. Normalment es diu undruggable en anglès, no? O sigui, que no el pots drogar, que no el pots medicamentalitzar, aquest tipus d'interruptor. Vamos, que no els podem atacar de cap manera. I a més, inclús té una part que és intuïtivament fàcil d'entendre. I és que són molècules que tenen la seva geografia, la seva forma física, tenen pocs forats on enganxar, no? Perquè les drogues, els medicaments, normalment s'enganxen físicament a aquests interruptors i fan o deixen de fer. En aquest cas, són drogues, són molècules que són com molt llises i no tenim res a fer. Però però, per fi, sembla que això està canviant i d'una manera, a més, radical completament.
0: I com ha canviat?
1: Doncs mira, això que vam presentar a l'ASCO, a Chicago, no? És un fàrmac experimental, el nom és Daraxonrasib, és igual, sempre tenen noms d'aquests impossibles, és igual. Però el que era important és que el que aplaudien les dades era un assaig amb 500 pacients de càncer de pàncreas avançat. Llavors, els resultats, el que és més increïble és, novament, quan hi ha un diagnòstic de càncer de pàncreas, sabem que serà agressiu i ràpid. En aquest cas, la supervivència mitjana, que és com calculem l'èxit d'aquestes medicacions, va passar de el que solem esperar, que són 6 mesos, 6,7 mesos, si vols la xifra exacta, a 13,2 mesos.
0: Uau, és el doble.
1: Que és doble, és doble, ja. Ja.
0: Que bo.
1: Duplicar. I una cosa molt important, aquí podem semblar de vegades allò aplaudint dades i dient el que diré jo ara com massa freds, ok? Però això és el promig, és a dir, que el promig és doblar, sempre és poc, eh?
0: Ja.
1: 13 mesos són pocs, ja. I en soc conscient. Però és el doble del que teníem abans.
0: És un bon camí, més, no?, per anar transitant.
1: Sí, i sobretot, si mirem a dins de les xifres, trobarem que hi ha pacients que no són 13 mesos, que potser són 2 anys, saps? O sigui que per fer aquesta mitjana no tothom respon exactament igual, però duplicar la supervivència, brutal. Novament, no estic parlant de curació en cap cas, menys amb el follon que hem tingut amb Barbacid i companyia fa uns mesos, ok? Amb això estem clar. Però el que sí diem és que estem acostumats a que, sobretot amb càncers i càncers complicats, les passes que donem són graduals i petites, o sigui, 6,7 mesos, guai. Ostres, tinc un resultat superxulo a 7,2 mesos.
0: Yeah.
1: I escolta, és que això és guai.
0: Clar.
1: Això és guai. Vale, estem parlant de duplicar. I duplicar és extraordinari, Samantha. Absolutament extraordinari.
0: I per tant, el següent pas, quin serà?
1: Sí. Bé, el següent pas aquí és... Tenim aquests medicaments, no? El Doximab, vale?
0: Sí.
1: Que pot tocar un d'aquests interruptors màster, diguem, que controla moltes coses. L'altre, de fet, ens allunyem de Chicago i anem a Barcelona.
0: Ah!
1: Perquè a Barcelona... Sí. De fet, és una científica a la que hauries d'entrevistar en algun moment. Ara t'explico. Hi ha un altre interruptor d'aquests màster de la casa que es diu MYC, M-Y-C,
0: sí,
1: que està implicada, flipa, en el 70% de càncers humans. 7 de cada 10. I és una d'aquestes proteïnes que es considerava undruggable, no? O sigui, que no podies tirar-li cap fàrmac. Ja. No hi havia manera de tocar-la. 7 de cada 10 càncers. Imagina't que ara frotes allò, la proveta màgica, et surt el geni i et dona quelcom per parar una cosa que està a 7 de cada 10 càncers.
0: Sí.
1: Bueno, doncs això és el que estan fent les noies, les dones, les científiques d'Oncomic a Barcelona, amb molt d'èxit. Estan associades al Vall d'Hebron Institute of Oncology i estan fent, la doctora Sauchek i les seves col·laboradores, brutal. Ja us passaré el contacte perquè realment és un personatge tremendo el treball que fan.
0: Tenim l'AMIC. I la tercera, sí?
1: Tenim l'AMIC. I la tercera, que aquesta ja, tothom que hagi fet una miqueta de biologia li sonarà, la P53. P53, com si fos un avió caça. La P53 funciona al revés, fixa't. Així com les dues molècules anteriors són d'aquestes que et fan reproduir, que és la lògica darrere del càncer, la P53 funciona al revés. És una mena de... És el guàrdia de seguretat del nostre genoma. La P53 el que fa a totes les teves cèl·lules i a les meves és detectar errors. Quan l'ADN no funciona bé, quan hi ha hagut errors que es consideren greus, agafa i diu, ens parem de reproduir. Aquí tot el món quiet. Vale? És una proteïna anti-oncogènica, en aquest cas, de control cancerigen que portem a dins perquè és normal tenir càncer. Vale? És una cosa habitual en biologia. Llavors, què passa? Tu tens proteïnes que tu mateixa et

0: que, sí, que marcaran un canvi d'època.
1: Ah, ara entenc aquest aplaudiment que deies, no? No aplaudeixen només a una científica, sí, sinó a un fet, no? A unes, sí, dades, sí, a un, sí, principi, sí, no? Per primera, sí, vegada, sí, hem aconseguit fer draggables, d'alguna manera, no? Aquestes,
0: ah, això és.
1: Aquestes, sí, molècules.
0: Sí. Sí, perquè, a més, i si puc dir una cosa més, sí, normalment, i és natural, i és com funciona la ciència, el progrés és lent.
1: Ja.
0: Sí, és lent, i s'acumula a poc i sembla que no passa res, no passa res, no passa res. Però és una miqueta com si fos una presa, saps? Uh-huh. O sigui, tu vas omplint, omplint, omplint, omplint, i hi ha un moment que tens suficient coneixement perquè succeeixin coses i pots obrir les comportes i, en aquest cas, donar passes importants. Uh-huh. Novament, no s'està curant. No fem la d'aquest científic, ja, que no es mantenia un altre cop. No, ja, no va d'això, va de que estem tenint progressos clars, palpables, significatius a la supervivència de pacients que estaven pràcticament desahuciats abans.
1: Sí, sí, sí.
0: I ho estem fent no per sort, sinó per coneixement científic acumulat que ens permet projectar que això anirà a més. I això és meravellós.
1: Em venen ganes d'aplaudir a mi, eh?
0: Oi que sí?
1: Jo també, sí, senyora.
0: Sèrio?
1: Sí, senyor.
2: Sí, sí, sí.
1: Lluís, i també volíem parlar, sí, d'una idea que sembla, sí, treta del segle XIX, però que podria, sí, acabar canviant el futur del comerç mundial. Parlem de vaixells de càrrega amb veles.
0: Sí.
1: Amb, sí, veles.
0: Sí.
1: Què està passant?
0: Sí, sí. Pirates del Caribe, no? T'imagines?
1: Però
0: no havien modernitzat.
1: Passat? Clar.
0: Sí, sí, sí, però amb una versió tecnològica.
1: A,
0: sí,
1: veure,
0: sí,
1: a veure, explica.
0: Absolutament. Mira, la història és, i si tu poguessis fer servir el que hem fet servir sempre, però amb tota la tecnologia que tenim ara? Uh-huh. Aquesta és la idea. La idea és que el vent ha estat important pel transport marítim sempre,
1: sí,
0: i, de fet, ara tenim tecnologia per repensar, reinventar les veles. Per què no les fem servir, nassos? Per què anem sempre tirant de motor?
1: Clar, molt més sostenible, segurament, no?
0: Sí, sí, absolutament, absolutament.
1: Uh-huh.
0: Sí, sí, de fet, hi ha vaixells experimentals, les porten ales, o sigui, més que veles, ¿vale? S'assembla més a una peça d'avió. Bueno, no s'assembla res, francament, perquè, yeah, és difícil conceptualitzar el que està passant. Però estem fent servir el vent com si fossin veles, però s'assemblen a ales d'avió supertecnològiques. Alguns fan servir uns cilindres que són rotatoris gegants, que també copsen idees de l'aviació, etc. Però, bàsicament, la gràcia és que, com tens tota la informació sobre, sabràs d'on bufaran vents, amb quina intensitat, tot això que fa servir per dissenyar el teu trajecte, uh-huh, ara ho pots fer servir també com les plantes que hi ha de molins per energia renovable.
1: Yeah.
0: Tu pots optimitzar això i fer que tinguis una empenta extra al teu vaixell i, per tant, que deixis d'emetre. A més, saps que el fuel de vaixell normalment és del més sulfurat que,
1: sí,
0: hi ha.
1: Sí, és molt contaminant.
0: És prou contaminant.
1: Mm. Però,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Però han aconseguit potència real pels vaixells? Perquè és una de les grans dificultats.
0: Sí, sí, estan aconseguint millores bastant importants. Tu pensa que per tenir la base clara, el aprox, però el 3% d'emissions de gas d'efecte hivernacle és del transport marítim. Vale?
1: Sí.
0: Per tant, volem tocar coses bastant, bastant importants. Llavors, ara, per exemple, parlem d'un grup d'investigadors alemanys, en aquest cas, que el que ha fet és modelitzar, això no són vaixells que existeixen, sinó simulacions d'aquests vaixells, si aprofitéssim el vent en aquest 3%, tindríem, francament, ai, perdona'm.
1: Sí.
0: Tindríem una retallada molt, molt gran, uh-huh, molt, molt eficient amb les nostres emissions. Nosaltres sabem que això ho fem servir amb vaixells habituals sempre, no? La gent que fa vaixells, que fa navegació a vela, efectivament ho té. Però el que diuen els investigadors és que si tu tens en compte les millors rutes, els millors vents, etcètera, etcètera, podrien reduir el consum energètic d'aquests vaixells. Okay?
1: Sí, sí.
0: De mitjana, novament de mitjana, de vegades més, de vegades menys, en un 75%.
1: Què
0: tres
1: dius?
0: Quartes parts, vale?
1: Wow. Tres,
0: sí. Sí. Sí, sí.
1: Això és una barbaritat.
0: És una barbaritat, sí, i de fet com és un promís, et pots imaginar que hi ha molts casos on la xifra arriba al 100% o s'apropa molt al 100%, perquè simplement poden funcionar bastant, bastant bé. La part important és que això no està pensant, és com el debat

0: que tenim de vegades amb els cotxes, no? Mm. O sigui, és més com tenir un parc d'híbrids endollables.
1: Sí.
0: Per què? Perquè ningú vol fer desaparèixer els motors dels vaixells, perquè fan falta, no es poden quedar penjats.
1: Uh-huh.
0: Però sí, aquesta idea de que tu pots, amb unes instal·lacions que afegeixen poc preu, relativament, amb aquestes veles, aquests cilindres, aquests sistemes d'aeropropulsió, doncs podries tenir unes retallades brutals en emissions. Si a més això som intel·ligents i li posem incentius i li diem a la gent dels vaixells, escolta, jo et redueixo impostos, et redueixo el que sigui si tu poses les veles aquestes, no? Li direm veles. Doncs podem tenir unes retallades efectives i ben aviat molt, molt, molt interessant.
1: Però escolta, depens dels vents per com vagi el vaixell o no?
0: Sí, en part sí, clar.
1: Clar, ho dic també per la predictibilitat, vull dir, perquè jo crec que és bon moment per recordar a la nostra audiència que el transport marítim navega pràcticament tot el que consumim, no? Des dels mòbils fins al menjar, roba, etcètera, etcètera, i que ens agrada saber quan arribarà el nostre paquet.
0: Sí i no, crec. Aviam si et puc convèncer. Evidentment sí. Mola molt, no? Vull aquesta cosa. Demà la tindràs a la tarda a casa teva.
1: Sí.
0: Fantàstic. Jo penso que tenim marge per reeducar-nos una miqueta. Uh-huh. O negociar amb nosaltres mateixos. Uh-huh. Hi ha coses, medicaments, per exemple, que és molt bona idea que arribin demà.
1: Ja.
0: Estic d'acord. Però hi ha d'altres que potser no és tan necessari.
1: Totalment.
0: I si tinguéssim en compte les emissions associades a aquesta conveniència extrema, potser ens ho pensaríem. Però no fem-ho així, és el que jo et deia. I si ho pensem al revés? I si diem, escolta, si aquestes bambes que et pots comprar per l'estiu, Samantha, que no et suïn els peus, que són ben fresquetes i xules, escolta, si això ho compres al març,
1: clar,
0: vale? Perquè total, l'estiu saps que ve, no?
1: Sí.
0: Si ja, tu t'ho compres al març i t'arriben a mitjan abril, realment no és un drama.
1: No. I si nosaltres... de fet, jo crec que ja estem comprant algunes coses que creus que t'arriben d'aquí 3 o 4 setmanes i dius, bé, ja arribarà. Tampoc estàs pendent de quan arribi.
0: Segurament. O sigui, el que tenim aquí és, si volem reduir les emissions del transport per vaixell, aquesta és una bona idea. També podem, simplement, veure com s'encareixen. Per què? Perquè tenen moltes emissions i llavors ho paguem més car i ja està.
1: Ja.
0: O podem no tenir tantes coses i tan convenients. O sigui, per algun lloc hem de palmar.
1: Clar.
0: A mi la idea d'optimitzar el transport marítim fent servir el vent em sembla una de les maneres més xules. Perquè encara pots tenir les teves coses, potser no tan superràpid, però bueno, coses, les pots tenir, les pots consumir, si necessites, les pots reciclar després, pots...
1: Clar.
0: O sigui, hi ha molta ciència que pot millorar i optimitzar aquesta dèria de consum que tenim i que jo en participo.
1: Hi ha una idea maca darrere d'això que estàs plantejant, que és aprendre a fluir, no? Amb els vaixells, amb el propi vent, no?
0: D'alguna manera, sí. Aquesta idea que no saps quan t'arribarà. Jo no sé si tu passes temps a poble, no?
1: Sí, cada vegada més.
0: I amb molt de carinyo... Sí, però amb molt de carinyo els temps canvien, no? Quan t'allunyes de la ciutat o inclús canvies de cultura, de país... Una de les coses xules és que el temps, sabem que, tot i que el podem mesurar físicament, realment el vivim psicològicament. Mm. Llavors, potser si ajustem cosetes psicològiques al nostre temps, posem veles als vaixells de transport marítim i ens posem una miqueta de paciència al cos, podem tenir pràcticament tot. Pràcticament tot.
1: Sí, és veritat.
0: Que no estaria malament.
1: Escolta, aquests vaixells propulsats pel vent i la tecnologia, ja existeixen? Són prototips? Com està la cosa?
0: Hi ha algun prototip que està funcionant dignament? Ara mateix, si et puc fer l'editorial, jo et diria que estem com a... Bueno, estem una miqueta més avançats que les tecnologies de captura directa de CO2, de carboni.
1: D'acord.
0: O sigui, són idees, hi ha una base física darrere, es fa alguna planta pilot, però realment això té un impacte quan ho fas extens a tota la tecnologia, no?
1: Clar.
0: A tota la societat.
1: O escales.
0: Ara mateix, clar, sí, ara, per exemple, tenim bastants cotxes híbrids i uns quants elèctrics també. Si et vas a la Xina, veuràs que allà tenen pràcticament tots elèctrics.
1: Ja.
0: Perquè han tingut aquest avantatge, no? No tenien cotxes i quan els han volgut tenir, la tecnologia era l'elèctrica. Aquí tenim aquest problema. Amb els vaixells, què em passa? Doncs que ja els tenim. Llavors, hem de veure com fem econòmicament interessant per algú que ha fet un negoci de tenir un vaixell de transport, ara instal·lar-li veles, que és segurament la part més interessant, i si, potser a través de regulatori, veure si podem fer que els nous vaixells que es fabriquin incorporin, de la mateixa manera que ara et claven si et compres un benzina 100%, i ja no diguem un dièsel, que és millor un híbrid. Doncs això, podem fer que els vaixells comencin a ser híbrids i en última instància l'equivalent a l'elèctric? Bueno, amb regulació, ganes, una miqueta de paciència i bon humor, jo crec que ho podríem aconseguir.
1: M'encanta la idea, Lluís. M'encanta les coses en les que ens fas pensar.
0: Tant de bo.
1: Lluís Quevedo, gràcies.
0: Una abraçada.
1: Un altre adéu.

0: Continuem parlant d'avenços científics perquè els investigadors de la Universitat de Barcelona han descobert per què els dos tipus principals de càncer de pulmó, l'adenocarcinoma i el carcinoma escatós, responen de manera diferent a alguns tractaments. I aquesta troballa podria ajudar a desenvolupar teràpies més personalitzades i eficaces.
1: I és que fins ara els metges sabien que els fàrmacs que eviten la formació de vasos sanguinis del tumor funcionaven millor en alguns pacients que en altres, però no se sabia exactament el perquè.
0: En podem parlar amb Jordi Alcaraz, que és un dels investigadors que ha liderat aquesta recerca. Professor Alcaraz, molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Què és el que han descobert, doctor?
2: Doncs, com deies, hem resolt un enigma que fa més de 30 anys que tenia el camp del càncer de pulmó, que és comprendre el perquè el segon tipus més freqüent de càncer de pulmó, que s'anomena carcinoma escatós, que està molt associat al tabac, doncs històricament mai han respost als tractaments dirigits contra la formació de vasos sanguinis, que ha sigut una de les teràpies més exitoses amb càncer, perquè clar, els tumors necessiten que els arribi nutrients per poder créixer, i això es fa a través de la formació de nous vasos sanguinis, no? I aquest i els carcinomes escatosos, doncs mai havien respost aquests tractaments i es desconeixia el motiu. I nosaltres, doncs, hem pogut identificar quina és la causa principal.
1: I quina és aquesta causa?
2: Doncs és interessant perquè la causa principal no està dins del que fan les cèl·lules de càncer, sinó està, la resposta està en el que passa a fora de les cèl·lules de càncer. I això també forma part d'un canvi de paradigma, no? Tradicionalment, la recerca en càncer s'ha centrat molt en què els hi passa a les cèl·lules de càncer i com intentar atacar-les, i els últims anys ens hem adonat que les cèl·lules de càncer no són Superman, necessiten molta ajuda de les cèl·lules del teixit que les envolten, per exemple, per formar vasos, per disseminar, per fer metàstasis, etc. Llavors, hi ha una cèl·lula en el teixit, en el pulmó, que benigna, molt abundant, que s'anomenen fibroblasts, que són, doncs, essencials durant la reparació, no? Quan ens fem un dany, doncs, aquestes cèl·lules ajuden a reparar i, entre altres coses, ajuden fent vasos nous. Doncs això en el càncer també passa. Les cèl·lules de càncer necessiten aquests fibroblasts per la formació de vasos, i el que els hi passa en els carcinomes escatosos és que, degut a una major exposició al tabac, això modifica aquests fibroblasts i fa que siguin menys eficients o siguin poc eficaços en la formació de vasos. I això acaba ofegant els tumors i fa que no responguin a les teràpies antiangiogèniques, les que van contra la formació de vasos.
0: Bé, a partir d'aquesta descoberta, quines vies seguiran?
2: Doncs, bueno, estirem del fil, no? Aquesta descoberta té diverses implicacions. Una d'elles és que ens explica molt, molt clarament, doncs, el per què no, les teràpies contra la formació de vasos no funcionen, i ens diu que hem de dirigir l'atenció contra aquests fibroblasts, no? Contra aquestes cèl·lules del que s'anomena el microambient tumoral. I per altra banda, doncs, aquest ofegament, aquesta hipòxia que es produeix molt rellevant en aquests tumors, això també té efectes en el reclutament de neutròfils, no? En el canvi, en el reclutament d'un cert tipus de cèl·lules immunitàries, i això també té repercussions en com responen a la immunoteràpia. Dit d'una altra manera, aquest descobriment ens ajuda a veure que hem de fer estratègies terapèutiques molt diferents segons si volem atacar els carcinomes escatosos. Hem de tenir en compte aquest microambient tumoral que hem descrit, amb més hipòxia, amb aquests fibroblasts alterats, i hem d'utilitzar estratègies diferents per a altres tipus de càncer de pulmó.
0: Estratègies i tractaments diferents per cada tipus de càncer de pulmó?
2: Exacte. I en particular aquest, el que hem treballat nosaltres, doncs és un que és bastant orfe, no disposa de poques... Tot i ser el segon tipus més freqüent de càncer de pulmó, doncs no té cap teràpia dirigida, i les immunoteràpies, doncs, tampoc solen funcionar excessivament
0: bé. Bé, i per tant, aquesta recerca pot contribuir a fer més efectiva la immunoteràpia en aquest tipus de càncer de pulmó?
2: Efectivament, perquè de fet hi ha una de les... la immunoteràpia ha sigut una gran revolució molt positiva en càncer en general i en càncer de pulmó en particular, però només funciona bé amb un 15% dels pacients. O sigui, encara hi ha una gran majoria de pacients que no es beneficien d'aquestes immunoteràpies. Llavors, una de les estratègies que s'està provant és combinar les immunoteràpies amb tractaments contra la formació de vasos. Però clar, habitualment s'han exclòs els carcinomes escatosos perquè no responien bé a aquest tipus de teràpies. Aleshores, amb el nostre descobriment podem trobar noves maneres de fer-los que sí, que puguin respondre bé i, per tant, doncs, puguin beneficiar-se de noves estratègies per millorar la resposta a la immunoteràpia.
0: I es parla de teràpies més personalitzades, de medicina més personalitzada, però què vol dir això exactament? Estem parlant d'un tractament diferent per cada pacient o per cada tumor? Com s'ha plantejat?
2: Sí que s'ha avançat moltíssim en poder comprendre a nivell molecular el tumor de cada pacient, i a partir d'aquesta comprensió avui en dia ja es disposen de teràpies que van dirigides contra algunes alteracions moleculars específiques, no? I això fa uns anys no era possible. O bé veure si és aquest pacient pot respondre millor a immunoteràpia o altres tipus de teràpies.
0: Yeah.
2: Llavors, amb les guies clíniques, avui en dia es fa això, no? Segons el diagnòstic inicial, es fa una... Això a Catalunya ja està disponible, aquesta caracterització molecular del tumor, i això ens dirà si aquest pacient es pot beneficiar del que s'anomena una teràpia dirigida contra una alteració molecular determinada, o bé si ha d'anar dins del grup de pacients que s'han de tractar amb immunoteràpia o amb quimioteràpia, clar, que són teràpies més generals.
0: I sabem que el càncer de pulmó és un dels més mortífers del món. En aquest sentit, aquesta recerca, en quina mesura pot ajudar a reduir la mortalitat?
2: Efectivament, el càncer de pulmó és el càncer que més gent mata tant amb homes com amb dones, tant a Espanya, a Catalunya, com a la resta de països industrialitzats. Tot i així, la supervivència s'ha duplicat en els darrers 10 o 15 anys, gràcies a disposar d'un ventall més ampli de teràpies, i això surt fruit de la recerca, no? D'invertir en més recerca ens permet entendre millor aquests tumors, que són molt complexos, i poder trobar noves estratègies. Llavors, la nostra recerca s'enfoca en una d'aquestes, del que comentava abans, un canvi de paradigma que es centra no només posa el focus en el que li passa a les cèl·lules de càncer, sinó també en el que passa en el que s'anomena el microentorn tumoral ric en aquests fibroblasts. Llavors, la nostra recerca aniria cap a buscar estratègies per atacar el que no va bé d'aquest microentorn tumoral, per sumar amb les altres teràpies que van contra el càncer, les cèl·lules de càncer, i aconseguir efectes més positius, respostes més eficaces. Mm.
0: Bé, és la investigació que ha liderat Jordi Alcaraz, aquesta descoberta respecte al càncer de pulmó, que és un dels més mortífers, i és una bona notícia aquest avenç. Jordi Alcaraz, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Adéu, bona tarda.
2: Cauen
3: les fulles una a una, gronxades pel vent.
0: Ha arribat Rosa Pera, com estem, Rosa?
4: Fantàstic, i
0: que
4: tu?
0: Que bé, igual. Què ens portes
4: ja
0: avui?
4: Ja ho veig, ja.
0: Les cites cegues, què hi ha?
4: Doncs una pregunta. En què penseu quan llegiu la paraula mà?
5: Jo, la mà, en la física, la del cos, la que agafa, la que toca...
0: Ah, jo no, jo havia pensat ma mare, ma... Saps el mà?
4: En el doncs encara n'hi ha un altre de significat. Els japonesos defineixen com mà l'interval o l'espai relacional entre les persones i les coses o entre les coses.
5: Mm. És a dir, el buit, no?
4: Podríem pensar-ho, però el mà japonès és l'espai entre les coses, com deia l'interval, la pausa, no és un buit mort o una absència sense valor. Al contrari, és un buit significatiu, ple de potencial, que dona forma al que l'envolta. En la cultura japonesa, el sentit no rau només en l'objecte, el gest o la paraula, sinó també en tot allò que queda entremig.
6: I com pot ser això? Un buit viu? Com ens ho hem d'imaginar, això?
4: Doncs penseu en una pausa, en una conversa que diu tant com les paraules, en l'espai buit d'una habitació de tatami que fa respirable l'arquitectura, en el silenci entre dues notes amb música o en la distància justa entre dues persones en una escena teatral.
5: Mm. És a dir, que mà en la cultura japonesa és un espai canviant.
4: Sí, i també és temps. En la cultura japonesa, l'espai i el temps no sempre se separen tant com ho fem des del pensament occidental. El mà és una mena d'interval espaciotemporal. No és només la distància entre dues parets ni només els segons entre dos sons, sinó una relació viva entre presències. En arquitectura, això fa que la manera com es disposen els buits sigui tan o més important que la construcció dels volums.
6: Ens pots usar algun exemple?
4: Doncs sí. Una entrada o engawa, que diuen ells, funciona com una zona intermèdia entre l'interior i l'exterior. O, per exemple, els panells corredissos creen espais canviants on el límit no és rígid. I el jardí no és només decoració, sinó part del ritme de l'espai global. Mm. L'arrel de molta arquitectura japonesa es basa en la transició, la respiració i el ritme.
6: Ja, que maco.
5: I perquè jo m'aclaria, Rosa, per què estem parlant d'això?
4: Perquè avui us porto quatre recomanacions per anar a experimentar el mà mitjançant l'art. Mm. Totes ens conviden a experimentar l'arquitectura i l'espai d'una manera molt diferent a l'habitual.
6: I són exposicions o a través de què?
4: En part sí, però sobretot són intervencions en l'espai, experiències sonores, i no només parlo de música. O escultores que es perceben amb tot el cos, sense haver-les de tocar i gairebé sense acabar-les de veure. La primera, una discoteca tranquil·la en un pis modernista de l'Eixample.
6: Oh, jo vull anar aquí, m'interessa moltíssim. Discoteca tranquil·la?
4: Sí, sí, sí. Es diu Modern Obscure Music SPA, o SPA, no sé com ho volen ja pronunciar. Durant unes hores, el Culture House del carrer Bailén, i serà, atenció, aquest cap de setmana.
6: Oh, boníssim.
5: A veure, em sona interessant, eh? Tot i que em sembla un contrasentit, això de discoteca
6: clar
5: tranquil·la.
6: Ella, que és més jove, diu discoteca tranquil·la. Jo l'entenc perfectament.
4: Doncs mira, a mi justament per això m'interessa. Els creadors, el Pedro Vian i el Martin Rieti, parteixen d'una idea simple. A les grans ciutats no hi falten esdeveniments. Bueno, i de fet, aquí aquest mes encara
6: menys. No parem, i quan comencen
4: el
6: els festivals...
4: El que falta, diuen ells, és calma. El seu no és un concert convencional, sinó una experiència d'escolta activa en un entorn arquitectònic molt cuidat.
6: A veure, i com funciona?
4: Doncs hi ha una sala on el públic s'estira i s'acomoda sobre uns coixins dissenyats per a l'ocasió. No es pot parlar, els mòbils queden fora i la música ambient, en directe i mesclada per Pedro Vian, jo l'he vist en directe i ell és boníssim, crea una atmosfera d'introspecció. La gràcia és que aquí el protagonista no és només el so, és la relació entre el so, el cos, l'arquitectura i l'atenció.
5: O sigui que aquí el mà seria la suspensió, no? El fet d'aturar-se.
4: Sí, entre el brugit de la ciutat i un interior silenciós, un pis modernista amb una atmosfera que podria semblar-se la d'un jardí, no? Entre la música i tu, entre tu i els altres, tots junts però sense envair-se. És una exploració sensorial entre música i arquitectura. Mm. Mireu, aquí en tenim un tall del Pedro Vian que es diu precisament Jardí.
6: M'agrada molt, perquè pensava... Clar, és tranquil·la, però no el suficient com per adormir-te, que pensaves que, clar, igual vaig i m'adormo.
5: Home, depèn de la butaca que han dit que han
6: també
5: creat per l'ocasió, si és molt còmode.
6: Però no és escapisme, no? És reaprendre a estar, no?
4: Sí, podríem dir que és una arquitectura temporal de l'atenció.
5: Mm. I això és aquest cap de setmana, eh?
4: Segona... Sí.
5: I la segona recomanació quina és?
4: Doncs mira, ara us porto a París, a la Bourse du Commerce. Allà hi ha una peça de l'artista japonesa Fujiko Nakaya. I la seva obra el que fa és omplir la rotonda de l'arquitecte, que és també japonès, és el Tadao Ando, és un edifici fantàstic, i ho omple amb boira, És una de les peces de l'exposició Clarobscur, comissariada per Emma Lavigne i Anne-Marie Duguet fins al dia 24 d'agost.
6: Clar, i ara veig per què parlaves d'art que se sent amb tot el cos, no? Encara que gairebé ni el vegis ni sigui possible tocar-lo.
4: Sí, és una meravella perquè la boira tapa i revela l'hora. Fa desaparèixer els contorns i al mateix temps et fa conscient de l'espai. La peça es diu Cloud número 07256 i el nom ve de l'estació meteorològica més propera a la Borsa de Comerç, com si la boira artificial dialogués amb l'atmosfera de la ciutat.
5: Clar, i aquí el mar està claríssim, el que hi ha entre veure i no veure.
4: Sí, la boira converteix el buit en una presència tangible. No és res sòlid, però t'envolta. Et desorienta suaument, et fa aparèixer i desaparèixer davant dels altres. I això passa dins d'una arquitectura molt forta, no? La rotonda circular d'Ando, que ja és un espai de concentració i de silenci molt heavy.
6: O sigui, podríem dir que la peça no ocupa l'espai, el reactiva.
4: Exactament, el reactiva i el fa vibrar. De fet, la mateixa presentació del projecte la relaciona explícitament amb el concepte japonès de mà, entès com espai relacional entre persones i coses. I és bonic pensar que el visitant no només mira la boira, entra en una situació en què el visible i l'invisible es van negociant constantment.
5: Clar, a més és fascinant perquè la boira és una peça arquitectònica sense parets.
4: Sí, una arquitectura atmosfèrica, com dèiem, i això em sembla fascinant a mi. I anem ara a la tercera proposta.
6: Tornem a Barcelona i continuem entre brumes, oi?
4: Sí, perquè a Caixa Fòrum a Barcelona hi ha una proposta preciosa dins l'exposició Desenfocat, una altra visió de l'art. Es diu Desenfocament Auditiu i és una visita a càrrec de KMRU, que és un artista sonor kenià que transforma la manera d'habitar l'exposició.
5: De Kènia, eh? Clar, dic kenià, m'havia entès kenià, que hi és, no?
6: De Kènia.
5: En quin sentit deies això d'evitar l'exposició?
4: Doncs no és una visita guiada convencional. Es fa amb la tecnologia Silent Disco, de manera que cada persona recorre lliurement l'espai expositiu mentre escolta una composició sonora en directe que dialoga amb les obres i amb l'entorn. És a dir, el teu recorregut no és fix. El construeixes tu, però el so et va modulant la percepció.
6: Ah, i aquí el mà seria el que passa entre imatge i so.
4: Sí, sí, sí. Aquesta és una composició d'aquest músic kenià, de Kènia. I també podríem dir que és entre el teu cos i l'espai, entre el que veus i el que sents, entre l'obra i el teu desplaçament. A mi m'interessa perquè qüestiona una idea molt arrelada, que visitar una exposició és només mirar. Aquí no. Aquí la percepció s'expandeix. La manera d'habitar l'espai canvia radicalment.
5: Clar, com si l'exposició deixés de ser un contenidor d'obres i es convertís en un camp de relacions. No?
4: Exacte, i penseu que aquí hi ha obres fantàstiques de finals del segle XIX, començament del XX, impressionistes, meravelloses. Vull dir que jo crec que serà una bona experiència, no? I tot això és molt mà, perquè el sentit no està només en cada peça, sinó en els intervals que es produeixen entre una peça i la següent, entre el treu pas i la música, entre la imatge enfocada i allò que se t'escapa.
6: Clar, i també hi ha alguna cosa molt contemporània aquí que necessitem reaprendre a escoltar.
4: Molt. I escoltar no només sons, sinó espais. Ho podem experimentar el 3 de juliol a Caixa Fòrum, apunteu-vos.
5: I encara ens queda la quarta proposta, Rosa, que em fa l'efecte que ens queda una mica més lluny.
4: Sí, i és la millor manera d'acabar. No és una exposició, sinó una arquitectura que fa anys que existeix i que continua semblant del futur. Són els Reversible Destiny Loves Mitaka, a Tòquio, de Shusaku Arakawa i Madeleine Jeans.
6: Home, el nom ja és tota una declaració, no? Perquè vol dir pisos del destí reversible.
4: Sí, ells ho definien com unes houses not to die, o sigui, cases per no morir. No perquè et facin immortal, sinó perquè volien dissenyar espais que et mantinguessin el cos i la ment en un estat d'activació constant.
5: I com són?
4: Doncs és un complex de 9 apartaments dedicat en esperit i en teoria a la Helen Keller, que és l'escriptora i activista sorcega. Per Arakawa i Jeans, ella representa la capacitat humana de reorganitzar radicalment la percepció i de construir relació amb el món més enllà dels codis previs.
5: I arquitectònicament com es tradueix?
4: Doncs en una explosió d'espai, color i desorientació productiva, podríem dir. Hi ha 14 colors intensos i brillants perquè els arquitectes consideraven que l'entorn més natural i primigeni mediterrani és cromàticament ric i no pas neutre o blanc. Els terres no són plans, hi ha superfícies toves, bonys, desnivells, inclinacions diferents dins d'una mateixa estança. Els interruptors són a diverses altures perquè hagis de canviar de postura. Wow. I hi ha una mena de bressol central, un espai orgànic i obert, que és com una cuina, amb contacte visual amb tota la casa. I la idea és que tothom pot dormir gairebé a qualsevol banda.
6: Ah, però és que és una casa que no et deixa automatitzar-te.
4: Exactament. És una casa que t'obliga a renegociar cada moviment, cada orientació, cada gest. I això és molt radical, perquè qüestiona una idea molt assentada de confort, la que diu que viure bé és no notar l'espai. I aquí és al revés. L'espai et parla constantment.
5: Clar, i aquí el mà és la relació física amb un entorn que et transforma.
4: Sí, aquests lofts no volen que la casa sigui una màquina invisible, volen que sigui un camp de percepció.
5: Molt interessant. Avui ens has proposat quatre maneres de practicar una mena d'atenció a través de l'arquitectura. M'ha agradat molt.
6: Sí.
4: Sí, eh? Totalment. L'espai no sempre ha de ser nítid per sentir-lo. A vegades cal desenfocar, callar, desaccelerar o fins i tot perdre una mica l'equilibri. És allà, entre les coses, que passa gairebé tot.
6: M'han vingut ganes de provar-les totes, però sobretot la d'aquest cap de setmana, eh?
5: La discoteca tranquil·la,
6: sí.
4: Bé, i és la que tenim més a la vora, no? Sí. Jo crec que això, després anar a París i acabar a Tòquio, home, jo crec que està fantàstic, no?
5: Si pagues tu els bitllets d'avió i els hotels, som-hi.
6: La boira, també la tenim, aquesta boira.
4: Sí, doncs aquesta era la idea. No només explicar el mà, sinó donar-vos ganes d'anar-lo a buscar on sigui.
6: Doncs molt ho has bé. Aconseguit. Rosa Pera, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
6: Que vagi molt bé.
5: La mar de bé.
6: Fins dijous que ve. Notícies, de seguida tornem.
7: Són les 6.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
9: Bona tarda. Comencem situant-nos als Estats Units. El Pentàgon, la seu del Departament de Defensa, ha evacuat i tancat diversos passadissos per possibles materials perillosos. Els bombers d'Arlington i els equips de seguretat del Pentàgon estan treballant per investigar l'origen de la incidència. De moment, l'única informació que ha transcendit és que s'ha produït un incident amb materials perillosos. De moment, no s'ha detectat cap substància que representi una amenaça directa i les autoritats insisteixen que es tracta d'una mesura de precaució. Alguns mitjans nord-americans treballen amb la hipòtesi que podria ser un problema relacionat amb la qualitat de l'aire. També s'ha ordenat el confinament preventiu dels treballadors que es trobaven en aquest sector de l'edifici. El Congrés dels Diputats aprova reconèixer els funcionaris de presó com a agents de l'autoritat, un reclam històric del sector penitenciari. La mesura ha tirat endavant gràcies a l'acord entre el PSOE i el Partit Popular i avalada també per diferents grups parlamentaris. Ferran Cuixart, bona tarda.
10: Bona tarda, sí. Esquerra Republicana, però, que ha votat en contra. Es tracta d'una reivindicació històrica dels funcionaris de presons, reforçar la seva protecció jurídica i reconèixer també de forma expressa la singularitat d'una tasca que es desenvolupa en entorn especialment complexos. Recordem que es tracta d'una norma que el Parlament de Catalunya ja havia tirat endavant. Avui ho ha fet el Congrés dels Diputats. Cesc Freixas, de Marea Blava.
11: Reforça el que ja havia començat a Catalunya amb aquest reconeixement. Som agents de l'autoritat, exercim d'agents de l'autoritat en els centres penitenciaris, però la llei ens privava d'aquest reconeixement.
10: Amb aquest canvi jurídic, els funcionaris de presons tindran més suport i protecció legal davant possibles agressions per part dels interns, sempre, evidentment, que no hi hagi negligència per part dels funcionaris.
9: Gràcies, Ferran. D'altra banda, seguim molt pendents de la cerca d'un jove menor d'edat a Roses que va desaparèixer dimecres a la nit mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Gemma Esteve.
12: La policia local de Pals ha localitzat la moto d'aigua del menor volcada a la platja, molt a prop del límit amb Begur. Salvament Marítim ha confirmat la troballa, que s'ha produït cap a 3:15 de la tarda. Des d'aleshores, els cossos policials i altres equips d'emergència mantenen un ampli dispositiu de recerca per mar, terra i aire per intentar localitzar el jove. De moment, la investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies de la seva desaparició. El jove va desaparèixer ahir mentre participava en una sortida guiada amb moto d'aigua a la zona de Santa Margarida, a Roses. El jove no va tornar amb la resta del grup i els responsables de l'activitat van alertar els serveis d'emergència cap a 3:15 de la nit.
9: Gràcies, Gemma. I pel que fa a la mobilitat, les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs quedaran tallades en la seva totalitat entre el 3 de juliol i el 13 de setembre per millorar les línies del tramvia abans d'entrar Glòries des del nord. Més detalls, Maite Boada.
13: Les obres del tramvia tenen com a finalitat que la T5 i la T6, que circulen per la Gran Via, entrin a Glòries desdoblades pel carrer Badajoz i que una de les vies de diagonal de la T4 hagi de desplaçar-se al costat mar. També, a partir del 14 de setembre, recuperarà la circulació entre les estacions de Sant Adrià i el Maresme de la T4 i Gorg-Sant Martí de Provençals de la T5 i la T6. Com a conseqüència de les obres, els vehicles que circulen per la diagonal es desviaran per entrar a la ciutat pel carrer Tànger. El tram Besòs porta a mitjana 37.500 usuaris diaris. L'ATM, l'Ajuntament i Tram desplegaran una campanya específica d'informació per facilitar les rutes alternatives.
9: Gràcies, Maite. I ens interessem ara per com se circula per les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Finaraque, hola.
14: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista AP7, on hi ha un carril tallat a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda arran d'un camió accidentat a la calçada en sentit sud, en sentit Tarragona, i l'incidència provoca retencions des de l'altura de Mollet del Vallès en un tram de 6 quilòmetres. En sentit contrari, també a l'altura de Santa Perpètua hi ha un accident que ocupa el voral i també provoca retencions d'un quilòmetre en sentit Girona. També a l'autopista AP7, un vehicle avariat a l'altura de Sant Cugat del Vallès talla un carril a la calçada en sentit sud i provoca 2 quilòmetres més de retencions. També de la zona del Vallès destaquem aturades a la C58 entre Ripollet i el Nus de la Trinitat, tant d'entrada com de sortida de la capital catalana, i també circulació intensa a l'altura de Badia del Vallès fins a arribar a Sabadell en sentit nord, en sentit Terrassa, a la C17. Sorrem per càmeres aturades en sentit Vic, en sentit nord, entre Lliçà d'Amunt i Parets del Vallès, i també pel que fa a les rondes de Barcelona, aturades a la ronda de dalt, amb retencions en gairebé tot el seu recorregut en els dos sentits de la circulació. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
9: Doncs també és tot de moment per part nostra. Més notícies al portal web rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
8: Ràdio 4.
15: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les 12, aquí a Ràdio 4.
8: Metròpoli, amb Xavi Collado. Ràdio 4.

0: 6 minuts passen de les 6 de la tarda, tercera hora de l'entrellat. Ha arribat Cristina Brondo, molt bona tarda.
1: Mira, bona tarda.
0: Que contenta estàs, Cristina.
1: Bueno, jo tinc unes ganes d'anar a veure la Rigoberta al Cruïlla.
0: Home, tu diràs.
2: Que no l'has vist?
1: Sí, però tinc ganes de tornar a veure-la.
2: La més embarassada de la seva segona criatura. Ai, sí, eh? Que mona.
1: Vaig dir que era el Pamela.
0: Pamela, efectivament. Com, de què ens parles avui, Cristina?
1: Doncs hi ha una cosa molt, molt curiosa, molt interessant, que la gent no sé si és realment conscient de l'important que és pels actors, per les actrius, per tot l'equip tècnic quan fas un rodatge, que és el catering.
0: Què dius?
1: Home,
0: jo ara estava pensant les llums,
2: el maquillatge, la preparació...
0: Clar, anava a dir els entrenaments, no, els assajos... I no.
1: No, el catering. Allà on es fa xup-xup.
0: Perquè es fa xup-xup. A veure, home, què passa en un catering.
1: El catering és el lloc de trobada de l'equip, és el lloc on se suposa que tot és calma, però és on realment t'enteres d'una mica la naturalesa del rodatge.
0: Clar,
2: però si el rodatge
1: va bé, si no va bé...
2: Hi ha temps per parar a menjar?
1: Home, és per llei.
2: Val. Ja.
1: És a dir, sí, et
0: diré, o sigui, més. Hi ha una llei que diu que heu de parar a dinar.
2: Home, clar, els actors dinen.
0: Perquè abans no dinaven.
1: Et dic una cosa, abans, possiblement, abans d'abans, potser era l'únic àpat que feien molts actors, l'àpat del rodatge.
0: És veritat.
1: No només tenim per llei que hem de parar per dinar, sinó que està a l'hora del bocata, també. És a dir,
0: també? Clar, és a dir, tot això està regulat.
1: Clar, tu arribes al rodatge i normalment ja trobes el catering de l'esmorzar.
0: Molt bé.
1: Que tens el teu cafè, avui en dia una mica ja el teu te, els sucs, no? Unes torrades.
2: Frita.
1: Per fer-te les torrades, o sigui, la torradora...
0: No esmorzes a casa. Va, arribes
1: si vols,
0: allà i esmorzes.
1: Sí, però normalment el càtering de l'esmorzar està. I els actors, quan arribem, ja hem d'anar a maquillatge, aleshores és... Què vols, un cafè? Bueno, un croissant, un cafè...
0: Ja, i t'ho porten.
1: I t'ho porten a la caravana, o t'ho porten allà on estiguis. Això és com el primer, ja, punto d'encuentro, l'esmorzar. L'equip tècnic allà es va fer el cafetó, qui fuma, doncs, el cigarret... És com ja la primera connexió. Sí. Després, a mig matí, cap a les 11, 12, és l'hora del bocata.
2: Val.
1: I es para pel bocata.
0: Moment.
2: Com l'obra...
0: Però un moment. Hi ha una hora exacta? Vull dir, o dius, a veure, acabem aquesta escena. No,
1: és a dir, normalment l'ordre de treball està especificat. Corte para bocadillo.
0: Ja.
1: Sí, i corte para comer.
0: I si, no ha sortit bé aquella escena, continues una estona més
1: és
0: o
1: a dir,
0: no?
1: Es pot moure. Llavors, l'ajudant de direcció és el que està en contacte amb els de producció i els va dient, escolta, anem tard. O anem d'hora. Ves preparant els bocates que sortim abans pel bocata. O espera que encara no estem llestos. Quan s'enredareix, això passa, quan s'enredareix l'hora del bocata, clar, si tu ets actriu i no estàs treballant, estàs esperant, i veus que estan els bocates allà, que ja comences a llegir de fuet, vegetal, de tortilla...
2: Perquè més, hi ha moltes varietats,
1: clar, hi ha moltes varietats, no? I dius, ostres, vegetal hay cinco. Escolta, puc agafar ja amb el reservo, no?
0: Perquè me'l prendran.
1: Clar, és més... En un rodatge hi han com els top 5 dels bocates, no? De sobte hi ha un catering, perquè hi ha caterings molt bons, aquí a Barcelona hi ha el Catering Hepburn, que es diu així, Catering Hepburn,
0: boníssim.
1: Que deia el meu nòvio, també podríem fer la Catering Zeta Jones, també, no? El Catering Zeta Jones, no. De moment hi ha el Catering Hepburn.
0: Ja no diguem més marques, ja
1: no,
0: està.
1: Bueno, perdó. Però el nom s'ho val,
0: sí,
1: el nom s'ho val,
0: és veritat.
1: Llavors, doncs, de sobte aquell catering saps que fa uns bocates de llom amb formatge boníssims, calentons. Doncs llavors l'equip tècnic corre apressurado, sí. Cuando hay corte para bocadillo.
0: Hi ha bufetades.
1: Llavors envien al meritori, corre, ves a buscarlos de lomo!
2: Home, que és que si només hi ha 5 vegetals...
1: Clar, llavors els agafes.
0: Ai.
1: Llavors, després del corte de para bocadillo, no? Que tot bé, ja està.
0: Quanta estona és?
1: Res, mitja horeta.
0: Com el pati del col·le.
1: Sí, com el pati del col·le, esmorzar. No? Després ve l'hora del dinar. Que l'hora del dinar...
2: Però tens gana, si és esmorzat. Potser
1: jo,
2: a casa
1: mira,
2: i el d'això.
1: Natàlia,
2: l'entrepà, el dinar... Mare meva, jo no tindria gana.
1: Jo, personalment, ara ja he après. Abans, jo m'ho fotia tot. Perquè diu, a veure... ¿Es el desayuno? Pues me como el desayuno. ¿Es la hora del bocadillo? Yo me como
2: el
1: bocadillo.
2: Clar, clar.
1: I després, clar, a la tercera setmana de rodatge, la de vestuari et deia, escolta, carinyo, és que no...
0: No entra. No entra la roba.
1: La roba té ràcord i no entra. Llavors has d'afluixar una mica i això és així.
0: Jo, els periodistes sempre diem, menja ara que es pot menjar.
1: També, també hi ha una cosa d'així. També hi ha una cosa així.
0: Ja veurem després si podem parar o no.
1: Però jo amb el temps he après a guardar-me la poma, guardar-me el plàtan, les galatetes, anar guardant com un hàmster, no? Perquè dic, ara no tinc gana, no vull fotre el bocata, però me'l guardo. També és veritat, llavors arribes a casa i vas traient de la motxilla.
0: Total. O sigui, el berenar dels fills de la Brondo és dels
1: rodatges. Ho he fet, cuidado, ho he fet algun cop, Ho he fet, dic, merda, ara busco els nens, passo pel càtering abans i m'emporto alguna cosa. Lo reconozco. No, llavors ve l'hora del dinar, que també, com dèieu abans, si el rodatge va bé, doncs és a l'hora que està a l'ordre de treball, i si no, doncs s'enredareix, millor que no, perquè l'equip tècnic allí sí que té un sindicat molt més fort, i l'equip tècnic, si no es para a l'hora que s'ha dit, poden haver-hi sang. Arriba la sang, sí. Aleshores, es para per dinar. I què passa? No, jo us volia explicar. Jo, per exemple, me'n recordo a Laia, al regal d'aniversari, que va ser la meva primera pel·li, el càtering era un càtering que era molt bo, però era com molt casolà. I jo em fotia allà unes llenties, jo aquella època menjava carn, no? Unes llenties amb xoriço...
2: Perquè tu ets vegetariana.
1: Sí, ara sí, no, perquè aquella època menjava carn. Llenties amb xoriço, mongeta blanca amb no sé què... I jo, sí, clar... Els tècnics, després d'allò, fotien un cafè i pelante. Jo, o sigui, me queria morir, no podia amb la meva ànima, us ho juro.
0: Home, que ara posa't a fer una escena d'acció.
1: No, sí.
0: Després de...
1: Jo us ho juro, a Laia, el regal d'aniversari, me'n recordo d'acabar de dinar i dir, o sigui, per favor, o sigui, com perdón, que algú m'estiri del cuerito, que me haga algo, que un lavabo, algo, perquè no puc més, o sigui, no puc ni caminar. Això és real. Llavors, amb l'edat i amb l'experiència, actores i actrices del futuro... Aneu amb cuidado, perquè potser el càtering està molt bo, però no us vingueu molt arriba, perquè això no és un dinar de jijijaja.
0: Escolta, una pregunta. Alcohol no n'hi ha, no?
1: Alcohol, cerveses abans antigament hi havia.
0: N'hi havia,
1: sí. Sí, antigament hi havia i hi havia problemes, sí. Ja. Hem de reconèixer. Sobretot,
0: I ara ja no,
1: l'equip
0: no?
1: tècnic, sí, hi havia problemes.
0: Jo això també ho he vist, En alguna cadena de televisió hi havia alcohol al menjador i el van haver de retirar.
1: Sí, ara avui en dia no hi ha... Sí, hi havia i, és més, jo he vist gent de producció... una persona de producció només dedicada a evitar que aquell actor, com no hi havia cervesa a plató, se n'anés al bar del costat. Perquè llavors perdíem l'actor. Això existeix, però bueno, no, avui en dia ja no es serveix.
2: I saps què m'imagino també en els rodatges? Com com lius.
0: De què?
1: Sí, clar, d'amoríos.
2: Les persones.
1: D'amoríos, tu dius amoríos.
2: Sí, llavors m'imagino la resta de l'equip durant el càtering, el dinar o el que sigui, o l'hora de l'entrepà.
1: El punto d'encuentro.
2: Sí, i com, ai, mira, has vist aquests i mira els altres. Deus,
1: mira, carinyo,
2: això és el que m'imagino jo.
1: T'he guardat l'entrepà de llom.
0: Exacte.
1: Pum, pum, pum, pum, pum, no? Allò, ostres, quin detall, saps? Sí, sí, sí. I sobretot també a nivell de departaments, no? Perquè jo me'n recordo quan vaig fer la pel·lícula de Compañeros, que es van fer la pel·lícula, de sobte els actors es quedaven a la caravana a dinar, no dinaven amb l'equip, no?
2: Què dius?
1: Sí, no, dius, bueno, jo anava amb l'equip, tal, i llavors a vegades hi ha departaments que no es barregen.
0: Ui.
1: En l'hora de dinar,
2: fatal, no?
1: Hi ha un poco como de esta cosa como de película americana de vas amb la bandeja i ¿dónde me pongo? I no, aquí no, que está ocupado, saps?
0: Hi ha una
1: mica a vegades d'això també, en el momento de la comida.
0: Són molta gent en un rodatge?
1: Sí, amo, sí, és a dir, tu pensa que el dinar pot ser per 100 persones perfectament, sí, són càterings forts, es fan les taules si és exterior, amb carpes, si hi ha un interior, doncs tots amb un gimnàs.
2: És un pressupost,
1: És un pressupost dedicat. I hi ha càterings i càterings. Jo, per exemple, me'n recordo que vaig fer a BBC C2 una sèrie i allà era plató i teníem chef. Chef privat. I us dic una cosa.
2: És que la BBC,
1: t'ho imagina't. La primera vegada que hi havia menjar normal, vegetarià, vegà i macrobiòtica. Jo encara no era macrobiòtica i tenies integral, tenies de tot. I va ser la primera vegada que jo em vaig trobar amb això i vaig dir, que bé, quin gust, quin goig. Ara, això sí, a les 5 de la tarda...
0: Ja
1: feien
0: està.
1: El tea time. No. Oh,
0: tea time, m'encanta tea time.
1: Feien el tea time, que aquella època no hi havia xarxes. Jo no tinc fotos d'allò. Però no sabeu la taula que feia aquell home de muffins, cookies, cakes, tot recién horneado.
0: Wow!
1: Tot fet al moment. Preciós. I jo me'n recordo que era tal desfici de lo bo que estava tot, que veus, jo anava la primera setmana, a de huello, me lo como todo. Segona setmana, bueno, aniré a mirar, només pel goig de mirar, però no menjaré res. Tercera setmana era, no vaig, perquè si anaves, menjava alguna cosa. Boníssim,
0: Aquella és la feina que vas fer amb la Carla Sofia Gascón? Sí, no?
1: Exacte.
2: I era en espanyol o en anglès?
1: Era en espanyol perquè era una sèrie per ensenyar espanyol als anglesos.
2: Ah!
1: I parlava molt a poc a poc. Era molt graciós.
0: A veure, com ho havies de fer?
1: Era jo, per exemple, l'escena aquesta que ens van pixar de riure amb la Carla Sofía Gascón, i deia: "Buenos días. Esta noche he tenido sueños muy raros." I ell: "¿Qué sueños raros has tenido?"
0: Ell, perquè en aquella època era ell.
1: Clar,
0: no era
1: ell, era ell. Sí. Estava molt xarma. "He soñado que era futbolista." "¿Has soñado que eras futbolista?" "Sí, he soñado que era futbolista." I clar, tot súper repetint 20.000 cops, i luego es veia com jo era futbolista, i llavors era com...
0: I et vestien de futbolista.
1: Llavors jo havia de fer l'escena que jugava a futbol, i era el que jo estava pensant, i després tornava a l'acció real, i ell: "Entonces eras futbolista." I jo: "Sí, era futbolista." Clar, clar, el dia que pillava una mica tontorron, tontorron, et pixaves
0: però,
1: de risa.
0: Però, escolta, allà podries menjar el que volguessis, perquè per
1: home,
0: aquestes frases...
1: No,
0: pots dir-ho fent el pi.
1: Brutal. No? Ja et dic jo que els anglesos, que allà eren molt serios, quan van venir a Buitrago de Lozoya, que és on van fer els exteriors, i ahir sí, que sí que hi havia alcohol...
0: Oh, on és Buitrago
1: perdre,
0: de Lozoya?
1: Buitrago de Lozoya està en alrededores de Madrid.
0: Ajà.
1: No sé on està. Buitrago de Lozoya. Meravellós, molt maco, molt maco. I allà van anar els anglesos, després d'aquest càtering amb aquest xef, i aparecieron en Buitrago de Lozoya, con ese sol i esa lozania, i aquella cervesa en el càtering, i et dic jo que ríete de mi ataque de risa que vaig tenir amb la Carla Sofía Gascón.
0: És Comunitat de Madrid, Buitrago de Madrid.
1: Van perdre tot l'equip anglès, els van perdre, ja no eren ells. Anaven tots fúcsies tot el dia entre el sol i la cervesa.
0: Sí o no? Quin descontrol.
1: No. Molt heavy, molt heavy. Però no s'ho van passar molt bé amb en Espanya des d'aquest moment.
0: Quin any era això?
1: Ostres.
0: Fa 20 anys. No? Ja,
1: no
0: menys?
1: Sé. No, més. 25 anys també.
0: Sí, l'any 2000.
1: Sí, l'any 2000. Sí, por ahí. Molt fort, molt fort.
0: Buitrago de Lozoya amb un equip britànic...
1: Amb una Carla Sofía Gascón todavía hombre i con cerveza.
0: Allà, cervesa, sol, platja, fortíssim. No?
2: I, després... I el xef va venir a Buitrago de Lozoya?
1: No, el xef no va venir a Buitrago de Lozoya.
2: I... Sí, de com m'encanta dir Buitrago de Lozoya.
1: És que és molt maco.
2: Sí, ara Buitrago estaré fins a les 7 de la tarda dient Buitrago de Lozoya. O sigui, m'encanta aquest poble.
1: Doncs mira, i no va ser Buitrago de Lozoya, però sí fue Sintra, que, oye, ni tan mal tampoco. Jo estava fent el rodatge del Rei amb el maravilloso Fernando Gil, que me n'alegro que ara lo esté petando con machos alfa, perquè s'ho mereix. El Fernando Gil hacía de Rei i jo hacía de Reina Sofía. No?
0: Wow.
1: Molt guai. Jo quan em vaig trobar al càsting dic: "Què haces jo de Reina Sofía?" I el Basile: sí, jo te veo." I aquí morro, clar. Una Reina Sofía a lo Telecinco, saps? Molt bé, todo muy bien. Vale, jo faig de Reina Sofía allà i me lleven a Sintra de rodaje, jo amb la Valentina, la meva primera filla, que hauria de tenir any i mig, dos, allà caminant amb el meu ex allà, haciéndome de soporte, superguai, i jo donant el pit. I jo tenia molta gana, perquè quan dones el pit tens molta gana. I jo al càtering anava... i jo menjava, i que bo.
2: Doncs clar,
1: i no tenia límit. Sí, i otra vez. I noies, vaig tenir un avís de producció, perquè els de catering es van queixar i van dir: "Tenemos un problema, tú me has contratado para X menús, y con esta actriz estamos haciendo X más uno, perquè menja per dos." I els de producció em van haver de dir: "Escolta, Cristina, pots menjar menys."
0: Tia, en sèrio? Però com pots
1: menjar? Us ho juro.
2: Molt fort.
1: Clar, però dic: "És que, perdones, ja ho sé, és que tinc molta gana." A més, tinc molta gana i el meu personatge em permetia, no havia d'anar molt de cuidado, perquè
0: molt
1: la Reina
0: bé.
1: Sofía, doncs mira, quan més grassoneta de cara era, més m'assemblava, saps? Més rodoneta.
0: Però escolta, i el rècord? Vull dir que del primer dia a l'últim dia de rodatge igual t'has engreixat 4 quilos i el rècord canvia la continuïtat.
1: Clar, jo crec que quan dones el pit, saps que ho cremes tot. Tot. És a dir, realment, jo no m'estava engreixant, però jo tenia molta gana. I realment jo, doncs, bueno, repetia
2: però
1: molt.
2: Però tu et van dir: "Cristina, no mengis tant", i vaig demanes perdó. Jo m'hagués ofès, eh?
0: Home, tu diràs.
2: Home, escolta una cosa.
1: A veure, no va ser com increpant, però va ser com dient: "Escolta, és que ens han dit això, què està passant?" No? És a dir,
0: Que estic donant el pit maternitat.
1: No, però ells suposo que volien saber si era veritat o no, perquè potser també era una cosa dels de catering per dir: "Oye, te sumo un menú más." Jo què sé, no? Vull dir, també, doncs, bueno, era un rodatge de 2 mesos, hi havia confiança, no? I m'ho van dir en plan: "Mira, és que ens han dit això els del càtering." I clar, jo, a veure, una
0: però
1: mica de vergonya em va fer.
0: Però un moment, però es queden sense existències els càterings?
1: No, però clar, és com ells comptaven menú per tant i allò tenia un preu. I jo, doncs, es veu que si feia una mica doncs t'embalejar el pressupost, perquè doncs, bueno, potser dic per dos, potser era per tres, no ho sé, menjava molt.
2: Escolta una cosa, i ara m'estic posant a la vostra pell, clar, dos mesos menjant cada dia de càtering, per molt bo que sigui el càtering, sí, m'imagino que has de tenir unes ganes d'arribar a casa i fer-te patata i mongeta bullida.
0: Clar.
1: Patata no, ja dic jo, perquè patata en un càtering hi ha mucha, però sí, però mongeta bullida sí.
2: Home.
1: Sí, no, és difícil, eh? I a més, jo, com sóc una mica així, ja sabeu, amb l'alimentació i tal, jo era un poco la rara, no? I ja et dic, jo quan vaig arribar a Londres i, ¿qué menú quieres? El integral? I dic, oh, gracias, existe Dios. Perquè jo aquí a Espanya, jo deia, ¿puede ser arroz integral, pasta integral? I jo era la rara del càtering. És no. Més, us diré més, durant una sèrie sencera, Herederos, a Televisió Espanyola, jo em feia el menjar i jo anava amb el meu tàper, perquè, com dius tu, no em sentava bé al càtering, estava fent com un canvi de metabolisme, estava amb un nutricionista i estàvem fent una història molt xula, molt profunda, i no tenia opció del que jo volia, i vaig veure que l'única opció era que jo anés amb el meu menjar al rodatge, i arribava a l'hora de dinar, jo anava amb tot l'equip, no em quedava al camerino, perquè no era freaky power, però jo traia el meu tàper i havia d'aguantar, què comes? I què és? Ai, s'ha de menjar de tot, no sé què. Ara, per sort, això ha canviat molt i amb un rodatge
0: clar,
1: de seguida et pregunten,
0: saps? Ja estem acostumats
1: saps?
0: A veure gent sí, menjant de la manera més peculiar.
1: Exacte,
0: direm.
1: Però des d'aquí vull fer també un agraïment molt gran als curtmetratges. Als curtmetratges hi ha un càtering que, òbviament, no és un càtering normalment familiar. I normalment el càtering s'han ocupat la mare de l'artista, del director.
2: Ai, per favor!
1: Sí. I això és tan maco, noies, perquè tu arribes al matí i et trobes la truita acabada de fer, que aquella dona s'ha aixecat a les 6 de la matinada.
0: Clar, és que estic pensant la feinada per aquella dona.
1: La truita de patata per l'equip, reduint, ja no estem parlant de 100 persones, no, però per l'equip de del curtmetratge del seu fill o de la seva filla.
0: Clar que sí.
1: I que es passen tot el dia... Nena, has dinat, has menjat, tens gana, vols que et faci alguna coseta?
0: Aquesta no et diria no mengis més,
1: aquesta
0: eh?
1: No et diria no mengis més, aquesta no et diria. Però sí, des d'aquí un gràcies a totes aquestes mares, normalment mares, hem de ser sincers,
0: home,
1: no són
0: qual,
1: els pares, són les mares que fan el càtering dels curtmetratges d'aquests nous directors i nou directores que no tenen pressupost, llavors les seves mares s'encarreguen d'alimentar l'equip.
0: Home, clar, i sortiran allà els crèdits finals, no? Les mares, càtering, la senyora
1: segur
0: Antònia.
1: Que, mi madre, gràcies, madre.
0: Mama, sí, no.
1: Però segur, però sí que és veritat. I després ja doncs, estan els càterings de les festes, no? Que això ja és com a altre nivell marideu.
0: Això. No? Bueno, el càtering dels Goya com va ser?
1: Els Goya es menja molt bé.
0: Molt,
1: molt bé.
0: Però què, d'estrelles Michelin?
1: No, però vull dir molt bé, calent, amb ja t'ho diré això, els que mengen carn tenen galtes, tenen brochetes de pollastre,
0: fideuà,
1: formatges mil, canapés mil... No. O sigui, realment els Goya es menja molt bé. Els Gaudí no tant, ja ho sabem, però...
2: els Premis Sant Jordi es va menjar molt bé, eh?
0: Molt
1: els Premis Sant Jordi
0: bé.
1: Es va menjar
0: els
1: molt bé, també.
0: Els que organitza Ràdio Nacional d'Espanya,
1: hi ha càterings molt bons de eventos, a més cada cop doncs, més s'anotes també, amb més opcions i s'agraeix, perquè és veritat com dèieu abans, no? Come que no sabes quan vas
0: a poder volver a comer. Aquesta és una màxima dels periodistes, quan estàs de rodatge fora, sempre dius menja ara, que no sabem quan tornarem a menjar, perquè a vegades has de continuar seguint l'acció d'un personatge que no para, que vingui, et saltes al dinar, arribes al berana també te'l saltes, arribes al sopar
1: total,
0: i dius, a veure si, menja ara.
1: No, i també tinc una cosa, que les actrius un cop ens han maquillat, no et deixen menjar.
0: Els llavis.
1: Clar, llavors veus la maquilladora
2: tortura,
1: mirant bronda, allà de
2: lejos.
1: T'importa con una canyita, no sé què. I també hi ha com a curiositat i per acabar, a mi, per exemple, m'agrada molt l'energia dels aliments i està estudiat, no és que sigui loca, però quan menges aliments tipus sucre o llets, aliments que es diuen llin, però bueno, això ja és coses mies. Et sensibilitzes més, no sé, et poses com la sensibilitat més a flor de pell. I jo he arribat a fer, i us ho dic, tenir una seqüència que has d'estar doncs, tocada, que has d'estar doncs, més vulnerable, fins i tot en algunes coses de plorar, i jo m'he anat al càtering i m'he cogido el donut, m'he cogido la leche con chocolate...
0: I això et fa plorar?
1: I llavors això et queda com una cosa com... Et quedes com tubeta.
2: Però què m'estàs dient?
1: Sí. Així unes coses fricades
2: faig. Amb les llenties amb xoriço no, eh?
1: No, allò si has de fer una assassina... Les llenties per xoriço si has de fer una assassina... Allò, home, que tens un pet mal atrevessat, no? Allò d'incòmode.
2: Sí. Pues,
1: i a machete, vas a machete, tu et prens les llenties amb xoriço. Si has de fer una escena allò tocadeta, no? Que Javier Bardem te mira a los ojos, pren-te una magdalena.
2: I per fer una escena d'eufòrica, supermega energètica...
1: Pues llavors vas i dius, oye, lo de la cerveza seguro que está prohibido.
0: Cristina Brondo.
1: Molta gràcies, guapa.
0: Gràcies, camarades.
1: Adéu. Adéu.

0: pronto, eh? Per fer una escena emotiva amb menys un donut.
1: Jo estic...
0: Atenció, eh?
1: Al·lucinada. O sigui, jo ara mateix...
0: Home, jo hagués dit tot el contrari, perquè diuen que la xocolata et dona la felicitat.
1: Clar.
0: Home, que has de plorar. Home, ploraries d'emoció, això sí que pot ser. També ets de xocolata i fas... Ai, quina emoció.
1: Bueno, mira aquests truquets que té la Brondo.
0: Mira, com d'emoció ploraria jo d'anar a un terrat, eh? A veure coses xules. Perquè, clar, els terrats que han funcionat històricament com un espai de socialització comunitària, doncs poden ser una altra cosa, també.
1: Efectivament, efectivament, però atenció amb la importància que han tingut els terrats per la cultura catalana, perquè lluny de ser simples teulades, han estat escenaris de cohesió social, on s'ha teixit el veïnatge, s'ha desenvolupat la vida quotidiana. Jo me'n recordo la meva besàvia amb les meves àvies, sí, les meves tietes, avis.
0: Allò era
1: espectacular.
0: Clar.
1: I aquesta és precisament una mica l'essència de Terrats en Cultura, que comença demà la seva 14a edició i que se celebrarà fins al 24 de juliol a 7 Terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
0: Música, teatre, dansa i stand-up en petit format i de proximitat. Tot això ho podem trobar a Terrats en Cultura. Lola Armades, molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: És directora del festival. Està tot a punt, Lola?
2: Ja està tot a punt per demà arrencar amb aquesta 14a edició.
0: 14 edicions, Lola.
2: Déu-n'hi-do.
0: Com sí. Hem arribat fins aquí? Quants anys fa que no ens veiem tu i jo?
1: Clar, perquè tu ets superfan, no, Samantha? Ella
2: dels inicis.
0: Jo crec que de la primera edició, no? Perquè sí, a mi sí. M'encanten els escenaris insòlits.
1: Sí.
0: I això era molt insòlit.

0: localitzadors, no? I això de la clandestinitat com va?
1: Bueno, això va que tu tens el programet i tens la informació de la proposta, l'horari i el barri. El que no saps és on es farà. Llavors només ho sap la gent que ha comprat entrada 48 hores abans, que enviem un correu amb totes les indicacions. Per el que comentava la Samantha, a vegades hi ha enterrats doncs, peculiars, has d'explicar que has d'entrar per aquí o has de fer el que sigui. Llavors, bueno, la Samantha ho sap per experiència, sí, no? Que reps aquest correu i llavors doncs, allà...
2: Ja no me'n recordo tant, eh? No et pensis.
1: Ah, bueno, hauràs de tornar, eh?
2: Sí, però sí que me'n recordo. Bé, ara inaugureu el Piramidón, oi? Sí. Jo crec que ja havíem anat.
1: Sí,
2: que és el Piramidón. Mira, perdó. Ah. No he dit res.
0: Res.
1: Això és del directo.
2: Sí, perdó.
0: Bueno, és a dir que els escenaris, els terrats, van variant.
1: Sí, exacte, sí. Sí que és veritat que sempre tenim alguns que anem repetint,
2: clar,
1: però la idea és anar variant, no? Perquè una mica també és allò de dir poder apropar espais que d'una altra manera no podries anar.
2: Sí.
1: M'invento un terrat d'una comunitat de veïns.
0: Clar, però això passa, eh? O sigui, són blocs.
1: Exacte.
0: Amb veïns a dins.
1: Sí, una mica és... com a, nosaltres li portem a aquella comunitat de veïns al teatre a casa, sí. I a canvi per un dia hem de compartir el terrat amb la ciutadania, no? Que al final un terrat s'acaba convertint en un espai una mica privilegiat, no?
0: Total.
1: Ho sabem ara perquè
2: sí. Tu
1: ara comentaves lo de les àvies i
0: clar. Les
1: tietes, i clar, era un espai de socialització.
0: Ahir...
1: i que cada cop... s'ha anat perdent.
0: Sí. Sí. Avui ho parlava amb una companya aquí, la de la reacció. Diu, ostres, vaig pujar al terrat per veure el show de la Sagrada Família. Diu, els terrats del meu voltant, més o menys, hi havia veïns i veïnes, però el seu estava sola. I va pensar que la gent s'ha oblidat que té terrat.
1: Sí,
2: no els fem servir. Abans pujàvem a estendre la roba,
0: sí.
2: Potser. Primer sí. Les festes.
0: I a xerrar. Quan,
2: com 60.
0: A l'estiu, a partir de les 7, que ja passava una mica d'airet,
2: sí,
0: es pujava
2: també,
0: dalt i
2: dalt.
0: Tant.
2: Després només s'estenia la roba, ara ja ni això.
1: Bueno, digue-li gentrificació,
2: clar.
1: Turisme de massa...
0: Digues-li
1: com
0: vulguis,
1: coses,
0: no?
1: Sí, que han anat passant a la ciutat,
2: clar.
1: I han anat canviant... Bueno, i que també som una societat cada cop més individualista, no? I aquesta cosa, doncs, igual, ara ja no saps qui és el teu veí.
2: És això, s'ha perdut el veïnatge.
1: Exacte. I una mica la idea del nostre projecte és recuperar això, d'alguna manera, no?
2: A través de la cultura,
1: sí.
2: No? Clar, la programació d'aquesta edició inclou 5 concerts, 6 espectacles teatrals, una peça de dansa, una proposta de stand-up i activitats paral·leles. I els responsables d'inaugurar aquesta 14a edició són Tilly. Es diu així?
1: Dilly.
2: Sí. Dilly.
1: A veure, m'ha costat molt, eh?
2: Com sona? Que Dilly són Jordi Coromines i Oleguer Montaner. Aquesta proposta com la definiries? Què en destacaries?
1: Com la definiria? És una mica inclassificable. Ells fan música electrònica i tu que has sigut públic de terrats diràs no m'encaixa en la vostra programació perquè a nivell musical sempre busquem cosetes íntimes, acústics...
2: Saps què m'ha vingut ara al cap que jo he vist en un terrat en cultura? El Niño de Elche.
1: El Niño de Elche el vam tenir.
2: Sí.
1: L'hem tingut, sí. Et diré que 3 terrats.
0: Què mira, dius?
1: 3 vegades l'hem tingut.
2: Sí, sí, sí.
1: El vam tenir el 2014 que ell, no com a ell, sinó ell formava part d'una peça de flamenco, ell cantava,
2: sí.
1: Però el proto era Juan Carlos Lérida,
2: uh-huh.
1: I ell anava acompanyant el Juan Carlos, i el vam descobrir allà,
2: ell
1: i me'n recordo... Sí, era el telonero. I el meu soci em va dir, l'any que vam de programa aquest noi, perquè com vedem, se nos escapa.
0: Mira ell, quina pista, quina
1: sí,
0: vista.
1: Sí, li
2: deies, me'n recordo perfectament.
1: I l'any següent el vam programar ell, cantant, i l'any passat va venir de col·laborador en un terrat, també. Però
2: oh,
1: quan
2: que bé. I del Niño de Elche a Dilly.
1: A Dilly, Dilly, doncs això, és música electrònica, ho hem volgut portar, això és diferent, però que també ho portem en un terrat que és prou alt, aïllat, perquè també és molt important per nosaltres el veïnatge, no ser invasius, per això sempre busquem aquest tipus de programació, però en aquest cas ens ho podem permetre, i a més, com que és el concert inaugural, ho volem fer més festiu, i bueno, i per això hem buscat aquesta proposta.
0: Ai, Lola, em sembla increïble.
2: Una
0: cosa, o sigui, estem a menys de 48 hores. Ens pots dir on es farà el concert de Dilly o no?
1: Ho pot saber la gent que compri ara mateix l'entrada.
0: Ara no serà possible. Pensava que t'enganxaria, però no.
1: O sigui, la gent que ara mateix compri l'entrada ja ho sabrà directament perquè ja l'entrada ara ja apareix.
2: I que els espectacles es fan cap al capvespre, no? Quan
1: sí.
2: Comença a posar-se el sol.
1: Sí, exacte. També, bueno... igual que fer un espectacle en un terrat té certes dificultats, diguéssim, no és el mateix, no tens les facilitats d'una sala de teatre.

0: altra, però per l'altra banda tens altres coses que l'has d'aprofitar, com per exemple doncs la posta de sol, no? Aprofitar de programar de dia, i a mesura que va avançant l'espectacle es va ponent el sol i és com molt bonic. Sempre diem que el tècnic de llums és el sol, que sí, sí, de manera orgànica va canviant la llum.
1: Clar, és que té molta màgia.
2: Però sí, també estic pensant, quin merder, no? Liar tot un escenari, pujar les cadires i tot a un terrat.
0: Ja. Sí, no nostra és militància, no sé. És com...
2: I porteu 14 anys, Déu-n'hi-do.
0: Ens agrada liar-nos, sí, sí.
1: Bé, divendres 19 serà el torn de la companyia Teatro de Cerca, que ja havien estat aterrats en cultura, i ara tornen amb L'Esquerda, que és un monòleg interpretat per l'actriu Cristina Gàmiz, que parla amb un toc d'humor i molta emoció d'un tema tan delicat com la persistència del trauma. O sigui, que hi ha missatge, eh?
0: Sí, sí, sí, aquesta obra neix, de fet, d'un encàrrec del síndic de Greuges de Barcelona arran d'un tema d'abusos en una escola, bueno, que es va destapar que durant 20 anys, ara no recordo el nom del professor, va estar abusant de diversos alumnes. Neix d'aquest encàrrec i a més, doncs, també li hem buscat un espai adequat, ho fem en un terrat d'una escola, per també, no?
1: Au.
0: Ple de simbolisme, no? Per donar-li tot el pes, i bueno, és... Bueno, jo l'he vist en els assajos i és espectacular, i és el que m'interessa també, ens interessa molt d'aquesta proposta, és que no posa víctima i agressor, sinó que ens posa tots com a societat de per què estan passant aquestes coses. La mirada la posa més allà i més en la reparació, i això, no? En aquestes esquerdes que tenim tots i com entre tots ens podem guarir.
1: Clar.
0: I la trobem molt interessant per això.
2: Quantes persones de públic hi ha?
0: Doncs una mica depèn de l'espai, però estem parlant entre 60 i maximíssim 100, perquè no volem perdre aquesta intimitat, però si un espai és prou gran i ens permet amb 100 persones, però sí, estem parlant d'entre 60 i 100.
1: Clar. De cara al juliol, ens hem de preparar per propostes com Holgorio, la festa de tots els meus aniversaris, d'Alicia Reyero amb l'Ali Álvarez, que ens vas explicar d'això, això serà
0: pues
1: una
0: que
1: festa,
0: també,
1: no?
0: Exacte, que també ens volem celebrar, perquè, com dèiem, no, el Terrat també és un espai de trobada i de celebració i de comunitat, i la proposta de Holgorio parteix d'això, de parlar aniversaris en el sentit de celebrar-nos com a generacions i com a trobada.
2: I és un format per l'ocasió, no?
0: Sí, és perfecte. De fet, serà el primer cop que ho faran en site específic, sí, sí, sí.
1: Més coses.
0: Més
1: a veure.
0: Coses. Bueno, aquest any us haig de dir que el teatre és bastant el protagonista, sí, de la programació. I una mica ens
1: que
0: ha vingut...
1: Que teniu la Oye Sherman.
0: També tenim la Oye Sherman,
1: sí, eh?
0: Sí, sí, sí. A més, ho estrenem perquè serà la primera vegada que ho faran la Oye Sherman i l'Esther López de La Calòrica, que faran aquest muntatge de... elles dues, i ho maridarem amb un tas de vins de D.O. Catalunya.
2: Més quin planarro!
0: Sí, perquè des de fa uns anys que ens acompanya D.O. Catalunya i sempre maridem un espectacle amb vins D.O. i aquest any doncs, hem triat aquest. I llavors elles dues agafaran com els acudits de tota la vida, els reformularan i els hi donaran una nova vida i a veure què tal, acompanyat de vins D.O.
2: Aquest és l'estàndard que podrem veure al Terrat en Cultura, però deies que el teatre té molta presència, aquesta
0: aquest
2: edició.
0: Aquest any, una mica de manera inevitable, s'ha convertit en el protagonista perquè, bueno, ja sabem que estem en una època complicada, on el diàleg es fa més que imprescindible, sí, i llavors tant. Ens han arribat propostes que, bueno, que ens parlen de tot això, no? Sent nena jueva és una obra per Gaza, de la Caryl Churchill. Aquesta dramaturga britànica va escriure aquesta obra el 2009 arran d'uns bombardejos a Gaza.
1: Uau.
0: I que malauradament, no, la
2: I
0: història
2: així repeteix.
0: Exacte, i així seguim. També doncs, el dramaturg Enric Nolla també ens va portar aquest text de, atenció, el títol és una mica llarg, La culpa no és de l'estaca si el sapo salta i sense harta, que ell va néixer a Caracas i també ens va venir i diu, mira, això és un text d'emergència, l'he escrit i el necessito estrenar ara, perquè el mes de gener sabem que va entrar als Estats Units a Caracas, va bombardejar i es van portar el president, i ell, arran d'això, doncs va tenir necessitat d'escriure sobre aquest tema. Mm. El fa una actriu veneçolana que està aquí vivint, i una mica ens parla de la tensió del país, no? De les dues Venezueles, que sabem que... Bueno, i a través de la història personal d'aquesta actriu ens parla d'això.
2: Però em sembla fascinant que siguin els mateixos creadors que us venen i us piquen a la porta i us diuen, ei, tinc això...
0: Sí, bueno, al final suposo que 14 edicions no han anat fent, han anat fent mella. A més, nosaltres naixem en el 2013, de fet, com a necessitat del moment cultural. Penseu que veníem el 2008 de crisi econòmica. 2012-2013 la cultura estava més que tocadeta i vam néixer d'això, de posseguem un circuit alternatiu on peces que no puguin veure's o aquest tipus de peça que necessiten una immediatesa o artistes que vulguin jugar-ho i una sala convencional no els hi porti, i vam néixer per això.
2: Però vosaltres ja veníeu de la cultura?
0: Sí, som els fundadors, som tres gestors culturals, sí, sí.
1: Clar.
0: I, bueno, per això coneixem una mica la situació.
1: Música, recordem, eh? Concert de Daniel Lumbreras el 15 de juliol, Carmen Aciar el 16 de juliol, la rumba de Caracan, també, sí, el 17 de juliol.
0: La rumba també, una mica des de fa ja tres edicions, que ja li fem un foradet a la programació perquè ens vam adherir a la candidatura perquè la rumba sigui patrimoni immaterial de la humanitat, i vam dir com podem col·laborar, doncs fent-li un foradet a la nostra programació i cada any fer el terrat de rumba. A més, sempre ens agrada explicar la història que la rumba al barri de Gràcia es toca a les places, sí, però s'assajava als terrats. Ah. Llavors també aquella cosa de recuperar, no, la rumba i portar-la als terrats.
1: Ah, home, aquí sona la rumba de Caracan! Clar, és que hi ha per tots els moods, no?, com es diu, sí, ara, eh? Per tots els estats d'ànim, no? Vols una cosa més íntima, més emocional, ho tens. Vols una rumba i uns vinets, no?, i una estona maca, també,
0: que,
1: també ho tens.
0: Exacte, tot i cap. És que podem tenir una part lúdica, però també una part de, no?, de pensament, de...
2: Total.
0: De parlar del que ens està passant al voltant, no? I a més també des d'un espai com un terrat que et dona aquesta perspectiva també, clar, ajuda, no?
1: Aquest any espereu més de 1.000 espectadors.
0: Sí, esperem, sí. L'any passat vam tenir més o menys això, aquest any hem programat la mateixa quantitat d'espectacles, així que esperem, sí, que passin per allà.
2: Perdona.
1: Digues.
2: No, que més enllà que deia que acaba el cicle el 24 de juliol, però està agafant molta volada el Festival Germà, que és l'OFF, que dura durant tot l'any.
0: Bueno, no ben bé, però sí que fem coses fora de lo que és estrictament la temporada, no? Si comencem demà fins al 24 de juliol seria tot el gruix, però sí que abans hem fet dos espectacles i ara a l'octubre és quan portarem aquesta peça que us deia de 100 nenes jueves a l'octubre, sí. I llavors... Sí que...
2: A l'hivern no us la jugueu al terrat, no, que fa rasca.
0: No, a l'octubre encara, però sí, al desembre ja no ens la jugaríem, no.
1: Clar. En fi, Terrats en Cultura, tu, si haguessis d'adreçar-te a alguna persona que encara no hi hagi anat mai en 14 edicions, què li diries? Per què ha de venir el Terrats en Cultura?
0: Per què ha de venir? Si vol, no només veure un espectacle, sinó viure una experiència escènica, que vingui als Terrats, entri a la web terratsencultura.org, es miri el programa, compri una entrada i es trobarà un espai que no coneix i que d'una altra manera no podria accedir-hi. S'inclou una beguda en l'entrada.
1: Clar, és que a més a més.
0: Sí,
2: i entrarà, quan va l'entrada?
0: Pues a la general, 18 euros. Fixa't. Fins ara hi havia el descompte anticipada, que sortia per 15, però bueno, sí. Ara, sí, per 18 euros tindràs l'experiència i llavors, sí, això, pues, tindràs la teva copeta, podràs gaudir d'un espai, d'unes vistes, d'una posta de sol i d'un espectacle únic.
1: Sí. Teniu constància que es facin Terrats en Cultura en altres llocs, en altres ciutats?
0: Pues mira, te diré una altra cosa que ha passat durant aquestes 14 edicions, o que em deies que ha passat durant aquest temps. Doncs que hem creat una xarxa europea de Terrats.
1: Wow.
0: European Creative Rooftop Network, que vam néixer el 2020. De fet, ens van donar una ajuda... Amb la pandèmia, bueno, perquè va ser quan ens van donar... De fet, ens vam començar a teixir relacions el 2019, vam presentar per un ajut europeu i ens el van donar el 2020, Europa Creativa, ens, sí, va donar un ajut a 4 anys.
1: I quantes ciutats estan en aquesta xarxa?
0: Som 15 ciutats.
1: De quants països?
0: Pues, de 14, perquè
1: wow.
0: Hi ha... No, de... Per, Sí, 13, perquè hi ha Holanda, curiosament, a Holanda al nord, que no ho diries mai, que l'arquitectura és molt diferent, que diries, ah, tots són ciutats mediterrànies. No. Doncs no, som la minoria, les ciutats mediterrànies.
1: Mira,
0: perquè però... igual que nosaltres estem redescobrint els terrats, de reivindicant aquells espais dels nostres avis, dels nostres pares, ells els estan descobrint ara.
1: Que oh, bo. clar. En fi, és que són llocs per descobrir, i encara més a través de la cultura. Lola Armades, directora del Terrats en Cultura, gràcies per venir.
0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Maria Juan, molt bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Com estàs? Com et trobes?
3: Bueno, meravellosament bé.
1: Això està molt bé.
3: Què te diria jo? Clar, tu estàs pensant des de la setmana passada esta, com estarà esta xica?
1: Clar, perquè l'última vegada tenies un herpes a l'ull. No?
3: Mira, ara mateixa a mi em para un guàrdia civil i em fa bufar. I jo l'alcoholímetre no el toque. Ara, el colirímetre el rebenta. O siga, jo...
1: Colirímetre, no?
3: Jo una setmana que porte... Jo no sé quants tipus de colirio... Jo no em puc treure a la... Mira, ho acabo de pensar ara. Això no ho tenia que haver dit jo al nostre estimat equip tècnic. Amores de barra. La cançó d'Ella baila sola. Bueno, estic tan convençuda de que d'ací un moment sonarà.
2: De qui era Amores de barra?
3: Home, Ella baila sola.
2: Ella baila sola, que van acabar com el Rosari de l'Aurora,
3: sí,
2: no?
3: Sí, pues com sola. La meua còrnia, han acabat. I Rita S, absoluta.
1: I Amores de barra, per què t'ha vingut al cap?
3: Pero el colirio en los ojos, when it's a sana, it's a sana, y vuelvo a tu lado. Bueno, no, vale, perquè no cal que em rebente també les cordes vocals. Amigues, posem-se serioses.
1: Vale.
3: És que estan passant coses. Vull dir, mentre jo estic recuperant la meua còrnia, suposo que la resta de la gent està en altres històries.
1: Home, tu diràs.
3: La gent està nerviosa.
1: Home.
3: La setmana passada ja ho va dir Samantha.
1: Què?
3: El Mundial de Futbol, ties.
1: Ja està.
3: Que Televisió Espanyola, que van a fer també retransmissió. Jo és que no he estat molt atenta, però és que...
1: Comença avui? Avui.
3: És la primera vegada que hi ha tres països anfitrions. Tres.
1: Sí.
3: Estats Units, Canadà
1: i Mèxic.
3: Què penses? Què és? Per fer germanor? O sigui...
1: A veure si poden, no?
3: No, estos tres països de superbon rotllo ara mateixa, ahir bon rotllo, bueno, no n'hi ha molt.
1: Simulat.
3: No sé que has de canviar la cosa, però quan jo vaig començar en l'oso de la còrnia, ja la cosa estava mal.
1: És com el dia de Nadal, no? Que vas allà...
3: Efectivament.
1: Gent, no, que
3: anat
1: si, però
3: molt bé,
1: tu hi vas.
3: Molt
1: hi
3: bé,
1: vas.
3: Sí. Bueno, per primera vegada en la història, bueno, això m'ho han documentat gent, igual és mentira, però jo ho tinc així en el guió, és que m'han xivat coses perquè jo futbolera no sóc. Però veu que la primera vegada en la història que hi haurà també que hi ha tres cerimònies inaugurals. Claro, una per cada país.
2: Clar, només faltaria.
3: No? El partit inaugural és esta nit, et juga Mèxic contra Sud-àfrica, a l'estadi Azteca de la ciutat de Mèxic.
1: Sí, senyora.
3: Sincerament, haurien de deixar de fer això de periodista deportiva, perquè és que estic veient que no va conmigo.
1: Hauria pogut començar el partit i que no ho sapiguessis, no?
3: Però, a més, és que jo crec que els mitjans ja li donaran suficient bombo com perquè mantenen...
2: Sí, exacte, no exacte. Queda... Publi, sí. No els hi cal.
3: A més, que jo FIFA no m'ha fet. Sabeu el que és FIFA?
2: Sí.
3: FIFA, el mascle aixina...
2: Exacte.
3: Mascle heterosexual, que li agrada molt el futbol.
2: Futbolero.
3: Videojocs. Jo FIFA no sóc. Jo preferiria ser FIFA. Com una tia molt pija que es diu Fefa, o Mimi, o Cucu, o... No? Piti Rodríguez... No n'hi havia una que era Pitita...
1: Sí. Pitita Rodríguez.
2: Pilu.
3: Pilu també. Piluca. Pues jo sóc FIFA, no FIFA. Bueno... dit això, lo del futbol m'ha fet reflexionar.
1: Ah.
3: O sigui, no teniu la sensació de que les celebracions, això de fer de repent tres països, tres actes inaugurals, no vos ha fet la sensació de que, igual és perquè jo estic en un ritme ara, com això de la còrnia en té així una tancaeta pagadins, no s'estan celebrant massa coses.
1: Per sobre de les nostres possibilitats,
3: oi? Sí, a més tot això del... Pensa molt en el tema del FOMO, del FOMO, que té el personatge
2: del FIFA, la FIFA i el FOMO.
3: I el FOMO. Jo estic més en el JOMO, que no sé si sabíeu el que és.
2: JOMO. Joy. Sí, és el gaudir-ho, eh?
3: És el joy of missing out, vull dir, no?
1: Sí, sí. Gaudir de no estar al dia de les coses i no...
2: Exacte.
1: I perdre coses.
3: Efectivament, ties. Jo només vull estar a l'ombra d'un arbre, llegint un llibre a la fresca. No, sí. No sóc creïble, lo més mínim.
1: També és, clar, t'anava a dir, és fer de la necessitat virtut, m'entens? O sigui...
2: No, però l'altre dia la boticària García ens ho explicava, que amb el tema de la peri i la menopausa, les dones cada vegada tens més ganes d'estar a casa tranquil·la i ja no tens ganes de quedar com quedaves abans.
1: Va. Primavera, Sant,
3: vull ser una tia italiana. Jo vull ser...
1: Què fan?
3: El dolce farniente, tia.
1: Ai, sí.
3: Jo vull estar ahí. Jo vull estar...
2: Mònica Bellucci.
3: Ixa sóc jo. Em falten mamelles per tots els costats.
1: Jo diré que és molt de tieta catalana, eh? D'aquesta senyora que a la tarda queda amb les seves amigues a berenar, fer el te,
3: això,
1: jo ja ho faria. Jo ja m'apuntaria en un berenar d'aquestes, de tietes catalanes.
2: Jo també.
3: A mi m'apetia estar... I també és veritat que el que
1: el tècnic
3: dius, igual haver estat tirant en el sofà i tal, això també fa que tu de repent, vull dir que igual si no estigués en aquest estat així una mica malalta, pues no sé si ho veuria. Però jo de repent he trobat el punt este, pues així al balcó, voler la vida passar, o anar a fer un cafè net d'especialitat, que el cobren 18 euros, i veure com la gent camina pel carrer. Jo que la simplicitat de la vida, Mari, la simplicitat... desconnectat de la tecnologia, això ho he tingut que fer per collons. Perquè,
1: home, molt bé, no,
3: un besito,
1: això?
3: Home, un besito des d'ací a la gent que està esperant que puja un vídeo, que li contesti un missatge... I, a més, no estic tenint cap tipus de remordiment. També vos ho dic.
1: Clar, no pots.
2: És que tens una excusa de la...
1: Perfecte.
2: Rellet.
1: Escolta, com es diu això? Que ho faré servir jo també. Com endometriosis herpètica. Com era?
3: Endotelitis. Endotelitis herpètica. Herpètica... Sí. Però no, ties, de veritat, les festivitats...
1: Al principi pensava que era helvètica.
3: No, helvètica no.
2: Com la lletra.
3: Del Betis, en principi, no sé.
1: L'altre és el Betis.
3: I han quedat que FIFA no soc.
1: Suïssa no ho he tingut, eh?
3: Bueno, però, ties, no, de veritat, molaria molt este ritme, així sempre, però... Ara em poso profunda, com sóc jo, però el capitalisme no mos deixa les festivitats, les celebracions... O sigui, ha passat maig, que és el mes de les comunions, no sé si en Catalunya és igual, però sí, és el mes de les comunions.
2: Però encara es fan comunions.
1: Home,
3: no,
1: sí, poques, eh?
3: València són molt beates, tia, n'hi ha molta beator.
1: Però al meu col·le una, eh? Una només.
3: En el meu barri n'hi ha molta beator, jo crec. És que jo tinc un col·legi d'estos concertats baix, els Salesianos, i ahir n'hi ha molta beator.
2: Bueno, avui que ha marxat el Papa de Barcelona, potser ara augmenten les confirmacions i comunions i coses així.
3: O potser no.
2: O potser no.
3: O potser ja s'acaba el FOMO perquè ja està i ja el tenim bé. Però bueno, juny comença la temporada de bodes, tia.
1: Ah, clar.
3: És que compte, perquè, o sigui, els batejos, jo no vaig a cap, però m'he informat, els batejos ja són comunions. Les comunions són bodes.
1: Ja.
2: I o sigui, les bodes que són ara?
3: Tia, a les comuniantes, és que no sé si això ho sabeu, però quan entren, com si foren els nòvios, es serveixen una copeta de xampany als pares i un suc de taronja als xiquets, perquè els xiquets per ara, 10 anys, en l'església encara no els donen de beure. Però tia, que vos ho dic de veritat, que les celebracions estan anant-se'n de mare. Si antes de nàixer ja el fan el gent del reveal este...
1: M'agradaria que fos review, bones... no? Que li posessis estrelles al gènere.
2: Boníssim.
3: Bueno, i les bodes, Maris.
1: Què?
3: Les bodes s'han convertit en un festival del gastó desordenat.
1: No.
3: Tu sabies que tu pots eixir d'una boda amb 3 tatuatges?
1: Què dius?
3: Que te ho jure que ara hi ha tatuadors en les bodes.
1: Però això de la turca, de la castanya que t'agafes, no, surts tatuada?
2: Que et posen un tatuador...
3: Que et posen allà un tatuador...
2: Jo sóc un perill a un lloc així.
1: Clar, és que això hauria de ser il·legal, perquè tu vas bevent, clar, i allà el tatuador... I què te tatues?
2: I mira com acabes.
1: Un cor fatal.
2: Un cor supermal fet. No sé si acabes
1: això.
2: Això ja t'ho explicaré fora d'antena.
3: En una rosa mal feta, en una silueta de la lluna...
1: En un Constantinople.
3: En un trèvol de no sé quantes fulles... Que tinguin sort, 4, no?
1: Sí.
3: Bueno, de tota manera... Com?
1: Que te'n fan 2 de fulles al trèvol, no? És que, claro, que no és ni 3.
3: Però, ties, vosaltres no sou de l'època en la que el luxe en una boda era que hi hagués una persona tallant pernil bo.
1: Sí. No. Jo vinc de l'època que el luxe era el còctel de gambes.
3: Claro.
1: Això era el luxe. Que pernil.
3: O el foie. Que jo, perquè jo, en la meva consciència ecològica i animalista, pues jo el foie només me'l permet en les bodes, perquè com a ecologista no ho pense tirar menjar, i si el foie està ahí i és bo, jo me'l menge i em sap mal pel ànec, però, o sigui, fos ecologista, però jo què sé.
2: És que és una feinada això del foie, perquè mira que és bo, eh?
1: Increïble.
2: Però és veritat que et sents fatal, perquè és que el patiment animal és tremendo.
1: Sí, que amb no sentir, doncs ja està.
3: Quina hora és, ties? Quants minuts vos quede? Que com no veig...
1: Ja estaria, si vols.
2: Sí, no, bueno, pots anar a descansar, ja, Mari.
3: No, per acabar.
2: Vale.
3: L'única cosa de les bodes. L'última és que assignen un capità de taula.
1: Què vol dir capità?
3: Sí, tia, és que jo en tinc una en juliol i assignen un capità de taula perquè no decaiga la festa.
1: Ai,
3: durant
1: no!
3: El concert, que té funcions clau. Com per exemple, pues, trencar el gel perquè els convidats de la taula que no es coneguen no estiguen incòmodes, animar la festa, traus a la gent a ballar, lideres les coreografies...
2: Controlar que a ningú li falta beguda...
1: Què m'estàs dient?
3: I liderar els brindis.
1: Però això es deia metre, fins fa 4 dies. Doncs
2: pues ara fan els col·legues. Com hi ha 80 taules...
3: Sí, és criminal. Ai, i, claro, mare. Adivineu a la taula en la que jo estic en la boda del juliol, a veure si veieu, a veure si se vos acut a qui collons li posaran la targeteta. Home. De capitana.
1: Doncs pues mira, ara no caic, eh?
3: No, pues ja t'ho dic jo. I lo pitjor de tot, que jo ja m'havia comprat una bateta de color blanco roto, pues una cosa, un blanc, una cosa fina.
1: Com la núvia, no?
3: Me la vaig comprar en el mercat per 20 euros, tia, que vaig dir, és que això queda ideal.
1: Molt
3: i a més 20 eurets. Bueno, doncs pues no m'arriba la Gender Wedding Planner, la Wedding Planner, i mos envia tot el patracol i mos diu que, por supuesto, el tal, que anem guapos, que anem còmodes, però que, por supuesto, los blancos y derivados estan reservados per
2: a mi. Mari, però és que
1: claro,
2: això ja se sap.
1: Cariño.
3: Però això ho sabíeu vosaltres.
2: Mari, a un casament no pots anar de blanc.
1: Ni de negre.
3: Però no era de blanc, era una cosa beige.
2: Cariño, però blanc i beige. I tu que no hi veus?
3: Encara que em posis...
2: Sí, clar, encara et posaran a tu l'altar.
1: Festa, un polo, ara mateix agafes el vestit, li tires pintura dels xiquets, ahí a sobre, fes un polo... I quedes
2: exacte.
1: Per 21 euros...
2: Però tu poses el dissabte, no pel casament.
3: Ai, ties. En fi.
2: Bueno, escolta, xiques, el més important en el casament, Mari, és que no ballis sola. I ens havíem quedat amb com estava la cosa amb ella bailar sola. Van acabar com el Rosari de l'Aurora.
1: Sí,
2: Es van separar el 2001 debido, diuen, a un grave deterioro de su relación personal.
3: Pues como mi córnea, un deterioro de la... Igual.
1: Aquesta
3: igual,
1: cançó
3: igual.
1: Per tu, Maria,
3: No m'ho puc creure.
1: Hombre,
2: la cantaràs?
3: És que és la perfecció. No, és que... Ai, és que
1: no ploris, carinyo. Que no va bé per l'ull. María Juan, un patunarro.
3: Un beset supergran, ties.
1: Que vagi...

0: Bueno, que van acabar com el Rosari de l'Aurora.
1: Sí.
0: Ella baila sola.
1: No.
0: Es veu que l'últim disc no es van trobar ni a l'estudi. O sigui, una cosa fortíssima.
1: Entre Andy i Lucas, Sonia i Selena,
0: ella baila sola. O sigui, els duets... Mira, el nostre és l'únic que acabarà bé.
1: El nostre...
0: La resta ja et dic jo que no. La resta no hi ha manera, tu.
1: Doncs sí, costa. Però bé, escolteu, que anem acabant, eh? Jo crec que sí.
0: Ai, quina setmaneta.
1: Que això...
0: Perquè avui és dijous, no?
1: Avui és dijous, demà divendres.
0: Ai, demà hi ha divendres.
1: El papa està allà a Canàries, eh? Ja ens ha abandonat, ja no calen més cobertures especials. Demà divendres i aquí Pau i allà Glòria.
0: I fa les tendres, exacte. Sembla que això ja està,
1: quina il·lusió. Anem acabant avui l'entrellat. L'hem fet avui amb l'ajuda de l'Edu Ortega, el Genís Sabater, el Pau Robert, a producció. Què et mires? Què?
0: No, jo
1: res. He dit malament, hi ha algun nom.
0: No, bueno, que s'assegui el Toni, que ara parlem amb ell.
1: El Toni Marín ja està entrant aquí,
0: a
1: l'estudi 41. Dic que producció l'ha fet el Tomàs Gómez. I a la redacció, la Natàlia Sánchez, la Marina Fernández, l'Aitor Caminero i jo mateixa, Samantha Villar.
0: Que t'anava a dir que trobo que el Toni fa força bona cara per el superespecial que va fer.
1: Oh,
0: o sigui, trobo que molt bé, molta dignitat, eh?
1: Magnífic programa, magnífica programació de Ràdio 4, fent tot el seguiment de la visita del papa a Barcelona. Re, que marxem a casa, a descansar, demà hi tornem, quan passin uns minutets de les 4 de la tarda, que és el nostre horari, que ens agrada.
0: A més, el programa de demà serà espectacular. Jo crec que parlarem amb els tres germans que tenen Catalunya i l'estat espanyol sencer més intrigats a les últimes setmanes.
1: Efectivament.
0: Tres germans, no els donaré més pistes.
1: Demà ho desvalem,
0: demà ho escolten.
1: Han de connectar amb l'entrellat. Fins demà, que...

0: Bona tarda, són les 7, l'hora de començar a Ràdio 4, el Pla B.
1: El Pla B, amb Toni Marí.
0: Què tal? Com estan, senyors i senyors? Molt bona tarda. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Pla B de Ràdio 4 en aquest dijous, en el que a Barcelona tenim d'alguna manera la sensació de tornar a la normalitat. Respira, diríem, d'una manera molt compartida, la satisfacció pels actes del Papa que han permès tornar a donar una imatge de Barcelona que molts el recorda, la que ja vam transmetre durant els Jocs Olímpics. Avui és dia de valoracions, d'anàlisi dels missatges que el Papa ha anat deixant en els seus discursos, cursos que ara ja es poden escoltar, per cert, a les Canàries, ja que avui ha començat la part final del seu viatge a Espanya. Lleó XIV no ha defraudat, ha tornat a situar un tema potent, el damunt la taula, el de la immigració, ha assegurat que la dignitat humana no té passaport i ha criticat Europa per mirar cap a una altra banda respecte a aquesta qüestió. Però aquesta tornada progressiva cap a la normalitat també ens permet ja obrir la portada cap a altres assumptes. Avui el Banc Central Europeu ha decidit tornar a situar el preu del diner en el 2,25%, que és el mateix nivell d'ara fa un any. La presidenta Christine Lagarde ha justificat avui aquesta decisió atribuint a la inestabilitat generada per la guerra a l'Iran per trencar una situació que durava ja, de fet, fins a 3 anys. I d'altra banda, amb la periodista Neus Sala, avui analitzarem una situació que veritablement ens preocupa. Ahir dimecres, un home era assassinat en ple carrer Balmes de Barcelona just davant la comissaria de la Policia Nacional. L'assassí va fugir, però els Mossos d'Esquadra van trobar sota una marquesina de Gala Placídia la pistola que presumptament es va utilitzar un cas sota un cas de bicicleta i a banda també hi havia un telèfon mòbil. En parlarem amb calma amb Neus Sala perquè no és el primer cas d'aquestes característiques. Van 4 a les últimes setmanes, 3 en el que portem de més. Ara, però, és l'hora de recuperar la normalitat, per tant, connectar amb el que és el conjunt informatiu d'aquest dijous 11 de juny. És l'hora, doncs, d'obrir l'edició vespre amb l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
2: Bon vespre, Toni.
0: Per on arrenquem avui?
2: Doncs mira, amb una última hora per tots aquells usuaris de Rodalies, perquè ja estan tallades a aquesta hora la R14, la R15, la 16 i la 17 entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi. Treballen 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. De seguida ampliarem aquesta informació.
0: Doncs t'escoltem amb tota l'atenció. Ens retrobem a 2:15. Fins ara, Andreu.
2: Fins ara, Toni.
1: Edició vespre. Ràdio 4. Andreu Vinyes.
2: Bon vespre. Mentre Europa torna a pujar el preu del diner, el món afronta una nova etapa d'incertesa. La decisió del Banc Central Europeu d'elevar els tipus d'interès fins al 2,25% respon al repunt de la inflació i a l'impacte d'un context internacional marcat per la guerra a l'Orient Mitjà i les tensions energètiques. Christine Lagarde, presidenta del Banc Central Europeu, de seguida l'escoltarem, ha dit que precisament està rebaixant aquestes previsions de creixement i alertant que els països més vulnerables seran els que patiran més intensitat les conseqüències d'aquesta inestabilitat. En aquest escenari, després de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, amb l'eco dels actes a la Sagrada Família, el seu viatge continua avui a les Canàries, en una visita històrica i carregada també de simbolisme. Des del moll d'Arguineguín, una de les principals portes d'entrada de la migració atlàntica, Lleó XIV ha recordat que la dignitat humana no entén de fronteres ni de passaports.
3: Sin límites ni fronteres. Y un corazón sensible dispuesto a despedir con una lágrima a los que se van. Y a recibir con los brazos abiertos a los que llegan.
2: Però això no es tradueix amb les polítiques reals que està fent la Unió Europea. En una jornada marcada pels indicadors econòmics i per les decisions dels grans organismes financers, el Papa ha situat al centre una altra realitat, la de les persones que busquen un futur millor. Entre els mercats i les xifres, la seva veu ha recordat que l'economia només té sentit si està al servei de les persones. De seguida us ho ampliem des dels serveis informatius de Ràdio 4 amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre, José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central, us saludem. Ara els titulars més importants d'aquest dijous amb Laura Monill. L'Iran constata el trencament de l'alt el foc amb els Estats Units.
4: Després de dues nits d'atacs per part de Washington, Teheran afirma que ha bloquejat l'estret d'Hormuz. Donald Trump nega que aquest punt clau pel trànsit de petroli estigui en mans de la Guàrdia Revolucionària iraniana i anuncia nous atacs sobre el terreny.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït al Papa Lleó XIV la seva sensibilitat amb Catalunya.
5: La Sagrada Família des de Catalunya i des de Barcelona es va il·luminar el món i ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món.
4: Mentrestant, continua la polèmica per l'expulsió de 600 cantaires durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Junts reclama explicacions a Interior i la CUP denuncia persecució de l'independentisme.
6: Hi ha algú que sembla que té les prioritats equivocades en matèria de seguretat a Catalunya.
7: Inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista.
4: Esquerra ha registrat preguntes al Congrés i al Senat i el delegat del Govern a Catalunya defensa que tot es va desenvolupar amb normalitat.
2: L'últim baròmetre del CIS retalla l'avantatge del PSOE sobre el Partit Popular només 4 punts després de l'esclat dels casos de corrupció de Zapatero i Leire Díez.
4: Tot i la davallada de gairebé 5 punts, Pedro Sánchez continuaria guanyant les eleccions segons les enquestes del juny, que tornen a situar l'habitatge i la migració entre les principals preocupacions dels ciutadans.
2: 45.000 estudiants catalans han posat punt i final a les proves Pau aquest dijous amb l'examen de català i matèries optatives.
4: La jornada s'ha desenvolupat amb normalitat i amb un alumnat més tranquil que ha considerat assequibles els exàmens d'avui.
8: Bueno, jo crec que a nivell correcte, però havíem treballat bé i ha sortit bé.
9: La literatura ens l'hem estudiat, però anirem al Verdader o Fals perquè podrem sobreviure.
10: Entrar, doncs, la literatura amb un poema de Josep Carné, comprensió lectora, amb sinònims.
4: Els resultats de la selectivitat es publicaran el proper 23 de juny.
2: I en esports, aquesta nit comença el Mundial de Futbol. Jaume Rielo, bon vespre.
11: Què tal, Andreu? Bon vespre. Amb el Mèxic-Sud-àfrica, l'estadi Azteca, a partir de les 9 de la nit, hora nostra, a les 4 de la matinada, segon partit entre la República Txeca i Corea del Sud. És el primer Mundial amb 3 països anfitrions, els Estats Units, el Canadà i Mèxic, també el primer amb 48 seleccions, i això fa que sigui de retruc el més llarg de la història.
2: Informació de serveis, com us dèiem, ja s'ha activat la prealerta del Ferrocat perquè estan tallades les línies R14, 15, 16 i 17 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra a causa d'un incendi amb el que estan treballant 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri. El foc ha començat prop de l'avinguda Brisamar, a tocar de les vies de tren. L'avís s'ha produït a 6:15 de la tarda. També us expliquem que des d'avui fins al 22 de gener la R3 de Rodalies quedarà tallada entre Vic i Torelló per obres. Adif està realitzant unes millores sobre el pont del riu Ges, per això Renfe ha adoptat un servei alternatiu per carretera. En aquest punt ens interessem també de les incidències viàries a la carretera. Hi ha unes quantes des del Servei Català de Trànsit. Sílvia de Lama, bona tarda.
12: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de destacar un accident a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda que talla un carril i provoca 7 quilòmetres i mig de lentitud. Una avaria a Sant Cugat, també en sentit sud, un altre carril tallat i 2 quilòmetres de circulació lenta. Compte també per un accident a la B23 a Sant Josep Verd cap a Tarragona, vehicles a l'oral i, per tant, lentitud i en sentit contrari al Papiol, aturades en sentit Sant Cugat. En el cas de les vies que venen del Vallès, la C58 i la C33, amb força mobilitat, també la C31 de Badalona cap a la plaça de les Glòries, i compta les dues rondes, especialment la ronda de dalt, que està molt carregada amb 2 nusos i, per tant, la situació en aquest punt és complicada. No baixeu la guàrdia. Bona tarda.
2: Previsió meteorològica de cara a demà, Noelia García.
13: Demà divendres pujaran encara més les temperatures. Màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Demà tindrem un temps més càlid, amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 14 graus a Girona i 18 a Barcelona.
2: Les 7 i 8 minuts del vespre.
1: Edició vespre. Andreu Viñas.
2: Com us dèiem, notícia important per les nostres butxaques. El Banc Central Europeu apuja el preu del diner i per primera vegada des de 2023 augmenta un quart de punt els tipus d'interès, que ara queden en el 2,25%. Més detalls, Climent Sabater.
14: És la primera pujada de tipus en gairebé 3 anys i s'enfilen al 2,25% després de l'augment aprovat avui de 25 punts bàsics. El BCE i la seva presidenta, Christine Lagarde, ho defensa per evitar que la inflació es dispari per l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà.
15: La guerra a l'Orient Mitjà està generant pressions inflacionistes i la decisió de pujar els tipus d'interès és adequada en els diferents escenaris que analitzen la possible evolució d'aquesta pertorbació i les perspectives a mig termini a la zona euro.
16: outlook for the euro area.
14: La decisió de l'autoritat monetària vol frenar una inflació que s'ha duplicat a la zona euro des de l'inici del conflicte i supera ja el 3%, malgrat l'impacte que pot tenir en el fre d'una economia europea prou estancada que el primer trimestre es va contraure un 0,2%, com ha alertat a Ràdio Nacional el catedràtic d'Economia Santiago Carbó.
17: No sé si se lamentará dentro de unos meses al haber tomado una decisión como hoy, dependiendo de cómo reaccionen, desde luego, los mercados en las próximas semanas y cómo reaccione la economía en el corto plazo.
14: El BCE no ha concretat si hi haurà més pujades, però els analistes preveuen que la d'avui no sigui l'única i que el Banc Central Europeu pugui augmentar-los de nou fins a dues vegades més després de l'estiu. El que és segur és que amb uns tipus més alts, una vegada més s'encariran les hipoteques a interès variable amb un Euribor que s'enfila per sobre del 2,8%.
2: Doncs a banda de les hipoteques, gràcies Clivet Sabater, l'euro també ha caigut lleugerament després d'aquesta decisió del BCE i de mantenir la incertesa sobre les futures decisions. A més, l'escalada del conflicte entre els Estats Units i l'Iran també està reforçant el dòlar com a valor refugi. Però no ha estat l'única autoritat econòmica que ha mostrat resultats. Laura Monill, bon vespre.
4: Bon vespre, sí. El Banc Mundial ha rebaixat fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia mundial pel 2026 arran l'impacte de la guerra a l'Iran. Les alteracions a l'estret d'Hormuz han encarit el petroli, el gas i el transport marítim, fet que ha augmentat la inflació i està dificultant l'activitat econòmica arreu del món. En paral·lel, el Fons Monetari Internacional també ha rebaixat l'optimisme de cara a aquest 2026. Preveu que els tipus d'interès a l'eurozona podrien pujar fins al 2,5% per intentar frenar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. En el seu darrer informe, l'organisme també rebaixa la previsió de creixement a l'eurozona i alerta que la inflació acabarà aquest any al 2,8% per sobre de l'objectiu fixat pel Banc Central Europeu.
2: Doncs aquestes dades econòmiques també tenen la correspondència, la seva part, sobre el terreny, sobre el que està passant en aquests moments amb les negociacions de pau paralitzades i després de dues nits d'atacs per part dels Estats Units, l'Iran està constatant que el final de l'alto el foc amb Washington és definitiu, respon amb represàlies sobre objectius nord-americans als països veïns, la treva tampoc es compleix al Líban, on el nombre d'assassinats també en mans d'Israel està augmentant. Aloix Adurní.
18: Bon vespre. Teheran centra els darrers atacs sobre el terreny a diferents punts de Kuwait, Bahrein i Jordània en resposta a les ofensives que, segons Washington, són en legítima defensa i que el règim dels ayatolàs qualifica com a il·legals i criminals, tot invalidant l'alto el foc signat amb la Casa Blanca fa dos mesos. El control de l'estret d'Hormuz torna a marcar els discursos de totes dues parts i canalitza la discordança de versions. El govern persa afirma que l'ha bloquejat, mentre que Donald Trump no només ho nega, sinó que anuncia atacs més potents contra l'Iran.
19: My preference has always been take Kargil. Brian knows that. I spoke to him a long time ago.
18: Una ofensiva que també inclou el control de l'illa iraniana de Hark, enmig del Golf Persa, ha afirmat el president estatunidenc al canal Fox News. Mentrestant, Israel aprofundeix en l'incompliment de la treva al Líban. Arran dels darrers atacs a la ciutat de Tir, a la costa sud del país, el Ministeri de Sanitat libanès ha xifrat en més de 3.700 les persones assassinades des de l'escalada bèl·lica israeliana fa tres mesos.
2: També ens fixem en el que està passant a Irlanda del Nord, que continua sufocant la violència racista dels últims dies. L'apunyalament per part d'un home d'origen sudanès a un altre home d'uns 40 anys el passat dilluns està desencadenant aldarulls durant les últimes dues nits a Belfast, amb cases, cotxes i contenidors incendiats per atacar la població migrant i també a la policia. Pau Alemany, bon vespre. Quina és la situació en aquests moments?
20: Bon vespre. La policia britànica ja es prepara per afrontar la delinqüència amb projectils de goma i canons d'aigua, en la que seria la tercera nit d'aldarulls consecutiva. L'objectiu és evitar les imatges dels últims dies. Un desenes d'extremistes violents incendiaren cases amb població migrant que fugia a la carrera i llançaren bombes de benzina i pedres. El secretari d'Estat per a Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha titllat els atacs de delinqüència racista.
21: That is racist thuggery, there's no question about it.
20: El balanç de les dues primeres nits d'aldarulls és de més de 100 policies ferits i desenes d'extremistes detinguts.
2: Gràcies, Pau Alemany. També estem pendents del nou pacte europeu migratori i d'asil que començarà a aplicar-se a Espanya a partir de demà. S'endureixen els requisits d'acollida, es dona més facilitat per deportar migrants sense permís de residència, es crea un mecanisme de solidaritat per repartir els nouvinguts entre diferents països de la Unió Europea, es consolida així el gir conservador en matèria migratòria de la Unió Europea. Xavier Aragall és investigador de l'Institut Europeu de la Mediterrània, en parla de la pressió electoral en clau nacional.
22: Hi ha molts països membres, estats membres, que necessiten dir la seva perquè electoralment tenen una pressió sobre això. L'agenda migratòria dels països com Alemanya, Holanda, Dinamarca, etc. El tema del retorn està molt present.
2: Tot plegat amb el rerefons de la creació de centres de detenció a tercers països de fora de la Unió Europea, una mesura a la que Espanya s'oposa pels dubtes sobre la legalitat i proporcionalitat de la mesura. Bé, doncs, les entitats socials reclamen ja al govern central que allargui el termini de procés de regularització per les persones migrades que finalitza el 30 de juny. Argumenten que a l'inici es va produir retards per problemes burocràtics i això pot provocar que moltes persones que tenen drets no puguin regularitzar la seva situació administrativa. Ens ho explica la Marga Esparza.
0: És un procés molt complicat i la manca d'informació durant les primeres setmanes va generar dificultats a l'hora de tenir la documentació necessària. Per això reclamen allargar 3 setmanes més el termini. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector.
3: El procés va començar tard, va començar amb moltes dificultats, sí, a nivell burocràtic, i això també ha fet enlentir el procés. Per tant, ens fa veure que, com a mínim, aquestes setmanes inicials que no es van complir, allargar-les.
0: A més, recorden que hi ha persones en situació d'extrema vulnerabilitat que tenen més problemes perquè el procés és molt complex, com els joves extutelats, persones grans o amb bretxa digital, barreres lingüístiques o persones sense sostre.
2: Doncs també de regularització, de dignitat, de fronteres, d'acollida. Ha parlat aquest matí el Papa Lleó XIV. En uns minuts comença l'estadi de Gran Canària, la missa multitudinària que encapçalarà el Pontífex, el primer que visita l'arxipèlag i ho fa per acostar-se a les zones on arriben els migrants per les rutes marítimes, com volia el seu predecessor Francesc. La seva primera aturada ha estat al moll d'Arguineguín. Anna Pujol.
5: Des d'un moll que ha vist arribar milers de migrants en pastera els últims anys i davant 2.000 fidels, autoritats i entitats, Lleó XIV ha posat en valor la dignitat humana, que diu no té passaport, i apel·la a creients, institucions i governs a no desentendre's del drama migratori.
23: Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sin cementerios, sin lápidas.
5: A Arguineguín, el pontífex ha beneït una creu feta de trossos de pastera i també ha escoltat els testimonis d'una víctima de tràfic de persones i d'una colombiana que viu a Espanya.
24: Durante el viaje quedé embarazada de un hombre de la mafia. Al llegar a España me quitaron a mi bebé para obligarme a prostituirme.
25: Hubo noches en las que no tuve un techo donde dormir. Me tocó passar frío y miedo en la calle.
5: Després, el papa s'ha trobat amb religiosos a la catedral de Santa Anna, a Les Palmes, i a partir de 6:45, hora insular, encapçalarà una missa multitudinària a l'estadi de Gran Canària.
2: Doncs abans d'enlairar-se, el papa Lleó XIV des de Barcelona ha rebut el comiat del president Salvador Illa, que ha destacat la sensibilitat del pontífex envers la realitat catalana. Lorena Enns, bon vespre.
26: Bon vespre. Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït al pontífex la seva visita, la seva comprensió i la seva sensibilitat per Catalunya i la seva llengua. Pel president, el viatge a Valsampara ha reafirmat els valors d'una societat tolerant, acollidora i humanista. Un viatge que ha passat per l'Estadi Olímpic, per Montserrat, i que amb la seva darrera parada, la Sagrada Família, ha ajudat a projectar Catalunya al món. Salvador Illa.
27: Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cal el paper de Catalunya al món.
26: El president ha defensat que l'actuació del govern durant la visita del papa ha atès els criteris d'un estat aconfessional. Una qüestió que subratlla no era incompatible amb mostrar una valoració cap a la visita del pontífex. El president, la màxima autoritat present a la línia institucional de la terminal corporativa, també li ha desitjat un bon final d'etapa a les Canàries.
2: Gràcies. Doncs també us parlem de la creu, perquè també ressona i continua la polèmica per l'expulsió de 600 cantaires per intentar incloure simbologia independentista durant l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Clara Antanyón.
28: Junts demana explicacions a Interior mentre la CUP denuncia una persecució a l'independentisme. En canvi, el delegat del govern espanyol a Catalunya defensa que tot es va desenvolupar amb normalitat. Òmnium i l'ANC també exigeixen responsabilitats. Escoltem Josep Rius, Xavier Pellicer i Carlos Prieto.
6: Hi ha algú que sembla que té les prioritats equivocades en matèria de seguretat a Catalunya.
7: Em sembla inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista.
29: I no contempla ni cap element ideològic, ni identitari, ni de cap mena. Simplement
1: havia acabat l'acte, nosaltres convidem a tothom a sortir de la Basílica.
28: Esquerra Republicana ha registrat preguntes al Congrés i al Senat i ha demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per aclarir l'actuació policial durant l'acte del centenari de Gaudí a la Sagrada Família. Reclamen saber qui va ordenar el dispositiu, amb quina base legal es va actuar i si es va voler impedir l'exhibició de símbols o expressions de la identitat catalana.
2: Gràcies. Doncs la premsa internacional també s'ha fet ressò de la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona i especialment de l'espectacle, la Sagrada Família, que va posar punt i final a la seva agenda. Maria Huguet.
8: Sí, elogis de l'espectacle de llum, música i foc i el rostre de Gaudí que els drons van dibuixar al cel i que donava pas a una frase de l'arquitecte: primer l'amor, després la tècnica. Se'n va fer ressò la premsa i els telenotícies de tot el món, des dels Estats Units.
9: Those are drones. Whoa. Depicting the basilica's architect Antoni Gaudí, who died 100 years ago.
10: Now the end of the ceremony is an absolutely stunning, and here it is for you to see, fireworks display at the show at the basilica.
8: Passant per França i Itàlia.
11: Léon XIV, accueilli ce soir par une foule en liesse.
12: A 100 anni dalla morte del genio catalano Antoni Gaudí, l'architetto di Dio che progettò la basilica ma non poté vederla realizzata.
8: Premsa statunitenca com The New York Times o el Wall Street Journal han portat la notícia en portada a les seves edicions impreses i també a diaris llatinoamericans com el Clarín a l'Argentina.
2: Doncs amb aquesta banda sonora que forma part també ja de la nostra història, 10 minuts i 8:15 del vespre.
13: Edició vespre.
2: Us ho dèiem en titulars, el PSOE paga els plats trencats pels presumptes casos de corrupció que sobrevolen el partit i cau gairebé 5 punts al 6. Respecte al mes passat, els socialistes guanyarien les eleccions, però amb l'intenció de vot més baixa de l'últim any i amb el Partit Popular retallant distàncies. Joan Seixas, bon vespre.
15: Bon vespre. Així ho indica l'últim baròmetre de l'organisme, basat en més de 4.000 enquestes. El Partit Socialista perd 4,9 punts de suport electoral després de l'esclat dels casos de corrupció de Zapatero i Leire Díez. Malgrat tot, Pedro Sánchez guanyaria les eleccions amb el 31,3% dels vots. El Partit Popular, que segueix a l'alça, augmenta 2 punts i retalla més de la meitat la distància amb el PSOE, que ara és de poc més de 4 punts. Vox perd 4 dècimes, però es manté en tercera posició, fregant el 16%, mentre que Sumar, que continua com a quarta força, puja 7 dècimes fins al 6,5%. Podem també esgarrapa algunes dècimes respecte al maig i conserva la cinquena posició amb gairebé el 3% del vot estimat. Pel que fa als actuals socis de govern, Esquerra Republicana perd 5 dècimes i passa de cinquena a setena força política, vorejant el 2%. Bildu, Junts i el BNG es mantenen al voltant de l'1%, el PNB conserva el 0,5% i Coalició Canària puja una dècima fins al 0,2%. D'altra banda, el principal problema pels espanyols, segons el CIS, continua sent clarament l'habitatge, seguit de la crisi econòmica i els problemes financers i la immigració, segons unes enquestes que també fan menció a la sanitat i a l'educació. Tot i la caiguda socialista, Pedro Sánchez continua sent el líder polític millor valorat, seguit de Yolanda Díaz i del popular Alberto Núñez Feijóo, mentre que Santiago Abascal torna a ser el que obté la pitjor nota.
2: Gràcies, Joan Seixas. Doncs precisament sobre el comportament dels polítics. Avui destaquem una reforma que ha vist la llum verda al Congrés. S'ha aprovat una reforma del reglament per a reforçar les sancions contra el mal comportament dels diputats. Una mesura que la cambra baixa després que un diputat de Vox intimidés a una lletrada i s'encarés amb el vicepresident de la mesa. La reforma proposa la suspensió temporal dels diputats que exerceixin violència o intimidació contra els òrgans del govern a la cambra o als seus treballadors i eleva fins als 2.000 euros les multes. Rafaela Romero, diputada socialista, defensa la mesura.
16: No sanciona ideas, no sanciona posiciones políticas, no sanciona discrepancias, sanciona conductas incompatibles con la dignidad de esta Cámara.
2: Per contra, José María Sánchez García, del diputat de Vox, que va protagonitzar aquests incidents.
29: Ustedes lo utilizan, como siempre, con esa voluntad de avasallamiento propia del totalitarismo democrático.
2: El PSOE ha comptat amb el suport dels socis habituals, inclòs el de Junts. El Tribunal Suprem també ha emès un informe desfavorable a la possibilitat d'indultar l'exfiscal general de l'Estat, Alberto García Ortiz, condemnat a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets. A l'informe, que no és vinculant, el Tribunal considera que els fets van ser greus, van tenir una afectació important de la institució de la Fiscalia i que per això no hi ha raons de justícia o utilitat pública per concedir-li aquesta mesura de gràcia. El Departament d'Interior planteja la necessitat d'endurir el Codi Penal en determinats supòsits com la tinença il·lícita d'armes. Ho ha detallat la consellera en una trobada amb periodistes i la cúpula de la policia catalana motivada pels darrers crims a trets registrats a Barcelona. El darrer, el d'aquest dimecres, al carrer Balmes, davant la comissaria de policia, Sergi Bassoles.
3: Més enllà de l'assassinat a trets ahir d'un home a plena llum del dia al carrer Balmes, emmarcat ja obertament en el crim organitzat i en les guerres entre clans dedicades al narcotràfic, les xifres són preocupants. El 2025 van haver-hi 28 ferits i 8 morts per armes de foc, i en el que portem d'any, 18 ferits i 6 morts. Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura de la Policia Catalana.
4: Aquests 6 fets, una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles de narcotràfic.
3: Per fer-hi front, als Mossos i el Departament d'Interior plantegen un enduriment del Codi Penal en diversos àmbits. Núria Parlon.
13: Endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea.
3: A tall d'exemple, en quant a tinença d'arma, el Departament d'Interior planteja que la pena passi a ser de 4 a 5 anys de presó en lloc del 1 o 2 anys que hi ha actualment en el Codi Penal, així com que reculli també i espeni l'exhibició d'armes, quelcom que a dia d'avui no passa. Unes propostes que ja s'han traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui des d'Interior asseguren ha recollit el guant.
2: També us expliquem que els metges de la Vall d'Hebron, que van atendre el nadó de 6 setmanes presumptament maltractat pels seus pares, han ratificat davant el jutge les greus lesions que presentava i han descartat de ple que fossin accidentals. Núria Alcalà.
14: Sí, segons fonts jurídiques, els sanitaris que han declarat avui com a testimonis no han descartat una possible agressió sexual. De fet, els metges haurien coincidit en assegurar que mai a la seva carrera s'han trobat amb lesions d'aquell abast. Dos pediatres i un cirurgià han ratificat que els traumatismes i hematomes que presentava el menor no eren accidentals, com alega la defensa, sinó que suggereixen un maltractament infantil. Entre les lesions més greus, una fractura del fèmur que li podria haver suposat risc vital si hagués afectat l'artèria. També han descrit unes lesions cerebrals lleus que apunten a un sacseig del nadó. Els investigats seran sotmesos a una prova pericial psicològica en els propers dies i, segons les seves defenses, demanaran tornar a declarar la causa. De moment, demà compareixeran com a testimonis alguns famílies dels progenitors, entre ells els pares i els germans.
2: Gràcies, Núria. Ferran Cuixart, bon vespre.
17: Bon vespre.
2: També us expliquem que el Congrés dels Diputats aprova reconèixer els funcionaris de presó com agents de l'autoritat, un reclam històric del sector penitenciari.
17: Aquest canvi jurídic permetrà als funcionaris de presó reforçar la seva protecció legal davant possibles agressions, una mesura que Catalunya ja va tirar endavant el passat mes de gener. Ara ho fa el Congrés. Francesc Freixas, de Maria Blava, en declaracions a Ràdio 4.
18: Reforça el que ja havia començat a Catalunya amb aquest reconeixement. Som agents de l'autoritat, exercim d'agents de l'autoritat en els centres penitenciaris, però la llei ens privava d'aquest reconeixement.
17: Canvis que s'apliquen sempre que no hi hagi negligència per part del funcionari.
2: Una de cada 6 persones majors de 65 anys són potencialment víctimes de patir maltractaments.
17: La Policia Catalana i la Fundació Alzheimer Catalunya alerten d'un exponencial augment dels casos a persones grans amb deteriorament cognitiu. L'any passat van atendre més de 1.700 casos. Sandra Martínez, responsable dels Mossos d'Esquadra.
19: Perquè en aquests casos pot ser que la víctima ni tan sols pugui identificar la violència que està patint o no recordi els fets que han passat o que tingui moltes dificultats per expressar-los.
17: I demana deixar d'invisibilitzar la situació.
2: L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 mesos i un dia de presó l'home que va publicar un tuit, una piulada, contra una família de Canet de Mar que havia demanat més ensenyament en castellà a l'escola de la seva filla.
17: El tribunal considera que el missatge on es demanava fer assetjament escolar a la menor perquè marxés del centre va fomentar l'hostilitat, la humiliació i el menyspreu cap a la nena i els seus pares.
2: I segueix la recerca de la jove, del jove de 16 anys que va desaparèixer amb una moto d'aigua a Roses.
17: La policia local ha trobat la moto volcada a la platja de Pals, ara tocada al terme municipal de Begur. De moment, però, ara encara es manté la cerca del menor.
2: Avui ha estat l'últim dia de les proves d'accés a la Universitat de Catalunya. A les 9 en punt ha començat l'examen de català, l'últim obligatori, i en els següents torns s'han examinat les matèries optatives. La jornada s'ha desenvolupat amb normalitat i l'alumnat s'ha mostrat més tranquil.

0: Després de català, els estudiants s'han examinat de matèries optatives com química, història de l'art, literatura castellana o dibuix tècnic. Els resultats de les proves es publicaran el proper 23 de juny.
1: També us expliquem que el Sindicat de Professors de Secundària ha signat precisament avui, juntament amb Comissions Obreres i UGT, l'acord amb el Departament d'Educació amb les noves mesures incorporades arran de les negociacions. L'acord que els docents van rebutjar en la consulta sí que va ser aprovat per la militància de professors de secundària. Ignasi Fernández és secretari general del sindicat.
2: Sempre hem dit que no és el millor acord del món, però és el millor acord possible en aquestes circumstàncies i, òbviament i clarament, hi ha unes mesures que volem consolidar, retributives i d'altres ordres. Aleshores, avui hem pogut comprovar que gràcies a la nostra signatura aquest acord tirarà endavant i podrem consolidar les mesures.
1: Remarquen que sense la seva signatura les noves mesures a l'acord serien paper mullat. Fernández ha defensat que encara hi ha mesures fora de l'acord que són necessàries i per les quals poden convocar protestes, però que no es sumaran a cap mobilització sota eslògans genèrics i buits de contingut. Bé, doncs avui se celebra el Dia Mundial del Càncer de Pròstata, el tumor més freqüent entre els homes. L'any passat se'n van diagnosticar 5.000 casos a Catalunya, 35.000 a Espanya. Davant l'augment previst de diagnòstics, especialment en persones més joves, ja s'estudia implantar un programa d'equilibratge poblacional. Anna Banyeres.
3: Identificar a temps el càncer de pròstata incideix sobre la progressió de la malaltia. El problema és que, com no hi ha biomarcadors, només es fan proves diagnòstiques si hi ha factor de risc, símptomes o antecedents familiars. Ara, però, gràcies a la tecnologia per imatge més precisa, ja s'està estudiant realitzar cribratge poblacional, tot i que per la manca d'indicadors biològics només s'implementaria com l'inici del control. No tindria caràcter periòdic com en el càncer de mama o de colon. Doctor Francesco Sanguedolce, del Servei d'Urooncologia de la Fundació Puigverd.
4: Que cumple los 50 años reciben la invitación, pero sería una única. Y a partir de allí, pues, se hace un PSA y una visita y con la que, pues, se puede prever lo que puede ocurrir en los próximos 2 o 3 años.
3: Mentre tant, es recomana visitar l'uròleg, sobretot a partir dels 50, quan la pròstata comença a fer-se gran perquè permet anticipar-se a una evolució maligna. Avui hi ha teràpies dirigides que eviten la incontinència o la disfunció erèctil, que són efectes adversos de la cirurgia o la radioteràpia.
1: En cultura, la 46a edició de la Fira de Teatre del Carrer a Tàrrega se celebrarà i que celebra el talent emergent i la comunitat amb 57 espectacles, un 60% dels quals seran gratuïts. Montse Soto.
5: La programació inclou companyies de renom com Maduixa, Vero Zendoya o Marí de Jong amb el seu primer espectacle de carrer sobre la gentrificació, però també formacions més joves com Pagans, Traslados i Llum de Fideu. Celebrem és el lema d'aquesta nova edició de Fira Tàrrega, que comptarà amb un 35% d'estrenes, un 55% de programació catalana i 11 espectacles internacionals. Escoltem a la directora de Fira Tàrrega, Anna Giribert.
6: 4 dies de teatre, 4 dies de trobada professional, 4 dies de mercat, de festa de teatre al carrer a Tàrrega. Celebrem, reclamem l'espai públic com a lloc de trobada i diversió.
5: Una 46a edició de Fira Tàrrega cobrirà el proper 9 de setembre l'espectacle sobre la immigració incontinu de la companyia catalana Kamchatka a l'Hort del Barceloní, que comptarà amb un centenar de voluntaris nouvinguts a la ciutat.
1: I avui acabem amb el ritme dels Rolling Stones. Bàsicament per una efemèride, es compleixen 50 anys del concert que els Rolling Stones van fer a la plaça de la Monumental de Barcelona davant d'un públic que va pagar 900 pessetes d'aleshores per viure una experiència inèdita. El promotor Guy Mercader va aconseguir incorporar Catalunya al circuit europeu de les gires internacionals, portant a Barcelona el grup de rock més important de la història en un moment de gran càrrega simbòlica, ja que només feia 8 mesos que havia mort el dictador Francisco Franco. Doncs amb els Stones marxem. Toni, tot teu.
7: Molt bé. 900 pessetes fa 50 anys eren una pasta, eh?
1: Era una, sí. En euros serien 6 i pico, no?
7: Sí, però ja
1: no
7: arriba, ja
1: no arriba al 6, no arriba al 6.
7: Això no serveix. Gràcies, Andreu. Fins demà.
1: Vinga, adéu-siau.
7: Ara passen gairebé 4 minuts de 8:15. Molta cosa a fer. La veritat és que avui recuperem la normalitat, tot i que continuem tenint els monitors que tenim aquí a l'estudi 41 de Ràdio 4, amb les imatges del Papa, en aquest cas a les Canàries, però és veritat que el fet que el Papa hagi abandonat ja Barcelona ens ha deixat d'una banda un molt bon gust, un molt bon sabor de boca, no? Després en parlarem lògicament a la nostra tertúlia, però també ens ha permès obrir la nostra portada a altres assumptes potents dels que anirem parlant des d'ara i fins a les 10 de la nit. Senyores i senyors, això és el Pla B i el primer que fem sempre al Pla B és parlar d'esports.

0: Jaume Riello, què tal, Jaume? Bon vespre.
1: Què tal, Toni? Bon vespre.
0: Avui comencem mirant el rellotge, perquè en una hora i mitja comença la cita futbolística més important que hi ha, el Mundial.
1: Sí, amb el Mèxic-Sud-Àfrica a l'estadi Azteca, a les 9 de la nit, hora nostra, a les 4 de la matinada. Segur que més d'un no se'l perdrà. Segon partit entre la República Txeca i Corea del Sud. És el primer Mundial amb tres països anfitrions, els Estats Units, el Canadà i Mèxic. També el primer amb 48 seleccions, i això fa que sigui de retruc el més llarg de la història. El Mundial arrenca aquesta nit, com expliquem, i acabarà el 19 de juliol amb la gran final al MetLife de Nova York. Serà el sisè campionat del món per a Cristiano Ronaldo, també per a Leo Messi, que defensa títol amb l'Argentina. Espanya és una de les grans favorites a fer-se amb la Copa del Món. El combinat nacional debutarà dilluns contra Cap Verd. Al grup hi ha també l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Un partit, aquest últim, contra els uruguaians, cap al president de la Federació Espanyola, Rafael Louzán, hauria de servir per valorar si són reals les altes expectatives dipositades a la selecció espanyola.
2: Lo que se quiere pulsar es, cuando entremos en plena competición, ¿cómo está España? Esta España que realmente ven todo el mundo, no digo todo el mundo, pero la inmensa mayoría, como una posible candidata a semifinal y a final de este gran mundial, pues quieren verla si realmente esas expectativas son tales.
1: Un Mundial, Toni, envoltat de polèmiques, com ara la de l'àrbitre somali, que no pot estar al campionat perquè els Estats Units no l'han deixat entrar. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha assegurat que ha mirat en tot moment de trobar una solució.
3: We don't control everything.
4: No ho controlo tot, ho intentem, ho discutim, ho parlem. Sovint és millor prendre-s'ho amb calma. De vegades posar-se a cridar genera l'efecte contrari a buscar una solució. Creieu-me quan us ho dic, o no em creieu si no voleu, intentem sempre trobar solucions.
3: We try always to find solutions.
1: Omar Artan és aquest àrbitre expulsat del Mundial. La UEFA ha fet oficial aquesta tarda que el col·legiat somali serà l'encarregat de xiular la Supercopa d'Europa, la que disputen el campió d'Europa i de la Europa League, de la segona competició continental, és a dir, el Paris Saint-Germain i l'Aston Villa.
0: I a casa nostra, Jaume, el Barça de bàsquet és notícia perquè pot posar la directa cap a la final de la Lliga ACB.
1: Si guanya el Tenerife, estarà 2-0, així que només necessitaria un triomf més per superar aquesta semifinal, segon assalt de la sèrie per un Barça que Dani Esclusa ha recuperat la il·lusió. Què tal, Dani? Bon vespre.
5: Bon vespre, Jaume. Sens dubte, a ningú se li escapa que el Barça ha viscut una temporada molt complicada, però sembla que l'equip ha arribat en el seu millor moment a aquesta fase decisiva de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual van esborrar completament de la pista al Tenerife en el primer enfrontament, però el tècnic laurana ja va avisar que en una eliminatòria 5 partits, el segon és el més important. L'objectiu és clar, portar la sèrie a Tenerife amb un 2-0 a la butxaca i havent-se assegurat, en el pitjor dels casos, un cinquè partit aquí al Palau Blaugrana. Un palau en el que l'afició comença a accedir poc a poc a les seves localitats. S'espera una altra vegada ambient de dia gran. Les plantilles, en principi, les mateixes que en el primer partit. Veurem aquí descarta Xavi Pascual. No tindrà a la seva disposició Xus Vidorreta, Xermadini, Giedraitis, ni Fittipaldo. El partit, recordem, comença d'aquí a poc més de 20 minuts, a les 8 del vespre.
1: Gràcies, Dani. Cita important aquesta al Palau Blaugrana. Demà, segon partit de la sèrie entre el Joventut i el València, el Roig Arena. L'equip taronja es va endur a la pròrroga i per un sol punt el duel d'ahir. I encara en bàsquet, Toni, et comento que hem de lamentar la mort d'Eduard Portela, històric president de la Lliga ACB entre 1990 i 2013. Va ser clau en la creació i en el creixement d'aquesta competició. Abans va passar per les banquetes sent entrenador del Montgat, del Sant Josep de Badalona i del Barça. Va ser, de fet, director esportiu de la secció blaugrana durant 9 temporades.
0: Descansem, Pau, doncs. Esport en directe, Jaume, en waterpolo. El Barceloneta somia amb la final de la Champions.
1: Sí, s'enfronta des de les 7 de la tarda al Ferencváros hongarès a la semifinal de la màxima competició continental. 5 minuts 20 segons per finalitzar el tercer quart, 6-4. Guanya el Barceloneta 6-3. Estava dominant l'equip mariner al descans. Ahir els dos representants de casa nostra van caure a les semifinals femenines. El Sant Andreu, vigent campió, va perdre els penals contra el Ferencváros. El Mataró també va quedar eliminat en el seu cas a mans de l'Olympiacos.
0: I aquest cap de setmana, gran premi de Fórmula 1 al circuit de Montmeló. Fernando Alonso ha parlat, Jaume, sobre el seu futur.
1: El dues vegades campió del món ha estat preguntat per com d'il·lusionant és per a ell córrer al circuit i l'asturià ha deixat la porta oberta a la seva retirada.
6: Sure, it's gonna be a special weekend, probably my last Barcelona race.
1: De ben segur que serà un cap de setmana especial, ha dit Alonso, probablement la meva última cursa a Barcelona, i l'asturià també ha explicat
6: my 23rd Spanish Grand Prix and all of them they've been magical.
1: Serà el meu gran premi número 23 a Montmeló, tots ells han estat especials i aquest últim, ha dit, aquest últim ha de ser màgic també, és el que ha exposat Alonso. Això, Toni, no vol dir que la temporada vinent deixi la Fórmula 1. El 2027 no hi haurà gran premi al circuit, no es disputarà aquesta prova. El Gran Circ tornarà a Montmeló el 2028. Demà, entrenaments lliures a 2:15, la primera sessió, a les 5 de la tarda la segona, com sempre, dissabte la classificació i diumenge la cursa a les 3 de la tarda.
0: I els esports de Ràdio 4, que ens ho explicaran, evidentment. Gràcies, Jaume. Fins després.
1: Una abraçada.
0: En Jaume Arriello, a 20 minuts de les 8 del vespre. Setmana molt potent. Els ben asseguro que avui, quan arribàvem a la casa, tothom tenia com una cara de satisfacció, segurament d'hores molt potents des d'un punt de vista professional, per tal que vostès, efectivament, i crec que, sincerament ho diré, crec que ho hem fet bé, doncs tinguessin la millor informació amb la millor cobertura. I, francament, insisteixo, tinc la sensació que ha estat així. Per tant, un cop superat l'examen, i insisteixo, crec que em nota, la meva sensació és que hem de mirar ja cap al cap de setmana. Si més no, la temperatura avui ha convidat ja a començar a plantejar-nos posar-nos una estoneta al sol. Jordi Miralles, què tal, Jordi? Bon vespre.
7: Hola, bon vespre, Toni.
0: Quines ganes de sol, eh?
7: Sí, sí, de fet el que deies, la tendència de cara als propers dies va cap aquí. La veritat és que hem tingut doncs, uns dies intensos per la qüestió informativa, però també en quant al temps, la veritat és que, vaja, de calor no n'ha fet i fins i tot a les nits feia una mica de fresca. Això podríem dir que gairebé s'ha acabat, perquè avui, ja ho dius, s'ha notat ja la temperatura una miqueta més alta, no per parlar de molta calor, però sí que demà podem sobrepassar àmpliament els 30 graus al Pla de Lleida i a la costa quedar-nos al voltant dels 26 a 28, però la costa humitat i, per tant, amb bastanta aixafogó. Cap de setmana li pots afegir ben bé 2 o 3 graus més, i això ens aniríem a un diumenge amb temperatures que fregarien els gairebé 30 graus a la costa i sobrepassarien puntualment els 35 a les comarques de l'interior amb sol, sense precipitacions, potser diumenge a la tarda algun ruixat al Pirineu, però molt poqueta cosa, i la setmana que ve pinta de la mateixa manera, amb sol, 4 núvols a la tarda al Pirineu i temperatures que encara podrien pujar una mica més.
0: O sigui que l'estiu ha tornat a treure el cap, dit d'una altra manera, no?
7: Sí, sí, de fet, ja et dic, hem tingut ara un respir de dilluns, dimarts, dimecres, per dir-ho d'alguna manera. Avui no s'hagi fet molta calor, però a partir de demà més calor, cap de setmana també, i la setmana que ve doncs, ens mourem això entre els 28 i els 35, tot i que Pla de Lleida podrien sobrepassar els 35.
0: Doncs paciència, en qualsevol cas anirem actualitzant la informació. Jordi, gràcies, com sempre, una abraçada.
7: Bona tarda.
0: Bona tarda, ara 3 minuts i 3 quarts de 8. Ho dèiem ara fa una estona, efectivament el Papa ha marxat de Barcelona, malgrat efectivament l'activitat d'aquest home, i feia broma, no?, que quan arribi al Vaticà un cop acabi tota la visita, aquell moment de treure's les sabates i sentir-se a casa segurament serà molt apreciat, perquè déu-n'hi-do la de quilòmetres i la d'activitats que està fent el pontífex aquests dies. De fet, en aquests moments s'està repetint d'alguna manera una cosa que va començar al Santiago Bernabéu a Madrid, que després va seguir a l'Estadi Olímpic, i ara mateix també es troba en un camp de futbol on hi ha tot un seguit d'actes que més tard tindran ocasió de conèixer amb els serveis informatius d'aquesta casa. En qualsevol cas, és veritat que també el fet de que el Papa hagi marxat ens ha permès obrir la portada a altres assumptes. I mirin, ahir, perquè era absolutament impossible parlar-ne donada la gran quantitat d'informació que hi havia, però hi va passar una cosa molt preocupant. Sincerament, al carrer Balmes de Barcelona, un home era executat directament d'un tret al cap per l'esquena davant la comissaria de la Policia Nacional, que jo crec que vostès ho han passat 50.000 vegades per allà, oi? El tirador va fugir a peu i va abandonar l'arma sota un casc de bicicleta en una parada de bus propera a la Gala Placídia. La policia vincula el cas a la guerra de clans de l'est d'Europa. És una notícia espectacular, però és que no és l'única, perquè en 3 setmanes... hem tingut 3 casos, 10 de juny, 7 de juny, encara ni això. 7 de juny, al carrer Mineria de la Zona Franca, un home també era batut a trets en un pati interior d'una illa de cases a l'última hora de la tarda. Allà mateix, el dia 16 de maig, en el mateix punt, un altre home moria tirotejat, una acció de característiques idèntiques, i si marxem fins al 14 d'abril, ja no serien 3, serien 4, un home rebia diversos trets mentre es trobava a la terrassa d'una cafeteria i va acabar morint dies després a l'hospital. no estem acostumats a aquestes notícies. Neus Sala, hem anat a trucar, lògicament, a una de les persones que més en sap d'aquest tipus d'informacions, la nostra companya ben estimada Neus Sala, periodista especialitzada en tribunals i crònica negra. Com estàs, Neus? Bona tarda.
8: Bona tarda, Toni.
0: Dèiem, no estem acostumats a aquestes notícies, eh?
8: Aviam, en portem en concret 6 assassinats en el que portem d'any, 38 tirotejos. És a dir, la majoria d'ells són trets a l'aire, però no ens havíem trobat en una situació així. Pensa que s'ha incrementat un 45% els trets a l'aire, els tirotejos i respecte a l'any passat. Només et dic això. La situació és preocupant, tan preocupant que la consellera Núria Parlon, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, el major Esquius, aquesta tarda han fet un briefing per abordar directament el problema dels tirotejos, d'aquestes execucions en plena via pública a Barcelona.
0: Fins i tot l'alcalde, l'alcalde Collboni també s'hi ha afegit a aquesta demanda d'endurir el codi penal per tinença d'armes de foc, perquè, clar, la situació és preocupant i entenia que la intenció tant de la consellera com de l'alcalde de la ciutat demanant això és per evitar que Barcelona sigui un lloc atractiu perquè vinguin persones que es dediquen a això, no?
8: Sí, el que passa és que això, diguéssim, és el menys important, perquè és molt més important no endurir la tinença, que efectivament està molt bé endurir la tinença d'armes, però el moll de l'os està en el narcotràfic. I el narcotràfic el que ens està passant és que les penes a Espanya són molt laxes respecte a altres països, i la consellera avui també ho ha dit, endurir, per exemple, les penes per tinença de marihuana que ara són de 1 a 3 anys, pujar de 6 a 9 anys i també abordar molt clarament el que és el crim organitzat amb unes penes duríssimes, perquè és que ens estem convertint en aquests moments en l'epicentre del crim organitzat a Europa.
0: Quines bandes actuen a casa nostra? Perquè aquí estaríem parlant d'enfrontaments de bandes, no?
8: Sí, clar, és que s'ha agreujat tot pel fet de que el narco s'ha fet molt fort, però no el narco que teníem nosaltres de tota la vida, el narcotràfic de Gibraltar i venia també de Colòmbia. Ara ens ve, a part del narco colombià, mexicà i bolivià, que té uns codis molt durs, com és les execucions, també tot el que són les màfies de l'est, que es va incrementar la presència moltíssim amb la guerra d'Ucraïna. Han vingut cap aquí s'han fet forts, i hem de tenir en compte que entre que la llei és laxa i que el clima fa que Catalunya, per exemple, s'hagi convertit en el jardí de la marihuana de tota Europa, en aquests moments tenim un problema molt important. També estan els marroquins. És que estan confluint tota una sèrie de factors que estan preocupant i molt a la policia. No tant pel que ens pugui passar als ciutadans. Aquí vull tranquil·litzar molt els oients. Vull dir, és un tipus d'assassinats que van molt dirigits a gent entre ells. No estem amb un assassí del Putxet que va matar dones indiscriminadament. No. Això són execucions entre ells.
0: Però què estem parlant? Perquè, clar, això, a nosaltres tota l'experiència, tu sí la tens, però l'experiència que tenim nosaltres és de veure pel·lis com a màxim. De què estem parlant? De revenges? D'ajustaments de comptes? De què estem parlant?
8: Sí, d'ajustament de comptes, no tant de revenges, per exemple. Una de les coses més importants són el que policialment es diu los vuelcos. Los vuelcos vol dir que una banda li roba tota la droga, o sigui, una banda té tot un camp de marihuana i quan l'han collit va a una altra banda i li roba aquesta marihuana. Això no es pot denunciar, és un vuelco. O sigui, això és, llavors, entre ells tenen les seves lleis. I si tu fas un vuelco, vas a pagar per este vuelco. Llavors s'ordena l'execució d'una persona per això i es contracta específicament un sicari i aquest sicari ve, busca l'oportunitat adequada, mata i se'n va molt ràpid. I això no ho havíem vist. Això no ho havíem vist.
0: En tot moment estàs parlant de marihuana, no?
8: Marihuana, cocaïna, però és que hashish, però és que la marihuana té un pes molt important en aquests moments a Catalunya. També ens està passant que puja molt, ja tenim molts desembarcaments que venen de l'estret. Heu vist que no és un problema de Catalunya, és que amb el que s'està enfrontant la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a l'estret és brutal. Són bandes amb armes llargues, amb AK-47, amb armes de guerra, amb fusells, que no dubten en passar per sobre d'una lanxa i carregar-se a dos guàrdies civils, i no dubten en tirotejar una embarcació de vigilància duanera sense cap mena de problema. Això no s'havia vist mai tampoc en el narcotràfic a l'estret de Gibraltar. S'ho comencen a trobar ara i no estem preparats, ni la policia està preparada per una cosa així. No?
0: Déu-n'hi-do. M'acaba de passar la cap de programes de la casa, dades que han fet públiques a la conselleria aquesta tarda, efectivament aquesta roda de premsa que tu, a la que tu feia referència, de com s'han incrementat el tema dels incidents amb armes de foc, i és, ostres, és que és molt, molt, molt significatiu, no? El 2024, 605, 2025, 626, en el que portem fins al mes de maig d'any, portaríem 247. És que clar, estem parlant d'incidents amb armes de foc, no estem parlant de morts, que és un altre tema, no? Però clar, també la xifra de que portem en 3 setmanes 3 persones executades, no, estem parlant d'execucions a la ciutat de Barcelona, això és molt fort, sí.
8: La gent parla de més presència policial. És que avui han executat a una persona davant de la comissaria de Balmes, sí, sí, de la Policia Nacional. Vull dir, és que això no ho pots preveure. Tu no saps si s'han barallat. No saps que un home en un moment determinat arribarà i apretarà el gatell contra un altre home. No ho pots preveure, saps? No pots infiltrar gent a dins. És molt difícil. Llavors, clar, el que passa és que espanta la ciutadania perquè tu estàs tranquil·lament fent el DNI i veus com amb una persona clar li volen el cap al davant teu. Vull dir, és que això, com tu molt bé deies, ho veiem a les pel·lícules, però no t'imagines a sobre al carrer Balmes. I a més, el que és més fort, hi havia 7.000 policies a 500 metres de l'execució. Perquè hi havia 7.000 policies vigilant a l'entorn de seguretat del
0: sí,
8: papa.
0: Sí, el que passa és que, i ho deies tu, i estic totalment d'acord amb el teu comentari, és absolutament impossible tenir-ho tot controlat. I recordem impossible que l'arma s'ha trobat a la gala Placidi a sota del casc de la bicicleta. És a dir, que és que estem parlant d'algú que anava en bicicleta i que de sobte va disparar un tret al cap a la persona que ha mort, no? M'imagino que d'informació sobre aquesta investigació no en tenim encara, no?
8: Sabem que la persona que ha mort anava indocumentada, però ja comencen a tenir bastant clar que sembla que podria ajustar-se amb una revenja de bandes de l'est, efectivament.
0: Ja veus, des de fa temps, Neus, i amb això acabarem, que reclamen atenció amb el tema de la marihuana, perquè efectivament es parla d'Espanya com a porta d'entrada de la marihuana a Europa, no només de la marihuana, també de la cocaïna, però fent-se molt d'èmfasi a la marihuana. Què dius tu al respecte?
8: Clar, tenim la marihuana que els Mossos han hagut de comprar drons per poder captar des de l'aire les plantacions que tenim amagades per Lleida, per Tarragona, per Girona, a les muntanyes. Hi ha gent vigilant aquesta marihuana, que són les màfies que estan controlant tota la zona. El problema és que ja tenim jovent que està sent captat, catalans que estan sent captats per aquestes màfies perquè és diner fàcil. Però a part, Toni, tenim el port de Barcelona on la cocaïna entra i els ports és una via d'entrada directa de cocaïna a la ciutat. I tenim el haixís perquè tenim el rif a baix i totes les lanxes perquè ja s'estan desarticulant fins i tot zones a Girona, Port de la Selva, a Empúria Brava, on s'estan construint narcolanxes, perquè és que estem parlant d'una quantitat de diners que nosaltres no podem lluitar contra això quan et posen davant dels morros, no? Per això, per exemple, han de canviar els guàrdies civils cada 2x3 a baix, perquè els suborns són molt fàcils. Tu, per girar la cara i fer veure que no ho veus, igual et donen 10.000 euros, que no els veuràs en un any de feina, m'entens? Vull dir, és que es guanyen molts diners i tenen accés a tot el que vulguis.
0: Déu-n'hi-do. Neus, t'agraïm molt, que hagis tret el cap una vegada més per aquest programa, perquè és una d'aquelles notícies que t'assabentes a mig matí en un dia molt complicat, perquè efectivament no podíem parlar d'una altra cosa que no fos ahir la visita del Pontífex, i de fet vam estar 4 hores en directe i retransmetent tot el que va passar, que ara també en parlarem aquí al programa, però és evident que volíem parar l'orella les teves explicacions. Ha estat, com sempre, un plaer enorme, un petonàs. Gràcies, Neus.
8: Gràcies, Toni, i encara recordant l'impressionant de la Sagrada Família d'ahir.
0: Impressionant,
8: Oh, impressionant.
0: L'espectacle de drons amb Antoni Gaudí. A mi és que aquesta escena m'agrada tant. O sigui, és veritat que hi havia gent que em deia que esperava més coses dels drons.
8: No.
0: Però
8: no,
0: jo...
8: No.
0: No sé, jo crec que és que ho explicàvem ahir, no? El propi Gregori Luri, que es va estar 4 hores amb nosaltres ahir explicant tot el que va passar, deia que és que estàvem assistint a una obra de teatre, dit amb tot el respecte, a una obra de teatre realment perfecta des d'un punt de vista tècnic, més enllà de que un sigui creient o no, però que realment era així. Neus, la cara i la creu d'una mateixa societat.
8: Mai millor dit.
0: Mai millor dit, mai millor dit. Moltes gràcies.
8: Una abraçada.
0: Una altra de ben forta. Estem a 5 minuts de les 8 en punt del vespre. Fem-ho com sempre, ja saben vostès, per ordre d'arribada als nostres estudis. Avui el més puntual de tots ha estat el Pau Parellada. Com estàs, Pau? Bon vespre.
9: Molt bé, bon vespre.
0: Ara després parlarem del Papa i d'aquesta història que se'ns ha quedat amb tots. Alguns, els que hi ha... d'allò, ja som més grans, hem recordat tant les cerimònies olímpiques, no? I la imatge aquella de Barcelona al món, després en parlem amb una mica més de calma. Però aquesta història, que és que no estem habituats, no? Sentir parlar d'ajustaments de comptes, de persones que foten un tret al cap. M'ha agradat molt la Neus, perquè en tot moment el seu missatge ha estat molt tranquil·litzador. No és una cosa que atentin contra la població, sinó són problemes entre ells, però déu-n'hi-do, no?
9: Sí, no? Ja fa temps que ens hem acostumat, no és una cosa que passi cada dia, però va passant en comptagotes. És veritat que doncs això que sentíem ara, no? Que és una violència que es dona entre grups i que per tant no afecta la població, jo crec que tampoc està afectant, per més que hi ha molta gent que està enfocant la seva política cap a aquesta direcció, en la inseguretat de la gent. Crec que la gent va tranquil·la per Barcelona perquè no pensa que ja apareixerà un mafiós i li fotrà un tret, a no ser que pertanyi a un grup organitzat a nivell internacionalment del tràfic de drogues. I una cosa a destacar d'aquesta notícia és que això va passar en un context de pràcticament tota la policia de Barcelona controlant la zona. Per tant, quan moltes vegades sentim l'argument de que cal més policia al carrer perquè no passin aquestes coses, doncs és evident que aquesta no és la mesura política que protegirà això, perquè ni tan sols en aquell context en el que en teoria s'estava controlant absolutament tot es va poder evitar aquest cas.
0: És que el control d'absolutament tot segurament no existeix, és a dir, que és una mica, i m'ha agradat molt el missatge de la Neus Sala en aquest sentit. Andrea Zapata, com estàs? Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Perquè ha estat molt explícita la nostra companya, no? Doncs ja va un tio amb la bicicleta, de sobte, pam, treu una pistola i mata. Això és absolutament impossible de controlar, no?
10: Sí. Bueno, de fet, estic bastant d'acord amb el Pau. Evidentment que són fets, doncs, que són molt sonors, no?, i que creen certa alarma social, però va molt més enllà només d'una resposta policial. Per un costat, ja es comentava, que ho ha dit també la consellera, que cal endurir segurament les penes, no?, per aquells que trafiquen amb drogues, més que res també per una qüestió d'evitar aquest efecte trucada, perquè realment a la resta d'Europa, doncs, són bastant més durs, és a dir, és una política també gairebé de prevenció, d'evitar que anem a més, però és que ja no soluciona només amb policia, sinó segurament també, doncs, calen més jutges, cal més prevenció en general, i s'ha d'abordar des d'altres perspectives que van més enllà de només més policia, que també segurament calgui més policia.
0: Quin tema per estrenar-se, David Langa, com estàs? Bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Benvingut al programa.
11: Gràcies.
0: Igualment. Què et sembla? Com ho veus tu?
11: De veritat, coincideixo en part amb els meus companys. És cert que és un tema que ens preocupa a tothom i que preocupa a tota la societat, i que no es pot banalitzar. Òbviament, 3 assassinats d'aquesta manera en 3 setmanes, doncs, és una molt mala notícia, i això és, incrementa, diguéssim, la percepció d'inseguretat de tota la ciutadania. Però, com deien els meus companys, segurament estem parlant de crim organitzat, que és molt difícil de controlar, i el que estem d'acord que és important reforçar, doncs, aquesta investigació policial, aquesta recerca, i posar més recursos a la policia perquè tingui la capacitat de lluitar contra aquest crim organitzat, però també crec que és important donar el missatge que quan passen aquest tipus de coses, quan hi ha aquest tipus d'assassinats, és important no entrar en aquesta competició que determinats partits o organitzacions entren de veure qui demana més policia, veure qui demana més càstigs, i és el que dèiem, no? L'exemple clar que posava el Pau ahir era un dels dies amb més policia a Barcelona i igualment va ser impossible, diguéssim, identificar aquest crim. També passa a altres ciutats, que quan més càstigs tenim, ho veiem als Estats Units, ho veiem a moltes ciutats, hi ha molta policia i hi ha molts recursos, diguéssim, on en molts càstigs, i aquí tenim unes taxes de criminalitat i d'assassinats molt grans.
0: Una última opinió abans d'arribar a les notícies de les 8. Irene Pardo, com estàs, Irene?
12: Molt bé.
0: Feia molts dies ara que no
12: sí,
0: ens veiem.
12: Sí, sí, molts dies.
0: Què et sembla això, Irene?
12: Doncs, bueno, jo estic d'acord, en part estic d'acord, però és preocupant, no?, el que estem veient. Jo, a més, soc portaveu de la ciutat de Sant Adrià, tenim un barri doncs molt complicat, que és el barri de la Mina, i us puc dir que el tema del narcotràfic està a l'ordre del dia, és a dir, no hi ha setmana que no es facin entrades i registres per part de Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil, els tres cossos a la vegada, amb actuacions de pisos que són del narcotràfic, d'aquest crim organitzat, no? És a dir, està venint certes persones, certes màfies, que estem veient successos com el que va passar a la Zona Franca 2 setmanes seguides, 2 tirotejos, 2 morts, ara ho hem vist aquí. Ahir mateix també estem començant a acostumar-nos a una certa violència al carrer, de no sol armes de foc, aquí també entra el tema del mercat negre, de què fàcil és portar una arma de foc avui en dia sobre que ningú s'enteri, sinó que ahir mateix també a Plaça Catalunya, amb un munt de policies de la ciutat de Barcelona, una persona amb 2 ganivets va ferir amb un jove al centre de Barcelona, no?, amb tota la seguretat que tenim a Barcelona. Al final va ser reduït per Guàrdia Urbana. El tema dels matxets, també vam veure Esplugues de Llobregat, el que va passar. És a dir, portem una dinàmica de successos, de sang pel mig, de morts pel mig, que no estem acostumats els catalans a viure aquest tipus de criminalitat. Els robatoris sempre han estat, els carteristes sempre han estat, però això dels tirotejos no estem acostumats. I em fa por que ens estiguem acostumant.
0: Andrea, ha de ser molt breu perquè...
13: Un comentari molt ràpid per no ser tan alarmistes amb la situació que estem vivint a Barcelona i Catalunya. Com a dada, aquest últim any ha baixat la criminalitat un 6% a Catalunya. A Madrid, per exemple, la Comunitat de Madrid ha pujat un 2%. És a dir, s'està revertint la situació i no crec que estem anant a més ni que hagi d'haver aquest alarmisme que sobretot el Partit Popular tant té.
0: Bé, en qualsevol cas, temps ara per entrar en anar i venir argumentalment no tenim, perquè han sentit vostès els senyals horaris. Això ens indiquen que hem de connectar lògicament amb els serveis informatius d'aquesta casa. Laura Monell, com estàs, Laura? Bon vespre.
14: Bon vespre, Toni.
0: Ara d'aquí una estona parlarem del Banc Central Europeu, però sembla que allò que ha motivat la decisió de Christine Lagarde ho hem de mirar amb molta atenció, no?
14: Sí, ho hem de mirar amb atenció perquè tot plegat, com deies, Toni, està condicionat al context internacional, i és que Donald Trump acaba d'anunciar un gir de guió, aquesta suspensió dels atacs previstos contra l'Iran després de les converses mantingudes, diu, al més alt nivell amb responsables iranians. Segons el president dels Estats Units, aquestes reunions han permès avançar de manera decisiva cap a un acord. Trump assegura que les dues parts han aprovat els anomenats punts finals del pacte, tant en el contingut general com en els detalls. Per aquest motiu, diu que ha cancel·lat els bombardejos que estaven previstos per aquesta nit. Tot i això, el president nord-americà manté el bloqueig naval fins que l'acord es formalitzi completament. Afegeix que la data i el lloc de la signatura s'anunciaran properament en un intent de tancar definitivament el conflicte obert amb Teheran. D'altra banda, està en marxa a l'estadi de Gran Canària la missa multitudinària encapçalada pel papa Lleó XIV. És el primer pontífex, recordem, que visita l'arxipèlag i ho fa per acostar-se a les zones on arriben els migrants per les rutes marítimes, com volia el seu predecessor Francesc. La seva primera parada ha estat al moll d'Arguineguín i, com dèiem, ara està en marxa aquesta missa multitudinària. Bé, una missa que després ja recollirem tots els detalls en els propers butlletins informatius. Recuperem ara el tema que estàveu tractant, i és que Interior reclama endurir el Codi Penal per augmentar les penes per tinença d'armes de foc i grans cultius de marihuana. El departament proposa passar dels 2 anys actuals fins als 5 anys de presó en el cas d'armes. Pel que fa als cultius i al tràfic de marihuana a gran escala, la proposta és pujar les penes d'entre 1 i 3 anys fins a un rang de 6 a 9 anys. Els Mossos alerten que avui dia portar una arma, diuen, surt massa barat i poques vegades implica entrar a presó. Toni Rodríguez, intendent dels Mossos.
15: Aquests 6 fets, tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades i que tots ells estan investigant, no descartem, i una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada, i en la gran majoria d'elles contra de salut pública, de narcotràfic.
14: Segons Interior, els incidents amb armes de foc han baixat en els primers mesos del 2026 respecte a l'any passat, però ha augmentat l'ús d'armes curtes i simulades. El Departament defensa que cal un canvi legal per dissuadir aquest tipus de delictes. Més qüestions. Ha estabilitzat el foc de matolls i canyes a prop de les vies a Coma-ruga, al Vendrell, que interromp la circulació ferroviària entre Sant Vicenç de Calders i Torredembarra des de 5:45 de la tarda, segons han informat els bombers. El succés afecta les línies R14, 15 i R16. El cos d'emergències ha enviat 12 dotacions terrestres i una d'aèria a la zona, i aquesta última s'ha retirat fa uns minuts, un cop s'ha assolit la fase d'estabilització. I abans d'acabar aquest repàs informatiu, Toni, fem un apunt dels esports, perquè d'aquí menys d'una hora donarà el tret de sortida al Mundial de Futbol. El partit inaugural tindrà lloc a l'estadi Azteca entre la selecció de Mèxic i la sud-africana. Un partit que Ràdio Televisió Espanyola ofereix des de minuts abans del seu inici, i és que RTVE ha adquirit els drets d'emissió de tots els partits a la Copa del Món amb un desplegament històric.
0: Molt bé, gràcies, Laura. Fins després. Bona tarda.
14: A tu, fins ara.
0: Ara a les 8:05, anem ràpidament a actualitzar informació. D'entrada, el temps. Anem a veure si es confirma aquesta sensació que estem davant una pujada considerable de les temperatures. Marxem fins a l'AM. Noelia García, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda. Demà divendres a Catalunya pujaran les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Serà un dia càlid i pràcticament d'estiu a tot el territori. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. També pujaran les temperatures nocturnes, 18 graus a Barcelona, 15 a Lleida o 14 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda i amb possibles ventades fortes a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. I un apunt més. Parlem del trànsit. Servei Català de Trànsit. Sílvia de Lama, bona tarda.
17: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. La situació continua millorant i hem de dir que, per sort, la situació de la Ronda de Dalt va millorant, i, per tant, ara només queden 4 quilòmetres en sentit Trinitat a la zona de Collserola, però amb tendència ja no ser una retenció important. Això sí, ara mateix ens comuniquen una manifestació a la C31, Hospitalet de Llobregat, cap a la sortida cap a la plaça Cerdà, i això està provocant i provocarà més lentitud. També una avaria a Montcada cap a Barcelona, cap a Trinitat, un carril tallat, i la C58 encara amb 1,5 km. Això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda. Senyores i senyors, les 8:07.
18: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
19: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
18: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
19: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll
18: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
19: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
20: El Pla B, amb Toni Marín.
0: I amb David Langa, que és membre de l'executiva de Barcelona en Comú, Adrià Mercader, executiu de vendes al sector de la construcció, Irene Pardo, coordinadora del Partit Popular de Barcelona, Andrea Zapata, diputada del Partit dels Socialistes al Parlament de Catalunya, i Pau Parellada, sociòleg i màster en gestió cultural. Dèiem al començament del programa que el fet de que el papa hagi marxat de Barcelona ens ha permès avui obrir la portada a altres assumptes. I clar, tenim un assumpte al damunt la taula que és el que ha marcat inicialment els grans titulars del dia, la decisió 3 anys després del Banc Central Europeu d'encarir el preu del diner, situant-lo exactament al preu que estava ara fa un any. És veritat que la justificació que ha fet Christine Lagarde era la guerra a l'Orient Mitjà. Per això és tan interessant realment la notícia amb la que hem obert el butlletí de les 8, aquest anunci que ha fet Donald Trump de suspendre tots els atacs previstos contra Iran després de les converses mantingudes, ha dit, al més alt nivell amb responsables d'aquest país. En qualsevol cas, abans de veure què pensen les persones que ens acompanyen, em permetran que saludi el professor Josep Ramon Aixalà, que ara fa dies que no parlàvem. Professor Aixalà, com està? Bona tarda.
2: Bona tarda, molt bé.
0: Molt
2: aquí
0: bé.
2: Sorprès una vegada més per la 45a vegada que el senyor Trump diu que ja han arribat a un acord.
0: Bueno, és veritat que ho va dient una vegada i una altra vegada. Professor Aixalà, com saben, és expert en macroeconomia i col·laborador de la Barcelona Finance School de l'Institut d'Estudis Financers. Josep Ramon, tornem a tenir el preu al mateix valor que fa un any. Això és per amoïnar-se perquè és la primera de moltes o com ho veus?
2: Potser de moltes no, però sí és la primera d'algunes més. En certa manera, ja l'Euríbor està descomptant que segurament el Banc Central Europeu, després de l'estiu, podria tornar a pujar els tipus d'interès un quart de punt més, és a dir, situar-los al 2,50, i potser per l'última part de l'any, depenent de com vagi evolucionant la inflació i el creixement en Europa, doncs poguéssim arribar fins i tot al 2,75. Fa 3 anys que vam marcar, diguéssim, no, l'última pujada de tipus d'interès, el 2023.
0: Uh-huh.
2: 3 anys després tornem a tenir la primera pujada que posa els tipus al 2,25.
0: Déu-n'hi-do. I això què li significa? Perquè el primer que hem vist és com, d'alguna manera, aquesta notícia li anava molt bé al dòlar, no?
2: Aquesta notícia estava descomptada. En certa manera, ja fa uns quants mesos que els mercats intuïen, o si més no, els membres del Banc Central Europeu en diferents conferències de premsa i en diferents intervencions que havien fet, ja estaven insinuant que en algun moment hi hauria una possible pujada de tipus d'interès. És més, els mercats fins i tot ja esperaven que en la reunió del mes d'abril potser podia haver aquella primera pujada de tipus d'interès que al final l'han traslladat avui. Per tant, els mercats ja estaven esperant el que ha passat i ara el tema és veure si n'hi haurà una segona després de l'estiu i potser una tercera a final d'any. Com us deia, l'Euribor pues està marcant el 2,80 quan els tipus d'interès d'intervenció estan al 2,25. Per tant, ja s'estan donant indicacions de que podria haver-hi alguna pujada més.
0: Objectiu, controlar la inflació, no?
2: Objectiu, controlar la inflació, malgrat que l'economia europea continua molt feble. La dada d'Eurostat del 5 de juny parlava de que segurament el creixement del primer trimestre pues, hauria baixat fins al 0,2, tot i que les previsions són de que siguin algo positives. Però sí, sí, els hi preocupa més la inflació que no pas el possible creixement o l'enlentiment d'aquest creixement.
0: Josep Ramon Aixalà, seguirem parlant. Una abraçada, moltes gràcies, com sempre.
2: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda. Josep Ramon Aixalà, expert en macroeconomia i col·laborador de la Barcelona Finance School. Qui vol començar? Adrià Mercat. Què tal? Bona tarda, Adrià.
21: Bona tarda.
0: T'amoïna aquest encariment del preu del diner o no?
21: Mira, quan hi ha notícies econòmiques sempre me'n vaig a mirar el preu de l'or. I l'or aquesta setmana està al valor més baix del 2026. És a dir, s'ha enfonsat el preu de l'or. I normalment l'or és bastant indicador de l'estabilitat econòmica. És a dir, quan el preu de l'or puja, hem vist durant aquests mesos de guerra a l'Orient Mig que el preu d'or s'ha disparat perquè és un valor que molts inversors consideren refugi, i aquesta setmana s'ha desplomat el preu de l'or. Ja portem setmanes que va baixant, però aquesta setmana el preu de l'or s'ha desplomat, el que indica que els mercats ja no perceben tanta inseguretat i estan oberts a invertir, no? en altres fons de negoci o en altres fons d'inversió, no? Per tant, jo crec que també que hi ha un punt de previsió de que, en el fons, tot i que les previsions econòmiques sembla que no, que segueixen sent incertes, jo crec que els mercats perceben en realitat una bona sensació econòmica, no? I per tant, jo crec que aquí també hi ha una part de previsió del Banc Central Europeu de que si corre més diners, no? Si hi ha més moviment de diners, més flux de crèdit, doncs encaria un punt el tipus d'interès.
0: Veurem, Andrea, no sé si vols comentar alguna cosa.
10: Sí, bueno, evidentment, que estem en una situació, no?, d'inflació que s'havia de revertir, que això farà que els preus no continuïn pujant, però a la vegada també frena el creixement d'alguna manera, no? També és veritat que a nivell estatal, amb el preu de l'energia, que segurament sigui una de les principals preocupacions, gràcies també en part a l'energia renovable, no s'ha disparat de la mateixa manera que s'ha disparat a la resta d'Europa, però s'ha de posar solució a la situació que estem vivint i anirem veient. Segurament és veritat que era una mesura que era relativament imprevisible, sí, que potser que torni a succeir, i ara també els diferents països europeus, els estats europeus, també hauran de desenvolupar polítiques per revertir el que s'està fent, que ja a Catalunya, per exemple, s'està fent.
0: Caldrà veure, David, i després li preguntem a la Irene també, quina és la reacció, no, de la política internacional amb aquest anar i venir de si s'acaba o no s'acaba el conflicte amb l'Iran, no?
11: Totalment. És una mesura que no sorprèn, ja ho deia la Xala, després, diguéssim, de tanta inestabilitat, conflictes bèl·lics, guerres en els últims mesos, el que vol dir increment de preu d'energia, del petroli, del gas i totes les conseqüències que té, inflacionàries, etc. És una mesura que és esperable, és una eina que ens pot agradar més o menys, diguéssim, però que és... una eina que es fa servir sempre que ens trobem en aquests casos. Sí que és veritat que fer una reflexió, que és una inestabilitat i són uns conflictes que no han provocat les famílies, que no han provocat els treballadors i les treballadores, però aquesta conseqüència que encareix el crèdit, que encareix els diners, que encareix les hipoteques, sí que ho pagaran les famílies, i sí que ho pagaran els treballadors i les treballadores. Veurem com evoluciona.
0: Irene Pardo, i acabarem el pop per allà, sí.
14: Bueno, portem amb temes de guerra, ja vingui de l'època d'Ucrània, ara tot el tema d'Israel, Iran, és a dir, és molt trist que portem anys parlant
0: quatre,
14: de guerres.
0: Quatre anys
14: parlant de guerres. I aquí sí que és veritat que és una mesura molt previsible, perquè al final el Banc Central Europeu, que és una entitat independent, incrementa els tipus d'interès per estabilitzar l'euro a la zona econòmica, però és que portem 4 anys, és a dir, els diferents governs dels diferents països de la Comunitat Europea han tingut marge suficient perquè precisament les famílies no paguen el pato de la fiesta dels diferents interessos que econòmics, civils, no entraré ara mateix a discutir això, no? És a dir, i en comptes, Espanya, que és el que puc parlar d'aquest país, 4 anys de guerra, no hi han hagut les mesures adequades precisament perquè les famílies de classe mitja no paguin aquesta mala festa, no? És a dir, es podia haver reduït en temps de bonança el deute a Espanya, i no sol l'hem reduït, sinó que s'ha incrementat. Podíem haver pres mesures com, per exemple, la baixada d'impostos o l'eliminació directament d'alguns impostos, i no sol no s'han baixat els impostos a la classe mitja, sinó que s'ha incrementat la càrrega fiscal. Conseqüències? Doncs el crèdit s'encareix, per tant, ara mateix les famílies amb hipoteques variables estan pendents del que passarà amb les seves hipoteques a mig i llarg termini, per tant, hi ha una incertidumbre. Després, les empreses tenen por a invertir. És a dir, es podien haver pres mesures de xoc i de contenció amb tots aquests anys? Per suposat, s'han fet? No, tenim més càrrega fiscal que mai, és a dir, som uns dels països amb més càrregues fiscals de la zona euro, això no és una opinió meva, són dades, i després s'ha incrementat més que mai el deute públic en Espanya quan teníem que haver-ho fet en contra. Llavors, sí que hi ha mesures on les famílies no han de suportar la càrrega, o almenys pal·liar-les, no? No s'ha fet.
0: Pau Parellada, sí.
9: Sí, a mi em segueix sorprenent que la posició del Partit Popular intenti fer veure que té alguna cosa a veure amb la defensa de la classe treballadora, i aquí seré molt clar, és a dir, defensar les baixades d'impostos en situacions en les que la classe treballadora pateix és simple i llanament intentar enganyar, perquè el que estàs fent és aprimar el que més necessita la classe treballadora, que són uns serveis públics de qualitat i un sistema públic fort. Però centrant-nos en el tema que ens ocupa, que és la pujada dels tipus d'interès, ens fan veure que això és conseqüència, i ho és, de la pujada de preus que ha tingut com a conseqüència la guerra de l'Iran i el conflicte
0: Hormuz.
9: El conflicte a l'estret d'Hormuz. Mm-hmm. Però al final hi ha algunes dades que el que venen a dir-nos és que qui està pagant tot això és la classe treballadora des del primer moment, és a dir, els beneficis empresarials i especialment el de les empreses energètiques no han parat de pujar en tot aquest temps. Ja Repsol presenta beneficis trimestrals de fins al 150%. Les empreses estan, el sector empresarial està presentant beneficis anuals del 12,8, estem en màxims històrics, i en canvi la classe treballadora perd un 4,1% de poder adquisitiu anual. Què vol dir? Que això ja ho estan pagant les famílies i la classe treballadora, i que ara, a més, els hi pujarem la hipoteca, els hi pujarem els preus perquè segueixin pagant aquesta diferència. No només és injust, sinó que, a més, a través d'aquestes polítiques el que es pretén és fer pensar que això és inevitable i evitar el que s'hauria de fer, que és, ja acabo, perdona, Toni, és començar a plantejar-nos que els sectors estratègics no poden estar en mans de lladres.
0: L'Adrià volia comentar alguna cosa?
21: Sí, bueno, el primer és que escoltant les intervencions em queda bastant palès que els sindicats serveixen per poc, perquè si no són capaços de negociar un conveni que determini que els sous compensin la inflació que hi ha, per poc serveixen els sindicats. Aquesta és la primera reflexió que jo em sembla interessant, tot el que s'ha dit. La segona reflexió, de limitar els beneficis empresarials, que altres vegades que he vingut aquesta tertúlia també ja ho he sentit, que és molt important, doncs, que si Repsol té un 150% de beneficis, que limitem els beneficis. No ho sé, plantegeu una llei al Congrés. L'empresa que més diners ha guanyat durant tots aquests anys degut a la inflació es diu Gobierno de España. És l'empresa que més diners ha guanyat, que més hi va recaptat. Portem no sé quants anys sense deflactar l'IRPF, és a dir, a mi se m'ha incrementat la inflació un 15% aquests anys, però els trams d'IRPF no s'han incrementat un 15%. L'estat espanyol segueix expoliant aquesta classe treballadora que tant defenseu, no s'ha mogut ni un punyetero tram d'IRPF. Per tant, escolti'm, abans de començar a parlar que si les empreses privades no poden guanyar no sé quants diners i que si és una vergonya i que si no sé què, escolti, l'empresa Espanya que més diners ha recaptat gràcies a la inflació es diu Gobierno de España, i per tant, quan tu defenses aquestes mesures, que em semblen molt legítimes, el primer que has de fer és aplicar-te-les a tu mateix, i el primer que has de fer és, si pots estalviar-te, treure diners de les butxaques dels contribuents, perquè realment et creus la inflació, que em sembla perfecte, que jo me la crec, fes-ho. El que no val és tot el sant dia repercutir aquesta càrrega fiscal de la inflació al sector privat. Ho sento, no. Això ha de ser, ens hi hem de posar els dos, el públic i el privat.
0: Volies respondre, no, Pau?
9: Sí, no, que si hem de posar el mateix sac com si els beneficis de Repsol o els beneficis, suposadament beneficis, si és que això ho pot tenir un estat de l'estat espanyol o del sistema públic, és per plegar, és a dir, els beneficis de la Repsol serveixen per repartir dividends
21: i per
9: entre els seus accionistes.
21: I per pagar l'Estat. Hi ha una cosa que se'n diu impost de societats, que és per pagar l'Estat.
9: Jo t'he deixat parlar, i tot i que m'ha semblat que deies barbaritats de l'alçada d'un campanar. En aquest sentit, els beneficis o allò que recapta l'Estat serveix per pagar hospitals, serveix perquè quan una persona es queda a l'atur pugui seguir cobrant, serveix per garantir un sistema públic. Les abaixades d'impostos, pel que serveixen, és simplement per seguir aprimant aquest Estat que tanta gent teniu moltes ganes de poder aprimar, i perquè quan algú vagi a l'hospital i es vulgui tractar d'alguna cosa, no se'l pugui tractar perquè simplement hi ha 2 anys de cua. Llavors,
12: i ja està passant, amb la càrrega fiscal que hi ha.
9: Que ja està passant, ja, i que, per
12: llavors...
9: tant, aprimant la càrrega fiscal, el que voleu és que passi encara més.
0: Un segon, ho dic perquè demanar la paraula al David, si després vols, pots intervenir tu. Sí, David.
3: Cap problema. Sí, beneficis extraordinaris de grans empreses, com comentava el Pau ara, grans empreses energètiques, per exemple, en moments de crisi energètica que surten de grans factures que han de pagar famílies, això sí que és expoli, i aquí sí que hauríem de limitar aquest benefici. M'he quedat amb ganes abans també, quan parlava
0: la Irene.
3: Perdó. I quan parlem d'impostos, diguéssim, i les dretes defensen la rebaixa d'impostos per defensar les famílies vulnerables i a les famílies treballadores. A mi fa gràcia perquè la dreta defensa això, però després defensa en baixar l'impost d'activitats econòmiques, que afecta aquelles empreses de més d'1 milió d'euros,
11: defensa baixa linealment l'IRPF sense tenir en compte quin és el sou brut de la persona, ni tenir en compte la progressivitat, defensa baixa la plusvàlua indiscriminadament, i això és defensar els impostos que paga la seva classe, que paga realment la gent que té grans ingressos. Parlem d'una reforma fiscal, parlem de modificar la llei d'hisendes locals i, per exemple, de fer mesures com fer aquells impostos locals progressius. Parlem de fer l'IBI progressiu i que la majoria de propietaris que només tenen un habitatge en paguin menys i que els que acumulen centenars d'habitatges paguen el pato, com diu la Irene.
0: Digues, Irene, sí.
4: Sí, jo no sé en aquest país quin problema hi ha en que la gent es pugui comprar un pis o una segona residència. És a dir, el problema de la vivenda no va per aquí. És a dir, s'intenta culpabilitzar aquelles persones que han estat estalviant durant tota la seva vida. És a dir, jo vinc d'una generació que els meus pares, amb molt d'esforç, no vinc d'una classe rica ni nada por el estilo, o sigui, de pare mecànic i de mare d'auxiliar administrativa, i soc del Partit Popular, treballant moltes hores al final del dia. I els meus pares no han sigut rics mai, i s'han pogut pagar el seu pis a Barcelona i han pogut tindre una segona residència i han pogut estalviar. És a dir, el problema és estructural i va molt més enllà de que si uno tiene uno, que si uno tiene tres, perquè som una generació que viurà possiblement pitjor que els seus pares, ja ho estem veient, no? Abans els nostres pares es podien independitzar amb 20 anys i ara amb 35 segueixen a casa. El problema va molt més enllà. El que jo em sorprèn és que la culpa de que la gent perdi poder adquisitiu, que la gent no arribi a final de mes, sigui per culpa dels beneficis de Repsol, del BBVA o del Banco Santander. És a dir, em sembla tan ridícul aquest argument. És a dir, la gent que cobra que el seu brut a final de mes és 2.100 i després veu com té 1.300 euros nets per poder pagar-se una vivenda, una cistella de la compra que no para de pujar perquè el quilo de plàtan està quasi a 3,50 euros si el compres de plàtan de Canàries, i després no, hi ha gent que està ja escollint en si menja aquella setmana peix o carn o cap de les dues coses perquè no s'ho pot pagar. Va molt més enllà de si Repsol té beneficis o no té beneficis. Això és un tema de que hi ha una càrrega fiscal a la classe mitja i que és la majoritària en aquest país, de que no se'ls està donant flexibilitat, que no se'ls està ajudant, perquè si la gent els hi quedés més a final de mes, la gent podria també consumir més, la gent podria pagar-se més un lloguer, però quan t'estan fent aquest expoli...
9: Però no podria anar a l'hospital. No podria anar a l'hospital, Irene, perquè no hi hauria un segon pou.
4: On et ve Hisenda i has de pagar a Hisenda i ho fas amb dos plaços i ho fas al mes d'octubre una altra vegada i veus el que t'estan expoliant, i després vols agafar un tren i no arribes a Madrid a l'hora mai i tens una reunió de feina i després vas a un hospital a la sanitat pública i dius he de pagar una mútua privada encara que vagi en contra dels meus principis, perquè si vull una consulta de ginecologia em donen per el gener del 2027, ho sento molt, jo vull pagar impostos i si me'ls han de pujar per construir un nou hospital a Barcelona, que me'ls pugin, estaré encantada, però curiosament és que no es fa, però curiosament estem pagant més impostos que mai. Aquesta és la nostra queixa des de la dreta.
0: Són les 8:26 minuts, com els arguments no es mouran gaire. Tinc una paraula demanada al David. M'agradaria escoltar la Andrea i m'agradaria obrir-nos a altres assumptes que jo crec que la gent té ganes d'escoltar, sobretot perquè aquesta discussió no és nova. Ni és nova ni acabarà avui. És a dir, tindrem molts dies per seguir-la tenint. Sí, David, endavant.
11: Molt ràpid, per aclarir. Qui té un habitatge no és el problema. A Barcelona el 85% del parc de propietaris tenen un habitatge. Els que tenen dos habitatges tampoc són el problema. Representen el 95% dels propietaris de la ciutat. El problema és la resta, el 5% de propietaris que acumulen més del 30% de l'habitatge, aquells que tenen 100, 200, 300, 400 i acumulen i especulen amb l'habitatge. I el problema és l'evasió d'impostos, i el problema són multimilionaris sense sentit, i el problema són empreses amb grans beneficis que paguen sous de merda. Aquest és el problema.
0: Adrià, 10 segons i acabem amb l'Andrea.
21: No, jo només una reflexió del que he sentit de tots els meus companys, que és que a mi em fa gràcia perquè cada vegada que parles de baixar impostos, automàticament hi ha un sector de la taula que diu els vols treure dels hospitals. Jo només vull fer una crida a dir quan jo dic baixar impostos és perquè crec que l'administració pública llença un munt de diners que jo prefereixo que estiguin a les butxaques dels contribuents. Ja està, no els vull treure del lloc.
0: Andrea, sí.
13: Sí, no, bueno, és que han dit tantes coses que ja volia contestar lo primer, després ha anat canviant. No, només fer referència a un parell de coses que s'han dit. Amb els impostos que es recauden, entre altres coses, ja tornant al tema inicial, per exemple, s'han hagut de desplegar 400 milions d'euros per poder revertir la crisi que s'està vivint a nivell econòmic a causa de la guerra. És això el que s'ha de fer, invertir en ajudar les empreses, en ajudar també els treballadors, a la ciutadania. Allò, a mi em fa gràcia que es facin segons cinc comentaris, perquè ja hem viscut crisis anteriors, hem viscut una crisi hipotecària bestial on governava precisament la dreta, hem vist com les retallades no eren la solució, al contrari, i crec que potser això també no ens hauria de fer reflexionar precisament quan estem en situacions difícils. El que hem de fer és invertir en ajudar a la gent de peu amb aquells impostos que recaudem, sobretot d'aquells que més tenen, que són els que han de fer-ho, però bueno.
0: 5 segons, Pau.
9: Sí, molt ràpid. No? Quan hi ha increment del creixement econòmic i inflació, pot ser que l'increment sigui en la capacitat de consum de la classe treballadora o en els beneficis empresarials. En aquest cas, és en els beneficis empresarials. I, per tant, si la proposta és abaixar els impostos, el que estàs fent és treure-li els serveis públics a la classe treballadora com a conseqüència d'una cosa, que és que els diners que hi ha i els beneficis se'ls estan quedant les empreses.
0: 10 segons, Irene, 10, i acabem. Aquí sí. 10 segons, però te'ls conto de rellotge.
12: Li dic a la companya del PSC, que ha dit que governava la dreta amb la crisi hipotecària, no sé de quin any ets, però jo el 2007 no vaig poder fer les pràctiques a la universitat perquè governava una persona que potser et sona, Rodríguez Zapatero, saps qui és, no? Doncs governava ell, que va tindre que anticipar les eleccions perquè governés el Partit Popular, perquè hi havia una crisi hipotecària.
0: 9:15, gairebé, estem uns segons de 9:15, i podríem seguir, perquè aquest és un d'aquells dies com l'habitatge, no? És a dir, hi ha temes concrets que saps que quan surten pots dedicar tota l'hora a parlar al respecte, i una cosa és

0: aquest matí m'ho comentaven un parell de persones, que Barcelona havia recuperat l'esperit olímpic, aquell esperit olímpic d'alguna manera. L'Andrea està sentint en aquests moments, no?
1: Sí, sí, però aquest comentari l'he escoltat bastantes vegades avui al llarg del dia. Jo, és veritat que jo no he anat als actes, no ho he pogut viure en persona, però sí que ho he seguit per els mitjans de comunicació, i jo personalment era una mica, bueno, tenia els meus dubtes, perquè jo no sóc creient, jo sóc atea, i ostres, m'ha commogut tot el que ha passat. M'ha semblat una demostració de el que pot arribar a ser i fer Barcelona, que a més si fer, molta gent avui comentava, no, la comparativa entre la visita a Madrid i la visita a Barcelona. Crec que Barcelona té una capacitat de fer aquest tipus d'events d'una forma, amb una sensibilitat especial que ens fa sentir molt orgullosos, i crec que ha representat molts beneficis en tots els nivells per Barcelona aquesta visita, i la veritat és que crec que el resum és positiu, no?
0: Pau Parellada, com ho veus tu?
2: També es va semblar als Jocs Olímpics des d'un punt de vista, i és que es va reprimir l'independentisme polític, i això és una cosa que sembla que va sent tradició quan es fan aquests grans esdeveniments. Jo, evidentment, reconec la transcendència, reconec que aquest acte tècnicament es va executar a la perfecció, va ser un acte, a més, jo crec, fins i tot diria molt bonic de veure. Ara bé, jo crec que aquí hem de ser una mica crítics a la importància que se li ha donat a l'Església Catòlica en seus parlamentàries, a la transcendència que se'ls ha donat a mitjans de comunicació, amb una església que cada vegada té menys suport per part de la ciutadania, que fa algunes propostes de respecte pels drets humans i de la pau, estem d'acord, però que també fa algunes propostes que van molt per darrere del que seria la societat catalana, i en aquest sentit crec que, bueno, també un acte de blanquejament de la monarquia, l'enèsim, i vaja, crec que hem de ser crítics com a mínim a l'hora de valorar quina posada en escena s'ha fet en un lloc en el que en principi estem en un estat confessional i que s'hauria de guardar una certa neutralitat.
0: Qui vol seguir, Adrià?
3: A veure, jo diverses coses. La primera, quan es compara amb Barcelona 92, jo vull recordar que Barcelona 92, tot i que hauríem d'haver anat endavant, després de 34 anys, a Barcelona 92 hi havia tres llengües oficials, que eren el català, el castellà i l'anglès, per igual. Aquí, perquè el papa parlés català, s'ha hagut de muntar un circo i fer una campanya mediàtica. Per tant, és evident que jo crec que, lluny d'avançar en aquest aspecte, que és la normalització lingüística, hem retrocedit, perquè si no som capaços, davant una visita del papa, de dir que el català i el castellà han de ser llengües oficials, com a mínim per igual, i que per defecte es faci tot en castellà, home, per mi, respecte als Jocs Olímpics, és un retrocés, per tant, no és un avenç. Quant a l'espectacle visual, és espectacular. A mi em va emocionar i em va encantar. Com sempre passa amb aquestes coses, he trobat lamentable la lectura política, perquè jo li preguntaria a algú del Partit Socialista si tot l'equip que va realitzar aquest esdeveniment són militants socialistes. Perquè quan avui sento un ministre del govern comparant i dient que Barcelona és la Barcelona oberta dels anys 90, ha demostrat que segueix tenint l'esperit olímpic del 92 i que l'espectacle és brutal, i que la visita del papa a Madrid va ser, doncs, la del Café con Leche en Plaza Mayor, jo no sé com es pot fer. Jo, a nivell polític, trobo lamentable que agafis la feina que han fet els professionals a Barcelona i vinguis a dir, com a Barcelona governa el PSC, mireu que maco que és tot, i a Madrid, com governa el PP, és lamentable. I jo aquesta lectura política l'he trobada totalment fora de lloc, perquè vull pensar que els professionals, per sobre de tot, són professionals i que no militen a cap partit.
0: Deixa'm dir-te, de tota manera, sense entrar en això, que és una lectura que no vaig a fer jo, el que sí que he coincidit és la premsa internacional. En destacar que les coses que s'han fet en Barcelona eren tremendament més destacables.
3: Totalment.
0: Que les que t'estic parlant del New York Times, The Guardian, el Washington Post, tots avui han parlat dels actes de Barcelona situant-los a un altre nivell.
3: Sí, no, molt ràpid, però és que jo estic en aquesta línia, però jo el que dic és la lectura política que ha fet el ministre, de que ha comparat, de dir, com a una ciutat governa el PSC, que és el que ha fet el senyor Oscar Puente avui, com a una ciutat governa el PSC, mireu quin acte que es fa, i amb una ciutat que governa el PP, mireu quin acte que es fa. A mi em sembla bastant que l'acte l'han muntat a un lloc i a l'altre uns professionals, que a un lloc seran millors i els altres no seran tan millors.
0: Va, Irene.
4: Doncs mira, a mi, en termes generals,

0: M'ha sorprès molt com a Espanya, ambas ciutats han estat a l'alçada de lo que era la visita al Papa, siguis creient o no siguis creient, eh? Jo crec que tant els esdeveniments a Madrid han sigut espectaculars, i aquí a Barcelona tenim la gran sort de tindre la gran Sagrada Família. Crec que som uns afortunats de viure a la ciutat on vivim i tenint aquest temple que és majestuós, no? I que a dia d'avui es converteix a la Torre de Jesús en la torre més alta d'una església a tot el món. Llavors, amb això, la veritat, tenim molt joc. A més, doncs venia una mica amb les expectatives baixes, perquè si estem nostàlgics de la Barcelona del 92 és per alguna cosa, no? És perquè durant 34 anys hem deixat morir aquest esperit, sobretot per temes polítics, perquè s'han prioritzat aquest xoc de llengües, s'ha prioritzat la ideologia per davant de lo que era aquella Barcelona i aquella Catalunya, que érem els número uns amb tot el que fèiem. És a dir, Barcelona ens van mirar amb admiració el 92 perquè vam saber anar junts de la mà amb tot un país, sobretot també els catalans, i perquè vam organitzar els millors Jocs Olímpics de la història de les Olimpiades al món. I hem tornat a fer el millor que sabem fer, que és treballar i assombrar el món. I ho hem fet. Per això estem a totes les portades internacionals. I durant anys hem sortit a la premsa internacional de que si los independentistas contra los no independentistas... No vull entrar ara en un debat aquí, sinó que hem estat durant molts anys legítimament, cadascú amb les seves causes polítiques i ideològiques, és legítim. Però sí que és veritat que, malauradament, hem sigut portades per coses negatives o per estar enfrontats entre nosaltres mateixos. I per, després de molts anys, hem sabut demostrar al món que som una gran ciutat i que el que ens proposem ho podrem aconseguir i tornar a ser la referència per davant de Madrid, que durant molts anys ens està passant per esquerra i per dreta, més igual qui governi, si el PP o els qui siguin. És a dir, I ho hem demostrat. I d'aquí la nostàlgia de molta gent d'esquerres i dretes. Jo tinc moltes amigues que no estan en cap partit polític i que voten a l'esquerra. I es senten amb aquesta nostàlgia i aquesta melancolia de, ostres, quant de temps feia que els catalans no teníem, no, aquella sensació de que feia molts anys que no vivíem. I ho hem viscut. Els carrers estaven plens. Jo aquí no estic d'acord amb el Pau. Els carrers estaven plens de gent jove. De gent jove. Si és que feia molts anys que quan el Papa visitava una ciutat veies a gent gran.
1: Jo no he dit el contrari.
0: Bueno, has dit que està perdent fidels. Precisament l'Església estem en un punt en què la reflexió és la contrària, que s'estan guanyant fidels. Llavors, i sobretot de gent jove, no? D'influencers, de les redes socials, de grups musicals. Bueno, està connectant. Jo crec que al món hi ha moltes carències personals i la gent necessita creure. I jo crec que està arribant.
2: David, què penses?
3: Bé, jo no sóc creient, per tant, crec que no em fa tanta il·lusió, diguéssim, tot el que va passar ahir, com identifico que hi ha moltes persones aquí,
0: doncs mira,
3: i,
0: jo
3: fora,
0: no sóc creient.
3: I fora d'aquí.
0: Doncs jo no estic ni batejada, sí. Imagina't. Bueno, i mira com he parlat.
3: M'alegro moltíssim d'aquesta il·lusió i penso que és positiva. Mm-hmm. Dic que en el meu cas no és tan així. I està molt ben muntat i va quedar molt maco. És així. També és cert que jo no m'enganyaria, igual que en el cas de les Olimpiades, de que amb això ho solucionem tot i que aquí s'han acabat els problemes. Llavors ja no cal fer més, cap més política, no cal millorar res.
2: Però
3: amb
2: això
3: és suficient.
2: No?
3: Està clar, però sempre fa por per això. Per què? Perquè aquesta pompositat, que per cert a mi m'agradaria que el govern Collboni contestés quant ha costat tot això de diners públics, pregunta que ja se li ha fet, encara no ho sabem. Sí que sabíem els costos de regalar, diguéssim, la sessió de Lluís Companys. No sabíem que es posarien tantes pantalles, punts de llum, etc. És una cosa que m'agradaria saber.
2: Puc respondre una mica?
3: I tant.
2: És que aquest matí he tingut una conversa molt interessant. Avui he estat un lloc on hi havia molta gent i molts empresaris i molta història i tal. I m'ha agradat molt perquè algú qüestionava justament això que estaves dient. I t'explico el que m'han dit a mi. M'han dit, diu, si no és quan ha costat, és quan reporta. És a dir, i ara tenim un exemple claríssim amb aquesta notícia que acabo de comentar jo. Si tu avui tens Barcelona situada en tota la premsa internacional, quant costa aquesta campanya de comunicació? Ho dic perquè és evident que tu ara em pots dir, és que a mi no m'interessa que això generi un turisme que d'altra banda pot incrementar la qüestió negativa, però per una persona que sí que aposti per aquesta qüestió, la pregunta és quant costa aquesta acció que la tenim a nivell internacional, d'altra banda, eh?
3: Jo pregunto què ens aporta. O sigui, què ens aporta aquest model? Perquè és el que passa aquí amb el PSC és un clar exemple del model de ciutat que té el PSC, que potser millor o pitjor pot agradar més o menys, no? Però demostra amb el Papa, o demostra amb els 5 milions de la Fórmula 1, o demostra amb els 3 milions del Tour, o demostra amb els 6 milions d'euros de la Ryder Cup, que no es fa ni a la província de Barcelona. Què ens aporta això? No? És com si tinguessis un bar, que el tens, que supera l'aforament limitat, que no pots posar més persones dins, i dius, anem a contractar una valla publicitària perquè vingui més gent encara que això faci encara l'habitatge, faci encara els serveis socials, massifiqui la ciutat, etc, etc, etc. No em sembla lògic.
2: Andrea, sí.
1: Sí, bueno, en quant a inversió, el que s'ha parlat, no? S'ha sufragat amb 2 milions d'euros, això s'ha informat també a la premsa, el que serien les despeses de la visita, no? Que suposava un 25% de les despeses i que sortien de la taxa turística. Aquesta és la principal inversió que s'ha fet, més els gastos que s'hagin fet, que ja imagino que s'aniran informant. De totes maneres, estem parlant de 2.000 periodistes de tot el món que han seguit aquest esdeveniment. Estem parlant de moltíssima, de què ha revertit en moltíssima inversió en restauració, en hostaleria. Jo crec que anirem veient les dades. Segur que les dades són positives i que aquest tipus d'esdeveniments, que a més és que no han creat grans aldarulls, que no han creat problemàtiques, que ha sortit tot bé, que al contrari, crec que la imatge que s'ha donat ha estat positiva i a més dels valors, no?, que s'han transmès. Jo ja ho deia, jo no en soc creient, però aquesta imatge i aquests valors d'ajudar, no?, a l'altre, de donar la benvinguda a aquell immigrant que ve a ajudar, que ve a portar, de també un missatge en contra de l'extrema dreta, que crec que ha estat molt, molt valiós. Crec que el resultat ha estat més que positiu des de totes les perspectives, econòmica i també des d'un missatge de valors i social també.
2: Els feminicidis. A mi em va cridar molt l'atenció quan vaig sentir el Papa parlant dels feminicidis i de la violència de gènere. La veritat és que em va impressionar. No m'ho esperava, ho dic sincerament. Sí, Pau.
4: Tres coses sobre la taxa turística. Em sembla increïble. Ja fins ara s'estava fent servir la taxa turística per promoure encara més el turisme, com si fos una cosa que a Catalunya percebéssim que necessitàvem. Però és que, a més, ara sabem que també es dedica a organitzar esdeveniments del Papa, cosa que ja em sembla absolutament injustificable. De tota manera, suposo que hi deu haver opinions per tots els gustos. L'altra, una pregunta per la companya del PSC, és que com que avui li han preguntat a Salvador Illa què em pensa de que s'hagin fet fora 600 persones que anaven amb la intenció de cantar els segadors i no ha donat cap mena de resposta, doncs saber si hi ha algun tipus de posicionament del PSC sobre aquest tema. I responent a la Irene sobre el tema de la creença religiosa, no és veritat, els estudis diuen que es manté o baixa el nombre de creients a Catalunya. És així, ho diu un estudi de creences que fa cada any la Fundació Ferrer i Guàrdia. I a més, els ateus són majoria clara. Només hi ha un 10% que marqui la X a la casella de l'Església. I jo ho dic això des del maximíssim respecte a les creences de tothom i a que tothom té dret a ser catòlic, a ser creient, i des del respecte, a més, a que es puguin fer actes de tot tipus com el que es va fer ahir. Ara, pagar-ho amb riuades de diners públics i, a més, dotar-ho com si fos un acte institucional, a mi em sembla que no és propi d'un país com Catalunya i d'un estat que, en teoria, s'autodenomina com a confessional. Em sembla que no és propi.
2: Adrià, no t'hem escoltat encara.
5: No, és que se m'ha acabat el riure, perquè és que fa 3 mesos me van vendre la pel·lícula que la taxa turística es destinaria bàsicament a habitatge. I ara ve el Papa i per dir que tots aquests diners han sortit d'algun lloc, diuen que surten de la taxa turística. Llavors, jo com a ciutadà, el circ aquest ja m'acansa una mica. I quan creen una taxa i me diuen que serà per habitatge, i després ve el Papa i me diuen que no ens preocupem, que el del PAC es paga amb la taxa turística, jo ho sento. Per mi, a casa meva, d'això se'n diu hipocresia. Llavors, el que deia el David, del tema dels costos del Papa, no? Jo podria estar d'acord amb el que diu el David, no? Però també fa uns mesos aquí es va organitzar un partit entre Catalunya i Palestina que va ser totalment deficitari i on l'Ajuntament, per iniciativa pròpia, va regalar l'espai, va dir no es cobrarà res de tot el cost que té muntar aquest partit perquè es pugui jugar. Llavors, amb això vull dir que que quan ens qüestionem aquestes coses, o ens ho qüestionem tot, de per què hem d'assumir el cost de la visita del Papa, però també al mateix moment hem de dir per què hem d'assumir el cost d'un partit Catalunya-Palestina que també genera divisió i no hi ha consens en la societat. Però el que no val és dir aquesta causa és noble i bona i l'altra no és noble i bona. Llavors, jo puc estar d'acord amb això, però sempre intento qüestionar-m'ho tot, no? Per tant, a mi el cost de la visita del Papa, puc entendre el que es deia, que com a campanya de comunicació doncs, ostres, jo la trobo excel·lent, des d'un punt de vista de campanya de comunicació la trobo excel·lent, i per tant, amb el tema del cost, ostres, puc entendre-ho, però és que ho hem de fer sempre, no només quan afecta coses, diguéssim, que a nosaltres no ens agraden. I fins aquí, ja ho he dit tot.
2: Molt bé. Irene i després el Pau, sí. Ah, i l'Andrea, clar, lògicament, sí.
0: No, bueno, jo aquí sí que és veritat que estic en part, o sigui, molt d'acord, és a dir, a mi veure el Papa al Congrés dels Diputats una mica allisonant a 350 persones en un moment en què Espanya, jo crec que necessitava, no?, un discurs d'una persona tan respectada a nivell mundial que donés aquests discursos, no? Avui també, aquest matí estava seguint la visita del Papa a Gran Canària i sincerament m'ha posat els pèls de punta certs testimonis i tot el que ha anat a fer al Papa a Gran Canària, el fet de que un Papa sigui la segona vegada que visita en el seu mandat una presó, com va anar ahir a Brians, no? És a dir, doncs escolta, jo crec que en ple 2026, on es qüestionen molt els valors, els principis de la gent, on estem vivint tot aquest tema de guerra, que un personatge públic, ja et dic, respectat per creients o no creients, el meu discurs haguéssiu dit tots que sóc creient, no estic batejada, ni ho faré perquè no tal, però, ostres, crec que feia molta falta aquesta visita, crec que Barcelona tindrà una repercussió positiva, de fet ja l'està tenint a mi, al meu parer, crec que si tots estem abogant per un turisme precisament de qualitat, no del botellón, el turisme ese de botellón que sí que fa realment mal, crec que un turisme del Tour de França, de la Fórmula 1, una visita papal, jo avui m'he posat a Twitter a mirar el compte oficial del Papa. De veritat, és que fa gràcia, no, perquè tenia curiositat i m'ha sobtat molt els comentaris de molta gent arreu del món comentant, nunca he estado en Barcelona, en anglès, en tots els idiomes, nunca he estado en Barcelona, però qué ganas tengo de ir. Famílies, gent normal, no? O sigui, la gent està descobrint de nou, una nova generació, quina ciutat tenim a Espanya, què és Barcelona.
2: És a dir-te que ahir a mi se'm va escapar un comentari i dic, ostres, no vaig a Barcelona perquè ja hi soc. És a dir, però sí. La veritat és que tu veies les imatges en tot moment de Barcelona. Barcelona, això també va passar en el seu dia amb els Jocs Olímpics. És a dir, jo recordo quan, perquè clar, un ja...
0: La imatge del salt al trampolí.
2: Exacte. No, i la imatge quan va entrar per la Diagonal, que era, no sé, una càmera amb un avió, no tinc ni idea, no? Però era espectacular, o sigui,
0: jo tinc
2: clar.
0: Una fotografia a Montjuïc dels salts en trampolí, on tens la imatge de fons de Barcelona i és on va dir la gent. Com es diu aquesta ciutat?
2: És preciós. Andrea, que m'havia colat, li havia donat pas primer al Pau i anaves tu.
1: Tres coses sobre el que s'ha dit.
2: El primer
1: de tot, el que es comentava també, que es feia la comparativa amb el partit que es va fer en defensa, no?, de Palestina, i que en això no hi ha consens entre la ciutadania. A mi el que em preocupa és que no hi hagi consens per defensar, doncs, o per condemnar, no?, un genocidi que s'està produint. A mi això sí que em preocupa de veritat, i que es facin esdeveniments d'aquest tipus, doncs em sembla el més normal del món, és que sempre n'hi ha esdeveniments i aquest, en aquest cas, és massa aviat per valorar quin serà l'impacte econòmic, però és més que evident que serà molt positiu i que tindrem molts més beneficis del que s'ha invertit. Ho anirem veient amb les dades que aniran sortint, que segur que s'aniran fent públiques. I només si també fer referència a el que es comentava era un cor, em sembla, no?, que per lo que he anat veient avui, les declaracions que s'han anat fent, es tractava d'un cor que ja hi era dins, que estava acabant l'acte i que el van fer fora en el sentit de que s'estava acabant l'acte, igual que se'ls va convidar a que sortissin de la mateixa manera que s'estava fent amb la resta de participants. Aquesta és la informació oficial que he vist jo ara i que no s'havia detectat cap element ideològic o com li vulguem dir que provoqués que se'ls fes fora per aquest motiu.
2: De fet, digues. No, sí. Li anava a dir, de fet li toca el Pau, és a dir, per estar dient, puc respondre.
4: Sí, no, molt... És a dir, a mi mi m'ha semblat veure imatges en els que clarament qui està fent fora de, en aquest cor de l'espai són els Mossos d'Esquadra, i per tant no acabo d'entendre si l'explicació és que simplement marxaven com ho estava fent tothom. No entenc per què hi ha hagut una denúncia pública i no entenc per què els mitjans estan preguntant-li al president i a la consellera d'Interior per què s'ha pres aquesta mesura. Responent-li a la Irene molt ràpid, que jo diria que tu dius que el discurs és molt respectable, a tu t'ho deu semblar, perquè el dret a la mort digna i el dret a l'avortament, que són dues coses que sempre s'ha posicionat en contra del Partit Popular fins que ha sigut una cosa aprovada i de suport massiu, doncs evidentment està alineat amb el posicionament del Papa, i en aquest sentit doncs ho entenc, però hi ha gent, i això espero que ho respectareu, i en aquest país és majoria, que pensa frontalment en contra d'això.
2: Després et deixo respondre primer al David i després a l'Irene. Sí.
3: Sí, volia respondre a l'Adrià i a l'Irene. Ja ho han fet una mica l'Andrea i el Pau. A l'Adrià, justament això, jo crec que sí, que es pot diferenciar per causes, i crec que és diferent un partit que s'organitza en contra d'un genocidi a una església que ja té privilegis, que té privilegis fiscals al nostre estat confessional, que no laic, que no paguen ni vis els seus immobles i que crec que sí que es poden permetre pagar-se les seves performances. És així. Després, quan la Irene diu que el Congrés es fan discursos del Papa, jo he de reconèixer que hi ha discursos del Papa que m'agraden, que hi ha discursos d'aquest Papa i de l'anterior que m'agraden, i que quan fan discursos en contra de la guerra, en contra de la deshumanització dels migrants o en contra dels amics del PP, dels Trumps, del món, a mi m'agrada. Però també és cert, com diu el Pau, que després fa discursos antiavortistes o amb drets que ens hem guanyat, que eixemplen la democràcia, com l'eutanàsia, que hem d'estar radicalment en contra i criticar-ho.
2: Estem a 9 minuts de les 9, la Irene, i acabarem amb l'Adrià.
0: Mira, si esteu en contra, que també està en contra Yolanda Díaz, ja ha anat amb la seva filla amb un vehicle oficial. Dit això, l'Església no paga IBIS, perquè no sé si saps el funcionament de l'Església, que també no sols és el Vaticà, hi ha menjadors socials a Barcelona, hi ha missions humanitàries a l'Àfrica on es construeixen pous i els únics que ho fan és l'Església. Saps quina és la ONG Càritas? És de l'Església, està a Gran Canària. Quan arriben tots aquests caiucos, tots aquests immigrants que després defenseus, doncs és l'Església la que està allà amb un xaleco i donant de menjar a la gent. Això és l'Església, per això se'ls imperdona també. També els divideix. És a dir, no podem ser tan ignorants amb certes coses, no podem criticar amb aquest discurs de si l'avort o l'eutanàsia. Òbviament no estem d'acord amb tot, jo tampoc estic d'acord amb moltes coses de l'Església, però crec que fan una molt bona funció humanitària i en uns altres aspectes a millorar. Faltaria més, però no es pot ser tan sectari simplement perquè hi ha un cert discurs que va en contra de l'ideologia. Jo tampoc al 100% comulgo amb l'Església, però crec que estem en un moment on els missatges que s'han donat aquests 5 dies a Espanya, on el que hem vist avui a Gran Canària, crec que és d'una humanitat incalculable, i crec que siguis creient o no siguis creient és necessària, i estem en un estat confessional, per això hi ha mesquites, per això també es reserven espais perquè els d'origen hindú, els de Pakistan, celebrin també els seus rituals, i així també els catòlics, els cristians també ho celebren. Espanya és un estat confessional on totes les religions tenen la seva cabuda, i si no passeja per Barcelona.
2: Estem a 7 minuts només de les 9, sabem que tenim el Toni Mata ja preparat. Adrià, acabarem amb tu.
5: Sí, no, jo em va sorprendre molt el discurs del Papa al Congrés, aplaudit per tothom d'aquesta esquerra ultraprogressista, que jo vaig quedar parat, perquè clar, ahir al final la única que no va anar...
2: Deixa'm dir-te una cosa, escoltant tot el que va dir el Papa, sí, et sorprèn, sí, l'aplaudiment de tothom.
5: Sí, però la societat, el que deia ara, no, l'Irene, no, que classifiquem la gent. Al final, ahir, qui es va negar a anar per motius varis a l'acte del Papa va ser la Sílvia Orriols. Mm. I tota aquesta gent tan progressista, quan es va carregar l'eutanàsia i l'avortament, i sabem que és un Papa que no defensa més enllà que les famílies tradicionals i no homosexuals, tothom va aplaudir. Tothom va aplaudir. I llavors ens omplim la boca de valors i de no sé quines històries, això, per començar. Llavors, a mi, el que deia ara l'Irene, de totes les funcions que fa l'Església, jo ho puc acceptar, però aquest país o Europa ha avançat quan la religió ha sortit de les institucions públiques, quan la religió ha sortit de la sanitat, quan la religió ha sortit de l'educació, quan la religió ha sortit dels governs. De fet, tots els països on la religió segueix governant precisament no són exemple de països avançats.
2: Estem a 5 minuts i mig de les 9 de la nit, anem una mica justos. Toni Mata, què tal? Bona nit, Toni.
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i gent que està encara recordant tot el que va passar amb el papa ahir, per exemple.
2: És a dir, tothom. Tothom, efectivament. Què...
6: Jo també, eh?
2: Ja m'imagino. El colofó d'avui, per on va?
6: Vull posar el colofó de tertúlia parlant, efectivament, de la ressaca papal, papal de Sant Pare, no de Chiquito de Calzada, fent papal, papal, perquè avui, tot i que a l'Església això no li agrada, resulta que a Catalunya avui és un dia per l'unanisme col·lectiu. Avui l'oasi català és un estany de baves, de catalans i catalanes de bé, mirant l'espectacle de la Sagrada Família. 9 minuts a l'alçada de la inauguració dels Jocs Olímpics, amb música en directe, amb un joc de llums increïble, amb les torres de la Basílica il·luminades, amb uns drons fent la cara de Gaudí mirant la seva obra magna amb gest de satisfacció. Bueno. A Catalunya, els problemes del país no els sabem resoldre, però fem uns shows i som els millors. Ha vingut el papa i seguim fent el papanates. En conseqüència, avui he llegit Toni Marín i sentit molts comentaris sobre la superioritat de Barcelona respecte a Madrid. Perquè, com sabeu, al Bernabéu van fer allò tan lamentable. Gol, de simular els gols que marcava l'Església, narrats per Manolo Lama i Paco González i interpretat per unes pobres persones que, per sort, me n'alegro per ells, que creuen en el cel perquè a l'infern ja hi han viscut. Avui tot són comparatives de, oh, molt millor que allò de Madrid. Oh, que bé, que cutres són allà. Quina vergonya que feien, era vergonya aliena. El català es deixa endur per un cofuisme estèril i jo avui vinc aquí a proclamar la victòria absoluta de Madrid en aquests actes per al papa. Sí, perquè has d'estar a un nivell molt alt d'autoestima perquè vingui el papa i tu li facis un show de merda, un show absolutament nefast. Has de ser molt madrileny. Avui Manolo Lama i Paco González s'estan fotent un tardeo fabulós mentre tothom els critica. No ha gustado? Bueno, pues cuando venga el papa ya pensaremos algo. I ja està, tema tancat. A Madrid no es paren a donar-hi tantes voltes a les coses. Ja ha passat. A Catalunya estarem ara 2 mesos fotent la pallissa amb el realitzador, el Paulí, que no sé què, amb lo guais que som, quan en realitat el que ens mata és la voluntat d'agradar, Toni Marín, que ens agrada que ens aplaudeixin i ens diguin «Hòstia, Catalunya, tu, quin nivell, tu!» Sí, sí, quin nivell, però els mestres emprenyats, els metges emprenyats, els bombers emprenyats i les bandes de narcos jugant al pilla-pilla pel carrer Balmes. I el català callat a Europa, l'IRPF a Madrid i el tren orbitant-nos a tots. En fi, ara el papa ja està a Canàries i jo només estic desitjant el moment en què algú li expliqui el concepte de papes arrugats, que tots els papes que hem tingut fins ara ho estan d'arrugats. No n'hi ha ni un que diguis, oi, encara és jove. No, tots els papes són com la camisa de lli aquella que tens al fons de l'armari. Papes arrugats. Doncs mira, senyor papa, perquè parla castellà, el català l'interpreta, però el castellà el parla, perquè eres de mare o pare peruà, no me'n recordo. Mira, senyor papa, aquí les papes són patates. Jo és que per veure això ja pagaria per veure-ho. I, per favor, que la rebuda oficial o la missa que faci el famós que hi participi, perquè van agafant famosets, que si el Cristian Gálvez, que si ve aquí, doncs que a Canàries sigui el canari insigne Ignatius Ferrai, que això estaria molt bé. Aquest còmic, no sé si ho sabeu, però és conegut per xuclar mugrons del públic en directe. Tomes, des d'una estricta fraternitat heterosexual. Un moment d'Ignatius amb mugrons santificats amb aigua beneïda és l'únic que jo crec que podria superar els actes de Barcelona. O sigui que, catalans, jo crec que podem cantar victòria. Felicitats, catalans, per una nova victòria absolutament inútil. Això sí, que ho hem passat a fer.
2: Sotem, ja saps que Mourinho ja està fitxat, no?, al Real Madrid.
6: Que bé, tu dedo nos marca el camino.
2: Deus estar content, no? Deus estar content,
6: home,
2: eh?
6: Evidentment. Molt sempre bé. Està bé que sàpiguen equivocar-se diverses vegades.
2: Molt bé. Toni, una abraçada, gràcies.
6: Que vagi molt bé, fins demà.
2: Hi ha algú del Madrid, avui, aquí?
0: Avui comença la Copa del Món.
2: Ah, és veritat.
0: Ha començat ja.
2: Ho hem explicat abans, sí, efectivament. Ah. No havíem explicat lo de Mourinho, encara.
0: Ja.
2: Perquè, clar, s'ha passat durant aquesta hora, que ara ja sabem que és oficial, i també que Florentino està fins al 2030, que són les dues notícies que han
5: com a bons
2: sortit.
5: Catalans, hi ha un play-off de bàsquet amb 2 equips catalans en joc. Deixeu-vos estar.
2: Perquè tu ets més de bàsquet que de futbol.
5: Home, hi ha 2 equips catalans a semifinals de la Lliga ACB.
2: Ah, doncs ja està, home.
5: La penya i el Barça. Millors de casa.
2: Molt bé. Millors de casa, caram. Uf.
0: Sí, casa.
2: Ostres, prioritat nacional i esportiva, no? Déu-n'hi-do. Bueno, doncs acabem els, ja ho veu amb vostès. Ha estat un plaer. David, benvingut al programa. Ha estat un plaer tenir-te aquí.
3: Igualment.
2: David Langa, Adrià Mercader, Irene Pardo, Andrea Zapata, Pau Parellada, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies. No trigueu a tornar.
4: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies. Senyores, senyors, arribem a les notícies de les 9. Farem una pausa, i ho saben, per conèixer les notícies, i quan tornem tenim dues grans cites. Una, com tots els dijous, amb Pepe Ribas, i l'altra amb l'escriptor d'una novel·la que tenim al damunt la taula que no podran deixar de parar a l'orella. Sin indicios criminales. Rafa Melero, de seguida amb nosaltres. Fins ara.
7: Són les 9.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bona nit. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la suspensió dels atacs previstos per aquesta nit contra l'Iran després de les converses mantingudes al més alt nivell amb responsables iranians. Segons el president estatunidenc, aquestes reunions han permès avançar de manera decisiva cap a un acord. En aquest sentit, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha demanat a totes dues bandes arribar a un acord de pau integral i durador, i el seu portaveu, Stefan Dujarric.
9: He reiterates that the only way forward is through genuine dialogue and
7: ha recordat que Guterres insisteix que cal tornar al compliment de l'alto el foc i reprendre el diàleg. Adverteix que si no hi ha acord, les conseqüències podrien ser imprevisibles per la regió i per tot el món, especialment pels països més vulnerables. Mentrestant, el Banc Central Europeu, després de gairebé 3 anys, ha pujat un quart de punt als tipus d'interès, que ara queden en el 2,25%, per evitar que la inflació es dispari per l'impacte econòmic precisament de la guerra a l'Orient Mitjà, segons ha explicat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
10: The war in the Middle East is generating inflation.
11: La guerra a l'Orient Mitjà està generant pressions inflacionistes i la decisió de pujar els tipus d'interès és adequada en els diferents escenaris que analitzen la possible evolució d'aquesta pertorbació i les perspectives a mig termini a la zona euro.
7: Des de l'inici del conflicte a l'Iran, la inflació s'ha duplicat i s'ha enfilat al 3,2% a la zona euro. I precisament l'euro ha caigut lleugerament després d'aquesta decisió del BCE i la incertesa sobre futures decisions. A més, l'escalada del conflicte entre Estats Units i Iran ha reforçat el dòlar com a valor refugi. Però no ha estat l'única autoritat econòmica que ha mostrat resultats. I és que el Banc Mundial ha rebaixat fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia mundial pel 2026 arran de l'impacte de la guerra per les alteracions a l'estret d'Hormuz que han encarit el petroli, el gas i el transport marítim, fet que ha augmentat la inflació i està dificultant l'activitat econòmica arreu del món. En paral·lel, el Fons Monetari Internacional també ha rebaixat l'optimisme pel 2026. Preveu que els tipus d'interès a l'eurozona podrien pujar fins al 2,5% per intentar frenar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. La Policia Nacional ha detingut el cantant sevillà Beret com a presumpte autor d'una agressió sexual el passat mes d'abril. Aquest dijous a la tarda, Beret ha passat a disposició judicial i serà el jutge qui decidirà en les properes hores la seva situació processal. La detenció arriba just 2 dies després que l'artista actués davant del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, on Beret, de 28 anys, va interpretar el seu tema Lo Siento, acompanyat d'un cor infantil. En aquest sentit, el Papa Lleó XIV està celebrant a aquesta hora la missa a l'estadi de Gran Canària davant de 40.000 fidels. Ha aprofitat el moment per resar pels migrants que han perdut la vida al mar i ha demanat mantenir vius els sentiments d'humanitat, misericòrdia i compassió. En la seva homilia, el pontífex ha advertit que la caritat no pot ser un simple assistencialisme. Ha demanat anar més enllà i integrar les persones per la seva realització plena i la seva inserció digna a la comunitat.
12: Nuestra caridad no debe ser mero asistencialismo, sino integrar a las personas para su plena realización espiritual, intelectual y física y su inserción digna y constructiva en la comunidad.
7: El Papa continua el seu viatge per Espanya i demà visitarà Tenerife en l'última etapa d'aquesta visita. I el moviment Gaudí critica la repressió dels 600 cantaires a la Sagrada Família després de detectar-los estelades impreses a les partitures. El col·lectiu equipara l'actitud del dispositiu de seguretat a l'interior de la Basílica a altres moments històrics de mal record. Ferran Cuixart, bona nit.
13: Bona nit, sí, alhora que lamenten que la missa commemorativa del centenari de la mort de Gaudí no es fes, diuen sincerament, en llengua catalana. De fet, fa uns minuts, unes 300 persones convocades per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han interpretat els Segadors als peus de la Sagrada Família. Es tracta d'una cantada popular de protesta per mostrar el seu rebuig del tracte, diuen, que van rebre ahir, on se'ls va impedir durant 45 minuts el pas a la zona del Papamòbil. També Esquerra Republicana titlla l'expulsió del mig miler de cantaires de control ideològic i de censura preventiva i remarquen també que l'actuació no va respondre a criteris vinculats a la seguretat, sinó a la voluntat d'evitar qualsevol expressió d'identitat nacional catalana durant una cerimònia de gran projecció internacional.
7: I en esports, tret de sortida del Mundial de Futbol, en aquests moments està començant el partit inaugural que enfronta la selecció de Mèxic i Sud-àfrica, partit que s'està jugant a l'Estadi Azteca de Mèxic i que en aquests moments està deixant un marcador de 0-0 en els primers minuts de joc. Recordem que Ràdio Televisió Espanyola ofereix tots els enfrontaments de la Copa del Món en les diferents plataformes. Dilluns a les 6 serà el torn d'Espanya contra Cap Verd. D'altra banda, notícia que hem conegut fa uns minuts, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de José Mourinho com a entrenador per les properes 3 temporades fins al 2029. Això és tot de moment per part nostra. Més informació al portal web rtv-baixa.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
8: Ràdio 4. Ràdio 4.
2: Són les 9 i 6 minuts, comencem la darrera hora d'aquest temps de ràdio, que d'aquest plebé de Ràdio 4, amb un dia en el que efectivament encara hi ha molta gent que continua parlant, com deia el Toni Mata fa un instant, del que han estat aquests dos dies amb la presència del Papa a Barcelona. És possible, Pepe, què tal, com estàs?
14: Molt bé.
2: És possible, Pepe Ribas, que ahir estiguessis tu a la Sagrada Família?
14: No exactament, però quasi.
2: Això ho has d'explicar. És a dir, no exactament, però quasi, què vol dir això?
14: Balcó.
2: Amb un balcó allà davant de la Sagrada Família.
14: Sí.
2: Bonic, eh?
14: Sí.
2: M'imagino que el moment de la llum el vaig perdre, mira que visc a prop d'allà.
14: Sí.
2: Però vist per les pantalles va ser espectacular, no?
14: Sí.
2: Sí.
14: El que és espectacular és la Sagrada Família.
2: La Sagrada Família ho és sempre, però clar, si a més...
14: Per dintre has estat?
2: Sí, tant.
14: Bueno, pues
2: jo he arribat a presentar la Sagrada Família a dins, amb l'Andrea Bocelli, que cantava l'Andrea Bocelli. Imagina't, la sonoritat de la Sagrada Família és absolutament
14: espectacular. Quan es posa el sol, la llum és molt estranya.
2: Està
14: una mica...
2: Molt bé. Sonat. Avui em fa molta gràcia perquè avui has fet una elecció interessant. Podríem parlar de, no sé, generacions al capdavant de... No?
14: Bueno, és que és un... Clar, parlem de la gent jove, però no parlem amb la gent jove.
2: Avui sí ho farem. Avui sí ho farem, no?
14: I llavors ja va sent hora de que, més de parlar de la gent, que parlin ells i que expliquin com viuen el periodisme una persona que està a primera línia.
2: Ahà, doncs avui tindrem un periodista jove.
14: I que té 29 anys.
2: 29 anys, eh?
14: Sí.
2: És una magnífica edat, quan et creus molt al periodisme per exercir-lo tal com dius, eh?
14: Sí, sí.
2: És meravellós. Molt bé, això serà d'aquí una estona. Però abans els he de presentar a un home, que és lleidatà d'adopció, ho hem de dir d'aquesta manera, va néixer a Barcelona, això sí, el 1972, mosso d'esquadra de professió. Ostres, hi ha responsabilitats molt potents en el que ha estat la seva etapa com a investigador, no? Perquè va participar i va liderar grups com el d'homicidis, el de delictes contra la salut pública o el de delictes contra el patrimoni. En l'actualitat és cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos a Lleida i és escriptor. O a aquestes alçades, ja no sé si hauria de dir, és escriptor i mosso d'esquadra, perquè déu-n'hi-do el que és la producció literària del Rafa Melero. Rafa, com estàs? Bona nit.
15: Hola, bona nit.
2: O li hauria de dir intendent o...
15: No, sotaspecto.
2: És una broma, eh? És una broma. Sin indicios criminales. Ara parlem d'aquesta novel·la que ja en poc temps ha arribat a la seva segona edició.
15: Sí.
2: I que és una novel·la realment d'aquelles que d'obrir-la, enganxar-te i quedar-te fins al final, eh?
16: Sí, estic molt content de la rebuda que ha tingut la novel·la i la veritat és que els comentaris van molt per aquí. Uh-huh. La gent l'agafa i no la pot deixar.
2: Molt bé. Com un policia, un mosso d'esquadra en aquest cas, comença a escriure? La teva història és bastant curiosa, realment, eh?
16: Bé, jo escric des de fa 12 anys, pràcticament quan vaig deixar de fer atletisme, que feia una mica així semiprofessionalment, no professionalment, però m'hi dedicava bastant. Però,
2: perdona, has estat campió de Catalunya diverses vegades, no?
16: Sí, sí, o però sigui, quan anava als campionats d'Espanya...
2: Això no és semifinal, això no és semiprofessional, perdona.
16: Sí, bueno, n'estic content, i vaig ser campió del món de policies i bombers. Els jocs que fem, els World Police and Fire Games, que es fan cada dos o cada quatre anys. No? Uh-huh. Vaig deixar el que és l'atletisme i hi havia una cosa que tenia dins de feia molt temps, perquè tothom em deia que escrivia molt bé els atestats i vaig voler provar si la meva traça a l'hora de fer atestats també es podia transformar en ficció, no?
2: Ho dius de veritat, això, eh?
16: Sí, sí, sí.
2: O sigui, tu feies atestats de les coses que havien passat? Sí. I la gent deia que estava molt bé.
16: Sí, sí, tinc alguna anècdota xula amb un jutge i tot. Va dir que amb una diligència que vaig fer d'informe, que li vaig dir, m'ha agradat molt la teva diligència, m'ho he passat molt bé, però on estan les proves?
2: Ah, molt bé.
16: I vaig dir, bueno, sé que escric bé, intentaré fer-ho quan pugui, no? I va ser en aquell moment.
2: I així vas començar, i la veritat és que la primera novel·la va ser el 2013, si no tinc mal entès, L'aire del Fènix, que la vas autoeditar.
16: Sí, sí.
2: Però jo li estava explicant ara, fora d'antena, quan ens hem conegut, dic que és interessant veure la quantitat de llibres, perquè déu-n'hi-do la producció que tens, i és molt interessant veure l'evolució de les editorials, també.
16: Sí, vaig començar autoeditant-me, després l'editorial Pleiadea, que ja no existeix, em va traduir la novel·la al castellà, que va bé començar en català, i després ja vaig conèixer l'editorial Al Revés, que és una editorial, és independent, però és una editorial molt prestigiosa a nivell de novel·la negra, i amb ells vaig editar 5 novel·les. Després vaig passar a Ediciones B, i per últim he caigut amb molta sort i molt agraït amb Destino, no? Editorial del Planeta, dels quals estic molt content de com va la novel·la.
2: Estàs molt content perquè la novel·la va molt bé i perquè ells estan veient que la novel·la va molt bé i t'estan demanant que treballar, no?
16: La novel·la va molt bé i, a més, la feina darrere de la novel·la està, doncs, hi ha un equip excepcional, no? Amb la Martina, la meva editora, amb la Maria, la correctora, amb Jesús, bueno, hi ha un equip molt bo darrere.
2: Com neixen les teves històries, Rafa? Ara parlarem d'aquest llibre en concret, però en general, les teves històries com neixen?
16: Moltes vegades neixen d'alguna investigació que jo he portat fa molt temps, sempre intento allunyar-me bastant, i sobre una idea d'algú que va passar, doncs intento fer un relat, no? I construir uns personatges el més reals possibles, que és el que intento, i sobretot, que és un dels segells meus, que, clar, evidentment, com jo he investigat homicidis i he perseguit assassins de veritat, doncs passo aquesta forma de ser meva als personatges perquè siguin molt reals.
2: I la forma de ser de les persones a les que has investigat també hi són dins de les teves novel·les?
16: Sí, sí, també, hi ha de tot. Cada personatge que crees té algo teu, jo sempre ho dic, això. Intentes allunyar-te, evidentment, inclús els dolents, no? Perquè sempre hi ha alguna cosa que acaba caient. Però, bueno, és allò, quan escrius des de dins, doncs les coses surten. I els personatges els fas molt teus.
2: Són personatges durs, són personatges difícils. És veritat que per la feina que t'ha tocat fer, diríem que tens una visió de la societat segurament molt particular, no?
16: Bé, després de 30 anys de mosso, doncs, clar, evidentment, t'has d'allunyar moltíssim perquè, si no, ho veuries tot molt negre. Clar, jo estic veient cada dia el que li passa a la gent malament, o sigui, les seves coses dolentes, no? Les coses boniques les tinc a casa meva, els meus fills, la meva dona, però, clar, has de posar una barrera, si no, seria molt difícil de gestionar estar veient víctimes tot el dia, autors, delictes...
2: No és un cas únic, de fet hi ha uns quants Mossos d'Esquadra, escriptors de novel·la negra. Jo recordo una vegada una persona que em deia que sovint el que havia de fer era, no tant inspirar-se a la realitat, sinó rebaixar la realitat, perquè hi havia històries que si les escrivissis tal qual la gent no se les creuria.
16: Pues estic totalment d'acord. Sí. Hi ha coses que les has de suavitzar o d'explicar-les d'una altra manera perquè la gent no s'ho creuria, que això passa de veritat. Hi ha coses molt increïbles que li passa a la gent.
2: Ara, on s'acostuma al final, Rafa, això?
16: Sí, al final hem de ser professionals i separar el que és la feina de, pues, això, del nostre dia a dia. Jo ho intento fer. I és veritat que escriure novel·les és una forma també terapèutica de treure les coses que a vegades no funcionen a la vida real i a la novel·la, a la literatura et funcionen.
2: I companys? Hi ha companys teus també per allà al mig?
16: Sí, hi ha de tot. Som un reflexe de la societat, és evident.
2: No, el que vull dir és si se senten identificats, és a dir, que llegeixen el teu llibre i dic, però si aquest sóc jo.
16: Intento allunyar-me, però sí que també és veritat que a molts personatges els hi poso un nom, ja a sabiendes, de gent que, pues, que són amics, no? I és una mena d'homenatge, no? Hi ha un personatge en aquest llibre que es diu Carol, que la Carol és una amiga meva, no? És una mosa de veritat. Tot i que el personatge és inventat, evidentment.
2: El llibre, anem a parlar d'aquest llibre, Sin indicios criminales, aquest llibre que insisteixo, va per la segona edició. Ja deu fer molta il·lusió, això, que estàs a casa, no sé com va la cosa, i et truquen de l'editorial.
16: Molta, molta. Sí, sí, fa molta il·lusió. M'ha trucat l'editora i te diu, mira, el llibre va molt bé, però en segona edició, no? Tenim molta demanda.
2: És un llibre molt potent. El protagonista es diu Manuel Longán, és un exmosso d'esquadra, que decideix complicar-se la vida per una raó que segurament entendrem molt bé, perquè crec que està una setmana de la jubilació,
16: sí,
2: i decideix tornar, i estava de baix, i decideix tornar al cos, no?
16: Bueno, el Manuel és un personatge que per primera vegada afronta un personatge que molt més gran que jo, i que era un repte, perquè sempre he intentat, suposo que té, no sé, per facilitat, no, l'hora de crear-los, tots els meus personatges, pràcticament els protagonistes tenen la meva edat, no? Una mica més jove, segurament. I Manuel és un personatge que m'agradava molt fer-lo pues, més gran i amb una altra visió de la vida diferent, no? Amb una altra visió de la vida diferent cap endavant i cap enrere. Llavors a Manuel li passa una cosa, el pitjor que li pot passar a un pare, no? Que és perdre una filla, en aquest cas la seva filla suïcida, no? No estic revelant gaire perquè surt a la contraportada. El que passa que hi ha vegades, que això també ho he viscut, que aquests suïcidis, tot i que penalment no es poden perseguir, perquè si no hi ha una inducció al suïcidi, que és un delicte, doncs si la persona decideix suïcidar-se, doncs no hi ha culpable.
2: Clar, no hi ha investigació possible.
16: No n'hi ha, no? Perquè realment ja és un suïcidi. En aquest cas, aquesta noia, la filla, doncs és suïcida, però per unes causes, no?, que li han provocat un patiment que no pot continuar. I el Manuel, doncs, com té recursos, doncs decideix doncs, prendre's la justícia, no?, intenta fer justícia a la mort de la seva filla.
2: Déu-n'hi-do. Clar, no s'enfronta a qualsevol. Avui, mira que a la primera hora del nostre programa hem estat parlant de les morts que hi ha hagut a les últimes setmanes per assassinat, parlàvem de justament el narcotràfic.
16: La meva editora a vegades me truca i me diu, Rafa, estan fent promoció de la teva novel·la.
2: En realitat és una mica així, perquè nosaltres hem tingut a la Neus Sala, la periodista experta en successos, i quan li demanàvem, Neus, què és això? I ens posava a parlar de bandes de narcotraficants que s'enfronten entre elles per aconseguir, per exemple, tot el que és la marihuana.
16: Sí, el narcosal, sí, exactament.
2: Clar, això que a nosaltres ens sona raríssim és una realitat.
16: Sí, és així. Aquesta novel·la tenia diverses coses que jo volia explicar, no? I una era com se crea un grup criminal, de veritat, i a Catalunya, aquí, en aquest cas.
2: Sí, això està basat en fets reals.
16: Això està basat, és ficcionat, evidentment, no? Però està basat en moltes experiències de com se crea un grup criminal aquí a Catalunya, no?
2: Doncs la pregunta és òbvia, no? Com es crea un grup criminal aquí a Catalunya?
16: Doncs els lectors hauran de llegir la novel·la.
2: Però pots donar alguna pista, no? La llegirem igual, eh?
16: Sí, no, lo que explico és que és una de les coses que m'estan arribant missatges molt potents, no? Em va dir Lorenzo Silva a una presentació que vam fer a Madrid que li havia agradat molt la novel·la i que el que li havia agradat moltíssim és el personatge del dolent, de Julián, no? Perquè és un personatge que és dolent, que no és un dolent no és un dolent que toca el violí ni llegeix novel·les, no, és dolent, que són els que ens trobem a la vida real, no? Doncs vaig voler crear un personatge que fos, pues, molt real.
2: Té una persona molt dolenta.
16: Dolenta, però que té els seus principis, no? I té família, té una dona, té un fill.
2: Perquè la pregunta és interessant. Què significa ser molt dolent?
16: És una percepció, no? També del qui és dolent. Jo sempre he defensat, no? I he fet alguna taula rodona en festivals sobre la maldat. Jo hi crec, no? Que hi ha maldat i que existeix el mal, no? Que és una... És algo com l'amor, també existeix, doncs el mal també. Per mi, això és una percepció meva. Llavors la maldat és allò, alguns personatges que jo he trobat a la vida real, no? I a vegades la gent, quan parles d'això, imagina, no?, un assassí en sèrie, que també desgraciadament n'he hagut de conèixer, Però també malvat és aquest com un estafador que deixa la ruïna uns savis que han estalviat tota la vida.
2: O sigui,
16: és que la maldat és això, no? I desgraciadament d'aquestos n'hi ha molts més dels que surten als mitjans.
2: Una persona sense escrúpols, en definitiva, no?
16: Sí, hi ha moltes.
2: I amb zero empatia, m'imagino.
16: Amb zero. Jo tinc, pues, jo què sé, el que les tira la cadena a una senyora i li trenca el maluc, no? Amb una senyora de 80 anys que possiblement pues, ja no es recuperi molt d'això.
2: Que fort, eh? Que fort. O sigui, que tenim a un senyor que és molt dolent, un dolent molt dolent, fins i tot Lorenzo Silva, efectivament, ha arribat a la conclusió de que això és així, i que és el cap d'aquest grup de narcotraficants que operen a Barcelona.
16: Sí, i de fet estan, bueno, surt a la novel·la, no? com ascendeixen fins a tenir un grup potent, com s'associen amb criminals també, que també ho fan, i com lluiten pel poder de segons quins jocs per poder treballar, narcopisos i tot això que rodeja.
2: Jo recordo un dia quan algú em va explicar aquesta xarxa que opera amb B, per entendre, per internet, no? Que em sorprenia molt de dir, però ostres, però això existeix realment i la gent compra drogues per aquí i tal, i no sé què, em deien que sí. Existeix una mena de societat en la qual gent d'aquestes característiques s'hi troba?
16: Sí, un altre motiu pel qual jo volia parlar a la novena, una cosa que volia parlar era aquest submón que també existeix, no? Els narcopisos, tot allò que envolta. Jo com a Lleida no tinc narcopisos, a Barcelona sí, vaig demanar permís i vaig venir a patrullar amb una amiga meva que es diu Carol, que és una sergenta que hi ha un districte d'aquí de Barcelona, i amb ella pues, vam estar mirant els narcopisos del Raval, no? Que és el que m'interessava a mi. I allí es mou un submón que la gent normal, diguem-ne normal, no? Però diu, no coneix. Doncs se mou la gent que està pues, enganxada a la droga. Tot això també té un reflex amb els veïns, per exemple, no? Que pateixen l'entrada i sortida de persones, el trencament del pany de la porta, de tot això que envolta els narcopisos.
2: Deien que és complicadíssim lluitar contra els narcopisos perquè desmuntes un i te'l munten tres portals més enllà, no?
16: És molt complicat, sí. Els lladres sempre tenen l'habilitat de buscar les escletxes de les lleis per aprofitar-se'n.
2: Déu-n'hi-do. Em sembla que aquesta experiència de venir a patrullar una setmana a Barcelona no et va agradar gaire. Ho dic per el que expliques al llibre. Sí, perquè el llibre hi ha un moment que dius les Rambles, tal, no sé què, si Vázquez Montalbán levantasse la cabeza, dius, no?
16: Jo he intentat ser molt honest al llibre i al final acabes he volgut explicar el que jo penso, perquè si no t'autocensures i no em sentiria bé, no? No explicant el que veig. Hi ha zones, evidentment, que són molt millorables i jo és el que escric jo com a escriptor.
2: Però ha passat sempre això, no?
16: Com?
2: Jo recordo quan vaig venir a Barcelona que entraves al Raval i, ostres...
16: Potser sí, potser...
2: Que li pregunto al Pepe. El Pepe és l'expert número 1.
14: No.
2: Home, serà que no hem parlat mil vegades de les Rambles i del Raval i...
14: El Raval és... El Xino és un barri que no va entrar al franquisme. Això d'entrada.
2: Que no va entrar?
14: No. No va poder entrar perquè a més estava ple de túnels que anaven a Montjuïc fets per als anarquistes, per escapar de la policia i tot això amb el Terenci i amb... Inclús amb el Manu ho he parlat, i sobretot amb anarquistes. I llavors, clar, vull dir, és un barri que ha tingut una... Per exemple, pues, els novel·listes francesos raros pues, van vindre a viure al Raval a prefranquisme. Bueno, al Xino. I clar, vull dir, el que passa que després es va pervertir moltíssim amb l'entrada a l'heroïna. No. I l'entrada de l'heroïna és... Bueno, jo vaig escriure 70 d'Astajo i explico la heroïna popular qui la va ficar. I no la va ficar traficants. La va ficar policies. Llavors, per què? Per acabar amb gent revolucionària dels Ateneus Libertaris, que estaven contra la Constitució i contra el pacte de transició.
2: Estem parlant dels 70-80?
14: Estem parlant dels 77, finals 78. I això va passar. Hi havia un barri que es deia el Polvorín, que estava sota el cementeri de Montjuïc, que estaven els gitanos, i llavors els gitanos molt joves traficaven, bueno, traficaven amb ràdios del camp del Barça, que robaven els ràdios. I robaven 70, 80. Llavors la policia els detenia, llavors, bueno, també traficaven amb la grifa dels legionaris i ja començava el xocolata, no?
2: És a dir, que, clar, és un altre tipus.
16: Sí, diferent, però...
2: Però sempre hem tingut allà, d'alguna manera, una zona una mica potent, no? També deixa'm dir-te que jo tinc aquí el programa Gent, en el que hi ha un cas molt concret d'una persona que és veí del Raval, que parla meravelles del Raval, i que diu que sí, que és veritat que te'n pots emportar una imatge una mica forta, però que la quotidianitat del barri no és aquesta. És a dir, segurament la cosa per carrers, no? I per percepcions, també, no?
16: Sí, és... Bueno, és curiós, jo quan vaig presentar la novel·la, al febrer, me van convidar, no recordo quina ràdio, em va convidar a fer una... Bueno, que també venia a Ràdio Nacional, amb un altre programa, i a fer unes entrevistes allà a la zona de la Boqueria. Uh-huh. Va ser curiós perquè els dos periodistes que me van entrevistar els havien atacat els dos.
2: Ja veus.
16: El Raval. I un d'ells vivia en una zona amb un bloc amb narcopis. O sigui, que això també depèn de les percepcions d'on visquis
2: i de
16: tot,
2: de l'experiència, no? Personal, segurament.
16: Jo el que convido és que la gent llegeixi el llibre i s'ho vagi a mirar. O sigui, les coses les ha de viure tothom. O sigui, jo vaig trobar-me aquesta percepció. Jo feia dies que no havia venia a Barcelona i patrullar per allà. Bueno, jo he de dir que en 30 minuts van fer un detingut, 30 minuts d'agafar-nos el cotxe, que li vaig dir, Carol, no deixeu perquè vull veure els narcopisos. Si comencem a fer detinguts, no veuré narcopisos.
2: Clar, m'imagino, bueno, és que clar, la conversa ens la portaríem a un altre lloc, no? Però segurament el fet de que estiguem parlant del centre turístic per excel·lència també provoca aquesta sensació que la gent que no viu exactament allà, doncs, bueno, sona com raríssim, no?, això que s'explica, no?
16: Sí.
2: També té molt de protagonista la novel·la El monestir de Sant Pau del Camp. Per què, exactament? Què passa amb aquest monestir?
16: No és que sigui... A veure, és protagonista perquè Manuel entra... És això, que quan visites un lloc nou que no coneixes, doncs te n'enteres de moltes coses, i me vaig assabentar que allí és un lloc que no és gaire conegut, i això m'ho van dir,
2: No, és veritat, tio.
16: I que, però està estupendo, és molt xulo per veure-ho. I llavors me va estranyar que un lloc doncs, tan turístic no estigués ple de turistes. Clar. Me va estranyar. I llavors vaig posar el Manuel allà a fer un... Bueno, m'agrada molt la tranquil·litat que donen els espais religiosos, les esglésies, m'agraden molt la pau, el sol. Vaig estar a Xina, no? I recordo els temples budistes, no? Una sensació de pau, de tranquil·litat, no escoltar res, apagues el mòbil. Bueno, a mi això m'agrada, desconnectar.
2: Va, per l'altre dia parlar del silenci, de la necessitat del silenci.
16: Sí. Sí,
2: és veritat, em va agradar molt quan va dir això Lleó 14. En fi, aquesta és la història. Sin indicios criminales, no podem explicar com acaba. Però quines ganes, perquè estem en un moment en què efectivament aquestes històries mouen a molta gent. Ho estem veient, programes de televisió, podcast, literatura, la novel·la negra ja fa molt de temps que tira molt bé, no? Però efectivament té un camp cada vegada més gran, no?
16: Jo crec que entre el Carles Porta, que ha mogut molt el true crime, no? Però que també ha costat a molts lectors a la novel·la negra, per exemple, és un reflex, no? De la gent està molt interessada en el món aquest de les coses desconegudes, no? Que a vegades sols pots veure els diaris, però amb una novel·la intenta reflexar un moment de la societat en un moment puntual de la vida. També és molt interessant, no? De llegir aquests autors, no? Que publiquen sobre Galícia, sobre altres espais fora de lo que és el meu territori, i m'agrada molt conèixer les realitats que tenen. Jo volia fer això perquè, de fet, una de les coses que té aquesta novel·la és que tot el que passa ha passat realment. És a dir, quan hi ha una tortura amb algú, que hi ha diverses tortures perquè els narcoassalts provoquen això, tot allò que jo descric ja li ha passat a alguna persona de veritat.
2: Déu-n'hi-do.
16: Sí, tot el que passa a la novel·la està evidentment ficcionat i canviat i no té res a veure i ningú et podrà reconèixer, evidentment, no? Però tot el que passa són coses que passen a la vida real. Això és el que volia donar aquest punt.
2: Jo tinc uns quants amics que són policies, altres que treballo... Sobretot recordo una noia que ha treballat molt de temps, ara no ho sé, però treballava com a metgessa al Servei d'Emergències de Catalunya, el SEM. I recordo un dia que va venir i em va dir: has vist la notícia aquesta d'aquesta noia que li han apunyalat, que està embarassada de 8 mesos, vinc d'atendre-la jo. Clar, són aquelles notícies que llegim als diaris o escoltem a la ràdio, en realitat són notícies que han passat de bo, sí. I que significa que hi ha un metge que ha atès, sí, sí, aquella persona, un policia que ha anat al domicili en qüestió a atendre o a veure o el que sigui, sí, sí. I a mi el que m'impressiona d'això és que després arribes a casa i tu has de seguir amb la teva vida, però clar, mentre que jo t'he entrevistat avui a tu, doncs tu potser has hagut de, jo què sé, de tenir un assassí que l'ha liat perdíssima, no?
16: Bueno, jo des del lloc on estic ara no.
2: Ara no.
16: No em passa molt poc, no?
2: No, però t'ha passat molt durant molt de temps,
16: però
2: no?
16: Però sí, ho he fet moltes vegades i molts anys, i hi ha dies que et costa dormir i hi ha dies que, bueno, que simplement arribes, desconnectes, pues, no sé, sopes, poses una sèrie i una pel·li o llegis un llibre i ja està, i segueixes, és que si no, no podríem fer-ho.
2: No, clar, clar, és evident, no es podria viure.
16: Ni un metge
2: ja m'imagino.
16: No podria fer-ho.
2: No, m'imagino. Escolta'm, i ara ja estàs amb el següent llibre o no?
16: Estic escrivint una altra novel·la que també, bueno, ja dic, va ser uns fets que van passar en un assassinat que

0: és molt interessant a l'hora de poder posar-te a escriure i escriure històries d'això.
1: I gent. Tant. Què et sembla, Pepe?
2: Bueno, molt interessant. I a més, penso que ha empitjorat molt tot. Sobretot el món de la delinqüència. Penso que abans era d'una altra manera, però quan han entrat tots els internacionals i tal, pues que és molt pitjor. Penso, no sé, tu sabràs molt millor que jo, però per lo que jo palpo, abans podies parlar amb una persona d'aquestes, ara no pots. Has de fugir.
0: Abans hi havia un... El número d'armes blanques era una mica més reduït, ara pot ser... Bueno, hi ha cultures que tenen aquesta pràctica de portar armes blanques més arraigada i, bueno, doncs hem d'intentar treure-les del carrer. Es fan molts dispositius. A Lleida feia molt, un campai, que va anar molt bé, a més, que es va fer a Lleida amb 100 i pico identificats, detinguts, amb... Bueno, es fan dispositius i s'intenta que això, doncs, que es redueixi. És molt complicat tenir un moment social que tenim i ja està, hem de posar els mitjans que puguem perquè la gent visqui el més tranquil·la possible.
1: Déu-n'hi-do. Bé, Sin Indicios Criminales és un llibre que, com vostès el llegeixin, el que han de saber és que tot això que posa aquí ha passat. La qual cosa ja dius, ostres. No, és veritat, perquè estem parlant d'enfrontaments molt potents amb un grup de narcotraficants molt potent. Estem parlant de que es crea un grup de narcotraficants que passa a actuar a la ciutat de Barcelona, en aquest cas. És a dir que... Bueno, no ho sé, però un cap de setmana d'allò més entretingut, no?
0: Tampoc hi ha res de que no estiguis rodint els mitjans de comunicació habitualment, perquè...
1: Sí, però un llibre és diferent.
0: Sí, el llibre és diferent.
1: O sigui,
0: sí,
1: és curiós que, clar, tu entres en un llibre i al final la història del llibre t'atrapa de tal manera que li acabes donant més credibilitat moltes vegades al llibre que no pas aquell titular que deixes passar de manera ràpida, no?
0: Bueno, és la funció, no? El llibre jo crec que és un refugi també, no?, que tenim per, bueno, doncs per perdre'ns, no? És una de les poques activitats que queden que no te lliga el mòbil, que pots deixar el mòbil perquè si no, no pots llegir. O sigui, que jo crec que val la pena.
1: Déu-n'hi-do. Rafa Melero Rojo, t'agraeixo molt, de veritat, que hagis estat amb nosaltres.
0: Un plaer.
1: Ara ja corres poc, no? Em dius que... La feina, dos nens i l'escriptura, sí, et queda poca estona per córrer. Però mira que corries molt, tu.
0: Sí, corria molt, però ja vaig córrer molt quan havia de córrer. Ja no... Ara per plaer, surto a córrer un dia, dos dies a la setmana i ja està.
1: És que l'exercici s'hauria de fer per plaer, no?
0: I oxigena molt el cos, eh?
1: Per això ho dic. Rafa Melero Rojo, ha estat un plaer, de veritat, tenir-te avui amb nosaltres. Molts èxits.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Ens ho passarem molt bé llegint el teu llibre. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
1: Senyores i senyors, passen 3 minuts de 9:45, hem de fer una pausa, no? Fem una petita pausa i quan tornem, atenció, perquè Pepe Ribas ens vol presentar el periodisme del futur. No?
2: Bueno, jo penso que sí, una mica. Sí.
1: Una mica del futur, no? Sí. Molt bé. Fem una petita pausa. Tornem de seguida amb més Ràdio 4, més plebé. Fins ara.
3: A Ràdio 4 estem canviant el concepte de programa despertador.
4: De dilluns a divendres, de 6 a 8 del matí, bon dia i bona sort, amb Badó Lladó.
3: No prometem miracles, però t'assegurem que això és el que més s'hi acosta.
4: Bon dia i bona sort, el despertador que t'explica què està passant, amb informació clara, històries que atrapen, els col·laboradors més desitjats i una mica de soroll...
3: del bo. Perquè el món ja és prou complicat. Fem-ho fàcil. Continguts amb criteri, humor quan toca i zero fum.
4: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó. Cada matí de 6 a 8 a Ràdio 4.
5: Ràdio 4.
1: Passen 4 minuts de 2:15. Jo tinc ganes de comentar una cosa amb tu, Pepe, abans de parlar del periodisme del futur. Perquè ahir, clar, a mi em va tocar retransmetre tota la cerimònia del Papa, la Basílica de la Sagrada Família, i parla amb molta gent. I una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, i és això el que vull conèixer la teva opinió, i abans parlàvem també dins la tertúlia, és la sensació que té molta gent a Barcelona de que la cerimònia d'ahir, perdó, la cerimònia d'abans d'ahir, però també el que vam veure ahir, recordava una mica aquella Barcelona Olímpica. I que el que estava passant avui hem vist, per exemple, que tots els principals diaris internacionals, el Washington Post, l'International Herald Tribune, està traient tot el tema de la Basílica de la Sagrada Família. Comparteixes aquesta sensació, clar, salvant la distància, el temps i les circumstàncies, però de que Barcelona ha tornat a aquell esperit olímpic?

0: Bueno, jo penso que sí, perquè la Sagrada Família és una cosa apoteòsica i llavors jo penso que crida l'atenció i atraurà molta gent. I el papa aquest també, perquè és una persona que en un moment d'una crisi política total, que ningú creu en res, dona certa credibilitat, certa. I sobretot perquè jo penso que hi ha una guerra entre cristianisme, catolicisme i evangelisme. Uh-huh. Això ningú parla. Però jo penso que és el que hi ha darrere d'aquesta moguda per part del catolicisme. El catolicisme és una religió que és híbrida. Primer, els sants són a Amèrica, Xangó, Yemayà, la Verge del Carme... O sigui, hi ha un sincretisme religiós que permet el catolicisme que no permet l'evangelisme, que és, si tu fas guanyar diners, vas al cel.
1: Yeah.
0: Llavors jo penso que hi ha una pugna de valors soterrada que ningú parla perquè en aquests moments no hi ha líders intel·lectuals. I els polítics estan podrits, tots. O sigui, ja no hi ha remei. Llavors, en aquests moments... amb qui votaràs? És que ja no pots votar ningú.
1: És interessant perquè escoltar el Pepe Ribas serà un contrast, espero, amb el que escoltarem a continuació, perquè efectivament jo et veig molt desenganyat, per exemple, a la classe política, quan hi ha polítics que estan fent grans coses.
0: No sé quins.
1: Ja, això ja ho parlarem, això ja ho parlarem en un altre moment. Però hi ha gent que està fent grans coses i gent que viu molt millor ara que abans, i hem de mirar el món i veure que el món està molt, molt viu i que hi ha molta gent jove, efectivament, que també comença en política. No és que la gent bona només comenci al món de la cultura o al món del periodisme. També en el món de la política hi ha molta gent jove que arriba amb ideals i que arriba amb ganes de fer coses. Dóna'ls una oportunitat, home, no?
0: Pues jo la dono.
1: Explica'm qui és Quique Oñate, va.
0: Bueno, pues és un periodista jove que va començar a trucar.
1: Et va començar a trucar, tu?
0: Sí,
1: molt bé.
0: I, no sé, us vam connectar, i que em va, d'alguna forma, és una de les claus de per què he tornat a fer l'Ajo Blanco.
1: Per què?
0: Perquè jo penso que és necessari una premsa de referència que sigui com una cosa rara, no? O sigui, rara en el sentit de que no depengui de ningú, més que de la gent que treballa o que pensa o que somia. I llavors aquí és una d'aquestes persones que, a part de treballar a premsa, té ganes de créixer i té ganes de ser un bon periodista i un periodista independent.
1: Està molt bé. Quique, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit, Toni. Bona nit, Pepe. Com estàs?
1: Molt bé. Gràcies, abans de tot, per acceptar la invitació del Pepe i per extensió, lògicament, d'aquí al Pla B. Què et sembla aquesta introducció que t'estava fent el Pepe ara mateix, el que estava comentant?
2: Bueno, és vera que... Bueno, molt agraït per les seves paraules, evidentment, però sí que és vera que, bueno, jo tenc ara mateix 30 anys per situar-vos. Duc fent feina en diaris des de 2018, i sempre presència escrita, que és el que sempre havia volgut fer aquí a l'àmbit de les Illes Balears, concretament a Mallorca. Primer vaig començar a l'Ara Balears, que és com la marca de l'Ara.cat, no? El diari de Catalunya, i després vaig passar a l'Última Hora, que és com el diari més antic així de Mallorca. I sí que és vera que en el Pepe, pues, vaig conèixer la història de l'Ojo Blanco i vaig voler connectar amb ell per connectar amb aquella generació, no? Amb la generació del Pepe.
1: Em fa molta gràcia perquè acabo d'entrar al teu Instagram i la primera foto que m'he trobat ets tu amb el Pepe.
2: Clar, perquè vàrem presentar fa cosa de... no farà ni un mes, crec. Bueno, el que hem fet fins ara, el que hem pogut fer fins ara de l'Ajo Blanco, no? D'aquesta nova etapa experimental, perquè són temps complicats, però bueno, així tot, doncs, vàrem reunir unes energies de forma espontània i amb moltes ganes, i vàrem treure aquests dos números, primer en format digital, però que se poden llegir com una revista, i que han pogut editar, no?, algunes tirades en paper i distribuir a una sèrie de llibreries i una editorial, no? Ars Libris, que mos ajuda. I, bueno, ostres, només fer això, tot això ja és una passada, considero, no? Perquè de veure en Pepe com una cosa històrica, que llegies les memòries i que el veies en el documental aquest tan... de fa una sèrie d'anys que és molt complet, no? I acabar escrivint també i poder aprendre d'aquesta generació, pues, és tot un luxe, la veritat. I també anima molt a seguir endavant.
1: Digues, Pepe.
0: No, jo penso que a part d'això és buscar també la llibertat de premsa que s'està perdent, perquè abans la premsa, el primer Jaulanco no tenia publicitat i van vendre 100.000 exemplars i van guanyar molts diners i van crear una revista ecologista amb el que guanyàvem. Llavors, en el segon ja perdíem, perquè ja no teníem la publicitat, perquè no volia apostar amb nosaltres, perquè ens deia que a canvi de poner tal cosa, i vam dir no. Llavors que, i ara ja és pràcticament impossible fer premsa sense subvenció estatal o de l'autonomia, o si no és una emissora pública, pràcticament depens de. Llavors, clar, vull dir, això s'ha de... Això no passava.
1: Però això va en contra del periodisme independent?
0: Sí, clar.
1: Tu creus que sí,
0: No hi ha periodisme independent. Bueno, tu penses, tu estàs a diaris... Ho veus? Jo no estic...
1: Jo ho estic... Digues, Quique, tu què penses?
2: Toni, tu que començaves a l'inici com a dir, ostres, en Pepe està supernegatiu, no? Així, espero que en Quique alegri això. A veure, jo me considero realista. Puc fer una breu valoració amb l'experiència que jo tinc a nivell de Balears i contactes que tinc també per la península, no? Però sí que és veritat que això que comenta en Pepe és important i és bastant... camoïna, no? Perquè l'ofici, o sigui, el periodisme, el problema que té a Espanya, i en el cas Balear especialment, però sobretot a tot Espanya, és la precarietat. O sigui, la precarietat, perquè és un model, el model que va funcionar també, entre cometes, amb el tema de la publicitat, va esclatar ja fa bastants anys, no? I encara està costant trobar un model que pugui, i veig difícil que se pugui trobar un model perquè grans mitjans de comunicació o mitjans de províncies siguin totalment independents de, per exemple, institucions públiques o d'altres agents, no? I, clar, la precarietat fa que el periodista... estem parlant de sous... Bueno, ho mirava abans, el sou ja a Espanya està entre 1.500 i 2.500, no és el cas de Balears, Però, clar, el problema és aquest, que el que està passant, sobretot, és que la
1: Ui, se'ns està anant la trucada en un moment que més... Digues.
2: Ai, me sentiu bé?
1: Ara t'escoltem bé. Digues.
2: Sí. No, deia això, que la precarietat és el que més personalment preocupa, perquè veus que molts de joves que ni tan sols han tingut ni temps per fer una mica de carrera, se'n van. I on se'n van normalment és a les institucions públiques o als partits polítics, que són els que paguen el doble o el triple de lo que poden cobrar un diari, no? I això és paradoxal perquè els diaris encara marquen l'agenda mediàtica. O sigui, són els que marquen més o manco el ritme de la informació tant a nivell estatal com a nivell provincial, a casa autonòmic. No
1: trobeu que hi ha un punt d'esperança en noves tecnologies? És a dir, perquè clar, podem fer una opció que és que el periodisme sigui allò que ha sigut sempre. No? És a dir, amb els mitjans i recursos que s'han fet sempre. Però també estem veient iniciatives digitals. El diario.es, per exemple, és un clar exemple d'això que estic dient, però també hi ha altres persones que aposten per iniciatives que són més individuals, però no menys periodístiques. I estic pensant de formats com el podcast, com... aquest tipus de... No entens que, clar, si un vol fer el periodisme que s'ha fet tota la vida de la mateixa manera que s'ha fet tota la vida, estic totalment d'acord amb vosaltres. Però és veritat que hi ha iniciatives que ens indiquen que és que potser l'adreça és una altra, no?
2: O sigui, sí, estic d'acord, no vull ser només tot negatiu i pessimista, però sí que és vera que potser el que ha canviat és que potser temps enrere, i no en el cas d'Espanya, perquè tenim una cultura en aquest sentit informativa i cultural que en Pepe suposo que dirà que és deficient, no?, comparat amb altres països europeus o altres Estats Units, depèn, no? Però és difícil també afirmar aquestes afirmacions, però sí que és vera que trob que ha canviat sobretot el tema de que abans pues, més o manco pues, intentaves tenir una sèrie de diaris per tenir una mirada un poc més àmplia. Ara potser tu te conformes amb mirant només un youtuber que ho fa molt bé o un youtuber, vull dir, però que pugui informar, que també n'hi ha, o tiktokers o instagramers.
0: És que lo que no hi ha
2: periodistes i que estan utilitzant això, però això clar, passat... és tot descontextualitzat.
1: Però això ha passat tota la vida, Deixeu-me que us digui que això ha passat tota la vida.
0: No, lo que no ha passat...
1: Deixa'm acabar l'argument i te'n dono la paraula. T'ho dic perquè tu tota la vida tenies la possibilitat de llegir l'ABC, La Vanguardia, l'Ajo Blanco o el Marca, l'Esport i el 10 Minutos. És a dir, ara no li diguis youtuber, digue-li 10 Minutos o digue-li el que vulguis. I per tant, aquesta situació, durant anys, els diaris més llegits a Espanya eren els diaris esportius. I efectivament, la tirada del Pronto, per exemple, era una revista d'una tirada espectacular. Quina diferència entre la gent que llegia el Pronto i la gent que llegia l'Ajo Blanco?
0: No, és que jo penso que hi ha un altre problema.
1: A veure.
0: I és que no hi ha periodisme d'investigació. O sigui, s'ha acabat el periodisme d'investigació. Però és que s'està acabant als Estats Units. O sigui, jo demà publico una opinió a La Vanguardia que explico moltes coses. És una opinió forta i valenta i molt preparada. Llavors, que si no hi ha periodisme d'investigació, de què parlem? De lo que ens diuen els gabinets de comunicació, no els periodistes d'investigació.
1: Qui et diu a tu de què has d'escriure la teva columna a La Vanguardia, Pepe?
0: Ningú.
1: Això.
0: Però,
1: i estàs publicant una columna a un dels diaris més llegits a Catalunya.
0: Però jo no tinc informació.
1: Però tu ets un periodista independent?
0: Jo sóc un periodista independent.
1: Doncs aleshores...
0: Estic llegint premsa iraní, premsa traduïda de
1: la premsa iraní, molt independent, no crec que sigui.
0: Però sí, hi ha persones molt independents.
1: El mateix? Veus com estàs dient el mateix que dic jo?
0: No
1: hi ha premsa iraní independent, però hi ha persones independents dins aquesta premsa.
2: Exacte, això sí.
1: Clar.
2: Jo sempre vull reivindicar la figura del periodista que contra tot lluita. Vull dir, tu pots estar un diari que tens dificultats, però el periodista sempre lluita contra el cap, contra tal, i defensa la seva informació i tot el que pugui. De vegades guanya, de vegades no. Això està clar, eh? Vull dir, a tots els diaris, això passa, a tots els mitjans de comunicació passa. Sempre hi ha un, molts, o menys o menys, no? Però sempre hi ha periodistes que tenen aquesta vocació i aquestes ganes de tirar endavant el que s'està intentant ocultar, no? O que s'està intentant d'alguna manera tergiversar, o... Sí, jo sí que crec que això. Jo ho veig en el meu dia a dia.
0: Jo crec que és molt difícil en aquest moment saber la veritat d'alguna cosa. Per exemple, ara se comença i se sabrà que els Estats Units han enviat el Zapatero. Llavors, per què? I llavors que hi ha un telèfon hackeado que va anar i tornar. Llavors, clar, vull dir, no sé, després agafes el mòbil i no saps què és veritat i què no és veritat. Avui m'han enviat dos missatges de que el Pentàgon havia sigut gaseado con un gas venenós. Llavors, què et creus? O sigui, és molt difícil, o sigui, que lo de les redes... És molt complicat. Jo demà parlo de lo que està passant amb les redes.
1: Quan va aparèixer la premsa digital i que era gratuïta i totes aquestes coses, i recordo que quan es va començar a plantejar el per què tenir la possibilitat de llegir de manera gratuïta, la gent va pagar per llegir El País, La Vanguardia, l'ABC o el diari que sigui, recordo el president del Col·legi de Periodistes que em va dir una cosa en aquell moment que em va cridar molt l'atenció i amb la que estic totalment d'acord i segons van passant els dies cada vegada més, perquè tu quan llegeixes determinats mitjans saps que aquell és una informació que existeix de debò, lògicament amb una orientació com hi ha hagut tota la vida, perquè les orientacions les hem tingut
2: sempre,
1: tota la vida. Clar, si després un s'informa al TikTok o s'informa al Twitter, al Twitter compta, segons el que segueixes, pots informar-te molt bé. Però clar, és que si jo vull una bona revista de cultura, me'n vaig a llegir l'Ajo Blanco. No m'entens el que m'he dit?
0: És que ara jo no podria fer l'Ajo Blanco. Estem tenint problemes. I si tu agafes el Sajo Blanco dels 90, mm-hmm. hi ha articles sobre Aràbia, sobre el que ha passat al món, sobre el que ha passat a Rússia, sobre el que ha passat a la URSS, sobre
1: el que
0: va passar...
1: Però és que ja no, que estem, no, als 90. Existeixen. Però no estem als 90.
0: No, és que no hi ha aquesta informació. En aquell moment no saps res.
1: Ja.
0: De lo que realment està passant al món, no sabem res.
1: Jo crec que t'has begut un got de pessimisme.
0: No,
1: aquest, què has berenat, Pepe? No, ja, què has berenat avui?
0: No, però jo és el que veig.
2: Jo, per exemple, aquí, se m'acord, poden reivindicar diaris com l'Ordre Mundial, no? Per exemple, que és un mitjà dedicat només en temes internacional, que ho duen, ho van posar en marxa ja fa una sèrie d'anys un grup de periodistes i gent que ha estudiat ciència política o relacions internacionals, i que més o manco els funciona. Ara, els hi costa molt tirar endavant el projecte, però allà hi són, i tenen un podcast que és molt bo. Hi ha iniciatives, que s'han de destacar. Ara no m'ha sortit el nom d'aquest català que va fer el documental de Prime tan bo sobre un abusador sexual. No sé si, Toni, tu no sé si el recordes.
1: No, no recordo.
2: Ara no recordo el nom, però vull dir que hi ha gent que està fent una feinada brutal, també. No hem de caure en desànim. És veure que si parlam de la premsa escrita tradicional, que és el que jo personalment conec en el meu dia a dia, sí que veig canvis que són preocupants, no? El tema de la precarietat que comentava, l'excés de control que suposa les subvencions públiques sobre els mitjans, i després el tema de la irrupció de la intel·ligència artificial, que això és imparable, evidentment té uns beneficis, això amb Pepe ho he discutit alguna vegada, que t'ajuda a trobar millor coses més ràpidament, t'ajuda a informar-te, sí. Però clar, has de tenir les claus de com fer-ho, perquè també engana. Si t'està enganant o està fallant, tu has de tenir criteri per pillar-la, no? I dir, ostres, m'està enganant o està malament aquesta dada. Però la IA a les redaccions està irrompint, i ara, per exemple, en el nostre cas, a l'última hora, ja s'està utilitzant per fer... Bueno, a l'última hora hi ha molts altres diaris d'Espanya i del món, és així. S'està utilitzant per fer informacions de servei, no? Coses que són una mica més, entre cometes, trivials, però això anirà agafant més terreny. Vull dir, és imparable, això. I aquí, per això han de reivindicar precisament el valor de tenir coneixements humanístics, no? I tot el bagatge cultural que un pugui cultivar per diferenciar-se precisament de la màquina.
1: No, estic totalment d'acord amb això que dius. Totalment d'acord. Com t'imagines l'Ajo Blanco d'aquí a 15 anys?
2: Ostres!
0: Jo no m'imagino.
2: Pues... Ja, el Pepe no s'ho imagina, perquè el Pepe...
1: És el berenar, que no li ha sentat bé el berenar.
2: No, però el Pepe veu el tema de la dificultat de trobar un relleu. Ja va ser complicat, això ho puc contar, millor, a la segona etapa, no? El 99, quan se tanca la segona etapa, ja va ser difícil el relleu. Ara, posar en marxa tot això de no res i tal, està sent com... Bueno, hem fet el que hem fet i seguirem endavant, però és veritat que són altres temps, també... Ho vaig dir, jo a 15 anys no m'atreveria a dir res. Jo sí que m'atreveixo a mirar al manco un any cap endavant. Està un poc més en present. I el que estem fent, jo personalment, és tractar d'anar teixint una xarxa de persones, periodistes, escriptors, homes i dones. Jo, sobretot, intent mirar cap a gent de la meva edat, bueno, entre 30 i 40 anys, que siguin persones que tenen coses a dir, que pensen, i intentar dur-los cap en el projecte i que puguin col·laborar i que, a menys si d'alguna manera tot això s'arriba a consolidar en una cosa que vagi més enllà del que som ara, no?
1: Ja.
2: No sé el Pere que dirà, però...
0: No, jo penso que sí, que és el camí, però el camí és que tens que tindre uns 10.000 subscriptors, que és el que té el diari Ponés. El que passa és que el diari Ponés té una ideologia molt concreta. Ja veus, jo no crec en les ideologies.
1: D'acord, però hi ha molta gent que a nivell cultural segurament crec, tampoc, no?
0: No, però hi ha molt sectarisme, no? Per exemple, jo estic llegint coses al País que són aterradores, perquè són falses absolutament. Llavors, no dic res, de moment callo, però és molt perillós tot això, perquè s'està creant una història molt falsa del que hem viscut per poder no controlar el que viurem. O sigui, perquè la gent, per poder tindre un control de lo que llegeix o de lo que veu o tal, ha de tindre una mica de memòria activa. Llavors, clar, la gent llegeix molt poc, mira coses, però molt puntualment, i molts salpicades, no? Llavors, jo penso que s'ha de crear relats més profuns, i sobretot falten veus que et creguis.
1: Clar.
0: I això jo penso que és molt important.
1: Digues, què?
2: Jo aquí sí que diria que és vera que l'ofici de periodista te dona la possibilitat de veure molt, bueno, conèixer la teva societat des de molt de prismes, no?, i conèixer amb més profunditat si un vol també fer-ho, no?, perquè li has de posar ganes, però sí que te permet aquest privilegi, no?, de poder veure tot més com a des de dalt i veure tot. I jo personalment crec que en el cas de Balears, pues, m'està donant aquesta oportunitat, i el que me va atracar a Jo Blanco és que tu, com a lector, com a periodista, ensumes a una cosa que era diferent. O sigui, quan revises, ja no Cher dels anys 70, perquè això era un altre món, no?, però si tu mires els anys 90 i finals de 80-90, ensumes algo diferent, una forma d'escriure, però una forma també d'enfocament. No veus el dogmatisme, que sí que pots trobar a mitjans actuals que són boníssims. Clar. No vull dir noms, però bueno, cadascú que ho trobi. Però sí que hi ha una espècie d'això, de l'esperit llibertari, que d'aquella cultura llibertària, sí, que se va tallar el 36 i que no va aixecar mai el cap fins a la transició, però que no va arribar a aixecar tampoc de tot, no?, quan se va intentar, que sí que veus aquella cultura llibertària tan arrelada en el cas de Catalunya, per exemple, que sí que té un component interessant a l'hora de llegir aquella informació. I això, avui dia, en els mitjans que tenim a l'estat espanyol, pues no ho arriba a veure. Ho pots veure en alguna firma concreta d'alguna persona, d'algunes persones, saps? Però no ho arriba a veure com un projecte editorial, com un projecte de mitjà.
1: M'encanta, sí que... M'encanta acabar el programa dient que no estic gens d'acord amb vosaltres, el qual és meravellós. d'altra banda, i convidant-te, Quique, que la propera vegada que vinguis a Barcelona et vinguis un dia al programa i continuem parlant les tres. Una abraçada, molta sort. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Vinga.
2: Adéu.
1: M'encanta acabar el programa així, no estic d'acord. No? Està bé o no, Sílvia Tarragona?
3: Home, sí, és que sempre dia sí amén a tot, no pot ser.
1: No,
3: clar, no estic d'acord. Clar que sí.
1: Li ha sentat malament el granam. No, no és veritat, ho dic amb tot el carinyo del món. Va, una mica de música de la Sílvia Tarragona, no?
3: Què?
1: Aquesta també té tela, eh?
3: Aquesta és tela marinera de cap de setmana, després de tot el que hem passat tu i jo junts.
1: Que tu comences ja el cap de setmana.
3: Jo començo el cap de setmana,
1: estimada.
3: Traïdora. Fins a la mort. Bueno, traïdora fins a la mort tampoc,
1: eh? No, és broma. No. Senyores i senyors, tinc una bona notícia per vostès, sobretot per la Sílvia, que és que demà és divendres. I estarem aquí, eh? De tota manera, nosaltres sí, a partir de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Alguns no. Però els castigarà Déu,
3: ja,
1: que ara ens
3: ja
1: està
3: castiga,
1: mirant molt aquests dies.
3: Ja castiga, Déu, ja castiga, quan pot.
1: Ja ho sé. Sílvia Tarragona, fins a les 12 en punt de la nit. Senyores, senyors, que tinguin un magnífic, una magnífica nit. Pepe, bona setmana, eh?
0: Bona nit i bona setmana.
1: Demà llegeixo a La Vanguardia. Gràcies, Pepe. Tot teu, Sílvia. Fins
3: gràcies,
1: demà.
3: Gràcies, amor meu. Que vagi bé, Pepe.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran han arribat a un gran acord de pau i que la signatura podria produir-se aquest mateix cap de setmana en algun punt d'Europa, possiblement amb la seva presència. L'anunci arriba després de diversos dies de tensió i d'intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran. Segons el president estatunidenc, el pacte ja està tancat i només faltaria formalitzar-lo. Mentrestant, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, insta les dues parts a culminar les negociacions i garantir aquest acord durador. I el seu portaveu, Stefan Dujarric, ha recordat que Guterres insisteix en tornar al compliment de l'alto el foc i reprendre el diàleg. Adverteix que si no hi ha acord, les conseqüències podrien ser imprevisibles per la regió i per tot el món, especialment pels països més vulnerables. Aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 11 de juny, que també ens deixa altres titulars. El Banc Central Europeu, després de gairebé 3 anys, ha pujat un quart de punt als tipus d'interès, que ara queden en el 2,25%, per evitar que la inflació es dispari per l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà, segons ha explicat la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
2: La guerra a l'Orient Mitjà està generant pressions inflacionistes i la decisió de pujar els tipus d'interès és adequada en els diferents escenaris que analitzen la possible evolució d'aquesta pertorbació i les perspectives a mig termini a la zona euro. Outlook for the
0: euro area. Des de l'inici del conflicte a Iran, la inflació s'ha duplicat i s'ha enfilat fins al 3,2% a la zona euro. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït al Papa Lleó XIV la seva sensibilitat amb Catalunya.
3: La Sagrada Família des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món i ens permet també això dimensionar com cau el paper de Catalunya al món.
0: Mentrestant, continua la polèmica per l'expulsió de 600 cantaires durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Junts reclama explicacions a Interior i la CUP denuncia persecució de l'independentisme.
4: Hi ha algú que sembla que té les prioritats equivocades en matèria de seguretat a Catalunya.
5: Inadmissible el desplegament policial que s'ha fet i la cacera de bruixes que s'ha realitzat contra el moviment independentista.
0: Esquerra ha registrat preguntes al Congrés i al Senat i el delegat del Govern a Catalunya defensa que tot es va desenvolupar amb normalitat. L'últim baròmetre del CIS retalla l'avantatge del PSOE sobre el Partit Popular a només 4 punts després de l'esclat dels casos de corrupció de Zapatero i Leire Díez. Tot i la davallada de gairebé 5 punts, Pedro Sánchez continuaria guanyant les eleccions, segons les enquestes del juny, que tornen a situar l'habitatge i la migració entre les principals preocupacions dels ciutadans. I 45.000 estudiants catalans han posat punt i final a les proves PAU aquest dijous amb l'examen de català i matèries optatives. La jornada s'ha desenvolupat amb normalitat i amb un alumnat més tranquil que ha considerat assequibles els exàmens d'avui.
6: Bueno, jo crec que a nivell correcte, però havíem treballat bé i ha sortit bé.
7: La literatura ens l'hem estudiat, però anirem al verdader o fals perquè podrem sobreviure.
8: Ha entrat doncs, la literatura amb un poema de Josep Carné, comprensió lectora, amb sinònims.
0: Els resultats de la selecció l'activitat es publicaran el proper 23 de juny. I abans d'acabar, fem un cop d'ull als esports. Perquè estem a la mitja part del partit inaugural del Mundial de Futbol, Mèxic-Sudàfrica. En aquests moments, 1-0 a favor de Mèxic, un dels equips anfitrions de la Copa del Món. Aquest any, per primera vegada a la història del Mundial, el podem seguir a casa nostra, en català, a la 2CAT.
9: Atenció a la pressió de Mèxic, que pot tenir premi la pilota al frontal de l'àrea, el llançament i el primer gol del partit i el primer gol del Mundial. El fa Mèxic, un dels equips, una de les seleccions anfitriones. Error en la sortida.
0: Així s'ha narrat el primer gol d'aquesta nova edició del Mundial. Julián Quiñones, amb la samarreta de Mèxic, ha estat qui ha estrenat el marcador. Recordem que RTV i la 2CAT oferirà tots els enfrontaments de la Copa del Món en les diferents plataformes. Dilluns a les 6 serà el torn d'Espanya contra Cap Verd. I també de l'àmbit esportiu hem conegut aquest vespre que el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de José Mourinho com a entrenador per les properes 3 temporades fins al 2029. I ara sí, moment per la previsió del temps, Emet Noelia García, bona nit.
10: Bona nit.
0: Demà divendres a Catalunya pujaran les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 31 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Serà un dia càlid i pràcticament d'estiu a tot el territori. Predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. També pujaran les temperatures nocturnes, 18 graus a Barcelona, 15 a Lleida o 14 graus a Girona. Bufarà vent fluix de components sud amb intensitat moderada durant la tarda i amb possibles ventades fortes a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
10: Doncs això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv.cat. Bona nit.
1: Ràdio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Sintoniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9:05 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
2: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Compromesos amb la bona informació.
3: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
4: l'Auditori.
3: I per anar de museu, concert i espectacle,
4: l'Auditori.
3: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
1: Ràdio 4.
5: Bona nit i benvinguts. Estimats oïdors de la pública, ja és dijous. I no ho diem perquè sigui una manera com qualsevol altra de sentir-nos alliberats. Ho diem perquè estem absolutament aclaparats per el que vam sentir ahir, el que vam explicar ahir, el que vam compartir ahir i el que vam llançar des d'aquest estudi de Ràdio 4 de la pública a Catalunya, Espanya i al món del que estava succeint a la ciutat de Barcelona. Els hi recordava Laura Monill, la nostra companya dels serveis informatius, quan escoltàvem el president de la Generalitat, Salvador Illa, tot acomiadant el Sant Pare dient que des de Barcelona es va il·luminar el món. El president ha agraït al Sant Pare la comprensió i la sensibilitat mostrada cap a Catalunya, que ha tornat a comptar a Europa i al món. Ja saben que el Sant Pare ha arribat aquest matí a Canàries, ho ha fet des de la ciutat comtal, i òbviament també els hi donarem informació d'aquesta tessitura. Però el que hi va passar a la ciutat de Barcelona, el fet de que el Sant Pare hagi visitat Catalunya, té molt a veure amb un sentiment de pertenença i amb un sentiment d'orgull, perquè són molts i som molts els que avui ens hem despertat d'una altra manera, els que avui veiem les coses potser d'una altra manera i els que pensem que encara hi ha esperança. Robert Francis Prevost, com sempre, ha donat una lliçó d'humilitat, de dignitat, de tendresa i de caritat en el bon sentit, quan avui, quan ha arribat a Canàries, ha dit que volia tenir contacte amb els immigrants al port d'Arguineguín i també amb aquells àngels de l'oceà, en referència a Salvament Marítim, les forces de seguretat i els pescadors, que moltes vegades són els primers que els atenen quan arriben per mar a Espanya.

al llarg de tota la seva carrera. I no només ho ha dit el pediatre, ho ha dit l'infermera, ho ha dit l'assistent, ho han dit tots aquells que van veure aquest nadó. Especialistes en maltracte infantil de la Vall d'Hebron, que van activar el protocol, han explicat que el nen va tenir risc de morir. No els hi comentaré els detalls que formen part d'aquest informe, perquè els he de dir, estimats oïdors de la pública, que no em veig en cor, que no em veig capaç d'explicar els detalls i no trencar a plorar, o a plorar, o a cridar, o a maleir, o a intentar entendre l'inexplicable, que algú faci un mal tan profund física, moral i també emocionalment a un nadó de només 6 mesos. Però aquesta no és només la realitat d'aquest dijous 11 de juny del 2026. N'hi ha una altra. Mirin, la mortalitat associada a la calor a persones grans va augmentar un 85% en gairebé 2 dècades. Moltes de les morts associades a aquestes altes temperatures no es registren directament com morts per calor, sinó com a agravament de patologies cardiovasculars. Així doncs, que si vostès són grans, estan sols, com deia el Sant Pare aquests dies, que també va tenir un record per aquells que viuen una solitud no desitjada, vagin en compte, s'han d'hidratar moltíssim. Aquesta serà l'última nit en la que podrem dormir amb una certa tranquil·litat, perquè les temperatures seran agradables i a partir de demà, com sempre, tinguin en compte que la calor no és bona companya. Tampoc és bona companya que et diguin no moltes vegades. Mirin, avui Steven Spielberg, que per cert, demà, després ens ho explicarà Conxita Casanovas, estrena d'una manera planetària Disclosure Day, la seva nova pel·lícula interpretada per Emily Blunt, ha confessat en una entrevista a la BBC que va demanar 2 vegades dirigir pel·lícules de James Bond. Quan ell ja havia fet Hoax, Tauró, va parlar amb Albert Broccoli, el productor en aquell moment de les pel·lícules de James Bond, i li va dir: en el moment en el que vaig veure Doctor No, jo vaig decidir que volia dirigir una pel·lícula de James Bond. M'acceptes? Si necessites un director, m'agradaria fer-ho jo. I Albert Broccoli, que probablement va tenir un cop de calor abans, li va dir que no. S'ho poden creure? Steven Spielberg també ha patit el no, i més concretament 2 vegades consecutives. Per cert, parlant de James Bond, ja saben que des de que Daniel Craig va deixar de ser l'agent 007 al servei de Sa Majestat, ja no tenim cap altre senyor meravellós i majestuós que li hagi agafat el relleu. Doncs ja sabem que George Clooney ha dit que el millor és el que des de fa una setmana és marit oficial de Dua Lipa. Colm Turner, aquest actor irlandès, diuen que seria fantàstic fent de James Bond. Mirin, a les pel·lícules de James Bond hi ha grans cotxes, luxe, xampany, ostres, caviar, foie, senyores meravelloses, i hi ha molt bona música, molta, com aquesta. Amb aquests violins, aquell senyor Daniel Craig baixant les escales, qui no s'enamora, per l'amor de Déu. Michael Bublé, Try a Little Tenderness. Si hem de triar, triem tendresa.

A veure, que aquí nosaltres no podem dedicar cançons, eh? Però aquesta és una peça que li agrada especialment al nostre sotsdirector, que també és un romàntic empedreït com jo. Així doncs que li dediquem a Julio Leal, al nostre sotsdirector, aquesta cançó de Michael Bublé, bé que no és seva, ja saben vostès que aquest senyor és meravellós fent adaptacions, Try a Little Tenderness, si has de triar alguna cosa, tria una mica de tendresa. 1:15, 11:15, vinga va, som-hi, comencem.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb radiofonistes, periodistes, enginyers, tècnics, productors... Bé, tots aquells que configuren la meravella de... equip, el planter de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. No els hi direm una cosa per una altra, estem meravellosa i fantàsticament esgotats. Sentim un plaer immens d'haver tingut l'oportunitat i el privilegi d'explicar-los per vostès aquesta visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que ja és a punt d'acabar. En aquests moments es troba a les Palmes de Gran Canària. L'immigració és el tema central i la preocupació del Papa en aquesta illa meravellosa, seguint també una mica l'estela i el que li va encomanar el pare Francesc, desgraciadament desaparegut. Així doncs que, escoltin, el Papa Lleó XIV és notícia, ho serà sempre i ens ha deixat molt bon gust de boca a tots plegats com a ciutadans i a nosaltres com a periodistes de la pública, que ho hem pogut explicar. També explicaran els nostres companys d'esports tot allò que està relacionat amb el Mundial de Futbol que ha començat avui a Mèxic, amb una Shakira movent-se meravellosament bé, com ja és habitual, amb un Andrea Bocelli interpretant el bo i millor del seu repertori i, sobretot, amb molt de futbol. Per aquesta raó, Jorge Agüero, en directe, és a punt d'entrar, de fet ja s'està seient, a una de les cadires de l'estudi de Ràdio 4, per explicar-nos al cap d'esports de Ràdio 4 quin és, bé, el que s'espera, quines seran les sorpreses que ens pot donar aquest Mundial de Futbol. Carmen Magallón és presidenta de Romana Editorial, publica els llibres del Papa en castellà en col·laboració amb llibreria Editrice Vaticana i ha estat i és una de les persones que ha acompanyat el Sant Pare i està acompanyant el Sant Pare en aquesta visita. Parlarem amb ella immediatament. Amb el professor Pasqual donarem un cop d'ull en clau política, és a dir, quins han estat els missatges polítics més enllà dels missatges personals que el Sant Pare ha deixat. Doncs ho explicarà l'Ernest Pasqual. Amb Conxita Casanovas, òbviament, farem una cosa que ens agrada molt, que és parlar del dia de la revelació, la pel·lícula de Steven Spielberg, que s'estrena el divendres. Donarem un cop d'ull a com es viu passejant a gossos pel món amb els nostres convidats, Alba Fernández i Víctor Padilla, dient-nos alguna cosa que sabem, els que tenim persones no humanes a casa, que els nostres gossos parlen, i acabarem el nostre programa conversant amb la periodista i escriptora Lídia Cacho. Vinga, va, un quart i cinc de 11 de la nit... L'Agüero ja és aquí. Comencem a parlar del Mundial de Futbol.

0: Jo sóc una dona reivindicativa, 58 anys, creient, menopàusica, curvy, no podria mai.
1: I de l'espanyol, que això també és molt reivindicatiu.
0: Agüero, com t'estimo. És veritat, sóc de l'espanyol. És que sembla que no es pugui dir això.
1: Saps quin ara és el lema, el claiming de, com diuen els entenguts de l'espanyol? Rebels.
0: És que jo sóc una dona rebel, ja ho saps. Bé, doncs imaginin, 58 anys, curvy, menopàusica, creient i a més de l'espanyol. L'espanyol no té presència al Mundial?
1: L'espanyol en té presència al Mundial. T'hauria de mirar. Estic fent memòria. M'has ficat en un jardí?
0: Perdó.
1: Però me'n sortiré. L'espanyol té jugadors convocats en el Mundial, sí, de seguida te'ls dic.
0: Perfecte, perdona, eh? És que, esclar, ja saben els companys d'esports que, a més, jo, perdonin, jo no sé gairebé de res, però els asseguro que d'esports és del que menys sé. I, clar, com l'Agüero m'ha dit que sóc una dona rebel perquè sóc de l'espanyol, doncs, mirin, jo és que he tingut la sana idea i la mala costum de preguntar si, efectivament, hi ha algun jugador de l'espanyol convocat, perquè, és clar, com que tots els que estan convocats, com Lamine Yamal, són del Barça, bé, no posarem el dit a la nafra. 1:48 d'11 de la nit, sóc rebel, però no sóc Shakira, no tinc aquesta capacitat per moure els malucs com ella, que ho ha fet meravellosament bé aquesta tarda a Mèxic, quan ha participat a la cerimònia d'inauguració. Agüero, estimat, Jorge Agüero, cap d'esports de Ràdio 4, què podem esperar d'aquest Mundial?
1: Ja tinc el nom, Charles Pickel, migcampista de la República Democràtica del Congo. És l'únic convocat de l'Espanyol per aquest Mundial 2026.
0: Si us plau, un aplaudiment allà a control.
1: No.
0: Sí, un aplaudiment per l'Agüero, perquè, clar, aquí... Aquí ja l'he posat en un jardí, pobret
1: meu. M'has posat vermell perquè aquesta me l'haig de saber, però és que de vegades tenim...
0: Home.
1: Els esports tenim tantes coses al cap,
0: només
1: Sílvia.
0: Només faltaria. Prou
1: doncs
0: fast.
1: Que, bueno, tenim...
0: Prou fast. 7 minuts per 2:15 i en directe com un pepo. Què pot ser aquest Mundial? Quin ple ens pot donar? Què significa, a més, aquesta bogeria pels preus que són absolutament desorbitats de les entrades pel Mundial? 500 euros, per exemple, una Espanya cap verd.
1: Sí, bueno, però, Sílvia, és que avui dia el futbol ja ha acabat convertint-se en un objecte de luxe. O sigui, quant costa avui dia anar al Bernabéu, al Camp Nou? Doncs per aquest preu. Sí, el futbol, malauradament, pels que som aficionats i no som rics, s'ha convertit en un objecte de luxe i aquí ho estem comprovant, efectivament, en aquest Mundial els preus són absolutament desorbitats i tot i així ompliran els estadis, eh? Gairebé la majoria de partits els ompliran, estan també hi ha partits amb pràcticament tot el paper venut, per tant, si la gent està disposada a pagar, doncs això és el mercat.
0: Evidentment,
1: oferta i demanda.
0: Sí, senyor, tens tota la raó del món. Des d'un punt de vista esportiu, què és el que podem esperar? Perquè són moltes setmanes, molts partits, molts dies, moltes jornades. Què és el que pot passar?
1: Mira, el que podem esperar és un Mundial llarguíssim. I això, jo no sé fins a quin punt és bona notícia, per molt que t'agradi el futbol. 48 seleccions, és el Mundial més ample de tota la història. La FIFA, bueno, ha considerat en aquest propòsit, en aquest negoci, que és el futbol, indubtablement, doncs ha considerat que més seleccions, més calés, més producte, més televisió, i això, en definitiva, més diners. Per tant, serà un Mundial molt llarg, serà un Mundial que tindrà més d'un mes de durada. Serà un Mundial amb partits, doncs, que ja t'ha d'agradar molt el futbol entre tu i jo per veure'ls.
0: I tant. I tenim el temps.
1: Exactament. Però... alhora, doncs, serà el que ha estat sempre un Mundial, que és la màxima competició per seleccions internacionals, que amb els millors jugadors, amb tota la moció del món, amb quatre seleccions, jo veig una mica per sobre de la resta, i serà emoció i serà, doncs, també l'oportunitat, com sempre, i aquí pecaré una mica de corporativista, però de sentir-ho a Ràdio Nacional d'Espanya, el de l'Aero Deportivo, i de veure'l també per la televisió amb una novetat, i és que també el fem en català.
0: el 2CAT, sí senyor.
1: Sí.
0: Sí senyor. Aquest matí que érem al programa de la Cristina Villanueva, com cada dijous, el segon cafè, hi havia l'Arseni i ens explicava que ho fèiem en català, que efectivament aquesta serà una bona manera d'entendre que el futbol explicat en català té una tonalitat molt concreta. Aquesta, escoltem.
2: Hidalgo, que ha intervingut menys, no tan vistós, amb un Eric Lira molt ben col·locat i posicional, diríem, que segurament el mig del camp, Álvaro, és el jugador que no s'està mostrant tot el potencial que té.
3: Álvaro Fidalgo, que és jugador del Betis, com sí. hem dit, però que va arribar al Betis a meitat de temporada.
1: Aquest és el Jean Carles García.
0: El nostre Jean Carles García.
1: I això sí, ho situo, és el Mèxic-Sudàfrica, el partit inaugural d'aquest Mundial que el tenim ara al minut 60, és a dir, en el 15 de la segona meitat, i està guanyant Mèxic, la selecció, una de les tres anfitriones, han marcat en el minut 9 i està sent la veritat bon partit, no ens està deixant freds ni molt menys, està sent un partit inaugural entretingut.
0: Doncs ja ho saben, un partit inaugural entretingut que poden seguir evidentment a través de Tablero Deportivo, a través també de Ràdio 4, perquè l'equip d'esports de Ràdio 4 no para.
1: Julián Quiñones ha fet el gol, per cert, al minus 9. Sí.
0: Julián Quiñones, atenció, potenció. Que també ho poden veure en català a través del 2CAT. Jorge Agüero, però gràcies per dir-nos sempre sí.
1: Res, per això estem. I deixa'm que afegeix una coseta molt breu, que no me la puc callar. Per aquest Mundial, això és molt subjectiu, però Espanya és una de les favorites. Per mi, honestament, és juntament amb Portugal la més favorita. Per tant, anem a creuar els dits perquè podrien en aquest Mundial gaudir molt, tant de bo.
0: Tant de bo, tant de bo. Per cert, també et diré perquè sóc de l'Espanyol. Saps perquè sóc de l'Espanyol? A part de que volia tocar el que no sona el meu pare, que era súper del Barça, i el meu avi matern era de l'Espanyol. Bàsicament, sóc de l'Espanyol per Pochettino.
1: Per Mauricio Pochettino, vols dir?
0: M'encanta com Pochettino, que ja sé que està als Estats Units ara, eh?
1: Efectivament, seleccionador dels Estats Units.
0: Mira quina foto tinc aquí, sí. Mauricio Pochettino.
1: El vam entrevistar fa no gaire a Radio Gaceta de los Deportes.
0: És meravellós,
1: sí.
0: És encantador, és fantàstic. Sí. Doncs tinc un amor robat amb Mauricio Pochettino i per això soc de l'Espanyol. No ho hagués hagut de dir, t'ho no he dit mai, eh? T'ho he dit a tu i al Dani Ampuero. Només t'ho he de dir això. Ho saps, en aquests moments, a Ràdio Nacional, ho saps tu i el Dani Ampuero. Ja li pots dir a l'Ampuero. Oye, la Tarragona me ha dicho... Doncs sí, senyores i senyors, sento una passió desmesurada per Mauricio Pochettino. Mira les coses com són, eh? Bé, Agüero, moltes gràcies.
1: Gràcies a
0: tu, una abraçada ben forta, vinga. Dos minuts i arribarem al punt just de 2:15 de la nit. Home, és que no només de ràdio i informació viu la dona. No, la dona de l'Espanyol, rebel, curvi, menopàusica i creient, viu també d'il·lusions, com no ho sé, com anar a fer un cafè amb Mauricio Pochettino. No és res dolent, això, no? Va, ens posem no més seriosos, perquè l'esport és molt seriós i estimar algú també és molt seriós i desitjar algú encara és més seriós, però ara parlem del que és sense cap mena de dubte la notícia. La notícia està a Mèxic i la notícia ha estat a Madrid, a Barcelona i a les Canàries. No la volem molestar massa perquè va de bòlit. Carmen Magallón és presidenta de Romana Editorial, publica el llibre del Papa en castellà en col·laboració amb Libreria Editrice Vaticana i està seguint d'una manera molt potent, molt apassionada i amb molt de fervor la visita del Sant Pare a Espanya. No podíem acomiadar aquests programes especials que estem fent sobre aquesta visita avui al Sant Pare a Canàries sense parlar amb la senyora Magallón. Carmen, bona nit, buenas noches.
4: Buenas noches.
0: ¿Cómo está?
4: Muy feliz.
0: Me imagino, me imagino. Está siendo maravilloso, Carmen, ¿eh?
4: Maravilloso. Mayor aún de lo que nos esperábamos. Es una gracia, un entusiasmo, una alegría, una fraternidad, un buen sentimiento, es una belleza. Bueno, estamos teniendo una semana grande.
0: Una semana muy grande y además una semana donde el Santo Padre se está mostrando de una manera tan sincera, tan directa y tan, como le diría yo, tan valiente, que aquellos que decían, recordará usted perfectamente que la última vez que hablamos yo le comentaba, bueno, hay algunas personas que piensan que el Santo Padre es demasiado prudente, pues oiga, si ha demostrado que no es así.
4: Bueno,

0: conocerla antes de este momento. Por tanto, tengo una opinión que estoy diciendo, que es una excelente profesional que hará un trabajo magnífico. Que trabaja con muchísima alegría, entusiasmo y muy buena preparación. Creo que esperamos grandes cosas de ella, ¿no? Sí, tengo la fortuna de conocerla, es verdad. Y quería decir, si me permite,
1: claro,
0: que ha sido maravilloso, espectacular, la inauguración de la Torre de Cristo de la Sagrada Familia que vivimos anoche. Esto ha sido para la historia. Qué hermosura, qué belleza, qué bien organizado. Enhorabuena Barcelona, enhorabuena Madrid y Canarias también. Ha sido un modelo de organización todo. Y todas las enhorabuenas para la inauguración de esta nueva Torre de la Basílica con esa misa espectacular que nos ha llenado a todos de alegría al corazón también.
1: Ens ha omplert de joia, d'alegria i d'una sensació de pertenència, que això és algo molt important. Carmen, moltíssimes gràcies per su predisposició. Gràcies per decirnos sí. Sempre ha sido maravilloso contar con usted estos días para entender mejor un mundo fascinante, un mundo a veces demasiado carpetobetónico, pero que me da la sensación que con el Santo Padre va a tener otro tipo de presentación delante de los medios y también delante de los fieles. Carmen, muchas gracias, un abrazo fortísimo.
0: Muchas gracias, Silvia, un abrazo. Gracias.
1: Hasta pronto, buenas noches. 2:08 d'11 de la nit en directe a Ràdio 4. Som aquí, com sempre, a l'estudi de Rock Boronat 127. No oblidin que el Mundial ja és una realitat, que el poden escoltar en català a través de la 2CAT i que a Tablero Deportivo, amb Jorge Agüero, bé, amb tots els companys d'esports d'aquesta casa, estaran informats a l'última hora de tot el que està relacionat amb els jugadors que hi van. Que, per cert, n'hi ha un de l'Espanyol concentrat. Poca broma. Som-hi. Deixem donar-li les gràcies públicament al doctor Pasqual, perquè aquesta setmana l'hem atabalat molt. Bé, sempre l'atabalem molt, eh? Si algú és un just baró pacient entre els homes, és sense cap mena de dubte Ernest Pasqual. Perquè, esclar, primer havíem de ser amb ell en directe dimarts. No, va ser dimecres, i avui al final ha estat dijous, perquè la informació i sobretot tot el que està relacionat amb aquesta visita papal ens ha aclaparat, també ha fet que es mogués constantment l'escaleta d'aquest programa. Però el resultat no ha pogut ser millor i ha estat, sense cap mena de dubte, magnífic. No només des del punt de vista professional, que hem pogut fer una tasca, crec, honesta i, sobretot, a l'alçada del servei públic, sinó per la manera com s'ha explicat el que deia ara la senyora Magallón, no? Aquest moment ahir de la coronació de la Torre de Jesús. La benedicció d'aquesta torre pel Papa ha estat portada al New York Times, al Corriere de la Sera, al The Guardian, als diaris alemanys, a Le Monde, a la República, el Washington Post, de la CNN, que ha titulat l'Odissea de 144 anys per completar la Sagrada Família s'ha apropat a la fi amb la Torre de Jesucrist. Així doncs que, sense cap mena de dubte, aquesta ha estat la millor visió i la millor promoció per Barcelona, per Catalunya i per Espanya. Julio Leal, bona nit.
2: Molt bona nit, Sílvia.
1: I felicitats per la feina d'ahir, que haguéssim fet sense tu.
2: I sense tu. Magnífica la retransmissió del moment de l'encesa de la inauguració oficial de la Torre de Jesús.
1: Tenia bona companyia, entre moltes d'elles, tu aquí al meu costat. Escolti'm, el doctor Pasqual ja ens està escoltant, li donem la benvinguda. Doctor Pasqual, bona nit.
3: Bona nit.
1: Gràcies per la paciència, l'he alabat públicament, que consti.
3: Ho he escoltat i m'he quedat sorprès.
1: Home, només faltaria, escolti'm, aquí hem de ser agraïts, eh? Hem de ser agraïts. L'està escoltant, com sempre, el nostre subdirector, en Julio Leal. Ernest, avui Barcelona, com ja va passar als Jocs Olímpics del 92, hi ha moltes persones que han fet aquest paral·lelisme, ha estat portada a tots els diaris internacionals. Com ha vist la visita del Sant Pare? Anirem escoltant amb el Julio alguns dels moments, algunes de les frases que ha dit el Sant Pare al llarg d'aquesta visita, però com ha vist tot el que està relacionat amb aquesta visita històrica, aquest moment històric que s'ha fet a Madrid, a Barcelona i avui a les Canàries?
3: Pues, com diria Gaudí, primer hauria d'anar l'amor i després la tècnica. I si em deixa, continuaria amb un vers de Joan Margarit, que també era, a més de Sant Justenc, i que vaig tindre el plaer de conèixer, també era arquitecte i també va treballar a la Sagrada Família. Uh-huh. Va dir que cap lògica pot salvar l'abisme que es crea entre dir t'estimo i no dir-lo. I vostè dirà, i a què ve aquesta poesia? Bueno, pues, bàsicament, el Papa ha vingut a donar uns missatges en el que a l'amor, ja sigui a nivell institucional, és a dir, la no polarització, o a l'amor a la persona humana, és a dir, amb dignitat, perquè bàsicament d'això va el viatge de la dignitat humana, hauria de ser escoltat. I en aquest aspecte aquesta tristor m'invaeix perquè si vostè es fixa a Madrid, la dignitat va aparèixer com a principi institucional, no? El que li he dit, reconciliació, Europa, llibertat religiosa... Després parlarem si el fòrum era l'adequat, eh? Això és una altra cosa. Però el cas és que es va fer al Congrés. I què? Dos dies després va haver-hi una sessió de control al govern en un diu que la gesta pillo del president és la que mana i l'altre li diu que lliçons d'un amic d'un narcotraficant res de res. És a dir, algú va escoltar algú?
1: No, clar. Avui hem vist com el Sant Pare i l'arcabisbe Omella han signat davant de notari, atenció, la finalització de la torre de la Sagrada Família, perquè entre l'interval, entre la missa i la benedicció, el decà del Col·legi de Notaris de Catalunya va certificar el reconeixement institucional, però malgrat el Papa ha afinat el to dels seus discursos a Catalunya, els ha adaptat gairebé en directe i va dir tot el que va dir el Congrés dels Diputats, doncs largo me lo fiáis, maestro Pedro, perquè no va sorgir una efecte esperat a llarg termini, perquè el dia següent ja s'estaven barallant. Però hi ha moments que volem comentar amb vostè, professor Pasqual, del que ha dit en veu alta el Sant Pare. Julio, quan vulguis.
2: Un serà el que fa referència al que estàvem comentant, no? Quan va parlar al Congrés dels Diputats de la pluralitat política, però volem començar amb un tall de veu d'avui mateix, no? Del que ha parlat a les Illes Canàries, de la migració, d'aquest drama que afecta i que va des dels països d'origen fins a la resta de la comunitat internacional. Això és el que ha dit el Sant Pare.
4: Este drama debe convertirse en examen de conciencia para las naciones de origen que deben crear condiciones de paz, justicia, desarrollo. Para las naciones de tránsito, llamadas a proteger y no a dejar a los débiles en manos de redes criminales. Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas. Para la comunidad internacional, llamada a una cooperación eficaz y perseverante.
1: M'ha encantat quan ha dit cementiris sense làpides. Professor Pasqual, no es pot ser més directe, eh?
3: Miri, Arguineguín s'ha convertit en el moment Lampedusa del viatge del Papa francès, no? El Papa ha portat la seva doctrina, que torno a repetir, és bàsicament el que hem escoltat, és dir, aquests senyors que estan viatjant amb unes condicions horribles tenen la mateixa dignitat que nosaltres, i ell ha portat aquesta idea fins al lloc on el mar retorna els cossos d'aquestes persones, no? Aquest discurs migratori que hem sentit i que aquest moment és, com li dic, culmen, ja va començar el Congrés, eh? I al final esclata de Canàries com era d'esperar, i bàsicament el missatge està molt clar, com hem escoltat, no? No n'hi ha prou amb gestionar xifres, en reforçar les fronteres, no sé, ara amb externalitzar la via italiana, d'externalitzar el control de la immigració i fins i tot els paquets humans que ens arribin, sinó que realment hi ha d'haver-hi una integració i un dret a no haver d'emigrar. És una cosa que hem de tenir clara. Nosaltres érem un país d'emigració. La gent no se'n recorda. Potser Sí, han de veure les velles pel·lícules espanyoles, vostè que li agrada el cine, d'aquells Landa i de més, que contaven o explicaven la vida de cambrers, obrers, a Suïssa, a Alemanya, o aquells informes setmanals que parlaven de les condicions de vida al camp francès, no?
1: Sí, sí, tant.
3: Hem oblidat tot això. La gent d'aquest país viatjava per emprenyar els altres o viatjava perquè aquí no es podia guanyar la vida?
1: I viatjava internament, vull dir, moltes persones que ens estan escoltant que tenen família a Alemanya, a França, com vostè diu, però també hi ha moltes persones que van venir a Catalunya a buscar una segona oportunitat i aquí a Barcelona, per exemple, no se'ls va tractar gaire bé. I si no, llegim moltes, Últimes tardes con Teresa de Mercè, o llegim algunes de les moltes obres que va escriure amb títols com Los otros catalanes, no? Mm-hmm. Així doncs que, no oblidem aquesta part de la història. La ministra, davant del papa, ha dit que les imatges d'Arguineguín del 2020, com vostè deia, eren vergonyoses, però que Canàries mai ha estat sola davant de la crisi migratòria i ha defensat que el govern l'acompanya permanentment. Després el papa ha dit la vulnerabilitat no redueix la dignitat de les persones, que està en el nucli de la política migratòria de l'executiu. És a dir, que ha posat el dit a la nafra directament contra, com li diria jo, replicant a la ministra, Ernest.
3: És cert, però ho fa sempre sense assenyalar directament, igual que quan el Congrés parla de polarització, però no està centrant-se en uns ni en els altres. Aquí el que diu, efectivament, és que la política migratòria potser és una rèplica directa perquè no se li atribueixi el suport o perquè ningú s'apunti les seves paraules al seu bàndol. No? Jo crec que és aquí on ell vol deixar de banda de veritat la polarització i està parlant en un discurs moral que el que interpel·la és directament a tots els partits europeus, no? I per mi molt més aquells que estan parlant de prioritat nacional en un moment determinat, però tampoc exclou aquells governs que pensen que tenen certa legitimitat perquè en un moment determinat han millorat certes condicions o han fet gestos d'integració que després s'han quedat en paper mullat per falta de recursos o per no continuïtat d'aquestes polítiques migratòries. No? Molt lluny queden aquells cupos lluitats, jo diria, per la senyora Merkel, on s'havien d'escollir, en aquest cas, immigrants sirians, no? Això ha quedat molt i molt lluny. És una altra Europa.
1: Una altra Europa i un altre moment, òbviament. Jo no sé si efectivament serà aquesta una altra Catalunya després de la visita del Sant Pare, 3:15, 11 de la nit. Continuem donant un cop d'ull algunes de les moltes frases que ha deixat per la història el Sant Pare a la seva visita. Julio.
2: Sí, anem a recordar les paraules que va dir al Congrés en relació a la situació que es viu al món, no? De la necessitat de la diplomàcia per a aconseguir la pau.
5: La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional. Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar y también de aquella conciencia común de la humanidad que reconoce vínculos de justicia entre las naciones. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera.
1: Doncs no, i a més quan parla de valentia diplomàtica, en Julio, que ha triat aquest context tan ben pensat, no? Avui mateix, quan el papa ha deixat anar aquests missatges tan contundents a Canàries i esperin demà a la missa que ell dirigirà abans de marxar cap a Roma, aquest missatge que ell ha fet s'ha produït poques hores de l'entrada en vigor del pacte de migració i asil, que és la nova arquitectura migratòria de la Unió Europea. Així doncs que quan ell parla de valentia diplomàtica, ell mateix s'aplica aquesta valentia diplomàtica.
3: I a més, aquí hi ha un subtext molt clar i enhorabona per aquest tall del Julio, perquè a més està expressat en castellà, no? I ho dic perquè a Barcelona i a Montserrat hi ha hagut una operació molt fina, però molt fina, d'allò que dèiem l'altre dia de diplomàcia vaticana, no? El papa ha parlat en català, ha reconegut Catalunya, ha agraït la seva fe, la seva capacitat d'integració, però ha insistit en la unitat, en la comunió, en la renúncia a les paraules feridores. I aquest, si vostè escolta el subtext d'aquestes frases, a Catalunya el que ha fet el papa és, per una part, reconèixer la diferència, claríssimament, i a la vegada demanar que aquesta diferència no es converteixi en incomunicació, dient que això és el fi de la veritable diplomàcia, no? És a dir, molt fi en aquest aspecte. Evidentment, una altra vegada podem escalar el missatge, com vostè acaba de fer, a Europa, que és el centre de totes aquestes diatribes, però també, si el baixem al territori, i en aquest cas dient-lo en castellà i no en català, està parlant dels dos mons que es tanquen dins de Catalunya.
1: Dos mons que es tanquen i que hi són i que no es poden negar ni amagar. 8 minuts, les 11 de la nit, en directe a Ràdio 4, al nostre programa. Julio, quins altres moments podríem destacar?
2: Jo destacaria la tirada d'orelles que va donar als polítics, no? Que fèieu referència abans, no? a la pluralitat política que existís, i que moltes voltes això el que fa, amb les seues paraules, és trencar la convivència. Anem a sentir-ho.
5: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari. En una convivència madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: I les capacitats de tots. Ell no vol mirar cap a una altra banda. Avui ho ha fet a Canàries. I aquest senyor, o en aquest cas, perdó, el Sant Pare, el que fa és dir, ojo, que nosaltres no podem fer que en lloc d'ajudar les persones que han de confiar en la democràcia, desajudin.
3: Però fixi's que vostès que treballen amb la paraula, el que està dient el papa és, tant al Palau Reial com al Congrés, és una crítica persistent al llenguatge que humilia, que divideix o que converteix l'adversari en enemic. Per això jo iniciava amb aquella idea del Gaudí de primero l'amor i luego la tècnica, no? O aquest vers de Joan Margarit, perquè els polítics, el que les està dient el papa és deixeu estar ja de parlar-vos així, perquè aquest és com comença la polarització. I vostè recorda d'on ve això, del seu arxienemic, senyora Tarragona, el senyor Trump dient a la Hillary totes aquelles coses que li va dir en l'elecció de 2016, no?
1: Sí, sí.
3: Que va arribar a acabar, per exemple, amb l'entrada d'un tio amb metralleta a una pizzeria en un barri gay de Chicago, pensant que hi havia allà nens amagats al magatzem d'aquell lloc, perquè Trump havia fet córrer aquesta idea, no? La humiliació pública d'aquell que és un ciutadà com tu, que té idees diverses a les teves, però que es presenta a la política per intentar millorar això. Per tant, és un adversari, com ha dit el papa, no un enemic. Insisteixo, no ha atacat a cap bancada, però ha atacat aquesta lògica de convertir la política amb una guerra permanent. Però, com li he dit, ha durat dos dies.
1: Ha durat molt poc. I miri que quan vostè parla de la dignitat avui, altra vegada el papa ha parlat de la importància de les vides diferents, no? Han llegit una pàgina molt dura de l'Evangeli i ha comentat que aquí arriben moltes vides ferides que venen sense res a les mans, però mai deixen de costar la seva dignitat, no? I jo penso que parli d'aquesta dignitat, algú com ell, que accepti l'abraçada i el petó de la senyora Montserrat, aquella senyora que està interna a Brians, que tingui la cintura d'escoltar aquell nen, en Renzo, quan li diu a vegades veig que el meu pare treballa moltes feines diferents, no? Que el seu pare va entendre perfectament el que estava explicant aquell nen i es va emocionar tant. A mi, li asseguro, i ja sap que jo tinc un caràcter una mica difícil, que m'ha conmogut, i perquè a mi em commogui alguna cosa, ja sap vostè que no és fàcil, i m'ha commogut profundament l'últim testimoni.
2: Sí, són molts els temes que ha tractat Lleó XIV durant la seva visita. Ha parlat d'eutanàsia, d'avortament, de la soledat, de la pau, de la política internacional, del rearmament dels països, de les noves tecnologies, però també en una de les preguntes que li van fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona el passat dimarts, una jove li preguntava per la capacitat de perdonar, no? Perquè son pare ve tractat de matar a la seva mare, i el seu pare va fer referència al feminicidi.
6: Tantes cròniques policiales todavía hoy reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios. Esta realidad dramática, que tiene raíces antropológicas y culturales, estamos llamados a abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad.
1: Tots estem obligats a, d'alguna manera, trobar el que vol dir això que ara ens indicava en Julio, no?
3: Vàries coses, però jo també m'he sentit tocat precisament per aquest testimoni, el que fa. I per mi l'Estadi Olímpic és el discurs més generacional de tots, en el que són joves i parla d'aquells temes que realment, i el Vaticà ha fet un esforç amb això, salut mental, ansietat, rediment, imatge fins i tot, i la recerca interior d'aquest perdó del que assenyalava Julio del testimoni, que a mi em va, no sé, va ser copsar molt, aquest testimoni d'aquesta noia. I en canvi a Brians, que vostè parlava d'això, és un discurs més, jo diria que contracultural, no? Però que perquè ara que estem dient que les penes s'han d'allargar per castigar i tal i qual, el papa diu, l'error en un moment determinat no defineix per sempre una persona.
1: Efectivament.
3: Escolteu, és que el Codi Penal està fet per reintroduir a la societat aquells que han comès un error, no per castigar-los de por vida. I aquí és on està la contracultura. Però, senyora Tarragona, jo sé, segur que se m'està acabant el temps, i per no ser tan còmodo, sinó que ja sap que vostè és especial i jo incòmodo, li diria que al mateix temps penso que l'esquerra espanyola al Congrés hauria d'haver dit en algun moment determinat que la llei d'eutanàsia o l'avortament van ser aprovats per aquest Congrés, i que jo sàpiga a l'estat espanyol regeix la llei que ens donem entre tots.
1: Sí, sí.
3: No la llei de Déu. No?
1: Efectivament.
3: I això també seria important.
1: Clar, perquè si no sembla que ell sigui el responsable del que ha dit, però no, ha estat el govern espanyol el que, afortunadament, perquè jo penso que aquesta llei de l'eutanàsia era necessària, va tenir la capacitat per pensar, bé, hi ha moltes persones que no volen continuar vivint d'una manera que vagi en contra de les seves necessitats més bàsiques i dels seus desitjos, no?
3: Així, dignitat, doncs, humana.
1: Dignitat
3: també,
1: humana, com diria el pare.
3: Manera.
1: Efectivament, dignitat humana. Professor Pasqual, estem fora de temps, però en Julio i jo no volem que se'n vagi sense parlar de Donald Trump, veritat, Julio?
2: Home.
1: Perquè si no, no seria això la secció del
3: com
1: professor
3: no,
1: Pasqual.
3: Com no.
1: Com no, efectivament. La inflació s'ha disparat al 4,2% als Estats Units, el nivell més alt en 3 anys per la guerra de Trump a Iran. Sembla ser que ha suspès els atacs al país, però jo és que no me n'en refio. Donde dije, digo, digo, Diego. En quin punt estem, professor Pasqual? Tenim 2-3 minuts.
3: Pues amb una dificultat manifesta per acabar d'entendre tot això, però com ja vam parlar l'altre dia, jo crec que hi ha una necessitat econòmica mundial d'obrir. I ara Iran, el que ha fet és una... li ha donat a la xeta una mica més, en el sentit de tancar-la, eh? Ja he dit, i ara ja no passa ningú, ni els que em bailen l'aigua, no? I Trump, que anava a fer un atac degut a això, algú li ha hagut de dir, per aquest camí no hi anem. Torna a dir que les negociacions van de puturru i tal i qual. Al final, senyora Tarragona, les negociacions hauran de deixar el panorama tal i com estava abans que aquest senyor intervingués aquí en un reforçament d'Iran com a país que ha resistit la dinàmica xantagista del Donald Trump, la seva política, el seu aparell, i aquí el tema és comunicatiu de no sortir ferits en aquest aspecte, però econòmicament la pressió, vostè acaba de dir-ho, la pressió que se li està posant tant interiorment com exteriorment al president dels Estats Units perquè acabi ja aquest tema és molt i molt gran, fins i tot al punt de reelegir els acords que tenia amb Israel, no? Perquè quan algú li diu a un altre que és un estúpid, ja sabem que aquest senyor té la metxa molt curta, però al final és un altre president i del teu aliat en un lloc molt compromès del planeta, en la qual cosa realment la pressió és molt, molt forta de cara que Trump acabi aquest tema amb rapidesa.
1: Doncs veurem què és el que succeeix, com sempre, perquè de Donald Trump ja saben que ens en podem enrefiar poc. Iran ha advertit als Estats Units d'una resposta més severa si torna a atacar, i és com una espècie de dia que no acaba mai, dia de la marmota, on sempre patim els mateixos. Doctor Pasqual, als seus peus, moltes gràcies. Ens escoltem dimarts, si no passa res al món que no li puc assegurar.
3: D'acord, ens escoltarem dimarts.
1: Gràcies, Ernest. Bona nit. Gràcies, gràcies per tot. Estimadíssim Julio, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Sílvia.
1: Vinga, continuem en directe quan passen 3 minuts de les 11 de la nit. Avui, és clar, com he fet aquesta confessió entre l'Agüero, cap d'esports de Ràdio 4 i servidora, de que jo sóc de l'Espanyol, no només per portar-li la contrària al papà, en Pau Descansi, perquè ell era del Barça, sinó que en realitat sóc de l'Espanyol perquè estic enamorada platònicament de Pochettino, deixi'm fer una altra confessió, ara que tenim aquí el nostre sotsdirector que sempre ens mira amb aquesta cara de bondat infinita que el caracteritza, que és que jo estic absolutament histèrica. Home, estem una mica idos, tot s'ha de dir, perquè, com molt bé va dir Sònia Urbano, la directora d'aquesta casa, han estat 2 mesos i mig d'una tasca titànica per oferir-los tot el que els hi vam oferir al llarg d'aquests dies de visita del Sant Pare a Catalunya i el que queda, perquè fins demà no se'n va de l'estat espanyol, que aquesta nit encara dormirà a terra espanyola i més concretament a Canàries. Però és que d'aquí molt poc, avui ja és 11 de juny, d'aquí 55 minuts serà dia 12, s'estrena una pel·lícula que per mi serà segur de culte. Estem parlant de la nova de Steven Spielberg, que té com a protagonistes actors que a mi m'interessen molt, a saber, Colin Firth, el gran Josh Connor. Ja saben que ell va ser el que va donar vida al príncep de Gales en aquella sèrie que tots hem vist, que narrava els secrets inconfessables de la corona anglesa, The Crown, i amb una Emily Blunt que sembla ser estar en estat de gràcia. Steven Spielberg, que és, com saben vostès, Déu Nostre Senyor, ara que estem parlant del papa, espero que ningú s'ho enfadi, al cinema, torna als seus orígens cinematogràfics amb Disclosure Day, que aquí traduiríem com el dia de la revelació. Una temàtica que ell coneix molt bé, la temàtica extraterrestre. Emily Blunt és una senyora que es dedica a fer de meteoròloga a un canal de televisió i comença a tenir contacte amb éssers que no són d'aquest planeta. I el que d'alguna manera proposa Steven Spielberg és: aquests éssers verdaderament existeixen? Són més realitat que ficció? La pel·lícula s'estrena als cinemes d'Espanya, és a dir, del nostre país i d'Estats Units, d'aquí 55 minuts. Jo estic que tinc el cor que em surt per la boca. Com sona Disclosure Day? Així.
7: Los estoy viendo.
8: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters to really believe that we're not the only intelligent civilization in the universe.
9: que has robado?
10: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
11: This is a story about us. All of us.
12: Buenos días, Kansas City.
11: Up against the most extraordinary event in human history.
13: ¿Qué me está pasando? Tengo miedo, estoy muerta de miedo.
14: No tienes por qué. Tienes a alguien más.
13: Daniel Kellner.
15: ¿Quién es?
13: No vuelvas a la casa. Te han encontrado. No sé quién eres, pero te van a matar.
16: La humanidad no podría aceptar lo que sabemos.
1: Déu del cel, jo de veritat penso que, com sempre, les pel·lícules de Steven Spielberg no només han d'entendre el que veiem, sinó intentar assimilar el que no veiem, però que Spielberg ens està indicant. Ja l'han escoltat ell mateix, on diu, i quan diu, bé, ens hem de plantejar que nosaltres som els únics éssers vius a l'univers. Potser n'hi ha d'altres, que nosaltres menys tenim, que no tenim en compte, perquè aquestes presències no només poden ser extraterrestres, poden ser presències presències de persones que ja no hi són físicament, que han mort, però que ens acompanyen a la vida. I això els hi dedica, i crec profundíssimament perquè les noto, i moltes persones de l'equip també les noten, i vostès que estan escoltant el programa també les noten. Així doncs, que una vegada més, Steven Spielberg ha fet el ple al 15 amb aquest Disclosure Day, que s'estrena d'aquí, uau, 53 minuts. Per cert, Mèxic ha anat molt bé, ja ho deia l'Agüero que aniria molt bé, i ha guanyat, estem parlant del Mundial de Futbol. De tot plegat, ens fa un resum la gran Conxita Casanovas, perquè saben vostès que un dijous barra divendres sense Conxita Casanovas no és dijous barra divendres ni res. Conxita Casanovas, bona nit.
17: Bona nit, Sílvia. Steven Spielberg, amb gairebé 80 anys, els farà el mes de desembre, està en forma i desplega tot el seu magisteri a El dia de la revelació, la seva darrera i entretinguda pel·lícula. El director d'Encuentros en la tercera fase, no ho oblidem, torna 50 anys després al mateix tema, tancant-lo en una trama policial. És el misteri de si hi haurà vida extraterrestre. Si vols, tu i jo ho discutim, ho parlem un altre dia. Hi ha més que rastres d'ET en aquesta cinta, que conté seqüències d'acció trepidants, i per mi un dels encerts del dia de la revelació és, sens dubte, l'elecció d'un càsting meravellós que encapçalen Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo i Colin Firth, el teu estimat Colin Firth. A mi Emily Blunt cada dia em convenç més, la veritat. Steven Spielberg ha confiat novament en David Koepp per afinar el guió, i l'acompanyament musical continua portant-lo John Williams, fidel col·laborador des del primer llargmetratge d'aquest director, que continua tenint nom i tirada cinematogràfica. Aquesta setmana també us recomano Pioneres, Elles solo querían jugar. Us pot emocionar, i us diré que fins i tot fer-vos plorar. Un homenatge a les primeres dones que van jugar al futbol al nostre país i que no ho van tenir fàcil, no les van deixar federar. Era tot molt més inaccessible que ara mateix ho és per les Potelles, Aitanes i companyia, a les que no traurem mèrit en absolut, tot el contrari, però sí que està bé deixar aquest testimoni. Ho fa la directora Marta Díaz de López Díaz, andalusa de l'ESCAC, que ja deixava aquesta empremta feminista quan va fer Mi querida cofradía, segur que la recordeu. Aquesta pel·lícula és un cuéntame en futbol, ara que comença el Mundial diríem que molt adient, i entre les futbolistes del repartiment hi ha la filla d'Aitana Sánchez Gijón, Bruna Lucadamo, que és simpatiquíssima, també Gabriel Ibáñez, un dels nois de Segundo Premio, i Aisha Villagrán, a la que vam descobrir amb La Virgen Roja, i tots són estupendos, són actors de nova fornada. També s'estrena, per si la voleu veure, Ivan Anjadum, de Jan de la Rosa, que va guanyar el Teddy LGTBI a la passada Berlinale, i va tenir també el Premi del Jurat i guió al Festival de Màlaga. És una història Romeu i Julieta, actualitzada, ambientada a Almeria, entre diversitats trans i marroquines. I finalment et recomano també veure el paperàs de Valeria Bruni Tedeschi encarnant a la Dulce, a Eleonora Dulce, una actriu que va ser la rival italiana, podríem dir-ho així, de Sara Bernhardt. I aquesta pel·lícula és la crònica d'una vida i d'uns temps complicats. El director és el de Martin Eden, Pietro Marcello, i la pel·lícula es va projectar a la Mostra a Venècia i al Barcelona Film Festival, igual que Solo Mamma, un altre títol important d'estrena de Janice Askewold, que també recomanem, que també ve premiada i que és una història de maternitat amb un enfoc nou. Us animo a descobrir-la i amb aquesta frescor que està portant l'ara tan de moda cinema noruec. Bona nit, Sílvia, i companyia. Fins la setmana que ve.
1: Bona nit, Conxita Casanovas, tu com sempre tan certera, tu com sempre explicant-nos allò que està relacionat amb el cinema d'una manera tan clara, perquè tinguem ganes d'anar-hi, que jo ja tinc moltes, moltes, moltes necessitats vitals, si volen que els digui la veritat, en plural majestàtic, de veure aquesta pel·lícula de Steven Spielberg. Com diria Conxita Casanovas, estic totalment d'acord, Emily Blunt, a mi, la veritat, cada vegada em convenç més, també. Recordin que va ser la que va donar rèplica a Oppenheimer, donant vida a l'esposa d'aquest físic nuclear que va estudiar a la Universitat de Princeton, com tants altres, i que va tenir com a mentor, no s'ho perdin, Albert Einstein. Però Emily Blunt també ha fet moltes altres pel·lícules, com La xica del tren, òbviament també El diable es vesteix de Prada, la primera i la segona part. A mi sembla una actriu molt solvent i tinc moltíssimes ganes de veure aquesta pel·lícula. Espero que vostès també els haguem agafat necessitat d'anar al cinema, com deia Steven Spielberg, que el dia que va fer la presentació a la ciutat de París d'aquesta pel·lícula va dir: atenció, no ens quedem a casa veient la televisió, anem-nos en el cinema i disfrutem de la il·lusió d'una pel·lícula amb persones que no coneixem. Coneixem els nostres convidats i ara els hi presentem. 12:45 de la nit, ja els he dit que Mèxic ha guanyat en aquest primer partit que avui ha inaugurat el Mundial, i els nostres convidats també han guanyat per golejada de l'amor a les persones no humanes. Som-hi. Quan el mestre Víctor Amela va tenir la generositat d'oferir-nos en Pep Burgori i a servidora de vostès un espai a la Contra de la Vanguardia per parlar del podcast Escolta Poblet, que per cert l'han de sentir, ja saben que el poden localitzar a través d'aquesta casa, de Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, de Ràdio 4, jo vaig dir amb molta naturalitat mare de Suri, perquè per mi Suri no era una Golden Retriever, no. Suri era la meva filla. I així serà fins al final de la meva vida. Suri em va acompanyar en els moments més difícils de la meva existència i també en els més dolços. I a vegades, quan estic a una reunió de feina o que estic en un moment complicat, penso com reaccionaria ella i, sobretot, com miraria ella, perquè la mirada de Suri parlava més que moltes mirades de moltes persones humanes que conec. Així doncs, que m'ha emocionat molt Tu perro habla, aprende a entenderlo, comunicació i solucions pràctiques per a una vida juntos, que han escrit Olfateando por el mundo, o Olfateando el mundo, en aquest cas, Alba Fernández i Víctor Padilla, amb un llibre que jo els hi recomano. Anem a pams, perquè els tenim els dos en línia, així doncs que anirem fent preguntes a l'una i l'altra perquè ens ho vagin explicant. Alba Fernández, buenas noches, bona nit.
9: Hola, bona nit. Aquí.
1: Gràcies, Alba, i gràcies, Víctor. Gràcies per ser amb nosaltres. Heu entès perfectament el que dèiem, no? Per mi va ser la meva Golden Retriever una filla, i hi ha algunes persones que quan ho dic s'emocionen, la majoria en un 99%, però hi ha un 1% que ho critica, que els hi sembla molt inhumà que parli d'ella com una filla. Alba.
9: Sí, realment crec que encara no acabem de ser conscients del que és un gos i del que aporta a les nostres vides, sobretot si no hem tingut la sort de compartir una part de la nostra vida amb algun d'ells. I al final els gossos ens acompanyen pràcticament 24 hores, a vegades si treballem a casa, doncs realment 24 hores, i passem molt més temps amb ells que amb molta part de la nostra família. Així que per nosaltres és completament normal que siguin part de la nostra família, i amb els mateixos drets que qualsevol altre membre.
1: I tant, sobretot amb els mateixos drets, sense cap mena de dubte. A la introducció, l'Alba i el Víctor parlen de dues meravelles, Pantera i Lupita, dos bulldogs, diuen que jovenetes i grassonetes, que van arribar a les seves vides sense avisar. En aquell moment, l'Alba i en Víctor es dedicaven a cuidar persones no humanes mentre les seves famílies o viatjaven o tenien feina, no? El tutor de Pantera i Lupita treballava moltes hores i quan Víctor us arriben aquestes dues meravelles, aquestes dues bulldogs, us n'adoneu de que no estan bé física i sobretot emocionalment, veritat?
15: Mm-hmm. Sí, bueno, nosaltres vam compartir gran part de la nostra vida amb gossos i quan van arribar no teníem ni idea de la comunicació, de les emocions dels gossos i les tractàvem com s'ha tractat tota la vida, amb correccions, amb xutxes, amb menjar. Però Pantera va començar a tindre molts comportaments no naturals, com va començar a ladejar el cap, a deixar de beure, a deixar de caminar, deixar de voler sortir a passejar quan ella sempre estava disposada. I el seu tutor per llavors va sentir que això no era físic, sinó que era totalment emocional. I bueno, d'un dia per l'altre nosaltres vam decidir adoptar-les perquè el seu tutor no volia, no se sentia que no era el seu moment per convivir amb elles, que no li estava fent bé al seu comportament i a la seva vida. I vam decidir que, bueno, si convivíem durant diverses setmanes amb elles cuidant-les, hauríem de ser nosaltres, no? Llavors vam contactar amb una educadora canina presencial amable i amb quatre pautes de simplement respectar els seus processos als seus temps, va començar a tornar a veure, va començar a tornar a voler sortir, a passejar, a ser la gossa que en aquell moment era. I ens vam donar compte de que no tenim ni idea generalment de gossos, simplement convivim amb ells durant un temps de la nostra vida i creiem que ja els coneixem pel simple fet de conviure, no? I des d'aquell moment vam sentir que era moment de compartir tot això amb tantíssimes famílies que cada vegada més convivim amb gossos i fins al dia d'avui, 8 anys després.
1: Que bé, aquestes dues bulldogs precioses, Pantera, ho va passar tan malament que fins i tot es va quedar cega. I quan en Víctor i l'Alba van començar a posar en pràctica els consells d'aquesta ensinistradora canina, Pantera va recuperar la vista, no? És a dir que, com dieu en el llibre, Alba, quan el gos té un comportament més irregular és quan pitjor ho està passant i quan més necessita que el seu tutor l'acompanyi, oi?
9: Sí, moltes vegades quan les famílies arriben a nosaltres, arriben perquè realment hi ha un gos que d'alguna manera els està complicant la vida, no? Els està posant una mica difícil, però hem de pensar que quan un gos ens està complicant la vida és perquè per ell tampoc està sent fàcil i ho està fent amb les eines que té en aquell moment, el bé que ho sap, amb les eines que té, no? Llavors, nosaltres realment no creiem tampoc en els bons o mals comportaments, simplement creiem en gossos que estan demanant ajuda, però sobretot això, no? Que quan a nivell social i humà pitjor, entre cometes, es porta un gos, és quan més ajuda necessita per part nostra.
1: Fixi'ns que en aquest llibre tan interessant i que jo recomano a totes les persones que tenen gossos a casa, que cada vegada són més, afortunadament, allò que us deia al principi de la conversa, no? Quan jo comparo a Suri amb un nen o una nena, hi ha moltes persones que ho entenen, però moltes altres en critiquen a les xarxes i em diuen de tot, us asseguro. Però a mi m'ha tranquil·litzat molt i m'ha donat molta pau llegir aquest capítol que heu titulat No somos tan distintos, Víctor, quan feu aquesta diferència entre el comportament d'un gos i un comportament d'un nen. Per exemple, si trenques alguna cosa a casa mentre estàs sol, no reps el meu afecte quan arribo, això per part d'un gos, no? O un nen seria, si no et menges la verdura, no hi haurà el postre que més t'agradi. És a dir, no estem parlant de maltractar ni un nen ni un gos, sinó de donar-li pautes de comportament perquè ell també estigui més còmode. Perquè jo entenc que quan un gos està sol i destrossa, per exemple, llibres o destrossa un sofà, ell tampoc ho està passant bé en el moment que està fent aquesta acció. És a dir, desmitifiquem d'una vegada per totes que un perro que se porta mal lo está disfrutando cuando se porta mal. En absolut.
15: Mm-hmm. Totalment. Quan diem que no som tan diferents és sobretot amb això, no? Que sempre s'ha tractat els nens i els gossos amb premis i càstigs i va molt més enllà, no? És quan un nen es porta malament, quan un gos, entre cometes, es porta malament perquè no existeix el bé o el mal, són simplement interpretacions subjectives, és perquè té una necessitat que està tractant de sortir de la manera que ell o ella sap, no? I des d'aquí és on nosaltres tractem l'educació canina i, bueno, i també la dels nens, que ara mateix també tenim una filla d'un any i ho apliquem exactament igual, respectant, per suposat, l'etologia del gos, que no té la mateixa forma de veure el món que la de l'humà, no? Però al final és sempre preguntar-nos què està tractant de fer el gos, per exemple, quan destrossa. Al final el que està fent és tractar de buscar l'equilibri i tractar d'estar una mica millor dintre del malestar.
1: Estàveu parlant, Alba, de la vostra filla, que té un any. Com ha estat la convivència amb els bebès no humans que teniu? No? Ho dic perquè hi ha moltes persones que quan tenen un fill fan el que és correcte i és mostrar-li en aquest gos que un nou membre de la família ha arribat. No? Hi ha altres que no, els altres que tenen una espècie com de pànic escènic de que el gos pugui fer alguna malifeta quan no la farà mai amb un bebè.
9: Sí, totalment. Realment, quan ja van ja nens a casa i sobretot quan es comencen a moure més, hi ha més soroll i més moviment, aquí més en cas hem de posar límits és els nens, precisament, no els gossos. Normalment ens ho posen la majoria de vegades bastant fàcil quan arriba un bebè humà, però sí que és veritat que alguns gossos a vegades mai arribaran a intensificar la comunicació lo suficient, no? Com per grunyir o bordar inclús els nens quan estan incòmodes, però sí que per nosaltres és molt important mediar correctament perquè les interaccions que tinguin siguin realment positives i quan veiem que el gos no està podent gestionar o està molt incòmode, posar límits perquè sempre tinguin llocs segurs i puguin estar còmodes, inclús amb la convivència amb nens petits.
1: Que es puguin sentir còmodes i que, a més, puguin formar part d'aquesta família que som tots nosaltres, no? Vosaltres feu una tasca de divulgació molt important sobre, per exemple, els passejos, no? Les passejades. Jo recordo que quan la Suri era viva, el moment en el que jo arribava de la ràdio, deixava la bossa i me n'anava amb ella a passejar, era un dels moments de més plaer de la meva vida i el trobo molt a faltar, no? Vosaltres teniu clara que la passejada ideal no existeix, com diu Jarabe de Palo, todo depende, dieu, però que no totes les races tenen les mateixes necessitats, no? És a dir, un gos gran, com era la Suri, un Golden Retriever, ha de caminar més, però un gos petit, un Pomerania, per exemple, no?, que tenen les potetes més curtes, no podem entendre que un Pomerania farà el mateix que un Golden Retriever perquè no tenen la mateixa fisiologia ni tampoc la mateixa força. Víctor, no hem d'entendre el gos que tenim a casa, no?
15: Sí, i vaig a fer una petita matització perquè els retrievers són una tipologia molt amb famílies, no? Es pensa molt en nens, en un pis i tal, però els retrievers són, al final, gossos de casa, de cobro, que porten la presa a la persona i fan quilòmetres. Llavors, per això també hi ha molts labradors grassos, perquè no es fan el suficient exercici, no? I, evidentment, per exemple, un tekel, per exemple, que és un gos molt petit, per ell fer 3 quilòmetres no serà el mateix que un pastor alemany, que un border collie. I més enllà de la raça, del tamany, és molt important també tindre en compte l'estat emocional que està el gos al passeig. Perquè per un gos normal, a lo millor una hora de passeig és més que suficient, i per un altre que ho passa relativament malament al passeig perquè està sobreestimulat a la ciutat, a lo millor 20 minuts és més que suficient. Llavors s'han de tindre diferents factors en compte per escollir el passeig ideal per al gos que tinc, no? I si tinc més d'un, doncs ja s'ha de buscar l'equilibri entre tots els gossos que tinc, per suposat.
1: Som amb Alba Fernández i Víctor Padilla, Tu perro habla, aprende a entenderlo, comunicació i solucions pràctiques per una vida juntos. És un llibre que heu de llegir i han de llegir vostès que tenen gossos i que estimen les persones no humanes. Parlaves, Víctor, de les emocions. Hi ha un capítol que també m'ha interessat molt, de com en una família estressada, ara no és fàcil la vida, hi ha preocupacions, la feina, l'habitatge, l'educació, els gossets, els gossos, també reben aquest estrès. És a dir, si estan vivint en una família en la que hi ha molts crits, per exemple, o hi ha molts nervis, molta tensió, ells també això ho pateixen, no? Ho expliqueu al llibre.
9: Sí, realment sempre diem a les famílies que arriben a nosaltres que, per sort o per desgràcia, no els podem mentir. Ells saben perfectament com ens sentim. De fet, l'altre dia una família, una persona em preguntava: jo sóc una persona aparentment tranquil·la, treballo a casa, sentada, a l'ordinador, però les persones que em coneixen saben que el nervi el porto dins. I em preguntava: això ho pot notar el meu gos? I sí, totalment sí. Encara que per fora estem aparentment tranquils, ells saben perfectament l'estat d'ànim que tenim i les emocions que estem sentint. I el que sempre diem a les famílies és que d'alguna manera els gossos que arriben a la nostra vida també venen a fer-nos una mica de mirall, no? I a vegades, mirant com es comporta el meu gos, quines dificultats té, puc preguntar-me quines coses potser em costen a mi o quines coses he de treballar, perquè d'alguna manera el gos me les està confrontant, no? Llavors crec que també és molt interessant poder créixer nosaltres a nivell personal a través dels nostres gossos, més enllà d'ajudar-los, evidentment.
1: Evidentment. Fixa't que hi ha alguna cosa que també m'interessa molt en el llibre, Víctor, que vosaltres parleu de les diverses etapes d'un gos, no? Quan és un cadell, quan està adolescent, dels 6 mesos als 2 anys, quan està a l'etapa adulta, de 2 anys a 7 anys, però l'etapa sènior és preciosa. És preciosa, és molt tendra. Jo que vaig tenir la sort de que la Suri va viure 17 anys, que va ser, vaja, gairebé un miracle.
15: Una sort.
1: Sí, va ser una sort, va ser una sort, va ser una sort. Perdó. L'etapa sènior és meravellosa, perquè estan tan tranquils i, a més, tenen aquesta capacitat per mirar-te, t'entenen, els abraces, saps perfectament que aquella abraçada per ells és el món. Jo penso que hauríem d'explicar més el que significa l'etapa sènior i, sobretot, hauríem d'animar molt els oients que ens estan escoltant i volen adoptar un gos, que també adoptin un gos sènior a partir dels 7 anys, perquè és el millor que es pot fer, és molt agraït i estàs fent un bé molt gran, Víctor. Vaja, crec jo, eh?
15: Sí, nosaltres tenim dos sèniors, una de 10 i una d'11, ara. I, bueno, crec que el motiu principal per el que no s'adopta a gossos sèniors és pel por a l'amor que tenim, al dol, a sofrir una mica, no? Una mica bastant, de vegades. I, realment, bueno, repeteixo totes les paraules que has dit, perquè realment és, i sobretot quan ja portes temps convivint, és una mirada que ja saps el que sent, els passejos van una mica més lents, però et coneixes perfectament i si adaptes el que has d'adaptar del dia a dia, dels passejos, del joc, del menjar, realment disfrutes igual o més de la vida amb ells. I bueno, crec que principalment és per aquest motiu, no? Perquè no s'adopten i no es conviu amb més sèniors. I crec que és molt necessari. Nosaltres l'any passat vam perdre dos gossos i ara tenim dos sèniors i crec que és molt important aquest tema del dol animal que també es faci veure més.
1: Jo penso que sí, que el dol animal s'ha de tenir en compte i no ens podem no podem enriure'ns-en, no? No, hi ha persones que et diuen: home, n'hi ha, per tant, és un gos. No, és que aquest gos és tota la meva vida, no? I penso que la persona que no entén que un gos pot ser la vida d'una altra persona s'està equivocant molt i s'està perdent alguna cosa bàsica i fonamental, que és la tendresa, no? Quan parlem dels gossos sèniors, si em permeteu, ja que vosaltres en teniu dos, Alba, un de 10 i un de 11, s'han d'estimular molt cerebralment. És a dir, a la meva li posava música, que ballàvem, li parlava tot el dia. Jo penso que a vegades ella ja no podia més i quan tornava de la ràdio li posava el cap com un bombo, se n'anava directament a l'habitació i bufava, volguem dir: no, ara no estic en el mood perquè m'expliquis com t'ha anat el dia, no? Però no sé si estava massa sobreestimulada, però el seu veterinari sempre em deia: parla-li molt, perquè quan són grans necessiten escoltar les veus, no?
9: I és molt interessant també que ho comentis, no? I que en aquell moment hi posem consciència, no? El que deia el Víctor, de saber que l'etapa canvia, les necessitats canvien i poder adaptar-nos a això realment és tot el que necessiten per poder jubilar-se, no? D'una bona, de la millor manera possible, i que nosaltres també ho podem viure de la millor manera. I sí, realment crec que és important que sapiguem entendre'ls també en aquesta etapa, no? Saber quan ella et deia, bueno, fins aquí, ara no estic en aquest mood, o ara necessito descansar, no? És superinteressant. Però crec que també aquesta part de seguir fent-los presents, no? Perquè a vegades quan són sèniors, doncs evidentment juguen menys, tenen menys energia, és com que es fan notar menys, diguem, no? Que en altres moments de la nostra vida. Llavors crec que és molt important seguir tenint-los presents, seguir parlant amb ells, seguir explicant-los, seguir compartint moments que seran una mica diferents a altres moments de la vida, però igual d'enriquidors pels dos.
1: Si em permeteu, el títol del vostre llibre, Víctor, és Tu perro habla, aprende a entenderlo. Parlant molt, eh? És a dir, que jo quan escolto algun ésser no viu que diu, és que mi perro no me habla, no diu fent nada. Escolti, perdoni, què diu? Els gossos parlen molt, parlen

0: canvia radicalment. És simplement canviar la perspectiva i realment al cap de res comencen a haver-hi canvis radicals.
1: Absolutament radicals, perquè si tu estàs damunt d'ells i escoltes i tens la consciència de que hi són, tot és molt més senzill. Vosaltres també parleu d'alguna cosa que m'agrada molt, que és l'APS, no? Com si haguéssim de parlar de l'APS, d'explicar-ho als oients, que és l'angoixa per separació, com hauríem d'explicar-ho, Alba?
2: Bueno, sí que és veritat que crec que és important que tinguem en compte que l'ansietat per separació és un calaix de sastre que a vegades hi posem tot, però al final és un gos que li costa gestionar quan es queda sol, la soledat, però sí que és veritat que s'engloben a vegades molts problemes, es diuen de la mateixa manera i no venen del mateix origen. A vegades és falta d'estimulació, a vegades són gossos que s'avorreixen, a vegades hi ha ansietat real per la soledat, a vegades són gossos que tenen por a sorolls exteriors i quan estan sols no ho poden gestionar bé. A vegades realment és ansietat per separació del propi guia, però és important saber per què realment el nostre gos ho passa malament i poder ajudar-lo de la forma concreta que ell necessiti. Però bàsicament és això, la dificultat per gestionar el quedar-se sol a casa.
1: I sobretot, quan es queden sols a casa, no els renyis perquè després es trobin malament, que això és molt, algunes coses que algunes persones fan i malament rai, no? Vosaltres parleu dels bons tutors. Jo sempre vaig intentar ser una bona mare per la Suri i crec que ho vaig aconseguir perquè per mi era i continua sent la meva màxima prioritat. Però fixa't que vosaltres parleu d'una cosa que m'agrada molt, que és realitzar massatges relaxants, jo els hi feia molts, realitza passejos relaxats i, sobretot, dona-li tendresa, companyia, estimulació i que quan hi siguis, no? És a dir, jo quan passejava amb ella, deixava el telèfon mòbil, primer que feia, arribava a casa, deixava la bossa, el telèfon mòbil, i sortia amb ella i jo i fèiem la nostra aventura diària d'una hora passejant i li explicava el meu dia a dia i ella a vegades, com us deia abans, s'enfadava o no s'enfadava, depenia del dia que havia tingut, en feia més cas o menys, però en qualsevol cas jo era i vaig intentar ser sempre una presència física i emocional constant. I vosaltres parleu molt d'això, perquè un gos no és un joguet, com es deia en aquell moment, ni un gos és un estri social per lligar o per quedar bé. Un gos és la nostra responsabilitat, són indefensos i només ens tenen a nosaltres, Víctor.
0: Sí, a més de tot això, afegiria que, bueno, decidim quasi tot del dia a dia dels nostres gossos, no? Quan surten, on surten, quan temps passegen, què mengen, quan mengen, quina quantitat, on dormen, quant temps passen sol, tot, podem fer la llista molt llarga. I, per contra, molts cops no decideixen ni quins carrers volen passejar, ni quant temps es poden parar a olfatejar, però realment afegiria aquest punt, no?, de que quan compartim la vida amb un gos, pensem que prenguin la gran majoria de decisions que puguin, evidentment. Per exemple, quant temps vol passejar, per on vol passejar, quant temps vol estar parat a una farola, a qualsevol lloc. I sobretot, això, no? La pregunta ha de ser com puc fer que el meu gos, dins de que conviu amb mi i jo decideixo moltes coses de la seva vida, com puc fer que sigui el més lliure possible dins d'aquest món d'humans que estem una mica bojos tots.
1: Doncs sí, per exemple, el pipicant, Alba, parlem d'aquest moment, no? Perquè dieu, el vostre gos no ha de conèixer tots els gossos tots els dies, cada dia, o sigui, no té per què socialitzar. No t'obsessionis, el més ideal és que relacioni amb un gos adult, amb bones habilitats socials, que respecti els espais i temps que el nostre gos demani i sàpiga establir límits, no? Això també és important, com si fos un nen.
2: Totalment, és importantíssim. I realment, avui en dia sí que és veritat que els pipicans i els parcs de gossos no és un espai on acostumem a recomanar que els nostres gossos socialitzin, i no perquè en si siguin males idees o males espais, hi ha pipicans supergrans que estan superbé. El problema per nosaltres és una mica com els utilitzem a nivell humà, no? Perquè moltes vegades els utilitzem precisament quan tenim gossos

0: joves en els que no confiem que tinguin la nostra... quan els cridem, no? Llavors, el fet d'estar ballat doncs, aporta una seguretat de que no s'escaparan. Això a vegades fa que s'ajuntin gossos normalment molt joves, amb casualitats, amb molta intensitat, amb molta energia. I després que els humans moltes vegades estem mirant les interaccions, però realment no estem entenent la comunicació que està havent de veritat. Quasi sempre ho expliquem tot com a joc. Estem al titicant i ja, mira, estan jugant, ja, mira, estan jugant. I com realment no estem analitzant el que passa, de cop comencen a, ostres, que es mosseguen, ostres, què passa? I ens dona la sensació de que les coses passen de sobte. I realment no passen de sobte, sinó que l'anterior que estàvem qualificant com a joc realment no era joc. No? Llavors, clar, portar un gos a un pipicant en el que potser em trobo a 5, 6, 7 gossos a la vegada, sobretot per un gos jove que està començant a desenvolupar les seves habilitats socials, és massa. I normalment el que es troba allà són males experiències que fa que molts problemes futurs precisament surtin en aquest tipus d'espai.
1: Alguna cosa que també penso que hem de parlar-ne, vosaltres no preveu en el llibre, però ja que estic en antena, Alba i Víctor, quan arriba el moment més difícil de tots, el més complicat, el que ningú vol, el que ningú té ganes d'assumir, en aquell moment no els podem deixar sols. Jo és que tinc una relació molt propera amb la persona que va ser el veterinari de la nena durant tot el temps, que ella va estar en aquests 17 anys de vida, I clar, no puc entendre com algú es queda fora. No puc entendre com algú no pot abraçar aquell ésser que t'ha acompanyat i que necessita més que mai la teva mirada. I penso que és important, Víctor, explicar-ho, això.
2: Bueno, va, jo crec, una mica lligat amb l'evitació del dolor i de sofriment que tendim a fer cada vegada més a la nostra societat. I això passa per sobre de pensar que ell és el que necessita a l'últim moment. Nosaltres amb una sí que vam estar a l'últim moment, l'altra no, perquè estàvem fora i va decidir anar-se en un moment que no estaven.
1: Déu-n'hi-do, perdona.
2: Sí, però una d'elles sí que va ser doncs, fins l'últim segon. I realment, en aquest moment sents un crac a tot el cos i ho passes fatal, però és el mínim que podem fer per ells després de tota la vida compartida junts. I crec que en aquell moment s'ha de pensar una mica més en el teu gos i totes les persones ho fan des de l'amor. No crec que ningú ho faci des de amb mala fe, però... ho fem d'un punt egoista i pensant únicament en que no volem sofrir i realment després sofrirem igual i inclús ens arrepentirem tard o d'hora d'aquesta decisió.
1: Sí, perquè sí, allà és una qüestió de tenir consciència tranquil·la per sempre. Tu perro habla, aprende a entenderlo. Comunicació i solucions pràctiques per a una vida juntos. Si vostès han de tenir un cos, han de tenir aquest llibre de capçalera, a casa, per anar llegint i per anar sent una cosa que és meravellosa, no? Que és anar creixent al costat del teu gos. Alba Fernández, Víctor Padilla, moltíssimes gràcies, abraçada fortíssima.
2: Moltes gràcies a tu. Ha sigut un plaer.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres, bona nit.

Ràdio 4. Ara comença Metrópoli amb Xavi Collado.

0: Bona nit i benvinguts, benvingudes a l'edició 2297 del Metrópolis. Salutacions de Xavi Collado. Fins la una en punt de la matinada. Dues entrevistes amb bona música aquesta nit. La primera, la Laie, ens acompanya per presentar el seu treball discogràfic. Coneixerem també la feina que fan els Atrapasomnis. I tot aquí a Ràdio 4, fins a una en punt de la matinada. No marxeu, perquè això comença a partir d'ara. 60 minuts de ràdio, de bona ràdio.
1: Metrópoli, amb Xavi Collado.

0: I estem escoltant la música de la Laie. És una cantant, compositora, productora i doctora en química teòrica. Laie, benvinguda. Molt bona nit.
1: Hola, què tal?
0: En primer lloc, clar, la nostra audiència, quan he dit doctora en química teòrica, pensarà què té a veure la química teòrica amb la música.
1: A veure, la química teòrica s'experimenta a través dels ordinadors, fent càlculs teòrics. I al final la música també té molt d'ordinadors, perquè quan tu vols acabar produint una cançó necessites d'eines. En el meu cas, jo utilitzo l'ordinador amb un programa i llavors allà vaig fent les meves cançons. Per tant, no és una cosa tan enllunyada, no? O sigui, amb la química teòrica fem experiments amb softwares de química per l'ordinador i amb la música, diguéssim, que també fem com aquests experiments, prova i error, amb les cançons.
0: És a dir, que es pot compaginar les dues tasques sense aquest tipus de problema.
1: Sí.
0: Molt bé. Estrenes el teu àlbum de debut, tota una oda a l'experiència que vas viure a Oxford, no? Mentre acabaves el doctorat en química. Com va ser?
1: Va ser intens.
0: Sí?
1: Va ser intens. Va ser una cosa que repetiria. I va ser un camí d'autoconeixença molt, molt fructuosa. A més, em va permetre créixer professionalment, però és que sobretot personalment. I el fet de que pogués plasmar aquesta experiència en un disc, al final, doncs, també és una espècie de record que tindré per tota la vida.
0: Aquesta nit presentes el teu primer àlbum discogràfic que es diu Més 44 OX4. Ara hem d'explicar què és el que significa.
1: Val, doncs, a veure, el Més 44 és el prefix telefònic del Regne Unit. Uh-huh. Espanya és el Més 34, doncs el Regne Unit Més 44. I OX4 és curiós perquè és el codi postal, és com el districte on jo estava vivint a Oxford, però n'hi ha d'altres, hi ha el OX1, OX2, OX3. Llavors, doncs em va semblar com curiós, no, una cosa del destí, que jo estigués en el OX4, perquè si ho llegim com en anglès es podria dir com Oxford. Mm-hmm. I llavors vaig voler posar aquest títol perquè un cop jo vaig fer totes les cançons i vaig veure que podia tenir la forma d'un disc, m'ho imaginava com una espècie de conversa com telefònica o a través de correu, no? amb les meves amigues, la meva família, i per això doncs vaig posar aquest títol.
0: Mm-hmm. Quan tu estaves a Oxford, estaves fent el doctorat, ja començaves a escriure, no?, i a composar les teves pròpies cançons.
1: Sí, o sigui, realment jo sempre des de petita he fet les meves cançons, el que passa és que les feia amb la guitarra o amb el piano i mai m'havia posat a produir-les. Llavors, el 2020, que el món es va aturar, vaig dir, bueno, doncs ara potser és el moment de començar a aprendre com es fa això. I des del 2020 doncs, fins a dia d'avui em produeixo tot jo les meves cançons a la meva habitació. Aquí a Barcelona ho faig a l'habitació que tinc aquí, però és que allà a Oxford ho feia a l'habitació que tenia allà a Oxford.
0: Són 10 temes que tenen alguna cosa a veure entre ells? És a dir, és un disc conceptual?
1: Jo diria que sí, perquè té un concepte clar que és haver marxat fora de casa i viure una experiència vital en el que hi ha un creixement personal, no? Tot envoltat de l'estètica com d'estudiant universitària del Regne Unit. I també crec que es veu en el disc, no?, que potser és com una mena de finalització, el tancament d'una etapa, d'una carrera científica per iniciar una carrera musical.
0: Què és per tu la cançó La ràdio de Diango?
1: És una cançó que em va acompanyar molt, sobretot quan les primeres vegades que vaig estar allà a Oxford, les primeres setmanes, la vaig descobrir a través d'un podcast del Junior Healy i la va posar en un dels capítols dient que ell era una cançó que quan era petit li acompanyava molt i jo no la coneixia, aquella cançó. I quan la vaig escoltar em vaig sentir molt acompanyada i molt reconfortada i també em va transportar a nits quan jo era adolescent en què estava pues, en modo dramàtic abans d'anar a dormir i em posava la ràdio per sentir-me també així com acompanyada. Llavors, sempre quan anava de camí a la uni, em posava aquella cançó i el dia començava d'una forma diferent. No em sentia tan sola.
0: Encara quan l'escoltes et porta, no?
1: Sí.
0: Et transporta en aquells moments, no?
1: Sí.
0: És el que té la música.
1: Sí.
0: Que pot transportar a moments de la teva vida.
1: Exacte.
0: Les olors també.
1: Molt, les olors molt.
0: Mm. Tens alguna olor d'allà, d'Oxford?
1: Tinc l'olor, o sigui, recordo com olorava el despatx, o sigui, com l'edifici. I també recordo com olorava la meva habitació perquè em vaig endur un sabó de mans concret, que és el que té la meva àvia. I me'l vaig endur perquè sabia que la trobaria a faltar. I llavors vaig estar racionant-lo perquè em durés bastant de temps. I ara és com que quan oloro aquell sabó, també em transporta a Oxford. Llavors ho recordo amb carinyo.

0: Com defineixes la teva música?
1: La defineixo com a íntima, però alhora festiva i experimental, podria dir. Crec que barrejo bastants estils, bastants idiomes, i no m'importa fer-ho. No tinc por a fer-ho, de fet m'agrada fer-ho, i crec que això enriqueix molt les cançons. I sempre, inconscientment, intento potser desmarcar-me de lo que estem acostumats a escoltar, no?
0: Per què vas decidir posar-te un nom artístic?
1: Per poder separar una mica la Laia com a persona de la Laie com a artista i poder-me tenir com més llibertat a l'hora de crear, perquè al final doncs la Laia ha estat una persona que ha estat estudiant ciència tota la seva vida i és potser molt rigorosa, a vegades molt hermètica, molt metodològica, i la Laie ha de ser una altra cosa, ha de ser una cosa on em permeti tenir llibertat d'explorar, de si alguna cosa no està ben feta, potser no passa res perquè sona bé igualment o et transmet alguna cosa. I llavors és una mica una destensió d'aquesta rigorositat que es necessiten a les coses, que a vegades hem de ser una mica més flexibles.

0: Estem escoltant Inesperada. Quina és la història d'aquest tema?
1: Doncs mira, la història és que vaig anar a Londres per primera vegada amb una amiga, sí. Vaig sortir de festa i vaig conèixer una noia que es deia Inés. Vam passar una nit molt divertida, després vam seguir en contacte i tal, i relata una mica aquesta cosa de quan, bueno, coneixes algú, estàs molt tenint una situació molt intensa i tu tens la sensació de que t'estàs enamorant, no? Que estàs falling in love, com caient en els braços d'aquesta persona, però és una sensació com molt química, saps? Després les coses es rebaixen i potser és una altra cosa, no? Però volia com relatar aquesta cosa de conèixer algú i fins i tot imaginar-te com és aquesta persona, no?
0: Al final és una cançó de sentiments, no?
1: Sí.
0: Romanticisme també i sensualitat.
1: Sí.
0: La teva música és una música per emocionar-se?
1: Això jo crec que ho ha de notar la gent que l'escolti. A mi m'emociona. I persones que s'han escoltat el disc els ha emocionat. I els directes també s'han emocionat. Llavors, clar, generalitzar... No ho sé, potser hi ha gent que li arriba, potser hi ha gent que no. Jo espero que la gent que li arribi realment l'emocioni i s'hi vulgui quedar i vulgui saber més.
0: Amigos para siempre, de los Manolos.
1: Temazo.
0: Temazo, no?
1: Sí.
0: Per què? I què és el que t'ha inspirat?
1: Jo volia fer una cançó dedicada a les meves amigues perquè considero que són els meus àngels de la guarda. I moltes vegades m'agrada tirar de referències que tothom coneix, no? I Amigos para siempre és un tema que sempre que me'l poso em dona bon rotllo i penso, jolín, és que quina sort de tenir amics i amigues. I llavors, agafant com l'harmonia d'aquesta cançó, jo vaig fer la meva com pròpia versió, que es diu Friends Forever, i bàsicament és, primer, un recordatori de que tot passa, que el bo passa, però és que el dolent també acaba passant. Al final hi ha coses molt dures que... en un futur les acabarem veient com anècdotes i riurem fent un cafè. I també és una promesa de que les meves amigues estan per mi, però que jo també ho estic i ho seguiré estant.

0: voldria agrair.
1: Què tenen de química les teves cançons?
2: Què tenen de química? Jo diria... A veure, això m'he de pensar, és el primer cop que m'ho pregunten. Què tenen de química?
1: Sí.
2: A veure, jo crec que tenen tant de química com de física, no? O sigui, de química en el sentit de que parlo d'experiències com, per exemple, no ho sé, inesperada, que et suscita una sensualitat, no? O potser la cançó de Foc, que també comença així com una sensualitat, o Londres, que de cop és una cançó que et fa moure't, i això doncs és el teu cos, la química del teu cos reaccionant a aquest estímul extern que estàs escoltant, no? Que és la música. I de física, jo et diria que té la part dels sons, d'haver buscat freqüències interessants dels sons que combinats creen una bona atmosfera.
1: Parlem del directe. Com és l'escenografia?
2: En l'escenografia intento recrear una mica el que seria la meva habitació d'Oxford, on jo doncs feia aquestes cançons. Llavors vaig vestida amb l'uniforme de la Laie, universitària, no? I llavors pues, tinc l'ordinador, el teclat MIDI, ara de cop una flauta, i és com si fos un procés de creació. I és una manera de transmetre com jo visc la música al públic.
1: Hi ha una cançó que es diu Foc. Per què?
2: La història és que al Regne Unit tenen alarmes d'incendis a tot arreu. I bueno, jo no... Aquí a Barcelona mai havia utilitzat una assecadora, perquè aquí tenim un sol preciós, que tu estens la roba i el dia següent ja està seca. Però allà al Regne Unit plovia moltíssim, hi havia molta humitat i havia d'utilitzar l'assecadora sí o sí. El que passa és que jo no volia que la meva roba s'encongís. Llavors, doncs el que vaig fer la primera vegada que vaig posar una rentadora va ser decidir assecar la roba, els tangues i els mitjons, amb el secador. Què passa? Que al Regne Unit no tenen endolls als lavabos.
1: Uh-huh.
2: Llavors vaig posar a secar això a l'habitació. Va arribar un punt que hi havia molta calor a l'habitació, molt de vapor, i això va fer saltar l'alarma d'incendis i van haver de desallotjar pues, com tot l'edifici, jo sentint-me fatal, dient-li a la companya de pis, tu, que crec que he sigut jo. Llavors la companya de pis va venir i va dir, sí, ha sigut tu, i a sobre va veure tota la meva col·lecció de roba interior i em vaig sentir molt ridícula, o sigui... I res, llavors des de la residència em van dir, com torni a passar alguna cosa així, estàs fora.
1: Estàs expulsada, no?
2: Sí, i llavors després ja això em va crear un trauma de secar-me el cabell, perquè pensava, i ara si torno a fer saltar l'alarma d'incendis. Però després em vaig adonar que cada setmana saltava l'alarma per qualsevol motiu i eren altres estudiants. Per tant, això em tranquil·litzava.
1: I d'aquí ve Foc.
2: Exacte.

0: Cap a on va ara mateix la química? Quin és el futur?
1: El futur en general de la química o el meu futur amb la química?
0: Home, podem parlar dels dos, no? Del teu i de la química en general.
1: La química, en realitat, sempre és com... que els químics fan un munt de coses que afecten el medi ambient i després fan un munt de coses per intentar no afectar el medi ambient. Jo crec que el món de la química teòrica s'està expandint bastant, sobretot en el tema farmacològic, per estalviar després recursos i poder arribar a tenir medicaments més útils. I després, a mi, el món de la química, pel que fa a la Laia, de moment he decidit aturar-lo, perquè porto molts anys i realment, quan vaig estar a Oxford, vaig decidir que acabaria el doctorat, però que havia d'intentar el món de la música, perquè prefereixo arrepentir-me de les coses que he fet i no han sortit que de les que no he fet i pensar, i si ho hagués intentat? Llavors, doncs, ara la Laia es dedicarà a la música i veurem com va.
0: I el tema de la música, com el veus? No el teu personalment, sinó en general, perquè és un món també complicadot.
1: Jo crec que la música està passant el que passa gairebé en tots els àmbits de la vida actual, que és que tot va molt ràpid, has de ser productiu, has de treure moltes coses, no s'està deixant temps a pair les cançons o els discos, els conceptes, es vol tot ara, immediat. Estem tot el dia amb el mòbil escrolejant, estem buscant estímuls i jo crec que hauríem de parar una mica més, agafar un llibre tranquil·lament, gaudir-lo, agafar un disc, escoltar-lo tranquil·lament, gaudir-lo i així podrem tornar a enriquir, no? Com ja no només el món de la música, sinó el món de l'art, en realitat totes les vessants.
0: I creus que tornarà? El poder escoltar un disc des de la primera cançó, el teu són 10 temes, des de la primera cançó, el tema número 10?
1: Jo crec que sí, perquè al final la història també és una mica cíclica i penso que com a éssers humans, o sigui, no estem dissenyats per poder aguantar tota aquesta ansietat i aquesta rapidesa físicament. O sigui, això arriba a un punt que explota. Llavors, és com quan estàs enamorat, realment és una sensació física que és molt guai, però no pot durar per sempre, perquè el teu cos no ho aguanta.
0: Doncs moriríem. Podríem arribar a morir.
1: D'amor.
0: D'amor.
1: Sí, de pena, d'amor, sí.
0: De pena. No ho dic, aquesta sensació
1: que
0: dius,
1: no?
0: Química que tens al cos
1: d'enamorament,
0: no? Que dura, que dura.
1: Sí. El teu cos arriba a un punt que s'ha d'estabilitzar i s'ha de regular, perquè si no la situació és insostenible i acabem sent tots infeliços i ningú vol ser infeliç. Per tant, a vegades la vida lenta, la recompensa és major que tenir plaer immediat tota l'estona.
0: Clar. I a la teva música has volgut fer cançons íntimes però també cançons festives.
1: Sí.
0: Per què aquesta diferència tan important?
1: Perquè penso que la vida és tot alhora. Tu pots tenir moments íntims i moments molt tristos, però també tindràs moments bons i tindràs moments en què pues, estiguis festiva, estiguis contenta, vulguis compartir-ho també amb la resta i celebrar la vida.
0: La cançó Fa sol la podem entendre de dues maneres, no?
1: Sí. A veure, Fa sol va ser la cançó que jo vaig fer per dir... Ep, igual que el disc comença amb No para de ploure, fent com aquesta dualitat de que el Regne Unit plou molt i jo plorava molt, Fa sol és la cançó de dir, vale, jo he trobat el meu sol interior, la meva llum interior, i per tant no vull marxar ara. També hi ha una interpretació que potser és una mica més friki, que és que jo volia que es digués Fa sol perquè... existeixen els modes musicals, no? I el mode de fa, si estiguéssim en do, és a dir, en tecles blanques, si tu toques l'escala de fa a fa, tecles blanques, això és el mode lidi. S'utilitza molt en bandes sonores com per descobrir nous mons, no? Com és una sonoritat fantasiosa. Llavors jo vaig voler aplicar aquest mode, que seria el de fa, però en sol, a l'escala de sol, fent aquesta escala partint del sol. Llavors em feia gràcia com aquest joc de paraules i com intentar introduir aquesta fantasia en aquesta cançó.

0: tens concerts per aquí a la vora?
1: Estem preparant el concert de presentació, que és sorpresa, encara no podem dir.
0: Ni data ni on.
1: Encara no. Però serà molt xulo i estem muntant un bon set en què ampliarem la gent que hi ha a l'escenari i serà molt guai, molt guai.
0: Què et fa més feliç, la música o la química teòrica?
1: La música.
0: Sí?
1: Sens dubte.
0: Per què?
1: Perquè la música és una cosa que sempre m'ha acompanyat des de petita, des que jo estava al ventre de ma mare. O sigui, ma mare està embarassada...

0: Metròpoli amb Xavi Collado a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: A grup familiar, els Atrapassomnis tornen amb molta més força que mai i presenten el seu cinquè àlbum d'estudi, Aixeca't i Balla, un disc que marca l'inici d'una nova etapa. Aquesta nit amb nosaltres, la Malva. Malva, benvinguda, bona nit.
1: Bona nit, gràcies.
0: I el Jordi. Jordi, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Aixeca't i Balla, no? A més, amb força, comenceu, no? Què és el que expliqueu, què és el que conteu amb aquest nou àlbum?
2: Aixecar-se i ballar des del primer badall fins a l'últim ball, des que ens aixequem fins que anem a dormir, doncs viure el dia intensament i amb alegria, perquè és el que ens ha caracteritzat durant tots aquests anys, és aixecar-nos, ballar, passar-ho bé, i és un pas més, doncs, a la nostra trajectòria, al nostre himne, no? Aixeca't i balla.
0: És una proposta pensada perquè infants i adults, doncs, puguin ballar, no? I passar-s'ho bé.
1: Doncs sí.
0: No és fàcil, no? D'alguna manera, fer música que pugui enllaçar aquestes dues generacions, pares, fills, tiets, no? No és molt fàcil.
1: Has d'agradar a les dues generacions,
0: aquí
1: no?
0: Està.
1: Perquè si no agrada als pares i mares, doncs no portaran a la mainada a veure-ho. Per tant, sempre cuidem molt tot l'espectacle, les cançons, que pugui agradar a tothom.
0: Ara mateix us posicioneu com un dels grups infantils de música, inclús podríem dir familiar, referents a Catalunya. Ha estat difícil arribar fins aquí?
2: Sí, ha sigut difícil. Són ja 13 anys fent concerts, més de 1.500 actuacions. Ha sigut una feina constant, però molt bonica. I sí que hi hem deixat moltes hores, molta energia, però estem molt contents d'estar on estem.
0: Us agrada més música familiar o música per nens?
1: Si haguéssim de triar una etiqueta, potser triaria música familiar.
0: Familiar.
1: Perquè és per gaudir en família, no? Pot gaudir tothom, no només nens.
0: I també ha canviat molt la música familiar els darrers anys.
1: Doncs sí. Per sort, no? S'ha anat professionalitzant molt més, s'han obert moltes portes, tot i que també n'hi ha moltes encara per obrir, com la millora dels caixets. Però sí que és veritat que ara hi ha hagut un salt qualitatiu, en general, sí.
0: La millora dels caixers, Això és important, no? Esteu o estan els grups de música familiar mal pagats?
1: Sí.
2: Sí, creiem que sí.
0: I per què? Perquè es creu que és un gènere minoritari?
2: Bueno, és una franja horària a vegades delicada, que no tampoc genera beneficis a qui organitza. Si és una festa major, no els hi proporciona barra. Si no fas pagar entrada, és un, com per ells, a fons perdut. I és com, estem una mica així com...
0: Allà, no?
2: Sí, allà.
1: Costa molt que inverteixin en música familiar.
0: Encara que la franja horària ara s'ha posat molt de moda, perquè els vermuteos... Escolta, tothom està fent. Van començar amb els tardeos, ara els vermuteos, després ves a saber el que serà, no? Si serà la primera hora del matí ja. Però és una franja bona, perquè vas allà, gaudeixes amb els menuts i després doncs fas el vermut o vas a dinar.
1: Això sí que és veritat.
2: És molt bona, el que passa que no hi ha, entenem, beneficis als vermuteos, suposo que veuen molt de vermut. No?
0: És una música la vostra per grans festes majors, per festes de poble o per auditoris i teatres?
1: Ens adaptem a tot, però sí que és veritat que és una música més per estar a peu dret que no pas asseguts. Sí.
0: I què és el que s'ha d'explicar als nens amb una cançó?
1: Que s'ha d'explicar, tot i res, no? No és obligatori que tingui sempre un missatge, tot i que sempre ens ho autoimposem i intentem que sempre tingui una mica de missatge, però també hi ha cançons més lúdiques i cançons potser sí que tenen un fons més pedagògic.
0: I que no és fàcil
1: fer
0: una cançó per nens, ni un espectacle per nens, perquè si no agrada, s'aixequen i marxen,
2: Exacte, els adults, per compostura i per educació, a vegades estàs allà aguantant una hora dient, no, pobres, en canvi el nen gira i se'n va, no té cap dubte en que no li està agradant.
1: S'ha d'estar sempre molt atent, molt despert i canviar molt constant, o que tinguin molts inputs i canviar.
0: Hi ha, entre aquestes cançons, moltes que són didàctiques, no? El Renta't les dents és una cançó que segurament molts pares han de cantar. Cantar no ho sé, però sí dir als seus fills que es rentin les dents, no? Després de dinar.
2: Aquesta cançó ha sigut tot un èxit. La veritat és que sabíem que sonava, quan acabes una cançó i l'escoltes i fas el videoclip, dius, ostres, aquesta cançó anirà bé, però ha anat molt bé perquè ens escriu molta gent, gràcies, els trobem als concerts, és que rentar-se les dents a casa nostra ha canviat perquè al matí, o sigui, ha anat molt i molt bé, tan i tan bé, doncs, que publicarem un llibre, un àlbum il·lustrat, del Ret a les Dents, i també entre un llibre, conte i un tutorial de lo que és un bon rentat de dents, no?
1: Sí, sí, és això. També tenim cançons també per facilitar la vida una mica a les famílies, no? També, que des de casa puguin ajudar aquestes cançons a fer les rutines més fàcils. Tinc una...

0: Mama, per què no els hi ensenyem com ho fem nosaltres per raspallar-nos les dents?
1: Quina bona idea, Jordi! Preparats i preparades, agafeu el vostre raspall, que comencem en 3, 2, 1 i...
2: I vosaltres com comenceu? Fa 14 anys ja, però com comenceu?
1: Jo vaig entrar més tard. Va començar en Jordi?
3: Comencem jo i en Pau Buigas.
2: Sí.
3: Així com fent tocant per escoltes, per alguna escola, per algun aniversari, i mica en mica doncs, la cosa es va fent gran. O sigui, ha sigut un creixement molt orgànic, mai s'ha buscat l'èxit ni on estem ara, però la mateixa música, el mateix projecte, la mateixa gent que ha envoltat aquest projecte i que l'ha anat acompanyant ha fet que estiguem aquí. O sigui, és un projecte molt orgànic que neix d'amics i que es va convertint en aquest grup que som ara d'amics, perquè molts som d'amics de fa molts anys, i que es transforma doncs, en aquest grup que avui en dia doncs, està tan ben posicionat, creiem.
2: La societat ha canviat, vosaltres heu canviat, els nens han canviat. Com ha canviat la manera de fer música per als nens i nenes?
1: Sí que és veritat que en aquest nou disc hi han donat un toc més modern, actual, intentant doncs, agafar també aquests sons més actuals, més passats potser per ordinador, però sense perdre la nostra identitat. Sí que és veritat que els nens ara potser tenen menys... O sigui, ara de seguida ja canvien i escolten la música que diríem dels grans, no? Costa una mica mantenir aquesta infantesa i aquesta franja d'edat, no? De seguida els 7-8 ja fan canvi i ja volen escoltar, no? Doncs un altre tipus de música.
2: Sí, i amb algunes lletres que de vegades... haurien d'estar prohibides pels nens.
1: Sí.
2: Perquè són nens.
1: Perquè lluitem perquè segueixin escoltant els atrapassomnis. I...
2: No, i de 7 i 8 anys hi ha lletres, escolta, que no són adients.
1: Cada cop comencem abans a fer les coses, no?
2: Sí. Culpa dels pares. Moltes vegades.
1: I tant.
2: Sí. Perquè els nens escoltaran allò que els pares els hi posen, els inculquen i els deixen fer. A la fi, hi ha nens que escolten encara, i està molt bé, aquelles cançons dels pallassos de la tele, no? El Susanita, etc., però hi ha nens que escolten unes cançons de reggaeton que fins i tot a mi em dóna vergonya escoltar-les. No per res, sinó perquè hi ha cançons que estan denigrant a la dona.
1: I tant.
2: I les estan escoltant nens de 7 i 8 anys.
1: I amb vocabulari també, no? Poc adequat, amb un català mal parlat, no? Que de fet sempre cuidem molt les lletres, tenim una persona que fins i tot ens ho corregeix per si encara estem dient alguna cosa malament, però sempre tenim molta cura de com diem les coses.
2: I què busqueu amb les vostres cançons?
3: Busquem una part educativa, que sí que hi és, perquè en el fons nosaltres som mestres de professió, tots alguns hem exercit i alguns no, i una part festiva. I també busquem que el nen per si sol doncs, pugui descobrir les lletres de les cançons, que pugui entendre'ls, que no hi hagi una reflexió, com dèiem ara, que 3 anys o 4 doncs, pugui entendre la lletra i ell mateix doncs, arribar a conclusions, però si són lletres molt simples, però amb missatges, i si podem fer la meitat educatiu i la meitat festiu, és genial, no cal que totes les cançons aprenguem en totes les cançons.
2: Hi ha una figura clau a la música infantil d'aquest país, una figura referent com és la Damaris Gilabert. Vosaltres, amb aquest àlbum, teniu una col·laboració amb ella. Com ha estat?
1: Bé, de fet, ella va ser la que va obrir una mica les portes a la música pedagògica, no en català, i jo sempre l'he agafat molt de... Bueno, ha sigut com un referent per mi. Sempre que he estat mestra, doncs, l'he agafat com a referent. I ara també, doncs, ens feia molta il·lusió col·laborar amb ella i que tingués veu, en aquest cas, la veu de la Lluna. És de la Damaris i ha anat molt bé, sí.

0: sóc aquí.
1: I ara què és el que teniu a sobre de la taula?
2: Tenim a sobre, doncs, una llarga gira. I a partir d'allà, doncs, tenim diferents dates molt, molt claus, com el Vall Viva, un gran festival, tenim el Closcamoll, tenim l'Embarca, tenim gairebé tots els festivals que es fan a Catalunya familiars, allà estarem, i a part de tots els pobles, les festes majors, que allà també ens trobaran.
1: Clar, la Festa Major és un bon lloc per també donar a conèixer la vostra música i la vostra història. Però els concerts ara són de gran format? 7 músics?
2: Bueno, intentem gairebé 6, 7 o 5, i després el que fem és tenim uns formats adaptats per les escoles, perquè ens encanta anar a tocar a les escoles, i les escoles, doncs, moltes vegades no s'ho poden permetre, i adaptem un format així més adaptable a les escoles.
1: És important també l'escenografia dins del vostre espectacle?
3: És molt important,
1: com
3: no?
1: Com és?
3: Clar, sí que és veritat que fins ara teníem una escenografia molt xula i cada vegada ens autoexigim encara més millores i que sigui més espectacular. La nova escenografia està ara en procés, a punt de sortir del forn, però sí que és veritat que sempre volem que sigui bonic, que sigui elegant i que sigui divertit, i serà així.
1: I s'aposta prou aquest país amb la música familiar, la música per nens, des de ja les institucions fins a les companyies discogràfiques, els promotors, s'aposta força?
2: Creiem que sí, que s'aposta força, tot i que encara ens trobem amb aquest topall del que parlàvem abans dels catxets, doncs, que es creu com per exemple, com que els de les habaneres també els hi passa, doncs, que no, és que no pots... No, que així no es pot... com un conveni, no, sembla, a vegades, però és com, no, senyors, mireu el que estem fent, és que està a l'alçada per estar a qualsevol lloc, o sigui... Sí que s'aposta, però amb uns matisos que cal anar treballant.
1: Doncs a veure si això canvia, perquè portem molts anys així. I després, clar, després hi ha altres catxers de 200.000, 120.000 euros que dius, escolta, en sèrio, ens tornem bojos? Sí que és veritat que hi ha empresaris, escolta, i promotors, que els hi va molt bé, això, no? Però apostem també una mica més per el que és l'artista, no?, que està fent un bé a la societat, perquè la vostra música, a la fi, està ensenyant a molts nens a fer coses que d'altra manera escolta, i fins i tot que no fan cas als pares, i quan escolten la vostra música i les vostres cançons, les vostres lletres, allò sí que ho fan.
3: Sí.
1: Us doneu compte que moltes vegades podeu influir en el que fan els nens?
3: Sí, de fet ens ho diuen, pares i mares. Clar. Ens escriuen o ens ho veuen a dir, o jo de nit no anar a un concert i trobar-me una mare, tu que ens ajudes molt a casa. Vull dir que sí, que és veritat que és un dels objectius, no?, poder ajudar a casa i fer la vida més fàcil.
2: A través de la música, un llenguatge universal, no?
1: Què va representar per vosaltres rebre el Premi Enderroc 2024 al millor disc de música familiar?
2: Bé, per nosaltres, doncs, un premi és un premi i un reconeixement, vingui d'on vingui, és un reconeixement que al final, doncs, t'obre les portes i t'ajuda, doncs, a reconèixer. A part, és un premi popular, vol dir que qui ha triat, doncs, és la gent, doncs, que t'escolta i que et segueix i que t'aprecia, doncs, és un reconeixement popular, doncs, molt bé, va anar molt bé.
1: Hem parlat de l'escenografia, però també podrem parlar del que és l'estètica vostra, no? És molt familiar, l'estètica?
3: Bueno, tenim la sort de tenir una dissenyadora que ens ha fet el vestuari personalitzat i tenim uns colors, no, molt clars, que són aquest mostassa i aquest lila, que ja ens defineix. I és una estètica familiar i no familiar, no? Perquè...
2: Molt màgica, teatral...
3: Sí, és màgica, sí. Vistosa...
2: Sí.
3: Sí. És elegant.
2: Molt cuidada.
3: Sí.
1: Parlant de col·laboracions, abans hem parlat de la de Maris Gilabert, però també teniu una altra família amb Bauca. Com ha estat amb ells?
2: Doncs molt bé, perquè som una colla de grups que tampoc som tants a Catalunya i que ens portem molt bé i que compartim un col·lectiu d'una associació que és la TTP, i allà ens trobem moltes vegades per reunions i les fires i tot, i és un grup que ens portem molt bé i vam creure que ells encaixaven molt bé amb aquesta cançó de famílies, tots som família musical, d'amics, de sang, de no sang, del que sigui.
1: I els valors que vosaltres transmeteu a les vostres cançons estan de moda?
3: Haurien d'estar-ho, almenys. diguem-ho així.
1: Exacte. Sí. Haurien d'estar de moda, però sí. Moltes vegades sembla que ens oblidem, no?, dels valors.
2: Sí. De transmetre. Valors no tenen... Sí. Sempre hi han d'haver valors, o sí. sigui, no?
3: També que la música va bé per recordar a les famílies, no?, aquests valors que potser s'han oblidat. De...
1: I cap a on va ara la vostra música?
2: Va amunt, va molt amunt. Creiem que hem fet un bon disc, que sortirem amb, creiem, amb un bon directe, amb una bona posada en escena i amb una llarga gira per davant, amb llocs molt grans, amb llocs molt petits, que segurament en llocs hi haurà molta gent i en d'altres hi haurà molt poca, però és que ens encanta. O sigui, hem tocat per un nen i hem tocat per 5.000, o sigui, això és la màgia de la música i la màgia del directe i de saber on estàs i qui ets, i tocar de peus a terra moltes vegades, que és molt necessari també.

0: família està buscant.
1: Doncs Malva, Jordi, acabarem amb Bona nit. Quina millor per posar el punt i final que aquesta cançó. Gràcies per venir a Ràdio 4.
2: Gràcies.
3: Gràcies.

A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.

Què tal? Molt bona tarda. La desinformació, les migracions, la crisi climàtica o la guerra de Gaza són alguns dels continguts que planaran per aquesta nova edició, segona edició ja, del Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia a la Sal, que se celebra de l'11 al 13 de juny al Masnou. Volem saber més detalls de les activitats d'aquesta mostra, on participaran, entre d'altres, el Xavier Aldecoa, la Dàlia Hamad, el Carles Tamayo, i on podreu participar, per exemple, amb tallers sobre desinformació, sobre bulos. Tots sabem, per exemple, què és el que succeeix als vostres telèfons, als vostres mòbils. Parlarem avui de la Sal i també sabrem què és el que es cou per la Fira del Llibre, Fèria del Libro de Madrid, on tenim passejant el nostre company, ho hem tingut, passejant el nostre company Oriol Rossell. Tot això i més, en uns dies, com sabeu vosaltres, d'activitat cultural frenètica i també política, malauradament, que a nivell polític no tot són bones notícies.

0: Les veus des de Palestina del Tam, Palestina que serà protagonista i molt, us ho dèiem, en aquest Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. Se celebra de l'11 al 13 de juny al Masnou. Es tracta de la Sal i tenen, malauradament, moltes temàtiques, i ho dèiem abans, no totes positives, entre d'altres, doncs el paper que estan jugant els mitjans de comunicació entorn de tantíssims conflictes, de tantíssimes situacions terribles que es viuen en aquest el nostre planeta, uns periodistes que cada vegada més posen les seves vides en perill i que veuen com s'intenta silenciar les seves informacions i com aquesta desinformació arriba doncs a través de canals com ara les xarxes. De tot això i més parlaran en aquest festival La Sal, que presenta doncs moltes activitats amb les quals podeu participar, però millor que sigui l'Edu Ponces, el director d'aquesta mostra, qui ens faci 5 cèntims de quina serà la temàtica tractada enguany i com i de quina manera podeu gaudir i participar de totes les activitats.
1: La Sal, Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. És un festival obert al públic i completament gratuït que s'organitza al municipi del Masnou els dies 11, 12 i 13 de juny. A l'edició d'enguany ens centrem en temes com la crisi climàtica, la lluita contra la desinformació i els bulos a internet o el genocidi de Gaza. De fet, la inauguració del festival, que és el dijous dia 11 a les 7 de la tarda al Cinema La Calàndria, l'actor Eduard Fernández conversarà amb Kayet i Dalia Hamad, un periodista i una fotògrafa de Gaza que van viure l'ofensiva i el genocidi allà i que actualment estan refugiats al nostre país, i ens explicaran la seva experiència i el treball que van realitzar durant aquell temps. No són bons temps per al periodisme. Potser el cas més extrem que hem viscut recentment és l'assassinat sistemàtic i massiu de periodistes a Gaza per part d'Israel, però en un nivell més subtil ho podem veure arreu del món, no? Als Estats Units de Trump o al Salvador de Nayib Bukele podem veure un senyalament i a vegades persecució sistemàtica de periodistes, no? A més, la desinformació, els bulos, no? S'estan convertint en el gran enemic silenciós. Ara estem mateix vivim en un món on molta gent creu més els missatges que m'arriben, que un amic m'envia per WhatsApp, o un vídeo que he vist viral a TikTok, que el que m'estan dient professionals que treballen de manera rigorosa i ètica, no? Però tot i aquest context, de fet, per aquest context, nosaltres creiem que el món necessita més que mai un periodisme ben fet. I el festival que hem muntat és un espai de reivindicació del periodisme, però és un espai de celebració, un festival que vol ser optimista, on, a més, no només estan convidats els estudiants i els periodistes, no? És per al públic general. Volem que el festival sigui també un espai de trobada amb la resta del públic per recuperar aquesta connexió que en molts casos hem perdut. A l'edició d'enguany apostem especialment per activitats pensades per al públic general. El dijous, dia 11, a les 11 del matí, al Cinema La Calàndria, hi ha un taller que es diu La Boloteca, organitzat per Maldita.es, que és una entitat pionera a Espanya en la lluita contra la desinformació. I en aquesta boloteca, qualsevol persona, gent jove, gent gran, només ha d'arribar amb el seu telèfon mòbil, és completament gratuït, com totes les activitats del festival, i en el taller aprendran com descobrir si allò que ens està arribant al telèfon mòbil és un bulo, és mentida o és veritat, no? Amb eines molt senzilles, d'una manera molt fàcil, aprendre com combatre, com protegir-se davant d'aquesta onada de desinformació que ens arriba al telèfon mòbil. I seguint en aquesta línia de la desinformació, aquell mateix dia, però després de dinar, a partir de les 3:30 de la tarda, tindrem una taula de debat a l'auditori de la Fundació La Calàndria, on hi haurà gent de la Fundació Maldita.es, experts en això, gent de la Fundació Photographic Social Vision, que han analitzat què està passant amb les imatges i les mentides a les imatges, i també amb Carles Tamayo, un youtuber que ara mateix també està realitzant programes de televisió, en què la seva feina treballa en projectes d'investigació que molt sovint consisteixen en lluitar contra la desinformació que trobem a les xarxes socials. A més, el Carles és del Masnou, va ser la persona que va inaugurar la primera edició del festival i ens acompanya cada any en aquesta trobada. plats forts del nostre festival és el divendres a la nit, a partir de les 10, a la platja d'Ocata. Muntarem un cinema a la fresca, muntarem una pantalla i farem una projecció d'una selecció de treballs internacionals de fotoperiodisme, una projecció fotogràfica acompanyada de música i davant de la guingueta ACU, aprofitant que comencen les nits d'estiu. Seguint amb fotoperiodisme, el festival culmina amb el Premi Zampa de Fotoperiodisme, que s'organitza el dissabte, dia 13, al Cinema La Calàndria, a partir de les 4 de la tarda, i on veurem els finalistes presentar el seu treball en persona, davant d'un jurat, i finalment tots els treballs seran avaluats tant pel públic com pel propi jurat i s'entregaran al final de la tarda el 5è Premi Zampa de Fotoperiodisme.

Recordeu, doncs, de l'11 al 13 de juny, al Masnou, la SAL, Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. I ara sí, obrim les portes de la Biblioteca Inflamable.

Us ho dèiem a l'inici del nostre programa, avui no tenim amb nosaltres físicament l'Oriol Rossell, perquè ha marxat cap a Madrid. Ja sabeu que fins al pròxim dia 15 de juny se celebra allà la Fèria del Libro, i l'Oriol volia tafanejar i explicar-nos algunes de les publicacions que ha tingut oportunitat de descobrir amb aquesta fèria, on són presents la pràctica totalitat de les editorials del nostre país. Bé, editorials, col·lectius, entitats i grupúsculs varis, perquè, tot i que la setmana vinent ens ampliarà aquesta informació, ens ha deixat una petita crònica i ens ha explicat que, home, se li han posat una mica els pèls de punta. Tot seguit, música i crònica des de la Fèria del Libro de Madrid per l'Oriol Rossell.

Consol, hola canalla. Doncs res, aquí passant calor a la Fira del Llibre de Madrid, al Parque del Retiro. La veritat és que jo no hi havia estat mai i les dimensions de l'esdeveniment fan una mica de susto, certament, perquè estem parlant de molts i molts i molts centenars de metres plens de parades de llibres, de llibreries, d'editorials, de distribuïdores, fins i tot d'editorials d'institucions acadèmiques, universitats, etc. No te la pots fer en un dia. Si vols anar amb una certa tranquil·litat, doncs vols mirar tots els volums que hi ha disponibles, ja us ho dic ara, agafeu-vos un parell de dies com a mínim. També agafeu-vos crema solar, fa molta calor, pica molt de ple el sol. Al migdia això ha de ser bastant criminal. Jo hi he anat a la tarda. Què més us puc comentar? Us puc comentar que em va sorprendre, i no precisament d'una manera agradable, la presència de més d'una, de dos i fins i tot de tres editorials de tall clarament filofeixista, amb llibres defenent a capa i espasa a Adolf Hitler, a Francisco Franco. La veritat és que fa una mica de por, i sobretot fa una mica de por, i això sí que és una crítica a l'organització de la fira, aquesta idea una mica pervertida de la llibertat d'expressió. Tothom té dret a expressar-se, tothom té dret a tenir un lloc a la fira, però caldria plantejar-se, caldria fer un debat una mica interessant sobre això, perquè estic segura que si tens una editorial on estàs abogant per segons quines idees extremes, et diran que no pot ser. En canvi, d'altres idees extremes sí que tenen cabuda. La qual cosa el que fa és desactivar l'extremisme d'aquestes idees i normalitzar-les. I això sí que és perillós, amics i amigues que ens escolteu. Per lo demés, vam veure molts amics nostres, el Víctor de Pepites de Calabaza, hi havia la gent de Net, hi havia la gent d'Alfa de Cai, la gent de Catacrac, la gent de Verso, tots els i les sospitoses habituals aquí a la Biblioteca Inflamable. Insisteixo, porteu-vos una ombrel·la, porteu-vos crema solar, molta aigua, com si anéssiu al Primavera Sound, però en llibres. Ens veiem a la Fira de Madrid qualsevol dia aquests. Salut!

Destí DJ, us hem donat algunes pistes per gaudir d'allò més aquesta nova edició del Festival Sora. Recordeu, 18, 19, 20 de juny de la ciutat de Barcelona, Fira Hospitalet i també doncs, aquest nou espai de la Llotja de Mar, que llotjarà, mai millor dit, el Sonar Més Dea. Ja hi serem i us anirem explicant a tots. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tornem el pròxim dissabte a partir de les 7 de la tarda i com sempre aquí a la sintonia de Ràdio 4. Adéu-siau.